0: ¿Qué hacemos?
1: Sí, un tema moderno que...
0: Va.
1: De Rihanna.
0: Vale.
2: We found love.
0: We found love. Vale, molt bé. We found love?
1: Not yet?
0: You found love?
1: We found love.
0: Ja veurem què passa en el love.
3: De moment, la música.
0: De moment, els instruments. Exacte, que estan els papas aquí escuchant.
3: Violently Brothers, ells són Pablo i Alejandro Turlo. Ara se preparen amb el seu violoncel, amb el seu violí. Recordant això, sí, dissabte, 10 de gener al Palau de la Música de València tornen, després que actuaren allà 2019, i el Paranim de la Universitat de Sant Vicent del Raspeig el 7 de febrer. I seguiu-los, perquè aneu a flipar en tot allò que fan.
0: Vale. Pues quan vulgueu. Està en Pablo una miqueta ahí la nota. Està ok? Vale, pues, We Found Love de Rihanna. Violin. Yeah. Violin Chelly Brothers.

El que vos han encisat, si és que quan vingueren se'ns van posar a tots a la butxaca i ja ens considerem membres del seu club de fans. Recordem ara que en els temps que dediquem a cuidar-nos al nostre programa, estes vesprades de la ràdio a través de la nostra alimentació, la nostra nutricionista de capçalera Clara Llorenç ens dona bons consells amb les coses del menjar. En este cas, fa una ferma reivindicació d'un producte fonamental en la nostra dieta i amb molts valors nutricionals, una de les reines de la dieta mediterrània, com és la carxofa. La

0: Desmuntarem mites, explicarem per què és tan interessant a nivell nutricional i demostrarem, a més, que la carxofa està boníssima. Una paella de faves i carxofes, això és una meravella. Si eres del tip no m'agraden les carxofes, vinga, queda't amb nosaltres que igual te convertim. Però potser el problema no sigui la carxofa, sinó com te l'han contada. I ens la va a recontar, potser, la història, a desmuntar alguns mites al voltant de la carxofa, la nostra estimada Clara Llorenç, la nostra dietista i nutricionista de capçalera. Què tal, Clara? Com estàs?
1: Què tal, Ximó? Molt bé. Així,
0: molt guai.
1: Tinc carxofa
0: total. Forever.
1: Jo ho tinc clar.
0: Molt defensora de la
1: carxofa. El que passa que jo crec que és d'aquestes verdures que no hem tractat bé a la cuina. Aleshores la gent agarra ja eixa mania de el sabor, la textura, però tornem a lo mateix. Per a mi és una joia a nivell culinari i a nivell nutricional, òbviament, però crec que això, si no saben cuinar-la bé, és complicat agarrar-li, no?, eixe puntet.
0: Bé, moltes vegades, si no tens certa traça en la cuina o t'has preocupat una miqueta per les receptes, agarres la carxofa i la fas bollida.
1: Sí.
0: O la talles a trossets i la fas un ratxet d'oli a la planxa.
1: I a mi ahí també m'apareix un poc tristona. Ai,
0: no, tristona.
1: Però al final,
0: no.
1: Mira, només tens que parar-te a pensar. I si és molt a restaurants a dinar per ahir?
0: Bueno, sí, vale. Menys del que voldria, però sí.
1: No te dones compte que la carxofa és una verdura que sol estar quasi sempre a carta de quasi tots els restaurants? Prou.
0: Certament, però formant part de plats. Jo no sé si la carxofa com a protagonista.
1: Com a protagonista, moltes voltes, que si en ou, que si en pernil per damunt, que carxofa flor, que jo la trobo molt bé de puestos que vaig a dinar i al final, bàsicament, és perquè és una verdura que si la cuines bé, és brutal. Vale. Gastronòmicament,
0: ets donaràs alguna clau per a cuinar-la guai?
1: Sí, total. Per agarrar-li més gust.
0: Que siga nutricionalment
1: saludable,
0: però que siga bona també.
1: Exacte.
0: Molt bé. Perquè resulta que no ho sabia, ho he sabut llegint el guió que ens has enviat. Resulta
1: que t'ha sorprès.
0: M'ha sorprès molt, perquè has dit la verdura. Però és una verdura? Estrictament és una verdura?
1: És una flor. És una flor.
0: Mengem una flor.
1: No has vist mai per l'hort a les plantacions de carxofes que molen un montó? És una flor, vale, que se la mengem abans de que florisca.
0: Vale.
1: I això és molt interessant perquè una planta abans de florir vol dir que està en el seu punt de concentració màxim de nutrients. O sigui, tu t'estàs menjant eixa flor quan nutricionalment està en el seu punt perfecte.
0: En carinyo és un capoll.
1: Correcte.
0: Bàsicament, la carxofa, no?
1: Sí.
0: Perquè no ha esclatat, perquè si tu la deixes en la planta...
1: I sent unes flors moraes, que són superxules. I a voltes a l'horta, quan a lo millor no han arribat a fer la collita i és aquesta flor morà, és superxula. O sigui que millor si la mengem antes, òbviament, però si la deixen ahí queda una plantació molt guai. Però sí, és una flor de la nostra terreta. Ara tenim que aprofitar perquè no dura molts mesos, però està ara en temporada perfecta.
0: El punt ara és meravellós. És que cada volta s'allarga una miqueta més. És que són molt carxoferos.
1: Però...
0: Són capaços de menjar-me-la inclús quan tenen les taquetes negretes de qualsevol
1: però
0: manera.
1: La...
0: Sí. Però ara està al querer.
1: Ara està estupenda. I ho avui he menjat.
0: Has menjat carxofes? Sí. Ara es diràs com les has fetes i quins trucs d'elaboració, diguem, ràpida. A més, tu tens també molta consciència de que tenim poc temps. De fer-ho ràpid, que siga agradable, que siga palatable i que, a més, siga saludable. I per què molta gent la carxofa la dius, és que no m'agrada, és que està molt amarga, és que és molt avorrida...
1: Exacte, que bueno, que gràcies a aquest amargor, després parlarem, però gràcies a aquest amargor és una verdura que és molt interessant a nivell nutricional, però també per culpa d'aquest amargor, pues a molta gent no li agrada, igual que no li agraden les endívies o l'escarola, les verdures que són de la mateixa classe. Té una textura fibrosa que també, si no l'acabes d'agarrar el puntet o no la cuines bé, no agrada. I el que han dit antes, al final, si tu només l'has provat bollida, sense ningú tipus d'herbeta ni ninguna acompanyació que li faça gràcia... Jo, per exemple, als meus xiquets de casa... Carxofa no, carxofa, una volta li vaig fer la minaeta en parmesà al forn i se la van menjar, que jo quasi no vaig poder provar-la. I ahí te dones compte de dir, no és no carxofa, és ja. Com havien provat la carxofa antes.
0: I què la fes? Laminadeta? Li llevaves, diguem, la
1: res, laminadeta la al forn, no? En parmesà. Te'n recordes que això ho vas dur, que queda com una làmina, sí, i queda sí, molt guai. Sí, i això després t'ho menges com a xips i és que no te dones compte ni que és carxofa.
0: Pues mira, ja ens has donat una...
1: Ja, és una rapideta.
0: I per què les verdures amargues i concretament la carxofa, que no és una verdura, és una flor, ja ens has dit, per què és guai que amarguen? Quina part de l'amargor ens diu que
1: mira,
0: està fent-nos bé?
1: Exacte. El que esta verdura amargue vol dir que és bona pel nostre fetge. Vale, ja te'n recordes que no sé si a la volta de gener vam parlar de la dieta detox i dels aliments estos que són bons pel fetge, pues la carxofa està ahí en el top one perquè té este compost que és la cinarina, vale, que lo que fa, esta amargor, fa que el fetge produïsca més bilis, la producció de bilis és bona per a la digestió de les grasses, per tant, esta carxofa produeix més bilis, millora la digestió de les grasses, fa que el fetge treballi menys, o sea, facilita el seu treball i fa que les digestions siguin molt més lleugeres.
0: O siga, sí que no eres tremendament fan de la paella en arròs blanc, ja ho sé, que tu eres molt de l'arròs integral, però els diumenges fem paella.
1: Paelleta.
0: És a dir, si li posem carxofa a la paella ens ajudarà, perquè normalment, sobretot si carregues molt d'oli, del greix, del pollastre i el conill, la paella pot ser un tant indigesta, sobretot si menges més del compte, que com s'agrada tant,
1: exacte.
0: La carxofa ajudaria a la digestió, per exemple, d'un bon arròs?
1: Sí, ahí el problema de la paella amb carxofa, a mi m'encanta, jo me la menjo tota la carxofa de la paella, però les verdures de la paella agarren, és el que més agarra oli de la paella. Aleshores, millor si estigueren a part també, vale, fetes en un poc menys d'oli, perquè aquestes carxofes de la paella agarren més oli quasi que l'arròs i el pollastre.
0: Les reserve,
1: però
0: també,
1: les
0: no?
1: Pots reservar, les pots apartar i després, o si no, cuinar la paella amb un poc menys d'oli. Però vale. Sí, vale. Molt interessant clavar-les.
0: I després el tema de que alguns mites que hi ha al voltant de la,
1: bueno,
0: de
1: bueno,
0: la
1: és que
0: carxofa.
1: La dieta de la carxofa, vamos.
0: Buah! Això va ser tremendo en l'arrocito.
1: Jo crec que també per això la gent...
0: Li té mania.
1: Li té mania. Claro, òbviament.
0: Pot ser. Però que estava associada a totes aquelles propietats, diguem, de netejar el fetge per l'amargor que té la carxofa, entenc.
1: Això és de veres.
0: Es pot ser. Perquè, no, crec que ho hem comentat en alguna ocasió, ja fa anys hi havia una beguda, als anys 70 o 80, no sé, jo recordo els anuncis en la tele, ja feia cinar. Aperitivo a base
1: claro.
0: De alcachofa. I era com si fos un vermut o com si fos tal, que no tenia alcohol.
1: Bueno, com un extracte d'alcachofa.
0: No, perquè la Quina Sant Clement...
1: Ja, ja, cuidao.
0: No sé si tenia alcohol o no, però que tenia la
1: cinarina.
0: La cinarina.
1: El compost este.
0: I era amarg. Era,
1: sí, claro.
0: El cinar era...
1: Que al final jo crec que simplement bollirien les carxofes i de lo que solta en el aulla seria lo que... Tu vas provar?
0: No, però era una cosa molt moderna, perquè si en la tele cinar, i si una xicona allí... El es nuevo que... aperitivo a base de alcachofa.
1: Com els encanta.
0: Bueno, és que la publicitat de 70 i 80, bueno, si allí el vaquero de Marlboro fumant-se tot lo que tenia i lo que no tenia, i soberano, i veterano, i tot això. Lo de que la carxofa fa gasos.
1: Això també és de veres.
0: Això és real?
1: Sí.
0: Això passa, no?
1: Depèn de persones. Ja. A mi no, però per què dona gasos? Al final té un tipus de fibra...
0: Ai, mira que mona, diu. A mi no, perquè
1: no.
0: Com soy tan divina i soy alcoyana, no. Soy tan delgada, pues no me da gases. Claro.
1: A mi no me da gasos perquè tinc que l'estestí ultra acostumat
0: ja.
1: A menjar-ne molta, molta, molta verdura.
0: És per costum?
1: Claro, totalment.
0: Ah, val.
1: Al final té un tipus de fibra que es diu inulina, ja parlarem així algun dia de fibra, i és una fibra que té una digestió... molt complexa, vale? I és una fibra que no digerim nosaltres, que digerixen les nostres bactèries.
0: Vale.
1: Aleshores, moltes voltes, aquestes bactèries, si no estan acostumades a aquesta quantitat de fibra, a banda de fer digestió, a banda d'alimentar-se d'aquesta fibra, produeixen CO2 a l'hora que se mengen aquesta fibra. I aquest CO2 és el gas que a tu te senta mal.
0: Bueno, i a les
1: forma,
0: vaques.
1: I a les vaquetes. Forma d'evitar això. N'hi ha molts trucs, vale? Pues, per exemple, quan les fas bollidetes, afegir fulletes de llorer.
0: Ah, mira.
1: O comí. Vale, millora molt la digestió, o bueno, manzanilla en les floretes, i si no, al final, en la quantitat està el truc. Òbviament, si tu te fas una farta de carxofes pues, i tens l'intestí poc acostumat a aquesta verdura, te sentarà mal. Però si comences i dius, bueno, pues un poquet i me les faig bollidetes un poquet i després saltejaetes. Si no tens digestions, si tens tendència a produir gasos en aquest tipus de verdura, crues, per exemple, no és el teu... Antes que dies...
0: Ja, però han d'estar molt bones... Han d'estar molt bones per a menjar-te les crues.
1: Sí.
0: Vaja, ja te vaig dir, tinc una experiència religiosa, a la Vega Baja, els alcaciles.
1: Claro.
0: Perquè li diuen els carxofes
1: però
0: amb
1: alcacil. Però això serien unes carxofes meravelloses.
0: Però és que eren, claro. De veritat, estaven
1: sí.
0: Talladetes d'això.
1: Sí.
0: Després estaven en llima.
1: Claro, no, si
0: i,
1: és
0: en,
1: que...
0: I en ensalada.
1: Crues se poden menjar perfectament.
0: Meravellosa.
1: Ben tractades perfectament. I al final és el que tu has dit. Laminar-les molt, molt bé. Mm. Poque d'oli, sal, llima.
0: I en una manideta... De cor,
1: claro,
0: no? Claro.
1: Deixar només el cor.
0: El coret. Buah. Què anava a dir-te? Iles de pot.
1: Perfectes. Mira,
0: ah, mira,
1: tornant antes a lo
0: pensava
1: de Clara, que pensa...
0: No.
1: No, a més, jo sóc molt partidària, no, de defensar este tipus de productes de processats saludables, que molta gent els té crucificats, i al final, estes carxofes que venen ja tallaetes congelades o les de conserva que dius tu, són perfectes. Al final s'han envasat al buit, vale? En el seu punt òptim de que estaven cuinades, claro. Aleshores conserven a nivell nutricional.
0: Les congelades estan també
1: les congelades
0: o algo, estan crunes.
1: N'hi han vàries, vale. Però normalment estan un poquet prebollides.
0: S'ha fet algun algun procés,
1: exacte.
0: Perquè les
1: sobretot
0: altres
1: per evitar
0: ja
1: l'oxidació, vale. De la
0: pots menjar-te-les directament en una maioneseta, si vols, lleugera, amb un ratxet d'oli.
1: Les salsetes que fas jo de iogurt, ja, de pistatxets, al final... Però, i, per exemple, les de conserva, te les pots menjar tal qual en una manideta o donar-los un poquet de calfor en una paelleta i fer-te-les en gambetes...
0: Un poquet de pernilet,
1: bueno, un ouet a la planxa... Però són perfectes. Al final, si tu dones la volta... veuràs que només fica carxofa, sal i àcid cítric, que és la llima per a conservar.
0: Per a conservar. Fin. Vale, fenomenal. Ara que parlem del pernil, una curiositat, un asterisc que te faig d'això de la carxofa. Hi ha qui diu, a veure, el tema dels embotits, de manera molt, molt puntual, per moltes raons que ens has avançat. I, però m'han dit també, no és que el pernil serrà, també... Per l'insalat,
1: sí, sí,
0: també és un embotit i també pot tindre, n'hi ha ciència darrere, que pot tindre repercussions o a la llarga pot tindre algun element ligerament cancerígeno.
1: Però
0: com és això?
1: Però ahí se clave un poc per els nitrats, però hauries de menjar molta quantitat de pernil tots els dies per a preocupar-te d'això. I al final també...
0: Però és que molt personal, no dic que sigui el meu cas,
1: sí,
0: però
1: molt
0: personal, ara com en el desdejuni, es fem uns embolics.
1: Per què?
0: Per què, tia? Per què hem canviat?
1: Pues farem un programa de desdejunis.
0: Hem de fer un programa de desdejunis.
1: Me pareix un tema guai.
0: Perquè n'hi ha gent que es pensa que menja el desdejuni saludable menjant-se...
1: Una torrada de pa blanc.
0: De pa blanc, oli i pernil.
1: Molt més, molt millorable.
0: Altament millorable.
1: Sí.
0: Ja ens diràs
1: i el que... problema anem a repetir sempre lo mateix. El pernil és roí? No.
0: Però és cada dia,
1: nutricionalment
0: cada dia...
1: adequat ja. Des de jornar tots els dies pernil? No.
0: Vale.
1: Al final...
0: Però quan t'agarres una marxa, també rutinitzar un poquet, sobretot el desdejuni, que sempre fa perea i
1: però
0: això...
1: Però tornem a lo mateix, és com si digueres ou i colesterol. Puc sopar-us tots... és bo sopar-us encara que tinga colesterol? Si no passa res. Yeah. Però puc sopar tots els dies? No.
0: Yeah.
1: Al final... A veure, si me digueres carxofes, diria no passa res, pots menjar-ne tots els dies.
0: Però l'ou en el desdejuni, per exemple, sí, és bien.
1: Sí, perfecte.
0: Vale.
1: Perfecte.
0: Vale.
1: Al final donarem idees.
0: Vinga, fem
1: i el pernil,
0: i deixem
1: si
0: un
1: és
0: dia especial desdejunis.
1: El pernil, si és ibèric, millor el greix que té i menys impactaria... a navi cancerigen que parles tu.
0: Vale.
1: Ja t'he dit que no alertem perquè serien quantitats molt altes.
0: Molt altes.
1: Parlarem un altre dia del tema.
0: Però, per exemple, un dia pernil, un altre dia...
1: Pit de tito.
0: Un
1: altre dia formatge fresc en anchovetes, per l'omega 3, un altre dia un ouet, una llandeta de tonyina...
0: El seu advocat, les seues anous...
1: El formatge cottage en un poquet d'advocat... Idees n'hi ha un muntó.
0: Ja, quasi ens has fet el programa. De tota manera, deixem-ho...
1: Tenia set, quasi.
0: Deixem un dia farem especial des de Junis, que està molt guai. Val, tornem a la carxofa. Antioxidants, mola molt. L'antioxidant és antienvelliment, per fer-ho ràpid.
1: Al final els antioxidants, vale, és el que lluiten frente a eixa inflamació que tenim, eixe dany oxidatiu, vale? Aleshores és molt interessant. I aquestes verdures amb molt eixe color intens, vale, com és, per exemple, el verd de la carxofa, ens indica que és molt, molt rica en antioxidants.
0: Vale. I ajuda a reduir la inflamació.
1: Ajuda a reduir la inflamació.
0: Però quan dius inflamació, diguem, és... mèdicament, què seria? O quina patologia seria associada a la inflamació?
1: Quan parlem d'inflamació, és una inflamació que no se veu, vale? Tu no te notes inflamat, és una inflamació que se diu de baix grau. I què vol dir? Que a la llarga pot produir-nos patologies més complicades.
0: No
1: sabeu,
0: la inflamació no fa mal.
1: No fa mal, però
0: algun òrgan està inflamat,
1: però
0: està inflamació latent. No sé si crònica, però ahí sí, com cronificada.
1: Sí. En analítica, vale, n'hi ha paràmetres.
0: N'hi ha indicadors.
1: Exactament.
0: Vale. I ens ajuda la carxofa a reduir aquesta inflamació.
1: Ens ajuda a millorar, vale, aquesta inflamació, aquest dany oxidatiu. Superimportant, que ens ajuda a eliminar el colesterol dolent, el colesterol LDL. Vale? Esta fibra que té atrapa el colesterol i ens ajuda a eliminar-lo en la fenta. O sigui que, molt positiu també. També ens ajuda a regular el sucre en sang. Tornem a la fibra que té, vale? Fa que els picos de glucosa en eixe menjar siguin menor per la fibra que té. O sigui que té molts beneficis. És rica en potassi, rica en magnesi, que ja sabem lo bo que és el magnesi, i el potassi...
0: Que són, si la fas molt... perd això que digueu...
1: Totalment.
0: Perd, diguem-ne, aquestes qualitats, aquest potassi, per exemple, aquest
1: claro,
0: potassi mineral...
1: Lo que parlàvem antes, crua, mal a nivell digestiu, per a persones que siguen un poc sensibles, meravellosa a nivell nutricional, perquè conserva tots els nutrients. Cuinar, millor a nivell digestiu, però si se passem, perdem un poc els nutrients.
0: Val. Tant,
1: sobretot
0: empataríem...
1: els minerals, perquè passen a l'olla de cocció. Mm. Aleshores és cuinar-la, però no passar-se tampoc.
0: I si la fem al vapor?
1: I si la fem al vapor, millor que bollida, millor perquè el vapor conserva millor els nutrients.
0: Costa agarrar-li el punt, si se queda crua d'això, però si la rebulls massa també...
1: Però bueno, si al final si la fas en aulla, però controles el temps, no n'hi ha problema. Al final és quan tu bullisses alguna cosa i te notes que l'aulla s'ha quedat verda,
0: massa
1: dius, m'ha passat.
0: Val. I com no passar-me?
1: ¿Eh?
0: Com no passar-me?
1: Pues, per exemple, no bullir-la.
0: Clavar el gabinet directament.
1: Anar clavant el gabinet, no. I jo te diria que la carxofa, és que més de 10 minuts no fa falta bullir-la.
0: Ah, no? Val. És que normalment jo poso dos carxofetes, però poso també... Poso carxofa, poso... I ho poso tot...
1: No, ahí és l'error.
0: Carxofa, Carlota...
1: Tota la volta, no.
0: No, poso
1: cada
0: una
1: verdura...
0: cebeta... Posa
1: claro,
0: la creïlla.
1: Té punts de cocció superdiferents.
0: De fer un bollit, tinc que anar jo, com si fos el putxero, anar afegint-li, vols dir? Sí.
1: Pues ahir, aleshores, ahir el vapor millor.
0: Millor el vapor.
1: Si no, tu també pensa, què és lo més dur d'això? La creïlla i la carlota abans, i al final ja tires la carxofa, i quina altra verdura has dit?
0: Carlota, també.
1: Carlota en la creïlla.

A.Radio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.

0: tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu.
1: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
2: Amics i amigues de la Ràdio Autonòmica, seguidors de la vesprada d'Apunt, en aquest espai recordem moments d'eixos que ens resulten inoblidables i que ens han anat passant al llarg dels distints programes, en aquest cas a principis d'any.
1: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
2: Recuperem una efemèride que ens trasllada al gener de 1981, quan l'empresari d'Alzira, Luis Suñer, va ser segrestat per la banda terrorista ETA. Ens feia memòria d'aquell succés colpidor el periodista i escriptor Sergi Moyano, amb el seu llibre a la mà, Operación Apolo, que recordava aquella història de l'empresari de gelats que va passar, bueno, va passar ell 3 mesos segrestat, després alliberat i nosaltres impactats.
1: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.
3: Parlem del segrest de Lluís Suñer. Va ser un 13 de gener de 1981. Un comando de la banda terrorista ETA va entrar al seu despatx, justament en la seva empresa de gelats, en Avidesa, en Alzira, i se'l van emportar en una furgoneta. Estigué l'home segrestat durant 3 mesos i finalment va ser alliberat després d'un pagament milionari. Però per què va ser objectiu d'ETA i com es va produir este segrest?
4: Veguem entrar dos xics i una xica, armats, uns en la metralladora i en posició amenaçant.
5: Un dels encaputxats li va pegar en el costat amb el canó de la metralladora.
4: Uno d'ells mos diu, aquí he dejado una bomba que se acciona nada más tocarla. Si tocáis esto, va a volar todo esto.
5: El trauen de l'empresa i el posen en el maleter d'un cotxe.
6: Mai en la vida podíem pensar que això podia passar a Don Luis i en Alzira. Va ser molt traumàtic. Mos va crear una por. Teníem por a sonar pel carrer.
3: Va generar moltíssima por perquè van passar molts anys. Els 45 anys. Però l'any 81, en termes d'història, és l'altre dia. I fins fa 4 dies, també, com aquell que diu la banda terrorista ETA, i especialment en els 80, 90, els anys de plom, convivíem en este país, en el terror, en fi, d'una manera molt angoixosa, no? Avui volem fer esta mirada, esta ullada al passat, d'este segrest, i ho fem acompanyats d'un periodista, un company, que ha investigat molt a fons esta història, i ha escrit un llibre molt interessant, Operación Apolo, on conta detalls, conta la narrativa de com va passar, la cronologia del segrest, i dona molts detalls, i alguns d'ells desconeguts, de com va ser el segrest d'aquest empresari valencià de Suñer. I com dic, algun aspecte desconegut del que ara farem incidència. És el company Sergi Moyano que ens acompanya esta vesprada. Què tal, Sergi, com estàs?
7: Què tal, bona vesprada, Simo.
3: Bueno, ara complint-se, bueno, passat dia 13, no? 45 anys i l'efemèrit torna a somoure, diguem, no? Sembla que les efemèrits remenegen el record i conforme dia un testimoni. Estos talls que hem estret han sigut del programa d'investigació Zoom que va dedicar precisament a segrest, i d'alguna manera també formaves part també dels convidats i desvelàveu també pues, part, diguem, de la trama valenciana, de la part de la implicació valenciana que n'hi ha en el segrest. Per recordar-ho succintament, 13 de gener de 1981, què és el que va passar, Sergi?
7: El dimarts i 13 de gener de 1981, 7 encaputxats assaltaren la fàbrica de gelats d'Avidesa. Era prop de les 9 de la nit. Quedaven molt pocs treballant a això ara. Diguem que en les últimes hores, no? Es quedaven només la gent de l'equip directiu i estava Luis Suñer en el seu despatx, despatxant amb l'encarregat del cap de compres de la fàbrica d'Avidesa. I en aquest moment entraren uns encaputxats, començaren a lligar, a emmordassar a tots els treballadors que quedaven en aquestes hores, eren uns 6-7 treballadors, i Luis Suñer en aquell moment es pensava que era tot una broma. Pensava que eren els seus nets que li estaven gastant una broma. L'home que tenia assegut davant pensava que eren els falleros que havien anat a demanar una gratificació perquè s'apropaven les falles, i perquè, clar, era un fet molt inèdit, no? Jo crec que el segrest de Luis Suñer va ser la primera vegada que els valencians vam sentir tan de prop l'amenaça d'ETA, perquè fins a aquell moment a la Comunitat Valenciana no hi havia hagut un atemptats, pràcticament cap víctima mortal fins a aquell moment, i per tant el fenomen del terrorisme s'observava com una cosa llunyana, no? Com que passava en altres llocs, en el País Basc, també hi havia hagut algun atemptat a Madrid i a Barcelona, però era una cosa molt aliena a nosaltres. I va ser la primera vegada que vam veure que era una amenaça per a nosaltres, no? Una amenaça real. Per tant, en aquell moment, quan aconseguiren reduir a tots els treballadors, Luis Sunyer al final va veure que la cosa anava de veres, li punxaren un Valium al cul i se l'emportaren a rostres del seu despatx, el clavaren el maleter d'un cotxe, a mig camí entre Alzira i el Zulo, en un camp de tarongers el canviaren a una furgoneta, una Citroën, el clavaren dins d'un baúl i des d'allà el portaren a un Zulo construït a propòsit en un local, en un negoci obert al públic, en la Safor, és a dir, molt a prop de casa. És un detall que mai no s'havia conegut, perquè la policia mai no va detindre ni va identificar els autors, els responsables directes d'aquest segrest.
3: Esta és la novetat que contes en el llibre, que ara estàs explicant-nos també i explicaràs també en aquesta edició especial del programa Zoom i en el llibre Operació Apolo, heu trasllades. És a dir, que el Zulo en el que estigui amagat, tingueren segrestat 3 mesos, Sunyer estiguera en un racó de la Safor, significa que també els segrestadors, el comando o part del comando, tenia contactes o inclús gent pròpia de la Safor o resident de la Safor els va tirar una mà?
7: Sí, així és. De fet, és un element també inèdit, no? Sí que pot haver existit algun tipus de col·laboració en accions puntuals, no? De gent que sobre el terreny hagi pogut col·laborar, que siga d'origen valenciana, no? Però en aquest cas el que hem pogut saber és que hi hagués

0: almenys una persona, un valencià de la SAFOR, que va ser militant directe d'ETA político-militar, que va ser la branca dins del complex terrorista ETA, doncs era la branca, diguem, menys sanguinària, que de fet era coneguda en aquells anys com la ETA blana. De fet, van ser els primers etarres que s'adonaren que en democràcia no tenia sentit l'ús de la violència i, per tant, van ser els primers en abandonar, no? En tota la seva història causaren...
1: Integraren, han arribat a sonar, en efecte, no? Els famosos polimilis. Per tant, diguem, un d'aquells polimilis era un xicó de la SAFOR que formava part de l'entramat d'ETA i va ser el que va facilitar la logística i que el Zulo estiguera... No sé si se poden contar més detalls o és visitable el lloc. Si tu també, per curiositat periodística, has rascat una miqueta més i has anat... Vull anar justament al lloc on estigui tres mesos. Sunyer, has pogut rascar una miqueta més ahir?
0: Sí, sí que es coneix. El que passa és que, diguem, la font sobre la qual es construís la investigació, doncs ha volgut preservar al màxim l'anonimat, sobretot per evitar
1: que ningú vagi a visitar el lloc. Perquè el lloc existís. Existís, òbviament existís, perquè va estar... tres mesos a aquesta Lluís Sunyer,
0: era un negoci,
1: però no s'ha fet públic per evitar, diguem, no sé,
0: poder arribar fins a...
1: Igual que hi ha gent que fa turisme de tempestes, per exemple, i se'n va a fotografiar les onades de 6 metres que n'hi ha ara mateix en el litoral de la SAFOR i de la Marina, i que hi ha gent que se juga no, el físic també fent algun tipus de turisme d'este raro, no, seria absolutament capaç de que, si se publica el lloc on està, que estarà canviat, imagina, de fa 45 anys, que segur que tu coneixes, sí, però que no vols dir, lògicament, clar, i es produiria una situació que ni el poble vol, ni la persona que té la propietat, entenc, vol,
0: clar, això, perquè...
1: però existeix el lloc, no?
0: Clar, clar, perquè...
1: Puc preguntar-te si està igual o està molt canviat.
0: Han passat 45 anys. Ha canviat.
1: Hasta aquí podes leer.
0: Ha canviat molt. Sí que és cert que, que al final també és un lloc que era una tapadora, és a dir, ells feien vida normal, no? De vegades, quan parlem del terrorisme o d'un comando, un membre d'un comando, pareix que com si anaren pel carrer en una caputxa posada i la metralladora, no? I en este cas, precisament ells el que intentaven era camuflar-se, diluir-se al màxim entre la societat, i això va ser la garantia de l'èxit, perquè el fet que la policia en cap moment aconseguir a identificar el lloc on podia estar segrestat Lluís Sunyer també és gràcies a aquesta participació de valencians. És a dir, el fet que hi haguera valencians en el comando va aportar, no? Com, bé, eren xicons del poble que estaven, mira, en una furgoneta per ahí perquè estan fent la reforma del local, han portat un bagul.
1: Uns amics que han vingut ahí del País Basc a ajudar a fer això, la reforma, clar, uns amics, i, bueno, no alçaren, diguem,
0: no alçaren cap sospita, i a més en el dia a dia anava la clientela allà, mentre en el pati, en el corral d'eixe negoci hi havia un Zulo, una persona de 70 anys en un Zulo d'apenes 2 metres, on si es posa de genolls el cable que tocava el sostre.
1: Com pots tot tornar a descriure com era el Zulo?
0: Era un espai molt xicot, diguem, és el típic pati interior de llums, pati de llums, no? D'una casa típica valenciana, sí, amb les seues rajoletes de color roig, fosc, i allà baix, aprofitant la reforma del local, que va obrir poc abans del segrest, aprofitant aquella reforma per a furgar, per a excavar en ixe corral i construir un Zulo
1: que estava totalment subterrani, no?
0: Subterrani, vale. Davall d'ixe pati, i aprofitant en ixa reforma per a fer-lo insonoritzat.
1: Quines dimensions tenia, dius?
0: Tenia apenes un metre i pico d'alt.
1: No podia alçar-se dret?
0: No podia posar-se dret. De fet, si es posava de genolls, el cap li tocava el sostre, no?
1: Havia estar tombat.
0: Havia estar tota l'estona tombat. I això també va suposar un problema i un inconvenient, perquè va arribar un punt en què hagueren de canviar-lo de lloc i l'hagueren de traslladar a un altre Zulo.
1: És que físicament també, no? Un home que ja tenia una edat, la pèrdua de massa muscular també, no poder veure el sol, és a dir, clar, era una situació... Ell escoltava alguna cosa del rebombori que hi havia al costat? O estava tan insonoritzat que ell estava completament aïllat i Alié no sabia on estava? En ningú moment.
0: Ell no sabia on estava ni tenia cap intuïció. Sí que és de veres que en algun moment va sentir algun tipus de so, però que no sabia identificar ben bé què era, però en general estava completament aïllat de tot. De fet, l'escaleta per la qual accedia un dels segrestadors a baixar-li el menjar, a canviar-li el poal per a fer les seues necessitats, etc, etc, i se forat estava també tapat per una cortina per a evitar que vegera què és el que hi havia fora d'Ixe Zulo i que estava en un pati, no? Per tant, sí que els segrestadors van tindre molta cura per a evitar que ell poguera identificar en quin lloc estava. De fet,

el tracte amb ell va ser poc humà, va ser poc constant, a més perquè volien evitar també que s'encarinyara amb els segrestadors. De fet, el segrestador se va inventar

0: estava allí abandonat d'aquesta manera. Luis Suñer, en els anys 80, un personatge molt popular, molt estimat al Cira, per si l'altre vides a les pollastres. Qui era Luis Suñer?
1: Suñer és un personatge molt important per al Cira.
2: Un gran empresari amb visió de futur enorme.
3: Realment, en aquell moment hi havia molts pocs empresaris amb una capacitat, amb un múscul industrial com el que va arribar a posseir Luis Suñer.
4: És el que diuen els anglesos, self-made man. O sigui, un home fet a ell mateixa.
0: I que tenia pasta, clar. Tenia molta pasta, perquè el que volien els segrestadors, els terroristes, era precisament diners. Però quina personalitat... La gent del poble el recorda una persona, en fi, un empresari, val? Però un empresari, diguem, no dic empresari persona, que no sigui una persona necessàriament, ni molt menys, no? Encara que n'hi ha de tot, no? Però, diguem, un home bo, no? I un benefactor també del poble, no?
5: Sí, era la gran personalitat local, la persona que donava diners a les falles, a les confraries, a l'asil de les persones majors, a totes les iniciatives socials i culturals de la ciutat. Ell aportava una quantitat important. Ell va arribar a ser el patró de la ciutat, no? Era la persona que estava darrere de tot i fins i tot m'atreviria a dir que manava més que l'alcalde i segurament que uns quants alcaldes de la comarca de la Ribera junts.
0: Molta influència, clar. No sé quants empleats tindria Vides en aquell moment i la quantitat de volum econòmic que podia generar, però estem parlant d'una empresa en una implantació que després, bueno, per circumstàncies o per les següents generacions, o per a saber, pues va acabar, bueno, diluint-se de la marca, però realment de molt de prestigi a nivell nacional, no sé si també exportava, però generava... Estem parlant d'un Juan Roig de l'època, entre cometes, salvant totes les distàncies. No?
5: Sí, perquè una societat com la valenciana, que havia sigut tradicionalment agrària, no?, i que va tenir una industrialització molt tardana, Luis Suñer, en els anys 70-80, s'havia convertit en l'empresari més important, que tenia major capacitat del moment, no? I sí que és de veres que en el cas d'Alzira, no?, que i la comarca de la Ribera, que sempre ha estat molt vinculada al comerç i l'exportació de la taronja, aquelles empreses suposaren un revulsiu per al sector productiu valencià i sobretot de la ciutat. Bona part de la gent d'Alzira vivia gràcies a les seues empreses, tant la fàbrica de gelats i de pollastres congelats d'Avidesa com de Cartonaje Suñer, que realment va ser la seva primera empresa.
0: És que li va fer també guanyar molts diners, perquè el tema dels envasos de cartró, també per a tota classe d'indústria, l'indústria farmacèutica també va fer molts diners, va popularitzar molt el tema dels pollastres, que encara fins als anys 60 era una carn cara, diguem, va popularitzar també el preu, i com dia, per a tota una generació, polos a Videsa, això era un... menjar-se un apolo era una meravella. Tornant al segrest, en condicions realment molt dures, conforme estàs explicant-nos, Sergi, molt maltractat, en una situació també física i emocional molt al límit. Mireu, Xavier Maiza, un exmembre d'ETA, exetarra, m'ha donat una entrevista precisament en aquest programa, els companys de Zoom, i explicava què significava estar tancat en aquest zulo.
6: Que una persona esté encerrada en un lugar que no sabe cuál es, que no sabe cuál va a ser su devenir, que no sabe si al día siguiente, a la mañana, cuando se vaya a levantar, le pueden dar un tiro, obviamente, pues eso es una tortura permanente.
0: La vessant psicològica, el maltracte psicològic, no, la tortura psicològica que suposa estar per una persona que no saps en quin moment, perquè ells s'identificaren com a etarres. Luis Suñer, durant el seu segrest, sabia que estava segrestat per etarres, ho sospitava.
5: Sí, des del primer moment els segrestadors li deixaren clar que ells no pensaven matar-lo, que era un segrest econòmic i que eren ETA político-militar i que volien els diners, no? I se va ser una ferramenta de pressió des del primer moment. De fet, ell va negociar directament el rescat, el seu propi rescat des del Zulo. I, clar, el problema és que els segrestadors pensaven que això anava a ser una qüestió d'un parell de setmanes, no? Però es va allargar moltíssim la negociació per dues qüestions. Una, la intervenció d'un assessor britànic d'una empresa que es deia Control Risk, que assessorava famílies de segrestats, i pels seus servicis la família va pagar 100.000 pessetes diàries, que era pràcticament l'equivalent al sou mensual d'un valencià mitjà. Era una barbaritat de diners i ell va aconseguir rebaixar aquesta xifra, no? Dels 1.500 milions que va demanar ETA al principi, es va aconseguir rebaixar als 325 milions.
0: Ell mateix va negociar en els etarres el seu els diners a canvi del segrest. És que em sembla una història... Aquest aspecte, per exemple, jo no el coneixia.
5: Clar,
0: va ser ell el que anava, diguem, interpel·lant els etarres i negociant sabent que anava a passar més temps en el

0: Zulo si no s'avenia, diguem, a la negociació, perquè de 1.500 a 300 milions de pessetes són, pues, clar, és una diferència brutal, no?
1: Una persona en una situació tan vulnerable com la que, claro, com en la que es trobava Luis Sunyer, al final accepta, no? És més fàcil que siga més generós que no la família, no? Que en este cas està en una posició diferent a la que estava ell, no?
0: Ah, per això volien negociar,
1: clar, per això volien...
0: Pensant que seria més fàcil traure més diners.
1: I de fet ho va ser. De fet, ell va escriure una carta, l'obligaren a escriure una carta a la família autoritzant a pagar 700 milions. I sa carta, la família la va rebre a través dels etarres i clar, en aquell moment la disjuntiva era molt complicada perquè no podien... El cor el que et demana és fer-li cas, no?, a una persona que està en aquesta situació, però l'assessor britànic, el tal Peter, que els estava assessorant, li va dir que no podien acceptar aquests 700 milions i van acabar rebaixant-ho als 325. I això va dilatar moltíssim la negociació i sobretot perquè de sobte, 23 de febrer, Tejero assalta al Congrés i de sobte el país està amb l'ai al cor perquè hi ha un cop d'estat i allò va suposar un xoc brutal en tota la cúpula d'ETA. Hi havia gent fugint i també per als mateixos segrestadors que en aquella nit idearen un pla de fugida. Ells pensaren en deixar el local obert, posar unes caixetes davant del Zulo per a retardar un poc l'eixida i agafar una moto i camp a través, arribar fins al port de Dénia, atracar un vaixell i anar-se'n molt lluny. I se va ser la idea del segrestador.
0: En un pla de fugida, perquè la cosa realment pensaven, sobretot en les primeres hores, que aniria en sèrio el colp, perquè clar, a Sunyer l'alliberen en abril, per tant el pillen, el colp d'estat es pillen en ple segrest, el colp d'estat i la situació política prèvia tan convulsa que va generar el colp d'estat. Estic preguntant-me per la intervenció de les coses i forces de seguretat en aquell moment, és a dir, que deixant, diguem, de manera tranquil·la que un tal Peter d'una empresa que se suposava que sabia com gestionar aquests casos i no intervinguera directament, o que la família no confiara més en la policia, en la Guàrdia Civil.
1: Estàvem en una època de negociació, és a dir, el govern de la UCD d'Adolfo Suárez estava en un moment molt delicat, de fet va dimitir poc abans del cop d'estat. Era una situació molt delicada per al govern d'aquell moment, que estava en plenes negociacions amb ETA político-militar, perquè ja des de l'any 80, des d'un any abans, havien començat aquestes converses perquè hi haguera un acord de pau, per evitar que el terrorisme seguira matant, no? I ETA político-militar en aquests moments estava en una treva, de fet durant el segrest estava en treva amb el govern, però mútuament es van prometre, tant ETA com el govern, actuacions no beligerants. No? Per tant, per a ETA considerava que cometre un segrest no era diguem, fer saltar pels aires la treva, perquè ells deien que necessitaven seguir tenint recursos econòmics, sobretot per a finançar l'aparell logístic, no? que és realment... El segrest de Luis Sunyer està pensat per això, per a mantindre tota l'estructura organitzativa en el País Basc francès, que és el lloc de residència dels comandos il·legals, on tenen tot l'arsenal d'armes, els pisos francs, on viuen en la clandestinitat. En aquell moment, vora 300 militants d'ETA, no?
0: Falten molts diners per a mantindre, en efecte, tota aquella infraestructura. Bueno, com se resol? Finalment, quanta pasta és la que s'amolla per part de la família? Quants diners se paguen? Com se fa l'intercanvi i quin és el moment de l'alliberament de Sunyer?
1: Bé, finalment va haver un ultimàtum final i la família va decidir no estirar més la corda. Va ser una decisió sobretot de la filla, no? De Mari Carmen Sunyer, que estava en una situació molt delicada i volia que acabara allà, no? Aquell segrest, i acceptaren pagar 325 milions de pessetes. En tres bancs distints van treure una sèrie de xecs. Els entregaren a uns advocats que van fer d'intermediaris entre ETA i la família, que eren les persones que s'encarregaven d'anar de viatge a Iparralde, al País Basc francès, per a negociar directament amb la cúpula. I per tant el que feren va ser portar aquests xecs a Madrid, al Banc d'Espanya, la seu central del Banc d'Espanya. Allà aquests advocats van treure aquests bitllets, aquests 325 milions, en bitllets de 5.000 pessetes. Els clavaren dins de tres bosses d'esport que pesaven 90 quilos, i aleshores ahir iniciaren aquests dos advocats que eren, diguem, el suport que va tindre sobretot la família durant aquells tres mesos. S'emportaren aquest vehicle cap al País Basc en un aparcament de la platja de la Concha de Sant Sebastián. Allà deixaren els diners amb el cotxe obert i va arribar una persona i se'ls va emportar. I aquests diners viatjaren per barco, és a dir, en la frontera, en Fuenterrabía, no? Allà deixaren els bitllets en un pesquer i aquest pesquer va arribar fins a...

0: Sant Joan de Luz, i allà va passar a un altre vaixell. Van ser dos vaixells diferents, perquè en aquell moment els, eren molts els vaixells que anaven i tornaven frontera amunt, frontera avall, i eren, diguem, era el transport més segur, el menys controlat per la policia, no? Per això feren aquest canvi d'un pesquer més xicotet a un que era un poc més gran, fins a Bordeus. Allà a Bordeus, la cúpula d'ETA havia organitzat una infraestructura amb diversos vehicles, crec que eren quatre, per a escortar aquests bitllets fins a el Zulo, on els van amagar i ja van començar a repartir-los, no?
1: Seria el canvi d'euros, 2 milions d'euros, que no deixa de ser uns diners, encara que circumstàncies sociopolítiques, socioeconòmiques són molt, molt, molt canviants, és difícil fer la traslació. 300 milions d'euros de l'any 80, era molts diners. Bueno, i com, el remat de l'home, com estava físicament i psicològicament quan se va alliberar, què és el que va passar?
0: Va tornar eufòric, amb ganes de menjar-se el món. Així és com el va veure, sobretot la gent d'Alzira, no? Perquè aquella tornada a la seva ciutat, en un trajecte que va fer en cotxe des de Logroño, diguem que va ser una festa per les carreteres, per allò per on passava, fins i tot pels pobles més xicotets, i sí, a gent aplaudir-lo perquè la ràdio anava retransmetent en directe. Ahora, en estos momentos, el cotxe de Luis Junior passa por Sagunto, i clar, diguem que anàvem seguint el minut a minut.
1: Com si fos la Vuelta a Espanya, ciclistes, no? Clar. Com anàvem passant, la gent eixia del poble allà a aplaudir.
0: Hi havia gent als vorals de la carretera, a l'entrada d'Alzira, les monges demanaren un taxi per anar a l'entrada d'Alzira per a rebre'l, no?
1: Maravilla.
0: Fins i tot la...
1: Ni Berlanga haver fet un guió tan perfecte, eh?
0: Clar, i en la porta de sa casa tiraren una traca, va anar la banda de música, van tocar en pas dobles, i ell va eixir al balcó envoltat de la seua dona i de la seua filla, i va ser, diguem, l'esclat, no?, de felicitat de la ciutat que rebia a este home després del que havia passat. Ell, diguem que, com que el segrest va durar tant, van ser 90 dies, en el primer període, en ese primer Zulo, on va estar en la Safor, va tindre un període de molta depressió. De fet, els segrestadors es van espantar perquè vegeren que l'home se'ls n'anava, no? I per això... Ells mateixes
1: Quina
0: personal.
1: Edat tenia, Sumier, aproximadament?
0: Va complir els 71 anys dins del Zulo.
1: Dins del Zulo.
0: Un 19 de març, el dia de Sant Josep, no? A ell, en aquest període, de fet, quan era el seu aniversari, li va entrar una pena molt gran, els seus captors ho van percebre, i és en aquell moment quan van veure que havien de canviar-lo de lloc. Yeah. L'últim Zulo va ser molt més humà. De fet, ell jugava a les cartes, als escacs, amb els seus segrestadors. Diguem que la relació va ser molt més pròxima, no? I diguem que va eixir d'allà amb una certa síndrome d'Estocolm. I això també li va suposar alguns problemes, perquè només ser alliberat, abans fins i tot de declarar davant la policia, va participar en el programa de Luis del Olmo en Radio Nacional d'Espanya, i ell va dir...
1: Aquesta entrevista és mítica, això forma part dels anals de la història de la ràdio. Conta,
0: clar,
1: magnífica aquesta entrevista.
0: En aquella entrevista, 48 hores després, l'home diu que s'ha acomiadat d'ells com amics, que desitja veure'ls en llibertat, i que tinguin família i que siguin feliços. Diu que, bueno, es posiciona a favor de l'amnistia, no? I que pensa que molta gent no ho tornaria a fer, no? És a dir, també un poc en la línia dels temps, no? Perquè realment en aquella transició, este és un dels emblemes d'aquella transició, no? El perdó des de l'Estat per a pacificar, no?, la societat.
1: Caram, es una historia absolutamente extraordinaria. Operación Apolo, el libro que desentraña todo el que va a pasar en el segrest del empresario Sireny Luis Sunyer. Y yo no sé si tienes alguna otra historia entre más, pero esta historia realmente es extraordinaria. ¿Y en qué momento dones en la, digamos, la clau desconeguda, en la, digamos, la colaboración de este chicón en el comando y, digamos, que estiguera ese primer Zulo en la Safor? ¿Cómo dones en esa información y bueno, en quin moment se pensava que tot lo de Sunyer estava contat, però hi havia moltes coses a contar. Penses que aquest fil era molt interessant d'estirar periodísticament, no?
0: Sí, va ser un poc per casualitat. Sí que és de veres que en el meu cas personal coincidís que la germana xicoteta de ma mare, ma tia Laura, va néixer ixe dia a molts pocs metres de Davidesa, en el paritori de l'Hospital de Santa Llúcia d'Alzira. A molts pocs metres, ma iaia estava donant a llum, estava parint, mentre passava això. I a casa sempre s'havia comentat, en els dinars familiars de diumenge, al voltant de la paella de Puchero, sempre s'havia comentat això. Era una cosa que m'havia generat interès, però vaig buscar en les hemeroteques...
1: Perquè tu eres d'Alzira, o criat en Alzira...
0: Amb família d'Alzira, sí.
1: Empeltat en Alzira.
0: Empeltat d'Alzira i de Carcaixí.

0: Que carcaixen.
1: I sempre m'havia generat interès, no? Perquè ETA, en Alzira, no? Sempre era una cosa un poc exòtica, no? Que m'havia aparegut aquella història, però tampoc no vaig trobar la manera d'anar més enllà, no? En l'hemeroteca vaig trobar poca informació, perquè en aquell moment hi havia tantes coses a atendre l'any 81, amb assassinats, amb la violència política que marcava el nostre dia a dia, que aquell segrest que havia acabat d'una manera dolça, no? En l'home alliberat, en pagaren, no? Diguem que això va quedar un poc en l'oblit, no? I tot va sorgir perquè vaig, per casualitat, amb una conversa amb una persona coneguda, em va dir que havia sigut amiga d'un xic que li havia confessat que era un dels segrestadors de Luis Suñer. No em va voler dir el nom ni la manera com trobar-lo, però vaig començar a estirar del fil sense saber tampoc cap on em portaria. I, per cas, mira, vaig tindre sort i va acceptar parlar. I és la primera vegada que un membre d'Ise Comando que va planificar, executar i sostindre durant més de 2 mesos i mig aquell segrest parla, perquè realment mai no van ser condemnats els responsables directes, només des de l'últim Zulo, que eren també els segrestadors de Papucci, del pare de Julio Iglesias, i que quan els van interrogar després d'alliberar a Papucci, s'adonaren que també havien tingut segrestat a Luis Suñer, no? I això van ser els únics que pagaren per aquell segrest, que va ser un procés judicial que es va fer un poc d'aquella manera, no? En aquella estratègia, no? Que hi havia de distensió en aquells moments. I mai no s'havia sabut la història que hi havia darrere, no? I a mi em va sobtar molt en el moment en què vaig començar a entrevistar a esta persona que mai havia verbalitzat això, que havia tingut un relat d'emocions contingudes i sobretot d'informació, no? Que la tenia dispersa en el seu cap. La va començar a organitzar en aquella entrevista que va durar 6 hores i, clar, em vaig trobar una història que era molt curiosa, no? Com persones de molts tants diferents, un valencià, un madrileny, 2 bascos, no? Confluïssen en una història d'estes, no? Això també explica moltes coses de la nostra transició democràtica, no? Com gent... Perquè ara un jove de la Safor i un de Aspeitia tenen més coses en comú, però l'any 80 no en tenien tantes, no? Diguem que ara la societat està molt més homogenitzada i en aquells anys això suposava moltes coses, no? I com aquella violència política, no? que hem arrossegat tots aquests anys, en aquells anys de la transició va marcar el dia a dia i va fer que joves de 23, 24, 25 anys es vegeren, no? Atrets per aquella idea de la lluita armada, que en aquells moments pensaven que era la manera de combatre un franquisme que no se n'havia anat del tot.
0: Conexió saforenca de ETA i en el segrest de Luis Suñer contat en esta operació Apolo i a més explicat d'esta manera narrativament, a més tan interessat com té la història tan integrada i a més se nota per descomptat que és periodista. Moltíssimes gràcies, Sergi, per acompanyar-nos.
1: Gràcies a tu, Ximo, un plaer.
0: Recordant este 45 aniversari forma part de la nostra història, de la nostra memòria. Gràcies per reviscolar-la. Gràcies, Sergi Mollà.
2: Que aquella banda terrorista segrestara un empresari de casa nostra ens va impactar molt, la veritat. Ai, el nostre bon vivant i gastroturista Vicent Gil segur que recorda aquell segrest, però ja sabeu que ell ens apropa cada setmana les millors recomanacions per al bon menjar i la bona taula i d'això ens ocupem ara.
3: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
2: Una de les sorpreses d'enguany ha sigut el restaurant Simposio, guardonat amb la seva primera estrella Michelin. El cuiner Roger Julián està al front de la cuina d'este restaurant de producte i creatiu a Sant Antonio de Benajever. En la seva visita al nostre programa ens va contar la seva cuina honesta i amb relat.
3: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
0: Parlem de les coses de menjar, però coses de menjar en excel·lència. Molt especials.
2: Sempre que ve Vicent Gil al nostre programa, sempre ens porta l'excel·lència acompanyant-lo. Ella és l'excel·lència, però sempre ens porta altra excel·lència acompanyant-lo. Com estem, Perla?
0: És l'excel·lència sentant-se a menjar.
2: Avui també m'agrada com vens. Avui també m'agrada el teu model.
4: Pues mira, que em donava la papallona i me l'he llevat, i perquè si no Gemma es clava en mi. Digo, no, vaig a llevar-me.
2: Però eres elegantot. Atén-me una cosa, que és que avui sí, no? Parlem d'excel·lència i dia Ximoades. Una excel·lència, a més, que s'ha de veure en marxa.
4: Sí, senyora. Sí, senyora, perquè me cridaron, bueno, me cridà Silvia un dia dient, que han donat a ir donant les Michelin i podem fer alguna ressenya i tal. Dic, sí. A Jorge Lengua l'havien tingut unes setmanes abans. Sí, a Roger el tenim esta vesprada i d'ací poc tindrem a Rubén, l'altre de Castelló, el tindrem també parlant amb nosaltres. I a Roger Julián, que és... Roger és un tio molt singular. Estem parlant, tu dius, jo he viscut...

A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5. De tu!

0: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Estàs en Bambolina Sonora, amb Blanca Beneito, el programa de radioteatre d'A.Punt Mèdia. Bambolina
2: Sonora. Benvinguts i benvingudes a este espai radiofònic d'A.Punt Mèdia que proclama l'amor pel millor invent mediterrani, el teatre. Bambolina Sonora, l'escena valenciana a la teua casa.
3: Clea, on està el nou sopar?
4: Mamà, què fas alçada?
3: Això era el sopar?
4: Ai, està bé. Et prepararé una altra cosa.
3: De les dos, sempre vas ser la més maldestra. Sóc l'amant de l'últim tsar de la llunyana Rússia. Servís-me-ho en una copa, desgraciada. Jo només bec en copa.
5: Josefina, ho sent. M'he quedat una hora tancat a l'ascensor i...
6: A partir d'ara li donarem 20 gotes cada 4 hores.
3: Ah, sí? Apareixia jo vestida tota d'escarlata, lliscant-me com una serp.
4: Jo sí, mamà. Mirta, vindreu a ma casa.
7: A ta casa? No sé on està ta casa.
4: Cal ser valenta per a fer el que a una li dóna la gana.
7: Valenta, com tu.
4: La nostra protagonista somiava desperta que era una gran ballarina. Però, malauradament, els nostres pensaments no sempre es reflecteixen la realitat. Una mare amb demència, dos germanes bessones, el metge i la veu d'un misteriós home són els ingredients de Tempesta, una tragicomèdia de la dramaturga castellonenca Begoña Tena. Es tracta d'una peça inèdita escrita inicialment per a ràdio. Per tant, el que sentirem a continuació és la creació íntegra de l'autora. Begoña, estàs a punt d'escoltar per primera vegada el teu text

0: Nervis, curiositat, en què penses ara mateix? Perquè a més de ser-ne l'autora, avui també interpretaràs el personatge d'una de les germanes.
1: Doncs estic molt, molt contenta, un poc nerviosa, perquè és la primera vegada que este test es munta, no? És inèdit, i bueno, sempre crea un poc de curiositat veure si funciona o no funciona. Però bé, estic molt contenta, ara concentrant-me més en la tasca d'actriu, però molt relaxada també perquè estic en molt bona companyia i jo crec que s'ho passarem molt bé. Jo estic molt contenta d'estar en Vicky, d'estar en Andrés, d'estar en Patricia i en Pepe, que va ser el meu primer mestre de tècnica vocal fa molts anys.
0: Pepe Galotto, que interpretarà a un metge, i casualment moltes vegades interpretes a metges. Després igual ho parlem en el col·loqui, però és una curiositat de Pepe. Avui el veurem com a neuròleg. Ara, després veurem què més. Ha presentat abans a Patricia. Patricia Teruel serà la teua germana bessona. I és curiós perquè, clar, físicament, en la realitat, no teniu res a veure.
1: Són completament
0: podríeu
1: diferents.
0: Podríeu ser dos pols oposats.
1: Sí, som el yin i el yang, no?
0: Ara mateix aporten dos arracades, dos parells d'arracades molt, bueno, les mateixes. Això és el xicot de paregut de germana que teniu ara mateix. I després tenim a la mare, la tercera en discòrdia, el centre d'atenció d'esta peça, que tindrà la veu d'una gran actriu valenciana, Victoria Salvador, la gran mestra de comèdia de l'arte. I l'home, una veu que mai apareix directament i que després veurem per què, i que serà interpretat per Andrés Poveda. Ens agradaria dedicar la representació d'avui a les persones majors que han patit o patixen esta silenciosa malaltia, esta particular tempesta, i també als seus cuidadors. Des de Bambolina Sonora, el nostre xicotet homenatge.
2: Senyores, senyors, comença la presentació.
0: Ara vos presentem una nova mirada per a riure'ns de nosaltres mateixos, perquè què és la cultura, sinó un espill en el qual veure'ns reflectits

0: On estàs? Fa més de 10 minuts que estic apegada a la finestra i tu no estàs. Per què? És tot tan estrany. Feia tant de temps que no plovia així. El teu apartament està a fosques. No estàs a casa? O vas apagar les llums perquè no et veja? És això? Ja t'has cansat de mi? On t'has ficat? On?
1: Clea, on està el meu sopar?
0: Mamà, què fas alçada?
1: Una altra vegada amb el telèfon?
0: No, jo només mirava per la finestra.
1: Per què portes aquesta perruca?
0: No és una perruca, és... Què fas dempeus?
1: Caminar.
0: No pots. Vols caure't una altra vegada?
1: Jo no caic, em tire.
0: Mamà, no sigues cabota.
1: Solta'm!
0: Asseu-te així, a la cadira de rodes.
1: Estic farta d'estar al llit. No has canviat els llençols des de fa setmanes.
0: Mamà, no digues això i asseu-te.
1: Estàs planejant acabar amb mi a poc a poc, no és així?
0: Mamà, per favor.
1: Vols matar de fàstic o de fam?
0: Mamà, ja has sopat?
1: Com que ja he sopat?
0: Fa una hora.
1: Això era el sopar?
0: Tens més gana?
1: Això era el sopar?
0: Ai, està bé. Et prepararé una altra cosa.
1: Déu meu, vols matar-me d'inanició?
0: Vols un got de llet calenta?
1: Vull un filet, un rellom, un bistec, un ossobuco.
0: Mamà, no pots menjar d'això.
1: Estic farta d'aixes sopes d'espina de peix.

0: Poca vergonya. En què et gastes la meua pensió? Eh? Respon!
1: Mamà, no et convenen aquestes coses. El metge t'ho ha prohibit.
2: Quan tornarà?
1: No ho sé.
2: Crida-li, crida-li. Necessite vore'l. Em sent pitjor. M'ofegue. M'asfixie.
1: No, no et lleves la bata. Et constiparàs.
2: Sento una calor estranya. Em crema el pit. M'ofegue.
1: No lleves la roba. Fa fred.
0: Solta'm. No pots impedir-me-ho. Ei, m'estima a mi. A mi.
1: No comencem.
0: Mai arribaràs a ser

0: Eres l'escòria d'esta família. De les dos, sempre vas ser la més maldestra, la més apocada, la més imbècil.
1: Dóna'm el braç. Fica la mànega, vinga.
0: Ja sé el que pretens. Vols lligar-me a esta cadira i deixar que em muira de fam.
1: Xxxt, no parles així, els veïns.
0: Que s'assabenten tots. Esta criada en furta.
1: Mamà, per l'amor de Déu.
0: Auxili! Socors! Que algú m'ajude! Sóc l'amant de l'últim tsar de la llunyana Rússia.
1: Pren-te això.
0: Jo vaig ballar al seu palau. Vaig ballar-li a la cort i també al seu llit.
1: Engulte-ho, vinga!
0: I xampany i pols de talc. Calen mi donar les puntes. Ui, ballaré de nou per a ell només. Com em mira, eixos ulls, eixos ulls.
1: Veu-te això, de pressa.
0: Servís-me-ho en una copa, desgraciada. Jo només bec en copa.
1: Està bé. Tren en copa.
0: Què és? Brut o sec?
1: Sec.
0: Oh, el deteste.
1: Brut.
0: Ai, sí, m'agrada. Està amarg.
1: Un altre glob.
0: No en vull més. Em sap molt mal.
1: Este xampany l'han enviat des del palau.
0: L'ha enviat ell?
1: Personalment. Quan? Mentre assajava. No la va voler molestar.
0: Oh, respecta tant el meu art.
1: Vega seu, madame.
0: Madame.
1: Molt bé. Ara serà millor que descanse. Demà té una gran funció.
0: Oh, sí. Totes les entrades esgotades. París m'estima.
1: La portaré a la seva habitació, madame.
0: Ai, sí, al meu llit. Estic tan esgotada. És una bona xica. Si seguixes així, et donaré lliure els divendres a la vesprada. Per estar amb el teu nòvio. Perquè tu tens nòvio, no?
1: No, senyora.
0: No?
1: És hora d'anar-se'n al llit.
0: Ah, sí, el llit. Quin dosser tan bonic tenia jo a Sant Petersburg. Ho recordes?
1: Clar, mamà.
0: Mamà? T'assembles tant a la meua xicoteta Mirta. Era la major de les bessones. La més llesta, la més bonica, la més simpàtica. En canvi, l'altra no servia per a res.
1: Vinga, la portaré amb la cadira volant.
0: Oh, sí, sí, volant. Estes cames ja no són com abans. Estes no són meues, no ho són. Cal trobar-les i retornar estes. No les sent, ni em fan cas.
1: Són les gotes, mamà.
0: Les gotes?
1: Per al dolor.
0: No, no, no sent res. El cos s'apaga. No em respon.
1: Vinga, mamà, et portaré al llit.
0: De qui seran estes cames? Sóc la primera intèrpret del Ballet Nacional de Moscou.
1: Sí, mamà, sí. Thank you.

0: I què tal esta setmana?
1: Bé, seguís igual, doctor. Li fa molt de mal les cames, dic, la cama.
0: Com porta la pròtesi?
1: No se la posa.
0: Ha de caminar amb ella, ha d'acostumar-se. I al carrer?
1: A més de temps?
0: Ja, feia quasi un any que no plovia i ara...
1: Està molt nerviosa. Apenes en reconeix, o sí, no ho sé.
0: I vostè? Com està?
1: Jo? Bé.
0: Segur? Tampoc és de casa. No treballa?
1: Treballa, sí.
0: Al saló?
1: Sí, sóc... Bé, escric per a una revista. Escric consells, tinc una secció.
0: Que antic.
1: Sí, ja, és que és una publicació.
0: Sobre però... què aconsella?
1: Bé, un poc de tot. En la revista em dic Josephine i tinc els cabells rossos platí. Van posar una fotografia d'una model sueca amb els ulls verds. Mire, esta sóc jo.
0: Vaja, és bonica.
1: Sí, ella sí.
0: Amb aquests ulls, qualsevol l'escriuria. Perquè li escriuen, no?
1: Sí.
0: I els curen.
2: Doctor, quina alegria. Tenia tantes ganes de vore'l.
1: Per favor, com ixes així vestida, cobriste?
2: Disculpe-la. Està en figamolla. Prepara el té.
0: No fa falta.
2: Preferís cafè?
0: No, gràcies.
2: Una copa?
0: Estic de servei.
2: Ai... Com són els joves ara. Prepara cafè i pastes.
1: No hi ha pastes.
2: Llavors baix al forn, de pressa.
1: Mamà, per favor.
2: De pressa! Ai, doctor, ho sent. Però no sap com està el servei últimament. És tan difícil trobar una bona xica avui en dia.
0: Me'n fas càrrec.
2: Però què fas, inquieta?
1: Ja n'hi ha prou, mare.
0: Seguisca-li el corrent.
2: Però, doctor, és que... Baixa immediatament!
1: Això ja és massa.
2: Per fi sols, doctor. No puc més.
0: Què li ocorre?
2: Vol matar-me. He d'escapar. Ha d'ajudar-me.
0: Per favor, tranquil·litzes.
2: Puc confiar en vostè, veritat?
0: Per descomptat.
2: M'ha amagat la cama perquè no camine. Vol que m'arrossegue com una invàlida en esta cadira de rodes.
0: Doncs anem a buscar-la.
2: El què?
0: La cama.
2: Ara no, doctor, ara...
0: S'ha pres la medicació.
2: Què?
0: Ha de ser constant.
2: Constant? Oh, sí, el dolor és constant.
0: Li fa mal?
2: Molt.
0: On?
2: Així.
0: Així? Així no hi ha res.
2: Res?
0: Encara la sent.
2: El què?
0: La seua cama. La que li,
2: li agrada la música, doctor? A mi m'encanta. És l'única cosa que em salva la vida. Acosta'm, per favor, al tocadiscos. Mire, ho vaig comprar estant de gira a París. Sap que vaig ballar a París?
0: Sí, clar.
2: Ho sap?
0: M'ho ha contat moltes vegades.
2: Només em dóna sopa de peix. La deteste.
0: No li convé menjar fort.
2: Posa'm este disc. És meravellós. El coneix?
0: No ho sé.
2: Posa'l, per favor.
0: Però...
2: Per favor.

0: Oh, oh, i quina meravella de composició! Així apareixia jo vestida tota d'escarlata, al prosceni, lliscant-me com una serp. Així...
1: Espere, serà millor que no ho intentem.
0: Mirem, fins i tot puc fer-ho ara.
1: Per descomptat, però no ho faci.
0: El decorat anava de

0: apareixent i tot es feia negre. Un focus retallava la meua figura i desenes de soldats, jovenets de repartiment, m'envoltaven, hipnotitzats amb el gran ball de la serra.
1: Senyora, perdeu, no es mou així.
0: La hipnosi de la contorsionista.
1: Ja n'hi ha prou!
0: No tinga por, doctor. Senta la música. És poderosa. Penetra. Penetra.
1: Deixa de moure's així o acabarem en urgències.
0: No es resistisca. Siga en flama, doctor. Siga en flama.
1: Passis de terra, per favor.
0: Alça'm. Tu.
1: Agarres fort. A la d'una. A la de dos.
0: Espera, espera, espera. Encara no.
1: Això és ridícul.
0: Ara, seguix la música. Porta'm voltant els teus braços. No em soltes.
1: La deixaré a la seua cadira.
0: No, en eixe trastorn no.
1: Que eixe demores. Es caurem.
0: He d'agitar els braços. És part de la coreografia.
1: Pare.
0: No em deixe així al sofà. Si almenys fora una xeslong.
1: Està delirant. No pres la medicació.
0: Puja la música.
1: La seua filla no li dona les gotes?
0: Més fort.
1: Mirem i conteste.
0: Vol matar-me, doctor. Vol matar-me.
2: Ja n'hi ha prou.
0: Ho veu, doctor? Només pensa destrossar-me a poc a poc.
1: Vinga, ajuda'm a vestir-la. Està molt agitada. Té el pols pels núvols.
0: Mamà, posa'm la bata. Tinc calor. M'ofegue.
1: Haurem d'augmentar la dosi.
0: No ho oblidaré. Per molt que m'unflen a verí, no oblidaré el que m'han llevat. Qui em va tallar la cama? Qui?
1: Per favor, Manuela. No sé si té.
0: Coixa, lesionada, deforme. Jo que vaig ser la primera ballarina del Ballet Nacional de Moscou.
2: Mamà, ja n'hi ha prou! Tu mai has ballat ni a París, ni a Moscou, ni a Sant Petersburg.
0: Vol matar-me, doctor? Ho veu?
1: Per favor, no l'excite. Vinga, Manuela, prenga això, la calmarà.
0: Em calmarà, doctor. Estic molt mal.
2: Veu-te-ho ja!
1: No cride, està molt nerviosa.
2: Jo?
1: No pot seguir així.
0: Veus? Veus el que has aconseguit? La malalta sóc jo, no tu. Em tens enveja, em detestes. No pots suportar que m'estime a mi.
2: Prenent-te les gotes d'una vegada.
0: Només bec en copa.
1: Per favor, relaxem-nos.
0: M'agrada beure en copa. Això és mal, doctor.
1: No. Ara mateix la busqué jo, la copa.
0: I se li ocórrega. Per això està al servei. Em costa una barbaritat, però sóc una dama. I les dames...
2: Tinc la teua copa.
1: Vinga, ara vega-seu.
0: Està tan amarg.
1: Siga una bona xica i prengueu-ho d'un clop.
0: Ho faré per vostè, doctor.
1: A partir d'ara li donarem 20 gotes cada 4 hores.
2: Cada 4 hores?
1: No li convé alterar-se tant. Necessites receptes?
2: Sí.
0: Oh, que amarg, és terrible.
1: Així té. I esta per a vostè.
2: Per a mi?
0: Doctor, mire, m'ho he begut tot.
1: Perfecte. Ara revisarem aquestes cames. D'acord?
0: Ara no, impossible. No pense fer-ho fins que ella isca de l'habitació.
2: Mamà, no comences.
0: Vull estar sola.
1: No s'altere.
0: Doncs que se'n vaja. Tinc dret a la meva intimitat. No em despullaré davant d'estes coristes de pacotilla.
1: Tranquil·lices.
0: Vull un camerino per a mi sola.
1: Per descomptat.
0: Estes mocoses venen al meu camerino i ho toquetegen tot.
2: Mamà, calla ja!
1: Per favor, no li porta la contrària.
0: Ho veu? Ja no hi ha respecte per la professió. Vols acabar amb mi, veritat? Vols quedar-te amb el meu camerino, amb els meus números, les meues joies? És que ningú se n'adona. Ningú s'adona del que està passant així.
3: Jo sí, mamà.
4: Mirta, com has entrat?
3: La porta estava oberta.
0: Mirta? Mirta, la meua xiqueta adorada, la meua preferida, la meua...

0: nina bufona.
1: Hola, mamà.
0: Carinyo, has vingut.
1: Quan he acabat la gira.
2: 6 mesos de gira?
0: Una gira, que emocionant. Anem a la meva habitació. Has de contar-me-ho tot.
3: Però el doctor ha de mirar-te.
4: No es preocupen, vaig.
3: Ja, però ha vingut a posta i...
4: Està tan contenta que... No es creu que tornaré demà a primera hora.
0: No és encantador, Mirta?
1: Moltes gràcies, doctor.
0: Vinga, porteu-me a l'habitació volant.
4: Espera, Clea. La posaré jo a la cadira. Una, dos i... tres!
0: Oh, pesa molt, doctor.
4: No, no, en absolut.
0: És adorable, veritat, Mirta?
1: Sí, mamà.
4: Ai, ja està la seua cadira.
0: Gràcies, doctor. Ara, Mirta, tu i jo parlarem a soles a la meva habitació. Papa, vull saber-ho tot.
4: Som bessones?
2: Sí.
4: Ha de prendre una decisió. De si no res, començaran les obres. On aniran?
2: No ho sé.
4: Una residència seria el més convenient.
2: Ens agafaran a les dos?
4: Com?
2: Res.
4: No ho demore més. No arribem la carta... Indemnitzat a tots els veïns.
2: Indemnitzat? Ens tiren al carrer i ens donen una almoina.
4: I els serveis socials?
2: No han tornat a vindre.
4: Però jo vaig signar els papers. El procés està en marxa. Ha d'insistir.
2: Més?
4: Vaig a la farmàcia i compres això. No deixa de prendre això. Tornaré demà a primera hora.
2: Sen donar-li tantes molèsties, però...
4: Vaig a la farmàcia. Fins demà.
2: Si creu que em prendré això, ja pot esperar. On he amagat la perruca? Vinga, agafa el telèfon. Contesta. Per què tens les persianes baixades? Per què? Contesta. Estàs enfadat amb mi? Agafa el telèfon. Agafa'l.
0: Ai, però quina meravella.
1: Espera tu, mamà. És una tablet.
0: Tablet? Ui, és molt modern. No sé si sabré manejar-ho.
1: És molt fàcil, mamà. Només has de tocar i xiran els vídeos. Mira, t'he posat el Trencanous, Carmen, el llac dels cignes.
0: Ai, el llac dels cignes.
1: Toca, mamà.
0: Així? Oh, és màgia. Quina preciositat de ballet. Mira com es mouen, sense tocar apenes el terra. Jo també em movia així, ho recordes?
1: Clar, mamà.
0: Però ara, mira, només tinc una cama. On estaves? En eixir del quiròfan no et vaig veure. No et vaig veure.
1: No vaig poder, mamà. Estava a Buenos Aires.
0: Buenos Aires? Has volat a Buenos Aires?
1: I a Venezuela, a Brasil, a l'Uruguai.
0: Déu meu, eres una gran ballarina, com ta mare.
1: No, mamà, jo no balle.
0: No?
1: Soc actriu.
0: Actriu?
1: Soc Antígona.
0: No balles?
1: I Medea, Fedra, Laurència, treballen la Companyia Nacional de Teatre Clàssic. Heu recordes?
0: Per què no balles?
1: Mira, vols veure'm actuar? Així en la tablet t'he posat uns vídeos.
0: Jo t'ho vaig ensenyar tot. I per què te'n vas anar tan joveneta?
1: Perquè en esta ciutat no tenia futur.
0: Jo també me'n vaig anar. Però vaig tornar per la vostra culpa. Saps el que és portar una panxa carregada amb 2 vetges, 2 cors, 4 pulmons, 2 pàncrees?
1: Mamà, mira quin vídeo tan bonic.
0: Apaga-ho.
1: És preciós.
0: Apaga-ho, em fa mal el cap. Vols que t'ensenyi un secret?
1: Clar.
0: Obri l'armari i busca baix de l'abric verd. Veus un paquet?
1: Això?
0: Sí, sí, porta-ho.
1: Què és?
0: Obri-ho.
1: És la teua cama?
0: Vull que la tragues d'ací. No és la meua. Mira-la, és més curta. No s'ajusta.
1: És idèntica a l'altra. Només has d'acostumar-te a ella. No vols caminar?
0: Ja estan una altra vegada. Silenci! Silenci! Sóc una malalta terminal. Vull un poc de respecte. Dóna'm la cama.
1: Mamà, mamà, no!

0: colpeges la paret amb la pròtesi i la destrossaràs.
1: Silenci! Fa setmanes i setmanes que fan soroll.
2: Que estan de mudances.
1: Sorolls a dalt, a baix, als costats. Què està fent tot el món?
2: Estan deixant l'edifici.
1: El nostre edifici? Per què? Ja n'hi ha prou de sorolls. No ho suporte. Porta'm al meu camerino, Mirta. Estic tan cansada. Em fa mal tot. Vull que t'emportes les joies. No em fie de la teua germana. Per què estic tan cansada?
2: És la medicació, mamà.
1: Tinc son, però no em deixes sola.
2: Vols música?
1: Sí, sí, una cosa bonica, una cosa suau. Oh, és preciós. Gràcies. Estic tan contenta de veure't. Tan contenta, mamà. Mamà, no te'n vagis.
2: Tranquil·la, dorm.
1: Dóna'm la mà, mamà. Dóna'm la mà.

0: S'ha dormit?
1: Sí. No l'agafes?
0: No.
1: Hi vaig jo?
0: No. Deixa'l sonar.
1: Clea, què et passa? Està la casa intacta. En què estàs pensant?
0: Pots dormir a la meva habitació. Jo dormiré així, al saló.
1: Clea, cal fer alguna cosa.
0: El sopar?
1: Escolta'm, vindreu a ma casa.
0: A ta casa?
1: Les dos.
0: No sé on està ta casa. Mai ens has convidat. Mai ens vas convidar ni a ta casa, ni a la teua boda, ni a l'estrena de les teues funcions. Saps com de feliç hauria sigut la mamà anant a una estrena?
1: Però què estàs esperant? El fet que us traga la policia o els bombers? Este barri desapareixerà, fica-te-ho al cap. Cal anar-se'n.
0: Saps que mai he eixit d'ací? He passat tota la vida en esta casa. En este carrer. Només he mirat la vida a través de la finestra. I he sigut feliç així, mirant com viuen els altres, allà baix, més allà de la finestra. Per què ens han de fer això? Per què?
1: Una altra vegada criden. Potser és important. No l'agafes?
0: No. Serà millor que no l'agafi mai més. Li he fallat.
1: Fallat?
0: Fa dies que té la persiana baixada. Deu estar molt enfadat.
1: Qui?
0: Algú que em va voler un poc, crec. No ho sé. Algú que també mirava a través de la finestra.
2: Clea! Clea, el sopar!
1: El sopar?
0: Cada 3 hores em demana el sopar. Vaig, mamà.
1: Però si estava dormida.
0: Estàs segura que vols portar-nos a ta casa?
2: Clea!
0: Ja hi vaig, mamà.
1: Una altra vegada? Diga. No, s'ha equivocat. Torna a ploure. Sí? Escolta, s'ha tornat a equivocar. No és així. Però què és això? Està caient granissada? Diga. Escolta, ja li he dit que s'ha equivocat. Així no viu cap Josephine. Ho entén? Déu meu, és el dilluns.

0: I este cotxe? És teu?
1: No. Bé, és del meu marit.
0: És molt gran, molt còmode.
1: És americà.
0: Americà el teu marit?
1: El cotxe. Té canvi automàtic.
0: I este botó?
1: No, no, mamà. No obrigues la finestreta.
0: Ei, que m'estic banyant així darrere.
1: Para, quieta.
0: Un viatge amb les meues dues filles. És tan emocionant.
2: Ui, sí, emocionant.
0: I on anem?
1: A ma casa, mamà. A Madrid.
0: A la capital? No m'agrada. No hi ha mar. Des del meu dormitori veia la...

0: mar.
1: No veies la mar. Veies les grues del port.
0: No vull anar-hi. Allí va ser on vaig conèixer el vostre pare i on tot es va acabar per a mi.
2: Vinga, mamà. Busquem una miqueta de música.
0: No, vull dormir. Este paisatge és tan avorrit. Tot és igual. Així no hi ha muntanyes, ni arbres, ni gratacels.
2: És la meseta, mamà.
0: Avorrisc. Quant falta?
2: Hora i mitja.
0: Encara?
2: No puc anar més de pressa. Està plovent a bots i barrals.
1: I és automàtic?
2: Què?
1: El cotxe.
2: Sí, pràcticament va sol.
1: Aleshores és fàcil, no?
2: Mamà, lleva'm la pròtesi de damunt, no veig res.
0: És que em pica.
2: No veig.
1: Mamà, hauries de seure't amb mi, així darrere.
0: No m'agrada seure'n darrere. Una vegada em vaig a seure darrere i vaig aixir amb un bombo de bessones. No, mai us assegueu darrere. És perillós.
2: Et vas quedar embarassada en un cotxe?
0: Ai, però quina pregunta és ixa? Jo només era jove i bonica i havia de menjar. Ell em va prometre tantes coses. Jo volia ballar un sol amb un vestit llarg. Però ell em deia, cal ensenyar cama, més cama. Mira, mira on està ara la meua cama.
2: Mamà, la pròtesi, guarda-la. Tindrem un accident.
0: Jo vaig ballar per a l'últim tsar de la llunyana Rússia.
1: Mamà, tu no vas ballar mai. Només movies el cul en una pèssima revista.
2: Calla't, Clea.
0: Jo era un artista, un artista!
1: Mai vas fer ballet, ni vas viatjar per Europa.
2: Clea, no seguisques.
1: Ni vas ser l'amant del tsar.
0: Mentida!
1: L'últim tsar es va morir en 1918 i tu vas néixer en el 46.
0: No!
1: Són al·lucinacions.
2: Calla't!
0: Jo no vaig ballar?
1: No.
0: Ni vaig viatjar a l'estranger?
1: Mai.
0: I llavors, què vaig fer?
2: Mamà, tu vas ser una dona valenta que va criar sola dos filles, sense l'ajuda de ningú, amb el cap ben alt. Vas obrir una botiga xicoteta, una merceria, i cosies tutus i cintes per a les filles dels nous rics. Era la botiga més bonica de tot el carrer. Posaves discos. I hi havia revistes estrangeres. Vas ser una mare fadrina i llegies novel·les. T'agradaven les històriques. Sissi Emperadriu i la Calas. I ballar. Ballar sempre. Vas tindre amants. Molts. I també tristeses. Vas fer el que et va donar la gana, mamà. El que et va donar la gana.
0: De veres?
1: Continues fent-ho? Ho recordes?
2: Cal ser valenta per a fer el que a una li doni la gana.
1: Valenta, com tu.
0: Em pixe.
2: Ara?
0: Em pixe ja.
2: Però no pots aguantar una miqueta, mamà?
0: No, no, no, para.
2: No, no puc parar enmig de l'autopista.
0: Però no m'aguante.
1: Allí n'hi ha una gasolinera.
2: On?
1: Allí. Ai, vés en compte, ens mataràs.
2: Calla!
0: No puc més.
1: Ai, frena, frena, te la passes.
2: Vinga, baixa, mamà. Posa la pròtesi.
0: On està el meu bastó?
1: El tinc jo. Pren. Va, t'acompanye.
0: No, tu no.
2: D'acord, tranquil·la. Ja vaig amb tu. De pressa, ens xoparem.
1: Este cotxe està ple de botons. Mai n'havia vist un així. Fa dues hores que estic asseguda així i... i crec que sabria fer-ho. Si ella pot, jo també. Vinga, prova-ho. Este cotxe ho fa tot a sales. Diuen que cal ser valenta. Valenta, no? Ai, Déu meu, estic conduint! D'acord, d'acord, no et poses nerviosa. Només has de tornar a l'autopista. Per on era? Ai, com es para l'eixuga parabrisa. Ho estàs fent, ho estàs fent. Ja estàs a l'autopista. D'acord, ara la cinquena, però si és que este cotxe ho fa sol. On està el telèfon? Com ho ha fet abans? El mans lliures eixe. Sí, així, marqui i ja està. Vinga, contesta, contesta.
3: Diga.
1: Hola, sóc jo, Josephine.
3: Josephine, he estat cridant-te.
1: Ja, estic conduint. És el cotxe de la meva germana i el seu telèfon. Bé, tot és d'ella, però estic conduint.

0: saps?
1: Te n'has anat?
0: Sí, però tornaré. Per tu. Ho farem.
1: Collons, a veure. He trobat un altre apartament. Està lluny, però...
0: Jo t'hi portaré.
1: Josefina, no ens hem vist mai en persona.
0: No sóc Rosa.
1: Què?
0: Que era una perruca. En la revista em dic Josephine i tinc els cabells rossos platí.
1: Quina revista?
0: Em dic Clea. És el meu nom verdader.
1: Però aleshores...
0: Seguim amb el pla. Veritat.
1: Josephine, et dius Clea?
0: Sí, però... Escolta. Escolta el que està sonant. No és perfecte.
2: Exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through?
3: Home, quina cara s'ha quedat Clea al deixar-nos a tots sol, a la mare i a la germana.
4: Què?
3: Pues flipats, no?
4: Flipats.
3: Ens hem quedat flipats. Deixat, vinga. No, com has sigut? Com t'has sentit al veure el teu text fet en ràdio, en micros?
4: Pues, home, ha estat molt guai, la veritat. O sea, molt contenta, perquè és sempre passar del paper, no? A cossos, a veus, a persones, pues sempre és un procés molt, bueno, molt emocionant. Pues emocionada, la veritat, i molt contenta de com ha sigut.
3: Jo estic intrigada, la veritat, amb la història de Clea i l'home misteriós. I queda per telèfon i hi ha com una història oculta dels personatges.
5: Que... Sí, és una altra història que estem esperant que l'autora escriga, però sí, hi hauria per fer una altra obreta sencera, sí, sí.
4: Sí, només contant la història de com s'han conegut, no? De com...
5: Això de les finestres, no? Sí. I un tema, és un argument per a les misteris.
4: No, és que n'hi ha molt poqueta informació d'aquest personatge, no? Mm-hmm. És com un personatge que entra, però és molt important, eh?
3: Clar, és el que li pega la volta a la història.
4: És el que li pega
3: a
4: gràcies
3: història.
4: A ell i ja canvia la seva vida.
3: Perquè... Sí. I la mare com està?
6: Bé.
3: Com t'has sentit?
6: Bé, ella és potenta. Vull dir que té força i que...
3: Sí, perquè no... t'hem vist passar per estats de plors, d'alegria, d'excitació amb el ball. Mm. Com acabes després de fer aquest personatge?
6: Sí, bueno, pues un poc esgotada, la veritat. Un poc esgotada, però crec que és un personatge molt agraït en aquest sentit. Crec que Begoña ha fet una feina molt xula de crear aquest personatge. La veritat és que la demència, no?, que... És molt agraïda, teatralment parlant, clar. Perquè et permetís això, entrar com en una muntanya russa i passar per molts estats d'ànim diferents.
3: Jo m'he quedat també el moment quan el metge li diu s'ha de prendre, ha de ser constant amb la medicina. I, oh, sí, el dolor és constant. Jo m'he quedat amb aquesta frase.
7: Però ahí té ella molt de cap. Per a saber lo que li està dient, vull dir, clar, li ha contestat
3: no,
7: molt bé.
3: Mira que malalta estic.
7: Clar.
5: Sí, ella té allí els seus punts brillants, no? Sí. Per a intentar ahí portar-se al metge on ella vol, no? Un poquet així, no?
3: Què opina el metge?
8: Bé, mira, un metge que es troba ahí una malalta especial. La veritat és que jo crec que le té... Jo sent que le té molt de carinyo, que és una malalta especial. Per a ell.
3: Potser la porto tratant molt
8: sí,
3: de temps.
8: Que sí, ficar els nervis, però això de que le cuente històries, no?, de París, les coses, jo què sé, molt escoltar a Victoria i el personatge, la veritat és que...
3: Perquè així on tenim a Pepe Galotto fa moltes vegades de metge.
8: Ara qui ho dius? Sí, és la veritat, sí, neuròtic.
3: Moltes vegades.
8: Fa molt, jo què sé. La veritat és que sí, molt...
5: Podries posar-te ja una consulta, no?
3: Sí.
5: Ja és especialista en tractar la gent.
3: El que també queda l'atenció són les dues germanes bessones, que clar, en ràdio sentim la veu, però després són totalment diferents. Hem ficat ahí les dos...
7: Les arracades.
3: Les arracades. Per donar-li el punt.
7: No, des de luego no poden ser més... Més diferents.
4: Totalment.
3: Físicament i també sí. En la ficció sou diferents amb la manera de ser. Clar. Són com dos pols oposats.
7: Sí, exacte. La veritat, per mi ha sigut com un... És aire fred, no? Vull dir que feia molt de temps que no m'enfrontava a un text i en radioteatre, que és com de... És meravellós. I a més, mai havia treballat en Begoña, en Victoria tampoc i en Pepe tampoc. I en

0: Vull dir... Bueno, sí, Andrés m'ha dirigit, però, vamos, que no...
1: Sí, que no és el mateix.
0: Que no, no és el mateix.
2: I ja què tal quan... és treballar, Patricia, amb l'autora? A més, perquè és una... Ah, no sé, pues, és com una complicació un afegida o és més fàcil?
0: No, jo penso que sempre treballar en l'autora és molt més fàcil. Vull dir, perquè si tens algun dubte, encara que tens també a la imatge de la directora, no? Que, de la seva visió, però també qui ho ha escrit, no sé, clar, té un altre punt de vista.
3: El personatge així té este punt, o això ho diu perquè jo vaig escriure, no?
4: Home, jo crec que l'autoria, quan està en el procés d'assajos, jo crec que per a nosaltres és un regal, perquè moltes vegades els autors, les autores, escrivim els textos i després desapareguem, no? I estar en el procés amb els actors, les actrius, escoltant, també te n'adones si el teu text està bé, on falla, on podries continuar treballant. Mm-hmm. Jo crec molt en la reescritura en escena. M'agrada molt estar amb els actors i tornar a rellegir el text amb ells.
3: A mi m'agradaria que ens contares com va ser la gènesi d'este text.
4: Doncs pues este text té molts anys, la idea, no? La idea primera era un monòleg, bueno, tres personatges per a una actriu. I era la mare i les dues filles. I ho vaig escriure fa, pues, 10 o 12 anys, més o menys. I tenia com, bueno, pues aquestes coses que no es passen a les actrius, que no tenim feina, i era, pues jo me vaig a fer la meva pròpia feina. I vaig començar a escriure...
3: Molt bé, la iniciativa.
4: Sí, perquè si no, si te quedes esperant a que te criden, pues igual no te criden mai. I aleshores vaig començar a escriure, encara no tenia tanta pràctica, no? Però bé, vaig escriure un text que després se va quedar en un calaix, i fa 6 anys, més o menys, pues vaig veure una convocatòria per a Ràdio Nacional, que hi havia un concurs de radioteatre de Margarita Sirgu, i aleshores vaig readaptar aquest text al format de radioteatre. I vaig aprendre molt també perquè el text havia de passar per una tècnica, no?, que requereix els textos, bueno, els guions per a ràdio. I aleshores vaig crear els dos personatges que abans no apareixien, que eren l'home i el metge.
3: El metge tampoc estava en l'original.
4: No, no estava. No,
3: perquè era la mare,
4: era una obra per a una actriu.
3: Entonces,
4: no. I bé, i després vaig crear un altre personatge que tampoc apareixia abans, que és la Tempesta, que és uno de... I és un poquet, pues, una de les coses que ara ja... perquè és un text que està molt llunyà el que ara escric, però bueno, sí que apareixia ja la idea dels espais sonors com a protagonistes, també.
3: Sí, i és curiós perquè també has insistit molt en els assajos de que la Tempesta ha de ser un personatge més, sí. I ho és. És la que marca el ritme de tota l'obra.
0: No, i de fet canvia l'estat d'ànim dels personatges. Clar. Si no estiguera diluviant, no haguerem sigut els mateixos. Igual, a lo millor, no sé, la Tempesta ha sigut per això, l'home s'ha quedat, no?, dins de l'ascensor, perquè se n'anava la llum, no? Igual, si haguera arribat a temps, haguera sigut un altre text, haguera sigut una altra cosa, no?
3: Sí, si no Tempesta s'ha anat la llum,
0: present,
3: s'ha quedat en l'ascensor.
0: Clar, te dona a pensar això, no?
2: Una hora, una hora.
3: No m'imagina. D'ahir jo crec que podria ser una altra obra,
2: sí, no,
3: un monòleg.
2: No? El personatge no és més perquè s'ha quedat ahí. Si no estaria més que el doctor, jo crec. No? Però sí, dona per una altra obra, sí.
3: Sí, ahir ja ens ve la idea a Begoña, un monòleg per a un personatge masculí tancat en l'ascensor.
4: Ja el tinc,
3: esperant...
4: ja el tinc.
3: Ah, bueno, ja. Esperant a Josephine.
0: Esperant a Josephine.
3: No és un bon títol, Esperant a Josephine.
0: Sí, sí, sí.
3: No, d'això ja en sé, i potser més avant el fem a Bambolina Sonora.
4: Pues molt bé, vinga. Hem de fer-la, no? Hem de continuar, hem de contar, sí, què els ha passat a esta parella i després què faran quan vaya a recollir-ho en el cotxe, no? Quan vaya per ell.
0: Sí, bueno, no. I què ha fet, Mirta en la mare? Això és una altra història, sí, també.
3: Sí. Ja tenim almenys 3-4 programes fets.
5: Sí, sí, sí.
4: Sí. Què ha passat en el barri, no? També, que també és un dels protagonistes, sí, que n'hi ha al voltant, que ha passat en aquest barri.
3: Que han fet, ho han tirat, no? Els veïns han anat finalment. Que... Sí, i la mare, com acaba, s'anirà pitjor, si de repente igual pensa que és una ballarina, no sé, japonesa.
1: Aquestes coses jo crec que no tenen retorn. Així que segurament anirà pitjor per a la resta, però millor per a ella, perquè cada vegada la història que es munta en el seu cap serà més estupenda.
3: Clar, més gran i ja qualsevol i porta la contrària.
1: Estarà pletòrica, però la resta estarà cagant-se en ella tot el temps.
6: De fer, no estranya nada que la cria se'n vaja. Ja no pot més. Ja, sí, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,

0: xicoteta, que ja, bueno, a l'altra, quédatela tu.
1: I a més, li endossa la mare, pues, s'emporta el cotxe, el telèfon...
2: Sí, sí. Tot. Que s'emporta la vida de Mirta, no? I vull dir, pues ara vaig a viure jo, vaig a ser valenta. Sí. No cal ser valenta per fer tot això, pues vaig a fer-ho. Vale, i us quedeu vosaltres.
1: Potser la vida que envejava la germana, diu, pues ara me la quede.
3: Ara s'apuntarà a una escola d'art dramàtic i...
2: De actriu.
3: A la companyia de Serra de Teatre, va ser?
0: Sí. Són les injustícies, no? Un poc de la vida, tio. Que, clar, la mare és la ternura, però el que cuida la mare és la mala. Te convertis en la mala, per què? Perquè és molt dur, imagina que és molt dur. Sí.
4: De totes formes, el personatge de Victòria, des del principi, sempre està recordant... Té una predilecció per Mirta, no? Per una de les xiquetes, i és així, no? Encara que després en la malaltia ella estiga pitjor, però... Bueno, pues n'hi ha mares que sí, que no estimen igual, no?
5: Sí.
4: Lo que pasa es que en la malaltia, pues ella ja...
5: Clar, no te filtra.
1: No te filtra.
5: No te pudor de dir, no? És una cosa que...
0: És un imbècil, l'altra és...
1: Exacte.
5: Sí, que és de veres que a lo millor com a mare pots sentir aquestes predileccions, m'imagine, però que normalment, no ho sé, tractes de no fer-ho notar massa, no? Per no
1: sí, que pot ser de jove, ho amagava, però ja de major ja no te filtro, ja, sí, que és el pitjor que pot passar-me. I Begoña, dius que fa molts anys que vas escriure aquesta obra. Sí. Com creus que has evolucionat com a dramaturga des que la vas escriure fins a estos dies?
4: Bé, doncs jo crec que he fet un recorregut un poc... bueno, jo vaig començar a escriure, començar a fer mogolló de monòlegs, sobretot peces curtes per a representar en festivals xicotets, doncs com el Festival Cabanya l'Íntim, o la Ravalera, o en miniteatre, no? I a partir d'aquestes peces curtes, doncs poquet a poquet me forme també en cursos de dramatúrgia i comença a escriure obres més complexes, amb més personatges, i sobretot també crec que m'he format escrivint encàrrecs. Mm-hmm. He tingut molta sort d'estos anys de que alguns artistes, alguns creadors m'han demanat obres, no? I això m'ha servit molt també per escoltar els desitjos que tenen els actors i les actrius, perquè per a mi jo sempre pense en ells, perquè si no me dedicaria a la narrativa, no? Que m'agrada molt escriure, des de xicoteta sempre he escrit, però segurament si no haguera fet la formació com a actriu, pues segurament no escriuria teatre.
3: Al principi escrivies i actuaves i també dirigies tu?
4: I ho produïa i tot.
1: És l'actitud d'una actriu que comença la seva carrera, no, per la banda ètica.
2: Ho he parlat també, Begoña, la necessitat de quins estereotipos n'hi ha en el teatre o en certes obres i que a ella li va vindre la necessitat d'escriure perquè no n'hi havia personatges que a millor físicament foren per a ella. I en ese sentit sí que jo m'he sentit molt identificada. Jo li dic, mira, perquè jo no escric, però si no és que tinc la necessitat d'escriure personatges que tinguin a veure en el nostre físic o... Lo típic, no? De als 20 anys no anem a fer una princesa, pues perquè no tenim els estereotipos de princesa i...
4: Sí, sobretot també jo volia eixir dels clichés que tenim les dones, no? que quasi sempre n'hi havia una temporada que jo anava a càstings i sempre era per a fer filla de, mare de, no? I era de, bueno, no podrem tindre un personatge que tinga idiosincràsia per si mateix, no? I aleshores és el que vaig intentar durant estos anys, que he escrit molts personatges femenins, sobretot, també masculins, perquè he escrit obres per a companys, però bueno, sí, des de l'escriptura intentar que les dones... Primer, també treballar en dones més majors, perquè crec que n'hi ha un problema, no?, a partir dels 40 anys...
1: Sí, a partir de certa edat...
4: Que desapareixen
1: no
4: de l'escena.
1: Clar.
4: I, bueno, pues, estos últims anys pues, he pogut treballar en actrius, sobretot més majors que jo, que m'ha servit mogolló, però també en actors, no? He treballat fent encàrrecs pues, per a Pep Ricard, que l'he escrit dues obres, per a Eva Zapico, per a Pilar Martínez, ara l'última, no? I també pues, he intentat, bueno, en les meues obres, pues, intentar ahir que estigueren molts interessos que he tingut, perquè abans m'he dedicat a la música experimental, 12 anys, i la performance... Sí, què te penses?
1: És molt polifacètica.
4: I abans d'actriu era cantant.
6: Has assistit al Teatre de Bambolina Sonora amb Blanca Beneito. Una producció de Punt Mèdia en associació amb Marvel Media i en la participació de l'Institut Valencià de Cultura.

A.Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.

0: 4, 1, 2.
1: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt.
2: Sonem. Viu la música en la ràdio d'A Punt.

0: Escoltes A Punt Ràdio. Sents la música. Sonem al teu costat.
1: Benvingudes i benvinguts al nostre Piset Musical. Durant esta hora gaudirem dels èxits internacionals actuals i també dels que ens han acompanyat al llarg de les últimes dècades. I tot això sense oblidar els hits de la nostra escena musical, que paga la pena escoltar amb unes orelles com a pàmpols perquè ve ben carregada de projectes. Comencem fort amb Llums Segadores. Sí, parlem de Blinding Lights, una cançó del cantant canadenc The Weeknd llançada el novembre del 2019 i que amb el temps va esdevindre la primera cançó que s'ha mantingut tot un any en el top 10 del Billboard Hot 100.

L'artista valenciana que escoltarem ara fa també màgia amb la música electrònica i el pop. No té fama internacional com The Weeknd, però ha entrat amb força a l'escena urbana amb la sensibilitat i la introspecció electrònica que la caracteritzen. Escoltem Nunca Será Igual, de Twins.

De segur que molts oients hauran reconegut darrere d'esta cançó de Twin un èxit del 2022. Parlem d'As It Was, una cançó interpretada pel cantant britànic Harry Styles, llançada com a senzill principal del seu tercer àlbum d'estudi Harry's House. Va aconseguir registrar 1.000 milions de reproduccions en Spotify en només 118 dies, de manera que es va consolidar com la quarta cançó que més ràpidament ha assolit esta xifra en la història.

I ara sí, després d'un primer tast de l'escena pop més actual, fem un salt i ens endinsem en les dècades que han marcat la història recent de la música pop-rock. Comencem pels anys 60. En esta dècada va destacar la banda espanyola Los Brincos i ens quedem amb una de les seues millors cançons. La lletra parla d'un amor que va ser i que ja no hi és. Escoltem Mejor, de Los Brincos.

0: Sonem. Música de proximitat en A Punt Ràdio.
1: A l'artista valencià que ve a continuació li agrada inspirar-se en la música dels anys 60 i d'altres dècades per a plasmar en les seues cançons la idiosincràsia valenciana amb humor i creativitat. Va estar molts anys liderant el grup Gener, que es va acomiadar dels escenaris al 2021. I dos anys més tard va crear una nova banda junt amb alguns dels antics membres de la banda. Parlem del músic de Quart de Poblet, Carles Xiner, i el seu nou grup, Meravella. Fan honor al seu nom amb peces com esta, Benidorm sense tu.

0: Continuem amb la dècada dels 70 i fem parada en un tema del cantautor Joan Manuel Serrat, inclòs en el seu disc Mediterráneo, editat el 1971. Fa 20 anys, una votació popular la va triar com a millor cançó de la història de la música popular a Espanya en un programa de televisió espanyola titulat Nuestra Mejor Canción. A més, la revista Rolling Stone també la va escollir millor cançó del pop espanyol el 2010.
1: Quizá porque mi niñez sigue jugando en...
0: Segons la llegenda, Serrat volia anomenar-la Amo el mar o Fill del Mediterrani. El que sí que és ben cert, com va afirmar ell mateix en una entrevista, és que la va compondre durant el seu exili a Mèxic, des de la nostàlgia que sentia pel seu estimat mar Mediterrani.

d'un cantautor enorme com Serrat en passem a un altre. És hereu de la millor tradició de cançó d'autor valenciana i ha sabut actualitzar-se fent arribar al públic més jove la nostra poesia més valuosa. Parlem de Pau Alabajos. Durant l'any Estellers va publicar un disc preciós on va musicar poemes del poeta de Burjassot. Entre ells destaquem Assumiràs la veu d'un poble, un poema que va musicar amb arranjaments de guitarra elèctrica, de manera que va potenciar encara més la força d'estos versos de Vicent Andrés Estellers.

Ell és el Sarel Cap, de segur que li agradaria la musicació del seu poema que ha fet el cantautor de Torrent, Pau Alabajos. I és que les guitarres elèctriques poden entendre's molt bé amb la poesia. Si no, que li ho diguen al pròxim artista de la nostra playlist. És un guitarrista, cantant i compositor espanyol de rock, que va formar part dels grups Ñu i Leño, i és considerat un dels representants més importants del rock espanyol. Va acabar sent qualificat de rockautor per la importància que donava als textos sobre la música. Escoltem Agradecido, de Rosendo.

en el que portem d'hora hem viatjat per les dècades dels 60, els 70 i els 80. Ara toca entrar en els anys 90, que també ens van regalar himnes com el que escoltarem a continuació. És una cançó de la banda Tam Tam Go, publicada el 1990, que forma part del seu tercer disc,

l'àlbum homònim Espaldes Mojades. La cançó està inspirada en les persones migrants que creuaven el riu Bravo per arribar als Estats Units. En contingut de denúncia social, va ser el primer gran èxit del grup liderat per Nacho Campillo.

0: Sonem. Explorant cançons en A Punt Ràdio.
1: No hay mucho dinero, lo he pasado mal.
2: En l'escena musical valenciana dels 90 van sorgir els primers grups que, procedents de l'esca, van començar a introduir el valencià en cançons festives i amb una forta càrrega social. Un dels grups pioners va néixer a València a finals dels 90. Fusionaven l'esca, el rock i alguns elements del punk amb melodies i instruments tradicionals valencians, entre els quals destacava la dolçaina. En les seues lletres prenia protagonisme la denúncia social, la solidaritat entre els pobles i la defensa de la identitat cultural i lingüística del valencià. Escoltem un dels seus temes més coneguts, La flama d'Obrim pas.

Passem ara a la primera dècada dels 2000 per a parlar d'un cantant mexicà. L'èxit li va arribar el 2001 a Espanya amb la cançó No rompas mi corazón, que va ser número 1 en la llista de los 40 principales.

La cançó de Coyote Dax, popularment coneguda com a No rompas más, ha servit d'inspiració per a l'últim hit de l'artista valencià Tacho, que es va fer molt conegut en les falles del 2023 amb el seu èxit La Bachateta. Fa uns mesos va publicar un nou tema, Amparito, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Carlet en homenatge al centenari del pas doble Amparito Rocco. La cançó s'inspira en la lletra i el videoclip de No rompas más i inclou arranjaments de vent d'esta peça universal. El resultat, un pas doble reconvertit en bachata amb molt de gust i originalitat, per a ballar-lo com ara i com sempre.

Va ser llançada el 2022 com a primer senzill del 12è àlbum d'estudi de Shakira, Las Mujeres Ya No Lloran. Escoltem Te Felicito. Arribem a l'última dècada dels 2000 per a escoltar una cançó de la cantant colombiana Shakira i del cantant portorriqueny Rauw Alejandro. Por completar...

Una artista valenciana que també fa lletres amb referències a les relacions de parella és Naina. L'artista del Gemesí ha publicat el seu primer àlbum, Atrevida, amb temes emotius com Enamorar-me de mi i d'altres molt animats per a la pista de ball, com Ara, No sé ballar o Solet.

No baixem el ritme i ara ens endinsem en un tema d'Aitana en col·laboració amb la cantant argentina Nicki Nicole. Va veure la llum el 2021 com a primer senzill del seu tercer àlbum d'estudi, titulat Alfa. La cançó va aconseguir un èxit notable a tot Espanya, va obtindre 6 discos de platí i es va situar en la tercera posició de les llistes de vendes de cançons durant la primera setmana de llançament. Parlem de Formentera.

0: Ens acostem al final de la nostra playlist amb una artista valenciana, la rapera de Polinyà del Xúquer, Aina Coda. Ella és aficionada del Llevant i quan fa uns mesos l'equip granota va tornar a la màxima categoria del futbol espanyol, no es va fer esperar i va publicar esta cançó per a celebrar el retorn del club a primera divisió. Escoltem Som del Llevant, d'Aina Coda.
1: Sonem les millors playlists d'A Punt.

0: Ens sumem a l'alegria d'Aina Coda tancant la playlist amb un clàssic que no pot faltar en totes les celebracions. Vos agraïm que us hagueu escoltat a qui vos parla, Abril Peidro, i aquí està el control tècnic, Sofia Álvarez. Ens escoltem en el pròxim Sonem, així, en Apunt Mèdia.
1: Sonem, el programa de música d'Apunt Ràdio.

0: L'esport que realment t'apassiona.
1: Humo, duro.
2: Aleluya, aleluya, m'empatolet.
0: Sempre al teu costat, passe el que passe.
3: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Folgado.

0: Què tal? Són les 11 i 4 minuts i així estem, perquè la vida continua per a acompanyar-vos des de Apunt Ràdio en una nova edició del 90 minuts. I dic perquè la vida continua perquè mira que hi ha barbaritats avui en dia. Estava veient a hores d'ara com pues Trump, per exemple, que no sols està pendent del Mundial, sinó que està bombardejant novament Iran. Hem assistit també a les últimes hores a que bueno, pues el Comitè Olímpic Internacional li alça la sanció a Rússia per a que puga participar ja en els pròxims Jocs Olímpics. Bueno, com que continuen matant-se i com que se maten a diari és habitual, pues ho naturalitzem i ho normalitzem tot i vinga, que s'alça la sanció. I que els esportistes russos, que no podien competir fins ara, ells tampoc tenien culpa, ojo, pues puguen competir sense cap tipus de trava. I així estem, per a parlar-vos d'esport, independentment del que ocorre en el món, torno a dir, absolutes barbaritats que estem normalitzant i que estem naturalitzant, independentment també del calor que vos està acompanyant, l'onada de calor, que és d'aquella manera. Sempre us contem, us solem dir així en esta sintonia, que també la ràdio està per a refrescar-vos. Així que si a hores d'ara esteu tranquils, a casa, al xalet, a la platja, a la muntanya, amb aire acondicionat o sense aire acondicionat, poseu-vos la ràdio, que jo crec que anem a refrescar-vos este estiu, que és un dels objectius que també tenim així a diari. Juan Alpuente està el control de so. Vos parla Salva Folgado, en nom de la redacció esportiva del 90 Minuts. I sigau benvinguts i benvingudes a este temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT, a la seva aplicació per a dispositius mòbils, Apple i Android, i que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 Minuts, com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per enviar-nos textos en X o en Twitter, @90minuts, en TikTok, @90minuts, tant en X com en TikTok, el 90 és en xifra, i en Instagram, 90 Minuts Radio 90 en lletra. I si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el 619-421-801. 619-421-801. Ahí podeu respondre a la pregunta que ja funciona en xarxes socials des d'esta vesprada i que és la següent. Hugo Duro ha marcat avui l'objectiu d'Europa per al València en declaracions a Apunt, que escoltarem en esta sintonia de seguida. Penses que Ron Garley, quan parle, si és que ho fa, va marcar el mateix objectiu? Hugo Duro marca l'objectiu d'Europa per al València d'este curt en declaracions a Apunt. Penses que Ron Garley, quan parli, marcarà el mateix objectiu? Respostes al 619-421-801, àudios de WhatsApp, en X, @90minuts, en TikTok, en TikTok, 90 Minuts Ràdio, i en Instagram, 90 Minuts Ràdio. Anem a parlar-vos de tot això en esta sintonia, fonamentalment, ja ho sabeu, del València Club de Futbol. Repassarem esa entrevista de Hugo Duro amb el company José B. Sánchez en Òperas Companys de la tele d'Apunt, entrevista on el jugador s'ha mostrat molt natural i ha marcat ese objectiu que ha de ser o que ha de passar per Europa, l'objectiu d'este curs en el València Club de Futbol. Avui també, i és algo de lo que vos parlarem la setmana passada, i s'embús que tenia el València per a donar eixida als futbolistes que formaven part, diríem, de l'estocatge d'inventari que volia fer fora Corberán. El València està a punt de tancar, la premsa grega ja ho dona pràcticament per fet, l'eixida de Batiste Santamaría cap al PAOK de Salònica, que recordeu entrenar la pròxima temporada Alessio Lisi. Esta és una eixida, però que ningú la celebre, perquè al final és una eixida que bueno, pues, provoca l'eixida d'un futbolista que no comptava per a Corberán del vestidor del València, però que no deixa diners en caixa. No és un traspàs, no és una venda, Llavors parlarem també ahir amb Miqui la dificultat que té el València per atraure futbolistes de la seva plantilla. I ja des de fa setmanes vos contarem de la dificultat que té el València per a fer o per a traure diners dels Raba, Santa Maria, Senc, etc. A la fi, Santa Maria va rescindir el seu contracte. Santa Maria no deixa diners en caixa. No sols això, sinó que Santa Maria va rebre una indemnització en concepte de l'any que encara tenia contractat amb el València, i a més va cobrar la nòmina o el salari del mes de juliol, i no sé si també la nòmina del mes d'agost. En tot cas, cobra el salari del mes de juliol, ja veurem si no cobra també el salari del mes d'agost, probablement això, si no ho diu el jugador, no s'anem a assabentar, i va rebre una indemnització en concepte de l'any que tenia encara contractat amb el València Club de Futbol. Per tant, no és per a celebrar l'eixida de Santa Maria, perquè no sols no deixa diners en caixa, sinó que això, esta eixida, al València li costa diners. El València, que ha incorporat Justin de Haas, Dieng, que ha sigut presentat avui, Sato, que està a punt de fer oficial quan conclou l'etapa de Menier en el Mundial, és el pròxim. Continua endavant la selecció de Bèlgica en el Mundial, és el pròxim rival de l'Argentina, per tant, mentre continue la seva estada en el Mundial, Menier no va ser anunciat per diferents qüestions com a nou jugador del València, però Corberan continua firmant integrants del seu staff tècnic. Ha incorporat 3 membres per al seu nou staff, el que l'acompanyarà este curs. És cert que ha fet fora un, però n'ha incorporat 3. Si l'altre dia li contarem 17 integrants d'aquest staff tècnic, Anselmi, que és el nou entrenador de l'Elx, por me dona quan li contem els col·laboradors, el sèquit, a Carlos Corberán per a la pròxima temporada. Torne a dir, ha fet fora un col·laborador, però ha incorporat 3 de moment. 3 futbolistes ha incorporat el València a la seva disciplina. 3 integrants de l'estaf tècnic ha incorporat també Carlos Corberán. I també vos parlarem de la nova camiseta del València Club de Futbol, que és camiseta de color rosa. Atent, Juan Alpuente, camiseta de color rosa, pantaló roig. Si establim un paral·lelisme amb els seguidors del València i les seues xarxes socials, probablement la camiseta rosa i el pantaló roig la detesten qui siguen actius en Facebook. La miren amb certa sorpresa qui tinguen Twitter. Agrade al recent arribat en Twitter i siga celebrada pels que tinguin TikTok. Crec que va ser un èxit de vendes per a la gent jove. No hi ha el pantaló ni la combinació, però sí la camiseta de color rosa. I li preguntarem de seguida, perquè jo crec que ella no sols se l'ha provada, sinó ja se l'ha comprada. Li preguntarem a Paula Lerín, que entre altres, i en companyia avui de Nacho Sánchez i de Juan Carlos Vall de Cabres, ens acompanyarà en la tertúlia d'esta nit. Són les 11:12. Anem a obrir el programa com toca i amb la nostra bateria de fotos. Hugo Duro comença el curs amb ambició. A punt, ha parlat en exclusiva amb Hugo Duro en el seu campus a Albalade del Sorell. El davanter de València ha assegurat que hi ha un grup de jugadors molt bo i que, per tant, el seu objectiu per a la nova temporada ha de ser arribar a Europa en una data tan important com la de l'últim any a Mestalla.
1: Tiene que ser nuestro objetivo llegar a Europa, porque encima este año es el último año de Mestalla. Los jugadores lo tenemos entre ceja y ceja y bueno, pues vamos a pelear por ello hasta el final, vamos. Lo más importante es quererte mejorar cada año. Mi objetivo es ese, el seguir por encima de los 10 goles, y este año el club también está por la labor de que crezcamos como equipo.
0: D'altra banda, el club ha rescindit contracte amb Baptiste Santamaría, que jugarà en el PAOK, i ha presentat a Liu Dieng, que ha parlat d'Europa, però amb matisos.
2: Jugar la Champions és una ambició personal. Vinc d'un gran club i arribo al València amb ambició, però primer he de seguir les consignes. He pogut parlar amb l'entrenador. Espera molt de mi. Respecte a estar en l'onze inicial, ho decidirà ell. Jo em centraré a treballar.
0: Començar de zero. Avui ha sigut l'últim dia de proves mèdiques en el Villarreal abans de posar-se demà a la faena en el primer entrenament a les ordres d'Íñigo Pérez. Serà una temporada especial per a Cambala, que ha parlat per a punt després de superar la passada temporada una greu lesió.
3: Claro, es una sensación increíble que puede empezar de cero otra vez. Tenemos que dejar todo lo que pasó el año pasado, es una nueva temporada y tengo que poner mis ojos en todo esto, nuestro nuevo objetivo y hacer focus para esta temporada.
0: D'altra banda, el Villarreal ha tancat dos operacions amb el Getafe en les últimes hores. Primer, la cessió del jove central del filial, Jan Balú, fins al final de temporada, i després, el traspàs de Ramon Terrats, que ja va estar cedit la 2024-2025 i ara ha firmat tres temporades en propietat del conjunt que tornarà a preparar la pròxima campanya, José Bordalás. Pablo Sánchez admet ofertes per Carlos Espí. El president del Llevant ha assegurat que el club escolta ofertes pel davanter de Tavernes de Valldigna, però demana tranquil·litat i anticipa que hi haurà fitxatges i que l'afició s'il·lusionarà amb els nous.
4: Pues es una pieza clave, como digo, hay interés porque es normal, ¿no? Dentro del fútbol europeo es un jugador que ha marcado muchos goles y bueno, vamos a ver qué pasa, a escuchar a los clubes y tomamos una decisión, la mejor para el club siempre. Va a haber fichajes, seguro. Tenemos que fichar, además, un buen ramillete de jugadores. Estoy seguro que la afición se va a ilusionar con ellos.
0: Sánchez ha fet aquestes declaracions en l'acte de presentació de Javier Aguado com a tècnic del primer equip femení granota, qui aplega molta energia.
5: Me fui con una espinita de que sabía que iba a volver en un futuro. Quería crecer fuera también como primer entrenador para volver aquí. Seguramente sea una de las temporadas más importantes de la historia del Levante femenino. Por mucho que hayamos estado en época de Champions, creo que es una temporada muy importante y muy ilusionante. Vengo a eso, al objetivo tan marcado por el club y bueno, con mucha ilusión, mucha responsabilidad. Sé dónde vengo, sé dónde tiene que estar el club y trabajaremos día a día para devolverlo donde tiene que estar.
0: Dos d'una tacada, el Castelló ha anunciat els fitxatges del migcampista neerlandès Jari Black i de l'extrem marroquí Hansa Belari, que firmen per a les tres pròximes temporades. El neerlandès arriba procedent de l'Ado Den Haag, de la segona divisió del seu país, on va ser proclamat com a millor jugador de la categoria en la passada temporada. El marroquí arriba a Castalia després d'aconseguir l'ascens a segona amb el club esportiu Eldense, on estava cedit

Són les 11 i 21, ara vos parlem d'actualitat, però apunta per la tenda exclusiva amb Hugo Duro en el seu campus, al Balà del Sorells, i el davanter del València s'ha mostrat molt ambiciós. Si no recorde mal, el primer que va parlar de que l'objectiu ha de ser ambiciós i d'Europa va ser Pepelu. Després no van ser tan ambiciosos jugadors com Gallà o Luis Rioja, lo poquet que parlaren a les portes del centre mèdic on van passar la setmana passada la revisió mèdica i protocolària abans de l'inici de temporada, però avui ha insistit Hugo Duro en que l'objectiu ha de marcar-lo el club, que els jugadors se parlen obertament ahí dins d'Europa i que, bueno, pues ha de ser algú en el club

0: Y bueno, creo que yo llevo solo aquí 6 años, pero sé que hay aficionados de hace 50 años, 40, que lo disfrutan como nadie, pero bueno, que seamos felices, lo disfrutemos y vayamos a gusto a Mestalla y estemos sobre todo todos juntos.
1: Es un buen documento, ¿eh? Esta entrevista que amantés Josebi Sánchez a Hugo Duro, el davanter del València des del seu campus en Albalà del Sorells. A la fi s'agraeixen entrevistes com esta, on el jugador estava còmode i tot això provoca que l'entrevista hagi sigut molt natural, encara que també he de dir-ho, és que Josebi el que trasllada també moltes vegades és tranquil·litat i trasllada naturalitat, i en funció també de qui tingués davant, pues el futbolista pot sentir-se més còmode o més incòmode. Així que, bueno, pues enhorabona als companys de Punt i fonamentalment a Josebi per esta entrevista, on Hugo Duro ha dit que l'objectiu de la temporada ha de ser que l'equip classifique quan concloga este curs per a jugar en Europa la pròxima campanya. Parlant d'Europa, avui el club ha presentat a Liu Dieng, que ha vingut fortíssim, que ha assegurat en la seva presentació que també la seva ambició personal és portar el club el més alt possible. El migcampista de Mali assegura que l'objectiu és portar el club on li pertany i que està acostumat, perquè ve de l'Ali, a guanyar títols i que així vol continuar fent-ho. L'escoltem.
2: Jugar la Champions és una ambició personal. Vinc d'un gran club i arribo al València amb ambició, però primer he de seguir les consignes. He pogut parlar amb l'entrenador, espera molt de mi. Respecte a estar en l'11 inicial, ho decidirà ell. Jo em centraré a treballar.
1: Clar, és que ell, quan va arribar a l'aeroport, va dir que ell volia jugar la Champions. Evidentment, després, algú li ha dit, un moment, que així de jugar la Champions va ser compromès. Vull dir, no tires tu més nyinya al foc, perquè el club encara no ha marcat l'objectiu d'Europa. I avui, bueno, pues, ha matisat, diu que li agradaria jugar la Champions, però, a part de que, bueno, primer ha d'escoltar les consignes, que evidentment ja les ha escoltades, i que les ha traslladades el club. Bé, capítol eixides. El València està a punt d'anunciar l'eixida d'un dels jugadors que li sobraven en la plantilla al tècnic Carlos Corberán, és Santa Maria, que està a punt de firmar contracte pel PAOK de Salònica, que la pròxima temporada, ja sabeu, entrenarà Alessio Lisi. Santa Maria se'n va, no ho celebreu, per tant, sense deixar diners en la caixa del València, que és algo que, bueno, jo crec que tots ja podíeu intuir, ja que primer va rescindir o ja ha rescindit amb el València, previ cobro del salari del mes de juliol, ja veurem, si no del mes d'agost, que és algo que a mi me contaven este matí, i a més va percebre una indemnització en concepte de la fitxa que li quedava per cobrar corresponent a esta temporada. Recordem que té contracte fins a juny de 2026, i que és un futbolista que no se'n volia anar sense percebre part de la fitxa que li pertocava. Esta és una eixida, per tant, que no deixa diners, i la de Raba, i tant de bo m'equivoque, va portar el mateix camí. Veurem què passa amb Senc, que en breu ha de tornar a entrenar amb el primer equip, si abans, i està complicat, no trobar equip. Fa unes setmanes a més, el diari AS anunciava la incorporació de Darío Navarro com a especialista en les jugades d'estratègia i a pilota parada. Va ser una recomanació, informació que vos contarem a 190 minuts, d'un del segon de la temporada passada, que havia treballat a les ordres d'Alessio Lisi. Navarro ha treballat amb Alessio en el Llevant, en el Mirandés i Osasuna. També ha treballat amb Juan Carlos Garrido en el Ismaili d'Egipte. Però, a més de la incorporació de Navarro, Corberán ha reforçat el seu cos tècnic amb l'arribada de Pablo Álvarez com a entrenador assistent i de Luis San Pedro, que exercirà com a analista dels rivals. Als seus 31 anys, Álvarez ha passat per diversos banquetes d'Espanya i la seva etapa més recent va ser dirigint a l'Alcorcón les dues últimes temporades. San Pedro ha passat per les banquetes de Nasti de Tarragona, de Valladolid, de Tenerife, d'Albacete o de Lugo, entre altres, i treballarà com a analista dels rivals. D'esta manera, Corberán veu complits els seus desitjos de millorar el seu staff per a potenciar al màxim el treball diari. El València ha incorporat tres tècnics ha incorporat al seu staff Carlos Corberán. Això sí, ha fet fora un d'ells. Avui el club també ha presentat la seva tercera equipació per a la pròxima temporada. Camiseta rosa, pantaló roig i calces roches per a gustos els colors, si era de seguida ja està per així, li preguntarem per l'equipació. Ella ja serà aprovada a la companya Paula Lerín. Avui ha sigut també l'últim dia de proves mèdiques en el Villarreal, abans de posar-se de mala feina en el primer entrenament a les ordres d'Íñigo Pérez. Temporada especial per a Willy Cambala, que va passar-se la passada campanya en blanc després d'una greu lesió. Esta és una conversa que ha mantès amb el company Xavi Rubert, Willy Cambala.
3: Con ganas, ¿no?, de empezar una temporada este año desde el principio, ya sin lesión, ¿no?
4: Sí, claro. Creo que va a ser una temporada increíble, con competición increíble, como la Champions League. Y tengo muchas ganas que volver aquí para ver mi compañero y todo el mundo, el nuevo coach, el nuevo staff. Y vamos a ver qué podemos hacer por esta temporada.
3: Hay que olvidarse de la pesadilla, del mal sueño de la temporada pasada. Supongo que para ti es especial empezar ya plenamente recuperado, ¿no?
4: Claro, es una sensación increíble que puede empezar de cero otra vez. Tenemos que dejar todo lo que pasó el año pasado, es una nueva temporada y tengo que poner mis ojos en todo esto, nuestro nuevo objetivo y hacer focus para esta temporada.
3: Y convencer al nuevo míster, ¿no? Es un reto también, ¿no? Personal y también del equipo, ¿no?
4: Sí, a nivel personal y a nivel de equipo, para todo el mundo es, como le dice, empezamos de cero otra vez, pero tenemos confianza que para nosotros, para todo, a nivel personal como colectivo, que va a ser una temporada muy bien.
3: La última, oye, eres casi como un fichaje más, ¿no?
4: Claro. claro, pero entonces que es bien, es un fichaje más, pero es bien esto.
3: ¿Qué esperas de este año? Supongo que a ver si se puede repetir en Liga y en Champions más lejos, ¿no?
4: Sí, pienso que es nuestro objetivo a todo. Para un club como Villarreal tenemos que tener ambición muy grande y tenemos que hacer mismo o mejor.
1: Pues les declaracions de Willy Cambala al company Xavi Rubert des de Villarreal. Com que ja tenim per ací a tota la tropa, pues anem a obrir tertúlia i lo que tenia que contar-vos del Mundial, pues vos ho contaré de seguida. Això sí, abans. València Bàsquet, continua presentant novetats. I avui ha presentat Javi Torralba, el nou entrenador del primer equip femení. Ha dit en la seva presentació que està complint un somni, que dirigir a l'equip taronja és un repte majúscul. Torralba signa per 3 temporades i ha assegurat que l'objectiu és fer un bàsquet atractiu i que l'equip siga un referent a nivell nacional i europeu. L'escoltem.
5: Venimos de unos años buenísimos, ya no solo por los títulos, sino por el crecimiento del proyecto desde que empezó, y ese reto es mayúsculo para mí. Creo que estoy preparado, creo que estoy extraordinariamente ilusionado. Creo que el último año el masculino ha marcado tendencia y sabiendo que son planteamientos distintos, pero sí que hemos de encontrar unos puntos en común. Entonces no entraremos en temas de tópicos, de jugar rápido, de defender, que eso lo queremos hacer todos, pero sí un baloncesto atractivo. Lo primero va a ser el intentar adaptarnos a los nuevos tiempos que vienen de baloncesto. Creo que la aparición de Project B, la ampliación de franquicias Women NBA, todo eso está cambiando el ecosistema. Entonces ser élite para mí es adaptarnos lo antes posible a eso, que no va a ser fácil. Es la prioridad del club y ha de ser la nuestra. El cada día ser competitivos.
1: En l'acte ha parlat el director general Enric Carbonell, que ha dit que Torralba era la primera opció per a substituir Rubén Burgos.
6: El nombre de Javi estuvo la primera vez que Esteban y yo hablamos de este cambio, estuvo ya encima de la mesa y para Valencia Basket, para Esteban Albert como máximo responsable de esta decisión, ha sido la primera opción. Es un entrenador que nos va a permitir seguir creciendo. Su pasión por el baloncesto, su forma de entender el baloncesto, su filosofía de juego era algo que cuadraba.
1: Bé, pues ara sí, 23:35. Juan Carlos Vall de Cabres, sé que té moltes ganes de parlar. Anem a començar la tertúlia, vinga.
7: L'esport, sense pèls en la llengua, en 90 minuts, en A.Punt Radio.
8: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.
9: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
10: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
11: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
10: Els nostres agents t'ajudaran a planificar

0: la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
1: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
2: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
3: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
2: Juga amb nosaltres esta temporada.
4: El nuevo Opel Frontera. ¡Wow! ¡Cuánto espacio! ¡Ey! ¡Carga rápida! Y asientos para siete. El nuevo Opel Frontera, preparado para tus aventuras diarias. Ya disponible en tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
3: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: la sorpresa, però és de veres que sobre el paper és favorita, més favorita.
1: Total.
0: Anglaterra, jo el que espero és guanyar la porra amb els meus amics i que guanyi Espanya. Però més enllà i bromes a part, és que per a mi és un mundial molt atractiu.
2: Tu vas donar Nisha Porra com a guanyadora a la selecció espanyola.
0: Sí.
1: Jo a França.
0: Però a més, després, per les eliminatòries, els punts...
1: Però és que França és l'any...
0: tercera.
1: França és l'any que millor està jugant al futbol, eh?
0: França és que té... O sigui,
1: sí, però França...
0: Més enllà d'Mbappé, no és solament
1: Mbappé. Sí, d'acord, però França al Mundial 2000... Però França al Mundial 2022, el que guanya Messi, el seu joc era molt lleig. França al Mundial que guanya, el seu joc era molt lleig. I este any, a mi, és l'any que més m'està agradant el joc de França. O sigui, el veig més complet, el veig ofensivament, que no sols és Mbappé, que té un equipàs, Doué, Barcolà, té un equipàs, però que jo crec que són favoritíssims per a tots, però a mi m'encantaria, crec que seria una oda al futbol, una semifinal, Anglaterra, Argentina i l'altra França-Espanya. Això seria futbol a l'ultramaximíssim nivell, lo mateix que un València... de Copa del Rey.
3: Oh. No me compres la final Espanya-Noruega, eh?
1: Jo, clar que te la compre, clar que te la compre.
0: M'agraden les sorpreses.
2: Jo no descarte a Noruega, eh?
0: M'agrada.
3: No, és una selecció que, per lo menos...
1: No, la FIFA no va deixar que Argentina no arribi a la final.
0: Bueno, també diem que la FIFA amb Estats Units i... Mira, és de veres que... És de veres que...
1: Mira, Messi és tan bo, que no necessita les ajudes que li estan donant. Jo estic convençut que Argentina haguera remuntat el partit l'altre dia. Tot i que no hagueren anul·lat el gol. Estem veient el Mundial on més patades s'estan permitint. Crec que l'altre dia no va haver pràcticament cartolines grogues a l'Espanya-Portugal. No va haver quasi. Mira que se van donar... va ser un partit, jo crec, molt net, no? Dur, però net. Però no va haver cartolines grogues. Després te trobes el partit d'Argentina...
2: Que de França, contra Paraguai.
1: I de França, també, sí.
2: Ja, però... El anterior de Paraguai contra Alemanya.
1: Sí, però que els àrbitres estan deixant jugar.
2: Sí.
1: I just una jugada que beneficia Argentina, no, la revisem al VAR, no, anulem. Per a mi va ser vergonyós.
2: Estic fent sempre la mateixa pregunta, però participeu d'aquesta teoria conspiranoica que el Mundial és per a Messi, és per a Argentina, que Infantino sobreprotegís la selecció d'Argentina? O penseu que...
1: Infantino sobreprotegís a les estrelles perquè ell sap... Este Mundial està siguent el Mundial de les estrelles. O sigui, Harry Kane, Haaland, Messi, Mbappé. És el Mundial de les estrelles. I mira, m'agrada dir que a Espanya...
2: Vinícius ha estat bé, però... Vinícius, bueno,
1: no, sí, però ha estat molt bé, sí, les coses com són.
2: Sí, sí.
1: I jo crec que ell està protegint aquesta imatge de màrqueting. La prova és que, per exemple, a Lamine Yamal li van donar l'MVP després del partit d'Àustria.
2: Però jo crec que s'ha fet votacions, Nacho. Per tant, tot el món vota a la superestrela de...
1: Si avui ha sigut Bizarrap en una entrevista, ahir, perdó, i va dir... No, m'havien dit que... ahir me van dir que tenia que donar-li l'MVP a Messi. Qui se lo va dir?
2: Home, ja, evidentment, la... Infantino. Bueno, penseu això? Aquesta teoria conspiranoica, jo no participi d'ella, perquè molta gent que sí.
0: Jo no. O sigui, jo sí que... Va ser raro, però perquè és un bocazas i les declaracions de Trump que va cridar la FIFA per a revisar i la targeta, però jo crec que no. O sigui, jo crec que no, però el deber és que va ser un poc rara i la jugada de la que ja ha parlat. Ja ha parlat Nacho, però per a mi no. Per a mi no, no entré en
3: indudablemente, Paula, el Mundial, como decía Nacho, de las estrellas, la verdad es que tiene atractivo en ese sentido. Es decir, tenemos jugadores...
0: Sí, pero...
3: En referencia de muchas selecciones en las cuales te pueden enganchar al público. Yo creo que eso beneficia a todos, al fútbol en general
0: sí,
3: también.
0: Sí, pero es el Mundial de las Estrellas y hem vist com Bosdiña, ara és el jugador o el porter amb més seguidors, que era pràcticament desconegut, no?, per al nostre futbol.
2: Algun equip el fitxa d'estiu.
0: I clar, i mira, i és una història i és un jugador que no és de les estrelles i ha encontrat el seu lloc i mira, i és el que ha passat. O sigui, que també passen després coses i sorpreses i crec que també a un Mundial li bebe que hi hagin sorpreses i jugadors que no els coneixíem abans i ara tot el món sap qui és.
2: La meva teoria respecte als quarts de final és que França ho va passar molt mal contra el Marroc. Jo inclús no descarte que el Marroc supere França.
1: És que és el rival, perdona, és el rival més... És l'eliminatòria més ajustada.
2: Però jo no descarte que el Marroc supere França. Crec que és un... Crec que com a col·lectiu és més equip que França. M'explique. França té més estrelles, I França transita molt ràpid, però si tu a França li negues els espais, que és el que va fer Paraguai l'altre dia, i a més ter l'opció de contracolpejar-li amb més qualitat de la que li va contracolpejar Paraguai, i això ho té el Marroc, pues igual a França la tomba i és la gran sorpresa.

0: del Mundial. Jo no descartaria. De fet, abans del Mundial, i no sóc sospitós, vaig donar a Marroc com a favorita. Jo, les meves favorites eren Espanya, França, Portugal, i vaig clavar allí el Marroc, i hi ha un escaló inferior, i per davall, bueno, pues vas parlar d'Argentina, d'Alemanya, Països Baixos, i pensava que se la pegava a Brasil. També pensava que l'Argentina se la pegava.
1: Jo pensava que se la pegava a Anglaterra.
0: I te dic una cosa, en la eliminatòria Alemanya-Anglaterra, Noruega-Anglaterra, jo no descarte que Noruega supere la selecció anglesa. Després crec que Argentina va superar a la selecció de Bèlgica i que Espanya també va guanyar a la selecció de Suïssa, però jo veig sorpresa en l'Anglaterra-Noruega i en el Marroc-França, no? I és la meva previsió.
2: La meua és similar. A veure, no podem obviar que tot i lo bé que ha estat Noruega...
0: Jo grava Portugal favorita, mira.
2: No, però tot i lo bé que ha estat Noruega a este Mundial, l'eliminatòria més ajustada és la de França-Marroc. És evident perquè és el finalista de la Copa Àfrica, campions per un quant ignorants, però el finalista de la Copa Àfrica...
0: Semis de l'últim Mundial.
2: Semis de l'últim Mundial, que de fet a Marroc se'l carrega França.
0: Sí, sí, sí, tal qual.
2: Bueno... No sé, jo crec que és futbol al màxim nivell i que jo lo vaig dir. Jo he criticat molt la FIFA, però per a mi ha sigut dels millors mundials que jo recorde. De veritat, eh? O sigui, per com han estat les estrelles... És veritat que no tant pels partits que s'han vist, sinó per com s'han resolt els partits. És a dir, moltíssims partits s'han resolt als últims minuts. És veritat que durant els 80 a lo millor no passaven massa coses, però s'han decidit molts partits als últims 10 minuts i jo crec que això li dona... enriquís molt, no?, lo que és el futbol, perquè dona aquestes emocions, a la fi això és este negoci viu de les emocions de la gent.
3: No me gustaría plantearme la possibilitat de que si Marruecos consiguiera llegar hasta la final, eso pudiera afectar de alguna manera al Mundial de 2030. Fíjate lo que te estoy diciendo. Es decir, esa final famosa que todavía nadie se atreve a decir que va a ser en el Bernabéu, con total rotundidad.
0: Uf, l'altre dia, Juan Carlos, jo escolti els companys de Partidazo de Cope que estan allà i els impuls que li arribaven des de la delegació espanyola és que igual Marroc... Ahí...
3: Por eso te decía, es decir, nadie se atreve a garantizar...
0: Ya sorpaso del Marroc.
3: Nadie, garantizar el Bernabéu por la presión que, y por el auge que está teniendo Marruecos, que eso pudiera afectar no sé en qué medida, es decir, se me escapa la posibilidad de hasta qué punto pudiera afectar que el auge de Marruecos tan evidente que estamos viendo de los últimos años pudiera afectar a designar la final del 2030 a Marruecos.
0: Ojo, també a la sobreprotecció del Marroc per part d'Infantino en l'última competició africana,
3: sí.
0: Que el títol sí. Era per al Senegal. Sí,
1: això va ser fort.
0: No sé, crec que la cosa encara ha de decidir-se en el tribunal, però de moment el títol és per al Marroc.
3: Eso también, si lo ponemos en la cesta del Mundial 2030, también...
0: Infantino, ¿eh?
3: También ayuda a...
1: A veure si hem de ser conspiranoicos, Alba.
0: Infantino,
1: ara sí.
0: Infantino, com veneix els seus fills. Bé, per a tancar bloc del Mundial, Espanya, favorita.
2: No.
0: Per a superar l'eliminatòria.
2: Ah, sí, no, evidentment. No,
1: I una de les favorites, sí.
0: I una de les favorites és... també sens dubte per a guanyar el Mundial, per a mi, eh? Des del
1: principi. Per a mi també.
0: Per a mi sí.
2: A veure, una cosa. Si resten 8 equips, com no va ser favorit? És a dir, és fàcil dir ara que Espanya és favorita, no?
1: No, però...
0: Torne a dir que jo vaig dir... Per
2: a mi...
1: I jo he dit que la meva porra està a Espanya com un campió. Claro.
2: Nah, sí, però per a mi la favorit... Perquè no hi ha favorits. Per a mi hi ha candidats i una favorita, que és França.
0: Jo hi discrepe, però bueno, és una de les favorites. Per a mi ja m'encontre. Però bueno, Espanya demà soluciona... Perdó, divendres soluciona la papereta sense massa problemes.
2: No, jo crec que no. Jo crec que costarà, però... És que saps el que passa en Bèlgica? Bèlgica va començar el Mundial...
0: Suïssa.
3: Bèlgica.
0: Bèlgica.
2: Uf,
0: sí.
2: Me ha congoixat.
3: Que vuelvo a Manolo urgente, sí, porque Salva no aguanta el ritmo.
2: Vacances.
3: Salva no aguanta el ritmo de julio. Sí. Manolo, te necesitamos. Sí,
2: exacto. Però Bèlgica va començar el Mundial donant la sensació que sabia que no anava a arribar lluny. I jo crec que poc a poc ha anat avançant rondes. L'última, jo crec que ni ells mateixos creien els últims minuts. I jo crec que s'han llevat aquesta pressió. I és veritat que en aquest tipus de partit, de vegades la pressió al favorit fa que li costi jugar, no? La prova és Egipte l'altre dia, que va jugar molt millor d'inici que Argentina. I això és l'únic que me dona por. La resta, jo crec que Espanya és àmpliament favorita davant Bèlgica.
3: Por el estilo de juego de España, creo que efectivamente tiene mucho ganado, mucho terreno ganado. Pero ya hay jugadores todavía que he hecho en falta en este Mundial. creo que Pedri en algún momento tiene que aparecer
2: o desaparecer
3: de la forma en la que todos esperamos que aparezca
2: o desaparecer.
0: Yo creo que no va a desaparecer.
2: Yo creo que habría de desaparecer.
3: Sí, pero no
2: Pedri en concreto, ¿eh? Igual que si estiguera mal a menos Oyarzabal, diría no está Bea, desaparecer del once.
3: Sí, yo creo que no lo va a quitar ni de la fuente. Por eso la única opción que queremos es que aparezca con un poco bueno, más
0: a Rodri Juan Carlos le estaba esperando y va a aparecer el otro día. Igual, igual
2: y a Ferran. Yo tenía clarísimo que Ferran anaba a tindre el seu moment. Y digo una cosa más. Yo pensé que encara a Ferran le resta un gol. Que diré, ahí está. Pero una sencilla cosa, y yo lo digo siempre, ¿no? Yo soy mol admirador més de Cristiano Ronaldo que de Messi. Yo sé que Messi es mejor, o sea que yo ahí no entre, no vaig a hacer un debate. Pero de esa mentalidad.
0: No, porque el Pedri es.
2: Pero en cuanto a mentalidad, capacidad de superarse. Yo no entiendo por qué Ferran provoca risas y Cristiano provoca admiración. En cuanto a mentalidad, porque es muy similar. O sea, a la fin, Ferran, si no tingara esa mentalidad de jugué de un minuto, vas a ser el P amo en el sitio. A lo mejor no estaría el Barça. Y estaría siguiente, el titularísimo de el Betis.
0: Yo creo que Ferran encara no ha tocado sostre.
1: No, claro que no.
2: Claro, pero
1: y eso merecía el partido del otro día, porque es
2: y no a soles per l'assistència que dona. El partido que, o sea, va a ser indetectable per als defensors. Sí. Y yo encara pensé que li resta un golet. Lo he de veritat, eh?
0: Juan Carlos, Bélgica necessitava una descàrrega elèctrica, la va tindre en el partit contra Senegal, que estava absolutament mort, y a partir de ahí se van cregut, pero eso igual son más perillosos de lo que podían ser en el primer tramo del torneo.
3: Pero lo que te comentaba antes, digo, el hecho de que España parece que esté creciendo como bloque, que no haya ningún futbolista que diga, todo el mundo estamos viendo, antes nos decía Nacho lo de las estrellas, efectivamente, Argentina, Portugal, todas las estrellas de los equipos tienen todo el foco sobre ellos, y yo creo que España afortunadamente no tiene nadie esa responsabilidad o esa etiqueta de jugador desequilibrante, y eso creo que le va en beneficio del grupo. Es decir, ahora mismo España lo mejor que tiene es el bloque, es decir, el grupo.
0: Sí, sí.
3: Y te decía lo de Pedri porque Luis de la Fuente empezó de una manera y enseguida ha cambiado, varió el once. Y yo creo que ahora ya no se atreverá a hacer esos matices que en la primera partido sí que hizo. Yo creo que Pedri va a continuar y van a continuar los 11 que quizás con más peso a lo mejor Merino si entra antes porque es un futbolista que...
0: Sí, pero no sé si será el matiz que con
3: sí, yo que absolutamente pensé,
2: y,
3: el repetirá.
2: Y a més, tinc les meves reserves, ¿no?, d'algunes decisions de la Fuente. Però és que a veure qui li discutís cap cosa, és a dir, jo era el primer que després del primer partit pensava, oye, Rodri no està, i Zubimendi està bé, no, i el va dir Rodri, bueno, és que arriba el primer partit decisiu de veritat, el de Portugal. Rodri a MVP fa un partit que ixe rodatge que ha tingut de jugar-ho tot li ha permès.
0: Però això pensa que igual Pedri apareix ara si sí. Està en el mateix procés de que Rodri.
2: No, a veure, pot ser, però sí que és cert, i estàs d'acord amb mi,
0: que
2: tot el bé que lo van fer Ferran i Merino l'altre dia, si hagueren entrat a lo millor 10 minutets abans,
0: sí.
2: jo crec que va fer tard. Va fer
0: jo
2: un
0: crec
2: poc
0: que Pedri
2: tava
0: més descans abans.
2: Estic d'acord. Però, insistís, a veure qui li diu cap cosa a Luis de la Fuente, que porta campió de Nations, campió d'Eurocopa, final de Nations, quart de final de Mundial després de 17 anys.
1: I a més la barbaritat que és que Espanya encara no ha sigut goletxat. O sigui,
0: no encaixa cap gol.
1: No
2: encaixa, eso salvatge.
1: Eso crec que està passant un poc desapercebut, no, perquè és un Mundial per tot el que passa, però és que és una barbaritat. O sigui, és una barbaritat i també és una mostra de lo que deia Juan Carlos, no, i de que jo crec, també estic molt d'acord, no t'acostumes, que és la força del grup, que Espanya és un grup, sí, és un equip
2: i
1: van tots a una.
2: Com deve haver pagat Aràbia els 3 anys que va estar ahí a Laporte, 2 anys, per a què seran ara, perquè és un pepinazo de central.
1: I Cubarsí també està molt bé, sí, i a mi m'està agradant molt Pedro Porro.
0: Mesclen molt bé, Cubarsí.
1: Sí, i Pedro Porro m'està agradant a mi molt.
2: Però Laporte, o sigui, estem parlant d'un central que és una autèntica salvajada, és salvatge, Laporte.
0: Bueno, sí, se pensava que ja estava acabat, molt de debat respecte a quin se'l transportaria al Mundial, i ese debat també l'ha tornat a guanyar.
2: I l'ha guanyat.
0: El rendiment de Laport.
2: Sí, perquè central, la temporada de Laport...
0: A mi me recordava Aide Cabres.
2: És molt normal. és molt normalita la temporada de Laporte a l'Athletic Club. Molt normalita, com la temporada de l'Athletic Club en general.
0: Sí, sí, sí. Però en la selecció...
2: Es fa les coses per algo.
0: Efectivament. Bé, voleu apuntar alguna cosa més sobre el Mundial, Juan Carlos?
3: Sí, que no me parezco en nada a Laporte i que Manolo calienta que vas a salir immediatament. Vamos.
0: 12 i 2. Obrim la plana del València. Juan Carlos, ¿has visto a Liu Dieng?
3: He visto los bíceps. Y creo que no sé, con eso va, no, creo que va a dar juego con eso, ya lo verás. ¿No? Ya lo verás.
0: A Ford, ¿eh?
3: Para mí es una incógnita. Para mí es una incógnita. Es decir, no sé cómo va a encajar. Quizás en el sitio de Ugrinić. Es lo único pieza que falta por... Porque Ugrinić, la temporada que hizo, a mí... No me ha dicho nada más allá de ser un jugador de aprobado y justo. Creo que la única pieza es ahí, pero tengo curiosidad por saber el futbolista hacia dónde va a ir. Es decir, qué tipo de perfil es este chico. Bueno, chico de 28 años ya, que ya tiene una edad bastante importante. Es decir, es la nueva línea de Valencia. Ya no fichamos a los promesas y futuros.
0: Bueno, ya una barrecha de tot, ¿eh? Ahora, mira, Sato.
3: Bueno,
1: yo decía, porque has dicho que 28 años es una edad ya importante, y yo acabé de cumplir 28 años.
3: Es la mejor edad para ser un futbolista, 28, 29 y 30. Otra cosa es que futbolistas que ya han pasado los 30, como puede ser Guido, que luego pueda sacarle rentabilidad, porque no vas a sacarle ninguna rentabilidad.
2: Pues yo, mira, pensé, o sea, es una incógnita y no tengo ni idea de lo que será Dieng, pero primera vegada en temps jo pense que el València s'ha pogut permetre fer una aposta en aquest lloc. Per què? Perquè els últims anys estem acostumats a se'n va Mosquera i porta una aposta, se'n va Mamardashvili i porta una aposta. Bueno, tu ara tens a Guido i a Pepe Lu, tens titular i suplent, i tu pots dir, oye, jo porto una aposta i me puc permetre que misca malament perquè arriba gratuïtament, jo no depenc, el València no depèn de Dieng. És un xiquet que si dona, de categoria. Si
0: xiquet?
2: No dona...
0: Xiquet?
2: Bueno, no, un zamarro. Oh. És un zamarro que si dona, de categoria. I si no dona, tens el titular que és Guido i el suplent que és Pepelu. Vull dir, les apostes de tota la vida al món del futbol se fan quan tu tens garanties a aquesta posició. I mira, pues, jo lo celebre. Com, de moment no celebre lo de Sato. Per què? Perquè el València ara mateix no té un futbolista ahí que pugueu jugar a banda i que siga diferencial o una certesa com, absoluta, com és Guido, per exemple, el cas del mig del camp. Jo crec que la capacitat d'un club de fer apostes te la dona el tindre garanties a aquesta mateixa posició per a dir, oye, si mig ve bé, i si no, jo tinc el titular així.
3: Nacho habla de apuestas, yo creo que la apuesta es Sato. Es decir, sí que es una apuesta de 19 años. Que
2: pero Dieng también, ¿no?
3: ¿Eh?
2: Dieng también es una apuesta.
3: Pero no de 19 años,
2: no, ya, claro.
3: De 28.
2: De 28.
3: Es decir, una apuesta de 19, ya sabes que un futbolista que traes de Japón posiblemente vaya a tardar mínimo X meses en adaptarse.
2: O igual una...
3: Por sí, todo sí. Lo que conlleva el cambio tan drástico de una vida, cultura...
2: No, que igual veo una mascleta un día y se acongoisa, que digo, ¿qué es esto?
3: Y el tipo de fútbol, ¿no? Es decir, eso sí que es una apuesta de futuro y que tenemos que tenerlo claro todos. Pero yo creo que la de Dieng, si el Valencia quiere crecer y quiere realmente aspirar a Europa, que llevamos 47 días, creo 49 días, sin saber realmente de boca del máximo responsable, del CEO del Valencia, que salga y que diga lo que quiere, lo que fue la temporada pasada y lo que quiere para la que viene, que todavía no lo sabemos. Es decir, si Dieng si el Valencia realmente quiere subir un escalón, tienen que subir un escalón todos los futbolistas. Es decir, si Dieng es mejor que Santa María, pues ya hemos subido un escalón. Ahora, si Dieng viene aquí a igualar a Santa María, pues chico.
2: Pero yo no estoy de acuerdo, porque tú le han pasado y ya te dicen.
0: Pero bueno, que voy a escoltar a Paula. Tú has estado en la rueda de prensa de,
1: sí,
0: de Dieng.
1: Sí.
0: Porque ella ha dicho que el entrenador me ha dicho que espera mucho de mí.
1: Clar,
0: jo no sé hasta ahí fins a quin
2: punt. Però que li va dir Corbera, no? Ja, si t'imagines que li... No, ja.
1: Jo li he repreguntat per l'objectiu, si el club li havia parlat d'Europa o no, perquè clar, jo, tots...
0: És que ell va arribar i fa, clar, no? Jo,
1: va vindre
0: Europa,
1: com,
0: sí.
1: Molt fort, com Paula, un miura molt, i molt tots... jo vaig flipar. Jo li he preguntat, però ell m'ha dit que és un objectiu personal, però que ell ve de pues, guanyar la Champions d'Àfrica i d'un sí, club sí, en el que ha guanyat molts...

0: moltes copes i que ell és el que vol. A veure, jo crec que també és com una prova, no de foc, però sí que una prova de, clar, està ara Lisandro Issei. I és un poc ixa aposta del nou jefe de scouting i a veure si és de veres que esta nova direcció deportiva funciona o no, perquè són diferents perfils de futbolistes, més apostes, per Sato és una aposta molt forta, un jugador jove, que pagues diners, i dient un jugador més exòtic, no? que ve d'una lliga inferior, però que avui ell ha tret un poc l'orgull i ha dit, bueno, la lliga de Xip, sí, però mira el que ha fet Xip al Mundial. I jo crec que és un poc... A veure si esta nova direcció esportiva funciona. I ha encertat, amb dient
1: jo no estic d'acord en lo que ha dit Baide, Usenc, perquè l'any passat és veritat, arriba a Santa Maria. O sea, si és millor que Santa Maria, guanyem. Si no, no, perquè l'any passat arriba a Santa Maria i tu tens a Pepelu. I tens Pepelu i l'arribada de Santa Maria. Està intens. Guido, i està intens. Guido, jo poso més defensiu, no?
2: Val.
1: Guido, Pepelu, i jo ja porto a dient a veure com és. Per això jo dic que en aquesta posició el València es pot permetre fer una aposta. Si el València ara, per exemple, jo pense, i lo dic, pot ser siga un pepino, però en el procés jo soc crític, però a mi el València no es podia permetre fer una aposta al joc del central, que tu tens a Tàrrega, que és jove, tens a Copete, que no ha donat el resultat, tens a Diaca, que està, que no està, i tens a Dejas ara, però jo crec que al central el València no es podia permetre fer una aposta, feia falta una realitat. A lo millor ara Dejas és la llet, i jo no ho sé, però jo pense que feia falta una realitat, però jo al joc del pivot defensiu me sembla una aposta. Per què? Perquè tens la posició coberta.
3: Con tres. ¿Es necesario los tres?
1: Eso ya preguntaré a Corberán.
3: Ahora es que ahora hay que vaciar.
1: Corberán que d'inici. O el que els inputs que teníem tots era que ell no creia en un mig del camp de tres, tant de com a 4-3-3, no? Sinó que ell veia més un segon punta, no? Un més un Lucas Beltrán que un Javi Guerra de Déu. Jo crec que este any veurem molts partits a Javi Guerra de Déu i, per tant, pues habrá que rotar más.
4: Es que este es un debate que me agradaría abrirlo un altre día.
3: Algún día tendremos que hablar de eso, ¿eh? De cómo encajan todas las piezas y si no, Corberán pues, se atreve a modificar el dibujo.
0: El propi dient sí. Tampoc s'ha atrevit a dir, o sigui, l'han preguntat companys...
1: Tampoc hi ha que ser molt llest per a saber lo que és dient.
0: No, però sí que l'han preguntat que on se sent més còmode i ell ha dit que el que vulga l'entrenador i que ja quan ell estiga al camp ja veurem tots el tipus de jugador que és, o sigui, que ell és com, bueno...
4: A mi, bueno, com ho ha dit Juan Carlos, jo este matí ho pensava, pel perfil, com va jugar Corberán l'any que ve? Canviarà el sistema? Canviarà la idea de xoc?
1: Jo lo que sé és que Javi Guerra va jugar de 10.
4: A mi m'intriga com va jugar Corberán. De veres, pel perfil dels jugadors que estan sonant per a la plantilla, per exemple, Menier.
1: No, però perdona.
4: És un lateral llarg, eh?
1: No, clar, però és que
4: va jugar a mi ser lateral llarg.
1: A Corberán li encantava Tití. A Corberán haguera renovat a Tití si no haguera tingut tantes lesions. Sí. Perquè Tití, quan està bé, no donava una assistència ni aunque li tocara l'Euromilió. Però arribava a línia de fons.
4: Però després pot jugar en tres en el mig, continuarà descartant o jugarà amb dos.
1: No, tres. Javi Guerra de 10.
4: Javi Guerra no jugava, vull dir, no parle de tribot. Jo parle de tribot, de si alinearé els tres en un tribot, no dos i un per davant.
1: Ah, no, jo crec que no.
4: Saps?
1: No, jo crec que no.
4: No ho sé.
3: La segunda parte de la temporada que hizo el València...
4: Javi Guerra mantindrà el rol de titular, ho desconec.
1: Sí.
4: Tendrá un davanter y se fumará a Duro y a Sadik.
3: Tener continuidad. La segunda parte de la temporada pasada tiene que tener continuidad porque el equipo no lo hizo mal. Es decir, la reacción que vino, que hizo que el Valencia, aunque se salvó en la penúltima jornada, y eso hay que recordarlo de vez en cuando, el Valencia se salvó en la penúltima jornada de Liga.
4: Sí, sí, sí.
3: Es decir, todos los elogios a Corberán hay que tenerlos en cuenta hasta esa jornada 37. Corberán solo recibía palos y merecidos porque el equipo estaba sufriendo. Dicho esto, es decir, si la segunda parte de la temporada Javi Guerra fue cuando empezó a dar una nota muy alta, fue cuando estuvo efectivamente, decía Nacho, de 10 un poco ahí, dándole la libertad que puede tener Javi pese a que es un
4: la clau es la libertad, Juan Carlos.
3: Sí, pero es un futbolista que tiene recorrido para ayudar en muchas fases del
1: exacto.
3: juego.
1: Exacto. Libertad es una cosa y otra es que no vais a defensar.
2: No.
1: En esos partidos lo va a hacer. Y algún partido son a Tingut Libertad.
4: No, pero Libertad no tenía.
1: Vale, y algún partido que no vais a defensar. Estarás de acuerdo en mí que algún partido que no vais a.
4: Tenía Libertad.
1: Y vais a defender o no. Sí, pero la temporada sí. Pero hay partidos durante el año que no vais a defender. Y yo también pensé que la libertad te la guañes. O sea, tú ayudes a defender, a defensar, pues oye, te has guañado.
4: Y hay jugadores que defensen menys que defensen altres. ¿Per qué? Porque hi ha altres que defensen per ell. Perquè si no, no pots ni defensar.
1: Bueno, però això te l'has de guanyar, no?
4: Clar, sí, sí.
1: O sigui, tots entenem que Mbappé no vais a defendre en França. Però
4: correcte.
1: Pel rendiment que dona.
4: Clar. Vale. Però és que igual tu perds a Javi Guerra si li dius
0: de
4: fill
0: de bona. Ja, però pel perfil de jugador, que és cadascun, està més clar que uns defensaran més i altres
1: pues
0: no.
1: Jo el dia del Barça, per exemple, el dia de la Real Societat, o no recordo quin partit que Javi Guerra se va donar un sprint a propòsit després d'un partit on l'havien xiulat, que ell intel·ligentment, el primer que fa quan entra al camp és fer un sprint i fa un tackle per a cortar una pilota per a guanyar-se la ovació populista de la gent.
0: Hombre, intel·ligent no, és que la seua feina.
1: Però que ahí jo crec que va ser intel·ligent perquè, ostres, me van xiular fa dues setmanes perquè no defensava. Jo ara crec que va entrar com a suplent. Jo ara que es note, no? I que siga palès. Però això lo fan tots els futbolistes, jo crec.
3: Nacho, los entrenadores no pueden tratar a todos los futbolistas por igual. Es decir,
1: No, para nada.
3: Salva es papá y yo soy papá.
1: Pero
3: yo
1: te guanyes ser papá. No, pero tú te guanyes ser papá.
3: Porque
1: no
3: sé
1: te
3: cómo
1: digo
3: es
1: tú eres
3: cada
1: papá.
3: Uno, entonces... A todos los futbolistas no. Y a Javi Guerra, si realmente es el producto estrella de este Valencia, tienes que decirle, Javi, ¿tú dónde quieres jugar? Ahí. Si tú estás de acuerdo con él...
1: No.
3: Escucha, para Nacho, que tu juventud tienes que escuchar a los mayores como yo. Tú le dices, Javi, ¿dónde quieres jugar? ¿Dónde crees que vas a rendir mejor? Ahí, vale, te lo vamos a dar. Pero el equipo necesita que tú hagas esto también. Claro. Porque es que sus condiciones le permiten hacer eso.
4: Juan Carlos, yo he defensado lo que tú estás diciendo toda la temporada.
3: Eso no puede ser. Manolo, ven por favor, porque Salva, si me está dando la razón a mí, Manolo, esto es más grave de lo que nos creíamos.
4: Es el teu mascarón de proa, ¿no? Es el teu
3: estandar
4: a jugar.
3: Pero es que además no tengo ninguna duda. Yo,
4: ahora, sin partits, fuera. L'any passat no va tindre una seguida de 6 partits.
0: No.
4: El màxim crec que van ser 5. Així és impossible que un futbolista...
0: I a més és que està demostrat que Javi Guerra és un jugador que necessita continuïtat. Sí. Òbviament tots necessiten,
3: todos,
0: però
3: Paula,
0: després... Tots, però per exemple, Hugo Duro no és titular mai i és al camp i és que a ell li té igual. I corre i fa una i fa altra i ho intenta. Altres jugadors no tenen ni esa mentalitat o necessiten més carinyo per així anar. Jo crec que Javi Guerra és un jugador d'aquest tipus, que necessita continuïtat... Y jugar y después...
3: Te decía yo lo de los papás.
0: Sí, no, sí,
3: porque,
0: estoy de acuerdo.
3: Porque todos los hijos no son iguales. Entonces yo a mi hija le tengo que tratar de una forma y a mi hijo de otra. Pues a los futbolistas, por suerte o por desgracia, pues son 25 personalidades diferentes y tú no puedes marcar una línea y no, tienes que saber manejar la situación porque va en beneficio, en tu propio beneficio. Es decir, Corberán, por muy... metódico que sea, su método tiene que tener, tiene que amoldarse las situaciones y por su propio beneficio también. Es decir, porque el Valencia llevamos años que está cogidito con pinzas. Es decir, no se puede, nadie es imprescindible en este equipo, nadie, ni entrenador, ni Javi Guerra, nadie es imprescindible. Por eso hay que buscar la mejor solución.
1: Bueno, el entrenador sí que es imprescindible para el club. En la realidad.
3: Bueno.
4: El esclavo de Estella, vas a parar del esclavo de la guerra, el esclavo
1: claro,
4: de
1: Estella.
3: Pues
1: realidad.
3: Posiblemente tengas tu razón en ese. En
1: ¡vamos!
3: En esa particularidad. Sí, hemos vivido una situación rocambolesca, no, extraña, ilógica, falta de explicación, porque no ha habido un argumento que digas. Vale, es verdad, tienes razón, este es el entrenador por esto y por esto. Es decir, porque. Te han dado razones casi de soslayo siempre. Es decir, es un entrenador que consideramos que es el futuro, pero como todos, a Baraja se le renovó y se creía que era el entrenador ideal para el Valencia y tardó 6 meses en tirarlo al paro.
4: Juan Carlos está marcando el guío de la tertulia, que me encanta.
3: No, perdona.
1: Sí, pero dite eso y... Sí. Yo entenc la renovació de Carlos Corberán.
4: Ahí andaba yo, renovació de Corberán.
1: Pero per una sencilla raó. O sea, yo no dic que entenga que el Valencia... vulga mantindre Corberán sí o sí. Això que decidís que al València. Però jo, si el València decidís, oye, Corberán és el nostre entrenador, sabent el que ha passat l'última temporada,

0: que hauria d'haver eixit. Jo no criticaré mai, perdona, aquesta moda de no, és que clar, els cafès de rom, bueno, pues, l'obligació del periodista és anar, l'obligació del club és dir, oye, jo vull establir vincles ja, però molt bé, ja, però els periodistes a la fi són un mitjà per arribar a l'afició. Poden donar informacions, però tu...
1: Jo no critiques que fes, el que critiques és que el club no convida a tots els periodistes.
0: Total.
1: I si convida als que considera, que me sembla bé, ho entenc, perquè tot el món pues, té periodistes, diríem, de càmera, ha passat tota la vida, però després que donen roda de premsa.
0: Ahí és on anava.
1: El cafè que és el premi que vulga, i que li filtra qui vulga, perquè el club sempre filtra.
0: Perquè
1: sempre,
0: a la fi, siga qui estiga. A la fi, Salva, tu pots emprar els mitjans de comunicació, que són mitjans, són mitjans per arribar a l'afició, per a explicar millor o detalls del nou Mestalla.
1: Però és que d'això el cafè va dir no està renovat.
0: Però per a donar la cara a l'afició tu has d'eixir almenys a l'acabar la temporada. Clar. Però hi ha cafès, no hi ha cafès, si hi ha whiskies o hi ha rons, mai millor dir. Però tu has d'eixir a donar la cara i explicar, oye, esta ha sigut la temporada, anem a continuar confiant en l'entrenador. No fa falta que et banyes i digues que l'anem a renovar entre setmanes. No, tu és el nostre entrenador i lo seguiràs sent l'any que ve.
2: Mira, no hubo cafè, no hubo ron, hubo agua. Y decía...
3: Ells de les afortunats,
2: Yo recordava a Mateo Alemany, que él decía que para...
1: ¿Solamente agua?
2: Solo agua.
1: No. Ni café, ni...
2: Yo solo bebo agua, pues, tú lo sabes.
1: Ya, pero ya había alguna cosa más tampoco.
2: Agua. Vale. Decía Mateo Alemany que para convocar una rueda de prensa lo mínimo que tenías que garantizarte era el empate. En el sentido de que si sales a los periodistas y sales ahí a pecho descubierto, te expones a que te lleguen tortazos por todos lados. En este caso, el señor Ron Gourlay, en junio, lo único que podía recibir es tortazos. Porque el Valencia, sí que es verdad que tuvo una mínima posibilidad de jugar en Europa, pero se había salvado, como he dicho antes, en la jornada 37. ¿Qué argumento podía exhibir él ahí? Él. Ninguno. No podía argumentar nada. Es decir, lo único que podía era pegarse un tiro en el pie. Es decir, yo entiendo al club la estrategia, pero lógicamente demando que la afición necesita las explicaciones. Llevamos 47 días, creo, sin escuchar al responsable deportivo del Valencia hablar de la chapuza del año pasado.
1: Oblídate, eso ya no va a existir.
2: Y de la que viene.
0: No, eso ya no va a existir.
2: Y quiero que me argumente. Me argumente en base a qué Corberán se ha merecido ese año más, no solamente la nota de prensa. Que me argumente en base a qué en febrero o marzo ya tenía claro él que Corberán iba a continuar hasta 2021.
1: Una molt ràpida que vull també parlar de Santa Maria, ja ens queden 5 minuts.
0: Mare de Déu.
1: Penseu que el Vanessa dona explicacions de la passada temporada o la esborra directament del mapa i solament va parlar de futbol.
0: Jo pense que hi haurà una roda de premsa focalitzada en la nova temporada.
2: Totalmente.
0: I dependerà dels periodistes.
2: Estoy con Nacho.
0: Els periodistes, lo que passa és que els periodistes també, a la fi... Ja,
1: solament ens una vegada.
0: I per al nostre producte, evidentment, també és millor. Quan ja fa 3 mesos que ha acabat la temporada, construir sobre... O sea, parlar de la nova.
3: És que ha perdut actualitat. Clar, tota l'ha perduda.
0: O sea, ara què m'has de... No, sí, pues sí, la pregunta
1: el foco ja no està
0: ahí. Sí, l'únic... La pregunta de per què heu mantingut, o en aquest cas renovat, Carlos Corberán, sí. Però la resta, pues oye, ¿qué opines de que el vestidor hi haguera fugas contra l'entrenador? No, ja hem solucionat tot i mirem al futur, ja està.
1: No, això és evident.
2: La fecha ideal és a finales de agosto, quan està a punt de cerrar-se el mercado, i tu le vas a preguntar por los que tienen que venir, por los que se van a marchar. Y ya dices, Corberán, el año pasado, la temporada pasada, eso me queda lejísimo.
1: El foco i ells ja han sigut capaços de que nosaltres el tinguem que fixar.
0: No hem parlat de l'objectiu, això.
1: En altre assumpte.
3: No parlen ells, tampoc. Vas de veres?
1: Meu objectiu, Santa Maria.
0: Mare de Déu.
1: Se'n va i la gent ho celebra, però Santa Maria no deixa diners en caixa.
3: Ja.
1: O sigui, València li ha pagat. Juliol, segur. Probablement agost. I una indemnització pels diners que deixa de percebre.
3: Quan estava parlant, va dir dels diners de Baraja, de Carlos Corberán, si és que el València regala els diners. Els regala per la gestió dels últims anys. Esperem que ara canvie. Jo vull ser positiva. Però és que, clar, vas treure un jugador que no t'ha servit per a res i que, clar, que jo també entenc que és que el jugador té un contracte i vol els seus diners perquè jo els voldria, així que...
2: Totalmente.
3: Pues mira, és que n'hi ha un contracte i has de complir i arribar...

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
1: De tu a tu.
2: En èpoques de risc, no facis fogueres ni cremes rostolls. I recorda que les burilles mal apagades o els vidres abandonats són una causa comuna de desastres. Informa't sempre sobre els nivells de preemergència a través dels canals oficials del 112 Comunitat Valenciana.
3: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
4: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
5: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
0: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
4: En Apunt Ràdio.
6: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
0: fem banda
6: amb el millor repertori de músics valencians.
0: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
6: Desfilarem al costat dels nostres músics.
0: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
7: Els quarts de final del Mundial en Punt a Punt. Este divendres, des de les 8 i mitja de la vesprada, en directe, España-Bélgica. La selecció de Luis de la Fuente vol donar el pas cap a les semifinals de la Copa del Món. Amb la narració de Luis Urrutia, la coordinació de Salva Folgado i els comentaris de Fernando, Carlos Egea i Juanjo Rodri. Este divendres, des de les 8 i mitja de la vesprada, els quarts de final del Mundial en directe en Apunt Ràdio.
8: L'esport que realment t'apassiona.
9: Humo, duro.
10: Aleluya, aleluya, empatolet.
8: Sempre al teu costat, passe el que passe.
11: Són les 8.
12: Les notícies del matí. Amb Alba Requejo.
13: Bon dia, dijous 9 de juliol i de nou el calor, la calor en portada. Els avisos de l'Agència Estatal de Meteorologia afluixen per avui, però encara així, a partir del migdia, pràcticament tota la província de València, excepte el nord i quasi tota la d'Alacant, estaran pintades de taronja. El segon dia d'avís roig ens deixa ir marques de vora 45 graus de màxima durant tot el dia, calor sufocant a Dénia, la Marina Alta.
14: Hi ha una ola de calor tremenda, tremenda.
15: Gelaet, aigua fresqueta, a la sombra, ventilador.
13: A Xàtiva, a la costera.
16: Com és treballar en aquesta calor?
17: Ui, molt mal. Així tot és suar.
13: A la Ribera o a la Canal de Navarrés, este mes de juny que acabem de passar ha sigut el més càlid a l'Europa Occidental des que hi ha registres i el segon més càlid a tot el continent europeu. Són dades del Servei de Climàtic Copernicus de la Unió Europea que hem conegut esta matinada. De seguida n'aprofundim. Anem ara amb altres temes destacats de l'actualitat d'avui. Obrim sumari. Dos persones han mort ofegades en les últimes hores a la Comunitat Valenciana. Ha passat a la Safor i a la Ribera Alta. Toni Cano, bon dia.
18: Bon dia, Alba. Sí, un home ha mort a la platja de Daimús després de ser rescatat de l'aigua encara inconscient. La unitat del SAMU només ha pogut confirmar-ne la defunció. Hores abans, perdia la vida un jove de 22 anys al riu Xúquer, al paratge de l'Esgoletja, una coneguda zona recreativa entre els termes de Sumacàrcer i Antella. La víctima era natural de la població d'Alfarb, a la Ribera Alta, i havia anat amb uns amics a prendre el bany en eixe paratge.
13: El Tribunal Suprem no portarà finalment a la justícia europea el procés de regularització de persones migrants.
18: Tampoc suspendrà el reial decret del govern aprovat el passat 14 d'abril. Esta possibilitat es va plantejar la passada setmana després que els governs de Comunitat Valenciana i l'Aragó impugnaren esta regularització extraordinària de persones migrants.
13: I de l'exterior, atenció a aquestes declaracions de Donald Trump en el viatge de tornada cap als Estats Units des d'Ankara, on ha tancat fa unes hores la cimera de l'OTAN.
19: But Spain came back all the way today.
13: Diu que Espanya ha accedit a fer un pagament important a l'OTAN, un gest que el president nord-americà ha elogiat. Diu que Espanya és generosa.
18: El mandatari nord-americà no ha precisat de quin important pagament estava parlant, però ha assegurat que Espanya s'ha redimit completament. Paraules que contrasten amb el tens ambient d'estos dos dies encara entre Espanya i els Estats Units. El president nord-americà reiterava que Espanya és un soci terrible i avisava que tallaria les relacions comercials davant d'un Pedro Sánchez que llevava importància a aquestes amenaces.
13: I en els esports, el màxim golejador del València va parlar per als micròfons de punt. Òscar Forés, bon dia.
9: Bon dia, Alba. Sí, Hugo Duro. Es va atendre en exclusiva al seu campus d'estiu, al Balat dels Sorells. El davanter madrileny es va mostrar molt ambiciós i inclús va parlar d'Europa. Tot en el dia en què es presenta oficialment un dels nous jugadors del València, Aliu Dieng. Avui serà el torn de Guido Rodríguez. Ho contem tot al bloc dels esports.
13: De seguida, en uns minuts, fem ara una ullada al trànsit. Toni Cano, quines són les incidències que tenim a hores d'ara?
18: A hores d'ara tenim una retenció important de 12 quilòmetres en la A7 a l'altura de Godella en sentit Alacant a causa d'un accident sense víctimes mortals. A més, tenim les cues habituals, com ara la B21 a Alboraia i al sud de la Comunitat Valenciana a la A70 a l'altura d'Elx. A més, Metro València informa que per reorganització del servici es modifica la circulació de tramvies este matí en la línia 10.
13: I quant a l'oratge, gràcies, Toni. Victòria Rosselló, la pregunta, afluixa la calor?
11: Afluixa, però encara no, serà demà. De fet, avui és el tercer dia consecutiu en què esperem màximes superiors als 40 graus. Estem en avís taronja, en gran part de la part central del territori, també cap a les comarques del sud. I demà sí que ja tornem a la normalitat, almenys per uns dies, perquè estem en la vista posada en el que ve la setmana vinent. Però demà sí que parlarem d'unes temperatures que, com a molt, arribaran als 35 graus, després de més de 40 que hem tingut durant 3 dies consecutius. La nit també ha sigut tor amb mínimes que no han baixat dels 30 graus en algunes comarques en tota la nit.
13: Victòria Rosselló, després ampliem. Gràcies. Així és com es presenta de moment el dia. Són les 8 i 4 minuts. Els acompanyarem fins les 9 i mitja del matí per A Punt Ràdio. També ens podran veure per la tele. I com sempre, Vicenç Obert en la producció, la nostra companya Maria Josep Collada en el control tècnic. Anem amb tot.
19: L'actualitat informativa...

0: Les notícies del matí.
1: Dos persones han mort ofegades en les últimes hores a la Comunitat Valenciana, a la Safor i a la Ribera Alta, i ha estat a punt de passar el mateix en una piscina a Alcoi, Toni.
2: Així és, un jove de 22 anys ha mort ofegat este dimecres al riu Xúquer, al paratge de l'Esgoletja, una coneguda zona recreativa entre Estermetes, Sumacàrcer i Antella. La víctima era natural d'Alfarb, també, a la mateixa comarca, a Ribera Alta, i havia anat amb uns amics a prendre el bany a aquest paratge. Han sigut els amics els que han donat l'avís d'alerta en perdre'l de vista. Ràpidament s'ha posat en marxa un operatiu de recerca. Els efectius del grup especial de rescat en altura, GERA, del Consorci de Bombers de València, han trobat el cos vora riu, al costat d'un canyar, on li han practicat les maniobres de reanimació, però el jove ja havia mort. A més, unes hores després, un home ha mort a la platja de Daimús, a la Safor, després de ser rescatat de l'aigua, encara inconscient, segons han indicat fonts del Centre d'Informació i Coordinació d'Emergències, SICU. El SICU ha mobilitzat al lloc dels fets una unitat del SAMU, encara que l'equip mèdic només ha pogut confirmar-ne la defunció. L'autòpsia revelarà les causes exactes de l'ofegament, segons han indicat les mateixes fonts. D'altra banda, de vesprada, al Coll, un equip mèdic ha volgut salvar la vida d'una xiqueta de 12 anys en una piscina del municipi. El xico ha rebut l'avís i ha enviat al lloc una unitat del SAMU. Quan hi ha arribat, havia tret de l'aigua la menor i li estaven fent un massatge cardíac. L'equip facultatiu ha estabilitzat la xiqueta, que han evacuat a l'Hospital d'Alcoi amb símptomes d'ofegament.
1: Quasi tota la província de València, excepte el nord i pràcticament tota la d'Alacant, estaran a partir del migdia en avís taronja de l'Agència Estatal de Meteorologia. És un escaló menys que ahir. A tot Espanya, 9 comunitats autònomes més arribaran també al nivell taronja per altes temperatures. Este dimecres, mentrestant, ha sigut el segon dia d'avís roig al litoral de València per eixes temperatures extremes. Molts són els punts del nostre territori que ahir van fregar els 45 graus de màxima al llarg del dia.
2: A Dénia, la Marina Alta, ahir a les 8 del matí el termòmetre marcava ja 28 graus, senyal del que estava per vindre en el segon dia, amb avís roig per temperatura extrema.
3: N'hi ha una ola de calor tremenda, tremenda.
4: Gelaet, aigua fresqueta, a la sombra, ventilador.
2: A Sàtiva, la costera, màxima de 43 graus. Mal dia per a vendre al carrer.
5: Com és treballar en aquesta calor?
6: Ui, molt mal. Així tot és suar, suar.
2: Com a Sumacàrcer, a la Ribera Alta, on este dimecres tenien mercat i els venedors van desmuntar al migdia abans de l'habitual amb 42 graus.
7: Ha vingut igual al mercat vostè, així a comprar?
8: Nosaltres vinguem igual.
9: Comprar sandia, que és el que m'ha de quitar calor.
10: Però avui han tingut que desmuntar molt pronte. La clientela ha vingut més pronte, degut a tota la caloria i això, més pronte.
2: Alternatives poques, el bany i l'aire condicionat, que enguany es ven com si el regalaren, amb un increment important de les vendes respecte a l'any passat de més d'un 20%. Això sí, els instal·ladors van desbordats i tarden setmanes a poder acudir als domicilis.
11: Un 20 o 25% com a mínim. Anem desbordats en el següent.
12: Estem donant aproximadament unes 3 setmanes d'instal·lació.
2: L'avís roig d'ahir s'acabava a les 7 i mitja. Potser per això, a Cullera, a la Ribera Baixa, la gent s'ha llançat a la platja.
13: Ara que no fa tanta calor com este matí.
14: Hasta las 9, así se está estupendo.
2: Avui dijous l'avís no serà roig, sinó taronja, en part de la Comunitat Valenciana. Diversos graus de temperatura menys que ahir. Al remat, paciència, acaba de començar l'estiu, i passar les nits com millor es puga.
15: Bueno, pues aguantar, porque apenas está empezando el verano.
16: Cada nit ho aguantaré conforme puc, xiqueta. Ai, no podem fer altra cosa en l'aire.
1: I atenció, perquè este mes de juny que acabem de passar ha sigut el més càlid a l'Europa Occidental des que hi ha registres, també el segon més càlid a tot el continent europeu. Són dades del Servei de Canvi Climàtic Copernicus de la Unió Europea.
2: En la totalitat del territori europeu, la temperatura mitjana de juny ha arribat als 19 graus i 14 centèsimes, un valor que supera en un grau i 78 centèsimes la mitjana per este mes del període 1991-2020, un registre que només es va superar en juny del 2019. Però si tenim en compte només la part occidental d'Europa, la temperatura mitjana ha estat de 20 graus i 74 centèsimes, més de 3 graus per damunt de la mitjana per a este mateix període. Este registre marca un nou rècord i supera el juny de l'any passat.
1: I anem ara cap al nord per a conèixer l'última hora sobre l'incendi de Peníscola, que ha mantingut en alerta tota la zona durant la vesprada d'ahir. Enrique Tena, bon dia. Quina és la situació ara?
17: Bones notícies. Bon dia, Alba. L'incendi està estabilitzat. El foc, recordem que es va declarar al voltant de l'est de la vesprada d'ahir en una zona de cultius abandonats i vegetació molt a prop de l'urbanització Los Olivos. La presència de diversos focus actius i també les altes temperatures van activar un gran dispositiu amb 5 mitjans aeris, unitats del Consorci Provincial de Bombers i Bombers Forestals de la Generalitat. Gràcies a tota la ràpida intervenció, es va evitar que les flames afectaren cap vivenda. Recordem que aquesta àrea, pròxima al càmping Sol d'Or, ja va patir un altre episodi de foc el passat mes de febrer. Ara la normalitat comença a recuperar-se mentre es mantenen les tasques de consolidació a Peníscola.
1: Gràcies, Enrique. Contem també que a Espanya continua preocupant també diversos focs i sobretot a Catalunya. A Catalunya, 3 nous incendis simultanis s'han declarat en les últimes hores. Els 3, Toni, estan a hores d'ara estabilitzats.
2: El de Gavà és el més escandalós, amb 7 hectàrees cremades i 6.000 persones encara confinades. S'investiga com a origen la manipulació de material pirotècnic. Es treballa també en l'extinció de 2 focs més. A Navarcles, on es mantenen confinades unes 360 persones, hi ha aigua a Múrcia, a Tarragona, en el que qualifiquen com a incendi d'alta intensitat. Així, el foc ha obligat a tallar 3 carreteres i s'ha sol·licitat el confinament d'unes 500 persones.
1: I en el Verger, en la Marina Alta, els bombers continuen pendents de l'incendi declarat ahir a primera hora de la vesprada en un desballestador de vehicles. Pere Conca, redacció de la Camp, bon dia.
0: Bon dia. Els bombers han mantingut el dispositiu de vigilància durant tota la nit per garantir que el foc quede completament assegurat. Tot després que a les 7 de la vesprada s'alçarà la petició de confinament del veïnat pel fum tòxic provocat per les flames. La columna de fum, de fet, va ser visible a quilòmetres de distància i es va haver de tancar un perímetre de seguretat per a facilitar els treballs d'extinció per part de bombers dels parcs de Dénia i Oliva.
1: Pere Conca, gràcies. Són les 8 i 11 minuts. El Tribunal Suprem rebutja dur a la justícia europea el procés extraordinari de regularització de les persones migrants encetat pel govern d'Espanya i que va acabar el 30 de juny. Descarta també, Toni, suspendre el reial decret pel qual es va posar en marxa.
2: Una mesura cautelar que demanava la Generalitat i també el govern d'Aragó i que ja va ser rebutjada anteriorment. Ara el Suprem es ratifica assenyalant que no resulta pertinent plantejar esta qüestió en el moment processal actual. Al mes de maig, la Sala del Suprem ja va rebutjar una petició cautelar de la Comunitat de Madrid de suspendre la regularització. Entenien els magistrats que no hi havia proves que els serveis públics pogueren col·lapsar pel procés.
1: I el jutge Juan Carlos Peinado ha reafirmat la seva decisió d'aplicar mesures cautelars a Begoña Gómez.
2: En un escrit de resposta a un recurs de la dona de Pedro Sánchez, el magistrat defèn la retirada del passaport perquè, diu, no seria la primera vegada que un personatge públic dins de la Unió Europea ha fugit davant d'investigacions similars. I cita el cas, com a exemple, de l'italià Bettino Craxi, acusat de corrupció i que es va fugar a Tunísia. Peinado també ha matisat que no volia ofendre ni menysprear els escortes que acompanyen de la Policia Nacional Gómez en suggerir que podrien facilitar-li la fugida.
1: El president del govern, Pedro Sánchez, s'ha referit a la polèmica per les paraules d'Alberto Núñez Feijóo sobre l'absentisme. Ho ha fet des d'Ankara en la cloenda de la cimera de l'OTAN.
8: Me parece absolutamente desafortunado el equiparar las bajas laborales con el cáncer. El planteamiento de todo lo que se está escuchando por parte de la oposición y también de todo lo que se está acordando con, en este caso con la ultraderecha, en los gobiernos autonómicos, son recortes.
1: Des del Partit Popular han matisat que Feijóo parlava d'absentisme laboral no justificat, de frau. Elías Bendodo.
18: Los principales perjudicados por el absentismo laboral no justificado, insisto, son los trabajadores que sí cumplen con su horario de trabajo, su asistencia. En esto estamos de acuerdo, creo que todos. Y esto es lo que ha expresado el presidente del PP, insisto.
1: En les últimes hores hem sentit també sindicats i patronal.
2: Pepe Álvarez, el secretari general d'UGT, ha assenyalat que l'absentisme comporta sancions i que no es pot comparar amb les baixes mèdiques o els permisos. Per a Unai Sordo, el secretari general de Comissions Obreres, cal obrir un debat que aprofundisca en les causes d'aixes absències laborals.
19: Agradezco la sinceridad del señor Feijóo, porque sin decir exactamente qué quiere el Partido Popular, aunque parece ser que sí que lo ha dicho, lo que sí que es evidente es que ya se ha situado en una banda de la mesa de negociación.
20: Aquí lo que hay que hacer es abrir un debate en serio sobre las condiciones de trabajo que llevan a muchísimas personas a enfermar. Aquí lo que hay que hacer es establecer un debate en serio sobre el sistema de cuidados que hace que muchas veces sea incompatible la vida laboral con la vida personal.
2: Desde la patronal, Antonio Garamendi, el president, també reclama abordar l'absentisme, però dins del diàleg social hi ha millores en la gestió de les baixes.
3: Que nos sentemos el gobierno, que se sienten

0: per el 29 d'octubre de 2024 i quines comunicacions va tindre amb Emergències. Català ha aportat al jutjat els whatsapps i el registre de telefonades que va fer aquell dia. Ens ho conta Àlex Sanjaime.
1: Després de quasi 4 hores de declaració, Maria José Català eixia del jutjat de Catarroja com havia entrat. Pel garatge. Ha dit que el matí del 29 d'octubre es va posar en contacte amb la consellera Prades i el secretari autonòmic Argüesso per a conèixer quines eren les previsions i que no va decretar el tancament dels centres escolars perquè li digueren que no s'esperava un empitjorament de la situació a la ciutat. L'alcaldessa va convocar el CECOPAL, el Comitè Local d'Emergències, en activar-se l'avís roig, que fins a les 8 de la vesprada no va tindre constància de la vinguda d'aigua a la pedania de la Torre, que només es podia accedir amb llanxes del Club Nàutic, i que la màxima preocupació era el desbordament del riu Túria. Per això va ordenar a la mitjanit l'evacuació de la pedania de Pinedo. La Confederació del Xúquer li va indicar posteriorment que no es preveia eixe desbordament. Sobre les comunicacions amb Carlos Mazón, van ser dos. Un missatge a les 11 de la nit en què l'expresident li deia «Això és horrible», i una altra conversa a les 2 de la matinada en què l'alcaldessa li informa del desallotjament de Pinedo.
0: Avui està previst que siga l'alcalde de Cheste, José Morell, qui declari davant la magistrada i també arran de les actuacions, les hores crítiques d'aquell 29 d'octubre, Compromís anuncia que estudia querellar-se contra el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, per presumpte fals testimoni davant de la jutgessa.
2: El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha anunciat que, a més de demanar-li la dimissió, la coalició estudia querellar-se contra Mompó per mentir a la jutgessa.
3: Senyor Mompó no pot anar a declarar davant de la jutgessa i obviar que havia parlat amb les alcaldesses de Xiva i l'alcaldessa de Torrent. Senyor Mompó tenia la informació i el senyor Mompó, de repent, ha perdut la memòria, no sap, no recorda, borra el telèfon.
2: A més, la coalició demana que Mompó torni a comparèixer al Congrés de Diputats, així com la seva dimissió. Els socialistes volen reobrir la comissió d'investigació a la Diputació.
0: El Partit Popular de la Comunitat Valenciana continuarà dirigit per una gestora conduïda per Juanfran Pérez Llorca 6 mesos més després de la seva constitució per la dimissió de Mazón. Així, quan confirmat a fonts del PP el mateix dia que l'expresident Francisco Camps ha tornat a demanar la convocatòria del Congrés Regional. Magda Nicolau.
4: Francisco Camps continua aspirant a presidir el PP de la Comunitat Valenciana i torna a exigir la convocatòria del Congrés Regional del Partit. L'expresident recorda que la gestora que ara regís la formació té data de caducitat i defend una designació de candidats electorals avalada per la militància.
5: No tiene ningún sentido que todavía, a pocos meses de las elecciones autonómicas, un partido como el nuestro no sepa quién va a ser su candidato a la presidencia de la Generalitat. Y lo que parece ser que están buscando mis compañeros de partido hoy al frente de instituciones es ser nominados. Y no pasar por un congreso.
4: Fons del partit asseguren que Juanfran Pérez Llorca continuarà al capdavant de la gestora del PP valencià i el president es mostra tranquil respecte al seu futur.
6: No hi ha ningú gest més gran que pugui fer-te el president del teu partit quan es demana que siguis president de la Generalitat. Per tant, vostè entendrà que visca amb moltíssima tranquil·litat i centrat única i exclusivament en el que em preocupa, a diferència d'altres, que és treballar per tots els valencians i per totes les valencianes.
4: A l'espera d'un altre gest, que el referent de com a candidat, Pérez Llorca rep dijous la visita de secretari general Miquel Tellado, però el PP nacional no preveu ratificar els aspirants autonòmics fins al setembre.
7: Les notícies del matí.
0: La Guàrdia Civil investiga la mort de dues dones, mare i filla, de 61 i 31 anys, trobades a sa casa a Mijas, a Màlaga, amb signes d'haver sigut apunyalades.
2: Els cossos s'han trobat els bombers que han arribat alertats pels veïns a apagar un incendi. La investigació no descarta que es tracta d'un assassinat masclista. Encara no hi ha detinguts. Les víctimes no estaven incloses en el sistema biogen.
0: I a Alacant, la Policia Nacional ha detingut dos treballadors d'una discoteca per presumptament agredir sexualment dos joves, una d'elles menor d'edat. Pere Conca, bon dia de nou.
8: Sí, bon dia. De moment, els dos detinguts de 23 i 37 anys han quedat en llibertat amb mesures cautelars d'allunyament i prohibició de comunicació amb els denunciants. Els fets van ocórrer el passat 27 de juny en un local d'oci del centre de la ciutat. Les dues amigues van estar conversant amb els acusats fins que l'home de 23 i la menor van entrar al bany. Al principi hi va haver una relació consentida, però quan la jove va indicar a l'home que pararà, l'acusat no ho va fer i es va produir, presumptament, l'agressió sexual amb penetració. L'altra amiga també va denunciar a la Policia Nacional que va ser víctima de tocaments libidinosos per part de l'altre empleat detingut.
0: Són les 8 i 20 minuts. Canviem radicalment d'assumpte. Parlem del festival Black Wars, que estava previst per als dies 11 i 12 de juliol i que es cancela definitivament.

0: Mavi Huescas, bon dia.
1: Bon dia, Alba. Era a Sagunt. L'organització ja ha confirmat que el Festival de Música Electrònica no es durà a terme este cap de setmana. Els responsables de la cita musical han assenyalat a través d'un comunicat que tots els que tinguin les entrades rebran un reembossament complet en un termini de 7 dies hàbils de forma automàtica. El muntatge del festival s'havia paralitzat per la falta de les autoritzacions i llicències corresponents. La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana havia exigit als responsables d'aquest esdeveniment que informaren als assistents sobre la situació. Blackworks, per la seva banda, ha emès un comunicat on atribueix la cancel·lació del festival a temperatures extremes registrades estos dies en la Comunitat Valenciana.
0: I atenció, perquè la Junta Central Fallera durà el ple de juliol de l'Ajuntament de València la proposta d'ampliar l'ofrena a una tercera jornada, Imma.
1: Sí, era un debat que ja estava al carrer, 3 dies d'ofrena que en breu aprovarà la Junta. El regidor de Fallers i president de la Junta Central Fallera, Santiago Ballester, ha informat als delegats de sector i presidents de les agrupacions que en el proper ple del 14 de juliol es votarà esta proposta que inclou un dia més en l'ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats. Segons Ballester, esta proposta ve per l'augment notable del cens. La dada ho diu tot. S'han passat de 90.500 fallers censats en el 2021 a 128.400 en 2026, és a dir, un 42% més de persones que hi participen en l'ofrena. La iniciativa ara serà que l'ofrena siga 3 vesprades consecutives, el 16, el 17 i el 18 de març. Segons el regidor, l'ofrena tindrà el mateix recorregut i, a més, els serveis de seguretat que participen en l'ofrena podran tornar a altres tasques habituals en hores més prudents i no de matinada. Una vegada aprovada esta proposta en el ple de la Junta Central Fallera, el dia 21 l'Assemblea de Presidents de Falla haurà de votar-la.
0: Gràcies, Imma. 8 i 22, i així mal món. Donald Trump ha complit la seva amenaça. Les forces dels Estats Units han llançat durs atacs contra objectius iranians a l'estret d'Hormuz després que ahir va donar per acabar l'acord provisional de pau amb Teheran. Innocenci Ortín, bon dia.
2: Bon dia. Els bombardejos de l'exèrcit nord-americà han colpejat sobretot objectius al sud del país, des de l'estret d'Hormuz fins al golf d'Oman. Entre els punts on han impactat els míssils es troba el port de Bandar Abbas, el més gran del país, i també les ciutats de Konarak i Chabahar, prop de la frontera amb el Pakistan.
3: We just hit them very hard, and I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20.
2: Els hem colpejat molt dur, en una proporció de 20 a 1, ha declarat Trump a bord de l'avió presidencial de tornada als Estats Units després de participar en la cimera de l'OTAN. En total, els Estats Units han colpejat uns 90 objectius militars i, segons les autoritats iranianes, han provocat 3 víctimes mortals. Però l'Iran ha contestat als atacs. La Guàrdia Revolucionària Iraniana assegura que ha atacat 2 bases estatunidenques a Kuwait i 2 més a Bahrein. Este nou episodi bèl·lic és el més greu des que els Estats Units i l'Iran van firmar el mes passat el memoràndum d'entesa per a posar fi a la guerra.
0: Mentrestant, a l'Iran avui finalitzen els funerals pel líder suprem de la revolució, Ali Khamenei, assassinat durant els primers bombardejos de les forces dels Estats Units i d'Israel.
2: Han sigut 6 dies durant els quals milers d'iranians han acompanyat el fèretre de Khamenei des de Teheran fins a la ciutat sagrada de Najaf. L'última parada serà a la seva ciutat natal de Mashhad, on el soterraran.
0: I en el mateix viatge de...
2: El dol per Ali Khamenei també s'ha seguit en altres països on hi ha una forta presència de musulmans xiites, com ara el Líban o l'Iraq.
0: Ara sí, estàvem parlant d'eixa cimera de l'OTAN. En el mateix viatge de tornada cap als Estats Units, Donald Trump ha fet una declaració prou sorprenent. Ha dit que Espanya ha accedit a fer un pagament important a l'OTAN, un gest que el president nord-americà i no ha elogiat.
2: Trump també ha fet aquestes declaracions als periodistes a bord de l'Air Force One en el viatge de tornada a Washington des d'Ankara, però no ha oferit més detalls de l'acord.
3: But Spain came back all the way today. Spain was very generous today.
2: Espanya ha sigut molt generosa avui. Es va dir que deixaríem de comerciar amb ells i han complit una sol·licitud de pagament important. Si no ho haguerem fet, ni tan sols es parlaríem, ha dit Trump. El mandatari nord-americà no ha precisat de quin important pagament estava parlant, però ha assegurat que Espanya s'ha redimit completament.
0: Prèviament, durant eixa cimera, Donald Trump havia tornat a carregar contra Espanya, qui considerava, ara ho escoltaran, un soci terrible.
3: Spain is a wasted, a terrible partner.
0: Trump havia avisat també que tallaria les relacions comercials amb Espanya des d'Ankara, on ahir va acabar eixa cimera de l'OTAN. Pedro Sánchez va llevar importància a les amenaces.
2: El cap de l'executiu espanyol va recordar que Espanya complís amb els seus compromisos i que la política comercial espanyola es negocia en el marc de la Unió Europea davant l'amenaça de Trump de tallar les relacions comercials.
4: España se comprometió entonces a hacer su parte y hoy puedo decir a los ciudadanos que hemos cumplido y que además hemos cumplido con creces. La política comercial es una política común, es una política que está en manos de las instituciones comunitarias, que ya, por cierto, han salido públicamente recordando pues, las características de esa política comercial.
2: Sánchez també va llevar ferro les amenaces de Trump i va assegurar que la relació amb el mandatari nord-americà va ser en tot moment cordial.
4: Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos, y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal, coloquial, en la que en absoluto ha habido ningún tipo de tirantez, al contrario, todo ha sido buenas palabras y amabilidad.
0: I avui s'estrena Tecno 90, la història del sonido de València. El documental, que té la participació d'Apunt, participa i reivindica el so de València com un moviment cultural de llibertat creativa i sessions ininterrompudes. La nostra companya Maje Jorge ja ho ha vist.
5: Mentre la moguda madrilenya ocupava titulars, a València s'estava escrivint una altra història de cabines, sintetitzadors i DJs que apostaven per nous sons. Juan Carlos García, productor del documental.
6: Gente que iba fuera a traer música que no se escuchaba en ningún otro sitio, nada más que aquí en València.
5: Josep Miret, guionista del documental.
7: I m'agradaria posar ja el punt sobre la I, no? Agarrant aixes músics que treballaven en aquests grups de pop-rock i tocaven sintetitzadors, música electrònica, des d'estudis de gravació, ja sense bateria, sense guitarres, i això sí que és el que dona el peu a tot el que vingui la revolució de sonido de València.
5: El documental rescata les seues veus i posa rostre als quals, avançats al seu temps, van convertir València en un referent internacional. Òscar Montón, realitzador del documental.
8: Sobretot de primera mà, perquè el que molta gent no sap és que, bueno, pues que aquests músics són en realitat la gent que feia aquesta música que tota la població valenciana ballava en les discoteques, no?
7: Uns són de Silla, els altres són de Sagunt, altres són de Pujol, altres són de València Capital, i anàvem fent ixa música i es començaven a funcionar, se punxaven les discoteques.
5: Més de 40 entrevistes i 50 hores d'arxiu inèdit reconstruïssen el llegat que va transformar per sempre la música.
9: Chaval, deja de mirar pantallas. Amiga, de los muffins también se sale. Señor, le agradecería que no me atropellara. Ay, a todos ellos lo que les pasa es que les falta pueblo. Visita el interior de la provincia de Valencia y que nadie te diga que te falta pueblo. Diputación de Valencia.
10: Agrometodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agrometodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
11: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Abierta, comprometida i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.
12: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
13: Este verano, que el mosquito no te la pegue. Evita el agua estancada. Vacía con frecuencia los recipientes y los platos de las macetas. Utiliza repelentes autorizados. Instala mosquiteras. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en sam.gva.es. Generalitat Valenciana.
14: Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
15: Esports. Les notícies del matí.
0: Són les 8 i mitja i en els esports destaquem que Hugo Duro ens ha confessat a punt quin ha de ser l'objectiu del València per a esta temporada. Òscar Forés, hola de nou.
15: Hola, Alba, sí. Parlarem amb ell en exclusiva al campus que ha organitzat el Balat dels Sorells. El davanter té clar que en l'últim any de Mestalla el València ha de tornar a Europa.
16: Tiene que ser nuestro objetivo llegar a Europa, porque encima este año es el último año de Mestalla. Los jugadores lo tenemos entre ceja y ceja y bueno, pues vamos a pelear por ello hasta el final, vamos.
15: El jugador madrileny també es marca un objectiu personal per enguany. A més, considera que el club està fent un esforç en el mercat de fitxatges.
16: Lo más importante es quererte mejorar cada año. Mi objetivo es ese, el seguir por encima de los 10 goles. Y este año el club también está por la labor de que crezcamos como equipo.
15: Estos són dies de pretemporada i de presentacions. De fet, el club de Mestalla va presentar ahir oficialment un dels nous fitxatges, a Liu Dieng. Avui serà el torn de Guido Rodríguez. I també estan planificant la temporada en el Llevant. El president Pablo Sánchez ens va confirmar que Carlos Espí desperta l'interès de molts equips i que el club està obert a estudiar ofertes pel davanter.
17: Pues es una pieza clave, como digo, hay interés porque es normal, ¿no? Dentro del fútbol europeo es un jugador que ha marcado muchos goles y bueno, vamos a ver qué pasa, a escuchar a los clubes y tomamos una decisión, la mejor para el club siempre. Va a haber fichaje seguro, tenemos que fichar además un buen ramillete de jugadores y estoy seguro que la afición se va a ilusionar con ellos.
15: Ya faena per davant, porque de momento 10 futbolistas han dejado el Levante y només ha fet un fichaje, el de Enzo Barcelli.
0: Veurem com queda. Parlem ja del Mundial en companyia de Shakira. La selecció espanyola última la preparació del partit de quarts de finals contra Bèlgica.
15: Sí, ahir primer entrenament a Los Angeles amb tots els 26 jugadors disponibles per a Luis de la Fuente. Tot fa pensar que el seleccionador apostarà pel mateix 11 que va superar a Portugal. Una de les peces importants en este Mundial està sent Dani Olmo. L'escoltem.
18: Me siento muy bien dentro del equipo, con muchas ganas de seguir jugando, de seguir ayudando. El objetivo es el máximo, el llegar a la final y para eso necesitamos todos al 100% y yo me encuentro al 100% para ayudar al equipo.
15: El migcampista preveu un partit molt igualat contra una Bèlgica sense pressió i plena de talent. No valen les confiances.
18: Son los cuartos de final de un Mundial. Para estar en las semifinales tendremos que ganar a un gran equipo y es lo que vamos a intentar hacer. Y es una selección pues que tiene jugadores diferenciales y que hay que tener muy en cuenta también.
15: Això serà demà. Esta nit el duel entre França i Marroc obrirà les eliminatòries de quarts. De segur, un partit intens dins del camp i també fora. El govern francès ha dissenyat un fort dispositiu especial de seguretat per a previndre possibles incidents durant les celebracions posteriors. Salva.
0: I de nou a casa nostra, el València Bàsquet Femení ja ha presentat el seu nou entrenador.
15: Es tracta de Javier Torralba, que firma per a les tres pròximes temporades amb la difícil missió de fer oblidar Rubén Burgos. Torralba no té experiència en el màxim nivell perquè ha fet tota la seva carrera en el bàsquet de formació, sobretot al capdavant de l'equip segle XXI. De tota manera, tant l'entrenador com el club tenien clar que era l'opció ideal. Escoltem al tècnic i al director general, Enric Carbonell.
19: Hoy estoy cumpliendo un sueño. A la gente igual le sorprendió el nombre, la gente que trabajó conmigo no. Creo que estoy preparado, creo que estoy extraordinariamente ilusionado y lo único que necesito es que empiece ya.
20: Para València Bàsquet, para Esteban Albert como máximo responsable de esta decisión, ha sido la primera opción. Su pasión por el baloncesto, su forma de entender el baloncesto, su filosofía de juego era algo que cuadraba.
15: Torralba disposarà de moment d'una plantilla d'11 jugadores després que el club anunciarà la renovació de l'aler francesa Kendra Cherry per a una temporada més. De tota manera, no es descarta l'arribada d'alguna altra jugadora. Escoltem el director esportiu Esteban Albert.
21: Els jugadores decidisquen estar amb nosaltres hasta el final, intentar confeccionar la millor plantilla possible, sempre tenint en compte que és molt complicat que siguen les mateixes 12 les que comencen les que acaben.
15: I és que la competència de la WNBA i de lligues privades com ara Project B o Un Rival fa molt complicat trobar jugadores de primer nivell que vulguen acabar la temporada amb l'equip taronja. Veurem, per tant, com evoluciona, Alba, este mercat de fitxatges.
0: N'estarem pendents i ens ho contaràs.
15: Així
0: gràcies.
15: Estarem. Fins ara.
0: Són les 8:34, fem una ullada al trànsit. A hores d'ara sembla que continuen eixes retencions, Toni.
22: Així és, una retenció important de 17 quilòmetres en l'A7 a l'altura de Godella, en direcció cap a Alacant, això és l'Horta Nord, i també en sentit contrari cap a Barcelona, de 8 quilòmetres a causa d'un accident sense víctimes mortals. A més, tenim les cues habituals, com ara la B21 a Alboraia, també a l'Horta Nord, amb cues de més de 16 quilòmetres. A l'A3, a Requena, a la Plana Utiel, i a Alacant, a la A70, a l'altura d'Els, entre l'Alacantí i el Baix Mineropó. Metro València, a més, informa que per reorganització del servici es modifica la circulació de tramvies este matí en la línia 10.
0: Gràcies, Toni. L'AEMET ha rebaixat

0: eixe avís per temperatures altes, però continuarà fent calor.
1: Així és, estem en avís taronja en previsió de temperatures que superaran els 40 graus en bona part de la part central del territori i del sud, només en lliure a Castelló. És el tercer dia consecutiu en esta onada de calor en què passarem de 40 graus en molts observatoris de les nostres comarques. De fet, hem de dir que també la nit ha sigut sufocant, amb mínimes que no han baixat dels 30 graus en tota la nit. Ens falten qualificatius per a aquestes nits en què la nit la temperatura no baixa dels 30 graus, com comentem, en tota la jornada. Hem de dir, a més, que demà es normalitza la situació. Tenim una treva del cap de setmana en què tindrem un ambient de ple estiu, però amb unes màximes que ja estaran al voltant dels 35 graus. Ja no passaran dels 40, com en els últims dies. Però hem de posar l'atenció molt a prop del que ve la setmana vinent, perquè sembla que tindrem una nova onada de calor que podria deixar temperatures encara més altes que les que acabem de registrar.
0: Victoria Rosselló, gràcies.
2: L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí. Amb Alba Requejo.
0: Ens ho acabem de contar, els avisos de l'Agència Estatal de Meteorologia fluixen avui, però encara així, a partir del migdia, atenció, perquè pràcticament tota la província de València, excepte el nord, i pràcticament també tota la d'Alacant, estaran pintades de taronja.
3: El segon dia d'avís roig, ahir, dimecres, es deixà marques de vora 45 graus de màxima durant tot el dia i la nit ha sigut de nou sufocant.
4: Bueno, pues aguantar, porque apenas está empezando el verano.
5: Cada nit ho aguantaré en conforme, porque en xiqueta, ay, no podem fer altra cosa en l'aire.
3: Este mes de juny que acabem de passar ha sigut el més càlid a l'Europa Occidental des que hi ha registres i el segon més càlid de tot el continent europeu. Són dades del Servei de Canvi Climàtic Copernicus de la Unió Europea que hem conegut, Alba, esta matinada.
0: Dos persones han mort ofegades en les últimes hores a la Comunitat Valenciana, ha passat a la Safor i a la Ribera Alta.
3: Sí, un home ha mort a la platja de Daimús, a la Safor, després de ser rescatat de l'aigua encara inconscient. La unitat del SAMU només ha pogut confirmar-ne la defunció. Hores abans, perdia la vida un jove de 22 anys al riu Xúquer, al paratge de l'Esgoletja, una coneguda zona recreativa entre els termes de Sumacàrcer i Antella, a la Ribera Alta. La víctima era natural de la població d'Alfarb, en la mateixa comarca, i havia anat amb uns amics a prendre el bany, Alba, en aquest paratge.
0: De la política, el Tribunal Suprem no portarà finalment a la justícia europea el procés de regularització de persones migrants.
3: Tampoc suspendrà el reial decret del govern aprovat el passat 14 d'abril. Esta possibilitat es va plantejar la passada setmana després que els governs de comunitats autònomes com la valenciana en concret i Aragó impugnaren esta regularització extraordinària de persones migrants.
0: I de l'exterior, les declaracions de Donald Trump en el viatge de tornada cap als Estats Units des d'Ankara, on ha tancat fa unes hores la cimera de l'OTAN.
6: Spain came back all the way today. Spain was very generous.
0: Diu que Espanya ha accedit, Toni, a fer un pagament important a l'OTAN, un gest que també ha elogiat.
3: El mandatari nord-americà no ha precisat de quin important pagament estava parlant, però ha assegurat que Espanya s'ha redimit completament. Paraules que contrasten amb el tens ambient d'estos dos dies encara entre Espanya i els Estats Units. El president nord-americà reiterava que Espanya és un soci terrible d'ella i avisava que tallaria les relacions comercials davant d'un Pedro Sánchez que, en canvi, llevava importància a aquestes amenaces.
0: Són les 8:39, fem pausa i de seguida comencem amb l'anàlisi de tot això que els estem contant amb la tertúlia de les notícies del matí. Fins ara.
7: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
8: Hay viajes que empiezan sin planearse y acaban cambiándolo todo. El aeropuerto de Castellón te ofrece ahora más posibilidades con 16 destinos donde elegir, porque hay viajes que terminan pasando y empiezan aquí. Son cosas del destino. Aeropuerto de Castellón, Generalitat Valenciana.
9: Hay algo que todos compartimos, el movimiento. Giramos, saltamos y conectamos. Llega al Museu de les Ciències una experiència interactiva donde tú eres protagonista, solo o en grupo, a tu ritmo. Bailar, el arte de moverse. Nunca pierdas la curiosidad. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
10: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos.

0: unes de les últimes declaracions polítiques molt polèmiques que han sigut eixes declaracions sobre l'absentisme que va fer dimarts Alberto Núñez Feijó. En les últimes hores hem sentit la resposta del president del govern, Pedro Sánchez, l'ha fet des d'Ankara, el sentim.
1: Me parece absolutamente desafortunado el equiparar las bajas laborales con el cáncer. El planteamiento de todo lo que se está escuchando por parte de la oposición y también de todo lo que se está acordando con, en este caso con la ultraderecha, en los gobiernos autonómicos, son recortes.
0: Bé, patronal i sindicats es mostren d'acord en abordar l'assumpte, però recordem els representants dels treballadors i les treballadores que l'absentisme comporta sancions i que no es pot comparar, per exemple, una absència injustificada amb les baixes, els permisos i altres drets laborals. També des dels sindicats deien que cal mirar més enllà i abordar el sistema de cures, també els problemes de salut mental. Des del Partit Popular, en les últimes hores, han matisat un poc aquestes paraules de Feijó en eixes declaracions amb l'empresariat. Diuen que parlava el líder popular d'absentisme laboral no justificat, de frau. Escoltem Elías Bendodo.
2: Los principales perjudicados por el absentismo laboral no justificado, insisto, son los trabajadores que sí cumplen con su horario de trabajo, su asistencia. En esto estamos de acuerdo, creo que todos. Y esto es lo que ha expresado el presidente del PP, insisto.
0: De seguida vos demané unes reflexions, però abans volíem abordar este assumpte, parar-li atenció, començant per les definicions. Per això ens acompanya Imma Vijuescas. Imma, bon dia de nou.
3: Bon dia.
0: De què parlem, Imma, quan parlem d'absentisme?
3: L'absentisme laboral es defineix com l'absència d'un treballador o una treballadora del seu lloc de treball. Això inclou tant les faltes justificades com a baixes mèdiques o permisos, com les injustificades a més de retards o interrupcions.
0: La més comuna d'aquestes absències és la incapacitat temporal, és un subsidi diari que cobra la persona i que cobreix la pèrdua d'ingressos quan es veu impossibilitat o impossibilitada per a fer la seva feina.
3: Sí, per a rebre'l cal estar donat d'alta en la Seguretat Social i que un metge de la Sanitat Pública o la Mútua hagi emès una baixa, i el que es cobra depèn dels dies de baixa i de la naturalesa de la mateixa. L'únic permís retribuït al 100% en els convenis col·lectius és el de maternitat o paternitat. A més, hi ha permisos per cita mèdica, motius familiars greus o malalties i hospitalitzacions de familiars propers.
0: I anem ara amb les xifres, Imma. Quina és la taxa d'absentisme a Espanya? Què diuen les dades?
3: Doncs l'absentisme laboral continua empitjorant fins a marcar en el primer trimestre de 2026 el màxim dels últims 5 anys, impulsat pel repunt de les baixes mèdiques. Gemma Esteve, professora de Dret del Treball de la Universitat de València, explica alguns factors que hi contribueixen.
4: Estem en una població que se va envellint. La situació de la pandèmia ha incrementat determinats problemes de malalties. La situació de salut mental o les baixes per salut mental també s'han incrementat molt. Diversos estudis han fet palès que en èpoques on la economia va bé, com podria ser aquesta, el nombre de baixes s'incrementa.
3: Segons un informe de Randstad Research que pren les dades de l'INE, més de 1,6 milions de treballadors van faltar diàriament al seu lloc de treball, el que suposa un increment del 5% respecte a l'any anterior. Espanya va registrar una taxa d'absentisme del 7,2% per comunitats autònomes, on més absentisme ja és en el País Basc, amb un 9,4%, Astúries 9,1% i Canàries amb un 8,9%. La Comunitat Valenciana és la quinta amb menys absentisme, amb una taxa del 6,9%.
0: Imma, i pel que fa també a aquestes dades, quins són els motius per què falten al treball els espanyols i les espanyoles?
3: Quasi 8 de cada 10 ho fan perquè tenen una incapacitat temporal justificada, un 77,4%. Segons aquest informe, la resta ho van fer per altres motius, tan justificats com injustificats, però que no inclouen la malaltia. Són un 22,6% del total. És un problema amb difícil solució. És el diagnòstic de les veus expertes, com la d'Esteve, que defen crear un cos especialitzat de metges en la sanitat pública que s'ocupen de les baixes.
4: En una reforma en el tema sanitari on se fa recaure sobre els metges de la Seguretat Social el control de les baixes, però això no significa que automàticament este control hagi de recaure les mútues, com proposa la patronal. Cabria incrementar la plantilla de metges de la sanitat pública i fer un cos especialitzat per a gestionar les baixes. Reducció de llistes d'espera, millora del sistema de sanitat pública, tractament especialitzat de les baixes laborals.
0: Gràcies, Imma Vijuel.

0: Són les 9:27, encara en la recta final de les notícies del matí. Els estem contant que pràcticament tota la província de València, excepte el nord, i tota la d'Alacant, també quasi estaran a partir del migdia en avís taronja de l'Agència Estatal de Meteorologia. És el tercer dia consecutiu en què passarem dels 40 graus en tot el territori de manera generalitzada i anem ara amb una conseqüència directa d'esta calor. La campanya de collita de la tomata de penjar s'ha avançat enguany a Alcalà de Xivert. L'objectiu, evitar que la producció es veja afectada per aquestes altes temperatures, és una cosa, Enriquetena, que ja va passar l'any passat.
1: Sí, bon dia, Alba. Estem així entre Alcalá de Xivert i Alcosebre, entre mar i muntanya, com es comentava ara mateix a José Herrera, de tomates de penjar d'ací d'Alcalá de Xivert. José, estem davant de totes les plantes de tomates de penjar, comentava Alba, les temperatures altes fan que canvi un poquet tota la recol·lecció. Enguany és la primera vegada que heu plantat totes les tomaqueres abans.
2: Sí, ja que portem 3 anys en pèrdues perquè el sol se menja les plantes, el que hem fet és que abans plantàvem al març, a l'abril i al maig, enguany ho hem plantat tot el març perquè quan vinga la calor la planta estiga feta i per lo menos no la mato, perquè podem perdre alguna flor per l'excés de calor, però per lo menos sí. Salvar part de collita.
1: En este cas, en el cas de que no haguereu plantat, no l'hagueu agafat, hagueu tardat en agafar-la, la tomata ja no pot aguantar aquestes altes temperatures, no, José?
2: No, ara una vegada la tomatera està feta, tu pensa que la mateixa tomatera li fa sombra i no li afecte. Així estem en una zona que entre l'aire de la mar i tot se l'aguanta bé. El problema és l'excés de calor si la planta és jove, és a dir, si la planta està molt tendra, al ser pràcticament aigua, la seque, te la pare, és a dir, se mor i no tens ni tomateres ni tomates.
0: Enrique,
1: primera vegada, Enrique, primera temporada que ho fem, Alba, conta'm. Sí.
0: Deia, Enrique, que moltes gràcies, ens quedem sense temps, n'estarem pendents. Gràcies per eixer directe des d'ahir, des d'Alcalá de Xivert.
1: Moltes gràcies, Alba.
0: Adéu. Arribem ja a les 9:30 del matí, així ho deixem, les notícies del matí tornar demà a les 8. Siguem feliços.
3: La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Vinalopó Mitjà, 96.2.
4: De tu a tu.
5: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
6: Hay viajes que empiezan sin planearse y acaban cambiándolo todo. El aeropuerto de Castellón te ofrece ahora más posibilidades con 16 destinos donde elegir, porque hay viajes que terminan pasando y empiezan aquí. Son cosas del destino. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
7: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura.

0: Tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.
1: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
2: Hi ha alguna cosa que tots compartim. El moviment. Girem, saltem i connectem. Arriba al Museu de les Ciències una experiència interactiva on tu eres protagonista, a soles o en grup. Al teu ritme, ballar, l'art de moure's. Mai perdes la curiositat. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
3: Som la veu de tots. Som Apo.
4: Què tal? Bon dia, són les 9 i 32. Avui és 9 de juliol de 2026. Anem a referir-nos avui a una de les xungues de la ficció. Angela Channing, que és la villana icònica de la sèrie Falcon Crest. En este cas, n'hi ha que dir, entre altres coses, que el seu personatge és una dona rica, poderosa i molt mandona. Estava interpretada, per cert, per Jane Wyman, la primera esposa de Ronald Reagan i musa de Hitchcock. La seva frase més famosa és que se la podrien aplicar molts. Jo no espere per res ni per ningú.

0: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
1: Què tal, com esteu? Bon dia. Avui 9 de juliol de 2026, com vos dia, l'actualitat ve molt carregada. Per cert, fa no res es produïa el des de juny al Fòrum Europa, on Miguel Tellado visitava les nostres terres i presentava la ponència del president de la Generalitat, Pérez Llorca, en un hotel Las Arenas que estava ple fins la bandera. Ha elogiat clarament la gestió de Pérez Llorca, incidint especialment en la reconstrucció i l'aprovació de pressupostos, a diferència del que passa en Espanya, marcant, evidentment, ixe punt d'inflexió que n'hi ha en la resta d'autonomies i en la que la nostra va per davant de totes en ixa gestió de Pérez Llorca, segons el representant, evidentment, i el secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, que ha visitat València en el dia d'avui. D'això parlarem, entre altres coses, però vos dia jo que l'actualitat internacional està marcada per una forta escalada de tensió global. L'administració nord-americana de Donald Trump manté en suspens els mercats després d'amenaçar amb arancels massius per a l'1 d'agost, tot i que el mandatari ha suavitzat els seus atacs cap a Espanya en la cimera de l'OTAN després del compromís de Madrid d'elevar la despesa en defensa. Tot i eixe alleujament diplomàtic que ha portat la ministra Margarita Robles a reunir-se d'urgència amb l'ambaixador dels Estats Units, el temor a una guerra comercial i la represa dels bombardejos creuats entre Washington i l'Iran a l'Orient Mitjà han provocat una caiguda propera del 3% a l'IBEX 35. En clau interna, Espanya afronta una jornada de risc extrem d'incendis forestals en comunitats com Catalunya i Castella i Lleó a causa de la sequetat acumulada, mentre els tribunals avancen les declaracions del cas Aldama davant del jutge Pedraz. A nivell esportiu, el Mundial de Futbol viu un dia de descans previ als quarts de final després de l'eliminació de Colòmbia a mans de Suïssa en una jornada on també s'ha anunciat que Justin Bieber protagonitzarà l'espectacle de la gran final, rotllo la final de la Super Bowl. Finalment, la comunitat internacional es suma avui a la celebració del Dia de la Independència Argentina, que és festiu nacional, commemorant la declaració de Tucumán del 1816. Però avui, 9 de juliol, també és una jornada de grans transformacions legals, polítiques i territorials a escala global, nacional i autonòmica. En l'àmbit internacional, la fita més destacada passa el 1816, quan el Congrés de Tucumán va declarar aquesta independència d'Argentina. Dècades més tard, en 1877, l'esport vivia un moment clau amb l'inici del primer torneig de tennis de Wimbledon. I al segle XX, la data queda marcada per la Segona Guerra Mundial amb la invasió aliada de Sicília en 1943 i per la política internacional el 1996 amb la històrica visita d'estat de Nelson Mandela al Regne Unit. Els esdeveniments globals més recents d'eixe dia inclouen la coronació d'Itàlia com a campiona del Mundial de Futbol el 2006 i el naixement oficial de Sudan del Sud el 2011 com a estat independent. A la història d'Espanya, el 9 de juliol també concentra importants relleus monàrquics i avanços institucionals. El 1746 mor Felip V, el primer rei de la dinastia Borbó al país. Tampoc, amics i amigues, es va perdre res. Anys després, durant el trienni liberal, la data cobra un gran protagonisme jurídic. El 1820, Ferran VII va jurar la Constitució del 1812 davant les Corts i el 22 es promulga el primer Codi Penal espanyol. Les bases financeres del país també s'assenten un dia com avui amb la creació del Banc Espanyol de San Fernando en 1829, que va ser el predecessor de l'actual Banc d'Espanya. I ja al segle

0: segle XX, hui, marca l'inici del conflicte colonial amb la Guerra de Melilla el 1909, mentre que a la història democràtica recent destaca la quarta investidura presidencial de Felipe González el 1993. També va morir en 2023 Luis Suárez Miramontes, llegenda del futbol i única pilota d'or masculí espanyol. Per part seu, a la nostra comunitat autònoma atresora en esta data moments d'emancipació local, la pèrdua de grans figures culturals i successos de gran impacte públic. El fet més històric i celebrat ocorre el 1705, any en què l'Anus Lucía va signar la seva acta d'emancipació per independitzar-se de la baronia de Polop, origen de la seva actual festa local. I en el pla cultural, hui, 9 de juliol, coincideix amb la mort de dos intel·lectuals clau per a la regió, el matemàtic escolapi Joaquín Tomás Esteve, 1850, i l'insigne bibliòfil i erudit Nicolau Primitiu Gómez Serrano, el 1971, essencial en la conservació del patrimoni documental valencià. Finalment, a la història recent de la nostra autonomia, també es recorda l'aparatós incendi a la coberta de l'Oceanogràfic de València. Va ser en 2019, en pràcticament la pandèmia, i va afectar temporalment l'accés a un dels principals motors turístics de la ciutat. Són les 9:37, tenim moltes coses que contar-vos a banda d'estes en este espai multiformat de la Ràdio Autonòmica Valenciana, produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
1: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, assegurava que es pren amb calma, amb paciència i amb una certa normalitat les últimes amenaces del president dels Estats Units, Donald Trump, de suspendre les relacions comercials d'Espanya. Ho feia en una roda de premsa posterior a la cimera de l'OTAN a Ankara. Sánchez explicava que després de les declaracions de Trump, els dos van tindre una conversa informal en la que van parlar de futbol, no sé si la retirada de la targeta, i també del Mundial de Clubs que s'està disputant als Estats Units. Pensàvem que les converses anirien per un altre costat.
2: Sí, he tenido ocasión de poder intercambiar una charla informal con el presidente de Estados Unidos. Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos. Y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal, coloquial, en la que en absoluto ha habido ningún tipo de tiranteza, al contrario, todo ha sido buenas palabras y amabilidad. Y ha sido posterior a la rueda de prensa que ha dado el presidente de Estados Unidos. En segundo lugar, ¿cómo nos tomamos desde el gobierno de España estas declaraciones que nos hemos enterado, lógicamente, a través de ustedes, ¿no? Mientras estábamos esperando a que se iniciara la cumbre? Bueno, pues con calma y con paciencia, ¿no? Calma y paciencia y una cierta normalidad también, porque al fin y al cabo, cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político, muy, muy positivas, muy, muy positivas. Y cuando hablamos precisamente del ámbito comercial, yo siempre lo he dicho, me lo han escuchado decir en reiteradas ocasiones, porque no es la primera vez que somos objeto de este tipo de críticas, que España sufre un déficit comercial con Estados Unidos.
0: Són positives sempre que després et baixis els pantalons. Ara ho explicarem, això. Segons el cap de l'executiu espanyol, esta trobada va tindre lloc després de que Trump qualificara Espanya de causa perduda i amenaçara d'interrompre el comerç amb el país amb aquestes paraules. Deia Trump que som un soci terrible. Això ho explicava el president dels Estats Units durant aquesta reunió amb Rutte i davant dels mitjans de comunicació, que no volia saber res de nosaltres, que volia tallar tot el comerç, i afegia, a més, que som una amenaça, precisament, que, entre altres coses, ja veuran com tornem corrent, que tornarem corrent el primer Pedro Sánchez. La qüestió és que no es va tallar gens ni miqueta el president nord-americà en tirar-nos per terra completament. Però atenció, que amb tot això, el que anava més enllà era el líder de Vox, que ahir ho vam comentar, Santiago Abascal, que declarava dimarts en Telecinco que Pedro Sánchez no està ben equilibrat, perquè no és normal, segons Abascal, que una persona en les circumstàncies polítiques i judicials actuals continuï al capdavant de l'executiu espanyol.
3: Els que nos están viendo, que ven que no llegan a final de mes, que ven que no pueden ya levantar la persiana de su negocio, que no pueden llenar la nevera y que ven que el gobierno sigue cobrándoles impuestos, que el gobierno se ha convertido en una mafia corrupta que roba y que provoca muertes con sus robos, como en Adamuz. No sé qué pensarán los españoles. Yo creo que represento el hartazgo de mucha gente que no puede más. No sé qué pensarán los españoles de un tipo que se dedica a recomendarnos que nos pongamos crema o lecturas o música como si no pasara nada. Yo creo que el presidente del gobierno no está bien,
4: Que no está bien, ¿eh?
3: No está bien, que no está equilibrado, porque no es normal que una persona en estas circunstancias siga todavía en el poder y no haya devuelto a los españoles la voz. Un tipo que sigue gobernando después de 4 años sin presupuestos, con todo su entorno imputado, está claro que quiere el poder a cualquier precio.
0: Encara que una cosa vos diré, igual ho ampliaríem un poc més. No està bé cap dels dos, si es posem extrems, perquè Trump, al final, abans de tancar la porta de l'avió, encara va canviar d'opinió. Reconeixia haver tingut problemes amb nosaltres, amb Espanya, i que encara els té, però que havien tornat completament tal i com vaticinava. Parlava d'una Espanya totalment generosa en el dia d'ahir, que havia complit amb la sol·licitud de molts pagaments. La pregunta, després d'aquestes paraules de Trump, és: Sánchez ha afluixat la butxaca claudicant davant no sols de Trump, sinó tota l'OTAN, i ens diu una cosa i després fa altra, com és habitual amb ell? En fi, tot això també ens ho preguntarem al llarg del programa i en els temps d'anàlisi que n'hi ha en tota la programació de la ràdio. Una coseta només perquè fa a la informació del trànsit abans de que passem als protagonistes de la jornada. El bypass de València està totalment embussat en direcció a Alacant. És la situació que ha provocat un accident de trànsit a l'altura de Godella, que no ha deixat víctimes mortals, però sí una retenció superior als 12 quilòmetres en plena hora punta, segons la DGT. Un sinistre que col·lapsa també unes altres vies, amb les quals es connecta l'autovia del Mediterrani, bé perquè s'han emprat com a itinerari alternatiu o bé perquè connectem amb el bypass. És el cas de la pista d'Ademús, la B30 o fins i tot la B21, que passades les 8 del matí presentava una vintena de quilòmetres de trànsit lent. L'accident del bypass a l'altura de Godella ha tingut lloc abans de les 6 del matí, però el volum de trànsit que acumula esta artèria viària, essencial en les comunicacions de la nostra comunitat autònoma, ha generat unes cues superiors als 10 quilòmetres que ja començaven a acumular-se passades les 8 del matí.
1: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
0: No són només protagonistes Trump i Sánchez amb els seus devenirs, sinó també altres qüestions que ara mateixa vos contem. Per exemple, un jutjat imputa a l'antidisturbis que va espentar per l'esquena a eixa professora durant una manifestació a València. Abril Peidro, bon dia.
5: Què tal? Bon dia. Sí, un jutjat de València ha decidit imputar a l'agent de la Policia Nacional que va agredir per l'esquena una docent durant les vagues educatives dels passats mesos de maig i juny. El sindicat Comissions Obreres ha demanat personar-se també en la causa, però continua pendent d'admissió. La instrucció està en marxa i, entre altres diligències, es prendrà declaració al policia antidisturbis investigat. El fet va ser gravat i es va fer viral en xarxes socials en un vídeo on es veu com la gent espenta per l'esquena a una manifestant que caminava, la qual va caure a terra.
0: N'hi ha coses que pareix que no acaben mai. La Fiscalia recorre la decisió de Peinado de retirar el passaport a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. Lucía Nadal, bon dia.
6: Sí, bon dia. La Fiscalia ha presentat un recurs contra la decisió del jutge Juan Carlos Peinado de retirar-li el passaport a Begoña Gómez i a la seva assessora en Moncloa, Cristina Álvarez, com a mesura cautelar al tancament de la instrucció del cas, en considerar-la innecessària, injustificada, immotivada, desproporcionada i contrària als fins de la llei. El jutjat havia autoritzat dilluns passat l'esposa del president del govern a viatjar a Londres per a assistir a la graduació de la seva filla, però no a la cimera de l'OTAN a Ankara, en la qual havia sigut convidada per la primera dama turca per a acudir com a part de la delegació espanyola.
0: Tornem a parlar del calor, perquè Ontinyent i Xàtiva registren la temperatura màxima més alta de tota Espanya. Estem parlant de 43,7 graus centígrads.
5: Sí, la Comunitat Valenciana ha tornat a ser notícia per la calor. Ahir les màximes més altes de tota Espanya es van registrar a la província de València. El rànquing el va liderar Xàtiva amb 43,9 graus, seguit d'Ontinyent amb 43,7 i Carcaixent amb 43,2. I esta passada nit ha sigut també especialment càlida. Segons les últimes dades d'Avamet, passades les 12 de la nit, encara hi havia 37 graus a Benissa, 35 a Calp i Parcent o 33 a Alcoi i Ontinyent. Este dijous, tant el litoral i l'interior sud de València com el litoral nord i sud d'Alacant estaran en avís taronja, mentre que l'avís groc figurarà al litoral nord de València i a l'interior sud de Castelló. Tot i això, no es descarta que alguns municipis superen de nou els 40 graus. A Xàtiva es podrien arribar als 43 per tercer dia consecutiu.
0: És a dir, que més que socarrats podien estar gratinats en aquestes temperatures que estan assolint. Bé, més coses, el número 2 de la Guàrdia Civil compareixerà en la comissió Coldo del Senat, també inacabable, després de declarar davant davant del jutge Pedraz, Lucy.
6: La comissió d'investigació al Senat del cas Koldo ha ajornat la compareixença del director adjunt operatiu de la Guàrdia Civil, Manuel Llamas, prevista inicialment per a el 10 de juliol, per a demà. Finalment, compareixerà el divendres 17, un dia després de declarar com a investigat davant del jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz. Segons

0: Segons han informat fonts del Partit Popular al Senat, el canvi de data respon a motius d'agenda. Llamas i la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, estan citats a declarar el 16 de juliol com a investigats per suposats delictes de prevaricació i contra l'administració de justícia.
1: De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio anem amunt i avall.
2: Més coses, que es puguen fer contractes d'emergència mentre s'allarguen els treballs de reconstrucció derivats de la Dana de 2024, amb la finalitat de poder donar una resposta ràpida a la rehabilitació de les infraestructures que van quedar danyades. Eixa és la petició que traslladava el comissionat de la Generalitat per a la Recuperació, Raül Mérida, als periodistes després del desdejuny de la Federació d'Obra Pública a Alacant.
3: En definitiva, vamos a destinar 50 millones de euros a lo que es la provincia de Alicante en esta primera fase, pero estamos trabajando en proyectos también de futuro con esta idea de que la Dana el 29 de octubre de 2024 sucedió en Valencia y por eso estamos volcados en la provincia de Valencia con infraestructuras de todo tipo, pero que evidentemente tenemos que actuar en todo el ámbito de la Comunidad Valenciana, en Castellón, en Valencia y en Alicante. Por otro lado, también estamos en estos momentos trabajando en actuaciones en Orihuela. En el 2019, Orihuela sufrió, como sabéis, una dana gravísima que también se llevó por delante la vida de personas y que creemos que es una zona que hay que proteger. Y por eso estamos trabajando también en infraestructuras que aminoren, por un lado, el peligro. Estamos, de hecho, trabajando en un proyecto para aumentar la capacidad de lo que es la conducción del agua con una actuación que se alarga a lo largo de 25 kilómetros y que permitirá también en esa actuación una renaturalización y limpieza de cañas de toda el área.
4: D'esta manera, segons el comissionat, els projectes que es liciten amb el procés habitual quintupliquen o sextupliquen els terminis en comparació amb un contracte d'emergència. El comissionat ho detallava en la trobada de la Federació d'Orba Pública d'Alacant algunes de les obres que realitzaran a la província i que sumen 50 milions d'euros, com per exemple el projecte per augmentar la conducció de l'aigua i la renaturalització del llit al llarg de 25 quilòmetres fins a la Mar d'Orihuela, al corredor verd del Mont Negre d'Ibi, al Campello i el parc fluvial dels conductes pluvials de Mutxamel i Sant Joan d'Alacant.
2: Per cert, sense eixir de la província, l'illa la cantina de Tabarca ja rep diàriament milers de visitants. Per a controlar i millorar la seguretat d'esta població flotant, la Guàrdia Civil ha posat en marxa l'operació Tabarca 2026 amb l'objectiu de vigilar el fondeig adequat d'embarcacions o la pràctica segura d'activitats d'oci i subaquàtiques.
5: L'any passat, les incidències més importants les tuvimos en el ámbito de la navegació de recreo, fundamentalmente en el empleo de motos náuticas. Aquella gente que no respetaba las zonas de baño o a que navegaba con motos acuáticas sin la documentación necesaria. Entonces este año vamos a incidir en esa faceta.
0: Francisco Pollato, cap de la comandància de la Guàrdia Civil d'Alacant, explicava a punt que l'any passat les incidències més importants les tingueren amb la navegació d'oci. El subdelegat del govern a Alacant, Manuel Pineda, assenyala que amb una afluència de 3.000 a 5.000 persones cada dia es necessita un pla especial de seguretat per a donar confiança al visitant i al resident.
6: 3, 4.000, 5.000 persones diàries, con lo cual se necesita para darle confianza al visitante y al que vive, al que reside, se necesita un plan especial de seguridad.
0: Un pla especial que complementen 10 efectius de la policia local d'Alacant. Julio Caleros, el regidor de Seguretat Ciutadana d'Alacant, indicava que estos agents fan servicis de 24 hores. Així hi ha 2 agents cada dia que es reforcen els divendres, dissabtes i diumenges.
7: Disponemos de 10 agentes destinados a la isla, hacen servicio de 24 horas, además de la embarcación que también hace vigilancias en la zona, sobre todo por la cantidad de embarcaciones que acuden.
2: Més coses, Alboraia celebrava ahir el Dia de l'Orxata, un dels esdeveniments més tradicionals durant el qual repartia més de 1.000 litres d'orxata artesana amb fartons i 3.000 gots amb el lema tan nostra com sempre. En esta edició, el municipi de l'Hortanor recordava que porta des d'aquella data celebrant el Dia de l'Orxata, que enguany consolida la 57a edició. Per tant, multitud de persones acompanyaven esta celebració i participaven en les activitats organitzades per l'Ajuntament d'Alboraia i el Club de Producte Alboraia Artesans de l'Orxata. Al fil d'això, pareix ser també que algunes cadenes de supermercats ofereixen marques d'orxata embotellada que anuncien com xufa de València o de la Comunitat Valenciana, però que no compten amb el segell oficial de la denominació d'origen. Això denuncia, entre altres, el Consell Regulador de Xufa València, que qualifica aquesta publicitat d'enganyosa. I és que l'orxata es demana més en estiu. Algunes cadenes de supermercats, per tant, aprofiten per atraure el consumidor amb reclams que la relacionen amb la nostra comunitat autònoma, però de vegades s'ofereix informació equívoca sobre la procedència.
8: Davant esta publicitat enganyosa que reben els consumidors, s'han ficat en contacte en les xarxes de distribució per a que predomine clarament i no en enganys el segell de la menció d'origen i que el consumidor puga trobar-lo fàcilment.
0: El requisit més important per a formar part de la denominació d'origen de Xufa València és que estiga cultivada i tractada dins de les seues 27 poblacions acreditades i complint la normativa europea. La producció de xufa a la Comunitat Valenciana està experimentant una davallada lenta però constant en les últimes campanyes. De fet, enguany s'ha recollit poc més de 5 milions de tones. Per això, des del Consell Regulador de Xufa València han encarregat estudis a la Universitat Politècnica de València per a determinar, entre altres coses, com està afectant l'augment constant de les temperatures.
2: Anem a veure també què porten els diferents diaris en les seues principals portades, tant autonòmiques com nacionals.
1: Amunt i avall, amb Sergi Olcina.
2: Imagina, Abril, que comencem, com sempre, per Levante, el mercantil valenciano.
4: Sí, encetem este repàs pels diaris d'àmbit autonòmic. Levante, el mercantil valenciano, titula València patix una onada de calor insòlita amb 3 dies de 44 graus.
0: En les províncies de Chim, que el lloguer en zones universitàries augmenta 300 euros al mes des de l'any 2023.
4: El diari Información d'Alacant destaca que Pérez Hickman diu que respecta la comissió de les naus, però no declara.
0: I el periòdic Mediterrani de Castelló porta en la seua portada que la calor extrema assota 27 municipis de Castelló i apunta a una altra nova onada.
4: Pel que fa als diaris nacionals, El País destaca que la Fiscalia acusa a Peinado de desproporció i d'idear una confabulació. També fa referència a que Trump sembra el caos en l'OTAN i reobri la guerra contra l'Iran.
0: I el diari El Mundo destaca en la seva portada d'este dia que Europa aplaca a Trump amb més gasto i l'implica davant de Rússia. I també que el Partit Popular diu que oferirà incentius per a reduir l'absentisme laboral.
1: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
2: Vos recordem que estem parlant d'una nova jornada d'onada de calor, avui amb màximes que superaran els 40 graus a l'interior central i sud, però que en general les temperatures baixaran d'un grau a 3 graus a l'espera d'un descens tèrmic més important a partir de demà divendres, quan ens allunyarem previsiblement dels 40 graus. Estarem molt pendents d'aixa davallada de les temperatures. Però tenim més coses que contar-vos abans d'arribar a les 10 del matí. La Fundació Prima Domus a Villena ha acollit 6 tigres rescatats a Alemanya que havien decomissat a una domadora de circ retirada després que un altre felí s'escapara i ferira un treballador. L'animal fugit va haver de ser abatut i el cas ha reobert la polèmica a Alemanya sobre la necessitat de prohibir els circs amb animals i tindre felins de manera privada. David González, bon dia.
9: Bon dia. Sí, Safira i els 5 fills d'any i mig ja estan a les instal·lacions de Prima Domus a Villena.
10: Aunque los animales estuviesen en unas condiciones que fuesen adecuadas para ellos, lo cual no es el caso, son grandes felinos que realmente son animales muy, muy peligrosos y si hay algún problema, pues el desenlace es fatal, como ha pasado en este caso.
9: En total, la domadora tenía 9 felins en un espai molt reduït.
11: Estaven completament hacinats, n'hi havia 6 animals en un tràiler que tenia com 3 compartiments. No estaven en la instal·lació exterior, estaven confinats contínuament en el tràiler.
9: De moment, la domadora i el circ se n'han quedat 2 i els altres 6 ja estan a Villena, aparentment en bon estat de salut, excepte alguns problemes que té la mare. Quan acaben la quarantena arribaran a un recinte amb la grandària de 4 piscines olímpiques amb tot el necessari per a viure de la millor manera possible en captivitat.
2: I els amants del musical estan d'enhorabona. El Palau de les Arts i les Ciències de València acull durant bona part d'este mes de juliol Cabaret, un èxit de crítica i públic que porta el gènere a una nova dimensió escènica.
12: El autor es una maravilla, la música es una joya y pocos musicales pueden decir eso, que la música en sí mantiene el espectáculo.
2: Ens situem al Berlín del 1929. Música, festa i decadència en un món que comença a trencar-se. Són els últims anys de la República de Weimar, quan els cabarets són refugi, provocació i espill d'una societat que viu entre la llibertat i l'amenaça del nazisme. Marina Perelló, bon dia.
13: Bon dia, este és l'univers que ens presenta Cabaret, un joc de seducció i excés dirigit per Federico Bellone, en què la festa deixa pas poc a poc a la inquietud. Sobre l'escenari, Víctor Palmero dona vida al mestre de cerimònies i Laia Prats interpreta Sally Bowles, l'estrella de Kit Kat Club.
14: És un personatge molt hedonista que busca el plaer tot el rato constantment. El busca des d'una necessitat de ser acceptada, sobretot, i des d'un sentiment de

0: L'edat, ella està molt sola a la vida.
1: Cabaret arriba a les arts en una versió immersiva que trenca la quarta paret i converteix el públic en part de l'espectacle. Una proposta que ha conquistat crítica i públic a Madrid i que ja emociona el públic valencià des del passat dijous i que s'allargarà fins al pròxim 19 de juliol.
2: També avui la població valenciana reviurà la música electrònica dels anys 80 i 90 amb l'estrena del documental Tecno 90, la història del sonido de València. Serà a les 8 de la vesprada als cinemes ABC Park de València. La peça audiovisual, que té la participació d'esta casa, a punt, reivindica el so de la ciutat com un moviment cultural de llibertat creativa i sessions ininterrompudes. Mentre la moguda madrilenya ocupava titulars, València també feia història amb la música techno.
3: Los años 80 y los 90, aquí en València, a nivel electrónica, pues éramos la hostia.
4: Quan la producció d'este mes, la incorporació dels sintetitzadors i les bases rítmiques, en les cançons va afavorir l'èxit a les discoteques.
3: Gente que iba fuera a traer música que no s'escuchava en ningú altre sitio, nada más que aquí en València.
5: I Megabits posaren ja el punt sobre la I, no? Agarrant aixes músics que treballaven en aixos grups de pop-rock i tocaven sintetitzadors, música electrònica, ja des d'estudis de gravació, ja sense bateria, sense guitarres, i això sí que és el que dona el peu a tot el que vingui a la revolució de sonido de València.
4: Tecno 90, la història del sonido de València rescata les veus més rellevants del panorama, els creadors musicals i els DJs que van esdevindre tot un referent internacional. D'esta manera compta amb la participació d'artistes de la talla de Chimo Bayo, Immaculate Fools, New Limits, Sensity World i Double Vision i aprofundeix en el paper que discogràfiques com Contrasenya Records, Kong Records i Zigzag van tindre en el desenvolupament d'esta revolució cultural. A més, el documental posa a la taula que molts dels creadors eren valencians de localitats com Silla, Sagunt, i que s'atrevien a explorar amb el gènere musical i van acabar triomfant dins del panorama techno.
6: Sobretot de primera mà, perquè el que molta gent no sap és que, bueno, pues que estos músics són en realitat la gent que feia esta música que tota la població valenciana ballava en les discoteques, no?
5: Uns són de Silla, els altres són de Sagunt, altres són de Pujol, altres són de València Capital, i anaven fent ixa música i ja començaven a funcionar, se punxaven les discoteques.
2: És curiós perquè l'estrena d'este documental coincideix amb la data, pràcticament va ser demà, de la mort del DJ i locutor de ràdio Vicent Bartual, que va morir el 10 de juliol de l'any passat als 65 anys d'edat. Les coses a voltes passen perquè tenen que passar o tenen estes coincidències. Donem una ulleta a l'aspecte mediambiental també, Marina, per acabar.
1: Efectivament, parlem de l'Albufera, que és molt més que un parc natural. És història, paisatge i memòria col·lectiva. Este estiu l'IBAM li dedica una gran exposició coincidint amb el 40 aniversari de la seva protecció, un recorregut per quasi dos segles de transformacions.
7: Recorrido iconográfico desde las diferentes representaciones de la Albufera, desde mediados del siglo XIX hasta el presente.
1: Més de 200 obres dibuixen les moltes vides de l'Albufera, els pescadors, els arrossars, el turisme, la indústria i també les reivindicacions ecologistes. La mostra s'articula com un recorregut per les representacions de l'Albufera des del segle XIX fins a l'actualitat a través de diversos conjunts d'obres i documentació.
8: Nos comble de Rosa, que ellos trabajan siempre sobre la historia y el territorio, de Lucía Loren, ha hecho una instalación con plantas autóctonas de l'Albufera. Jorge Yeregui ha hecho un proyecto sobre el turismo y ha confrontado ese turismo, esa mirada al turismo, esa necesidad de ver el espacio natural como un lugar también de desarrollar proyectos urbanísticos.
2: Un reconeixement ideal per al que és un dels parcs més emblemàtics. Arribem així a les 10 del matí, hora per a refrescar tota la informació de la mà dels nostres companys d'informatius i tornem de seguida.
9: Són les 10.
10: A punt. Notícies.
9: A Jutjats de Catarroja, a l'Horta Sud, fa pocs minuts que ha arribat l'alcalde de Xes, José Morell, que declara com a testimoni davant la magistrada que instruís la causa de la dona. Als jutjats està Santi Hernández.
11: Sí, de fet, ja ha començat la declaració de l'alcalde que està explicant a la jutgessa que no va rebre cap comunicació d'emergències de la Generalitat el dia de la dona. A Xest van morir 7 persones fora del nucli urbà. L'alcalde, el socialista José Morell, està explicant també que des de primera hora del matí es va informar a través de les xarxes i dels canals municipals del tancament de parcs i instal·lacions municipals i es va demanar a la població que s'extremara la precaució. Ha dit que el poble va quedar totalment aïllat i es van caure fins a 7 ponts del poble. ha explicat, està explicant també, que van ser amb mitjans del propi Ajuntament i amb mitjans del propi Veïnat, amb els quals van tindre que rescatar fins a 50 persones que havien quedat atrapades per les pluges.

0: L'alcalde ha parlat també a l'entrada als jutjats, als mitjans de comunicació. Escoltem l'alcalde de Xest, José Morell.
1: Nosotros estábamos con rescates desde las 4 de la tarde aproximadamente. Durante la tarde se produjeron aproximadamente unos 50 rescates, ¿no? Nosotros, como no tuvimos medios exteriores, tuvimos que recurrir a particulares que con retroexcavadoras y con maquinaria iban sacando gente, y te digo que unas 50 personas aproximadamente, me dice la policía en la suma total, que rescatamos aquella tarde.
2: Mentrestant, el cap del Consell, Juan Pérez Llorca, ha anunciat una futura llei del sòl per a impulsar la construcció i que s'incrementa el parc de vivenda protegida. Ho ha fet durant la seva intervenció fa pocs minuts en el Fòrum Nova Economia, que encara està en marxa.
3: Porque en el próximo periodo de sesiones vamos a someter a aprobación la nueva ley del suelo. Una norma diseñada para eliminar la burocracia que durante años ha bloqueado la construcción de hogares. Vamos a agilizar de forma drástica los planes generales de los municipios para que no tarden décadas en aprobarse. Además, introduciremos unas herramientas urgentes, como los planes especiales y los proyectos habitacionales locales. ¿Con qué objetivo lo planteamos? Poner suelo disponible para vivienda protegida de forma rápida, segura y con plazos claros.
2: Més coses, quasi tota la província de València, excepte el nord, i quasi tota la d'Alacant, estaran a partir del migdia en avís nivell taronja de l'Agència Estatal de Meteorologia. És un escaló menys que ahir. A tot Espanya, 9 comunitats autònomes més arribaran també al nivell taronja per altes temperatures. Mentrestant, este dimecres, recordem-ho, ha sigut el segon dia d'avís roig al litoral de València per temperatures extremes. Molts són els punts de la Comunitat Valenciana que van fregar les 45 graus de màxima al llarg del dia. Parlem ara d'ensenyament, perquè avui es publiquen les llistes definitives d'admesos de batxillerat a la Comunitat Valenciana, i a partir d'avui fins al dia 14 de juliol és el termini per a formalitzar la matrícula de manera telemàtica. Tota aquesta informació i les llistes estan en el portal adminova.gba.es, web des d'on s'ha de tramitar la matrícula. I la Guàrdia Civil ha desmantellat 6 fàbriques il·legals de tabac amb més de 20 milions de cigarrets i més de 38 tones de picadura i fulla de tabac que han sigut incautades. El valor del decomís és de més de 10 milions d'euros. Les naus, domicilis industrials estaven en diferents províncies espanyoles, com ara Alacant i també Conca, Huelva, Múrcia, Sevilla i Toledo. Els agents, conjuntament amb la Policia Europea i Interpol, han desarticulat 2 organitzacions criminals de caràcter internacional del contraband de tabac. En els esports, futbol. El Castelló ha iniciat avui la pretemporada amb les habituals proves mèdiques abans de començar el pròxim dilluns el treball a la gespa. Marc Romero.
4: El conjunt orellut, després de disputar la passada campanya a la Lligueta per l'ascens a primera divisió, ha incorporat fins a 6 nous jugadors: Álvaro Martín, Juanjo Nieto, Íñigo Córdoba, el migcampista neerlandès Yari Black, l'extrem marroquí Hamza Belari i Fran Castillo, qui es mostrava avui il·lusionat en el començament de la temporada.
5: Bien, muy contento por dar el salto ya de categoría y espero disfrutar mucho este año con la afición y en el campo.
2: Això és tot de moment. Així, la pròxima cita informativa és a les 11 en punt. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
6: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Vall d'Albaida, 105.2.
7: De tu a tu.
8: Xic, deixa de veure pantalles. Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià. Senyor, li agrairia que no m'atropellara. Ai, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga «te falta poble». Diputació de València.
9: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
10: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
7: Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. En cas d'incendi, utilitza els canals d'emergència del 112.
11: Pren nota, preveu i actua. És un consell de Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
12: L'esport que realment t'apassiona.
13: Gol! Humo, duro, humo, duro!
14: Aleluia! Aleluia! Empatolets!
12: Sempre al teu costat, passe el que passe.
15: De dilluns a divendres en A Punt Ràdio anem amunt i avall.
1: Vinga, que encetem ja esta segona hora del nostre espai multiformat d'avui, del nostre magazín matinal de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Això és A Punt Ràdio, si vos pregunten, com sempre produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Al fil d'això, ja que parlem de pobles i parlem de comarques, anem a saludar a la nostra gent que està repartida per les diferents publicacions locals i comarcals, començant per Cecília Roca, que està al 7.3. Cecília, bon dia.
16: Bon dia, continuem una setmana més amb l'actualitat de la Plana Alta i Baix Maestrat. Amb l'estiu ja en marxa, les activitats es multipliquen, però si n'hi ha un gran protagonista per a les pròximes setmanes, sense dubte és el gran eclipsi solar del 12 d'agost. Són molts els municipis que ja han començat a preparar una programació especial de divulgació i astroturisme. És el cas d'Alcalà Alcossebre, que des del 10 al 12 de juliol donaran tret d'eixida al Cossebre sota les estrelles. Un cicle amb recitals, astropoesia, observacions astronòmiques, un planetari mòbil, tallers, marxes nocturnes i activitats gratuïtes per a tots els públics. A més, la Fundació Starlight distingirà l'Ajuntament i el càmping Ribamar per el seu compromís amb l'astroturisme i la divulgació científica. Les activitats es repetiran també els dies 6 i 7 d'agost. D'altra banda, Torreblanca continua avançant a bon ritme les obres de restauració de l'església de Sant Francesc, un dels edificis patrimonials més emblemàtics del municipi. Els treballs, finançats per la Generalitat, amb prop de 150.000 euros, estaran acabats durant el mes d'agost i inclouen la reparació d'esquerdes, millores de coberta, impermeabilització i construcció d'un accés més accessible. L'objectiu és conservar aquest bé d'interès cultural i continuar potenciant el seu ús cultural i turístic.
1: Això per una banda, però ara anem un poquet més cap a la costa i visitem la Marina Plaza amb Sergi García. Sergi, a tu també, bon dia, què tal?
17: Bon dia, companys. La jornada informativa a la Marina Alta s'obri amb una denúncia sanitària. Un veí de Benissa, de 29 anys, al qual finalment li han diagnosticat un osteosarcoma, un tipus de càncer d'os, ha denunciat que va haver de pagar-se de la seva butxaca una ressonància en una clínica privada després de setmanes esperant que l'Hospital de Dénia li programara la prova, que havia sigut sol·licitada amb caràcter preferent. El pacient subratlla el col·lapse d'un sistema que provoca llargues llistes d'espera i no dona una resposta ràpida en malalties on cada setmana de retard compta. En l'àmbit dels tribunals, nova sentència relacionada amb l'arribada de pasteres a la costa de Calp. Un home ha sigut condemnat a 2 anys i mig de presó per patronejar sense títol de navegació una llanxa amb 18 migrants que havien pagat 4.500 euros pel trajecte. La travessia es va fer en condicions molt precàries. L'embarcació només tenia seients per a 6 persones. Els ocupants viatjaven amuntonats entre bidons de gasolina i, a més, sense mòbil perquè no pogueren gravar el trajecte. A Dénia, l'onada de calor també ha marcat la festa major. L'Ajuntament ha hagut de suspendre actes festius, facilitar aigua a persones sense sostre i tancar el Parc Natural del Montgó davant el risc provocat per les altes temperatures. A Pego, les primeres conseqüències ja s'han notat amb assistències per síncopes i marejos. I a Sàbia, la policia ha tancat camins i sendes d'accés als espais naturals davant el risc extrem d'incendis. La calor, a més, ha omplit les platges. La costa de Dénia, de les Rotes a les Marines, torna a viure estos dies una gran afluència de vehicles i banyistes, fins al punt que trobar aparcament prop de la mar es converteix pràcticament en una missió impossible. És una imatge que reobri el debat sobre mobilitat i capacitat de càrrega turística. Per altra banda, a Dénia torna Santoxin, una proposta artística feta amb residus reals per denunciar el model festiu basat en el botellot.
15: A Punt Ràdio, Sergi.

0: per calça. Si no res, també connectarem amb Ràdio Ontinyent i estarem amb Carmina Gramaje, que també ens donarà un poquet de sentit de l'humor i visió gastronòmica a les nostres vides. Anem a saludar a Javi Ruiz, que com sempre està en noticiastv.com. Javi, què tal? Bon dia.
1: Bon dia des de Noticias CV. Arrancamos mirando a la costa alicantina, donde el alquiler vacacional sigue disparado. Los apartamentos turísticos se han encarecido de forma notable este verano y Benidorm y Torrevieja lideran las subidas de precios, con hasta un 16% en un año, una tendencia generalizada en toda la Costa Blanca. Seguimos en Benidorm porque un médico de familia se enfrenta a una petición de más de 3 años de prisión y 6 de inhabilitación por presuntamente consultar sin autorización la historia clínica de un hombre hasta en 10 ocasiones. El caso llega a los tribunales como un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos relacionado con el acceso indebido a datos sanitarios. Y terminamos en la provincia de Castellón, concretamente en Morella, donde una inversión de 500.000 euros permitirá culminar una nueva fase de restauración del histórico acueducto de la ciudad. El proyecto incluye la recuperación de un túnel soterrado que podrá visitarse en los próximos meses, sumando un nuevo elemento turístico en la capital del Sports. Esto es todo. Desde Noticias ACV les deseamos un feliz día.
0: Nosaltres també, a vosaltres. Què ens contarà Gemma Aleixandre des d'Infoturia? Gemma, bon dia.
2: Bon dia, ja està al carrer el periòdic de juliol amb la informació més destacada dels 17 municipis del Camp de Turià, amb un especial dedicat a les festes de l'Eliana, que se celebren des del passat 4 de juliol fins al 17 de juliol. En portada entrevistem a l'alcalde, Salva Torrent, al Cine d'Estiu, on ens confirma la seva candidatura per a les eleccions municipals de 2027. L'estiu arriba marcat per la música amb una nova edició del Junfest de Llíria. Els dies 25 i 26 de juliol actuaran els Violoncelli Brothers i Pere Vicalet Electrosinfònic amb l'orquestra Llíria City of Music. Les entrades es poden comprar a la web municipal. D'altra banda, Serra acull del 10 al 18 de juliol una nova edició del Festival de Música de Cambra de la Calderona. Un dels plats forts serà este dissabte 11 de juliol amb la participació de l'escriptora Elvira Lindó, que presentarà l'espectacle El Niño y la Bestia. També tindrem una gran oferta gastronòmica amb la 6a edició de la Ruta de l'Esmorzar de Llirià. Fins al 30 de setembre, 11 establiments del municipi oferiran entrepans exclusius elaborats amb productes del comerç local. Com a novetat, els que completen la ruta participaran en el sorteig de 600 euros en targetes regal per a gastar en els comerços associats. L'Ajuntament de Casinos ha rebut el suport del Tribunal Superior de Justícia, que ha desestimat el recurs de la Generalitat contra les obres de millora del CEIP La Pau. La sentència permet desbloquejar una inversió de més de 213.000 euros. Ribarroja ha activat els 20 canons d'aigua regenerada del projecte Guardian al Parc Fluvial com a mesura de prevenció davant el risc d'incendis. El sistema protegirà més de 1.100 habitatges de les urbanitzacions Masia de Traver i Els Pous, especialment davant les altes temperatures registrades estos dies i la previsió de calor extrema. Per últim, seguint amb l'onada de calor, les altes temperatures han deixat estos dies màximes de 40 graus a l'Eliana i Vilamarxant. Davant d'esta situació, municipis com l'Eliana i Llíria han adoptat mesures com la gratuïtat de les piscines municipals durant els episodis d'alerta roja i taronja.
3: De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio anem amunt i avall.
0: I si ens situem en els punts cardinals, anem un poquet més cap avall, anem a Ràdio Ontinyent, cap al sud, com sempre, connectant amb Carmina Gramaje per a conèixer les receptes que té preparades per avui. En aquestes temperatures que estem alcançant, i a més, Carmina, què tal? Bon dia.
4: Bon dia.
0: Heu tingut la màxima, vosaltres, i Xàtiva, 43 en 7, estareu gratinats.
4: Sí, sí, ahir de Moratros, jo crec que vam arribar a 43, eh?
0: Sí, sí,
4: tocaves
0: no, més de 43.
4: Sí, sí. Sí, sí, però tocaves les parets i estaven abrasint. Jo dic, jo si trago una paelleta i un ou, i es frijo un ou.
0: Només de posar-los al sol,
4: fijo,
0: no?
4: Però fijo, eh?
0: Sí.
4: No, no, escolta, una cosa exagerada. Sí, sí.
0: Per tant, avui crec que mos portes una proposta fresqueta. Ara explicarem d'on ve, perquè és molt curiosa la història, inclús la història de la família, de l'empresa. Li la contava jo a les nostres companyes i al·lucinaven. I és que n'hi ha històries empresarials i familiars molt curioses. A veure si et sona açò, que a tots segur que sí que ens sona.
5: Porosidad, peso, características térmicas.
6: Una manta no es igual a otra.
5: Una manta de calidad permite un descanso perfecto.
6: Y tiene un nombre, Paduana.
5: Paduana, la manta española de prestigio internacional.
6: En todos los tamaños, dibujos y colores.

0: y siempre con su calidad inconfundible.
1: ¿Te'n recordes, Carmina?
2: Sí, sí, sí, claro, claro.
1: Els que hem viscut a Ontinyento sabem aquesta història de Paduana. Jo els contava inclús la història de l'edifici on vivien els jefes i la pròpia família a voltes de Paduana, que ara s'ha convertit en un edifici de altres vivendes, però que, bueno, n'hi ha un fotògraf d'Ontinyent que té...
2: No queda res, no queda res.
1: No queda res, ni de les... Bueno, crec que queden algun dels pavellons, no?, al costat del riu i poc més, unes de les naus.
2: Sí, sí, però que estan ja tots buits i estan miscaent també.
1: Sí.
2: Sí, sí.
1: Tot això té un motiu, perquè tu, esta recepta... no és que la tragues dels plats típics del poble, sinó que té una història relacionada amb eixes persones que tenen a veure sí. amb la família Simó Marín i Paduana.
2: Simó, exacto, exacto. És que tenien allí una cuinera que era amiga de ma mare. I un dia li diu la cuinera esta a ma mare, mira, jo faig això per tots els senyores de, claro, de Simons i tota aquesta gent. Diu, i és un plat que els encanta ara en l'estiu. I ma mare ho va fer. I, claro, jo ho vaig fer també, i després, quan teníem el restaurant, en estiu, ixe plat era, però, increïble. Totes les dies, totes les dies. És superfàcil i superbo.
1: Triomfava, però era un plat d'alta cuina, realment.
2: Claro, claro. És, mira, bulls un poquet de queradilla a quadrius, prepares un poquet de tomateta a quadreig, cebeta a quadreig, pimentó torraet a quadreig, bulls ous i atún. Entonces vas ficant... capa de queradilla, capa de ceba, capa de tomata, vas fent, aconseguirem capetes, atún, tot això vas fent capes, capes, capes, el final és agarres a l'ou, el ratlles tot ben ratllat per damunt, un ratllet d'oli i a la nevera. Quan més fresca he d'estar, doncs millor.
1: Escolta,
2: i és un plat que, bueno, jo ha tingut molt d'èxit i em pensa que encara, els meus fills encara el fan,
1: sí,
2: perquè
1: bona.
2: En estiu, escolta, i més el que cau.
1: En la que està caent, anava a dir-te. Sí, sí. Hi ha que reconèixer que venint d'on va vindre i la gràcia que vas tindre en adaptar-lo i sobretot en fer-lo perdurar, qui anava a imaginar-se-ho? Sobretot la cuinera o ta mare mateixa, no? Que això anava a perdurar en els anys.
2: Sí, sí, no, jo faig moltes coses de ma mare, però esta, precisament esta senyora era molt amiga de ma mare i va dir, tu fes això, Carmen, i veuràs. I de veres que a ma casa mos agradava a tots, als meus fills, al meu home, a tots els encantava aquest plat. I bueno, encara es fan, encara es faig, encara es faig.
1: Lluny sí, l'aspecte gastronòmic, jo crec que sí que n'hi ha que reconèixer una cosa, encara que avui pràcticament no existisca, Paduana va ser una empresa reconeguda internacionalment i va donar molt de treball a molta gent del poble.
2: A tot. A tot Ontinyent, sí, sí. Va ser jo crec que és la primera empresa que n'hi havia en Ontinyent. Després ja van fer moltes més, però jo crec que esta era una de les primeres, una de les primeres, perquè després estava Revert, bueno, han hagut moltes,
1: sí,
2: però
1: sí.
2: Jo crec que la Paduana i tota la gent que era ahir pues, donava una muntona de faena a tota la gent. Si pensa ja que no queda quasi ningú.
1: No, anava a dir-te-ho, pràcticament poquets. Bueno, tot i que un dia, si a cas, contarem la història de Paduana, el lligam que tenia en la Casa Real, la història de la Clariana, entre altres coses, els viatges, els
2: safaris... Així va vindre el rei. El rei ha vingut diverses voltes a la Clariana.
1: Sí, l'emèrit.
2: Sí, sí. El pare.
1: El pare, sí, jo ho recordo.
2: Bueno, sí, el rei Juan Carlos, sí. Ha vingut moltes voltes, tenia molta amistat allí en la Clariana i venia moltíssimes vegades, perquè la Clariana era un puesto molt bonico, d'animals i de tot, això estava molt bonico.
1: Jo ho recordo.
2: Entonces,
1: dels safaris que feia ells es portava així. Bueno, però parlem de cuina. Un dia, si vols, parlem del tema de Paduana i alguns dels records que tenim del poble. Podem parlar, encara que parega que no, i siguin plats d'altres èpoques de l'any, de les pebreres farcides en arròs, en el meu, o més enllà, es diuen bajoques farcides, que tota la gent adapta el nom dels menjars...
2: El pimentó relleno.
1: El pimentó relleno.
2: Jo això ho tinc en el llibre, que ha fet està el pimentó.
1: Sí.
2: I en un programa d'estos de llitud també ha fet també el pimentó, perquè és un menjar que ara en l'estiu està molt bo. El pots fer pel matí i el l'endemà encara està encara millor.
1: Tu què li poses? Magre, llonganissa?
2: També...
1: Què li poses?
2: Jo li poso magre, picaet,
1: sí.
2: I a vegades pasta de llonganissa. En la carnisseria venen la llonganissa aixina en pasta i faig mesclat. Un poquet de magre i un poquet de la pasta. Després fiques cebeta, tomateta, pinyoneig i tot això faig ben sofregidet. Quan ja està tot ben sofregit, tira l'arròs, ho sofregis tot, posa un poquet de safrà, un poquet de peber roig, i tot això vaig a cada pimentó un gotet d'arròs. Després vas omplint-ho tot, i després ho tapes ben tapaet i al forn.
1: Que bo.
2: I això està molt bo.
1: Però també està molt bona la tomaca en ceba i olives, les olives trencades, o la coca de tomaca.
2: Tot lo de antes estava tot bo.
1: Veus com sí, això tot.

0: claríssim. Sí, sí, sí, sí. Sí,
1: sí, sí. Ara que ven l'època dels tomates, bueno, sí, sí.
0: Però també ve l'època dels melons, i en Ontinyent n'hi ha tradició...
1: Ah, això volia dir jo, que em preguntava coses típiques d'ací d'Ontinyent. El meló, ese groguet d'or, sí. I ese meló està molt bo. L'any passat no n'hi havia molts, però guai sí que n'hi han. Ja n'hi han en les tendes, ja n'hi han. I estan boníssim, això... Talla, dins damunt poses un poquiu de jamón i està boníssim.
0: Tu saps des de quan es cultiva allí eixe meló d'or? Des del segle XV, Carmina.
1: El meló i sí. Els pepinos, jo els conec de tota la vida.
0: Veus?
1: Jo quan era xocoteta ja anaven melons groguets. Primer es feien en fontanars.
0: Sí.
1: I després es van fer així. I, bueno, i de tota la vida. Els pepinos i els melons estos, sí. De tota la vida, de si no en tenien. I n'hi ha gent que ve a posta a comprar-los.
0: Ja ho sé, per això t'ho dia.
1: Sí, sí.
0: Però no només els melons i els pepinos, les figues fresques o el raïm primerenc, el primer de tots.
1: No, no, si no en tenien, tenien de tot, i tot de bona qualitat. Tot.
0: A veure, n'hi ha que tindre en compte que Ontinyent ha sigut un lloc en el que la gent no només ha viscut en el nucli urbà, sinó que des de que va prosperar molt més econòmicament gràcies a la indústria, tornem a d'això pràcticament abans d'anar-nos, les conegudes casetes van florir i la gent pràcticament passava més part de l'any en les casetes que en el poble, i avui en dia ja ni te cuento. Per tant, menjar fresquet.
1: Això, ara ni te cuento, això que dius tu.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, sí, sí. Sí, bueno, i després... les casetes, jo crec...
0: Sí, digues. Dime. No. Què anaves a dir de les casetes?
1: Que en les casetes, que la gent ara és en les casetes i no baixen a res.
0: Ja.
1: Només que tot allà i damunt tots tenen piscina, doncs imagina't-ho.
0: És que el concepte de caseta, Carmina, crec que s'ha perdut una miqueta, eh?
1: Bueno, això de caseta, tots diem la caseta, i vas allí i dius, madre mia, quins palacios.
0: A Falcon Crest, no? Sí, sí que és de veres.
1: Falcon Crest. Però mira, quan més grans, més faena. Sina que
0: sí, sí, sí, sí.
1: Jo vivia en el camp i tinc una casa preciosa que, com Toni no estava bé això, se m'han tingut que vindre al poble, i tenia una casa superpreciosa. Però bueno,
0: res,
1: altres coses.
0: Són altres coses. La vida mos porta per uns camins i per altres, que n'hi ha que agarrar-los. Bé, parlem la setmana que ve, d'acord? Sí. Saludar la gent de Ràdio
1: Vale, va.
0: Com sempre. Bueno, i saludar Santi
1: la
0: també.
1: La setmana que ve farem algo de dolcet.
0: Vale,
1: que
0: va,
1: no siga tot salat.
0: M'apeteix. Dolcet i fresquet. Et pareix, Carmina?
1: I dolcet i fresquet. Vale.
0: Cuida't, amiga.
1: Vale, va.
0: No passo molta calor.
1: Vale,
0: adéu.
1: Vale, va, una besa. Hasta
0: una besaeta. Adéu. N'hi ha gent autèntica que té moltes coses en el cap i sobretot les conta d'una forma original, com les conta Carmina Gramaje, que a voltes, bueno, mos dona estos punts d'alegria i també li fa eixir un poquet els cabells verds, com se sol dir en el poble, al seu fill Santi. Anem al temps de les notícies. Després vos comentaré algunes coses de les que ha declarat Pérez Llorca, que són interessants, i tornarem amb vos qüestions en el temps de la tertúlia. Així que vos esperem així, en A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
2: Són les 11.
3: A Punt. Notícies.
2: El cap del Consell, Juan Fran Pérez Llorca, no aclarís encara si serà ell el candidat del Partit Popular a la presidència de la Generalitat en les pròximes eleccions autonòmiques. Ho ha reiterat durant la seva intervenció en el fòrum Nova Economia. Preguntat sobre aquest assumpte, Pérez Llorca assegura que no és una qüestió que el preocupi i que està a disposició del partit.
4: No pido nada a cambio. Mi partido me pidió una misión y yo la voy a llevar hasta el final, que es gestionar bien las cosas mientras yo sea el presidente de la Generalitat. Cuando llegue el momento de decidir quién debe ser el candidato de mi partido, yo estaré acatando lo que se me diga.
2: Pérez Llorca també s'ha referit a la retallada del pressupost de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i assegura que aquesta institució no es gasta tots els fons que té assignats.
4: Jo sóc un defensor de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i vaig a defensar que tinga el pressupost que mereix per a seguir investigant i estudiant la nostra llengua. Però insistisc, després també hi ha que fer balanç quan acaba l'any de quina és la gestió, i la gestió de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua segur que la liquidació et torna diners perquè no se s'ha gastat.
2: Més coses. L'alcalde de Xest, José Morella, declara este matí com a testimoni davant la magistrada que instruís la causa de la Dana. Ha dit que aquell dia no va rebre cap telefonada d'emergències de la Generalitat i que van fer els rescats desafectats amb mitjans propis i del veïnat, cosa que ha explicat també als periodistes abans d'entrar als jutjats de Catarroja a l'Horta Sud. Allà, seguint esta declaració, està Santi Hernández.
5: Continua la declaració així al jutjat de Catarroja de l'alcalde de Xest, que està explicant a la jutgessa de Catarroja que no va rebre cap comunicació ni cap alerta per part d'emergències de la Generalitat el 29 d'octubre. Ha dit que a primera hora del matí

0: ja van haver rescats en el seu municipi. Rescats que es van multiplicar per la vesprada. Van rescatar 50 veïns amb mitjans del propi ajuntament i també amb els que van cedir els propis veïns. Aquest van morir 7 persones fora del nucli urbà. L'alcalde, el socialista José Morell, està explicant que des de primera hora del matí es va informar a través de les xarxes i dels canals municipals del tancament dels col·legis i de les instal·lacions municipals. El poble va quedar absolutament aïllat en caure 7 ponts. Escoltem l'alcalde de Xest, José Morell.
1: Yo no recibí ninguna llamada específica de emergencias en ningún caso. Nosotros informamos, bueno, dimos las recomendaciones típicas que hay cuando hay lluvias fuertes. De hecho, lo cogimos de las recomendaciones que da el 112, pero genéricas, que están puestas en su web y a la ciudadanía, que no se acercan a los barrancos, que quitan los coches, las clásicas, las pusimos en las redes muy, muy pronto por la mañana.
2: La Fiscalia de Madrid demana l'absolució de Begoña Gómez, esposa del president Pedro Sánchez, de la seva assessora Cristina Álvarez i de l'empresari Juan Carlos Barrabés en el cas que investiga la seva activitat professional en no trobar cap delicte en la seva conducta, unes activitats per les quals, segons remarca l'escrit de conclusions del fiscal, no ha obtingut ni ella ni tampoc les altres dues persones cap retribució ni benefici addicional. En un altre escrit, publicat en este cas pel diari El País, la Fiscalia també ha recorregut davant de l'Audiència de Madrid la retirada del passaport a Begoña Gómez i a Cristina Álvarez ordenada pel jutge instructor Juan Carlos Peinado. El fiscal acusa el jutge Peinado de confabular. I a València, la policia de la Unitat de Família i Atenció a la Dona i un jutjat de la ciutat investiguen l'agressió sexual a una menor trans de 17 anys, suposadament per intoxicació amb droga alfa. Els fets van ocórrer el passat 25 de juny quan la víctima va acudir a casa d'un home que havia conegut per Instagram i va prendre una beguda que la va deixar sense coneixement i sense recordar res del que havia fet. La menor va despertar i estava nua a casa de l'home que havia conegut per xarxes. En els esports parlem de futbol perquè l'equip de futbol de la Plana Baixa, el Villarreal, inicia avui l'era Íñigo Pérez, Eva Casany.
3: Després de 3 jornades de proves mèdiques, el conjunt groguet ha posat en marxa avui el treball de pretemporada a la ciutat esportiva José Manuel Llaneza. Encara amb l'absència de jugadors mundialistes, Íñigo Pérez està donant les primeres indicacions sobre la gespa. Tindrà el llistó molt alt perquè la temporada passada l'equip groguet acaba tercer la Lliga i ha aconseguit treure plaça Champions de forma consecutiva per primera vegada en la història. El primer amistós estiuenc del nou projecte groguet serà divendres 17 de juliol a l'estadi Algarve contra el Benfica.
2: Això és tot de moment. Així, la pròxima cita informativa en Apunt Ràdio és a les 12 en punt. Els deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
4: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Racó d'Ademús, 98.6.
5: De tu a tu.
6: Xic, deixa de veure pantalles. Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià. Senyor, li agrairia que no m'atropellara. Ai, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga te falta poble. Diputació de València.
7: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
8: Descansa la vista.
9: Què és la inspiració per a tu?
10: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
11: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
8: Obri la ment.
12: Eres creient?
13: Depèn de l'estació de l'any.
14: Con les carxofes.
8: Sí. Apunt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
15: Què t'ha paregut?
16: Molt bona, molt bona.
17: Ara sí que me l'espera.
18: Continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. Apunt Ràdio. De tu a tu.
4: Amunt i Avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio.
9: mare meva, en què estan enterrant el ayatolà? Però anem a veure, si portem... si els meus càlculs no fallen, quatre mesos o tres mesos porta ja fiambre, este senyor, no? Més des del cap de setmana que estan passejant-lo per allí per... estan pegant-li voltes tot el rato i estan tots allí plorant, i etcètera, etcètera. Però la pregunta és... La meva pregunta és, i ara la llançaré a l'aire... Però això és un enterro simbòlic o pensen enterrar-lo alguna volta en la vida? És a dir, van estar passejant-lo in eternum i això per ells és la vida eterna o este senyor faran en ell qualsevol cosa? Bueno, l'altre dia mos van explicar, n'hi havia sigut un drama perquè va ser en el Caixa Fòrum. Se'n recordeu? Manolo Mas, que es fa aixes preguntes existencials que superen les meues, dia, la caixa és molt xicoteta per un senyor que hauria de tindre un tamany normal. Jo dic, és que igual... Ha sigut com en el podridero este de l'Escorial, on claven els reis, que tenen que anar fent-se xicotells mentre van deshidratant-se per clavar-los en un altre lloc on càpiguen més. No, i m'ho van explicar, i això va en sèrio, que clar, en els atacs en els que es van carregar a l'Ayatolà, n'hi havia més gent. Se va fer allà una matança rotllo egipcio, vamos, allí va caure hasta el gat, i per això estan allí totes les caixetes, en tot el personal i tal, que són els que estos estan allí, vinga, els iranis.
12: Era la neboda de 14 mesos.
9: La neboda de 14 mesos. Ja veus tu, la criatura que ni tan sols havia arribat al món, quina culpa tindria, que això sí que és una veritat per tot el que han anat ocasionant els altres. Domingo Zalvez, què tal? Bon dia.
12: Bon dia.
9: Estàs bé?
12: Estic bé.
9: Tu no t'has gratinat, no? Com... En alguns puestos d'ací que la gent faltava el gratinat, només.
12: Mira, jo estic al contrari. Gratinat no, al contrari.
9: Què estàs? Gelat?
12: Gelat, com sempre. Però anem a obrir... Mira, no anem a obrir de nou aquest tema, perquè jo tinc fred sempre i ja està, no és novetat. O sigui, és com parlar de la calor, no és notícia la calor.
14: N'hi ha que obrir aquest tema.
12: Per què?
14: Perquè tu no eres normal.
12: I jo...
14: No.
9: Però una volta en la vida algú li ha dit a una persona que no sóc jo, que no és normal.
14: Jo tinc dubtes de què faig així. Perquè estic massa prop d'una persona que no és normal. I aquest debat n'hi ha que obrir-ho.
9: Que ataque más gratuito.
12: Que ataque más gratuito. Sí. A les 11 i 10 del matí.
9: Però per què consideres que no és normal, la criatura?
14: A tu te... Senyor Olcina, bon dia.
9: Bon dia.
14: A vostè li sembla que això és normal?
9: El que tinga fred?
14: Això és normal?
9: Però si
12: això...
14: No, això és
12: la nevera.
14: No estic parlant de tu.
12: Bueno.
14: Això és de sí... O no.
9: A veure, jo en defensa...
14: A tu te sembla normal que diga que fa fred o que té fred quan estem a 40 graus fora? No, però sí o no.
9: Sí, i ara t'explicaré per què. Sí, perquè ara... Si no.
14: Només n'hi ha una cosa pitjor que estar a prop d'una persona que no és normal.
9: No.
14: És estar a un programa en el que el seu director no és normal.
9: És que vaig a mencionar la paraula màgica.
14: A veure.
9: Director. Nacho Cotino.
14: No, és el director de la cadena.
9: És el director de la cadena.
14: El director del programa espera. Diu que té fred... Sí, a mi.
9: Però és que el director de la cadena...
14: Vostè que està ara mateix dins del forn, que sembla vostè un pollo a l'ast, eh? Vostè ha escoltat ara mateix que el director del programa... Té fred.
9: No, jo no tinc fred.
14: Que entén el que té fred.
12: El
9: director
12: normal.
9: De la cadena té fred quan entra.
15: Lo que ha dicho també. Es que era normal.
9: Era normal no perquè pareix que tot el món quan entra, Marc Gómez, bon dia, tots tenen fred quan entren
15: però
9: així.
15: Però ciertament no és normal.
12: Marc Gómez.
15: No és normal.
12: Però con què no és normal?
15: Estoy con Quique. Tú no puedes tener frío ahora mismo en este estudio con
9: esos músculos.
12: Este
9: músculos.
12: Señor de Roig que no m'ho posat al costat.
15: Que no puedes tener frío con esos músculos.
12: Violència térmica. Violència térmica.
15: Si fueras un espiritet con poquito músculo, poquita grasa, te lo comprendería, pero ¿a que no?
12: ¿Pero qué me donará? ¿Es músculo? ¿Va a trabajar con el
15: bueno,
12: músculo?
15: Mar, pero un poquito de grasa, Mar, acompañando el músculo.
9: ¿En qué quede?
15: No
9: ¿músculo normal. O grasa?
12: Músculo o grasa, claro. Es que ha pasado de dirme fibrao a gros.
14: También te digo una
15: quiero
14: cosa.
15: Quiero decir...
14: Esperen un poquito el sol también, ¿eh?
9: No bueno, eso ya lo iba a decir yo, que el sol...
12: Bueno, venga.
9: Y eso que en fogueres agarra un poquito de color.
12: David, hombre, claro que agarra color.
15: David.
14: Ah, però...
15: Músculo grasa.
14: Mira, has agarrat color.
12: Abans de fogueres jo em fusionava en la paret, és veritat.
9: Però... Bueno, tu i Marineta, que sou...
12: I Marina
9: són la
14: representació. Però calor, no.
12: La gent
14: no,
12: està...
14: En fogueres tindries fred, clar.
12: Com vaig agafar color?
14: No,
12: estic així treballant. Com vaig agafar color?
14: Escolta'm...
12: Alguns treballem, Quique Mateu.
14: No, és que jo conec Quique, gent...
15: Quique, que és que David va a la contra, no? És el que estàs dient.
14: No, però que no és incompatible treballar i no ser normal.
9: Bueno,
12: pero sí, no, treballar no, i prendre
14: no
12: el presumi, sol.
14: No presumisques de lo que no s'ha de presumir. Treballar és lo normal.
12: De que és lo normal, ser avorrit.
9: De totes formes, en defensa de la criatura i dels...
14: A veure, què dius? Ara,
9: dels translucis del programa, que n'hi ha uns quants, també t'ha de dir que tu, Luis Miguel, no eres, eh? Si te no. mirem a braços, mariga,
14: perquè
9: cap
14: no amunt. Perquè no vull. Yeah. Perquè jo no vull. Jo agarre sol sense voler. I tu saps perfectament per què? Perquè no puc agarrar sol.
9: Ja,
12: ahí se veu un moreno albañil incipient de la manera,
14: correcte, eh? Correcte.
15: Bueno, incipient.
14: Però jo tinc calor.
12: Bueno, no.
14: Però jo tinc calor.
15: Total.
14: Bon dia a tots.
9: Bon dia. Mare meu, a quina forma més atípica de començar. No,
15: o sea, que en el ala oeste tenemos a... camiseta roja con calor y camiseta
12: Mira,
15: marrón con fresquito.
12: Seré lo poc normal que diga este home, pero yo no pasé tanta calor com tots vosaltres, mortals normals,
15: no.
12: Que son
15: bueno,
12: tan ja, normals.
15: Necessites, pues ya tienes la respuesta.
14: No,
15: necessites un poquito más de 11 grasa.
14: 11 minuts després,
12: més grasa.
14: Ha acceptat la realitat. Jo realitat? Valore molt a la gent que diu.
12: Quina és la realitat?
14: És veritat. No soc normal. Correcte, ja podem continuar.
12: Què és ser normal?
15: Exacto, la normalitat és molt...
12: Què és ser normal?
9: Normal
14: és que quan estem a 40 graus, la gent té calor. Això és lo normal.
12: Fora al carrer.
14: I després jo sospite de gent com tu. Jo sospite. Un tio que diu...
12: Mira,
9: però fes cas omiso, com ha mencionat el jefe, no fes cas. Que el locotino també té fred quan entra així.
12: Normal.
9: Que me diu que es queixa. Però com vols estar aquí dentro con este frío?
12: Gràcies.
14: Jo tinc que dir...
12: Gràcies, senyor director de la cadena. Gràcies.
14: Jo tinc la bona costum... Señor Olcina, director del programa, yo no parle del que no está así.
9: Sí,
14: perquè no se
9: puede
14: defendre. Perquè no se puede defendre. Però este que diu que té fred a 40 graus...
12: Que m'està dient anormal uno que porta una samarreta amb dos estreles de la selecció espanyola.
9: Com que en dos?
12: Porta dos ahí. Jo he vist dos.
9: Ah, però això, expliqueu-me-ho a mi. Els que no són massa... els que són profanos...
12: A veure, què són?
14: Me vaig a posar seriós.
12: Vinga.
14: Una cosa és no ser normal i altra cosa és ser un indocumentat.
12: Bueno.
14: No, jo ho explico.
9: Ui, això està agarrant un nivell...
12: A veure.
9: Jo
12: ho explico. Què són?
9: Això que jo porto
14: és el polo oficial de la selecció espanyola de futbol sala.
9: I que eres el capità.
14: Que
9: no?
14: Porta dos estreles, que porta dos estreles perquè ha sigut dos vegades campiona del món.
9: Ah, jo em pensava que eres el teniente de la selecció.
12: Claro, jo tinc que saber que és de futbol sala,
14: ahora,
12: no.
14: Clar, com no saps, no opines.
12: Estem en Mundial,
14: si opines,
12: Quique Mateu. Estem en Mundial de futbol.
14: Jo tinc que explicar la realitat.
9: Vinga,
15: bueno, jo tinc una curiositat, però és la camiseta oficial la camiseta
14: perquè me la van donar a la federació.
9: Ah, però te la van donar.
14: Sí, havia un acte a Madrid al que jo vaig anar a treballar i me la van donar.
15: ¿Cuánto cuesta esa camiseta oficial?
14: No tinc ni idea.
9: 120?
14: No, és un polo, home.
9: Bueno, perdona, claro. Ni han polos. O sea, que valen 300 i 400 euros.
14: Este no. No sé quan val, però...
9: A veure, les estreles igual les pagues, eh?
14: Sí, les estreles se paguen
15: Quique,
14: sempre.
15: Quique, no eres normal.
14: No, jo no soc normal.
15: Porque has dicho que,
14: yo tinc calor.
15: Que no sabes lo que vale, però que no és barato.
14: Perquè el futbol sala no té el màrqueting del futbol. No. Quan més màrqueting, més pasta valen les coses.
9: Crec que vaig a parlar amb Mariluz Ardila directament ja, a la pròxima desfilada...
14: Però li pregunte si té fred o calor.
9: Inclusiva...
14: I ja després parlem.
9: Vos porte, ¿verdad, Mariluz? ¿Qué tal? Buenos
16: Hola,
9: días.
16: ¿Qué tal? Buen Muy día. Buenos días. Bueno, estaba escuchando aquí lo del fred o el calor, no sé. A ver, pues nosotros venimos...
14: No, sí sabe.
9: Espera que...
16: Bueno, no.
9: Has caído en un agujero, Nicolás.
16: ¿Frío o calor?
15: No. Ahora, en este momento. Aquí.
16: ¿Aquí?
15: Sí.
16: Temperatura media.
12: No.
9: Puedes decirlo sin problema.
15: O sea, cero grados, ni frío ni calor.
16: No, ni frío ni calor.
15: Cero grados, ni frío ni calor.
16: Ajá.
17: Estoy muy bien. Muy bien.
9: Megui, tú estás bien.
17: ¿Sí?
9: Tú eres de todos los que más destapada vas a estar muy bien, claro.
15: Con tirante.
9: Así depende aquí. Con tirante,
15: ¿veis?
9: Claro.
15: ¿Veis cómo el sector femenino siempre...
9: Sí, pero igual el sector...
15: Siempre está a la altura. Bien,
16: estamos
15: porque ya regulamos
16: en el tono que es.
15: Estamos regular. Más curtidas, regulamos mejor las temperaturas.
16: Exactamente.
15: Estamos, ay, frío, ay, qué calor.
16: Siempre estamos ahí.
9: Hasta ha llegado un punto. Si voleu, ja que vos poseu en plan grande, però n'hi ha un moment en el que...
14: Ui, que calor tengo. Ui, no, que tengo un frío que pagué. No puedo.
16: Pero eso ya cuando es la menopausa.
9: Sí. Entonces no, ¿eh?
16: Eso ya llega a una edad. Cuando llegan a una edad.
19: Este programa és màgia. Mai saps què passarà el següent minut.
14: No.
9: En fi, vols que...
14: Continua. No, ja estàs començant a pensar i això és molt perillós.
9: Vaig a passar a la part normal. Per què? Perquè el dissabte, el sábado estamos en Vélez y Vents, ¿verdad?
16: Sí.
9: Y todo tiene un motivo, que estaría bien que nos lo contaras tú, Mariluz, ¿verdad?
16: Bueno, pues la verdad que primero que todo, muchas gracias por estar aquí. Estoy muy agradecida siempre con Apun, muy feliz porque nos han prestado un apoyo

0: Que això és molt random, que així uns entren, els altres ixen, els altres es queden, se'n van...
1: Que fugis.
0: Sí, n'hi ha gent que fa tocata i fuga.
2: Mare, la fuga.
1: Mar, on estàs?
0: Això ho fa a voltes...
1: Mar, torna!
0: Això està molt instaurat per Modesto Martínez, el vicesecretari de la Federació Valenciana de Municipis
1: de
0: i Províncies. Sí, ell s'alça motos, diem que són els simpas de Modesto. Modesto s'alça, desapareix, i es queda la cadira pegant voltes, i diem, mira, ja s'ha fet un simpa. Desapareix.
1: Ah, però no diu adeu
3: Mutis
1: ni res.
3: Mutis per el foro.
0: Sí, sí, fa...
3: No.
0: O Pere Valenciano.
1: Mar ha tornat.
0: Pere Valenciano sí, també fa simpa.
2: Sí, és veritat.
0: I se'n van.
1: Ah, molt bé.
0: T'ho dic perquè si un dia ho fas, tampoc... A veure, jo és que ja arribe a no sorprendre'm de res.
1: Ja.
0: Ni en este programa ni en la vida. Per cert, et dona la sensació mirant a l'exterior de que s'ha nuvolat una miqueta? Està el color del carrer del cel un poquet raro. Bueno, no deixaran de haver una quantitat de graus considerables. Fora, que no
2: fora,
0: dins.
2: Fora.
0: I no vaig a...
2: No,
0: i tornem. Cerramos el tema.
2: No tornem, no.
0: Tanquem el tema ja.
1: No, si jo no tinc res a dir, jo ja ho he dit tot.
3: Oi?
1: Jo ja ho he dit
3: no, no digues això.
1: Respecte a este tema.
3: Quique,
1: respecte a este tema.
2: Passem.
1: Jo no tinc res que dir ja. Sí. Està el llibre ja està tancat.
3: Sí.
1: El xutxe ha dit visto para sentencia.
3: Caso cerrado.
1: No n'hi ha més que dir.
3: Otra cosa.
2: Mar.
3: Ja, però és un poquito triste porque acabamos de saber que Bonnie Tyler, una de las voces más reconocibles del pop, del rock de los 80,
0: sí,
3: esa voz desgarrada, ¿no?, de Bonnie Tyler, pues la cantante galesa que ha fallecido.
0: Que va a estar fa no res, estaba
3: sí, en un hospital de Portugal, UCI, ¿no? Sí. Sí. Donde llevaba semanas. De hecho, estuvo en un coma inducido, estuvo un tiempo en el coma inducido, salió del coma inducido, los médicos dijeron que se encontraba ya pues mejor, porque tuvo, creo que una operación intestinal de urgencia, y fue por lo que se le indujo el coma. Y fíjate que fue a mediados de junio.
1: ¿Cuántos años tenía?
3: 75.
1: Claro, es que...
0: Jove.
3: Molt jove.
1: Ja, però ja... Escoltem la seva música
0: 94,
1: i mos sembla que la gent és jove sempre.
2: De la gent que té el carnet de la tercera edat era dels joves.
3: Però un moment, que estava con su gira, que su recuperació se preveia lenta, però que la cosa apuntava que iba a ir bien, havia suspendido los conciertos, però ja estava...
2: Sí, estava delicada, pobre.
3: Però que estava super inactivo,
0: Ara que menciones el tema dels carnets, David González, el diré que abans de que li digues algo al presentador del programa o
1: a mi...
0: L'altre dia me van dir una cosa molt lletja. Una persona me diu, bueno, és que els de la teua edat que esteu ja, que comenceu a morir-vos... I jo dic...
1: ¿Cómo?
0: Sí. Una persona per que no devia d'haver-ho dit.
2: Però si me referís, en quina franja estava aquesta persona?
0: Aquesta franja està un poc damunt de tu.
2: Vale.
1: Però dona igual. Però què...
3: Nos
1: ¿pero
3: morimos?
1: ¿Qué dius, tío?
0: ¿Pero qué dius, Julio?
3: Nos morimos a cualquier edad.
1: A morirte tú.
2: Claro.
1: A morirte tú.
3: Bueno. Nos morimos a cualquier edad.
1: Pero
3: n'hi
1: pero ha claro. Una cosa, 75 anys, ya no eres jove.
3: ¿Cómo que no?
1: Mira, Lola, tres, tú. A partir del 70, el
3: esa cor, no es la actitud, Quique.
1: No, yo no parlo de actitud, yo parlo de biología. A partir del 70, per favor, la mitjana de morts en este país, al nostre, està en els homes, està el 70 i pico i el 70 i llarg les dones. No arriba ningú en la mitjana als 80, això és la realitat.
0: Ves-te'n als pobles, Mateu.
1: Sí, jo t'estic parlant de la mitjana. No t'estic parlant dels pobles, de ma casa.
0: Però no n'hi ha que generalitzar.
1: Jo vull arribar als 80, però jo...
0: Calla, quanta guerra vas a donar-nos, entonces.
1: No t'imagines.
0: I en tot el moño, a més, perdona.
1: No t'imagines lo que te queda. Però n'hi ha que reconèixer que quan ja arribes al 70, a partir del 70, ja te pot passar qualsevol cosa.
0: No,
1: a lo millor no te passa res.
3: Però mira,
0: i quan naixes també te pot passar qualsevol cosa.
1: No.
3: Una cosa...
1: El cos es desgasta a partir d'una edat. És una cosa natural, no passa res. Se pot parlar d'això.
3: Se desgastava. Ahora los 70 son los 70 son
1: ¿pero qué dius?
3: Los 60.
0: Yo estoy de acuerdo en eso.
1: Pero eso aquí son
3: ya ni se ya ahora mismo ni se desgasta. Fíjate lo que te digo.
1: ¿Pero qué dius?
3: No, realmente...
0: Mira, tú piensa que desde la nuestra edad estem en una cosa intermitja, es decir, siempre lo digo. Ni tenim el carnet jove, però tampoc tenim la targeta dorada de la Renfe.
1: Això,
0: o sigui que,
1: això ho tinc claríssim.
0: Estem en un buit legal en el que no tenim beneficis de res. Som com uns ninis de l'edat.
3: Ni aquí ni allí.
1: En la vida estem en una franja ara...
3: Ni joven ni mayor.
1: Boníssima.
0: Bueno, tampoc te'n passes.
1: Sí, per mi boníssima, sí, perquè la joventut passa per tots. Té que passar per allà. Jo també voldria tindre 20 anys, però com això no pot ser...
3: Ah, no, jo no quiero 20 anys.
1: No, esta és una edat deshabilitado.
0: Sí, los 30 sí.
3: Los 30 son maravillosos.
0: Perdona, yo estaba re bonico en els 30.
1: Sí, yo no te digo, pero...
0: Me diuen, si t'hagueren pillat, i me diuen ara, dic, ara, me ho dieu.
3: Oh, ara, de ver,
0: ara me ho dieu. I per què no me pilleu ara, també? Jo me dejo.
1: Estem xoves.
2: Per què no me pillareu, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Estem xoves.
0: Bueno, me va pillar aquí.

0: No patis, estem joves. Estem joves.
1: Ah, pues entonces vuelve, entonces en estás fin. En...
0: Però quan tinga 70 no diré que estic jove.
2: A lo millor no ho saps.
0: No, per què no?
2: Què penses vindre en el tacatà?
3: Mira, n'hi ha ja
0: jo. Jo penso vindre, això ja t'ho dic.
1: Tu piensa...
2: Amenaces en vindre. Oh,
1: ten en cuenta que eso también es una cuestión de actitud. Tu piensa que estaràs sí. joven i estaràs joven.
3: N'hi ha
1: ja jo amb
3: esperit més jove i... que claro, gent de 20 anys.
1: Claro,
3: això és així.
1: No, però tal
0: jo,
1: qual.
0: Jo també pensava que mai perdria el moño i, en fi, bon dia.
2: Ja, però el moño pots tindre 22 anys i perdre'l. Jo sí, tinc sí, amics sí, sí, que en 22 anys... Sí, sí, sí. Perdona, sí, matarim.
0: No, però jo tenia molt optimisme. Sí, bueno. Jo era molt optimista, Mar. Yeah, yeah. Jo deia, no, a mi no me va passar, perquè jo soc molt optimista. Sí, cata, bueno. Catapum.
3: Tu has arribat...
0: Ho has escoltat bé? Catapum.
2: Però quants optimistes coneixes que han palmat?
3: N'hi ha gent que molts. Cau en fase de grupos. Escolta'm, tu has arribat a la fase final.
0: Escolta'm, escolta'm, tots, conec optimistes i pessimistes i se moren tots.
2: Sí, o sea,
0: se morin tots. No queda ningú informació d'última hora. Veus? Se morin tots.
2: La meva amiga Sílvia diu que és la millor edat. Sí, que si te pilla algú a estes edats encara pot morir. Tu no saps com estic jo. Jo encara... Bueno, jo m'imagino que és de més avantatge... també, però jo parlo per mi que... perdona, te puedo dejar...
0: Esta edat té un avantatge per mi molt important. Quan dic esta edat és entre els 45, 55, 60. És que comença a donar-te tot igual.
2: A este ni passa alguna cosa en ese tant.
0: No, si parla... Si te, no,
2: exacte, que és la dècada en la que naixeries, no?
0: No, no...
2: Que coses, con ese
0: coses que te preocupaven, que te miraven, que te digueren, home. Ja te dona tot igual.
2: Claro, pues imagínate en 90.
0: I això és meravellós.
1: Yo tenia, ¿Y eso, Quique, qué significa? Que te da años de vida.
0: No, o no. Pero el que tenen sí, 30 sí. tiene que pensar, paseo de tot, no passa res. És meravellós, perquè ho acabareu fent, però li guanyeu 20 anys
2: bueno, però, no, jo crec que cada etapa té la seva cosa. I els 20 i pico, els 30 i pico, no són l'edat de passar de tot. És a dir, que te la rempan pinfle.
0: A mi?
2: No, això te pot passar no, quan... a partir dels 70, 80... No, mira, un tio en 90 li la rebufa tot.
0: Sí,
2: dic,
0: però
2: quan... La rege, però claro, jo estic ara normal. En la rampa d'eixida i arribaré, si arribe, bueno, si la genètica m'acompanya, pobrets des que esteu al voltant...
0: No, tens... No, si l'optimisme t'acompanya... No s'ha escoltat a part.
2: Però que optimisme?
0: Tens que ser optimista.
2: Que l'optimisme...
0: La clau
2: no...
0: està en ser optimista. Si ets optimista, arribaràs.
2: No, jo t'he dit que no.
0: Això ha dit Bar.
2: Mira,
1: no, vamos a ver.
0: Perquè l'edat és una actitud. No. Ho ha dit ella.
3: No, no vamos, això sí, però si t'agafa un bus i te deixa... Pues ja està,
1: pues ja
3: està,
1: s'acabó.
2: Claro.
1: No,
2: per
1: la
2: cert,
1: qüestió
2: hi ha una forma
1: está...
2: més patètica de morir que pillat pel carrer parlat, de la neteja o
0: del,
2: per un autobús
0: el
2: de la neteja.
0: El calor.
1: Mucho, bueno. Mucho peor que un tramvia, perquè un tramvia és com que suena un poquito más...
2: No, no, hauríeu de veure el programa ixe de...
1: Ja parlarem de
3: Gaudí.
1: Pensava por los de antes, però ara també sigue habiendo tramvias.
0: No, però... Morir en un tramvia és que t'has fica't a la via.
2: No, no, no.
0: Ah,
2: no,
0: si
2: no, no, no, no, no.
1: Bueno, hay que tener cuidado,
2: en la època en la que moria
1: como...
2: la gent en els sí. tramvies és perquè, ja ho vam explicar sí. l'altre dia, estava la transició
1: de
2: dels cotxes... Els carruatges maten un munt de gent.
0: Sí,
2: gent
0: però ara no. Vida.
2: Ara
0: no.
2: Hombre, perdona.
3: Ara bueno, ara el tramvia va com el tren de velocitat,
2: i
3: pràcticament. Pilla,
2: home, com l'AVE.
3: Bueno, com l'AVE no.
2: Sí, perquè l'AVE va a la velocitat del tramvia.
3: Bueno,
2: o sigui
3: claro,
2: que va,
3: sí,
2: el tramvia
3: sí.
2: va com l'AVE.
3: Però com el Cercanías, vinga.
2: Òscar Puente, l'has pillat, no? A veure.
0: Però, és veritat el que està dient.
2: Claro, sí. l'AVE a 80 km per hora. Si l'Intercity que jo vaig vindre d'Alacant, que recordaré tota la vida, va arribar a alcançar la vertiginosa velocitat, com aquesta que s'hi ha sentat, de 56
0: que
2: km
0: sí,
2: per
0: sí,
2: hora.
0: Que sí, que sí.
3: I que el tram d'Alacant no anirà a aquesta velocitat, claro.
2: Claro. Però això van tardar 3 hores
0: ja,
2: i mitja.
0: L'AVE ja no va ràpid.
2: No, no.
0: Esa es la realidad.
2: El AVE.
0: A ver, Mar, ¿qué vos dirme?
1: Sí, lo que te quería decir es que ya la ciencia ha confirmado que si tú tienes una actitud positiva, mantendrás tus defensas en alto y eso será una... pasar años o más años, mucho mejor.
3: Pero es que esa actitud claro. Happy Flower tampoco es la solución.
1: Es que os cogéis... Es que
0: es raro que digas tú eso.
1: No, es que os cogéis... Os cogéis
0: no me lo imaginaba mai.
1: Os pilláis al Happy Flower, pero no es Happy Flower. Fijaos si la ciencia ya nos lo está confirmando y os obstináis en no hacer caso, que hasta sonreír, aunque no estéis contentos, ya es bueno. Hacedme caso. De
2: hombre, mira la Pantoja. Dientes, dientes.
0: Pero això qui vol?
2: Sí, sí, sí, sí, la Pantoja.
0: No, perquè Marc sempre parla de el científic
1: sí.
0: Sandit i jo li pregunte...
1: Todo está avalado por investigaciones científicas.
0: ¿Quiénes?
1: Aquí no se dice nada que no esté avalado por investigaciones científicas. Y Quique, te decía antes, tengo una noticia que la leí y me acordé de ti. Dice, la mayoría de los nacidos hasta los años 60 solo ha tenido una pareja a lo largo de su vida.
0: Hasta
2: Vamos, el model Agapurni. Estan els baby booms...
1: I m'acordé de ti.

0: Pero
1: no, una cosa. Ha dit
2: sí. del 60. Olvídate de los nacidos antes. Tú eres la excepción.
1: No sabía Dona Conter.
2: Tú eres la excepción.
1: ¿Me estás enviando un mensaje, amiga? Vos que me bachas inmediatamente.
2: Tú eres la excepción.
3: Haber nacido
2: que dice,
3: después.
2: No,
1: no, que no es que yo bachináis ser después.
2: Que aunque hayas nacido.
1: Señor Olcina.
2: Pues razón
1: de
2: más.
1: Voste. No, es que ahora si yo claro. me tengo que empreñar ahora.
2: ¿Ves cómo hay yo, que tener una actitud positiva?
3: Ahora si al final ahora me tienen que traer el carnet de conducir.
1: ¿Cuántos años tengo yo, señor Olcina?
3: Hombre, 50 no es complices, ¿eh?
1: Yo estoy haciendo una pregunta.
3: 50 no es complices.
1: No, pero esa no es la respuesta. Pues
3: sí.
1: Sí, porque pueden ser 50, ¿no?
3: Pero eso...
1: ¿Cuántos años creo vosté que yo tengo?
3: 50 no es complices.
1: Marc, ¿cuántos años tengo?
2: Quique. Tú no te, no te...
1: No, no, sí, sí, yo sí, yo sí, yo sí. Tú has dicho que se queda en 60.
2: No,
1: tú cuán crees que... Nas...
2: Es curioso, porque...
3: No, has dicho 70, ¿no?
2: No, he dicho 60. Pero un momento,
4: el 60,
2: quédate...
4: que ya es... No,
1: eso
4: ya
1: es
4: está
1: creo,
2: pero
1: creo,
2: fíjate...
1: Tío. A eso es más creo que lo
2: no,
1: tuyo.
2: Pero, bueno. Pero fíjate, si ya está poniendo su atención sobre esa edad, cuando yo quería poner la atención en que solo ha tenido una pareja a lo largo de su vida. Tú serías la excepción entre los que después de los 60, ¿no es así?
3: Solo está lo triste.
1: Yo no només he tingut una parella.
2: Ah, bueno,
1: vida.
2: Pues entonces
1: no
2: nada.
1: ¿Novies no conten?
2: Sí, entonces claro, no, entonces
4: claro que
2: aquí
4: conten.
2: No estás.
1: Pero,
2: no,
1: yo tengo novietes a más de la meua chica.
2: No, eso, claro, eso es claro.
3: No.
4: O sea, novieta
3: no,
4: de estiu no.
3: Yo creo
4: no
3: que no
4: cuenta.
3: Conta.
2: No.
1: Yo vaig ser una novia esto... de dos anys abans. Ah,
4: está,
2: entonces,
4: amb...
2: entonces no, entonces no, es, entonces no, no estàs aquí.
3: Què es compta, entonces, per temps? Un any? Dos anys? Relaciones de
2: tener una pareja...
4: Però que els nascuts en el 60 ja estan en el 60 seus, també, que són gent que està jubilant-se.
1: Però jo tinc que dir una cosa.
2: Lo que quiere decir, y lo voy a traducir, es que antes la pareja con la que empezabas, acababas con ella.
1: No, no,
4: y que ahora estén más despendolados.
2: Ahora, claro, bueno, yo claro que sí.
3: Pero si estos están más pavos que...
1: No, no.
2: Sí, yo creo que...
1: Es... Pero sí que es verdad que
2: estáis,
1: yo...
2: Estáis ahí,
1: que
2: ahí.
1: Yo, ya pasa el temps y todo eso, y yo tengo que decir que no me he enamorado una vuelta a la nueva vida. Es de la nueva chica.
3: Ah, pensaba que esa idea es de la nueva moto.
1: No. De la meva moto, diu la tren.
3: Perdona, més d'un i
1: no,
3: més d'una diuen de la moto.
1: I, luego, i després, no, la estadística que tens que traure per la setmana que ve és quanta gent de la meva generació
2: no, déjame,
1: la, amics, no és els 60.
2: Déjame que te lo aclare. Han déjame que te lo aclare.
1: Han trencat les seues relacions i han tingut més d'una, però de veritat, com la meua. Esa és una bona estadística.
3: Com és una altra que està esperant la dona quan vagi
2: que...
3: a casa.
2: No. La cuestión es que la mitad de los adultos, a ver si así lo entendemos, la mitad de los adultos españoles asegura haber tenido solo una o dos parejas a lo largo de su vida.
4: Ya no es solo
2: la
4: una,
2: mitad.
4: ¿En ya qué son dos.
2: Claro, sí, una o dos. Pero sí. ¿En qué mitad estáis? ¿Mitad? Pero, ¿mitad una o dos parejas
1: pero
2: o mitad
1: qué es pareja?
2: Más
1: no, no,
2: pareja.
1: Eso es importante. ¿Pareja no. qué es? No. ¿Pareja de veritat?
3: Mar, no hemos podido hacer eso.
2: ¿Una no, o dos no. parejas? Ah, no, no, no, claro, claro. ¿Por qué?
1: Porque yo...
2: No sea cosa que... pero reconocer parejas no.
3: Mira,
2: tiene ningún...
3: Yo salí tarde, pero cuando salí no volví a entrar, ¿eh? O sea que no me fases...
2: Tú estarías en mi mitad, por ejemplo, más de dos parejas.
3: Bueno, poliamor ya, directamente,
2: poliamor,
3: ya, vamos, vale.
2: Pues ves, pues eso también tendríamos que analizar.
1: Soy fan.
3: Perdona.
1: De Olcina yo soy muy fan.
3: A ver, es que vas a decir, no he hecho una parejita en la vida.
1: Y no le he echado la cara.
3: No, perdona, el temps, pero eso de que nos podemos morir, yo la porfa.
2: David, creo que, sí, David sí. creo que sí, que aunque nació mucho después de los 60, sí que está en los que en los de una o dos parejas.
1: ¿Yo te he fet
2: ¿sí
1: alguna
2: ves?
1: Cosa?
3: Mira, y los de después están en... Una o ninguna.
2: Una o ninguna,
3: perquè
2: exacto.
3: Perquè una cosa.
2: Más
3: el meu nebot que té
2: una.
3: 15 va passetge i jo veig els seus amics. Estos amics que parlen que no entenc, no. O sea,
1: sí,
3: són
1: sí.
3: rotllo...
4: Bro,
3: bambani.
4: I aquestes coses?
3: No vocalitzen.
4: Ah, vale.
3: És una generació que no vocalitza, sí.
1: Que és pitjor encara.
3: Li dic, bueno, lo típic, no? Ja sé que això va quedar un poc mal. Dic, bueno, té, les chatis i les novietas i tal, i no
2: ¿qué?
3: Sé què.
2: ¿Qué és eso?
3: Cri. I li dic, la...
2: Tu ves la neurona buscando...
3: Se posen enseguida... Dic, però no pensen en això. Estan en altres coses. Estan en altres històries. Estan en les sèries, estan en les tablets, estan en el mòbil, en els jocs...
2: Asexualitzats.
3: Sí, estan asexualitzats.
4: Bueno.
3: I emocionalment, diria jo, un poquet morts.
1: Jo
3: I
1: també.
3: Elles també, eh?
4: Mira, el problema està en l'iPad i en les màquines.
3: O no tinc raó?
1: No, així no estic jo emocionalment mort. Saps per què? Perquè Marc acaba de dir, fa un minut i mig, tu, que no eres del 60, i a mi m'ha dit del 60. Mireia.
0: Bon dia, què tal?
1: Tu sentes el que està passant
0: aquí? Quique.
1: Jo acaba de dir-li...
0: Estic esforçant-me, però m'està costant.
4: Costa, eh?
0: I això que estic prestant atenció, eh?
1: M'ha ficat el dit a l'ull.
0: Absolutament concentrada.
2: M'està costant.
0: Qual serà la disquisició d'esta
1: gent? Molt senzill. M'ha assenyalat en el dit a dintre de l'ull, dient-me... Quique,
0: el que se pica...
1: 60,
0: el que se pica, José.
1: I ahí diu, tu que no eres del 60, i jo pensé...
3: Però perquè ja ho sap, que jo no soc del 60. Aquestes
1: ulleres de pasta que portes, de quina òptica són?
0: Però, no, és que jo crec, però fíjate que, aun así, aunque yo me había centrado...
1: Hasta dar una altra volta.
0: Aunque me había centrado más en la segunda parte, que era lo de dos pareja, de una pareja o dos, tú te sigues quedando con lo de la edad.
5: Home, donas, que...
2: Ahí es el que realmente ha arribat al cos.
3: Ahí está el tema de la edad.
2: Ahí está el hablar de cosas rares.
0: El quid de la cuestión.
4: Es verdad que dins d'uns anys se farà l'estudi de nou i els de les generacions més actuals coincidirem en els de 60, sí. Jo crec.
3: És que, però bueno,
4: estem tornant un poc a...
3: Que esteu tots igual d'ona.
1: No t'ho creus ni tu. Perdón.
3: Dona igual. Del 60 a ara
0: no,
3: esteu
0: no
3: tots...
0: No hace falta que se haga otro estudio.
3: Empavats.
0: Es que el mismo estudio dice que más de la mitad de los menores de 25... dice lo mismo, haber tenido uno o dos.
3: Pues per això.
0: Tampoco han tenido mucho tiempo. Tampoco han tenido mucho tiempo.
4: Que no n'hi ha temps a més.
1: Deixo per a mi.
2: Perquè tampoc interessa tant tindre tantes parelles. És que som molt pesats, n'hi ha moltes coses en la vida.
0: I seguim siendo muy románticos y monógamos.
1: Incluso sense parella. No fa falta.
2: No, i que està guai tindre relacions, però no cal que arriben a parelles. És que som molt pesats.
1: Molt bé.
2: No, que parelles dos i de sobre, ja està. No, no, no fa falta.
4: O parelles no monògames, també. Però obrir el meló.
2: No, i se meló una
0: poliamor.
2: Jo soc molt tradicional per aquestes coses.
3: N'hi ha algú que acaba de fer molta gràcia o de com me vocalitzen coses de veres. I tu saps, ell sap a qui estic parlant-li perquè està escoltant-me. No vocalitzen. El meu nebot no vocalitza, però és que va vindre l'altre dia en un amic que encara vocalitzava menys. Era, jo li ho vaig dir al meu nebot, dic, te has traído al niño de al niño del xicle de Willy Wonka, que no parla, no vocalitza.
4: D'això no n'hi ha un estudi?
0: El niño de Willy Wonka.
1: I no miren al sus. I no saben donar la mà. Tu vius, com que no saben donar la mà?
3: Bueno, n'hi ha majors que tampoc saben donar la mà.
1: No, n'hi ha majors que tampoc.
3: Que te donen la mà i te donen una merlusa.
1: Està
3: tot banyat.
1: Però és que els xiquets ho porten tot, de sèrie. Sí, no saben parlar, no saben mirar, no saben no sé què. Che, per favor. En fi.
0: I bueno, mira, por lo que comentaba Sergi, un 19% de los jóvenes de entre 18 y 24 no ha tenido ni relaciones sexuales ni pareja. Això, que estabas
3: mira, pitjor...
1: ¿Qué hace el estudi? Ara mira, a parlar de coses serioses.
3: Pitjor encara.
1: Sí.
3: Bueno, una cosa seria abans de... i que això afecta els joves. Abans d'escoltar a Mireia, este matí ho hem estat comentant, Juanfran Pérez Llorca, el president de la Generalitat, ha anunciat que durant el pròxim període de sessions s'impulsarà una nova llei del terra, una ley del suelo, per eliminar la burocràcia que durant anys ha bloquejat la construcció de vivendes amb la finalitat d'agilitzar de forma dràstica, segons Pérez Llorca, els plans generals dels municipis per a que no tarden dècades en aprovar-se. Això és important. La burocràcia últimament és que ho complica tot. A més, Pérez Llorca ha avançat que a partir de la segona quinzena d'este mes, és a dir, ja, això és ja, la Generalitat Valenciana començarà a transferir a tots els centres educatius una partida econòmica extraordinària d'entre 5.000 i 25.000 euros per centre. Això serà per a l'adquisició d'equips o materials per a la climatització dels mateixos de cara a l'inici del pròxim curs escolar, sobretot en el moment en el que estem ara. I ho ha fet tot això en eixer des de juny informatiu del Fòrum Europa, Tribuna Mediterrània, en el que ha estat presentat, com contava al principi del programa, pel secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado. Així que... que sàpiguen, bueno, que es poden quedar una miqueta més tranquils.
0: Més vivendes.
3: Sí, més vivendes, que estamos mininos en el tema, eh? I en l'aspecte internacional, a banda de les anades i vingudes de Trump...
2: Sobretot, les anades i vingudes de Donald Trump, el Buffalo Trump, com m'agrada dir-li a mi, ja sabeu que ha tingut una relació peculiar amb Pedro Sánchez, que a mi el que més m'ha agradat és que tant que se critica el futbol, tant que la diplomàcia internacional sembla que està per damunt del bé i del mal, al final què ha passat? Pues que han parlat de futbol. Mm. És que és de l'únic que han parlat Pedro Sánchez i Donald Trump. Sembla que han comentat de manera així, no sé si han segut 20-30 segons.
0: Qué però han servit per a la final titulars. No fuera España.
2: El que es diu és que en la reunió informal en el sopar que es va fer de gala entre els països assistents a la cimera de l'OTAN, sí, ningú es va atrevir a mencionar-li a Trump pel partit dels Estats Units.
5: Ningú. ¿Lo de la tarjeta?
6: No, no, lo de la tarjeta.
4: La eliminació, no?
6: La eliminació perquè feia apenes unes hores havia quedat eliminat davant Bèlgica, que serà el pròxim rival d'Espanya demà.
5: Que lastimica.
6: Que ningú li va tossir.
4: Que
6: lastimica. Ningú li va tossir.
4: Trump no sap el que és un fora de joc. No, segur, no, no, estic
6: segur. Da igual, però sap el que és una tarjeta.
4: Sí, això sí.
6: I sap cridar a Infantino i dir-li que lleven la tarjeta. I clar, a hores d'ara... Jo dic, arribats a este punt en el que el futbol ha servit per a parlar o no parlar de coses importants en una cimera com és la de l'OTAN, o que davant dels micròfons se carreguen molt uns contra altres, però després quan estan aixinant taula tot xai, mira què tal, com està l'horatge?
3: Perdona, és el que, que ha fet Pedro Sánchez.
6: Ho han fet tots, Sergi, claro. Ho han fet tots perquè ningú líder s'atreveix a tossir-li a Trump, que únicament...
3: He fet un jazz molt lleig.
6: Que ara mateix, sí, però jo l'he entès. La pena sí. Que hasta l'he visualitzat. I no he volgut ese guillet xint. Així,
1: no més te tinc que dir que jo no he dit res.
6: Però
1: jo no he dit res.
6: Però tots ho hem entès.
1: Has aconseguit que jo em quedara mut.
3: He fet un gest
1: no
3: molt res.
1: No tinc res més
3: que dir. Però és el que ha fet Sánchez allí en Trump. Que menos mal que és Trump, perquè si fos Enric VIII les cortava a tots la cabeza, també vos tinc que dir.
6: Que una de les coses que més ha fatal de la mala relació entre Estats Units i Espanya és que segurament va cridar a Infantino i li va dir que ens continue posant els pitjors àrbitres que puga posar-nos per evitar-nos tots els partits.
1: Si fos Pedro Sánchez, de l'última cosa que parlaria en ell és de l'eliminació dels Estats Units.
3: Però si és que diu que van estar parlant del
6: futbol. És que hi ha un lleuger matís, Quique. No han parlat del partit, han parlat de lo ben organitzat que està el Mundial. Que això és el que li va a Trump. Tu traus la paraula clau Mundial, però no parles de la selecció dels Estats Units, sinó de l'organització del Mundial.
3: Entonces el Mutge està vingut. És del que han parlat.
6: És del que han parlat.
1: No estan parlant de futbol.
6: Estan parlant de l'organització del Mundial, no tant dels partits.
3: Veus? I contar-vos
6: que únicament li ha plantat cara a la situació de la cimera, per a mi, un periodista que és d'aixòs, que dius, mira, ara mateix estic orgullosa dels periodistes. Un periodista danès que en roda de premsa s'ha atrevit a preguntar-li a Marc Rutte, que és el que està tot el dia tocant-li la cameta. Infantino i Marc Rutte són els que li toquen la cameta a Trump, aixina, la resta no. Li ha dit a Marc Rutte, no te sents una miqueta en baixa autoestima quan així Trump se fica a faltar-se en tots els teus socis Espanya, Dinamarca amb el tema de Groenlàndia i tu no dius res? Li ha preguntat això a un periodista.
4: Marc Rutte no és molt amic
6: d'Espanya,
4: tampoc. No és molt amic nostre.
6: Bueno, però és que dona igual.
5: I què ha respondit?
6: Pues la seua cara era un poema, Marta. Comida que ho veig, sí. Cri, cri, cri, cri, que ha dit, bueno, sí, no, però al final... Estats Units està posant diners...
5: Al final, que viene organitzando el Mundial.
3: Vaig a dir una maldat. I els més majors...
6: I esa cimera, Sergi, perdona, representa la realitat de la societat, que no és tant el que diguen que anem a fer com el que realment després fem.
5: Fotografia de l'estat actual.
6: Exactament.
1: M'agradaria saber què li passarà a l'amic periodista demà pel matí. M'agradaria saber-lo.
6: Pues de moment...
1: Si li passarà alguna cosa.
3: En el burriquín treballant directament.
6: En Dinamarca tindrà treball. Sí. Estaran prou orgullosos de que hagi fet aquesta pregunta.
4: I amb la polèmica de Groenlàndia pel mig, però també
6: és que
4: ells estaran a la defensiva
6: total. És que l'ha fet per ell totalment, això és la realitat,
1: si
6: no?
1: L'exemple.
3: A mi em preocupa una cosa de tot això, i no sonarà bé allò que vaig a dir, però quan així m'anava un senyor bajito, con bigote, la projecció que teníem davant de tot el món era patètica, no, el que venia després, perquè érem la vergonya planetària. I el que em fa por és que ara continuem o anem a parar a ser el mateix. Això és molt perillós, Que Espanya siga només ole, ole, ole, i venir a tomar el sol i totes aquestes coses, però que sigam
1: però
3: la risa...
1: Però te dic una cosa, jo tinc la sensació de que a nivell internacional...
3: No mos ponen pedre a xunga.
1: La política de Sánchez contra Trump està molt ben vista,
4: està
1: perquè
4: ben
1: la gent pensa que l'únic valent que li diu no passe per el aro és Sánchez, Això és la sensació que jo tinc,
3: I per això després s'acaba fent les fotos ells soles.
1: Ja, però això ja... Això ja...
6: Bueno, no, també, tampoc Meloni se les fan, Vull dir, al final, per exemple, Meloni va arribar a posta tard al sopar de gala perquè estaven sentats junts, Trump i ella, i sabia que la foto anava
5: ese
6: a donar-nos
5: de parlar. Ese protocol fallot absolut.
6: Totalment. Vull dir, al final, així, la política internacional està el que es fa després per a que pareguen coses, i després està el que passa, que ells sopen com si res, parlen de futbol, de l'horatge, de tres coses,
3: en este món,
6: i se'n van a casa.
3: Només n'hi ha dos màsters del protocol, que són el Vaticano i la Casa Real Britànica. La resta, jo crec que de protocol no saben res. És de veres. Sabíeu que la reina d'Anglaterra tenia una forma de... Ostres, la paraula exacta, com la diria en ma casa, no la puc dir. De divertir-se fent-li-les passar mal als convidats en els banquets oficials.
6: I quina era?
3: Posar-los raïm de menjar. per veure com se les enginyaven...
6: Per atraure la vinça, així...
3: Per menjar-se el raïm sense quedar en evidència. Era un hobby que tenia...
4: Esta dona...
6: Jo, haver... pues sí. Jo me les haver atragat. No, no me suposa ningú problema.
3: Bueno, els espanyols mos donen igual perquè com en cap d'any va tot cap a dins.
6: Jo no, haver

0: Tinc cap problema.
1: Era una
0: mira,
1: de les diversions que tenia la senyora per veure com posar en evidència, sabeu tots la paraula que vull gastar,
0: sí.
1: Els
0: sí, sí.
1: convidats oficials en els banquets. Sí.
0: Una cosa...
2: Capítol 459 de coses que només
1: perdona,
2: sap el senyor Alcina.
1: Però aquest, això no ho sabies si has vingut i te n'aniràs en una dada
2: clar,
1: nova.
2: Sí, diuen que és veritat. Coses que jo no sé
1: una
2: i que la gent no sap.
1: Il·lustrada.
2: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: Sí.
0: La penúltima cosa que vos vull contar avui, que ja sabeu que Trump va arribar en el avió que li va regalar la família qatarí i tot el món bueno, pues, va crear certa expectació. Era el primer viatge oficial amb este nou Air Force One, però no s'ha anat en ell. Ha dit, no, ara ja no, no vull tornar en ell. Que me duguen l'Air Force One antic, el de 35 anys, que vaig a gastar l'antic. Han dit, però per què?
1: És que està fatal, el tio.
3: Caprichos de...
0: No, sembla que és un tema... El que s'ha dit a través de les xarxes i de manera oficial és que, bueno, que vol que el nou pare en una base militar que n'hi ha a Anglaterra per a que l'armada americana en aquesta base conega el nou avió, però la realitat és que ara mateix està d'ungles en Iran, ja sabeu que estan tornant els bombardejos, i que no està a prova de seguretat 100% i ha preferit recuperar l'antic per a tornar a casa que fer-ho amb el nou.
1: Mireia, tu que estàs molt posada en això,
0: digues.
1: És que he començat l'hora precisament mencionant aquest tema. Quan pensen enterrar a l'Ayatolà?
0: Estan enterrant-lo ja.
1: Ja.
0: Però bueno, no sé quan acaba.
1: Estan enterrant-lo en el meu poble és... El senyor
2: llevant
1: la caixa en el nicho, estan enterrant-lo.
0: Una setmana es però... suposa que una setmana anaven a durar una setmana anaven a durar els esdeveniments, els protocols, i això vol dir, Sergi, que demà, entre demà i després demà, jo calcule
1: demà
0: que ja no l'enterraran
2: més. Si va...
4: El domingo no llega.
0: Exacte.
4: El domingo està ja en paz.
2: Si se va morir
0: fa quatre mesos.
1: Claro, 4 mesos.
2: Això és el que pregunta el Sina, però per què no està enterrat ja?
0: Perquè la situació no ho permetia. Ara mateix se suposava que havia baixat el nivell d'hostilitat
1: sí,
0: i era el moment ideal per a fer els...
2: Ah.
0: Per a
1: o això, o que els agrada passejar-los molt. Una d'aquestes coses és... No?
2: Li ficaran colònia, no? Una cosa
1: d'aquestes. Algunes mesures...
0: Marroc,
1: França,
0: Estaní, no se ho podeu perdre,
1: per l'amor de Déu, torne al Vaticà. El Vaticà, que són els masters and commanders d'aquestes coses, els papers no s'aguanten uns quants dies, ni 7 dies, este senyor porta 4 mesos. Bueno, Mateu...
2: Ja?
1: És la setmana que ve. Sí, s'ha acabat la festa.
2: Se ho hem passat bé.
0: Molt bé.
2: Se ho hem passat
1: bé. Anem a l'informatiu. Vinga.
5: Són les 12.
6: A punt. Notícies.
7: La ministra de Ciència i secretària general del PSPB, Diana Morán, posa en dubte els pressupostos del govern de Pérez Llorca, de la Generalitat, i ha presentat un pressupost alternatiu i esmenes a la totalitat a la llei d'acompanyament.
8: A un modelo que tienen ellos y que lo han tenido siempre de recortes de los servicios públicos. Segundo, son unos presupuestos ficticios. Primero, por los niveles de ejecución de los presupuestos anteriores y luego que además estamos súper seguros de que van a admitir todas las enmiendas del partido de Vox, de manera que lo que nos han presentado es política ficción y desde luego no responde a los intereses de los valencianos y las valencianas.
7: Així ho ha anunciat Diana Morán, la presentació d'este projecte de pressupost alternatiu fa pocs minuts en una roda de premsa a la seu del PSPB a València. Més de 4.000 esmenes ha presentat el Partit Socialista per a corregir el que diuen no són els pressupostos als quals s'incorporen temes que realment importen la societat valenciana, com ara l'educació, la sanitat i els servicis socials. Canviant d'assumpte, un jutge de Madrid ha obert sumari per a jutjar, si és el cas, l'exdirector adjunt d'operatiu, el DAO, de la Policia Nacional, José Ángel González, com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual pel qual el va denunciar una inspectora d'este cos. Així ho acorda el jutge de violència sobre la dona número 8 de Madrid, David Mamán, en una resolució emesa este dijous. En l'escrit dona trasllat a la Fiscalia i a les altres parts perquè en el termini de 5 dies sol·liciten aquelles diligències addicionals que estimen oportú practicar. Quart dia de l'onada de calor que suporta la Comunitat Valenciana des de dilluns, però avui sense cap avís roig activat. Això sí, bona part del territori, excepte les comarques del nord, es manté en avís taronja, un nivell menys que ahir. Ara bé, està previst que diverses poblacions de les comarques centrals valencianes superen encara els 40 graus avui. Xàtiva, per exemple, podria superar novament els 43 graus.

0: És la veu inconfusible de Bonnie Tyler, la cantant galesa que va triomfar als anys 80 en temes com este, It's a Heartache, o Total Eclipse of the Heart, ha mort als 75 anys en un hospital de Portugal, el país on ha residit els últims anys. Es trobava en coma induït des de final de maig, després d'haver-se sotmès a una cirurgia d'urgència. Tyler es va fer molt coneguda per la veu ronca que li va quedar després d'una operació per uns problemes a la gola i que ella mateixa va accentuar en les seues interpretacions. Al llarg de la seva carrera va gravar 18 àlbums d'estudi i va optar a 3 premis Grammy. Encara que no en va guanyar cap. El seu estil la situa com una de les intèrprets més personals de les últimes dècades. I de la música popular als esports. El Mundial de Futbol arriba als quarts. A les 10 de la nit es veuran les cares França i el Marroc. Eva Casany.
1: L'emparellament contra el Marroc serà la repetició de la semifinal de l'últim Mundial que s'emportaren per 2-0 de Deschamps. El Marroc deixa de ser una revelació i aspira a ser una de les grans del panorama internacional, a més d'anfitrió de la pròxima cita mundialista. Per la seva banda, els Bleus són el conjunt més sòlid del que portem de competició. Mentrestant, la Roja s'entrena a Los Angeles per a preparar el partit de demà a les 9 contra Bèlgica. Esta vesprada donarà l'última hora de l'equip el seleccionador Luis de la Fuente.
0: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a la 1 en punt. Els deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
2: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5. De tu a
3: tu. Xic, deixa de veure pantalles. Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià. Senyor, li agrairia que no m'atropellara. Ai, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga «te falta poble». Diputació de València.
4: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
5: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema o quan les temperatures pugen, mai deixes ningú dins d'un vehicle. Els cotxes aparcats al sol arriben a temperatures mortals en pocs minuts. No deixes mai persones vulnerables ni mascotes dins d'un vehicle tancat ni amb poca ventilació. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
6: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
7: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
8: Esports Apunt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la comunitat valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
9: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
10: Els quarts de final del Mundial en Punt a Punt. Este divendres, des de les 8 i mitja de la vesprada, en directe, Espanya-Bèlgica. La selecció de Luis de la Fuente vol donar el pas cap a les semifinals de la Copa del Món. Amb la narració de Luis Urrutia, la coordinació de Salva Folgado i els comentaris de Fernando, Carlos Egea i Juanjo Rodri. Este divendres, des de les 8 i mitja de la vesprada, els quarts de final del Mundial en directe en Apunt Ràdio.
11: ¿Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes

0: que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
1: A.Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
2: De dilluns a divendres en A.Ràdio anem amunt i avall.

0: Què tal? Com aneu? El matí com transcorre, independentment del calor que estiga fent o no, perquè cadascú està vivint-lo d'una forma absolutament diferent. Clar, si tenim en compte que estem parlant de pobles i llocs en el territori de la comunitat que han arribat quasi als 44, o inclús alguns punts ja han superat els 44 i pico, evidentment n'hi ha que comprendre que aquestes calors no són normals. Afortunadament, ara la previsió és que vagin a baixar una miqueta, tot i que això puga recuperar-se després. Però l'important és que ens doni un respir i puguem recompondre'ns d'alguna forma per a continuar portant una vida normal que no estiga per damunt dels 40 graus, encara que apareix, esta va ser la tònica habitual en estos mesos i en este estiu de 2026. Anem a canviar de tema i anem a passar de l'oratge directament a altres qüestions una miqueta més socials i culturals, també històrics, diria jo, perquè en este poble, en este programa també de pobles produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, posem a voltes l'ull en moltes qüestions que directament van associades a la gent i també als llocs on ha viscut ixa gent. Perquè un poble, ahí sí que és el que vos volia dir, no només s'explica pels grans llibres d'història, sinó també pels diaris que llegia, pels acudits que feia i per les paraules que en ixe poble la gent utilitzava cada dia. El que anem a fer és viatjar de nou a Alacant. Avui estem molt presents en Alacant, ara que ho pense. I ho fem a l'Alacant de principis de segle XX per recuperar una publicació que, entre altres coses, va marcar a tota una generació. Veritat, David?
1: El Tio Cook, que és, molts alacantins sabran de què es tracta, altres no, per això anem a tractar de descobrir-la. Era un...
0: El reconeixeran i el recordaran, a més.
1: I el recordaran perquè a més, és un dels signes d'identitat d'aquell Alacant de principis del segle passat. Era un setmanari satíric escrit en valencià, que tenia humor, que tenia crítica i moltíssima ironia, i que ara torna a la vida gràcies al documental El Tio Cook, la veu del poble.
2: El Tio Cook va ser un mitjà fonamental en el seu temps, un òrgan d'expressió favorable a les classes populars.
3: I ell tindria molt d'èxit perquè era un diari d'esquerres que es posava fort.
4: I hereta tota una tradició de premsa satírica, crítica.
5: Es subtitula com diputat del Rebolledo i defensor de la xusma i de la gent de tro.
6: Les classes populars i rurals parlaven tots valencià.
7: I un setmanari dirigit a les classes populars del moment no podia, si no, estar escrit en valencià.
1: Era molt popular en eixa ciutadania, en eixe poble, en eixa Alacant de l'època de preguerra. Es va publicar entre 1914 i fins a l'esclafit de la Guerra Civil i va ser precisament el valencià el que l'apropava a eixes classes populars de la ciutat d'Alacant i d'altres pobles també de les comarques del sud. Ara coneixerem més. Adquiria eixa forta identificació amb el públic lector com cap altra publicació ho havia fet abans. A més, el lligam arribava també als esports, a l'equip de futbol de la ciutat, a les festes, i era el principal mitjà de l'oci en la ciutat d'Alacant.
8: La primera notícia que tenien de l'Hèrcules és de 1923, d'un partit que va jugar contra el Diana de Denia, que va guanyar l'Hèrcules 3-0.
9: La revista que mejor ha estado cubriendo las hogueras de San Juan desde el mismo año 28 son los números extraordinarios de fogueres del Tio Cook.
10: El Tio Cook, gràcies a Ribagor, juga un paper fonamental en la recuperació de l'autoestima de ser alacantins i de parlar valencià.
1: Este documental, El Tio Cook, la veu del poble, es va presentar fa uns dies a la seu universitària Ciutat d'Alacant amb una boníssima rebuda, amb una bona acollida, i el seu director és Jaume Romà Lloret.
0: Ai, anem a saludar-lo ja mateix perquè el tenim a l'altre costat de la línia. Jaume, què tal? Com estàs?
11: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me a parlar i per fer-vos ressò del projecte.
0: A tu per atendre'ns. Escolta, anem a aixos orígens que ens contava David. Com naix un setmanari satíric d'aquestes característiques en aquell, atenció, anem a contextualitzar, en aquell Alacant de principis de segle?
11: Sí, va ser el 1914, de mans d'un periodista i escriptor, Josep Coloma, que venia de tota una tradició, diguem, de premsa satírica en la ciutat, no?, que s'escrivia majoritàriament en valencià, però eren publicacions més efímeres. Diguem que podien durar uns mesos, inclús algunes vegades setmanes. Però Josep Coloma, que ja tenia experiència en altres publicacions, va decidir apostar per esta del Tio Cook i per una publicació amb més arrel en la ciutat. I l'aposta va eixir bé perquè es va identificar molt amb la població d'Alacant i va ser també que va durar 24 anys, fins al 1936, i es va convertir en tot un èxit, perquè segons algunes fonts històriques, arribava a tirar 20.000, més de 20.000 exemplars, que per a l'època és una barbaritat, perquè hem de tenir en compte que Alacant en aquell moment tenia, en el 1914, quan es va publicar, en torn a 60.000 habitants. És molt diferent del que és ara,
0: clar,
11: per a Alacant de l'actualitat.
0: De totes formes, en el documental sí que conteu que no era un fenomen que, diguem, estigui estrictament lligat a la ciutat i a l'àmbit alacantí, sinó que també rebia cartes, comunicacions, és a dir, que es posaven en contacte per part del veïnat de moltes poblacions del sud valencià. Estem parlant, ja veus tu, a més de tots els punts cardinals, de Novelda, d'Alcoi, d'Elx, la Vila Joiosa... És a dir, que la expansió va ser considerable.
11: Exacte, sí, no era un fenomen estrictament alacantí, diguem, que abastava molt més pobles, localitats, com has dit. Inclús arribava a comarques de la demarcació de València, com la Safor o la Ribera Baixa, altres, però fonamentalment mantenia aquesta connexió amb les poblacions a través de les cartes dels corresponsals que enviaven al periòdic per a parlar de les festes dels seus pobles, o que en tal poble estava brut, no? Es queixaven de coses o es queixaven d'altres veïns. És a dir, que mantenien també sinatges amb altres poblacions de tot el sud valencià.
1: Uh-huh. Entenc que eixe nom, al final, era una manera d'articular tot el que arribava a eixe semanari. Tot s'articulava a partir d'eixos personatges del tio Cuc i el Cuquet, no? Que valoraven un poc l'actualitat des de la seva perspectiva i feien una crítica social, no?
11: Sí, sí, sí, és que la secció tenia moltes seccions del setmanari, però la més coneguda i la que més ha arribat als nostres dies i que encara la gent major recorda, sobretot perquè ho contaven els seus pares, contaven que havia una secció, no?, els pares de la gent que recorda o els avis, en què el tio Cuquet, que era el personatge principal del setmanari, i el seu nebot, el Cuquet, pujaven en un globus aerostàtic i recorrien la ciutat d'Alacant i miraven en una ullera de llarga vista les malifetes que feien els polítics o els ciutadans de la ciutat i ho criticaven des d'una perspectiva d'humor. I això que és com la secció més reconeguda que ha quedat. De fet, ara si voleu parlem, en les fogueres de 1928, les primeres fogueres que es van fer, hi ha una foguera dedicada a aquests dos personatges, i és que van penjar un globus on està ara el teatre principal, i en la plaça de Ruperto Chapí, i va quedar immortalitzat com la foguera del tio Cuc, de la popularitat que tenien aquests personatges, no?, en l'Alacant de l'època.
1: I després, aquesta escena, aquest tio Cuc i Cuquet en globo, es va replicar en més d'una foguera, però sí que és veritat que va ser en aquesta primera edició, perquè també el paper que va tindre per impulsar aquestes fogueres també va ser important, la revista.
11: Sí, fonamental. De fet, Josep Colom, el seu creador, abans de que José María Pi, que va ser com el que va impulsar les fogueres a Alacant, doncs sí, el tio Cuc ja demanava una festa com la de les Falles a València a Alacant, per a aglutinar totes les festes i també per a impulsar el turisme. Ells demanaven que es fera per Sant Joan també, de cara a l'estiu, per a això mateix, per a impulsar el turisme, que s'estava perdent un poc perquè sobretot s'articulava a través dels balnearis que havia en aquell moment en el Postiguet, i volien generar esta festa de fogueres basant-se en les falles per a atraure població a Alacant durant els mesos d'estiu. Uh-huh. I el tio Cuc va jugar un paper fonamental també durant els primers anys de la festa, perquè quan no existien les revistes oficials, diguem, de les fogueres, doncs ell va exercir com una mena d'aquest tipus de revista, perquè en les seves pàgines podies trobar esbossos de les fogueres, explicacions dels monuments, també articles de persones importants, de l'alcalde, de personalitats i de festers també reconeguts.
1: Suposo.

0: i també confluïen molts elements que la van convertir en una publicació única, perquè el que heu comentat va ser imprescindible en l'impuls de les fogueres. També va estar fent cròniques dels primers partits de l'Hèrcules quan es va convertir en el primer equip de la ciutat. Parlava dels problemes de la gent, també criticava les classes polítiques que s'aprofitaven de la seva posició per a beneficiar-se. És a dir, que s'identificava molt amb la població i sobretot amb les classes populars.
1: Era com una espècie d'altaveu, no, Jaume? Que no tenia complexes ni cap reparo ni filtro, com diríem avui en dia, en criticar, posar a caldo o en solfa a qui fora, des d'alcaldes o a càrrecs institucionals. És a dir, n'hi havia que fer una amalgama molt bona de crítica i d'humor en aquesta publicació.
0: Sí, sí, i tot s'articulava, com has dit, des de l'humor. És veritat que en algun moment havia, perquè també vam viure moltes etapes, no? La dictadura de Primo de Rivera, i ahí hi havia algunes contradiccions, però una vegada va passar la dictadura, expulsaven fort a el que havia sigut Primo de Rivera, també Alfons XIII, és a dir, que tenien, repartien per a tots.
2: Clar, és que parlem de que en eixos, crec que són 22 anys de vida, conviu en una monarquia, en una dictadura, en una república, com també s'articulava la revista davant de els intents, suposo que hauria de censura.
1: I no serien pocs, imaginem, clar.
0: No serien pocs. De fet, en alguns números de la revista es poden veure textos que diuen este número ha sido revisado por la censura. Doncs Colom utilitzava l'enginy per a fer-ho, però és veritat que, com compta un dels nostres entrevistats, moltes vegades ho pagava car, perquè més d'una vegada va anar a la presó, i aquest entrevistat compta que cada vegada que eixia de la presó després de la censura, doncs convidava tots els companys de la premsa, i que, com van entrar tantes vegades, segur que faria panxeta de lo que el van enviar a la presó per culpa de la censura. Però res, utilitzava l'enginy i com podia, i com tots els de l'època, suposo, que estaven més situats a bandes d'esquerres o més crítiques.
2: Perquè, clar, també, altre element fonamental és el valencià, que en un principi era un valencià ben diferent del que després, amb l'arribada d'Enric Valor, que convenç a Coloma. Com era aquest valencià dels inicis de la revista?
0: Sí, el valencià del principi era un valencià, diguem, fònic oral, que escrivien tal qual com sonava. Encara no teníem unes normes, una ortografia, no?, definida, i, per exemple, per a dir germà o xic, utilitzaven la CH, però perquè era l'ortografia que agafaven del castellà, la més propera, que coneixien, i la utilitzaven en el setmanari.
2: O Fogueres de Sant Joan, no?, eixa grafia.
0: Exacte, mira, el Fogueres de Sant Joan és com el més conegut, no?, en el CH, i el Joan escrit amb... Sí, exacte. I van utilitzar aquesta grafia fins a l'arribada d'Enric Valor, perquè Enric Valor, abans d'anar a València, molt jove, va anar a Alacant, va viure uns 2-3 anys a Alacant, a principis de la dècada dels 30, i el primer que va fer quan va arribar, un joveníssim Enric Valor, de 20 i pocs anys, va ser tocar a la porta del setmanari del tio Cuc i dir-li a Coloma que a ell li agradava molt el valencià i que veia que estava escrit en valencià el setmanari, que volia col·laborar.
1: Molt bé.
0: I a partir d'ahí, doncs, va començar a col·laborar, i va ser ell qui va convèncer a Coloma que la revista, que el setmanari, aplicarà les normes de Castelló del 1932.
1: Una va anar fent escola, com aquell que diu, no?
0: Exacte, sí, sí.
1: Per cert,
0: va ser una cosa revolucionària, totalment inèdita, clar, especialment a Alacant.
1: És que estem parlant d'Alacant, principalment, clar. És que això és un punt de vista que no devem de perdre. N'hi ha una cosa que volíem plantejar-te, i crec que és l'inici de tot això, també. Per què vols o has volgut recuperar este llegat ara en forma de documental, Jaume?
0: Sí, l'he volgut recuperar també perquè crec que era una història una part de la història de Alacant que havia quedat soterrada, no? Amb l'arribada de la Guerra Civil i el posterior franquisme, doncs sembla que personatges com Josep Coloma i el tio Cuc havien quedat oblidats o també a la força, no? El que representava el tio Cuc no interessava que es transmetera a les generacions posteriors, i era una manera de recuperar esta Alacant que va existir a principis de segle i que jo crec que s'havia de conèixer i s'havia de recuperar. I este documental naix d'esta inquietud, diguem, no? I res, per la resposta que van rebre en l'escena del documental Alacant, crec que

0: ha connectat amb la gent i espero que en els pròxims mesos, quan fem la gira i quan ho fem públic ja siga per la televisió o per xarxes, doncs que agrade també.
1: Uh-huh. Ara parlarem un poc de les següents parades, però abans, reincidint en això, tu has comptat amb moltíssima gent, amb veus coneixedores de primera mà de la revista que t'han ajudat un poc a articular tota la història del teu Cuc, no?
0: Sí, sí, especialment a través de Manuel Lillo, el periodista i escriptor, que va fer un llibre al voltant, una investigació al voltant del tio Cuc, que va llançar fa uns anys, i sobretot a partir d'ell he tret tota la informació, i després d'experts i expertes en, doncs, en les fogueres de Sant Joan, en l'Hèrcules, en l'Enric Valor. Tenim més de 20 entrevistats, crec que són 22 entrevistats, i anem saltant d'un a l'altre i ens van contant un poc tot el que havia al voltant del setmanari. Sense tota aquesta investigació prèvia que han fet ells, no hauria sigut possible. Mm-hmm. És a dir, que gràcies als entrevistats i els experts i expertes que han estat fent aquesta tasca d'investigació, així tenen davant aquest documental.
1: Heu fet aquesta primera presentació a la CAMP, però crec que la setmana que ve pareu per València, no?
0: Exacte. El dijous 7 de juliol anirem a l'octubre, i farem una segona projecció. I després, ja a partir de setembre, ja en farem més.
1: Claro, això t'anava a preguntar. Després, n'hi ha previst algun tipus diferent de distribució?
2: Farem una gira.
1: Clar.
0: Una gira, sí. Sobretot estem mirant per la província d'Alacant. Farem una altra a Alacant, al Casal Popular Teocú, perquè no podíem faltar allà, a partir de setembre. I després estem ara parlant per a tancar dates per Sant Joan, Mutxamel, a veure si el Coll, els altres poblacions, i a veure si fem un recorregut xulo.
2: En la tournée del documental del tio Cuc, pues Jaume Romà Lloret, gràcies per haver estat amb nosaltres, que vagi molt bé, i també gràcies per recuperar parts fonamentals de la història que al cap i al fi estan ahí i no deixen de ser també part de nosaltres. Una abraçada molt forta.
0: Igualment, moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies.
2: Adéu, bon dia. Sí. Són les 12:25. L'aspecte de la memòria és molt elàstic, si voleu que vos diga, perquè igual anem molt enrere, que podem anar molt avant, però molt avant sense pensar en el futur, clar. Stretching and which you called it. Have a nice time.

Esta cançó no sé què, sempre m'ha donat una espècie de rotllo, no sé per què, però mira, dins de les meves manies, que n'hi ha cançons que no m'agraden gens, esta sí que és de les que m'ha agradat. Bueno, anem a parlar de... diria jo del saber de la, del sabor de, del gust que ha tingut la nostàlgia. I anem a fer un viatge a l'estiu de la nostra infància, però a través d'allò que menjàvem o almenys saborejàvem en l'estiu. I anem a fer-ho amb Javier Icaz. Bueno, ja prou amb tancar els ulls per escoltar l'eco d'una cançó de l'estiu, com en este cas, sentir el tacte de l'arena de la platja o recordar aquell dilema existencial davant del cartell de atenció, frigo, avidesa o una altra que fins i tot l'altre dia no recordàvem pràcticament en l'equip del programa, mico. Ara, pum, records desbloquejats, no? Bueno, si en recordeu del Frigopié o dels Dràcula, dels gelats dels anys 90, dels anys 80, sobretot, de l'Apolo, del mini-Apolo, de la Copa Avidesa i altres tants, no?, que han format part de la nostra història. I no eren només un dolç per a calmar la calor, eren autèntics trofeus, allò que tots volíem i que ens tocara el millor quan anàvem als convits de les comunions o de les bodes en els que mos posaven aquest tipus de gelats. El premi després d'una vesprada sencera jugant al carrer o la banda sonora dels estius de la generació, i jo diria no sols de la generació EGB. Anem a intentar desenterrar estos records amb sabor a nata, amb sabor a fresa o del mític xicle al fons del got. I quan dic del xicle és perquè ara, fins i tot fa no res, recordo que vaig comentar que em vaig tornar boig buscant aquests gelats actuals que havien aparegut amb el sabor, la forma i també el grafisme dels xupa-xups de colla, dels xupa-xups de fiesta. Bueno, avui anem a parlar

0: Mai plou al gust de tots, n'hi ha que dir-ho. O tots tenim les nostres manies i les nostres dèries. Bé, dels gelats passem a les pel·lícules.
1: Efectivament.
0: No el durava una pel·lícula, ni el dura avui en dia un gelat sencer.
1: No, que va, que va.
0: Jo t'he de dir que una bolsa de gominoles de 13 euros, que en el cine són caríssimes, tampoc en dura la pel·li sencera.
1: Jo voleu que vos conto una curiositat sobre els gelats i no sobre les pel·lícules. I ara parlaré de pel·lícules i jo sóc incapaç... encara ara, d'acabar-me un gelat.
2: Cap?
1: A mi em poden els ulls.
0: Vinga,
1: no?
0: Marineta,
1: jo,
0: en sèrio?
1: De tota la vida jo li dia a ma mare, mamà, un polo i un polo i un polo. I a les dos xuplades de polo...
0: Se'l el tenia polo, que menjar ta mare,
1: sí,
0: no?
1: Sí, a mi ja el polo ja me se desfeia.
3: Saturava, te saturava.
2: I encara avui, si el menges un cono, en donaràs la punteta si estic al teu costat perquè
1: sí.
2: No te'l pots acabar?
1: Sí, perquè segurament quan ja vaig pel barquillo ja estaré...
2: Perfecte, m'encanta.
0: Sabeu què estic fent jo últimament? No deuria de contar aquestes gorrinaes en antena. L'altre dia em vaig comprar un pot de Nutella
1: sí.
0: I agarre el cono, l'òbric, el mull en la Nutella i me'l vaig menjar.
1: Sergi,
2: això és terrible. Això
0: sí,
2: és terrible.
0: Con lo cual, la gorrina és doble, primer, per lo que faig en el gelat, però després perquè la majoria del crocant i totes les coses del cono estan allí en el pot.
2: Tu tens el pot de Nutella tot ple de tropeçons.
0: Ja, però després és
2: millor... No hi ha res que no doni més asma.
3: Bueno, no, però això de tropeçons de barquillo,
0: són
3: bueno.
0: Són meus, sí, sí, sí. I jo estic ahí...
3: Però te fiques ahí totes les calories de Haaland en un minut.
0: Oh, estic superfeliç. Bueno. De fer aquestes coses. Mira, Mariajo, el somriure... Prova-ho, Mariajo, és...
1: Espectacular.
0: Mola tanto, sí.
2: Bueno, comencem a les pel·lis, va.
1: Comencem ara sí en el repàs de la cartellera i comencem per la que és la gran estrena de la setmana, Baiana.
4: Baiana, háblame de ti. Cuéntame tus sueños, tus esperanzas.
5: Bueno, creo que me he saltado...
4: No hay tiempo, me tengo que ir.
0: Pero canten...
1: No he vist Baiana.
0: És que canten. Les baianes de dibuixos canten.
1: Sí, pues cantaran, perquè esta és la mateixa versió, però live action.
6: Ja no la veig.
1: Mira, vos vaig a dir una cosa. Jo no he vist la Baiana original, però si tu veus el tràiler d'esta pel·lícula i veus la peluca que li han cascat a Dwayne Johnson,
0: sí.
1: Tu veus aquesta peluca i ja dius, ja no vaig a veure la pel·lícula.
2: Pues mira que la de dibuixos és xula, perquè jo sí que l'he vist i és moníssima.
0: Bueno, la de dibuixos és molt guai.
1: Si de cas algú no l'ha vista, que conta la història de Baiana, que respon a la crida de l'oceà i per primera vegada viatja més enllà de l'arrecife de la seva illa, Motunui, amb el semideu Maui, que és...
0: El dels tatuatges.
1: Que és Dwayne Johnson, en un viatge inoblidable per a tornar la prosperitat al seu poble.
0: Com han fet lo dels tatuatges que es menegen en Dwayne?
2: Pues això, en
0: la roca de Rock, sí. Perquè la gràcia en els dibuixos estava...
1: Ja,
0: este tio guanya una pasta, està fent un munt de pel·lícules.
1: És terrorífic. Sí. Però és que igual és un canguro superduro que Maui, és que ja no.
0: Sí, sí,
1: no,
0: sí, sí, sí, sí, que el príncipe escorpión.
3: O sigui, la sopa, sí.
0: Bueno, si canten no la vull veure.
1: I què passa? Que com esta és la gran estrena dels Estats Units esta setmana han decidit que no estrenen
0: res més.
2: O sigui, no tenim americanes de les nostres.
1: Ja hem comprovat que quan Disney estrena on hi ha una gran estrena de la superproducció,
0: s'aixanta tot el món, no?
1: Tot el món i als Estats Units no estrena res més. Així que passem directament de Baiana a França amb La còpia perfecta.
0: Vale.
7: ¡Joder! ¡Que salgas, te digo! ¡Vamos! ¡Vamos!
8: Comisario, ¿algún comentario sobre el atraco?
9: Haré lo posible por encerrar a los culpables.
1: Es tracta d'un drama i thriller francès que ens situa en el París dels anys de la postguerra quan Jan Bucharski, un refugiat polac, és conegut en el submón com el Cézanne de la falsificació. Durant 15 anys manté una doble vida implacable, mentre la seva família fa vida normal en casa, ell fabrica una espècie d'empresa artesanal de bitllets d'una precisió tal que aconsegueix burlar els controls del Banc de França. Esta maestria tècnica el converteix en l'obsessió del comissari Matei, que inicia una caceria humana per a que el dos, deixarà de ser una qüestió de llei per a convertir-se en un duel personal.
0: I tot pels bitllets falsos,
1: pels
0: no?
1: Pels bitllets falsos, efectivament.
2: Esta m'agrada.
1: Esta pot estar xula,
2: sí, esta té que estar xula.
0: Vos he dit sempre que els francesos últimament fan molt bones pel·lícules.
2: Sí. I tenim pel·lículetes franceses molt totes
0: xules.
2: Les setmanes.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, sempre
0: sí,
1: troben
0: estos,
1: coses. I a més no només comèdia, que tendim a pensar molt que
2: sí,
1: són molt de la comèdia.
2: Este,
1: per exemple,
0: no t'agraden les pel·lícules franceses?
3: Sí, sí, a mi pareix que els francesos són els que millor cinema fan d'Europa.
1: Pues opina, perquè així el que volem saber...
0: Claro, que clar és collera.
2: Així necessitem saber la teva opinió.
0: A mi ja s'han cansat d'escoltar-me tots des de les tantes del matí.
1: Sobre una sinopsi que jo he decidit crear.
3: Claro, claro, no, no, pero el background que n'hi ha de pel·lícules franceses, per favor.
1: És boníssim.
3: Però és de comèdia, és que
0: el background és la quantitat de pel·lícules, no?
1: Doneu-li una oportunitat.
3: Tenen un humor, estos francesos.
2: Com es diu esta, Marina?
1: Esta es diu La còpia perfecta.
2: La còpia perfecta, anota eta.
1: I de La còpia perfecta, ara passem a un drama argentí.
0: Madre meua, argentí i damunt dramàtic, no entendràs res de lo que diuen.
1: Titulat Las corrientes.
0: A veuràs.
6: me dieron un premio.

0: Aún me aplaudían.
1: Huí de ahí como pude. Me fui perdiendo por las callecitas. Me dejé llevar.
2: Necessites que te posen les lletres.
3: No, és perquè al principi n'hi ha molt de ruïdo.
4: Sí, hi ha molta música molt alta, sí, molts aplausos. Sí.
3: Bueno, Abril, com tu eres l'única que està per la labor de la pel·lícula argentina, jo el conte de què va. En la cima de su carrera, Lina, una estilista argentina de 34 anys, es deixa dur per un impuls repentí després d'una entrega de premis en Suïssa. Anant cap a Buenos Aires no diu res, però hi ha alguna cosa que ha canviat en ella, alguna cosa que, silenciosament i invisiblement, desentranya sutilment un passat que ella pensava haver deixat enrere.
4: M'has
2: d'explicar
4: molta cosa
2: va,
4: i no
2: entès res. Va d'Argentina a Suïssa i de Suïssa a Travolta a Buenos Aires.
4: I vol deixar alguna cosa enrere, però no sabem ni el què. No.
2: Home, se fa un de los Apeninos a los Andes, és un poquet curiós, esta, eh?
4: Pues un viatge llarg.
2: Sí, rotllo Marco.
3: Igual està buscant a sa mare.
2: Igual està buscant a sa mare.
4: Està buscant algo, això segur.
5: Peli de 4 i quart de la vesprà, un poc, no?
3: Sí.
4: Sí, està bé. És que el que mos has contat és com si no mos hagués contat res.
2: Ja.
4: No perquè tu no hagis volgut, sinó...
3: Jo ho he intentat.
2: Doncs pues mira, ha entès el mateix que en els diàlegs del principi.
5: No la veurem.
3: Absolutament
2: res. No,
3: vale, i què em diu de la pròxima comèdia espanyola?
2: Però esta és la de les discapacitats?
3: Efectivament.
2: És molt bona, m'han dit.
3: Haciendo amigos.
6: Esto es un atraco, arriba las manos.
7: ¿Has aparcado aquí, en esta plaza? Con una silla de ruedas gigante pintada.
3: Tenim a Antonio Rosines i a Quim Gutiérrez, sí. Megan Montaner, entre molts altres, i conta la història d'Antonio i Félix, que són una parella d'atracadors de poca monta que fugin de la policia després d'atracar una joieria, es creuen amb Eva, que és monitora d'un grup de teatre format per persones amb discapacitat i que confundeix a Félix amb Àngel, el nou membre del grup al qual no coneix i el que estan esperant. Aprofitant la confusió, Félix i Antonio aconsegueixen fugir sense saber que els espera un retir creatiu d'una setmana amb este grup.
4: Pues esta estarà xula.
2: Sí, definim un grup d'atracadors de poca monta. És a dir, pues de poca monta però atraquen joieries. De poca monta seria que atracares estancs o quioscos, però de poca monta...
5: No, però joieries. No molt reputats.
3: Sí, no molt reputats.
4: No, perquè han estat
3: poc
4: a punt de pillar-los.
3: Poc professionalitzats. Ja. Així no és.
4: Venga, esta sí.
5: Esta es española.
2: No, esta
5: son
2: está bien. Esta,
5: además, una hora y mecha de puro disfrute.
2: Esta no es de Santiago Segura, esta? No, no.
3: No. Trobe que no.
5: Oh. No.
2: Es que ho fa tot últimament.
4: Esta Resines, esta Quim Gutiérrez.
3: Está bien, sí, está muy bien.
2: Perfecta. Lucy seguro que va por la.
3: Pero he de dir-vos que
4: yo també.
3: La meva gran aposta. La meva gran aposta d'esta setmana és també espanyola, però és un drama, en este cas, protagonitzat per Adriana Ugarte i Salva Reina, i titulat Tal vez.
8: No me llamo Natalia. Jamás nací. O si nací, fue muerta.
9: ¡Es que no le ponga la mano! ¡No
10: te calles!
2: ¡Ah! Sí que es un drama, sí.
3: Efectivament. Any 1968, l'estrella mundial del circo Price, Pinito del Oro, prepara la seva última actuació. Però abans de la seva retirada, vol elaborar les seues memòries. En la poeta canària Natalia Sosa troba la biògrafa perfecta, perquè pocs la coneixen fora de la seva illa, però els seus textos són desgarradors. El seu magnetisme és tal que sorgeix entre elles una connexió profunda que... alça sospites, fins que l'encàrrec es trenca, perquè encara queden coses per dir. Però la seva amistat es consolida durant dècades amb cartes que sortegen els obstacles de l'època. El que aixes fulles guarden, per fi, ix a la llum. Està inspirada en fets reals.
2: Clar, és que la primera part se l'heu perdut, no?, de la història. És a dir, Circo Price, Pinito del Oro, tal, no sé què, n'hi ha que conèixer...
3: Jo només sé la història, un poquet de background que nosaltres no...
4: Que no tenim.
2: Pues, és que, clar, són tot fets reals.
3: Efectivament, esta té que estar molt xula.
4: Sí, esta té que estar guai.
2: Ugarte és la del Tiempo entre costuras.
3: Sí,
2: la vam entrevistar-se, recordeu que la vam tindre.
3: Que damunt mos va dir en exclusiva que anaven a fer una segona entrega del Tiempo entre costuras.
2: Que ja l'han rodat, ja l'han...
3: Per favor, que l'estrenen ja, perquè m'encanta el Tiempo entre costuras.
2: A veurem.
3: Bueno, vale, continuem.
2: Va, te la comprem.
3: Vinga, va, que més. Un altre drama espanyol, eh? En este cas, Andy.
11: ¿Es tu primera vez? No digas que eres mexicano.
12: ¿Y qué digo?
11: Que eres de Honduras.
13: No lo digas, que no se te note que eres mexicano. Dissimúlalo.
3: És una producció espanyola, tot i això, eh? Què conta? En l'oscuritat d'un gigantesc pati ferroviari mexicà, Andy, una xiqueta de 12 anys, comença un perillós viatge cap als Estats Units. Al seu costat està Fernando, que és un xiquet de 10 anys, amb qui comença una amistat forjada entre trens de càrrega, redades migratòries i refugis improvisats. El seu objectiu és arribar a la frontera i retrobar-se amb sa mare, a qui no ha vist des de fa 6 anys. Està un 10, també.
4: Jo esta la compre.
5: Jo me quedo en la comèdia, jo vaig a veure la comèdia.
2: Sí, perquè per amargar-nos la vida ja tenim prou.
3: Vaig acabar en una que jo crec que a Sergi li agradarà.
13: Mamacoco no m'acaba de convèncer.

0: Peck, que es de animación.
1: Hace mucho, mucho tiempo, vivíamos muy lejos de aquí. Hacía 3 años que el país estaba en guerra.
0: No es tan habitual en las cartelleres de cinema españoles, que es una película de animación dramática, no es per a un públic familiar, és una pel·lícula dramàtica i conta la història de Víctor, que és un pare viudo, i la seva filla xicoteta Julia, que fugen d'Espanya quan Barcelona cau en mans de les forces de Franco el gener de 1939.
2: Oh, que rebuscar tot,
0: Eixa fugida, perquè en França els esperen els camps de concentració i les penúries, però hi ha una oportunitat d'escapar, que és embarcar en el Winnipeg, un buc de càrrega fletat per Neruda i els Quàqueros
2: de París, sí.
0: De París, que els portarà a salvo a un nou destí, que és Valparaíso, Xile, on ells comencen una nova vida.
2: Però tot això en animació...
0: Dona-li una oportunitat.
3: Pues mira, jo que no som molt d'animació, crec que esta sí que la...
0: Jo crec que la millor,
4: esta té bona pinta, sí.
0: Jo crec que contribuirà a fer que l'animació no siga vista sempre una cosa per a xiquets, sinó que també pot ser
2: una
0: cosa...
2: Bueno, però s'han fet moltes coses que no són, eh? Per cert, Laika ja té una nova pel·lícula.
0: La Goseta?
2: La Gossa. No, Laika, la productora d'animació.
0: Clar, Sergi, és que em morteixes fora de context.
2: Laika són els de Coraline, els dels Box Trolls, els de Coraline, Coco i totes aquestes coses. Sí, això són els de...
0: Sí, que sí.
4: Horrorífica, sí.
2: Sí, sí. Mare meva, aquesta joventut. En fi, pues res, ja ha eixit una nova pel·li, jo, pues, com som molt friqui d'aixes pel·lis,
0: la veuré.
2: Sí. Jo crec que, jo vaig dir ahir, Coraline és dels que més he vist en la meva vida.
0: Que por, Sergi.
2: Amb un to de voltes, me la sé de memòria.
0: La tindrem que veure junts un dia, vos si me se passa.
4: Sí, sí, sí. És que és molt...
2: Vos fa por el final.
4: És creepy.
3: No, a mi no em fa por.
0: No, però si jo al final no vaig veure, que vaig anar del cine.
2: Vos posaré botons en els ulls, si no vos agrada, ja ho sabeu, eh? Anem al bollete de la una i torneu.
5: És la una.
6: A punt. Notícies.
5: Bona vesprada. La policia busca l'home que este matí s'ha endut d'amagat el fill, un nadó que estava ingressat en l'Hospital Francesc de Borja de Gandia després de donar positiu en cocaïna. El bebè estava sota la custòdia de la Generalitat i el pare i la mare estan investigats per esta circumstància.
7: Segons ha publicat el diari Les Províncies, ha confirmat A punt, la policia tracta de donar amb el parador del nadó i manté retinguda la mare per la seva possible implicació en la sostracció del bebè que ha ocorregut a les 7:30 del matí. El pare ha eixit amb el nadó dins d'una bossa per la porta principal del centre hospitalari.
5: Quart dia de l'onada de calor a la Comunitat Valenciana, però avui sense cap avís roig activat des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Bona part de la Comunitat Valenciana es manté en avís taronja i es preveu que diversos municipis de les comarques centrals i del sud superen els 40 graus per tercer dia consecutiu. La temperatura màxima a aquesta hora és de 38,7 graus. Es registra a Orihuela, al Baix Segura.
7: La Conselleria de Sanitat ha establit el risc mitjà per altes temperatures en 10 comarques. Es tracta de l'Alt Millars, l'Alt Palància, el Baix Maestrat, els Ports, l'Alt Maestrat i la Plana Baixa, i més al sud, a la Marina Baixa, el Baix Vinalopó, el Vinalopó Mitjà i el Baix Segura.
5: De l'àmbit dels pressupostos generals de l'Estat, que el govern central vol presentar a la tardor, el PP i Vox han presentat sengles esmenes a la totalitat en el Congrés per a frenar el projecte de llei orgànica impulsat per l'executiu espanyol per a la condonació parcial de 83.000 milions d'euros del deute autonòmic de diverses comunitats autònomes. La Comunitat Valenciana seria la tercera més beneficiada perquè l'Estat es faria càrrec de més d'11.000 milions del deute de la Generalitat.
7: Els dos partits de l'oposició reclamen que la norma no entre en vigor perquè naix d'acords polítics amb Esquerra Republicana de Catalunya. L'esmena a la totalitat presentada pel PP qualifica el projecte de llei sobre la reducció del deute autonòmic d'injust, insolidari i ineficaç per aconseguir els objectius que diu perseguir.
5: L'envelliment de la població, afegit a la prolongació de la vida laboral i el retard en la jubilació, ha fet que l'absentisme per baixa mèdica deixi de ser un fenomen conjuntural. És la conclusió d'un estudi del Consell General de Graduats Socials i la Fundació Justícia Social, que situa en un 5,5% la taxa per a l'any 2025, explica que vora la meitat de les baixes mèdiques són per patologies que afecten els ossos i les articulacions.
7: L'informe apunta que el desgast físic es cronifica a partir dels 50 anys i que s'agreuja per les llargues llistes d'espera en traumatologia. El president del Consell General de Graduats Socials d'Espanya, Joaquim Merchan, ha insistit durant la presentació en la importància de no mesclar les relacions laborals amb la política, tot després de les declaracions del president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre les baixes i que han suscitat un debat polític. Aposten per treballar de manera tècnica i per un model de reincorporació progressiva que supere la dicotomia d'alta o baixa absoluta. Així mateix advoquen per una prevenció de riscos amb un enfocament d'edat.
5: El sindicat de presons Sacai Pujoté ha denunciat una baralla multitudinària ocorreguda ahir per la vesprada en la unitat de preventius del centre penitenciari de Picassent. Es van enfrontar dos grups d'interns amb

0: gran violència, segons la nota difosa per este sindicat.
1: Com a resultat d'esta baralla, dos interns van haver de ser traslladats a l'Hospital General de València perquè necessitaven atenció mèdica. Acaí Puigeté denuncia la falta de metges a la presó de Picassent, un 7% menys del que pertoca, la qual cosa compromet la seguretat de l'establiment penitenciari, segons el sindicat de presons.
0: La Policia Nacional ha detingut 4 homes d'entre 21 i 43 anys a Alacant després d'interceptar 8 fusells automàtics d'assalt del model Kalashnikov AK-47, considerats armes de guerra després d'una persecució per tota la província d'Alacant i que va acabar a la de Múrcia.
1: Els policies van interceptar el cotxe, però el conductor va fugir a 150 km per hora i van vestir alguns dels vehicles policials. A Múrcia, el conductor va perdre el control del vehicle i va fugir a peu. En el vehicle van trobar els 8 fusells amb els carregadors. Després la policia va detindre a Alacant i Sant Vicent del Raspeig el conductor fugit i 3 persones més.
0: En els esports, el València presenta en estos moments Guido Rodríguez, que signa per a 2 temporades i va a Casany.
2: El jugador argentí és el 4 reforç de l'equip blanquinegre per al pròxim curs. El migcampista enceta una segona etapa en el club, al qual va arribar en la segona meitat de la passada temporada. Disputada 7 partits a les ordres de Corberan i es va convertir en una peça fonamental per a ordenar l'equip i millorar els resultats en la segona volta lliguera, a més d'aportar 4 gols. Ha sigut una petició expressa del tècnic valencianista i s'unís a les arribades de Haas, Dieng i Sato. L'equip estarà entrenant esta setmana a Paterna abans d'anar-se en la pròxima Girona per a fer la pretemporada. Avui ha passat la revisió mèdica Javi Guerra i s'ha mostrat amb ganes de començar a treballar amb el grup. Este és per a ell l'objectiu de la temporada.
3: Puede ser un objetivo el acabar bien en Mestalla, que creo que se lo merece tanto Mestalla, la afición y los jugadores.
4: ¿Algún deseo para la última temporada?
3: Pues eso, acabar bien.
0: Esto fins ara. Més informació a les 3 en les notícies del migdia. La tenen actualitzada en el web i en les xarxes de Punt. Continua amunt i avall.
5: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoyà, 98.7.
6: De tu a tu.
7: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
8: Chaval, deja de mirar pantallas. Amiga, de los muffins también se sale. Señor, le agradecería que no me atropellara. Ay, a todos ellos lo que les pasa es que les falta pueblo. Visita el interior de la provincia de Valencia y que nadie te diga que te falta pueblo. Diputació de València.
9: Hi ha alguna cosa que tots compartim. El moviment. Girem, saltem i connectem. Arriba al Museu de les Ciències una experiència interactiva on tu eres protagonista, a soles o en grup. Al teu ritme, ballar, l'art de moure's. Mai perdes la curiositat. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
10: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
11: fem banda
10: amb el millor repertori de músics valencians.
11: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
10: Desfilarem al costat dels nostres músics.
11: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
12: L'esport valencià, en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
11: De dilluns a divendres, en A Punt Ràdio, anem amunt i avall.

0: Sense voler-hi, hem sobrepassat la frontera de la una de la vesprada d'este, vos recorden, 9 de juliol de 2026. A lo tonto, ja han passat 10 dies del mes de juliol. No res, estem en agost, però és com si estiguérem. Per què? Perquè, entre altres coses, les temperatures mos estan duent a estar perfectament a 12-15 d'agost, que se suposa que no és així. Estem en pics màxims de temperatura. Tu com portes el calor?
1: Molt bé, Sergi. Molt bé, perquè ara mateix no estic passant-la quan puja el cotxe. Ara quan tens quasi del nostre hàbitat.
0: És que, a més, així la meva cosina té cotxe negre com un servidor i els cotxes negres són la muerte parda.
1: És de ser superintel·ligent. Compres un cotxe negre sí, tant per la part exterior com tot el que et vestixen de dins del cotxe.
0: De negre.
1: D'hermanar-te un negre i després que et vinga mal pel matí quan aparques posar el parasol. Sempre me ve mal.
0: Ja,
1: mai el
0: i no el poses.
1: I quan arriba dic, ui, per què no he posat el parasol, Mireia?
0: És que lo d'entrar a un cotxe recalfat, crec que ni poques sensacions ni en comitxes. I t'ha de dir una cosa, ara estem en l'època que no es fuma i els cotxes no fan pudor. Bueno, no sé que siguis un fumador empedernit.
1: És que jo no fume mai.
0: Els cotxes no fan pudor a tabaco, però quan es fumava dins dels cotxes...
1: Tu fumaves? I,
0: claro, recorda-te'n, jo fumava com un carreter.
1: No, pues no recordes aquesta imatge teua.
0: Pues n'hi ha poques imatges meues de quan fumava que no portava un cigarro en la mà, eh? Sí, sí, sí. Jo n'he vist algunes i dic...
1: No et pega, gens, m'alegre, Sergi, que te ho hagis deixat. Això
0: jo fa que no fume
1: bé.
0: Des de 2002, que no fume. Ja fa molts
1: pues ja
0: anys.
1: Ara ja no tornes, ara ja has passat aquesta barrera en la que ja no tornes.
0: La metge l'altre dia me va donar molt mal rotllo.
1: Per què?
0: Perquè va ser un d'aquests moments en què em vaig constipar prou, perquè ara em constipe molt mal, i arriba jo allí, tot fotut ahí, i em diu, fumes? No, claro que no, jo tot orgullós, tot pavo ahí, no, no fume. I fa, però has fumado, ¿verdad? I jo sí. I dic, aquí ara significa que encara que faig 25 anys que ha deixat de fumar, me puc morir per haver fumat. I me fa aixina en el cap tu, la tia, i dic, perdona, no està entre els meus plans morir per haver fumat.
1: No, que va, que va, no. A veure, és veritat que costa que el cos
0: costa
1: neteixi.
0: Costa 2 anys,
1: però ara el teu, vamos, després de 20 anys, això està polit, però polit,
0: pues ja està. Me van donar ganes de mirar-me per dins i tot, de dir,
1: no cal.
0: No tindré jo res ahí. Però no fume.
1: Ben fet.
0: Ja fa molt de temps.
1: Ben fet.
0: Això sí. No fumé, me vaig clavar 22 quilos, no fumé, me ho menjava tot,
1: bueno,
0: no fumé,
1: m'agarrava
0: els constipats que pa què.
1: És molt millor, encara que no...
0: Soltava quilos de mocs després de fumar...
1: És que el teu cos estava tornant a la vida.
0: Sí, sí, sí.
1: Sabes, netejant-lo, deixant-lo polit i bonic.
0: I sabeu què passa quan deixes de fumar i per què jales tant?
1: Per què mos mires així, na Patricia Valero?
0: Perquè és que tot està superbo. Resulta que les papiles gustatives no estan xoscarraes.
1: És que m'encanta veure la perdona.
0: I la mirada assassina
1: sí, en plan,
0: era...
1: Què passa? Vull dir, què passa més que fumen? Mira-la.
0: Sí, sí,
1: què
0: sí,
1: passa?
0: Sí. Mos ha pegat una mira a Gertrú, que va, que ja t'ho tinc que dir. Sí,
1: jo, mira, estava així i m'ha tirat un humazrum a l'aixina que m'ha travessat i dic...
0: Però ara, vos tinc que dir una cosa, ara no fumeu com fumàvem abans, és que abans mos ho fumàvem tot, eh? No fumeu tant, no.
1: Jo he de dir que quan estàvem en les instal·lacions de Blasco Ibáñez,
0: sí,
1: alguna vegada baixava en Patricia Valero allà al sol
0: a
1: fer-les coros. En plan fumadora passiva.
0: Sí.
1: Que me dubo recosa jo, no tant el de que li pegara el tema, sinó el que baixara. Ara no tinc l'ocasió. Però...
0: Ara no, estos no fumen
1: però...
0: tant com
1: no,
0: fumàvem.
1: No,
0: bueno, la millor anècdota és la de Roberto Roig, que contava l'altre dia que fumava tant que un dia, quan estava en la Conselleria de Sanitat, va tornar a casa i de la americana li eixia fum de tant que havia fumat ixe dia.
1: El tenia impregnat. Oh, i en els seus dits, mira, jo això de quan
0: sí, sí,
1: una persona...
0: La grogor en el dit, no?
1: Sí, la grogor en el dit i quan... això no m'agrada gens.
0: Sí, que no es lleva, aquesta grogor no es lleva mai en la vida. Bueno...
1: Juanmi fumarà.
0: O fumava, veritat, Centelles, què tal, com estàs?
2: Ava, i estic molt enfadat perquè m'has dit que se m'acaba l'estiu perquè estem a dia 9 de juliol. No pot ser això. Te la tenia guardadeta ahí en el calçador.
0: Lo de que s'acaba l'estiu?
2: Sí.
0: No,
2: sí,
0: jo el que he dit és que l'estiu ha començat abans d'hora. És un
1: vol dir l'estiu climatològic, Juanvi, però el vacacional
2: el
1: no.
2: Se m'ha girat, se m'ha posat del revés i el tinc ahí patint tot ofegat, pobre.
1: No.
2: Què s'acaba l'estiu? Si estem ahí en el ple del goig, no?
0: Pues,
2: ple del goig, en esta calor tan tòrrida i tan fantàstica.
0: No preocupes, que te queda, si és per goig, el queda per agojar més que un sant. Això ja t'ho dic jo. Bueno, tens a Mateo, no, per ahí?
2: Sí, així està.
0: Bé.
2: Mateo, ell tampoc fuma.
0: Però fumava, no?
2: Ava.
0: Ava? Mateo? Sí, Mateo també, clar.
1: Això vol dir que l'única que no...
2: Dos o tres cartones a la setmana, poquet, no?
1: Això vol dir que l'única que no fumava ni ha fumat sóc jo?
2: Pues pot ser que sí.
0: Pot ser que sí.
1: No hi ha més preguntes, senyoria. Bueno, no hi ha més preguntes.
0: Que tampoc eres la Madre Teresa de Calcuta.
1: Home, però vull dir, tinc uns altres vicis, però el de donar-li la coseta esta, no. Jo...
0: Tinc uns altres vicis. Ix per la nit i mate persones, però no.
1: No, mira, espera, però quan ix per la nit...
2: Però soc molt saludable.
1: No, mireu si soc saludable que per la nit atraque la nevera. Vull dir, això també és de ser supersaludable, de dolços.
0: Jo això no ho he tingut mai, per exemple. Sempre m'ha quedat molt... L'escena d'aquest rotllo gremlin que s'alcen a mitjanit i van a pels muslos de pollastre a la nevera, que tenen pinta d'estar bons, encara que estan
1: fresquets.
0: Fresquets.
1: Pues jo seria Issa, però agafant una tableta Valor. Sí. Jo seria de les que està al sofà.
0: Però tu eres de les que claves el xocolat en la nevera.
1: Ara en estiu sí.
0: No, pues,
1: ara en estiu sí.
0: No s'ha de fer, veritat. No. Encara que estigui reblanit, s'ha de menjar a temperatura ambient.
1: Tu creus?
0: Mireia, sí, per les propietats
2: i tot. Estic en tu, Mireia, té que estar gelat.
1: Té que estar fresquet i entrar superbé.
0: Sí.
1: Exacte, i que quan el mossegues estiga crunchy ahí, que se queda...
0: Massa crunchy.
1: Massa crunchy.
0: Que perd el color i tot, que es queda aixina com reblanquegit.
2: Això has passat.
1: I que a mi me dona per a pensar, això no és bo ni per a les dents, el crack, ni les hores en les que m'ho estic menjant.
0: Lo que no és bo és aguantar-se les ganes de les coses. Això sí que vos ho dic.
1: Jo això ho duc prou mal, lo d'aguantar-me. Me ve i mira, he de fer-ho.
0: N'hi haurà que fer un llibre d'això. Juan Díaz.
1: Mira,
2: i jo estava ja per canviar la secció. Estava pensant, a veure, és fàcil deixar de fumar si sabes com.
0: Canviar la secció de llibres a pecats capitals, no?
2: Claro, què comes quan no sabes què comer? Estava buscant títols.
1: No cal que el busques. No cal que el busques, Juan Díaz.
0: I no menjar... O no anar a comprar i menjar-te tot el que vas comprant pel camí quan encara no has menjat.
2: Però és que està tan bo i te ho pinten tan bé. La mercadotècnia
0: és
2: meravellosa. Tu arribes ahí i veus un paquetet que brilla.
0: Sabeu quins són els inicis de la mercadotècnia que ningú hem pogut resistir-nos? Quan érem menuts i mos enviaven a fer recaos i entre aquests recaos estava anar a pel pa i arribaves en el pa tot mossegat, que t'havies menjat a pessics mitja barra de pa. Això no ho heu fet mai?
2: I de pas hi havia xussos, i n'hi havia berlinetes...
1: Jo feia això, que diu Juan, i me comprava... Dia, però puc comprar-me jo algo? Si vaig a per el pa, i ma mare deia, sí, pots agafar el que tu vulguis.
0: Quina extorsió, ja eren extorsionadors de xicotets.
2: El pan quemao en la barreta Milky Bar.
1: Que bo, el pan quemao. M'encanta.
0: Sí. Bueno, és que n'hi havia xocolatines que eren només una ristra de oncetes. És a dir, de fet, jo me recordo que ma abuela em dia, quantes onces vols? I jo... unes quantes onces, i el donaven només dos oncetes, clar.
2: Totes les que se puguen.
0: Sí, perquè no tisqueren cucs, que dient que tisqueren cucs de menjar dolç. Ai, senyor.
1: Igual que era difícil triar aleshores, ara encara també, però no freqüente tant els forns, per desgràcia, era difícil anar a la parada del forn i saber què triar. Pues igual en els llibres, Sergi. Tu vas a una llibreria i dius, és que hi ha tant que no sé com triar. Pues Juanvi és el que ens va ajudar a triar, perquè avui diu que anem a parlar, això és el que diu ell, de temes que es fan replantejar-nos, llibres que es fan replantejar-nos, relacions, decisions, que ens deixen una miqueta pensant.
0: Oix, ja estem.
1: Recapacitant.
2: De ningú pegar-li voltes a les coses, no? I els llibres estan...
0: Però si no li peguem prou, centelles.
2: No, sí.
0: N'hi ha alguns que estem tot el dia ahí en la centrifuga, ara en marxa, t'ha de dir.
2: Pues, però per això te fa falta llegir. Jo ara estic en un llibre que m'està encantant, i també, veus, ja al final ens acabem saltant el guió, que se diu Aprendiendo de los Mejores, que no novedad, i te puc dir que m'ha donat una pau esta setmana, però algo que és bàrbaro. O sea, jo tenia una tormenta ahí al cap, que estaven els núvols ahí, nubarrones, llamps, i fatal. O sea, fos com una
0: cosa. Sí, la tormenta perfecta tenies dins del cervell.
1: Però, Juanvi, perdona, nubarrons se posa verde. Vull dir, no és que vull que contes les intimitats, no, més que res, perquè no és un programa de confessions, que podem proposar-lo per a un altre dia, però jo vull saber, Aprendiendo de los Mejores, sobre què?
2: Sobretot sobre la empresa, la vida, totes les coses que te passen. Jo esta setmana està sent complexa a nivell organitzatiu en la feina, en argot, perquè, clar, venen la campanya de llibres de text, n'hi ha que organitzar el xarxa llibres, els centres escolars no paren de demanar pressupostos que després no formalitzen, perquè diuen, és que n'hi ha uno que són 10 cèntims més barat que tu. Això te grapa el fetge i te fa estar ahí malalt i dient com pagarem la llum esta setmana. I clar, totes aquestes coses al final és una tormenta que és un suma i sigue, i dic, això ho tinc que arreglar. I m'he agarrat el llibre este de les persones que te poden canviar la vida i dius, és que de veres aquest pensament de resiliència, de saber on tens que estar en cada moment, de saber que la vida està plena de problemes i que no pots evitar-los mai i que sempre en tindràs. I els millors del món, fins el Steve Jobs, fins el Dalai Lama, fins qui vulguis arribar a imaginar-te que tu penses que és una persona que ha arribat a tindre èxit, la seva vida és un infern de problemes, de tormentes, de mal de caps, de no dormir, i dir, vale, sí, té molts de diners, o té molta pau mental. Però pau mental per què la té? Dic, pues perquè ha sabut gestionar totes aquestes coses, totes les tormentes que te fan estar mal. I te puc dir que després de llegir un ratet, a més són capítols molt curtets, deix un somriure i dir, que la meva vida no és tan complexa.
1: Pues jo tinc dues preguntes, Juanvi, sobre este llibre. Una, si ens podries dir en un titular què és el més important que has après llegint este llibre.
2: Sí, clar. Resiliència.

0: Resiliència, que és una paraula que està de moda, però és això, és resignació també, i el saber què és el que vull i què és el que no vull.
1: Val.
0: Jo crec que això

0: tirant coses.
1: N'hi ha que tirar-les, sí.
0: Sí, sí, el contenidor de la roba gastada.
2: Jo dic que este és un d'aixòs llibres de Mesilla de nit, no? Quan tu arribes i dius, quin dia més horrible he tingut i frena, para, stop, mente cero, bloquea, agarres el llibre, dius, deixeu-me tranquil un rato, me tanquen el bany, són 10 minutets per a mi, i fas un reset.
0: Ai, n'hi ha una frase que diu, si no fora per estos moments i és que passem en el vàter i mira per on tu acabes de...
2: Jo tinc una biblioteca en el vàter, eh?
0: Sí, sí, sí. Quan... Home, a veure, per
2: i no és que tarde, eh? No és que tarde jo quan vaig al bany que diga, ui, és que me fa falta llegir tres novel·les per a poder fer algo. No, jo sóc immediato ipso facto, però és el meu refugi en el que jo estic allí i allí ja no entra ningú ni me molesta. Ja no tinc demandes de ningú. És la meva caverna.
1: Juan, i tu dius, ens carreguem la secció, però és veritat que este llibre que tu acabes de nomenar i el que t'has après esta setmana, en realitat és una porta a esta secció d'avui, perquè sí. Què millor manera d'enfocar l'estiu que aprenent a relativitzar una miqueta o aprendre de les situacions de la vida. Així que jo me la apunte per a la maleta d'estiu.
2: Sí, sí, perquè hi ha molts llibres molt guais i que porten molt de fil en això que estem portant, no? Perquè estem parlant de que avui parlaríem de l'Odissea, no? Que és un llibre que trau en pel·lícula d'ací no res, però també hi ha un altre llibre que me mola molt, m'ha vist parlar d'ell, que és el de No vull a ninguna parte, ¿vale? Bueno, anem als Balcans, ¿vale? En una autora que és... algo salvatge, jo no la coneixia, l'acabo de descobrir i m'he quedat bocabadat. Se diu Rumena Bujarovska, és Buzarovska, ¿vale? Mm-hmm. Quan ho escrius.
1: M'encanta que ho hagis dit tu el nom, perquè així no, jo no l'he de llegir.
2: Ho he buscat a posta, perquè com se dirà este cognom.
1: Rumena?
2: I porta com si era un guinyo, la Z, i això mm-hmm. vol dir que és una, com si era una jota, no? Se pronuncia com una jota, és Bujarovska. I és una història que t'incomoda, te fa estar ja raro, no? Ja per lo vist va escriure més llibres, un que seria Mi marido, que era molt àcid, molt realista, molt del dia a dia, però esta novel·la, No veia ninguna part, va d'una història que li va passar quan estava passejant per un poblet de Skopje, que és un poblet de per allà per els Balcans, i anava passejant i diu, bueno, i este xiquetes a què estan jugant, no? I estaven jugant a que volien anar-se'n a Occident per a ser feliç, no? A eixa Europa o Amèrica, no? En la que eixen en les pel·lícules fantàstiques i estupendes.
0: És que el cine fa molt de mal en aquest aspecte, t'ha de dir, Centelles.
2: Clar.
0: És com a la inversa. Se'n recordeu d'allò del gran somni que la gent creia que anava a tindre quan, sobretot... emigraven als Estats Units,
1: sí.
0: el somni americà, no? I després el somni americà era un fiasco.
2: Estaria menjant llonganisses tots els dies.
0: Exacte, sí. Sí.
2: Pues la realitat és eixa, no? Tan dramàtica. I dia, aquestes xiquetes ho tenen tot. Tenen aparells tecnològics, tenen bon vestir, estan en un barri espectacular, tenen tot el que una persona necessita per a ser feliç i estan amargades pensant en eixa... entre cometes, migració de classe mitjana, no? Que diu ella, no? I que és un fenomen que ocorreix, no? Que ocorreix molt, i quan nosaltres comencem a pensar en nosaltres mateixos, també ens passa, no? I es comença a parlar sobre més coses, no? Com per exemple les relacions de parella, no? Les contradiccions d'un mateix. Hi ha un moment en este llibre, que són molts relats breus que se van enllaçant, que té un personatge que és una dona que està en una conferència en Estats Units, una dona d'èxit en una conferència d'Estats Units, parlant sobre la dona empoderada, però en sa casa sumissa i fa tot el que el seu marit vol.
0: Bueno, sol passar això també,
2: El retrat d'aquestes dones que parla en la novel·la són dones que són imperfectes cara a la galeria. O sigui, són alcohòliques, histriòniques, alguna té algun pecat més gran, no? Però te les relata com a una persona normal, perquè les persones normals són imperfectes, no? Doncs en aquesta realitat et dones compte que totes aquestes coses que tu veus a la pantalla, per exemple, no? Una pel·lícula d'Estats Units superguai, superxatxi, això és una mentira, no?
0: D'això és del que estàvem parlant avui, precisament. Mira, hem parlat de models d'inclusió i coses d'estes, de com ser imperfecte, inclús hem mencionat el tema de... avui en dia ja tens la sort de poder anar a una botiga de roba i veure que els maniquís o els models no són precisament allò de tota la vida de la S o la X, PSC.
1: 90-60-90.
0: Claro, i ara tot es normalitza. Pues en tots els aspectes som iguals, s'han de normalitzar. En fi...

0: Què més coses tenim per ahir, Juan Vi?
1: Pues una altra novel·la, un altre llibre, que se diu Dulce Nombre. Quin nom més bonico, no? Tu agarres...
0: En sona, ja, però en sona a influencer. D'esta,
2: ai, Dulce. És que tu estàs pensant...
0: Exacte. Dulceida, sí, sí, m'ha vingut Dulceida al cap, de repente.
1: Delicious, sí. Pues totes aquestes coses, no? I clar, veus l'estètica d'este llibre, que és un llibre molt compacte, molt pensat gràficament, que tu el toques i dius, ui, que guai, me'l tinc que emportar a casa, no? I li pegues la volta i dius, ui, quina novel·la més xula, no? En este nom tan guai.
0: I dins? I
1: mos clavem a una història asfixiant que mos trasllada a aixòs anys 80 en Espanya, en el que teníem una sobrepressió de, bueno, de lo que té que ser un bon catòlic, d'eixa càrrega de les coses que n'hi ha que fer ben fetes o no ben fetes,
0: yeah,
1: i de la salut mental. I Dulce Nombre viu tancada a un d'estos...
0: El que era en aquell moment un manicomi.
1: Psiquiàtric, sí, un manicomi.
0: Els manicomis que van... bueno, que si no m'enganye, el govern de Felipe González va ser el que es va abolir i els va convertir després en centres de salut mental, en centres psiquiàtrics, etc. Però, vamos, el que sempre hem canegut per manicomis, clar.
1: Així és. Entonces, esta història és la de les herències, no?
0: Sí.
1: Les vegades que tenim dels pares, les mares, la tradició, com això ens pot portar al límit, i sobretot quan no estem conformes en lo que ens diuen que tenim que ser. I en una punta d'humor, perquè la veritat que és una novel·la, l'altra també, la que estàvem parlant abans, no? Té un humor molt negre, molt àcid, te fa entendre perfectament quant de mal, no?
0: Una cosa, això és el que volia dir-vos. Atenció a totes aquestes coses, perquè quan s'han mesclat les creences i s'han mesclat conceptes d'aquest tipus, a la gent se l'ha fet molt de mal i els ha marcat de per vida, eh?
1: Claro, fins i tot al punt de... Com a tradició, no?
0: Exacte.
2: El tema de la culpa, sí, sí, no? Jo diria que, no sé si en este llibre és protagonista, no?
1: Sí,
2: Juan Boi, però el tema de la culpa és una de les coses que, com a valor... pesa molt a moltes persones.
0: Pues posem, per exemple, algú que hagi tingut diguem, una diversitat sexual, sense anar més lluny,
1: tal qual,
0: creences i tot aquest tipus de qüestions han fet que visquera no només amagada, sinó amargada de per vida, amb un sentit de culpabilitat fins al punt de tindre conseqüències nefastes. Jo crec que el resum està ahí.
1: Ahí està, molt ben dit, i sobretot és ese... I aquest llibre reflexa, no? Que tu després de llegir-lo dius, cadascú que faci el que vulgui en la seva vida, qui sóc jo per a dir com té que viure una persona,
0: sí,
1: fora de que siga feliç. No?
0: Però en molts aspectes, no només en ells.
1: No sóc jo, no? Valedor de ninguna tradició, no?
0: I
1: pense que este llibre t'ensenya aquestes coses, no? Que són molt importants i per això m'ha agradat molt, no? Perquè estèticament vaig a la prestatgeria, a la Garre, me trobo i dic, ui, quin nom és xulo, i uau, quin llibre més potent, no?
0: Yeah. Mare meva, com passa el temps, 13:27 ja, mare meva.
2: Passa volant, i jo no vull que se n'anem sense parlar d'un llibre del que Juan havia fet menció només començar, perquè parlava de l'Odissea, i a mi m'agrada això de mentalitat odissea. Què vol dir això?
1: Uau, este llibre mola molt, perquè a més va molt vinculat en un altre llibre que parlem després. És una psicòloga clínica i filòloga clàssica, que això és el més guai d'este llibre, que es diu Sam Akbar, i ha escrit este llibre. Què fa? Agarra ixe coneixement de l'Odissea, el trasllada a un llibre d'autoajuda, i basant-te en totes les coses que van passant en l'Odissea d'Homer, te fa entendre com superar els teus problemes, no? Molt guai. Per què molt guai? Pues perquè ara, d'ací no res, el dia de setembre sembla que és, fan la pel·lícula,
0: sí,
1: una pel·lícula que té molta polèmica a Grècia, perquè li han donat un munt de subvencions per a que se parle molt bé de Grècia, no? Turísticament, pues que sigui una novel·la inspiradora i que te faci pensar en anar-te'n allí a viure o a treballar, a invertir o a viatjar, no? I a fer turisme. I clar, i s'estan fent moltes publicacions. Hi ha una altra publicació que és de Stephen Fry, que és un escritor que me flipa, perquè agarra tota aquesta mitologia i la reconvertís per a que ara la puguem entendre, la contextualitza, la fica ara en valor, no? I és un llibre que, vamos, qui no ha dit mai ese viatge a Ítaca, no?
2: I Juan Vi, i jo dic, i sa mentalitat odissea per als les tessitures o les respostes als problemes de l'any 2026 serveixen? Vull dir, s'extrapolen?
1: Per supost, este llibre, a més, la mentalitat odissea, el Stephen Fry de la odissea, va vinculat en el que parlàvem al principi de los 12 hábitos de las personas felices. Ja no me'n recordo del títol ara. Aprendiendo de los mejores, això. Uh-huh. Lo que pasa es que són 12 persones en les que se base com a figura. Uh-huh. I te parla també d'eixa resiliència, no? De com... I se viatge a Ítaca és molt important, com no tens que deixar de tindre l'empenyo per la teva passió, per les coses que te mouen, per aquest pessiguet que tens dins, que tens... Ai, això tenia que fer-ho, tindria que fer-ho, tindria que fer-ho. Tens que fer-ho, per supost que tens que fer-ho, encara que t'equivoques. No?
0: I per cert...
1: seguir endavant i perseverar.
0: I una última cosa, ràpidament, que no podem deixar de fugir, si parlem de nou de Paco Roca, perquè ho he vist jo ja que estava manejant-se la cosa. I, home, no podem deixar-lo de costat.
1: Que també se va fer una pel·lícula. Paco Roca acaba de traure ara un llibre que se diu El viaje, en Astiberri, és l'editorial de referència de Paco Roca, i bé, ens parla d'una cosa molt, molt guai, molt diferent a la que ens tenia acostumats, no? I és que, bueno, una parella en la que, pues, bueno, decidissin en dos fills separar-se. Ell se'n va a un viatge de promoció a Argentina, a la Patagònia, i li cancel·len el vol. I se queda a soles, enmig d'un paisatge desèrtic, i això és el mateix que li està passant a ell. No? Se troba a soles, reflexionant, mirant els whatsapps, on me vaig equivocar, quin va ser el moment del camí el que vaig equivocar.
0: Mare meva, quin tormento, ja estem.
1: I com això acaba... transformar-se en l'oblit, no? Tu moltes vegades, quan tens un record, sempre el recordes en molta estima, però quan tens una ruptura sentimental, el que busques és l'oblit, no?
0: Ja. I no ho aconsegueixes mai, que és el pitjor, intentes oblidar sense aconseguir-ho. Hauria d'haver un mecanisme...
2: Sí,
0: sí, bueno, hauria d'haver un mecanisme o el hipnotisme, mira, hauria d'aprofitar per això, parlar i dir-li, mira, per favor, m'adorms, em borres tota aquesta etapa de la meva vida?
2: Me fas un reset
0: sí,
2: i ja torne.
0: Sí, me fas un reset d'este... Me borres directament d'això, eliminar paperera de reciclatge i ja està. Si això poguera ser així, la vida seria meravellosa.
1: Molt guai. Dependre dels errors.
0: Ja, bueno, no siguem romàntics tampoc.
2: Juanvi, jo començo a fer ja la meva maleta de llibres per anar-me'n de vacances, no sé com va la resta de gent, Sergi, no sé si en té algun. Marina segur que té, que Marina és una gran lectora. I jo vull preguntar-te, si Sergi me deixa un segon, te sona un llibre que es diu La vida al final?
1: No.
2: No te sona?
1: No, no, no me sona.
2: Busca'l, perfa. Busca'l i conta'm, perquè jo tinc així com a referent a Juanvi i a Marina.
0: Clar.
2: Marina no el coneixia.
0: I ara resulta que Juanvi tampoc.
2: I Juanvi tampoc, no? I jo dic, a veure si això m'ho han clavat a mi en casa.
3: Igual això hauria de ser una senyal.
0: Mira alguna web de distribuïdors o algo de distribuïdors de deberes.
2: És que
0: no
2: jo vull gent que jo diga, mira, té bon gust a l'hora de triar llibres.
1: De Bernard Schlink.
0: Veus? Ell sí que tira mà d'on jo estic dient. Clar.
2: Però jo vull que me facis tu una crònica després, quan siga un altre dia, un altre moment, deixes teves.
1: Lamente. Vale, pues vale? La recerca, agarraré el llibre, me'l llegiré ràpidament i te diré què tal. Ai, ja sé.
0: Molt bé, Centelles,
2: ja sé quin és,
1: ja me'l preparo, ja me'l preparo.
2: Vale.
1: Ja
2: sé quin és.
0: Que tingues una bona setmana, també a Maciu, a Carles Mateo, d'acord?
1: Igualment. Vinga, aneu per la sombra i llegiu molt.
0: Mare meva, sí que està la cosa com parar pel sol. Una coseta, recordant el que estàvem parlant abans dels gelats i dels postres, que m'envien un WhatsApp que diu el pijama era flan, gelat, pinya en almíbar i melocotó en almíbar. Diu,
2: que
0: després de dinar...
2: Que vol melocotó en almíbar, per favor.
0: Diu, després de dinar... Dinaves els postres. És que
2: el pijama, perdona, és un dels favorits del meu home. I ara m'acabava de vindre Lucía Nadal al cap dient la Copa Brasil. No sé si heu parlat de la Copa Brasil.
0: No hem parlat de la Copa Brasil.
2: La Copa Brasil.
0: Aquella que tenia cafè, no?
2: Claro. I el corte. El corte,
0: vosaltres? Sí, el corte, sí. Que hem establit que la mesura del corte, com a mínim, era... 4 dits.
2: La de ma abuela era la millor. Si me'l posava a mamar, el corte era un corte...
0: Ja, que posava una miqueta.
2: Da, però si el posava a ma abuela era un corte...
0: Ah, bueno, i Patri diu... I Patri diu que el banana split,
2: també,
0: entre altres coses. Que era caramelo, nata, el plàtano...
2: Que bo.
0: Que mala gent que sou, per favor. En fi, anem a per més coses. I també van un poquet de furgar en la memòria, diria jo, allò que en el que anem a parlar ara mateix.

0: por Madrid en tu compañía.
1: N'hi ha una cançó que deia la cucaracha, la cucaracha ja no puede caminar. En fi, no s'ha donat,
2: no s'ha donat per al·ludit.
1: No s'ha donat per al·ludit, però és que estem rodejats de maldat. Mos ix pels poros de la pell. En fi, bueno, Marina,
2: què?
1: Interessant allò que vas a contar-nos, no? A més, ho hem avançat una miqueta este matí al començar el programa.
2: I abans de començar, vull que pareu molt bé l'orella tu i tots els que ens estan escoltant per a veure quants d'estos noms sou capaços de reconèixer.
1: Vinga.
3: Hola, soy Rafa Villalba y oigo que sale desde
4: el entre de mí. Hola, soy Marcel Hommel con Records.
5: Bueno, soy José Miguel de Tiquera, productor de música.
6: Todo el mundo me conoce como Chris.
7: Hola, ¿qué tal? Soy José Coy.
8: Yo soy Amparo Ríos, soy productora y cantante de New Limit.
9: Hola, ¿qué tal? Soy Quique Jaén.
10: Hola, soy Adolfo Barberá, guitarrista.
11: Hola, soy José Luis Macías.
12: Soy Setoni Vidal.
13: Soy Juan Martínez, más conocido como Juan Torpedo.
1: El quan he escoltat a Chris, me n'acaba de recordar que en YouTube, si busques, n'hi ha un vídeo meu presentant el Bikini Club de la tele en Chris. En l'anècdota de que li se va soltar, crec que una part de la faldeta, en el coll, i m'ha recordat en seguida, clar, és que vam viure d'aquella època, Marina.
2: És que és aquella època. De fet, tu fes cares com que recordaves coses.
1: Sí, a molta gent.
2: I per a mi, molts d'ells, malauradament, no els coneixia. I és que aquestes són algunes de les moltíssimes veus que donen forma al documental Tecno 90, la història del sonido en València, que esta mateixa vesprada a les 8 s'estrena als cines ABC Park de València. Una producció que reivindica el so de la ciutat com un moviment cultural de llibertat creativa i sessions ininterrompudes.
14: Buah, xiquetere.

0: xiquetere.
1: I avui volem endinsar-nos en les curiositats i els detalls d'un documental que no només ens servirà a molts per a realitzar un viatge a la nostàlgia, sinó per a les noves generacions, que ens implica també reconèixer la barba d'un període massa vegades carregat de prejudicis. Perquè sí, va ser molt més que música. Ens ho ha explicat José Miret, guionista del documental.
2: Per als que no varen vivir aquella època musical, jo crec que es pot definir com el moviment clubbing i d'avantguarda més gran i de llibertat desencadenada que ha existit a Espanya. A més, no va ser només festa, va ser una revolució cultural i musical que va situar València a l'avantguarda europea, avançant-se fins i tot a l'explosió de la música electrònica a Eivissa o Londres. València en aquell moment es va convertir en l'epicentre de la música electrònica, on venien milers de joves a ballar ixa música electrònica i rock fusionada pels DJs, que en aquell moment era importada directament des d'Europa.
1: Però, a més, Sergi, tot això s'ha d'entendre dins del context d'una època distinta a l'actual. Política i socialment, el país avançava a passes de gegant cap a la llibertat, podríem dir. Eren els anys 80 del segle passat i es donava una expressió total. Ens ha donat unes punzellades més Juan Carlos García, que és productor del documental.
3: València i el resto d'Espanya, però en especial València, experimentó pues, una explosió total de llibertat. O sea, entró todo lo que había estado reprimido durante muchos años, pues entró aquí en Valencia y en el resto de España. Pero aquí en Valencia pues se hizo diferente. Nosotros aquí en Valencia sí que es verdad que buscábamos como diferenciarnos un poco de la movida madrileña, que estaba muy comercializada. Y por esto pues nació el sonido de Valencia. Aquí había pues DJs, personas que tenemos aquí entrevistadas en este documental, pues que viajaban a Londres, Alemania, Ámsterdam y compraban discos que no llegaban al resto de España y los teníamos antes aquí en Valencia.
1: Un impuls de llibertat que va vindre acompanyat també de les primeres sales i discoteques que van impulsar el so techno en València durant els anys 80 i 90. Quant a la producció dels temes, la incorporació de sintetitzadors i les bases rítmiques en les cançons que van afavorir també en gran part el seu èxit, les discoteques es van convertir en temples de l'avantguarda musical que marcarien per sempre els escenaris del nostre territori.
3: Y luego también por las salas valencianas, los horarios ininterrumpidos y las ganas que se tenían, pues es el legado, que tenemos hoy en día. Pues que actualmente pues sigue funcionando pues es con estos festivales y estos circuitos que se celebran cada 2x3 pues en verano y en invierno también. O sea que yo pienso que por eso Valencia pues fue ese referente.

0: de nacional e internacional.
1: Però per aquest nou escenari acabarà conformant-se feien falta protagonistes que els construïren, entre ells DJs com Chimo Bayo, Immaculate Fools o New Limit, però també els empresaris que apostaven per invertir en nous espais que acabarien convertint-se en eixes grans discoteques i clubs del moment.
0: Pues los verdaderos artífices que crearon todo este movimiento y esta movida, o lo que luego se llamó la ruta valenciana, pues toda esta revolución musical para mí fueron personas visionarias, DJs visionarios y empresarios visionarios de las salas. También pues el público que asistía pues fue pionero entre sus formas de vestir y esas formas de quedar y esos horarios que tenían. Evidentemente los diseñadores gráficos también. Valencia se adelantó junto al resto de España, pienso yo, a la escena clubbing europea. Y bueno, destacamos nombres pues como Fran Lenaers, Carlos Simó, Tony el Gitano o Gani Manero con Megabit. Para mí estos fueron los verdaderos artífices de toda esta movida o ruta que se llamó después Ruta del Bacalao.
1: Un grup de persones que, per què no dir-ho, Sergi, podem considerar pioners i també visionaris.
0: Hubieron pioneros y visionarios como los DJs y como todos los dueños de esta red de discotecas que se crearon y se introdujeron pues sonidos de vanguardia, como fue en Barraca, Spook Factory, Activi.
1: I a més, lluny de visions senzilles o de l'estima que normalment acompanya la concepció d'alguna gent, el documental reivindica el valor creatiu i cultural d'este moviment. A més, ofereix una perspectiva més completa i matisada i posa en valor el paper de les discogràfiques, com per exemple Contrasenya Records, Kong Records o Zigzag, que també van ser clau en el desenvolupament de l'escena tecnovalenciana. Escoltem de nou José Miret.
2: El paper que jugaren les discogràfiques va ser un paper importantíssim. Moltes van començar com a botigues de discos, algunes després van començar a crear segells discogràfics, inclús van muntar els seus propis estudis, van fitxar músics, van fitxar DJs, van fer aquesta fusió entre músics i DJs, van arribar a editar els seus propis discos i fins i tot van ser, algunes de les tendes i discogràfiques van ser distribuïdores dels seus propis productes i, a més, distribuïdores de productes d'altres artistes, també.
3: Jo és que veig que sona això i veig que vos menegeu i al·lucine, no?
1: Perquè és que dic, com no vas a menejar-te?
3: És que això era un moviment continu.
1: Com no vas a menejar-te? Sí. Però pots imaginar-te, Sergi, que un documental com este ens val no només per a lloar les virtuts d'una època, sinó també per a reconèixer oportunitats més o menys perdudes, per dir-ho d'alguna forma. I sobre aquestes oportunitats hem parlat amb Òscar Montón, que és realitzador del documental Tecno 90, la història del sonido en València.
4: Jo crec que l'oportunitat perduda no només va ser econòmica, sinó també de relat. Altres ciutats, europees o espanyoles, van construir una narrativa basada en la innovació cultural, disseny, turisme, creativitat. En canvi, durant anys, el nostre relat sobre aquesta escena valenciana va estar marcada per el sensacionalisme a les televisions nacionals, cosa que va dificultar el reconeixement d'esta rellevància musical que va poder tindre, no? I el seu potencial com a indústria cultural que es va quedar estancada per aquesta... d'aquest fenomen.
1: A pesar de tot, és innegable la influència que tot el que va passar en aquells anys va tindre per a la societat valenciana molt més enllà de la música. Perquè la forma com ha evolucionat tota aquesta indústria, aquestes discogràfiques, aquesta música, i també tots els que la seguieu, també formen part de la nostra història.
2: Jo crec que la música electrònica en general ha evolucionat constantment unit a l'evolució tecnològica. I si parlem de l'inici del fenomen valencià, que fou semiclandestí, trencador, als anys 80 i 90, jo crec que també ha evolucionat cap a una escena contemporània, més professionalitzada i diversa, i que inclús domina grans festivals avui dia, aconseguint netejar l'estigmatització del passat per a ser reconeguda com a patrimoni cultural i musical avui en dia.
1: Per sort, este nou projecte ara ens ofereix una mirada renovada i en primera persona, sobretot a través de les veus més rellevants del panorama, els creadors musicals i els DJs, sobre un dels moviments culturals més influents de la música espanyola. A través de més de 40 entrevistes, material d'arxiu inèdit i localitzacions emblemàtiques, l'obra reconstruïix una èpica clau des de la veu dels que ja van viure.
4: Pues la nostra intenció, a banda d'afegir una miqueta de nostàlgia al tema, era explicar una part de la història social i cultural valenciana que tota l'enorme

0: influència que va tindre tot Espanya, doncs mai s'havia comptat en la profunditat que mereix. El fenomen del Sonido de València va ser molt més que eixir de festa, va ser un fenomen musical, creatiu i empresarial que va transformar la manera d'entendre l'oci, l'oci nocturno. Precisament per aquestes coses era fonamental que la història estiguera contada per moltes veus i les seues pròpies vivències.
1: I adquirix encara més importància perquè s'allunya una miqueta de la forma com fins ara s'havia abordat la història i la rellevància d'aquells anys de l'escena musical.
0: Durant anys s'havien imposat relats parcials, la majoria de vegades centrats en els tòpics o construïts des de fora de la comunitat, no? Nosaltres el que volíem era escoltar i fer sentir a tots els protagonistes, la gent apassionada per la música i per crear una indústria local d'aquest moment. Només reunint aquestes perspectives podíem acostar-se a una visió honesta i completa.
1: I és aquesta visió, aquest reconeixement el que fa que ara sí, per fi, entraguem pit.
2: Los DJs aquí se fue en Valencia pionero de la cultura clubi. Y bueno, sí, es verdad que al final, pues al término, cuando ya vino la decadencia con la denostada ruta del bacalao, pues fue cuando comenzó pues a decaer todo este movimiento que realmente pues fuimos muy importantes ya no solamente en el resto de España, sino en el mundo entero. Y realmente pues, los valencianos en estos últimos años, cuando realmente estamos sacando pecho, porque anteriormente, pues ya te digo que no, que estábamos como que si nos hubieran tapado la boca, ¿no? Y realmente Valencia no fue así. Valencia, pues a nivel electrónica, pues tuvo pues, una importancia a nivel pues, nacional e internacional.
3: Va fer molt de mal les connotacions negatives que tenia allò de la famosa ruta del bacalao, les conseqüències nefastes de les drogues i sobretot la quantitat de gent que es va endur per davant. D'ahir que no es poguera traure tot el pit necessari que es considerava en aquest moment. Mare meva, escoltes... Mariajo, clar, tu no, però jo escolto aquesta música i m'esgote només d'escoltar-la. És a dir, si és que això ho hem tingut ahir dins del cotxe i en tot això... I ho escolto i dic, mare meva, em canse. Només d'escoltar-la.
1: Però no es cantava, vull dir, era música que no cantava. Era música... Música,
3: claro, era música de ballar i a més pràcticament sense menjar-te del puesto, eh? Així com t'agrada ahí en les cametes només.
1: O botet, així no un poquet,
3: sí, sí,
1: no?
3: Sí, botar una miqueta i ja està, sí. Era música un poquet estimulativa, però jo no he escoltat encara de més ràpides que totes aquestes, eh? És que després la cosa es va accelerar, veritat, Maria?
1: Això anava poquet a poquet.
3: Sí, anava accelerant-se cada volta més. Sí. I van haver ahí molts conceptes que es mesclaven i tal. Bueno, pues sobre no haver viscut l'època ho has fet molt bé, t'ha de dir.
1: Sí, no?
3: Ho has investigat superbé. Home, sí.
1: Una quan fa les coses és que...
3: Que... Ara sí, el concepte depèn de lo tecnotrònico maquinero que fores o no. T'ho dic perquè, a veure, la Martina era molt... O sea, no era molt...
1: No era tecnotrònica.
3: No era tecnotrònica en este sentit, veritat. Encara que ja tenia els seus contactes en el món de la indústria discogràfica, tecno, electrònica, etc. No li va passar... O sea, no li va pegar de ple, però li va passar de costat, diria jo.
1: La va
3: en este
1: cas.
3: Sí, el tecno dels 90.
4: Ah, el tecno en general.
3: El tecno dels 90. El de así, el que es feia autòctono, contrasenya, sí. Totes aquestes coses.
4: Hubo cosas buenas y se hizo mucho daño.
3: Veus? És el que estàvem parlant. Veritat, Lorena?
5: Sí. Yo de tecno, pues lo que hablaré l'altre dia, ¿no? Sí. Que va a crear una pues una estética, una forma de viure, un, ¿no? Que va arribar a moltes parts, no només se va quedar així.
3: Quants anys mos van tirar vestits de negre.
5: Loca, sí, claro.
3: Vestits completament de negre, però bueno.
5: Jo no ho he viscut, eh.
3: Tu no, no ets massa jove, veritat.
5: No, però uns anyets. El meu germà sí, per exemple, més pues 5 10 anys més enllà, sí.
3: Sí, o sigui que...
5: Però bueno. Jo, entre que no eixia molt i que...
3: Ai, perdona, que la Mare Teresa de Calcuta no eixia molt. Ella no... Bueno, n'hi havia gent que no eixia molt tampoc, però perquè no entrava. Jo tampoc vaig anar, per exemple, a la ruta, però per temes del treball estava esclavat hasta sí, perquè era el que hi havia.
5: Sí.
3: En fi. Per què em mires en eixa cara? De suspica, si t'ha fet alguna cosa.
6: No, perquè...
3: No, estava mirant-me així en els ulls entornats, rotllo...
1: Serà que t'has sentit antes cantar la cucaracha?
3: No sé, no m'has sentit escoltar-la.
6: Pues no, pero vamos. Pasemos el tema. Finiquitemos el tema.
3: Per cert, en una de les pel·lis de Gru, la contrasenya per a que entre un dels malvats a la...
1: És
3: a dir, que fa...
6: Bueno, que així és molt en el tecno.
3: I en el Tricity també es canta. Li ho canta a les Beates.
6: Ah, sí?
3: Sí, els canta... Ah, perquè sí. Diu que les Beates són paneroles perquè van vestides de negre. Pregunta-li l'Abril i veuràs.

0: Pobres fans que volen que li ho faça i li ho fa als detractors.
1: Que no, als sí. Com es diu? Haters.
2: Els haters. Haters. Pues mira, de Lady Gaga no han elegido ninguna los jugadores de la selección.
1: Pues sí que
2: pero
1: son tontos.
2: Una canción que sí que está sonando y que más vale que para el próximo contrincante no la escuchen, es la de Aitana, Superestrella. ¿Por qué? Sí. Porque la utilizan cuando meten un golito.
1: Yo no entenc res.
2: Superestrella.
1: No, no ho entenc, no ho entenc.
3: O sea, Superestrella, este pues mazo.
0: És que este fan, és TikToks, no? De totes aquestes cançons.
1: Ja, però... Quan igual, bueno, pues serà en una espècie d'estribillo. No,
2: creo que se ha convertido como en un himno paralelo, ¿eh?
3: ¿Cómo suena, Marina?
4: Será uno más de tantos.
3: Yo me la canto.
1: Lo mejor son es movimientos.
0: Ah, pues.
1: Sí. Es que me encanta, Marineta. Marineta en sí es una... performance, m'encanta. Sí. Lo millor és que ara
0: s'ha
1: posat rojos els dos.
0: Ara l'estribillo, Marina, l'estribillo que ve.
1: M'encanta, tu saps que m'agrada. En fi, ahí és quan ve.
3: No, vinga, arranca o què?
0: No arranca.
4: Que tarda, eh?
2: Pues esta se viralizó después del España-Portugal, esta canción Superestrella de Aitana, sí, con el streamer Speed llorando por la eliminación portuguesa. Oh. Sonaba esto y él lloraba.
1: Oh. En fin.
4: Molt bé. Molt bona selecció, no, cantat,
1: però per celebrar els gols, no sé.
4: Està xulíssima, perquè fas gol, eres una superestrella.
1: Ja.
0: No?
1: Vale.
0: Ja, però cantar-la i tampoc
3: veure,
0: ho veig.
3: La morotxa és més context, de gols, no?
1: Sí.
3: La morotxa és més de gols.
1: O la fúmica.
4: Sí, perquè no ho vaig a proposar-ho.
1: Home,
3: sí,
1: per favor.
3: Crida Ferran Torres, que és el valencià.
4: Pues segur que se la sap, Ferran Torres.
1: Posats a festa i a celebrar, jo preferís la fúmica.
4: Jo també.
1: Vale, què passa?
4: Però clar. No ho sé jo.
2: Pues en la playlist hay un montón de canciones. Yo ya no sé en qué contexto las estarán escuchando. Pero incluso también han elegido una de Michael Jackson. Venga, va, te vamos a dar algo.
1: Pero quin gust de tenen esta gent. O sea,
2: ¿cómo que quin gust? Michael Jackson.
1: Pero Billie Jean.
2: Hombre, perdona.
1: Billie Jean.
2: Pues mira, es una de mis favoritas. Yo, fíjate, al final me voy a tener que hacer yo de la roja y todo.
3: Mira, són cançons que tu li dius a la IA, triam 7 o 8 cançons i trien estes, claro, perquè són super tòpiques.
2: No, estas las han elegido ellos.
3: Ja, però
2: esperemos que no hayan recurrido a...
4: Jo crec que una persona han enviat a una persona a encarregar de que cada uno apuntarà en un paperet 3 cançons.
1: Ja,
4: i entonces cada uno n'ha apuntat 3 i han fet esta llista.
3: Pues recordeu claro. Quan se va filtrar la playlist de cierto presidente del gobierno?
4: La veritat és que no.
3: Sí, no us recordeu?
1: Sí,
4: i què passa?
3: No, res, que m'han recordat això.
2: I què canción és la que té...
3: Pues jo el tenia guardat, continueu divagant i jo...
1: Més pro Michael Jackson que jo.
2: En la playlist hay 46 canciones, no, que no són ni una, ni dos, ni...
1: Que sí, però a veure... que te torna a repetir, jo que sóc pro Michael Jackson, també depèn del context i no és que precisament Billie Jean siga
0: la
1: més pel mundial.
0: Billie Jean és molt bona. Pa animar-te
4: a lo millor no se la posen per estirar.
1: En la base, recorda't, en la base que té Billie Jean, te'n recordes com vam parlar l'altre dia?
2: Sí, qual era?
1: El cap liga de Residents.
0: No, jo tampoc l'entenc, la playlist.
1: Mira, Mariajo té raó, que és molt bona per a fer abdominals.
0: Ah, bueno.
1: Veus?
4: Pots fer-los al ritme.
1: Claro.
4: O sentadilla.
1: Mira, Marc, com enseguida s'agarra. Veus? Si és que... Lo que no veu en uns, ho veu en altres.
0: Ja no ho entenia, ja m'he...
1: Claro, ara sí. Veus? Cada cosa el que siga.
0: Jo pensava, correguent no pega.
4: Vale, què més hi ha en la llista, Marc? Sorprèndenos.
2: Pues hay más cositas. Por ejemplo...
4: Así que me guste a mí.
1: Tens 2 minuts, eh?
2: No sé si... La canción está la de J Balvin y bueno, no, esa no.
4: J Balvin,
2: no,
4: a ver, ¿cuál? Pero
2: Formidable de Tia Cola, esa no también está. Y luego, es que tenemos un montón, ¿eh?
1: Bueno, 46, tampoco eran
3: tantos. ¿Tenía una per cada jugador o qué?
4: Dos, seguro que tenían dos per jugador.
2: Yo qué?
4: Porque le han dicho a los jugadores, pásame una lista de dos. O dos o tres, i entonces ells, per no repetir, han triat 2 de cada jugador.
3: Vale.
4: Això és una teoria que m'ha fundat jo, però que...
3: No, però, vale.
0: Espareix
3: la compro.
1: En un minutet, Mar, pensateu, perquè si no...
2: Mira, jo quería deciros que Francia, una de las que tiene, es la de... Esta de...
4: A ver.
2: Esa
4: no me la sé.
2: Daft Punk, One More Time.
4: No sé cuál es.
2: One More Time.

0: Tu podíem comprar. Sí.
1: Esta sí. Mira, però, esta dona sí. Més marca.
2: Esperemos que esta canción no tenga que sonar.
3: Perquè, que sone avui. No,
0: perquè guanyi França.
2: En esa final.
3: Que sone avui, que juga a França i jo vull que França en semifinals.
2: Sí? Ah, sí?
3: Home, clar.
2: Prefieres a França?
1: En final.
3: Claro, tenim que arribar pel camino triunfante.
1: ¿Estás seguro?
3: Tenim que eliminar els millors.
0: Este programa és un océano de sorpresas.
2: És un océano de sorpresas.
0: Claro, és el que hi ha gent que no va darrere de la selecció.
3: Preferixes a Marroc?
2: No, prefiero a Francia.
3: Ah,
2: entonces... Sí.
0: De totes formes, tu plens de manietes.
2: No, más que nada para,
0: que,
2: para no repetir aquel partido, claro.
3: Eso, es que...
2: Por cierto, hemos estado durante un tiempo en las apuestas segundos, pero ahora hemos vuelto a la tercera posición, ¿eh? Tengo que deciros. Primero Francia, luego Argentina, España e Inglaterra. Ahora estamos Inglaterra, España.
0: Bueno, veurem què passa. David, despediste el programa, que ja estic cansat de tantes hores així. I ara ja vas fent mèrits, no?
3: Que queden menys de 20 segons per a les 2 de la vesprà, que venen els esports ara, veritat?
0: Sí, després les notícies i la resta de la programació de la ràdio.
3: I demà divendres.
0: Que això és el que més interessa. Vinga, tornem demà a partir de les 9 i mitja. Adéu a tots.
4: Esports a punt.
5: Estuve pensando, hablé con el club. El club me demostró en todo momento las ganas que tenía de que yo siga. Yo se los dije también, estuvimos en charlas, sobre todo también con la gente que se encarga de eso. Y bueno, lo más importante es que hoy estamos acá. Creo que ellos me demostraron que este es un año muy importante para el club, que queremos ir hacia adelante y eso es lo que vine a hacer.
6: Què tal, com esteu? Guido Rodríguez és la màxima aposta de Carlos Corberán per a la pròxima temporada. El desitjat, l'argentí, l'internacional, ha sigut presentat avui al Mestalla, liderarà el vestidor i també l'equip al mig del camp. També hem escoltat Javi Guerra, que avui s'ha incorporat al treball i que no rebutja tampoc posar-li un objectiu a la temporada, com ens va dir Air Hugo Duro. A preguntes del nostre company, Marc Romero.
7: Javi, ahir és per parlar Hugo Duro d'Europa. És un objectiu?
8: Bueno, creo que puede ser un objetivo el acabar bien en Mestalla, que creo que se lo merece tanto Mestalla, la afición y los jugadores.
6: Són les dos grans veus que podem escoltar este matí i que estan en la portada del nostre programa d'avui, però hi ha moltes coses més. Per exemple, avui comencen els quarts de final del Mundial amb un partit d'alt risc a França, que s'enfrontarà al Marroc a Boston. En el 2022 ja van enfrontar-se en el Mundial de Qatar i va haver greus incidents per tota França. Demà, tòrperes de la Fuente amb l'Espanya-Bèlgica. Avui, primer entrenament d'Iñigo Pérez amb el Villarreal, amb no molts jugadors, però si l'hem vist de curt, a la gespa i amb la roda del club. Il·lusionant, com diuen tots els futbolistes que han arribat i pendents també dels mundialistes i del mercat. També pendent del mercat, el Llevant Antonio Esportiva, el migcampista Hugo Sotelo, segons asseguren a Vigo, està molt a prop d'arribar al Llevant Unió Esportiva en qualitat de cedit. Mentre, Carlos Espí, de moment és jugador del Llevant, tot i que en el club saben que és difícil que continuï, també per la necessitat, com es va dir ahir el president del club, Pablo Sánchez.
9: Pues es una pieza clave, como digo, hay interés porque es normal, ¿no? Dentro del fútbol europeo es un jugador que ha marcado muchos goles y bueno, vamos a ver qué pasa, a escuchar a los clubes y tomamos una decisión la mejor para el club siempre.
6: En l'Elx, la plana major del club està en el Mundial i fins que no acabe no començarà, sembla, el ball. És el timing del màxim accionista de Christian Bragarni, com ha demostrat altres temporades. En el Castelló també ha tornat l'activitat. Ha sigut avui amb les proves mèdiques i físiques i l'objectiu d'enguany, no cal disimularlo.
10: Penso, no sé, ojalá que se pueda hacer lo mejor, que solo nos queda el broche, ¿no?, de poder conseguir el ascenso.
11: Bueno, es lo que esperamos nosotros también, pero ya te digo, la temporada es muy larga. Ojalá que podamos repetir por lo menos el nivel del año pasado, que fue muy alto. Va a ser complicado, ¿no?, pero vamos a por ello.
6: Raúl Sánchez i Barry són els dos dels protagonistes del Castelló que han parlat avui per al nostre company Xavi Rubert. Avui és dijous i tindrem l'última tertúlia de bàsquet de la temporada, on continuen els moviments. Avui s'ha acomiadat, per exemple, del València Bàsquet Branco Badio i hem escoltat Jan Montero ja com a jugador d'Olimpiakos. Ara, amb Nacho Rodilla, amb Josep Carbonell i amb Eva Casany, abordarem tots els temes de l'actualitat taronja. De moment sembla que el dia és molt més tranquil. Bona vesprada, Eva, no?
2: Bona vesprada. Més tranquil del que a mi m'agradaria, perquè després de 8 eixides i la del tècnic, ja tenim tècnic, però ens falta encara un grapat de jugadors. A veure si s'activa una miqueta.
6: Ara de seguida, al voltant de les 2:30, ho analitzarem amb Nacho Rodilla així en la taula. I avui a la tertúlia, Diego Pico i Javi Pérez Pastor, Patricia Valero està en la realització tècnica del programa, al micro Dani Hermosilla, uns consells, i anem en la portada avui amb la primera gran etapa del Tour. Hem quedat amb Fernando Ferrari.
4: Agromètodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
12: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
13: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
14: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
15: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
14: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
13: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
15: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
16: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
15: Juga amb nosaltres esta temporada.
17: Chaval, deja de mirar pantallas. Amiga, de los muffins también se sale. Señor, le agradecería que no me atropellara. Ay, a todos ellos lo que les pasa es que les falta pueblo. Visita el interior de la provincia de Valencia y que nadie te diga que te falta pueblo. Diputació de València.
18: Som A.Punt.
19: Esports A.Punt.
6: Són les 2:05 abans d'entrar en el Tour de França, en aquesta etapa, una de les d'alta muntanya en el Tour, la primera, la sexta etapa, amb el Tourmalet com a protagonista. Parlem de 3 apunts, 3-4 apuntes del mercat, perquè després de 4 anys al Barça, Alexia Putella va ser presentada ahir com a nova jugadora del London City, Eva.
2: Arriba amb la màxima ambició. Putella sap que de moment l'equip no pot optar pels títols, però sí a la llarga, i que per això accepta, després de guanyar tot amb el Barça, vol continuar guanyant títols.
20: Yeah, for me it was easy decision.
2: Diu que va ser una decisió fàcil perquè vol competir cada cap de setmana i per això s'ha desplaçat a Anglaterra. Està molt il·lusionada, no només per jugar, sinó també per guanyar, que serà un procés. Això, sé que el club arriba, és una transició, però la meva mentalitat és guanyar-ho tot.
20: Of course, there's a process for that. I know where the club is and it's about a transition, but my mentality is to win everything, of course.
6: Altra notícia del futbol femení, en este cas de relacionada amb el València, perquè el club valencianista ha anunciat Salomé Prat com a nova jugadora per a les dues pròximes temporades, procedent del Dux de Logroño. Anem amb més coses. Òscar Mingueza, molt a prop del Crystal Palace.
2: El fins ara jugador del Celta, que acaba contracte i ha fet una gran temporada, està a prop de l'actual guanyador de la Conference, on coincidiria amb Jeremy Pino, el jugador del Villarreal.
6: Un Jeremy Pino que, per cert, no veuria, com vos hem contat en alguna ocasió, la possibilitat de tornar a Villarreal, encara que, de moment, evidentment, no hi ha res. També moviments en el Barça, segons diu el periodista Fabrizio Romano. I acord total entre el Barça i el davanter del Dortmund, Karim Adeyemi.
2: El Dortmund demana uns 40 milions d'euros, el Barça vol rebaixar aquesta xifra, encara estan negociant.
6: Anem ara sí, amb el Tour.
21: Van a hacer la carrera ya desde Aspán, desde antes, y luego Tourmalet pues va a ser un poco como vimos en el 23, es una etapa parecida, incluso un poco más dura porque llevamos un poco más kilómetros antes de llegar a los puertos. Todo se va a jugar en el Tourmalet y tenemos que estar ahí. Primer día importante, primer test, esperemos pues responder y estar en mi línea, no perder tiempo y estar luchando por el podio.
6: Es Juan Ayuso, el corredor líder del Lidl Trek, que el Tour afronta con Bedia y la primera gran jornada pirenaica, amb Aspen, amb el Tourmalet, y el final en Gavanillet, un port llarg, però no molt dur, amb 18 quilòmetres i el 3,8% de desnivell positiu. Recordem, el líder és un noruec, el noruec Torsten Tring, amb Pogacar i Vingegaard empatats a temps, però a més de 7 minuts. Hi haurà canvi de líder? Primera gran lluita? Pegarà Pogacar el seu cop de mà habitual? Totes aquestes preguntes i les fem, com sempre, al nostre analista habitual en ciclisme, Fernando Ferrari, director de Ciclo21.com. Bona vesprada, Fernando.
1: Bona vesprada, Daniel Mosilla. Pues sí, són muy buenas preguntas. Sí. Todo parece que sí, ¿no? Que Tadej Pogacar lo va a intentar hoy en esa ascensión mítica del Tourmalet, porque es la tónica habitual un poco de los últimos Tours de Francia, que el gran favorito, el gran líder, en este caso el esloveno, el bicampeón del mundo, intente probar a todos sus adversarios en un escenario de la exigencia del Tourmalet, querrá hacer ese primer test, radiografiar un poco a todos sus adversarios. Y como decía Ayuso, ¿no? Vamos a ver cómo responde el valenciano, cómo responde Jonas Vingegaard, el jovencísimo francés Paul Seixas de 19 años y el resto de aspirantes que quieran estar ahí en esa primera línea. ¿Cambio de líder? Pues yo creo que no, porque Torstein Train es un buen corredor, son muchos minutos, está en forma y yo creo que en este caso Pogacar sí que puede sentenciar o medio sentenciar el Tour de Francia, pero yo creo que el noruego se va a defender a las mil maravillas. Es que probablemente no estará en el grupo de privilegiados con el esloveno y con los que le puedan seguir a rueda. Incluyo también al belga Remco Evenepoel. Pero bueno, es muy difícil que hoy en la inédita meta de Gavarnie, en esa magnífica zona del circo francés, haya cambio de maillot amarillo, pero bueno, una jornada que con 34 grados,
6: sí,
1: que va a ser también uno de los factores fundamentales para la decisión de esta etapa. Y bueno, eso es lo bueno del ciclismo, un escenario perfecto, todas las espadas en alto, diferencias mínimas, y vamos a ver cómo se resuelve este primer envite pirenaico.
6: La etapa ha començat, encara queda moltíssim, però la primera cosa, la gran primera sorpresa, perquè Remco Evenepoel s'ha quedat, l'han sorprès en el pilot i estava un segon per darrere. Sembla que també estava per darrere Juan Ayuso.
1: Sí, bueno, ya sabemos que en las primeras partes de la temporada los líderes de la etapa, perdón, no es que se entretengan, pero aprovechan para coger comida, para hacer sus necesidades fisiológicas, uh-huh, o para comprobar un poco sus bicicletas. En el caso de Remco Evenepoel creo que ha sido una pequeña avería mecánica, pero bueno, tienen espacio por delante para remontar. De hecho, ya están todos en el pelotón. Uh-huh. Se ha anulado una escapada de Mats Pedersen, que quería puntuar en el sprint especial junto a Campenaerts, ya lo ha hecho, y ahora pues bueno, hay ciertos movimientos en el pelotón sin llegar a cuajar la segunda escapada de la jornada, o sea que lo dicho, todo en el aire, las espadas en altos y dispuestos a vivir otra gran jornada de ciclismo en este Tour de Francia.
6: El final ho dia Gavarnie-Gedre, no molt dur, però sí molt llarg, no?
1: Sí, yo, bueno, viendo un poco el perfil y tal, lo asemejaría un poco a ese puerto que tantos cicloturistas conocen, que es el Portalet, uh-huh, el que...
6: que has patit tu moltes vegades, ¿no?
1: Moltes vegades. Laruns con Formigal en España. Sí, es un puerto de 18 kilómetros, a un desnivel medio que no llega al 4, pero bueno, ahí es de esperar que llegue un grupo selecto con los mejores que hayan descendido el Tourmalet, porque en ese largo descenso hasta Luz-Saint-Sauveur pues prácticamente no va a haber diferencias. Y vamos a ver también otros corredores, como por ejemplo el ecuatoriano Richard Carapaz, que está muy muy en forma y que puede ser uno de los favoritos para llevarse la etapa y aprovechar ese marcaje y ese juego que van a tener los grandes favoritos para el Tour de Francia.
6: Ayer, primer sprint del Tour de Francia y un sprint que va a acabar en una lleugera, ¿no? Sorpresa, el triunfo de Olaf Kooi, ¿no? El corredor.
1: Sí, a ver, todos esperamos un poco el gran duelo belga entre Jasper Philipsen y Tim Merlier, pero bien es verdad que Olaf Kooi es uno de los más rápidos del pelotón mundial. Lo que pasa que este año había tenido muchos problemas físicos, no debutó prácticamente hasta hace un mes, pero es evidente que Kooi, con la juventud que tiene, es uno de los flamantes fichajes del Decathlon procedente del Visma, demostró que es uno de los más rápidos y que va a marcar una época en los siguientes 5 años seguro en las llegadas masivas.
6: Molt bé, gràcies, Fernando Ferrari. Te seguim tota l'actualitat, lògicament, per les imatges de televisió, però també per el teu portal web ciclo21.com. Gràcies.
1: Gràcies, Dani.
6: Parlem de tenis. A Wimbledon en uns minuts començaran les semis del quadre femení, Eva.
3: A les 2:30 es veuran les cares la txeca Muchova i la nord-americana Goff, i a les 4 s'enfronten l'ucraïnesa Kostyuk i la txeca Noskova. El quadre masculí avui descansa, demà les 2:30. A les 2:30 el plat fort serà el duel entre Sinner i Djokovic, i l'altra plaça se la jugaran el nord-americà 114 del món, Arthur Ferri, la sensació i la sorpresa, i l'alemany Zverev.

0: Impressionant lo de Feri, eh? Impressionant. Bé, tanquem la nostra portada, si n'anem al Mundial.
1: El Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà en Esport Chapunt.
0: Comencem la informació del Mundial amb la selecció espanyola. Demà a les 9 a Los Angeles s'enfrontarà a Bèlgica. Ara parlarem de la... del rival d'Espanya en estos quarts de final, el conjunt belga. Esta vesprada, roda de premsa de La Fuente. En principi, ahir ja Pau Covarsilla i Merit Laport, que després del partit, la sessió després del partit, havien estat, diríem, al gimnàs, ja s'han entrenat sense cap problema i estaran amb normalitat en l'11 inicial de Luis de la Fuente, que podria disposar d'alguns minuts per a Nico Williams, o també el cas de Jeremy i Víctor Muñoz. Sabeu que són els tres jugadors, els tres extrems, que han tingut problemes al llarg del Mundial. De la Fuente, tot i que els canvis li van funcionar, sobretot Ferran i Miquel Merino, sembla que en principi no va posar cap novetat en l'11 inicial. Merino entra, recordem, per Dani Olmo, titular en el segon partit contra l'Aràbia i en els partits contra Àustria i Portugal. I què va parlar ahir? Dani Olmo es reivindica i sap que té la confiança de l'entrenador.
2: Me siento muy bien dentro del equipo, con muchas ganas de seguir jugando, de seguir ayudando. El objetivo es el máximo, el llegar a la final, y para eso necesitamos todos al 100%, y yo me encuentro al 100% para ayudar al equipo.
0: Te contàvem ahir que Espanya vol venjar aquella derrota mítica de quarts de final contra Bèlgica en el 86, en la tanda de penals. Bèlgica, que com diem ara parlem d'ella, ha anat de menys a més en este Mundial i és una de les que més gols ha marcat, també Espanya. Són els mateixos, 9 gols en 4 partits, però el que sí que hi ha diferències en el gols encaixat. Bèlgica n'ha encaixat 4 i Espanya no n'ha encaixat cap, és l'única selecció que encara no ha encaixat i pràcticament no ha rebut ni ocasions de gol. Dani Olmo parlava així de la selecció belga.
2: Son los cuartos de final de un Mundial. Para estar en las semifinales tendremos que ganar a un gran equipo y es lo que vamos a intentar hacer. Y es una selección pues que tiene jugadores diferenciales y que hay que tener muy en cuenta también.
0: Entre ells, un dels jugadors diferencials és Romelu Lukaku, que és el més veterà i el jugador que obre la llavena des de la banqueta. Ha fet 3 gols. És el primer jugador en la història dels Mundials que ho aconseguís. Una Bèlgica que dona el favoritisme a Espanya, que també la tenia en Mèxic 86, però que, lògicament, els belgues no renuncien a res. El gran protagonista del partit, des de l'òptica del nostre futbol, és Thibaut Courtois, ex de l'Atleti de Madrid, com recordareu, i actualment porter del Real Madrid, que mai s'ha enfrontat a Espanya en partit oficial i, evidentment, coneix a tots els jugadors de la selecció. Ahir va estar en roda de premsa, on, per cert, va contestar en castellà, en anglès, en flamenc i en francès. Un futbolista capdalt i clau en l'enfrontament, capdalt, lògicament, per a la seva selecció i segurament clau en l'enfrontament. Òscar Forés ha estat pendent de l'eixa roda de premsa i això és el que va dir Courtois.
3: Espanya és un gran equip, però en futbol tot és possible. Crec que podem guanyar, amb tot el respecte, però clar, ells són els favorits.
4: Eren paraules de Thibaut Courtois. El porter de la selecció belga parla amb coneixement de causa perquè ja són 11 temporades jugant en primera divisió.
5: Para mí, obviamente, ayuda porque los conozco la mayoría del fútbol español, también algunos de Champions League, pero como equipo al final es diferente. Estamos jugando contra España, no contra el Barça, contra el City, contra l'Arsenal.
4: Courtois ha analitzat alguns dels punts forts d'Espanya. Primer, la rereguarda amb Unai Simón al capdavant i després, la influència en el joc de Lamine Yamal.
3: És un gran porter, bo amb els peus, bons reflexos. Per descomptat, l'equip està confiat perquè ningú els ha marcat encara. Així que ens toca a nosaltres intentar marcar el primer gol.
5: Yo creo que Lamine es Lamine. Sabemos que tiene mucho talento en el uno contra uno. Cuando podemos hacer un dos contra uno, yo creo que es así como se intenta frenar a Lamine. Pero Lamine es una estrella, es un gran jugador y obviamente es difícil frenarle.
4: Demà el tornarà a veure de prop, ja saben, a partir de les 9 de la nit. Let's play football.
0: Avui comencem, com vos hem contat, els quarts de final a Boston del Mundial i ho fam un partit entre dos de les seleccions que millor joc han desplegat en esta cita mundialista i dos seleccions que ja s'enfrontaren, per cert, a Qatar i en què el xoc cultural, recordem que la marroquina a França és la més nombrosa d'Europa, marcarà un partit en què els possibles disturbis i la seguretat

com en el Tour, un tema de màxima atenció per als francesos. Ja en 2022 es van produir incidents entre les aficions, el que va provocar fins i tot la mort d'un adolescent. Xema Millán.

0: Hi ha episodis violents amb atropellaments, saquejos d'establiments i crema de vehicles durant les celebracions dels dos títols de Champions del PSG. Recordem que a tota França hi viuen més de 800.000 marroquins i, de fet, s'ha decretat una alerta màxima, vigilància extrema, i hi ha ciutats on s'ha decretat un toc de queda per a menors de 16 anys. El metro de París estarà tancat i fins i tot fixeu-vos si el partit és d'alt voltatge, que durant la roda de premsa del marroquí Brahim, dos periodistes quasi acaben a les mans, Dani.
1: Sí, sí, una imatge curiosíssima, jo no l'havia vista mai. En l'àmbit purament esportiu, molts futbolistes del Marroc viuen, treballen i s'han format a França.
0: Així és, encara que l'origen dels lleons de l'Atlas és prou variada. Nascuts a França en tenim almenys 6, Bouadi, El Aynaoui, Diop, Halal, El Mourabet, Yazin, localitats com Toulouse, Nancy, Montpellier, Salon de Provence, però també molts altres jugadors han nascut a Espanya i a Bèlgica. A més, Hakimi juga al PSG i es va a l'Angers. Sí. La Lliga Espanyola, la Premier, la Bundesliga són altres de les competicions on destaquen els jugadors marroquins. També n'hi ha Itàlia, Països Baixos, Aràbia i, per suposat, el mateix Marroc. Un exemple, sens dubte, de globalització.
1: Ni que ho digues, Xema. Quant al partit, la principal absència, la del màxim golejador del Marroc en el Mundial, Ismaïl Sabiri, el jugador del Bayern de Múnich.
0: Sí, Sabiri es va lesionar en el partit d'octaus contra el Canadà i només podria tornar segurament si està a punt en una hipotètica final. Mentre que França pot recuperar Tchouaméni per al partit. En l'apartat de targetes, tant Olivier pels Blues com Hakimi pel Marroc estan apercebuts de suspensió i de rebre una groga es perdrien les semifinals, aquestes semifinals que podrien ser contra Espanya. Avui també s'enfronten dos grans amics, com són Hakimi i Mbappé, que avui aparcaran per unes hores aquesta íntima amistat. El golejador francès, que els últims dies s'ha vist immers en una polèmica amb una senadora paraguaiana, està totalment centrat en el partit, com ha assegurat l'entrenador de França, Didier Deschamps.
2: Tal ha pasado algo, no quiero volver atrás. Es un chico muy fuerte mentalmente, físicamente, está concentrado.
1: En les declaracions de Deschamps parlant precisament d'aquesta senadora paraguaiana, Mbappé està lògicament molt centrat també en el que és el partit. Recordeu, a les 10 de la nit a l'estadi Gillette de Boston, França-Marroc. Gràcies, Xema.
0: Gràcies, bon dia.
3: Importante, Carlos, para que yo esté acá. Fue alguien que quiso que me quede, tanto con él como el club, que hablé con él, que ellos me demostraron que este es un año muy importante para el club, que queremos ir hacia adelante y eso es lo que vine a hacer. Doy el 100% todos los días a nivel deportivo, a nivel físico, a nivel mentalidad, que creo que es muy importante.
1: Escolteu Guido Rodríguez, que ha sigut avui presentat com a nou jugador del València. Tots consideren que és com un fitxatge, encara que va estar la temporada passada. Si ja va ser clau Carlos Corberán en la seva arribada en el seu moment en el mercat d'hivern, ara, com bé ja dit, també ha sigut molt important la presència de Carlos Corberán per a convencer el futbolista de que havia de continuar en el conjunt valencianista. Seguint la roda de premsa ha estat el nostre company que acaba d'arribar, Josebi Sánchez. Josebi, bona vesprada.
4: Bona vesprada, Dani. Sí, hem estat en el hat-trick de presentacions del València, sí, d'este estiu. Ja tenim a De Haas, ja tenim a Dieng i avui a Guido Rodríguez, que jo el catalogaria com el fitxatge estrella de l'estiu del València pel palmarès, pel seu bagatge i pes dins del vestidor i sobretot perquè Corberán és el que havia demanat. Vull fitxar a Guido Rodríguez i el València li ho ha concedit. Ha sigut una roda de premsa que ha començat amb un missatge d'un altre argentí exvalencialista il·lustre com el Piojo López i que ha comptat en la presència novament de Ron Gurley i de Javier Solís que per a variar no han parlat. Guido Rodríguez m'ha cridat l'atenció i set ai que tu has posat, la importància de Carlos Corberán en què es quedarà. No ha volgut parlar d'objectius ni d'Europa, diu que encara és pront, que el plantel no està acabat, però sí de la importància de que el club marque un objectiu una volta estigui aquesta plantilla definida. I ha parlat de la importància de la unió en guany per a fer una temporada important.
3: Para mí lo más importante acá es entender en qué momento estamos, en qué momento está el club, en que puede ser un año muy importante y en que depende de todos. Necesitamos de ustedes, del club, de los jugadores y de la afición. Que estemos juntos como equipo, como ciudad, para llevar al Valencia donde se merece mantener jugadores.

0: importantes para el club, de hacer un proyecto bueno, de mirar hacia adelante, de mirar a lo que va el club, el No Mestalla, a despedir a Mestalla, a que hagan el esfuerzo y que me demuestren las ganas de quedarme.
1: Tot això és el que ha convençut a Guido per a quedar-se en el València. Diu que ell no va dubtar, que tot això és el que li ha convençut, que sí que n'hi hagué un període de reflexió. Que
2: diu que no ha sigut una negociació llarga, no?
1: No, per ahir diu que no és llarga, que estem a principis del mercat, que és la primera setmana de pretemporada i que ja està així. Que és normal que la premsa i l'entorn que tinguin ganes de donar la notícia, però que ell no considera que hagi sigut una negociació lenta o complicada. I parlaven entre les motivacions de Guido per a quedar-se el factor Mestalla, este d'acomiadar l'estadi valencianista en la seva última temporada en peu. Ha volgut remarcar-lo també en una resposta diferent.
0: Tiene un sabor agridulce por la despedida de Mestalla. Es un estadio mítico en el que creo que mucha gente le encantaría jugar. Nosotros somos unos privilegiados de jugar este último año acá. También el nuevo proyecto del No Mestalla es un paso adelante de todos los clubes, es hacia lo que va el fútbol, y creo que este año tenemos que disfrutar todos de Mestalla.
1: I en clau de fora del València se li ha preguntat també pel Mundial, per aquesta decepció que va suposar per a ell no entrar en la llista definitiva d'Scaloni per a esta cita mundialista. Diu que des del primer dia es va convertir en un argentí tifosi més de la seva selecció, però que està un poc cansat de que se parle de que la seva selecció té ajudes arbitrals. Que saps que n'hi ha un debat.
2: Sí, ara mateix, sí. Que si la FIFA vol que guanyi Argentina la Copa.
1: Correcte. No? El cas és que jo l'he vist molt feliç i content de la seva renovació, conscient de la importància, i ha dit que té ganes de posar-se la camiseta, però sobretot de tindre una pretemporada completa per a posar-se a to i poder ajudar en esta temporada que des del club li han dit que serà important.
2: Una temporada que serà important. Molt bé, gràcies, José.
1: Tenim també d'actualitat del dia d'avui, Javi Guerra, que
2: ha tornat. Sí, bueno, perquè ha estat així, Marc Romero, que és el que ha agafat a Javi Guerra. Ara l'escoltarem con l'Astrobalte, Marc.
3: Pues ahí estaba en reventa Javi Guerra, que como comentabas antes, era un de los nuevos jugadores que ha ayudado a la selección mayor a prepararse para el Mundial que está jugándose. En la arribada le han preguntado por el objetivo, si podía ser Europa, le comentaba ayer Hugo Duro a José, y cuando parecía que contestaba, podría ser el objetivo acabar de Mestalla, porque creo que mereix el estadio, la afición y el jugador.
2: Además, ¿cómo estarlo?
4: ¿Empezar la pretemporada?
5: Sí, la verdad que sí.
4: Javi, ahí es para hablar Hugo Duro de Europa, ¿es un objetivo?
5: Bueno, creo que puede ser un objetivo el acabar bien en Mestalla, que creo que se lo merece tanto Mestalla, la afición y los jugadores.
4: ¿Algún deseo para la última temporada de Mestalla,
5: José? Pues eso, acabar bien.
2: Acabar bien, José.
1: Bueno, un desig un poquet light. Jo crec que no és el que espera la gent, sí, acabar bé, però acabar bé i a ser possible, com digué ahir Hugo Duro, lluitant o entrant en Europa. En l'arribada de Javi Guerra ja només queden dos futbolistes per tornar a València, que són Txenc i Dimitrievski. En principi està previst que vinguin demà. Demà també serà el dia en què es presentarà oficialment Sato, el futbolista japonès del València, que suposarà ja el pòquer de presentacions, els quatre reforços d'aquest estiu. En principi, si no n'hi ha canvi, serà demà a migdia, també.
2: Molt bé, José, ara sí. Completa la informació i demà t'esperem amb Sato.
1: Molt bé, fins demà. Adéu.
6: Pues es una pieza clave, como digo, hay interés porque es normal, ¿no? Dentro del fútbol europeo es un jugador que ha marcado muchos goles y bueno, vamos a ver qué pasa, a escuchar a los clubes y tomamos una decisión, la mejor para el club siempre. Va a haber fichajes seguro, tenemos que fichar además un buen ramillete de jugadores y estoy seguro que la afición se va a ilusionar con ellos.
2: És el president del Llevant, Pablo Sánchez, que va parlar per a els nostres micros ahir en la presentació del tècnic del conjunt femení. Va parlar de Carlos Espí, va parlar de l'interès de molts equips i també de la plantilla per a la pròxima temporada. Però no és l'únic nom del Mercat Granota, Marc Romero, hora de nou.
3: Falten molts futbolistes, Dani. Hola, després d'Enzo Bardelli no arriba ningú. El primer podria ser Hugo Sotelo, jugador que agrada a Luis Castro i que estaria molt per acceptar una sessió en el Llevant. Té 22 anys, és nascut a Vigo, canterà vigués, 1,80, i va jugar 20 partits amb el Celta la temporada passada, però va anar perdent protagonisme amb Claudio Giraldez, una plantilla, recordem, europea, segona persona de temporada consecutiva, en la que començà de titular, però en 2026 només va jugar 6 partits, amb la qual cosa pues, buscava una eixida.
2: Efectivament, i avui tenim un nou amistós a fer gires 4 que el Llevant ja té convocades per a esta pretemporada.
3: El Llevant es medirà al Villarreal el proper dimecres 5 d'agost a les 10 del matí. El amistós es jugarà en el miniestadi de la ciutat esportiva José Manuel Llaneza. L'accés al partit en el miniestadi serà exclusiu per als segonades del Villarreal, encara que el club donarà a conèixer més detalls en els pròxims dies.
2: Gràcies, Marc. Demà més.
3: Fins demà.
2: Anem precisament ja amb el Villarreal amb un protagonista principal, el tècnic Íñigo Pérez, a qui ja se li ha vist per primera vegada en la gespa. Xavi Robert, Villarreal, bona vesprada.
7: Bona vesprada. Primer entrenament de l'equip, a les ordres d'Íñigo Pérez, amb el qual arranca la nova era, no? Una nova era en el Villarreal, una sessió amb només 15 futbolistes del primer equip per l'absència dels mundialistes i la no arribada de reforços. Baixes que han sigut compensades avui per 8 jugadors del filial. Les cares noves d'este matí han sigut el retorn dels cedits Carlos Romero i Thiago Fernández. Del que no hem vist avui sobre la gespa ha sigut a Ilías Acoma, que també torna de la sessió al Rayo Vallecano, on va coincidir amb Íñigo Pérez. Sobre Íñigo, avui ha comparegut, llibret en mà, molt pendent dels futbolistes, xerrant en algun moment amb el seu segon i exjugador groguer Adrián López, i després sí que ha estat més intens ja una volta acabada el calfament, demanant molta mobilitat als seus jugadors.
2: Parlem ja de l'operació eixida perquè acaba l'etapa grogueta de Ramon Terra, Xavi.
7: Ahir de vesprada es confirmava un traspàs esperat. Terraig torna al Getafe, on va brillar fa 2 temporades. Firma fins al 2029 pel club madrileny i per una xifra que està entre els 2,5 milions i 3. El jugador s'ha acomiadat en xarxes socials del Villarreal, agraint el salt que ha representat en la seva carrera, ja que arriba, recordem, per a jugar al filial i amb Setién va passar al primer equip.
2: Bé, dins d'eixa operació d'eixida, però de forma més tangencial, el Villarreal pot ingressar uns diners que en principi no comptava. El gran mundial de Heysen Hassan amb Egipte, sobretot en l'últim partit de vuitens de final contra l'Argentina, ha fet augmentar la cotització d'un futbolista format al Villarreal.
7: Sí, la veritat és que aquesta és una operació que potser no entrava en els plans del Villarreal, però que, com tu bé dius, ha agafat cos, no?, amb el bon mundial que ha fet Heysen Hassan. L'Oviedo estaria disposat a vendre'l per 5 milions, dels quals el 40% són per al Villarreal, per allò dels drets de formació, ja que va passar pel planter groguet. En definitiva, que el Villarreal podria ingressar uns 2 milions.
2: Bé, no te'n vagis, que parlem ja del Club Esportiu Castelló, Xavi.
8: Penso, no sé, ojalá que se pueda hacer lo mejor, que solo nos queda el broche, ¿no?, de poder conseguir el ascenso.
9: Bueno, es lo que esperamos nosotros también, pero ya te digo, la temporada es muy larga. Ojalá que podamos repetir por lo menos el nivel del año pasado, que fue muy alto. Va a ser complicado, ¿no?, pero vamos a por ello.
2: Avui, primer dia de proves mèdiques en el Castelló. Acabeu d'escoltar Raúl Sánchez Ibarri, aquell que va encetar aquella campanya famosa de l'ICC de la passada campanya. En el primer dia de treball, moderació, però con ciència, que enguany l'ascens va ser un objectiu més marcat. Entre els que hem vist avui, les dues últimes incorporacions, Jari Bach i Azam Beleri, Xavi.
7: Sí, dos incorporacions que el Castelló, tal com s'esperava, va fer oficial ahir de vesprada. Jari Black, procedent de l'Ado Den Haag, el neerlandès, és un migcampista box-to-box de 27 anys, d'un metre 91, un traspàs fins al 2029 que està xifrat en mig milió més bonus. Black va ser el millor jugador de la segona divisió del seu país la temporada passada i ve de marcar 11 gols i donar-se d'assistències. Avui ha estat present en aquestes proves mèdiques, on també ha estat Hassan Belari, extrem ràpid i habilidós del València Mestalla, cedit la temporada passada a l'Eldense. Bellari arriba a canvi de 150.000 euros i firma fins el 2029. L'escoltem.
10: Decidido por el proyecto del club, que todos sabemos la ambición que tiene, y nada, estoy muy ilusionado y con ganas de empezar. Mejorar en los números y sacar mi mejor versión, que seguramente en este equipo lo sacaré. Desparpajo, verticalidad y mi juego, y espero ayudar. Yo he visto todos los partidos del año pasado, sé cómo juega el Castellón y seguro que va a ser un buen año para todos.
7: Bé, i altre dels fitxatges que ha passat avui també a aquestes proves mèdiques, ha sigut Fran Castillo, ex de l'Eivissa, que pot jugar de mig centre o mitja punta. Fa dos temporades en primera ref va firmar 17 gols i 7 assistències, amb l'Eivissa anotant 9 gols la temporada passada. Fran Castillo, orellut fins al 2029, estava avui satisfet del salt que representa en la seva carrera el fitxatge pel Castelló.
11: Muy contento por dar el salto ya de categoría y espero disfrutar mucho este año con la afición. Y nuestro objetivo supongo que será el ascenso, que es para lo que yo he soñado y para lo que vengo. Yo estuve viendo el play-off en Almería, estuve viendo el partido.
2: Xavi, també ha passat avui per la clínica Ousmán Camará, que no ha volgut parar, no ha volgut parlar. El davanter està en el punt de mira de l'Oviedo, de Julián Calero, ¿no?
7: Sí, una operació que pot ser tota una carambola, eh? L'Oviedo vol fitxar-lo per 2 milions, però el Castelló demana 700.000 euros més, una xifra que el club asturià no pot pagar a no ser que traspasse a Haysem Hassam. Una eixida que, com diuen abans, representaria tota una carambola també per al Villarreal, per allò d'ingressar una xifra extra.
2: Gràcies, Xavi, demà més.
7: Adéu.
2: El treball de l'equip tècnic dirigit per Martín Anselmi, treball amb pocs futbolistes perquè ell segueix en temps els temps que marca el seu màxim accionista Christian Bragarnik, que amb Pedro Espinoza estan en el Mundial. Bernat, tu has parlat del mercat amb un exjugador franjaver que ara és bon coneixedor del mercat, no?
12: De fet, Dani, és difícil que hi hagi grans novetats perquè hi ha més d'un despatx buit. El número 1 i el número 2 en la presa de decisions estan al Mundial. Parlem de Christian Bragarnik i de Pedro Xinoca. I ahir, de fet, estaven disfrutant en directe de la remuntada èpica d'Argentina. Això no vol dir que no hi estiguen treballant, perquè són gestions que es poden fer perfectament a distància, però la qüestió és que no s'informa d'avanços en assumptes que haurien d'anar ja solucionant-se. Per exemple, saber què passa amb Abiel Osorio, que 7 mesos després de ser fitxat no ha sigut presentat, encara no té el visat en regla. Què passa amb Hossan, que segueix fora de l'Elx entrenant-se pel seu compte, i també quina és la situació d'Álvaro Rodríguez sense entrenar amb els que encara són els seus companys a l'espera que es confirme el seu traspàs. De tota manera, anem a escoltar com valora aquesta situació l'exlateral franjavert Raúl Fuster, amb el que hem pogut parlar. També ha sigut director esportiu i sap perfectament com funciona el mercat.
13: Bueno, el mercado marca un poquito eso cuando no eres el que más dinero pueda tener. Yo creo que hay que tener paciencia y hay que tener tranquilidad, y han demostrado que suelen hacer buenas plantillas para que compitan en primera división. Prefiero los mejores futbolistas, aunque me lleguen más tarde, que no firmar con prisa y que luego me arrepienta de alguna operación que se haya hecho después.
12: Li licita Raúl Fuster, que no està preocupat per les baixes que puguen arribar a produir-se de jugadors importants o que puguen afegir-se a les que ja s'han produït, perquè creu que ja forma part de la filosofia de l'Elche esta situació.
13: Debe ser algo muy positivo de que el Elche sea un equipo que en primera división compita, sea capaz de conseguir objetivos y encima genere ventas. Yo creo que eso hace unos años en el Elche era impensable y ahora se está consiguiendo, y creo que es un modelo de negocio sostenible.
2: Acabem amb el Club Deportiu Eldense, que ha incorporat 2 futbolistes en els últims dies. L'últim, Justin Smith, que és un jugador de 23 anys, migcampista, que estava cedit a l'Sporting de Gijón i que arriba al Club Deportiu Eldense procedent del Espanyol. A més, està la cessió del davanter Mariano Carmona, procedent del Córdoba, que estarà en el club fins al final de la temporada. Anem ja amb el bàsquet. Eva, avui hem escoltat per primera vegada a Jan Montero com a jugador d'Olympiacos.
14: Sí, d'aquest campió de l'Eurolliga signa per 3 temporades. El problema vol ser una solució per al conjunt grec i saluda a l'afició, s'atreveix ja amb el himne.
15: And this is Jan Montero. I'm here to say I'm super excited to join the team. This is Tomialo, Cati Magico.
14: Què vos pareix? El Club Taranja s'ha acomiadat també avui de Badio, l'escorta senegalès que havia renovat fins al 2029, però ha fitxat per 3 temporades amb el Panathinaikos.
2: El desbastellament de la plantilla de València Bàsquet, encapçalada per l'entrenador Pedro Martínez, fa d'aquest mercat un mercat especial. Ara parlarem amb Nacho Rodilla. Intens pels coneguts cupos després de l'eixida de Pradilla, de Larry, de López Aróstegui, encara seran més importants, no? Com està la plantilla en este?
14: Ara mateix queden del grup de Pedro, Cam Taylor, que accepta la millora de contracte, Josep Puertoni, Rivers, Omar i Mur, Nil Sacó, Álvaro Cárdenas i Jancú Basima, que per això dels cupos sembla que finalment es quedarà així. Matt Costello acaba contracte en juny i està en negociacions, acaba ja el contracte i ara és negociació des de zero amb el club. i s'han incorporat, ho recorden, Gonzalo Corbalán, a la pivot i la Nosetowski, Eva Setillé i Short. Són 10 jugadors, 11 si contem que Costello renovaria. Així que, pues, per a una plantilla que l'any passat tenia 16 i va jugar 91 partits, de moment encara tenia faena per fer.
2: Nacho Rodilla, bona vesprada.
16: Bona vesprada.
2: Josep Carbonell, bona vesprada. Recent arribat, eh? Això sí que és dir...
16: Un momentet. Bueno, bona vesprada.
2: Anem a començar, però jo crec que és el tema estrella, no? Este tema d'escupos, que la gent entenga que, bueno, que València Bàsquet, que el bàsquet espanyol necessita d'estos jugadors, diríem, nacionals o naturalitzats, no, Nacho?
17: Sí, hi ha molta forma de... Sí, bueno, no d'interpretar-ho, sinó de tindre-los, no? Perquè sí, sí. Tota sola de jugadors de formació i que no fa falta que siga nacional, no? Que ha passat 3 anys per categories de federació, pues bueno, li otorga també i s'ha potestat, però sobretot els equips grans que jo crec que el que busquen és jugadors nacionals de nivell, que vull dir que tu no pots tindre... Hi ha clubs per ahí que el que fa és plenar, complementar ahí en jugadors que a lo millor no tenen massa participació, però no és el cas dels equips top. Per què? Perquè necessiten aquesta estructura d'equips, de jugadors que sostinguen un poquetet, que siguen un poc la base i que tiren del grup. Bueno, València Bàsquet està obligat, així té el nom de Joel Parra. Jo, parlant en gent d'allí de Barcelona, em sembla complicada l'operació. És a dir, ja van pagar ells un quilate a la penya. És a dir, este jugador, quan vagi de la penya, van pagar un quilate. I està molt vinculat a la ciutat, a tot lo d'allí. Per tant, ara el Barça me n'eixa fitxa. Em sembla més una maniobra per augmentar el contracte del jugador i que segurament tindrà força Joel Parra, perquè clar, perquè hi ha molta necessitat de jugadors nacionals.
2: Josep,
18: el que no han de fer els clubs és tornar-se bojos, perquè no tots els cupos valen per a tots els equips. Parlava de Joel Parra, en una altra temporada jo diria que és absolutament impossible, però veient com està el Barça, que no té entrenador, no té director esportiu, tots els jugadors per als quals va acaben anant-se'n en altres equips, veurem què passa. El que no veig de ninguna manera, que també hi s'hi publicat, perquè publicar és molt fàcil, ho pots posar i ja estar, és els germans Hernán Gómez. Vull dir, primer, que Juancho, si és de Panathinaikos, anirà al Real Madrid, que és on ell vol anar realment, no vindrà a València. I segon, que Billy no el vull que en València ni regalat. És que és un jugador que no el veig de ninguna forma jugant en l'estil que vol implantar València Bàsquet. Si vols tindre un cupo que cal fer banqueta i que estiga minuts i minuts a la banqueta, com per exemple ha fet Baskonia tota la seva vida, n'hi ha altres molt més barats que Billy, que jo crec que seria una bomba de rellotgeria en el València Bàsquet, i no crec ni que València Bàsquet s'hagi plantejat fitxar a Billy Hernán Gómez.
2: Eva, després està la situació de Cameron Taylor, no?
14: Cameron Taylor està esperant que deixi de comptar com a extracomunitari perquè té un passaport Cotonou, que si debuta en la selecció, que, però sempre estem igual, quan debuta en la selecció pues ja seria millor, però això estem parlant ja, pues això, de comptar un canvi de situació que no depèn de tu. Pel que parlàvem d'escupos, encara tenen contracte taronja Lucas Marí i Millán Jiménez, que si no troben una altra cosa, claro, pues podria ser, sí, per
18: més econòmics de la casa i no van a generar-te cap tipus de problema en el vestidor.
2: Sí. Ho veus?
17: No, el tema de Lucas Marí sembla que és el que primer està en la línia d'entrada, diguem, no? Perquè torna a estar en Estats Units i és un xaval, com deia Josep, que s'acoplarà a lo que toque. És a dir, si tens una plantilla de 16 o des que siga, serà el 16, no demanarà minuts, dinàmica d'entrenament serà positiva perquè és un xaval que té capacitat física per a poder donar-te ixe llistó, no?, d'intensitat. I en el tema dels germans de Hernán Gómez, mira, el Juancho per a mi és interessant, és un jugador interessant, la veritat, però en el nivell de contracte en el que s'està manejant, sols em sembla que la partida és per al Real Madrid també, no? És una partida molt marcada en cas de poder arribar a la Lliga ACB. I la situació que està passant és que València Bàsquet, al tindre necessitat, els representants menegen fitxa. I menegen fitxa a través nostra, dels mitjans de comunicació...
2: Sí, sí, sí. Solten el nom i...
17: Te fan arribar el missatge i després la resta ja ho fas tu, no? Què passa? Que al tindre obligació València Bàsquet, tots aquests noms de nivell, perquè tots els que han eixit són noms de nivell, és Hernán Gómez, Mirotić i la tropa, això a l'aficionat li dona relativa tranquil·litat. No el jugador, perquè per a mi Mirotić igual ja no està per a aquest primeríssim nivell com a superreferència, però sí que sembla que estàs en la línia de buscaràs millors o jugadors d'un potencial alt en quant a caché d'Euroliga, no? Bueno, anem a veure, València Bàsquet està molt necessitat d'anar confeccionant estructureta, eh? L'arribada de TJ Shorts te dona almenys aquesta partida i eixida, no? en la funció de base de gestor.
18: Però, Nacho, respecte a TJ Shorts, jo crec que el que l'aficionat ha de tindre clar és que no és Montero, que Montero només n'hi ha uno i se n'ha anat a Olympiacos. És un jugador que les coses que fa, penetrar, donar velocitat, ser ràpid de mans, ho fa molt bé, però que té altres coses com el llançament que no va enxufar com enxufava Montero.
17: Sí, així està la història també, que València Bàsquet vol mantindre la seva línia de xoc, que jo també, que hi ha moltes vegades tens que anar separant camins, és a dir, Pedro Martínez és Pedro Martínez i t'ha implantat això, però tu el que no pots fer és tindre uns altres tipus de jugadors i voler jugar a això. Cuidado també, ojito. Val, però sí que té de primer és aquest pensament, no? De xoc vistós, de jugar a campo verd, val. En aquesta línia està tractant de plasmar o un poc tirar-se a lo que va fer París en l'Eurolliga, no esta última, en l'anterior, entre Hifi i TJ Shorts, portaven això, no? Este ritme... jo diria que inclús més frenètic que el del València Bàsquet, o més descontrolat que el del València Bàsquet, no? Per una capacitat d'amenaça, jugant-te pues en aquests primers 7, 8, 10 segons de les possessions, pues són dos jugadors diferencials, i vol agafar-se o vol tractar de, si és capaç de confeccionar sobretot una dupla ahí en línia exterior d'aquest nivell, no? Anem a veure, perquè també li ha que donar-li arguments en quant a consistència per a mi a Xavi Albert, que vull dir, un base pur. Este València Bàsquet necessita tindre un jugador de aplomo, que sàpiga que cal jugar en cada moment. Per què? Perquè la inexperiència de Xavi la té que donar d'alguna manera també jugadors en pista en algun moment, no? Uh-huh. I bueno, pues en aquesta línia s'està.
14: I Hifi també sonava per a vindre, per fer parell entre ells, però sembla que si no s'ha de NBA, no és de París, i el que també pot influir és que, havent vist que se n'ha anat Pedro Martínez i el grapat de jugadors que se n'hagin anat, quan pregunten per ahí, no es faça molta gràcia als jugadors, tampoc aterrar un projecte que no coneixen com el Barça.
18: Però és que, clar, la situació és així en molts equips, és que és grans i ja pràcticament estan a punt de tancar plantilles, Panathinaikos, Olympiacos, Fenerbahçe, Real Madrid, quan s'acaben ixos, ve el segon esglaó, on pot estar València Bàsquet, on pot estar el Barça. Jo crec que si volen vindre a Espanya és més consistent en este moment el projecte de València Bàsquet que el de Baskonia, que encara no ha començat, o el del Barça, que està per fer.
2: M'he quedat sense temps, Nacho. Josep, vull parlarem la setmana que ve amb tranquil·litat del projecte de Javi Torralba, de la seva presentació i la seva posada en escena. Així, a curt termini, què te va aparèixer?
18: Em va pareixer bé, jo crec que ven il·lusió, que ven ganes, i després és la situació en la que es troba. A mi em diuen que potser ni València Bàsquet sàpiga a quina jugadora podrà fitxar, i ahir escoltant a Esteban Albert és un poc la sensació que tinc, que ell parlava de WNBA, de Project B, d'un rival, de la Lliga Turca, de la Lliga Italiana, de la Lliga Txeca. És que has de deixar passar molts, i tot el que s'ha intentat i tot el que s'ha tocat, que s'han tocat grans jugadores, no han vingut perquè no accepten estar així fins que acabi el playoff. En aquesta situació en la que estan, però jo crec que València Bàsquet necessita uno o almenys dos jugadores.
17: Sí, a mi el que me vull quedar un poc en el missatge de Torralba en quant a que la seua mentalitat passa també per aquesta gent jove, per les jugadores joves, que per a mi són l'estabilitat ara de Total. València Bàsquet, i en aquestes són en les que tens que anar creixent, en Alicia, en Puello, en Elena, bueno, en aquest arsenal de jugadores jovenetes que te van a donar sempre l'espenteta. Però en quant a l'estructura, diguem, de plantilla, València Bàsquet començarà en unes i acabarà en unes altres completament diferents.
2: Sí. Molt bé, gràcies, Josep. Nacho, sé que t'agafes uns dies, però tornarem, no tindrem tertúlia com a tal, però continuarem parant de bàsquet. Gràcies,
17: correcte,
2: Nacho.
17: Vinga, adéu.
2: Gràcies, Josep. Gràcies, Eva. Anem a la tertúlia.

0: 2:48, avui se'ns ha passat. Doble tertúlia de bàsquet i de futbol. Diego Picó, bona vesprada.
1: Què tal, com esteu?
0: Bueno,
1: bona vesprada, estava així aprenent dels de bàsquet.
0: És molt, és molt, perquè si el que li passa a València Bàsquet li passa al València Club de Futbol, no sé com estaria esta ciutat, no?
1: Bueno, hauria ganat una liga, eh?
0: No, vull dir, sí, però aquest desbastallament, aquesta marxa de 3-4 sí, entrenadors...
1: Una barbaritat, la verdad.
0: Una barbaritat.
1: Visto desde fuera es casi incomprensible.
0: Javi Pérez Pastor, bona vesprada.
2: Bona vesprada, com estem?
0: Ja tens entrenador, no?
2: Sí, sí, ja està l'entrenador en marxa.
0: Sí. Què te sembla? Què esperes de Íñigo, no? Parlen molt bé fins i tot els futbolistes que l'han tingut, com Comesaña, li contava Xavi Rubert esta setmana. La veritat és que sona molt bé, no?
2: Sí, la veritat és que tot el món, o la majoria, estava molt content en Marcelino perquè era un valor segur de rendiment immediat, però a la vegada la contratació d'Íñigo

0: per una qüestió, perquè no vaig jugar contra França i perquè el preparador físic el va deixar del Villarreal des de la Vall d'Uixó, que és molt pobre.
1: Diego, tu?
0: Mario.
2: Sí, jo tengo familia en Marruecos, por lo tanto, prefiero que gane Marruecos, pero creo que va a ganar Francia fácil, además.
1: Bueno, serà un partidàs i anem a veure, perquè n'hi ha...
2: I tranquil·litat, possible. Por favor, señores, por favor. No quemen cosas. No quemen cosas, que fútbol.
1: Diego, gràcies.
2: Un abrazo.
1: Javi, gràcies, amic.
0: Un abraç a tots.
1: 90 minuts a les 11, ara les notícies. Nosaltres tornem a les 2 demà. Adéu.
3: Esports a punt.
4: Són les 3, els contem ja les notícies del migdia.
5: La nit a Benissa mateix està enfregant els 30 graus a les 12 de la nit.
6: No he pogut descansar gens.
7: Cuando yo cogí el coche que salimos de trabajar, marcaba 51 grados el coche.
8: No pido nada a cambio. Mi partido me pidió una misión y yo la voy a llevar hasta el final.
9: Yo no recibí ninguna llamada específica de emergencias en ningún caso.
10: Con el mismo dinero con el que cuenta a día de hoy el señor Pérez Llorca, nosotros pondríamos 753 millones de euros más.
11: Proposem reduir en un 25% els alts càrrecs de la Generalitat.
12: Por primera vez va a figurar en una ley la prioridad nacional.
13: Y me sabe mal, pues no vamos a ser los primeros porque ellos se nos han adelantado. El Botànic, en general, para aquellos que tenían que acceder a una vivienda, tenían también que estar empadronados, es decir, el arraigo.
3: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
4: Bona vesprada, com estan? Avui és el tercer dia consecutiu a més de 40 graus en bona part de la Comunitat Valenciana. L'onada de calor no dona treva ni en l'últim dia, abans que demà es moderen les temperatures i passen a ser les habituals. Avui està previst que baixen, però només de manera imperceptible i en la majoria dels casos només entre 1 i 3 graus. De fet, al centre i al sud de la Comunitat Valenciana està actiu l'avís de nivell taronja de l'EMET. La temperatura a esta hora a Oriola i a Aiora està a punt d'arribar als 41 graus. Victòria Rosselló.
14: Tercera jornada consecutiva on les temperatures passaran dels 40 graus en una zona ampla del territori on la vista taronja continua actiu en previsió de màximes que se situen entre els 39 i els 42 graus. Només queda exclosa la part nord de Castelló i la situació ens dona, per tant, una setmana en què aquesta onada de calor ens ha deixat valors de 44 o 45 graus en algunes comarques. Demà la situació es normalitza. Tenim una treva d'un parell de dies, inclòs el cap de setmana, en què les temperatures diurnes ja no passaran dels 35 graus, tot i que queden encara altes per al mes de juliol, no tindran aquests valors de més de 40 graus que hem registrat en les últimes jornades. I respecte a la setmana vinent, s'anuncia una nova onada de calor que ens podria deixar de nou temperatures superiors als 40 graus en bona part del territori. Hem de dir que sembla que la segona quinzena de juliol, en principi, es presenta menys calorosa que esta sufocant que estem passant.
4: Donada de calor, en onada de calor, Mariajo Collada està en el control tècnic.
3: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
4: I les dades oficials tornen a mostrar-nos la realitat climàtica que vivim. El mes de juny passat ha sigut el més càlid a l'Europa Occidental des que hi ha registres i el segon més càlid a tot el continent europeu, segons les dades del Servei de Canvi Climàtic Copernicus de la Unió Europea. José Soler, bona vesprada.
15: Bona vesprada, Òscar. En la totalitat del territori europeu, la temperatura mitjana de juny ha arribat als 19 graus i 14 centèsimes. És un valor que supera en vora 2 graus, la mitjana per a este mes del període 1991-2020. Però, si tenim en compte només la part occidental d'Europa, la temperatura mitjana ha estat de 20,74 graus. Són més de 3 graus per damunt de la mitjana per este mateix període. Este registre marca un nou rècord i supera el juny de l'any passat.
4: Bé, fins i tot hi ha desigualtat entre pobres i rics a l'hora de fer front a les altes temperatures i a les onades de calor. Les desigualtats de renda determinen les possibilitats de protegir-se de la calor, segons un estudi de l'Institut d'Investigació Urbana de Barcelona, IDRA, que es focalitza en la demarcació de barcelonesa, però que relata una realitat que és comuna. Maria Poveda.
16: Una de les conclusions d'aquest estudi és que l'aire condicionat salva vides. De fet, assegura que aquests aparells redueixen en més d'un 28% les morts per calor. El cas és que no totes les llars se ho poden permetre. Només el 39% de les que tenen rendes baixes, és a dir, ingressos inferiors als 1.000 euros al mes, més tenen algun sistema de refrigeració. En canvi, el 71% de les llars de rendes altes sí compta amb aire condicionat. I la desigualtat repercutix en el risc durant episodis de calor extrema que s'accentua sobretot en les dones majors, malaltes i que viuen en barris obrers i en vivendes poc aïllades. L'estudi conclou que el confort tèrmic de l'estiu hauria de tindre el mateix estatus que la protecció del fred en hivern.
3: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez. Hay algo que todos compartimos, el movimiento. Giramos, saltamos y conectamos. Llega al Museu de les Ciències una experiència interactiva donde tú eres protagonista, solo o en grupo, a tu ritmo. Bailar, el arte de moverse. Nunca pierdas la curiosidad. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
6: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Abierta, comprometida i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.
3: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
4: Les 3 i 5, la policia busca l'home que este matí s'ha endut d'amagat un nadó que estava ingressat en l'Hospital Francesc de Borja, de Gandia, després de donar positiu en cocaïna. El bebè estava sota la custòdia de la Generalitat, el pare i la mare estan investigats per esta circumstància. Lorena Caballero, Gandia.
17: Sí, a hores d'ara la policia continua buscant el pare i el bebè que ha sigut sustret a primera hora del matí de l'Hospital de Gandia. De moment ni estan localitzats ni ja detinguts. La que sí està ben localitzada i retinguda a l'hospital és la mare de la criatura. La policia la interroga perquè doni alguna pista sobre on pot estar el bebè. Un nounat amb només un parell de setmanes que ha donat positiu en alguna una substància estupefaent, presumptament cocaïna.
4: Si hi ha més novetats, els les contarem en el transcurs d'aquest temps de notícies. Mentrestant, el cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha avançat este matí en un desdejuni informatiu a València que les Corts aprovaran una nova llei del sòl en el pròxim període de sessions, a partir de setembre, que agilitarà els plans generals dels municipis. Pérez Llorca, que també ha anunciat una partida extraordinària per a climatitzar els col·legis, ha assegurat que acatarà el que la direcció nacional del PP decidisca sobre la seva candidatura en les pròximes autonòmiques. Carmen Domingo.
18: Sí, Òscar, anem a PAMS. En el capítol dels anuncis, una nova llei del sòl per a incrementar la disponibilitat de vivenda protegida.
19: Una norma dissenyada per eliminar la burocràcia que durante anys ha bloqueado la construcció d'hogares. Vamos a agilizar de forma dràstica los planes generales de los municipios para que no tarden décadas en aprovarse.
18: El cap del Consell també ha avançat un pla especial amb una inversió de 10 milions d'euros per a que els ajuntaments milloren les infraestructures educatives i s'ha compromès a que durant la segona quinzena de juliol la Generalitat començarà a transferir als centres educatius una partida d'entre 5.000 i 25.000 euros destinada a equips de climatització. Anuncis de gestió per a contraprogramar el que semblava el titular del dia. El secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha evitat pronunciar-se sobre la candidatura de Llorca a les pròximes eleccions. El cap del Consell no ha eludit este debat, que diu «viu amb tranquil·litat». Assegura que el seu compromís és treballar pels valencians i les valencianes i que mai ha demanat ni demanarà res a canvi.
19: No pido nada a cambio. Mi partido me pidió una misión y yo la voy a llevar hasta el final, que es gestionar bien las cosas mientras yo sea el presidente de la Generalitat. Cuando llegue el momento de decidir quién debe ser el candidato de mi partido, yo estaré acatando lo que se me diga.
4: Bé, a Juanfran Pérez Llorca l'ha presentat el secretari general del PP, Miguel Tellado. Hi havia expectació per saber què diria sobre l'actual president de la Generalitat i de la gestora que dirigeix el PP a la Comunitat Valenciana, constituïda després de la dimissió de Carlos Mazón per la gestió de la Dana. Tellado ha elogiat la tasca de Pérez Llorca l'endemà que Francisco Camps reclamara a la direcció nacional del PP, concretament Alberto Núñez Feijóo, que doni veu a la militància perquè siga la militància qui triï el líder del partit i el candidat a la Generalitat.
20: En el gobierno valenciano están muchos de ellos. Juanfran Pérez Llorca los capitanea y lo hace con eficacia, con su buen hacer, con ese trabajo riguroso, callado y eficaz y una diligencia que son sello de calidad del trabajo que viene desarrollando en política desde hace ya muchos años.
15: Miguel Tellado també ha assegurat que en el pitjor moment, en referència a la dana, que no ha esmentat, el Partit Popular va estar al costat dels valencians.
20: En el peor momento, la Comunidad Valenciana se encontró con un gobierno nacional en contra de la comunidad, pero con un PP que supo estar al lado de los valencianos. Lo dijo el presidente Feijóo hace unos días aquí en Valencia. El PP está más comprometido que nunca con la Comunidad Valenciana y el gobierno de Pérez Llorca lo demuestra y lo demuestra a diario.
15: Ha donat per enterrat el model de finançament autonòmic que el govern central ha presentat a les comunitats autònomes, també a la Generalitat, i ha anunciat que el que presente un hipotètic govern del PP a Espanya serà just, solidari i durador.
4: Sí, mentrestant, a les Corts s'acaba el termini perquè els grups parlamentaris presenten les esmenes parcials i a la totalitat a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat per a l'any que ve i que el PP i Vox preveuen aprovar este mes, segurament després de donar el vistiplau als comptes, al projecte de pressupostos en el plenari del dia 24. Tots els grups han presentat esmenes.
15: Vox ha defès que s'inclourà per primera vegada en una llei la menció a la prioritat nacional. Les seues esmenes amplien fins a 3 anys el mínim d'empadronament per a rebre la renda valenciana, abans eren 15 mesos, i en vivenda fins a 5 anys, tenint en compte per a criteris de puntuació l'empadronament també dels pares dels sol·licitants. José María Llanos.
2: Por primera vez va a figurar en una ley la prioridad nacional. No en una ley, sino en 3 leyes. Va a figurar la prioridad nacional como principio rector expresamente en la Ley de la Renta Valenciana de Inclusión, en la Ley de Servicios Sociales y en la Ley de Vivienda.
15: I sobre esta exigència de Vox d'aplicar la prioritat nacional, el síndic del Partit Popular, Nando Pastor, ha dit que es tracta d'una qüestió semàntica i que ja s'aplicava l'arrelament en els anys del govern del Botànic.
13: Me sabe mal, pero no vamos a ser los primeros porque ellos se nos han adelantado. El Botànic en general, no solo Mónica Oltra, el Botànic en general, en materia de vivienda también, aunque no hacían ninguna, pero por si hubiesen hecho alguna, para aquellos que tenían que acceder a una vivienda, tenían también que estar empadronados, es decir, el arraigo contaba, ¿no? Muchas veces estamos delante de una cuestión semántica.
15: Per la seva banda, Compromís ha registrat 116 esmenes parcials que se sumen a l'esmena a la totalitat ja presentada. La coalició insisteix en la reforma de la llei d'expresidents, reduir en un 25% els càrrecs públics i augmentar els impostos a les grans fortunes. Joan Baldoví.
11: Proposem reduir en un 25% els alts càrrecs de la Generalitat i eliminar els assessors, el cotxe oficial i el piset de luxe de Carlos Mazón. En lloc de regalar 200 milions d'euros a les grans fortunes, com està fent el PP amb la col·laboració de Vox, aquests diners es destinen a la millora de l'educació pública, de la sanitat, dels serveis d'emergències i la resta de serveis públics.
15: I els socialistes han presentat una esmena a la totalitat a la llei d'acompanyament.
4: Bé, tot just avui, el PSPB ha presentat un projecte de pressupostos alternatiu al del Consell de Juanfran Pérez Llorca. La secretària general, Diana Morán, ha explicat que augmenta en 753 milions més els diners destinats a educació, sanitat, vivenda, emergències i interior. Per a posar de manifest, ha dit que els comptes del Consell són els de les retallades de serveis públics, són ficticis en el nivell d'execució, també inclouen totes les exigències de Vox.
15: Els socialistes han presentat el projecte per a 2026, per a enguany, però també per a 2027, incloent en aquest projecte els més de 3.700 milions que la Comunitat Valenciana rebria si s'aprova el nou model de finançament que planteja el govern espanyol. Diana Morán, secretària general del PSPB.
10: Con el mismo dinero con el que cuenta a día de hoy el señor Pérez Llorca, nosotros pondríamos 753 millones de euros más a cuestiones que para nosotros son fundamentales, como la educación, la cultura, la sanidad, los servicios sociales, la vivienda, las emergencias e interior. Esa es la primera columna.
15: En matèria de sanitat, els socialistes proposen un pla urgent de reducció de llistes d'espera i en educació la contractació de 10.000 nous docents i reducció de ràtios. També preveu 20.000 vivendes de lloguer social en col·laboració amb els ajuntaments.
4: Bé, de l'àmbit dels pressupostos, però generals de l'Estat, que el govern central vol presentar en la tardor, el PP i Vox han presentat sengles esmenes a la totalitat al Congrés per a frenar el projecte de llei orgànica impulsat per l'executiu espanyol per a la condonació parcial de 83.000 milions d'euros del deute autonòmic de diverses autonomies. La Comunitat Valenciana seria la tercera més beneficiada perquè l'Estat es faria càrrec de més d'11.000 milions del deute de la Generalitat.
15: Els dos partits de l'oposició reclamen que la norma no entre en vigor perquè diuen que naix d'acords polítics amb Esquerra Republicana de Catalunya. L'esmena a la totalitat que ha presentat el PP qualifica del projecte de llei sobre la reducció del deute autonòmic d'injust, insolidari i ineficaç per aconseguir els acords que afirma perseguir.
4: I de la investigació judicial de la gestió del Consell el dia de la Dana, avui ha declarat com a testimoni en el jutjat de Catarroja l'alcalde de Cheste, José Morell. Ha assegurat que la jutgessa que quan les alerts va arribar, eren les 8 i 11 minuts, ja duiem

0: 4 hores traguent gent de l'aigua. Santi Hernández.
1: L'alcalde de Xest, el socialista José Morell, ha declarat a la jutgessa de Catarroja que li va sorprendre molt l'enviament de les alert a les 20 hores 11 minuts d'eixe 29 d'octubre, perquè feia 4 hores que ja estaven rescatant gent. De fet, ha dit que van haver de rescatar uns 50 veïns amb mitjans propis de l'Ajuntament i del mateix veïnat. José Morell, alcalde de Xest.
2: Nosotros llevábamos desde aproximadamente las 4:30 con rescates de personas. Ya habíamos tenido alguno por la mañana, hacia las 10. Realmente que el mensaje a las 8:11 te llegara el mensaje, pues me resultó absolutamente marciano.
1: L'alcalde ha revelat que no va rebre cap comunicació ni cap alerta per part d'emergències de la Generalitat. Ha explicat que a les 8 del matí ja es van tallar els accessos als barrancs i que a aquestes hores ja hi havia gent atrapada. Després van convocar una reunió d'urgència a l'Ajuntament per a suspendre classes i totes les activitats municipals. Ha dit l'alcalde que totes les decisions les van prendre amb la informació que consultaven en la web d'AIMET i amb alguns radars.
0: Sobre la causa, la jutgessa ha informat avui que ha incorporat al sumari tota la documentació que va aportar ahir l'alcaldessa de València, Maria José Català, que va declarar com a testimoni.
3: En concret, aporta l'informe d'actuacions dels bombers de l'Ajuntament de València, captures de pantalla de missatges amb Mazón, amb Salomé Prades, amb Emilio Argüeso, i amb Pilar Bernabé, o regidors de l'Ajuntament de València, i també reclama els avisos rebuts pel Centre de Coordinació d'Emergències i cita com a testimoni l'alcalde Pedani de la Torre. Així mateix també incorpora els documents que ha aportat avui l'alcalde de Xest, el seu llistat de telefonades i les que l'Ajuntament va fer al 112.
0: I el president nacional del PP, Alberto Núñez Feijó, va encendre fa dos dies un debat polític en mesclar baixes mèdiques, les que donen metges i metgesses de família, i l'absentisme laboral injustificat del que va dir que era un càncer. Les crítiques sindicals i del govern central van créixer en la mateixa mesura que des del PP van sorgir veus que intentaven explicar el que Feijó va voler dir. Avui el Consell General de Graduats Socials, també la Fundació Justícia Social, han demanat no mesclar les relacions laborals amb la política i han documentat que les baixes laborals augmenten per l'envelliment de la població.
3: Segons el Consell General de Graduats Socials, la solució contra les baixes mèdiques no és retallar prestacions. L'informe apunta que el desgast físic es cronifica a partir dels 50 anys i que s'agreuja per les llargues llistes d'espera en traumatologia. Joaquín Merchant.
4: Y hay una complejidad en las causas. No hay una única causa ni culpable. Está el envejecimiento de la población trabajadora, cambios normativos, saturación sanitaria y nuevas realidades de salud, especialmente la osteomuscular y sobre todo la mental, y se combinan en un fenómeno ya multifuncional.
0: 17 minuts passen de les 3. L'Audiència Nacional obre juí oral al BBVA i aquí va ser el seu president, Francisco González, pels encàrrecs que va fer a l'excomissari Villarejo perquè espiara empresaris polítics i periodistes l'any 2014.
3: El jutge Antonio Piña també seu a la banqueta dels acusats, 14 persones més, entre ells els exdirectius del BBVA i el comissari jubilat pel suborn i 52 delictes de descobriment i revelació de secrets. El banc serà la primera empresa de l'IBEX 35 que serà jutjada en el denominat cas Tàndem.
0: La Fiscalia de Madrid demana l'absolució de Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, de l'assessora Cristina Álvarez i de l'empresari Juan Carlos Barrabés en el cas en què investiga la seva activitat professional en no trobar cap delicte en la conducta dels tres. La Fiscalia remarca en l'escrit de conclusions que cap d'ells no han obtingut cap retribució ni benefici econòmic addicional.
3: La Fiscalia també ha recorregut davant l'Audiència de Madrid la retirada del passaport a Begoña Gómez i a Cristina Álvarez ordenada pel jutge instructor Juan Carlos Peinado. El fiscal acusa el jutge Peinado de confabular per a adoptar esta mesura cautelar quan diu que els escortes de la dona del president del govern podrien ajudar-la a fugar-se.
0: I la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil ha enviat un nou informe al jutge Santiago Pedraz de la Audiència Nacional que implica l'expresident de Correus, Juan Manuel Serrano, en la presunta trama liderada per l'exmilitant socialista Leire Díez per a desestabilitzar procediments judicials que afectaven el PSOE i a l'executiu central.
3: Segons l'informe de Luco, els contactes entre Serrano, que abans va ser el cap de gabinet de Pedro Sánchez, i Díez es mantenien amb assiduïtat i amb multitud de missatges entre ells en què hi ha referències amb l'expresident de la CEPI que està investigat.
0: I el sindicat d'estudiants ha presentat la querella criminal anunciada dilluns contra el regidor de Vox a l'Ajuntament de València, Juanma Badenas, per entrar sense consentiment al local que usa el sindicat i que és de propietat municipal.
3: Una querella on s'aporten proves que no es tracta de cap inspecció, com Badenas va justificar, i que el regidor va entrar sense autorització al local. També reclama que s'incorpore a la querella la investigació que l'alcaldessa de València, Maria José Català, ha anunciat sobre estos fets.
5: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
0: La policia ha detingut la parella de la dona assassinada juntament amb la seva filla Mijas Màlaga. Això va passar dimecres. En 2026, 27 dones han mort assassinades.

signades per parelles o exparelles. El 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de la violència masclista. I la policia i un jutjat de València investiguen una presumpta agressió sexual a una menor de 17 anys de gènere

0: va perdre el sentit de la realitat amb fortes sudoracions i taquicàrdia. Després es va despertar nua en un llit. Va anar acompanyada de sa mare al centre hospitalari La Fe. Allí van confirmar que la jove havia sigut intoxicada amb la droga coneguda com Alfa. La investigació està ja tancada, tot només queden pendents algunes diligències per instàncies judicials.
1: I el jutge que investiga l'exdirector adjunt operatiu de la Policia Nacional, el DAO, José Ángel González, que va dimitir el 17 de febrer, veu clars indicis de violació a una subordinada, acorda obrir sumari per a un juí en l'Audiència de Madrid.
2: Una decisió que ha adoptat després de practicar les primeres proves mèdiques i psicològiques a la inspectora que va denunciar el cas, així com d'escoltar els àudios que li va enviar. La denúncia relata una agressió sexual dies després d'acabar la relació que havia mantingut amb el comissari i els missatges per part d'ell pressionant-la i manipulant-la psicològicament.
1: I una jutgessa de València ha imputat l'agent de policia que va colpejar per l'esquena una docent jubilada, tenia 68 anys, té 68 anys, que es manifestava a les immediacions de la Conselleria d'Educació durant la vaga educativa. El jutjat l'ha citat a declarar després de la querella presentada per la professora pels delictes de lesions contra la integritat moral i contra els drets individuals.
2: La professora agredida va aportar les nombroses imatges gravades pel mòbil on es pot veure com la gent l'aparta de manera violenta de la via pública empentant-la per l'esquena i fent-la caure a terra. La dona va ser atesa a causa de les ferides que li va provocar la caiguda contra l'asfalt i va requerir dos punts de sutura a la barbeta. La fiscalia s'ha mostrat favorable a la querella de la víctima de l'agressió sexual que s'investigue, de l'agressió policial, perdó, que s'investigue a la gent per tres delictes. El policia nacional serà interrogat en qualitat d'investigat el dia 24 de setembre en el jutjat d'instrucció.
1: 22 minuts, passen de les 3. Els danys dels animals salvatges a les collites s'ha portat els agricultors d'Elx a vigilar el camp fins i tot a la nit. Animals com ara porcs senglars, conills, muflons, busquen aliments als camps generant importants desperfectes en els cultius. Carolina Tarazona, redacció Alacant.
3: Fins a un 80% de vinya i ametler de la província d'Alacant minvats a causa de la sobrepoblació de la fauna cinegètica. Un problema que s'ha engrandit amb el pas del temps. Això ha obligat els agricultors a assumir jornades maratonianes per vigilar de nit, com explica José María Irles d'Elx.
4: Ser les 8, les 9 de les praques, quan el jabalí ix a menjar, fins a les 4 o 5 del matí, vigilant.
3: Ni les tanques ni els caçadors són suficients per a controlar els animals que danyen les collites de melons d'Alger, els albercoquers i altres cultius. Els afectats demanen l'autorització per a posar rampes i visors tèrmics. Ramon Espinosa, secretari tècnic de l'Associació Agrària de Joves Agricultors d'Alacant, reclama un sistema més àgil.
5: Lo que nos hace falta es un poco de voluntad política. La administración está muy cómoda, el problema es cada vez mayor. Hay que sentarse a hablar y poner en marcha otras medidas más útiles.
3: Demà, la Unió Llauradora i Ramadera ha convocat una concentració a la seu de les conselleries competents per a reclamar mesures urgents.
1: Bueno, fer una llogada al món és parlar des de ja fa temps de Trump. De l'odi a l'amor, en apenes unes hores, és el temps que ha passat entre els insults i les amenaces de Trump a Espanya i als espanyols i les espanyoles a l'inici de la cimera de l'OTAN i després les adulacions al final d'esta trobada. Carme Pastor.
6: Sí, Oscar, Donald Trump ha tornat a protagonitzar un canvi d'opinió. Espanya ha sigut molt generosa amb un pagament important, ha declarat de tornada a Washington. El govern espanyol assegura que no s'ha compromès a cap despesa per damunt del 2% després d'escoltar Trump amb un to amable que contrasta amb els retrets durant la cimera de l'OTAN. Espanya és una causa perduda, són mala gent, havia dit hores abans, passant de l'insult al càstig en demanar tallar la relació comercial. Missatges incendiaris davant de les càmeres que, segons Pedro Sánchez, són ben diferents a porta tancada.
7: Ha sido una charla informal, coloquial, en absoluto ha habido ningún tipo de tiranteza.
6: Tot això, el govern de Trump prepara un llistat de productes a embargar difícil d'aplicar perquè les negociacions comercials es fan en bloc amb la Unió Europea.
1: I els Estats Units han complit l'amenaça de Trump, la que va dir ahir també a Ankara, en la cimera de l'OTAN, que havia trencat l'alto el foc en Iran, i han bombardejat este país per segona nit consecutiva. Com a resposta, Teheran està atacant Kuwait, Bahrain i Qatar. És l'escalada més greu des de l'acord per a un alto el foc. Vicent Montagut.
8: Una desena de míssils han impactat al port de Shabahar, al sud de l'Iran. L'aviació nord-americana ha atacat també sistemes de defensa antiaèria. En total, 90 objectius militars, segons el Pentàgon.

0: Com a resposta, l'Iran torna a colpejar bases dels Estats Units a Kuwait, Qatar i Bahrain. Es moren de ganes d'arribar a un acord, diu Trump, hores després de donar per acabat l'alto el foc. Els carrers de l'Iran res apunta a la distensió. Milions de persones han donat l'últim adeu a Ali Khamenei, l'exlíder suprem del país, assassinat en el primer dia de guerra. El soterren a Mashhad, la ciutat on va néixer després d'un funeral que s'ha allargat una setmana. Un acte religiós on s'ha promès venjança. En molts cartells es repetia un missatge: matarem a Trump.
1: Bé, i ara, ara un obituari. It's a heartache. Nothing but a heartache. La veu trencada de la cantant i compositora Bonnie Tyler s'ha apagat avui als 75 anys.
2: La cantant galesa, icona del pop-rock dels 80, va ser operada d'urgència el passat mes de maig a Portugal i va ser induïda a un coma del qual ja havia eixit. Tot i que el seu estat de salut havia millorat, finalment no ha pogut superar les conseqüències de l'operació. Això que escolten és Is a Heartache, un dels seus grans èxits.

0: El final d'avui, de les notícies del migdia, és absolutament musical. Avui s'estrena Tecno 90, la història... Tecno 90, la història del sonido de València, està en castellà. El documental, que té la participació d'Apunt, reivindica el so de València com un moviment cultural de llibertat creativa i sessions ininterrompudes. Maje Jorge ja ho ha vist.
1: Mentre la moguda madrilenya ocupava titulars, a València s'estava escrivint una altra història de cabines, sintetitzadors i DJs que apostaven per nous sons. Juan Carlos García, productor del documental.
2: Gente que iba fuera a traer música que no se escuchaba en ningún otro sitio nada más que aquí en València.
1: Josep Miret, guionista del documental.
3: I m'agavís posaren ja el punt sobre la I, no? Agarrant aixes músics que treballaven en aixos grups de pop-rock i tocaven sintetitzadors, música electrònica, des d'estudis de gravació, ja sense bateria, sense guitarres, i això sí que és el que dona el peu a tot el que vingui a la revolució de sonido de València.
1: El documental rescata les seues veus i posa rostre als quals, avançats al seu temps, van convertir València en un referent internacional. Òscar Montón, realitzador del documental.
4: Sobretot de primera mà, perquè el que molta gent no sap és que, bueno, pues que aquests músics són en realitat la gent que feia esta música que tota la població valenciana ballava en les discoteques, no?
3: Uns són de Silla, els altres són de Sagunt, altres són de Pujol, altres són de València Capital, i anaven fent ixa música i ja començaven a funcionar, se punxaven les discoteques.
1: Més de 40 entrevistes i 50 hores d'arxiu inèdit reconstruïssin el llegat que va transformar per sempre la música.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
2: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
3: Les llengüetes de punts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
4: Suor! Bíceps! Cremar calories!
5: Tira-li, enxufa-li!
4: Avui parlarem de vocabulari de gimnàs. Hem vingut a patir!
6: No pateixis, sé el que em faig. M'entrenaré al màxim?
4: Iep, aguantes, machos, tu! Menys begudes isotòniques, que així hem vingut a aprendre.
6: Ah, vale.
4: El gimnàs és un món fascinant i cada dia milers de valencianes i valencians hi van per a perdre pes, lligar, abaixar el colesterol, lligar, enfortir el sòl pelvià, lligar... I'm sexy and I know it. Tot i que amb esta suor i esta olor d'aixelles, no sé qui lligarà.
7: A mi això no m'agrada.
8: Quasi m'ha entrat un infarto.
7: Això és una merda.
4: Però és cert que el gimnàs és un món molt marcat pels castellanismes i pels anglicismes.
9: Very, very beautiful.
10: Good morning, good afternoon, good night.
4: La meva missió en esta llengüeta és oferir-vos idees de vocabulari del gimnàs en valencià i superar el meu rècord d'esquats.
11: Jo de tu aniria amb compte, perquè volen fer un entrenament més dur que el teu.
4: 3, 4... Un altre exemple són les mancuernas o dumbbells angleses. Una forma de dir-ho en valencià és manuelles, que poden servir per a fer bíceps normal o bíceps de martell.
12: Molt millor.
4: Fent esta llengüeta he cremat una caloria. Millor això que no res, no?
13: Molt bé, estupendo!
4: Fins a la pròxima llengüeta!
14: I jo m'haig de posar a entrenar-me.
0: A Punt Ràdio.
15: Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en 2 minuts.
16: Un 9 de juliol, el Trinquet de Sagunt acollia la partida del segle. Era la final del campionat individual d'escala i corda que enfrontava dos llegendes, Paco Cabanes, el genovès, i Álvaro Navarro. Álvaro. Sí, era una final, i qualsevol final té ingredients d'emoció afegits, però aquella va ser especial. Es va convertir en un duel èpic.
17: I això se cau a terra. Que vinguen els bombers, que vinguen els...
16: Quina partidassa van entregar estos dos titans de la pilota. La rivalitat entre el genovès, un jugador veterà amb àmplia trajectòria i una tècnica depurada, i Álvaro, un jove talent amb una força i una pegada impressionants, havia crescut progressivament durant la temporada. Esta final es presentava com el capítol final, el xoc definitiu que ho decidiria tot.
17: Álvaro Socarrant, el 15 de 9. Ahí está el Cerro de Estalila.
16: Amb una immensa expectació mediàtica, la ràdio, la televisió i la premsa escrita dedicarien una àmplia cobertura a esta cita esportiva. I, per descomptat, ple absolut a Sagunt, amb aficionats arribats de totes les comarques valencianes i de més lluny. L'ambient era particularment emocionant i, en ocasions, el públic fins i tot s'oblidava de la necessària concentració dels jugadors.
18: No sé... Que si aplaudixes més, me'n vas, diu.
16: I la partida, una batalla que no decebria cap expectativa. El genovès, amb veterania i intel·ligència tàctica, intentava controlar el ritme del joc i aprofitar les errades d'Álvaro. I per l'altre cantó, Álvaro va desplegar tota la potència i l'ímpetu d'una joventut en estat de gràcia. La tensió era palpable en cada punt. El marcador alternava avantatges per als dos jugadors. Finalment, el genovès va aconseguir la victòria i es va proclamar campió individual en una partida que era ja llegenda.
17: 15!
16: L'abraçada final entre els dos jugadors, a pesar de la tensió, va posar un remat gloriós a un cara a cara històric que, encara avui, es recorda amb fervor. El 9 de juliol del 1995.
15: Comprimits efervescents.
16: Veni Parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
4: Bon dia, gràcies per visitar-nos de nou en Veni Parlem, el podcast de Llengua d'Apunt. Soc Aina Monferrer i avui ens centrarem en consells a l'hora de respondre a les comprensions orals i escrites de les proves de certificació de valencià, sobretot d'Escola Oficial d'Idiomes, però també per a la comprensió escrita de la Junta Qualificadora. A més, estos consells de cara a les comprensions també vos servirien per a proves d'altres llengües, ja que funcionen exactament igual en els nivells equivalents. Un 2x1 lingüístic. Així sí que mateu dos pardals amb una pedra. En sentit figurat, que som animalistes. I ara us presentaré els tres convidats i convidades d'avui. Lourdes és professora de valencià d'Escola Oficial d'Idiomes i a banda també és autora del podcast Gem Random, juntament amb Quim Horta i fins fa poc també amb Empar Puerto. Bon dia, Lourdes.
5: Bon dia, Aina.
4: També tenim a Núria, també professora de valencià de l'Escola Oficial d'Idiomes de Saidia i coordinadora de les proves de certificació de Saidia. T'acompanyem en el sentiment, Núria. Com estàs?
8: Bon dia. Molt bé. Estrenant-me en el món dels podcasts.
4: De categoria. I per últim, també ens acompanya Carles Plasencia, que treballa al Servei de Llengües de la Universitat de València i també té formació de professor de valencià. Estàs nerviós?
12: Jo gens en absolut, estic comodíssim.
4: Primer de tot, vull fer-vos algunes preguntes que poden interessar a l'alumnat. Quins consells doneu vosaltres de cara a preparar-se la part de les comprensions de les proves orals?
8: Escoltar molt la llengua, més enllà del format exercici de la certificació, no? Perquè al final molta gent ve a classe i no, és que no té un contacte real amb la llengua, no? Aleshores, si no tens aquesta escolta continuada, què podem fer?
4: D'acord, pot ser escoltar podcasts com ara Gem Random.
5: Per exemple, molt recomanable aquest podcast, la veritat.
4: I què recomanes, Lourdes, per a l'expressió escrita?
5: Que llegen molt. No pots escriure sense llegir. Algú podria cantar sense escoltar música? Segurament no. Doncs el mateix amb això. Si no llitges, no pots escriure, és impossible.
4: Estic d'acord. I què els recomanes? Els recomanes, per exemple, algun mitjà de comunicació, periòdic digital?
5: Jo, en realitat, el que es recomana és que busquen àrees d'interès, el que a ells els agrada, que al final la llengua és un vehicle per arribar a molts llocs, per tant, si vos agrada la física quàntica, doncs llegiu, per exemple, Mètode, que és una revista de la Universitat de València que està molt bé. Si vos agrada el futbol, doncs llegiu Apunt. I un poc a partir d'ahí la gent, si al final llegeix coses que li interessen, l'aprenentatge sempre és molt més agraït, no?
4: La motivació, com hem remarcat moltes voltes així, és fonamental per aprendre.
8: Clar.
4: El patiment no val.
12: Al final, en realitat, així tenim la sort que podem fer una immersió lingüística. Aleshores, és allò que faries en castellà, si és que la teva llengua primera és el castellà, fes-ho en valencià perquè tens els mitjans per fer-ho en valencià.
8: Exacte. Jo a les primeres classes sempre dic, esteu estudiant valencià? On? Sorpresa, a València, no? I quina llengua es parla a València? Doncs aprofiteu, no? Que no esteu estudiant xinès o àrab.
4: I ara que parleu de les classes, per què creieu que val la pena matricular-se a les classes presencials d'Escola Oficial d'Idiomes, Núria i Lourdes? Jo crec que val molt la pena, eh?
8: Val moltíssim la pena, bàsicament perquè la gent que ve a classe acaba entenent que la llengua són moltíssimes coses i no només un títol, que moltes vegades la gent que s'hi presenta per lliure ho veiem, que no tenen cap respecte ni tan sols per adreçar-se a tota la gent que estem organitzant les proves.
4: Sí.
8: Quan estem en els nivells C, la gent directament ens pregunta en castellà, no? Perquè no tenen cap tipus de sensibilitat. I això, en canvi, en els alumnes es nota que hi ha una actitud totalment diferent i gent de nivells molt més baixets, com ara B1, que tenen moltes més limitacions lingüístiques, fan l'esforç de parlar-nos en valencià en comparació a la resta, no?
4: I tant que sí. Però, per exemple, si no podem assistir a aquestes 4 hores d'Escola Oficial d'Idiomes a la setmana i tenim la sort d'estar 20

0: vinculats a alguna universitat, perquè estem estudiant, perquè hi treballem. Tenim els serveis de llengües, no, Carles?
1: Així és. Nosaltres, el Servei de Llengües de la Universitat de València, oferim molts recursos perquè la gent aprenga valencià i moltes altres llengües.
0: Com ara, quins grups de conversa, pot ser?
1: Sí, els grups de conversa, que jo crec que és una cosa bastant interessant perquè practiquen directament la comunicació oral, específicament. A banda d'això, també, els grups de conversa es fan en uns centres on hi ha com una quantitat de recursos molt diversos per a aprendre molta gent, entre les quals està el valencià, i que són autoaprenentatge, però també tenim a persones que t'assessoren en el teu procés d'aprenentatge i t'acompanyen.
0: I això quants diners costa?
1: Això és totalment gratuït si estàs vinculat d'alguna manera a la Universitat de València, si hi treballes o si hi estudies.
0: Això és una ganga.
1: Total.
0: Ho tenim també a la Universitat d'Alacant, a la Universitat Jaume I de Castelló i a les altres, imagine que també a les públiques. I després també m'agrada que em corregisquen redaccions. Això també ho oferiu de vades?
1: Sí, sí, sí. A veure, nosaltres els exercicis d'expressió escrita o qualsevol exercici de resposta oberta ens els pots deixar allà en el centre d'aprenentatge de llengües i nosaltres el corregim i fins i tot després pots anar amb l'exercici i amb una tècnica. Aquesta persona, diguem que t'explica quines són les errades o les coses que podries millorar, etcètera.
0: Sí, sí, individualment.
1: Sí, sí, sí. I també una cosa molt guai que fem és que corregim i traduïm els materials docents en valencià al professorat, clar, perquè així quan les classes a la universitat que són en valencià tinguin la màxima qualitat lingüística possible en valencià, clar.
0: Aleshores, tots aquests docents, jo què sé, de dret, de farmàcia, que no tenen temps, pot ser, de traduir tots els seus materials o coneixements, poden tindre este servei i oferir els apunts en valencià als alumnes.
1: Exacte, sí.
0: I no ho estem aprofitant? Com pot ser? Com pot ser?
2: Ben i parlem. Un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
0: Bé, i després d'esta entrevisteta passem a explicar alguns consells per a preparar-se les comprensions orals i escrites. Si vos sembla bé, Lourdes, Carles, Núria, aniré comentant idees i podeu anar complementant-les quan vos vinga de gust. Em podeu interrompre i el que siga.
3: D'acord. Molt bé.
0: Endavant. Doncs, a veure, per exemple, s'ha de llegir molt bé l'enunciat per fer el que realment ens demanen. I per si vos volíeu presentar a un examen de matemàtiques, així vos adoneu que no esteu a l'aula que toca. Penseu que esteu en una aula de valencià. Núria, Lourdes, heu vist moments de crisi en la part de comprensions de les proves de valencià per no haver llegit bé l'enunciat?
3: Sí. Jo crec que és com l'error més habitual, sí. Ve donat per no haver llegit bé l'enunciat, per no haver entès què és el que has de fer.
4: Clar. Sí, hi ha una tasca, no, que genera molts problemes perquè la gent no acaba d'entendre bé l'enunciat i jo a classe sempre insistisc. Llegiu-ho molt bé el dia de l'examen i sempre el dia de l'examen la gent que va per lliure moltes vegades et pregunta, sí. No estic entenent què sí. Se'm demana, sí.
0: Tants fragments com paràgrafs o idees i cada idea correspon a un fragment.
3: Però coses més bàsiques com passar en net les respostes, vull dir, hi ha gent que se li oblida i és com, a veure, és que si no, no et podem corregir l'examen.
0: Hi ha una plantilla i s'ha de passar en net.
1: Això vol dir que no han treballat suficientment la comprensió perquè no estan entenent els enunciats.
3: Correcte. Efectivament.
0: I segurament no han assistit a classes perquè si no ho haureu explicat, no? Uh-huh. Aleshores, no vos heu de marejar tampoc en les comprensions orals perquè cada part de l'àudio correspon amb la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3, és a dir, que la informació que apareix en l'àudio apareix seqüenciada i això no sé si ha causat algun tipus de confusió en els vostres alumnes.
3: Sí, o sigui, també és com que l'àudio al final t'inclou totes les instruccions que has de seguir, no? Et diu, ara tens un minut per escoltar, ara tens un minut per respondre. La gent s'atabala, no fa cas. Simplement has de limitar a obeir quan vens a l'examen de comprensió oral. I quan et diu, passa en net, passa en net. Perquè després hi ha molta gent que el que li passa és que li falta temps. I llavors no acaba l'examen.
0: En les comprensions orals heu de tindre en compte que podeu trobar-vos un àudio que no necessàriament pertany al valencià estàndard, sinó que pot ser un àudio de registre més col·loquial o més formal o d'un altre àmbit d'ús de la llengua, no? O pot ser un text literari, fins i tot podeu trobar-vos el que vos he dit, maneres de parlar que no pertanyen al territori valencià. Lourdes, Núria, Carles, quin és l'àudio que més vos ha sobtat dels que heu trobat en una comprensió oral?
1: Jo recordo un que era un tall d'una entrevista d'un programa d'apunt, d'un programa de ràdio. Uh-huh. Era en la Siacova, perquè la Siacova, diguem que integra la comprensió oral, has d'elaborar un text a partir de l'àudio, que has de recollir la informació i després elaborar un text amb aquesta informació, no? Allà, sí. Mediació, no?
0: Correcte, això és mediació.
1: I comprensió oral. I era una entrevista sobre... feien una comparativa

0: entre el cinema i la literatura, però sí, l'entrevista no quedava molt, molt clar. Clar, era un nivell C2. I sí, recorde com una comprensió oral potent, que també, a veure, és un nivell C2 i la gent també ha de saber a quin nivell s'està uh-huh presentant.
1: De fet, a mi mateixa em costen les comprensions, sobretot les comprensions escrites, a mi em costen moltíssim de resoldre.
2: Sí, de vegades has de llegir moltes vegades, clar, no?, i detectar quines paraules clau estan fent que dos frases super semblants, no?, en la d'opció múltiple, per exemple, faça que una no siga correcta i l'altra sí, no?
1: I sobretot si ho entreneu en classe, doncs millor, al llarg de tot el curs, anant practicant i saber el que s'ha de fer. No arribar a l'examen i no tindre clar ni el que t'estan demanant, no?
2: Clar, i no arribar a l'examen i fer 5 anys que no llitges.
1: En València.
2: Clar.
1: Aleshores, en les proves de comprensió oral, com indiquen les instruccions, teniu només 2 escoltes de l'exercici i el temps és limitat. Per descomptat, no van parant l'àudio al ritme de cada un. Per tant, com ha dit Lourdes, és important que aneu seguint les instruccions de l'àudio i també és important que entreu a la prova de comprensió amb una certa relaxació concentrada, que pareix això un oxímoron, però heu d'intentar evitar pensaments negatius sobrevinguts perquè vos poden bloquejar. Aleshores, heu d'estar ahí relaxats però concentrats. I encara que en una primera escolta no hàgiu entès molta cosa, heu de mantenir-vos igualment atents i relaxats de cara a la segona escolta.
3: Clar, al final les tasques de comprensió oral estan previstes perquè s'escolten 2 vegades. Per tant, si en la primera escolta no has pogut omplir tots els buits o no has pogut respondre totes les preguntes, no passa res, perquè és que precisament per això està la segona escolta. Per tant, calma. I també passa una cosa en les comprensions, o com a mínim als meus alumnes els passa, que sempre pensen que els han eixit pitjor del que realment els han eixit. Tenen com una percepció molt esbiaixada del seu propi examen. Mm-hmm. Sempre hi ha com en pitjor sensació de la que realment després és. No
1: tant
3: sé.
1: En les orals com en les escrites?
3: Sí, sí, en les expressions no. En les expressions pensen que els han eixit millor, sí, però en les comprensions...
1: Sempre pensen que... Sí.
2: De fet, les comprensions solen ser les parts que millor van, no?
1: Sí, sí, excepte que després de les comprensions, tant oral com escrites, hi ha una de les 3 proves, almenys en Escola Oficial d'Idiomes, que és més complicadeta, no? La del que diuen això de...
3: Sí, la dels buits.
1: Omplir buits amb alguna cosa. Com funcionen? Per exemple, Núria, ens pots explicar això d'omplir buits en la comprensió oral?
2: Doncs en la comprensió oral normalment especifiquen un màxim de nombre de paraules, tipus 2 o 3, i està la frase parafrasejada, és a dir, no està literalment tal com l'estàs escoltant en l'àudio, no? Però després el concepte que hi has de posar sí que ha de ser literalment el que escoltes. No pots fer una interpretació, no?
1: Correcte.
2: I la part bona és que si t'equivoques en alguna qüestió ortogràfica, que sol passar molt, sí, i qüestions prou grosses, però en aquesta part no passa res.
1: No passa res perquè se suposa que estem avaluant la comprensió oral, no l'expressió.
2: Sempre que eixa xicoteta falta no canvia, que pot passar el concepte, no? De vegades una grafia pot canviar el
1: significat. I en la part de la comprensió escrita, ixe exercici temut d'omplir buits amb una paraula, això a Lourdes?
3: Això és una miqueta complicadet, perquè...
2: A mi em resulta difícil.
3: Sí, és molt difícil.
1: A mi també.
3: Has d'omplir sols amb una paraula i ixa paraula pot ser moltes coses. Jo el consell que els dones sempre és que han de llegir la frase sencera, perquè clar, és que no pots arribar al buit i esperar entendre què necessita aquesta oració, no? Llavors has de llegir la frase sencera i pensar què necessite jo en este buit perquè la frase tinga sentit i tinga el sentit que el text demana, perquè pot ser la frase demana un verb i algú em posa una preposició, això no li dona coherència. Per tant, què necessite jo ací perquè això s'entenga? Jo crec que és un bon consell.
1: Per exemple, vos poso un exemple. Si teniu un tros d'un text que diu «Vaig comparar les meues habilitats culinàries amb les del meu germà i de sobte els comparatius em van deixar en evidència». Ahir sabríeu quina paraula pot anar-hi?
2: Greuges, no? Greuges comparatius.
1: Els greuges comparatius. I per què no podria ser els desajustos comparatius?
3: Perquè això és una col·locació lèxica, no? Llavors, ahir hem de tindre també un coneixement un poquet ampli del vocabulari, que clar, en un nivell C1-C2 és el que es demana, i hem de conèixer, doncs, quines són les expressions més habituals en la llengua, quines paraules se'n demanen una al costat de l'altra...
1: Sí, que has de tindre un coneixement aprofundit del vocabulari i de la fraseologia, de les col·locacions, com molt bé ha dit Lourdes. No val qualsevol cosa, ha d'haver una precisió lèxica. Aleshores, tampoc, si algú s'equivoca en alguna paraula de...

0: d'eixa part, doncs també hi haurà altres parts per avaluar la comprensió escrita i pot anar compensant-se, no?
1: Clar. Sí, solen compensar-se. Aquesta és la que sol eixir més fluixeta, no? Però les altres dues solen anar millor.
0: I després també en les comprensions és important que només una de les opcions és correcta i que sempre se vos està demanant si és correcta segons el contingut del text, no segons el coneixement del món. És a dir, si esteu escoltant una entrevista en la qual l'entrevistat està dient que la Terra és plana i que les vaques volen, la resposta correcta serà que la Terra és plana i que les vaques volen, encara que vosaltres sapieu que en el món real se suposa que no és així.
2: Esperem que no es facin apologia del terraplanisme les proves de certificació, per favor. No. Però sí, efectivament, és el que estàs comentant, Aina, o sigui, no se vos està demanant, no és un passapalabra, no?, a veure qui sap més coneixements enciclopèdics, sinó volem saber si heu entès el text.
0: Aleshores, voleu afegir algun consell per a les comprensions?
2: Que llegiu i escolteu.
1: Sí, sobretot això.
0: I en aquest cas, podeu recomanar algun podcast, algun programa d'apunt per a l'escolta, per a millorar l'escolta?
1: Jo és que en els podcasts no sóc objectiva, diria gent random, perquè és un molt bon
0: És un molt bon podcast de literatura i en general de pensament.
1: De fet, jo el recomano moltíssim a classe, de veritat, o sigui, i a la gent li agrada moltíssim sempre.
2: És la meua gent, Núria Martínez.
0: I des de Gent Random, quin podcast recomanaríeu?
2: Jo recomano molt Sinestèsia, que són els nostres germans majors de Ràdio Godella.
0: Sí, Ràdio Godella, clar. Que es graven molts podcasts allí. Està el mític tècnic de so, que no
2: recordo. Jordi Coll.
0: Jordi Coll.
2: I també vos recomanaria la de Parquineu, que són les Germanes Menudes. I són dos podcasts molt diferents, així que pense que pot abastar com un ampli ventall d'interessos. Així que vos recomano molt els dos.
0: I Carles?
3: Jo recomano a l'estudiant de la universitat, recomano molt que es posen les quad, este que hi ha en Instagram, en
0: les quad de 3-10?
2: Sí, és de 3-10
3: i d'apunt.
0: Sí.
3: I que és com un producte transmèdia, no? Sí. I que crec que és bastant interessant. I a banda que és com una oportunitat per a utilitzar, o sigui, per a consumir contingut en xarxes que estigui en valencià i que estigui molt a prop.
0: I que pot connectar amb gent jove que té ganes d'anar de festival i fer coses així de festa. I llibres, molt ràpidament, una rondeta ràpida. Un llibre, Carles, que recomanaries?
3: Jo no vaig a recomanar un llibre, i el que vaig a recomanar és premsa, perquè crec que necessitem que la gent llegi a premsa en valencià, i crec que una bona oportunitat per a llegir en valencià pot ser La Directa, que és un mitjà cooperatiu molt guai
1: i molt ben escrit.
3: Sí,
1: molt ben escrit. Contingut molt interessant.
0: La Directa, molt bé. Núria?
1: Jo recomanaria una novel·la que li agrada molt, l'ha recomanada molt ja i sempre agrada moltíssim a molts perfils diferents de persones, que és Gina, de Maria Climent.
0: No la conec, Gina.
1: Molt divertida i molt completa.
2: Doncs jo vos recomano Irene Solà, perquè últimament estic pensant molt en Irene Solà. Té tres llibres, els dic, Canto jo i la muntanya balla, i Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres, i diria que són de dificultat creixent, lingüísticament parlant.
0: Són per a ser UC2.
2: Sí, però és una cosa bastant increïble.
0: Sí, innovadora de literatura universal.
2: Sí. Uh-huh.
0: Molt bé, doncs passem al joc molt ràpid. Farem un joc en el qual escoltareu algunes cançons i haureu d'endevinar de qui són, i a banda també haureu de dir quina varietat dialectal hi ha, perquè també podeu escoltar en les comprensions orals maneres de parlar de diferents llocs. Esteu preparades?
4: Sí. Sí. Ven i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
0: Vinga, a veure qui ho sàpiga, que diga jo, d'acord? La primera cançó.
5: S'està mirant el carrer que dins de casa. Quan ningú ens veu la cosa canvia. S'està mirant el carrer que dins de casa.
1: Aquest és un temacle, m'encanta tot el disc Ronaldo i Clara, de Lleida.
0: És l'últim disc, no?
1: Sí, és l'últim disc.
0: Reinaldo i Clara, s'està millorant el carrer. I quina varietat dialectal utilitzen? És català oriental o què és això?
1: És occidental, són de Lleida, no? I a Lleida parlen un català molt semblant al nostre.
0: Paregudet, correcte. Bé, doncs passem a la següent cançó.

0: sense tronc.
1: Algú la sap?
2: Sí, aquest és Pau Vallvé.
1: Pau Vallvé, Berenar Sopar.
2: Sí, el nom de la cançó no me'l sabia, però és Pau Vallvé. Pau Vallvé és que nosaltres som molt fans de Pau Vallvé perquè encara ens queda un poc de ser indis.
1: De ser indis i portar tot ebacs.
2: Sí, de ser un poc pop català, així una tranquil·let.
1: I Pau Vallvé parla també català nord-occidental, subdialecte nord-occidental,
2: no, o no? No. Este, Pau Vallvé parla català oriental.
1: Català
2: central, no? Concretament.
1: Sí, subdialecte central és un altre estàndard que pot aparèixer en alguna comprensió oral d'alguna prova. Posem l'última cançó.

0: Maria Jaume, des de Mallorca, Resaca, a sa platja.
1: Et saps el nom i tot de la cançó, sí. Molt bé, Resaca a sa platja, i se sa d'ahir, això que és un error?
0: No, l'article salat, que en l'oral, bueno, de Mallor, bueno, no sé, mallorquí
1: Balear.
0: O balear en general, s'utilitza bastant. És molt guai el que s'està fent a Mallorca musicalment, eh? O sigui, Antònia Font va sentar un precedent, mm-hmm. i encara estem recollint els fruits. Jo, bueno, com a popi que declarada, us recomano molt el que s'està fent, perquè no només Maria Jaume, hi ha molts grups fent coses molt, molt guais.
1: No cal disculpar-se, per ser indie ni popi.
0: Bueno, un poquet sí, perquè
2: sí,
0: ja estem en 2023,
2: boomer, sí,
0: ja
2: sí.
1: De construir-nos. Doncs, heu encertat les tres. No sabia els vostres gustos musicals. Mira, ha sigut casualitat. Moltíssimes gràcies per haver vingut, Núria, Lourdes i Carles. Ha sigut un goig tindre-vos així.
0: Gràcies a tu per convidar-nos.
2: Sí, moltes gràcies.
1: Com acostumem a fer en Venir Parlem, tanquem amb una reflexió al voltant de l'aprenentatge de llengües. Hi ha un consens internacional enorme a defendre que la motivació és un dels factors fonamentals que determinaran l'èxit o el fracàs de l'aprenentatge de llengües, encapçalat per científics com ara Gardner, Lambert i Krashen. En concret, l'investigador hongarès que treballa al Regne Unit, Zoltán Dornyay, ha estudiat amb deteniment les possibles estratègies de motivació a l'aula de llengües. Estic segura que Dornyay gaudiria amb les classes de valencià que tant Lourdes Frasquet com Núria Martínez imparteixen a l'EOI de València a Saidia. Així com amb la dinamització en Twitter, o també conegut com a X, contra els prejudicis lingüístics negatius que fa Carles Plasencia, des del compte del Servei de Llengües de la Universitat de València. I fins així el Venir Parlem d'avui. Ens veiem en el pròxim podcast.
3: Adéu!
4: Venir Parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
5: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
6: Les llengüetes d'apunts de llengua.
5: A Punt Ràdio.
7: Què m'han dit? Que a la cooperativa busquen gent per arreplegar ametlles aquest estiu?
8: Ah, sí? Però a estall?
7: Uf, però la faena és a estall.
8: Exacte, el que arreplegues és el que cobres.
9: Dóna molta faena, també.
8: Treballar o anar a estall vol dir que no cobres per hora, sinó per faena feta.
9: Sí, claro, es que tot això ho he viscut jo.
8: I si no t'afanyes, pots passar-te el dia suant per 4 duros.
10: A veure això quan s'acaba, que si no, mos torrarem tots.
7: Treballar a estall no serà una altra manera de dir autoexplotar-se?
8: Dona, però si et poses les piles, fins i tot pots guanyar més que amb un sou fix. Mon pare, quan era jove, diu que treballava a estall i guanyava el doble que altres perquè no parava ni a esmorzar.
11: A mi això no m'agrada.
7: Si tens un mal dia o fa molta calor o estàs fotuda de l'esquena, ja perds diners.
12: Això és de veres.
13: És de veres, és de veres.
7: No, tens seguretat.
14: És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
7: Però també tens més llibertat perquè vas al teu ritme.
8: No tens un encarregat pesat damunt cridant-te cada 10 minuts. I si treballes en colla i vos organitzeu bé, encara millor.
15: No millor, molt millor.
7: I si el patró se n'aprofita i et fa fer més faena de la que has pactat, què? El tracte ha de ser clar. Preu, quantitat i condicions.
15: L'esmorzar i el crema i el ron i tot això, ja el que no m'ho lleven.
8: Mira, va, m'ho pensaré i així ja puc dir algun dia en la meva vida que he treballat a estall. Fins a la pròxima llengüeta!
5: A Punt Ràdio.

0: Són les 4.
1: A punt. Notícies.
0: L'Institut de Salut Carlos III ha fet públic el nombre de morts relacionades amb les altes temperatures des que va començar juliol, concretament entre l'1 i el 8 d'este mes. Alejandro Molés.
2: A casa nostra, i segons esta institució, han sigut 29 les persones mortes, 10 d'elles ahir mateix. La pràctica totalitat de les persones mortes tenien més de 65 anys d'edat, 13 d'elles eren dones i 16 homes. A escala estatal, l'Institut de Salut Carlos III considera que durant els primers 8 dies de juliol, vora 500 defuncions són atribuïbles a les altes temperatures.
0: I avui és el quart i tot indica que últim dia d'esta segona onada de calor de l'estiu a la Comunitat Valenciana, una jornada on les autoritats no han activat cap avís roig per altes temperatures.
2: En estos moments on més calor fa, segons les dades aportades per la BAMET, és al terme de Requena, concretament en la zona de Casas del Río, on els termòmetres marquen 41,3 graus i superen els 40, estan, entre d'altres, les poblacions de Jalance, Orihuela, Ayora y Villena.
0: El president del Partit Popular a la Comunitat Valenciana i cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, reitera que el seu futur polític per a ser candidat a la presidència de la Generalitat dependrà del que decidisca el Partit Popular. Rubén Dempere.
3: Sí, preguntat sobre este assumpte, Pérez Llorca assegura que no és una qüestió que el preocupe i que està a disposició del partit.
4: No pido nada a cambio. Mi partido me pidió una misión. Y yo la voy a llevar hasta el final, que es gestionar bien las cosas mientras yo sea el presidente de la Generalitat. Cuando llegue el momento de decidir quién debe ser el candidato de mi partido, yo estaré acatando lo que se me diga.
3: I de moment, la direcció nacional del PP no es pronuncia sobre el futur polític de Pérez Llorca, tot i que el secretari general Miguel Tellado ha lloat el treball fet per l'actual president de la Generalitat.
5: Con su buen hacer, con ese trabajo riguroso, callado y eficaz, y una diligencia, que son sello de calidad del trabajo que viene desarrollando en política desde hace ya muchos años.
0: En sucesos, la policía busca l'home que este matí s'ha endut amagat el seu fill, un nadó que estava ingressat a l'Hospital Sant Francesc de Borja de Gandia després de donar positiu en cocaïna.
2: El bebé estava sota la custòdia de la Generalitat i el pare i la mare estan investigats per aquesta circumstància. Segons ha confirmat a punt, la policia tracta de descobrir el parador del nadó i manté retinguda la mare per possible implicació en el furt que ha ocorregut a les 7:30 del matí. El pare ha eixit amb el nadó dins d'una bossa per la porta principal del centre hospitalari.
3: Parlem d'una necrològica, la de Bonnie Tyler. La cantant galesa estava en coma induït des de finals de maig, després d'haver-se sotmès a una cirurgia d'urgència. Tenia 75 anys i ha mort en un hospital de Portugal, el país on ha residit durant els últims anys.

0: En el temps dels esports, el València ha presentat avui oficialment Guido Rodríguez, que es queda en el club de Mestalla amb un contracte fins al 2028. El migcampista argentí, que era una petició directa a l'entrenador Corberán, s'ha mostrat feliç per renovar i ha admès que el tècnic ha sigut una peça clau per a prendre la decisió. A l'acte han assistit el CEO de futbol, Ron Gurley, i Javier Solís, director general de l'entitat valencianista. Guido vol que el seu treball ajudi l'equip a arribar al lloc, diu, que es mereix.
1: De Carlos para que yo esté acá, fue alguien que quiso que me quede, tanto con él como el club, al 100% con el proyecto del club y que quiero ayudar a llevar al club a donde se merece. La ambición de querer ir a más, de seguir mejorando todos juntos, nosotros los jugadores individualmente, el club como institución y unidos, ir para adelante y hacer una buena temporada.
0: Fins així l'última hora informativa. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
2: Som la veu de tots. Som a Punt.
3: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9. I Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
4: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
5: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
6: Salutacions amb afecte, amics i amigues d'Apunt Ràdio, de les vesprades de la Ràdio Autonòmica Valenciana i d'estos moments especials que recuperem amb ganes, perquè ens van deixar bon sabor de boca. Aprenentatges, descobriments, curiositats i ganes de fer xerrades al voltant d'allò que va ser protagonista. Comencem pegant la campanada. En un any de commemoració, perquè el Micalet de la Seu fa 600 anys d'història, els campaners que el fan parlar ens van atendre i ens regalaren un moment preciós.
5: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
7: El Micalet de la Seu, eixa torre tan emblemàtic, eixe campanar tan estimat, un dels monuments més emblemàtics. Jo diria, si no, el que més, no, de València ens representa, jo crec, també, una manera, la tradició valenciana. Està d'aniversari i li hem posat moltíssimes espelmetes, en la coca. Sí, sí, 600 anys d'història. Mare de Déu, se diu pronte. Des de 1426, com aquells negocis que des de
8: 1426,
7: està el Micalet formant part de la nostra vida, marcant el ritme del temps i de la vida en la ciutat. És el campanar de la catedral, encara que té una personalitat pròpia indiscutible.
8: I ens custòdia, i és interessant fer excursions, sempre s'ha fet il·lusió. Ciutat, no? sí. En definitiva, és un dels punts del nostre territori des d'on encara es pot gaudir del toc manual de les campanes.
7: Campanes que tenen nom, tenen també data de naixement...
8: Història en si mateixa. Història en si mateixa, sí. Però doncs és precisament l'Associació de Campaners de Catedral qui conserva part del llegat i de la història d'este monument, i com qualsevol celebració, nosaltres ens volem sumar-hi. Fins al Micalet se n'ha anat la nostra companya Mar Hernández. Mar, en quin punt estàs? Estàs proper de les campanes?
9: Bona vesprada.
8: Pujant les escales.
9: Estic molt a proper de les campanes. Quasi les puc tocar en la mà. Estic ara mateix al que és la sala de campanes, no? Des d'on es fa eixe toc. Seria com la tercera planta de la torre del que és el Micalet. Si a la torre en total cal pujar fins a dalt de tota la terra són uns 207 escalons, així seria uns 150 escalons cal pujar més o menys per a vindre així. Justament estem justament dalt de mi està eixa terrassa no coneguda des d'on el Micalet custodia eixa ciutat a 51 metres d'alçada, però la màgia realment ocorre on estic, no? On es fa eixe toc de campanes, 11 uh-huh. campanes que hi ha sí, en esta sala octogonal, 11 campanes que són les litúrgiques, 11 campanes a més com deia Ximo, amb el seu nom i el seu any de naixement col·locat en una placa així per a identificar-les, cadascuna més menuda, més gran, cadascuna amb la seva sonoritat i personalitat pròpia. També estic envoltada d'eixes cordes que fan que s'activen aquestes campanes i que puguen sonar per tota la ciutat, però sobretot estic envoltada de dues persones que en saben moltíssim d'aquestes campanes i del Micalet. Estic amb Francesc Jo, que ell és antropòleg i president de l'Associació de Campaners. Bona vesprada, Francesc.
10: Hola, bon dia.
9: I estic també amb Pau Sarrió, que ell és historiador i també campaner. Bona vesprada, Pau.
11: Bona vesprada.
9: Moltes gràcies als dos per obrir-me esta sala de les campanes. És un autèntic privilegi poder vindre fins ací, poder notar també el vent que noteu vosaltres quan feu eixos tocs tan importants. Clar, comencem per esta efemèride. 600 anys d'història del Micalet. 600 anys d'un símbol de la ciutat, no és així, Francesc?
10: 600 anys de l'acabament, perquè van començar, es va durar més de 40 anys de fer-lo. No tot seguit, sinó que al principi arrencaren ràpidament, s'acabaren els diners i 20 anys més tard continuaren, no? Com sempre, no? Però ja estava inaugurat. Estem celebrant l'acabament del campanar, de la torre. En aquell moment li diuen el campanar nou. Després li diran la torre del Micalet.
9: Però... No es deia Micalet a l'inici.
10: No, Micalet és la campana. Mai s'ha dit Micalet. Micalet és la campana, és la torre del Micalet. No? Però en aquell moment era el campanar nou, perquè havia un campanar vell, i d'ahir van portar unes quantes campanes, 7 o 8, no sabem quantes, i van posar 11, com en tots els campanars de la Corona d'Aragó. Tots els campanars de catedrals hi havia 11 campanes, 5 grans i 6 menudes, amb una peculiaritat valenciana, i és que així les campanes no sols tenen nom i data i tot això, sinó sexe també. És a dir, està la Maria i està el Manuel, i està el Jaume i està el Vicent i la Caterina família. I tot el rest de més. La família, tota
9: la família de campanes, amb campanes molt antigues fins i tot d'abans de que existira com a tal el Micalet, no és això, Pau?
11: La campana més antiga que ens envolta avui és la Caterina. És una campana fosa l'any 1305, i això vol dir que és molt anterior al campanar. Aquella fou una de les inquilines del campanar vell, que estava situat en el que avui és el carrer de la Barcella, en el lateral dret de la catedral, i que el 1419, quan segurament aquesta sala estava tot a cel obert encara, fou portada, com Francesc ha dit, junta a la resta de les seues companyes i col·locada així, a més, juntament en el primer Micalet, la gran campana horària, la gran campana municipal, que posteriorment, ara fa 600 anys, el 1426, passa a coronar la terrassa, com encara ho fa a dia d'avui, una successora seua.
9: O sigui, no està el Micalet original, està una successora?
11: Sí, el Micalet original es fon en 1419 i posteriorment la campana es refosa en diverses ocasions. La nostra actual campana és de 1532.
10: Sí, però amb una peculiaritat, cada vegada la fem més gran. Cada vegada més gran. I en este moment el Micalet és avui, encara, avui, dia d'avui, en tota la Corona d'Aragó la campana més gran. Jo he estat per treball en totes les catedrals de la Corona d'Aragó i no n'hi ha ninguna que siga tan gran com esta. No? És a dir, quan la van fer van dir... Una campana, no estàvem pensant en les hores, no, estàvem pensant una campana que sigui tan gran que arribi a les muralles i més enllà per mostrar la magnificència d'una ciutat tan il·lustre com aquesta. És a dir, el que estaven demostrant és que la ciutat de les ciències d'aquell moment, directament.
9: Sí. M'encanta, Francesc, perquè conforme ho estàs contant, estàs agafant precisament una de les cordes, no, que això imagina que ja és un poc l'ofici, forma part de l'ofici del campaner.
10: Sí, a més la corda nucs i és molt fàcil perquè agafes i així pots tocar molt bé. Les campanes no se poden tocar a destemps, però un cop de la Caterina, la de 1305, tampoc passaria res. A veure si se sent. A veure.
9: Acabem d'escoltar en directe la Caterina hacia el Micalet.
8: I que ha sonat a passar
9: no ha sigut ningú dels tres.
8: i que ha sigut aposta per a nosaltres.
7: Ai, moltes gràcies.
10: Però penseu gràcies. Que és la mateixa música que van sentir en 1305, 1405, 1505 fins ara. És a dir, la campana sempre sona igual. I per cert, parlant de vent, que estàveu parlant de vent, els santís tenien un toc contra el vent terrible. Quan havia temps terrible, se tocava la Caterina i la Bàrbara, sobretot la Bàrbara, i s'estava tocant fins que pararà el vent o fins que se cansarà el campaner. Però havia toc de vent terrible.
7: Informació meteorològica a través de les campanes. I de tota classe, no, Francesc? Què podien avisar als habitants de València a les campanes? De què coses?
10: Tot. Construïen el temps diari. Les campanes toquen de dia, no de nit. Això és la primera observació. Toquen durant la jornada. I van construint el temps de la comunitat. No només el temps de la catedral, el temps dels capellans, sinó que marquen quan s'obren les portes de les muralles, quan se tanquen. Recordeu que encara cada nit toquem el tancament de muralles, que l'Ajuntament ha de tirar les muralles, ja s'apanyaran, i que no tanquen les portes, ja s'apanyaran.
9: Nosaltres
10: toquem durant mitja hora, però els valencians no us quedeu a la lluna de València. És a dir, però mireu, nosaltres no estem enyorant el passat. Som campaners que vivim el present i toquem per la gent del present. I això és molt important, no? És a dir, el Micalet ens serveix d'alguna forma d'agulla que ens uneix el passat i el present a través del nostre esforç personal, evidentment, però a través de, diguem, fent present una música que ens ha unit durant segles, no? És fantàstic, és fantàstic.
9: Que bonic això, i que bonic que també d'alguna forma es trasllade de generació en generació una mica, perquè ho estareu escoltant, igual que les campanes tenen distints timbres, així hi ha dos timbres de veus també, Pau és molt més jove en este cas que Francesc, també ha agafat una miqueta este ofici per passió. Clar, xafen fort les noves generacions de campaners, Pau.
11: És cert que hi ha una presència important de noves generacions, que continuem un treball que va ser iniciat ja fa molts anys. Nosaltres, concretament, som una associació cultural, els campaners de la Catedral de València, que ens agrada dir que investiguem, tenim una trajectòria investigadora molt important, tant al territori valencià com a l'Aragó, altres llocs, i a més toquem les campanes, especialment, d'esta catedral en clau de present.
10: Investiguem vol dir que han fet més de 30 i tants llibres sobre campanes, vull dir que no estem parlant d'un o dos, no? I sobretot tenim una web des de ja fa 30 anys, campaners.com, que diguem, compartir aquest coneixement, perquè ja sabeu que el patrimoni no existeix si no és compartit. Jo puc tindre un patrimoni meravellós i si no el compartir no val per a res. Patrimoni és allò que és comú i compartit.
7: Això és poble, que ben dit, Francesc. Me pregunte quin és l'entrenament, diguem, de la colla de campaners. És a dir, que físicament has de tindre certa
8: la força
7: resistència
8: necessària.
7: La força, però, i després estar connectat també, saber la campana de la que tens la corda, en quin moment ha de tocar, en funció de la resta, no? I també si hi ha allò que en diuen, no sé com un delay, és a dir, que des del moment que tu li pegues a la corda, no sé si és immediat. Com és això? Com és l'entrenament dels campaners? I com esteu d'orella? Perquè, clar, també estar en la sala de campanes, allò...
11: I jo afegis que encara una pregunta més que el digues. Públic podria fer-se.
8: Què és?
11: Quines partitures seguim per a tocar aquestes campanes? I aquesta pregunta està molt en relació amb allò que nomenaves, Ximo. Allò que seguim són les consuetes. Les consuetes són manuals de litúrgia, és a dir, quaderns de treball per al servei de la catedral. La catedral de València, particularment, té un conjunt d'elles que abasteixen des de primeries del segle XV fins al dia d'avui, en què nosaltres continuem seguint una consueta que ha recollit tota eixa tradició, de manera que nosaltres toquem campanes antigues, com dèiem adés, a més, amb les partitures que foren creades per a elles. En allò que fa referència a l'entrenament, el millor campaner és el que toca sense esforçar-se. Ho dèiem ara fora de micròfons. I això s'aprèn a base d'anys i anys, veient en un primer moment i tocant posteriorment.
10: Però mira, hi ha pràctica. Gent que té gràcia i hi ha gent que no té gràcia, i perdoneu que ho digui així ara que no m'ho sent ningú.
9: Compte't en la vida.
10: Sí, és a dir, n'hi ha gent que li ensenyes a ballar i no fa falta perquè en seguida ja té gràcia. Però hi ha tres que estan mirant-se els peus, un passet, un altre passet. Llavors en les campanes passa igual. És a dir, hi ha gent que immediatament entra en harmonia en la campana. Penseu que una campana pesa, la més menuda ja pesa 6 vegades més que tu. La gran pesa 30 vegades més que tu. Entrar en harmonia en la campana és moure-la de forma que ella faci el que tu vols, no? I això no és qüestió d'aprendre-ho en un cap de setmana, és una qüestió de molt de temps, però quan ho fas, quan eres capaç de parar una campana de 2.500 quilos, tu la pares boca dalt, escolta, tens una plenitud que no se pot explicar.
9: I en algun moment el veïnat de València haurà escoltat este toc que feu des d'ací, però com ho viviu vosaltres ací des de dins, Francesc?
10: Saps què passa? Sí, tenim un avantatge, que és que pot visitar-nos la gent. I entonces caben 25 o 30 persones. Hem arribat a posar 90 persones, però és una barbaritat. Així, 25 persones està molt bé perquè entren dins d'un instrument. Perquè normalment, quan vas a un concert, tu estàs allí i els músics estan allà. Però tu així estàs rodejada de la música. Formes part de la música. De fet, les campanes sonen diferent si hi ha més gent o menys, o poca o molta gent, no? Llavors, és una experiència que cal viure almenys una vegada en la vida, no? I sentir les campanes no des de lluny, com les sentim sempre, sinó estar, formar part d'elles.
9: Formar part d'elles, que la música de les campanes et travessa, no?, una mica eixe esperit i eixa atmosfera que es crea així dintre la sala de campanes.
10: Ah, i una observació que has dit abans, si estàvem sorts, jo sempre dic...

0: tres notes al mateix temps, barallant-se una en l'altra, i això te fa que al final no t'afecta a l'oïda. Evidentment hi ha gent que és molt sensible a les campanes i se'n va, però no és una qüestió de soroll, sinó que és una qüestió de sensibilitat personal. Les campanes o t'enganxen o te fan fugir, però no te deixen, no te deixen...
1: Sou músics al capdavall. Francesc Lloch, Pau Sarrió, moltíssimes gràcies per deixar-me pujar ací al campanar del Micalet. Felicitats per la part que vos toca per aixòs 600 anys d'història del Micalet i a celebrar-lo tot este 2026. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres per la visita.
3: Mil gràcies.
0: Per tindre-nos en compte els campaners que ens facin cas, està molt bé.
3: Com no vos anem a tindre.
1: I tant que vos escoltarem en guany. Gràcies. Cremes en flames.
2: Després de pegar la campanada al Micalet, volem fer un repic per anar d'un aniversari a un altre. M'explique. De l'aniversari dels 600 anys d'un monument del nostre patrimoni als 55 anys de vida d'un escriptor de Bunyol, amic i company nostre, Máximo Huerta, amb el que vam tindre una xerrada genial. Aquella mateixa setmana que complia anys, presentava novel·la, Mamà està dormida. L'hem llegida i la recomanem vivament. Vos en recordeu de la visita que ens feu, Máximo Huerta?
4: Els millors moments de la vesprada da punt.
2: Máximo signa una novel·la conmovedora, Máximo Huerta, que centra en allò que ens callem, allò que oblidem i que mai no s'esborra del tot. Ens recorda l'univers emocional de Adiós Pequeño. Té forma de Ruth Novel, diu la cosa, perquè va d'un viatge un fill i sa mare, major, malalta, i la gosseta, i se manden viatge i aprofundissen en la intimitat, la memòria, secrets del passat i la recerca de respostes. Respostes a què? Sa mare un bon dia, sense imaginar-se-ho, li pregunta a Federico pel germà. Bé, però és que Federico és fill únic. Això desencadena una allau de preguntes amb respostes incertes per la demència de la mare i un enigma per resoldre. Emocions a flor de pell, nostàlgia, amor, dolor, anècdotes, algunes d'elles divertides, que ens porten a un desenllaç sorprenent. Un desenllaç, a mi me costa definir-lo. Vaig a dir colpidor, però no sé si és la paraula, i per descomptat, sí, sorprenent. I a l'Edme de Cinema Paradiso, diguem que esta seria la presentació protocolària de la novel·la Mamà està dormida, de Máximo Huerta, que ara en parlem. Però jo el que voldria contar-vos a vosaltres, amics i amigues, és que fa uns anys va caure en les meves mans de casualitat El susurro de la caracola, que ja feia temps que estava publicat, i me va agradar tant, me va encisar, que vaig buscar la resta de les seues publicacions i les vaig anar llegint totes. Què he trobat? Històries molt diverses. Novel·les on la creativitat i la fantasia te porten a llocs llunyans i els fa propers. Ahí posa l'exemple dels dos que té ambientades a París, que les adore, altres on Máximo s'obri com una magrana i es mostra el seu interior a través d'allò que conta, que pot tindre reflexes o no amb la seva vida. Amb Adiós Pequeño em vaig emocionar fins a l'infinit. I seguint eix estel, he llegit a molt de goig Mamà està dormida. Tom Waits és la música que li posaria Federico, que és el protagonista.
5: Federico estaria posant aquesta música.
2: Sí. Hola, Máximo, quina sort que hagis, perquè us coses fas de boli, d'entrevista a entrevista, que facis esta paradeta, gràcies.
5: Però t'estimo moltíssim, estic entrar així és entrar a casa, i a la teua casa. M'encanta.
2: Benvingut. Per tant, començar una novel·la, això com és?
5: Esta especialment, has dit colpidora, sí. Sobretot perquè el soc del final...
2: El final.
5: I jo estic ja treballant la novel·la pensant que ha d'acabar tan bèstia, perquè la novel·la... Uh-huh. Però, bueno, oblidant-hi sa part, que ja per a qui puga o vulga entrar en la novel·la, esta novel·la, entrar en ella, era una manera també de fugir de ma casa, aprofitant ma casa, perquè sí que és veritat que jo aprofite la sensibilitat de ma mare... No la seva biografia, òbviament no, però la sensibilitat, el moment en el que viu, per a furtar-li-lo a d'ella i començar a...
2: I crear
5: una vida paral·lela a la que jo tinc, però és crear una ficció. Però clar, el dia que ma mare, tu ho has dit, a mi me pregunta pel meu germà i jo no ne tinc, clar, i jo no jo l'enganye, o sigui, no li dic, no, mama...
2: Que hermano, ni nada.
5: Que no tenim més, som tu i jo a casa, ja està. Trie per la mentira, perquè la mentira la salva. mentir.

0: ir, continuar, si ella diu que està l'abuela, jo dic, continuar-hi el rotllo, perquè això li fa la vida més fàcil al malalt o a, la, o a ta mare o a qui siga.
1: I a lo millor el cuidador també li fa la vida més fàcil, però, i això en esta novel·la, en els protagonistes d'esta novel·la, també és dur, eh?
0: Sí, és que...
1: També és dur que ta mare no te recorde ben bé o que...
0: Clar, i que la mare del protagonista, el de Luis, perquè té més ganes de veure el germà que a d'ell. I ell va desapareguent al llarg de la novel·la i ell agarra tot el protagonisme, a vegades d'una manera surrealista, molt divertida, quan parla de Déu i de les Magdalenes, a mi m'encanta, perquè és que és el meu capítol...
1: És que... De Déu, de Magdalenes...
0: Perquè ell, ella vol que Déu siga una dona, no vol que siga un home perquè la veja desnuda, o jo què sé. M'encanta triar aquesta ficció per a fer més bonica la vida.
1: Ell diu en la pàgina, crec que és per la pàgina 60, los libros son máquinas del tiempo, tienen la habilidad de abrirnos la puerta, sin ruidos maliciosos, sin contraseñas. Bueno, que escribir es hablar solo. ¿Para tú es hablar solo?
0: Sí. Para mí escribir y estar davant de l'ordinador o la llibreta quan estic preparant la meva novel·la és estar parlant a soles, tu, només. Una miqueta bogeria, no? Però estàs parlant a soles en tu mateix, buscant les respostes a la novel·la que t'has plantejada en el cap i tires endavant, tirant d'elles.
1: O sigui, que és un esquema, arranca amb una pregunta, que te pregunta amb el teu germà i eres fill únic, i això li passa a Federico, al protagonista.
0: Pugen els dos a l'autocaravana.
1: I després tu desenvolupes un esquema que ha de desembocar en el que...
0: Sí, jo por imatges, moments, faig com un esquema, com un guió de tot el que he de fer fins a arribar a ese moment de
1: declosió.
0: Declosió, no sabia com, perquè no vull obrir el meló del final, que és molt...
1: No, perquè s'ha de descobrir llegint-lo. I quan l'acabes...
0: És relaxant.
1: Sí?
0: És relaxant.
1: Perquè tampoc serà... Quan dius ja l'ha acabat? Perquè si tu...
0: Jo ho note.
1: Ah, dic, no ho tornes a rellegir, a remirar, a retocar...
0: Ai, si sapiguera quan s'acaben les relacions, si fóra més listo i sapiguera quan la relació està ja fent aigües... Però per les novel·les sóc més listo que per les relacions. I jo, en la novel·la, sí que sé que està arribant el... Que ja, com jo m'he fet un mapa, sé que he arribat ja a destí. I puc tardar més o menys, però ja sé que està ahí la novel·la. Ja hem arribat.
1: Anem per feina, anem a explicar-la més bé, i dir-te... Bueno. Pues què bé escrius, això és, en redacció ho hem comentat moltes vegades, Teresa, Silvia, jo hem llegit tot allò que escrius, no sols a les novel·les, les reflexions, per exemple, en el Facebook que compartis.
0: Que m'encanta escriure en el Facebook.
1: És que fas pindoletes de la vida quotidiana en la que descrius escenes completament quotidianes que tots vivim, però que no tots sabem expressar aixina, i és una delícia, és un caramelet diari.
0: És com, és una cosa obligada, com si jo tingués el meu programa de ràdio.
1: Has agafat la teva rutina.
0: És dietari, com perro a los pies, tal qual. I és la meva gosseta, i jo, és com xerrar amb ella, soy a feo gala, però és la meva gosseta i jo, de fet, jo des de juny en un bar del poble, en dos amigues, la Isabel i la Geles, i ja faig la meva columna que connecta en les emocions més... Les que a mi m'agraden, la vida de putxeros, de casa, de coses normals, de sofà, de cafè en llet, la manta de l'abuela, tot això a mi m'encanta, perquè me sembla que la èpica de la vida està en les coses més menudetes. Sí, en el maquillatge de ma abuela de maderes d'Oriente. Crec que ahí n'hi ha més informació que en tot allò que te contava ella.
1: En observar els detalls. A més, tu eres molt...
0: Jo soc superobservador.
1: I la teva infància era molestar entre els putxeros mentre tu feies els deures o el que fora, però entre els putxeros, ta mare, les ties...
0: Jo pujava la pica de la cuina i estava ahí escoltant-les, preguntant. M'encantava. No sé cuinar. Tots els anys, tota la vida en la cuina, però no sé cuinar. I mira, ma mare me diu ara que cuina molt bé, ja veus tu.
1: Que mona.
0: Que mona, és que me diu...
1: Bueno, fas el que pots, el que sí.
0: Sí, jo faig el que
1: pots. Al final sí que t'apanyaràs, o què?
0: Sí, però mira, m'encanta, i m'encanta en el Facebook i fer-li les pintoletes que dius tu, i de descriure i connectar. És que a mi connectar en algú que pensa com tu m'encanta. ¿Quién la escribía versos?
1: Dime quién era. I un altre moment dius, ara con mamá cuesta se ha abandonado mi vida... Tu no, ho diu Federico.
0: Sí,
1: clar.
0: Però
1: pot ser qualsevol de nosaltres,
0: pot
1: realment.
0: Pot ser qualsevol, sí.
1: He abandonat mi vida, esa que parecía envidiable. I apareix una mare que després d'una xerreta que pareix anodina, que te la fa un zasca, que te deixa en la boca huerta, apareix la manta de ganxillo de colors. És que...
0: Jo agafo coses de la vida real, eh?
1: És que en ma casa, ma mare i ma tia, van fer a tots els germans una manta de ganxillo de colors. Vull dir-te, no saps fins a quin punt aplegues. O sigui, tu l'has escrita i és teua perquè tu eres l'autor. Però jo l'he llegida i és meua. M'explica què vull dir-te?
0: Sí. Que algú connecte en la novel·la com si farà un espill de la seva vida, és el millor que pot passar.
1: Parles de la lectura del llibre de los cinco, de Pipi Calzas Largas, o
0: de la casa, de l'olor que fa la casa, del cafè en la llet, de la colònia.
1: De la colònia.
0: Sí, de tot això que és normal, que és vida. M'agrada fer... jo no sóc de novel·la històrica, de grandes batalles, però m'interessen les batalles de la casa. Ises.
1: Fins i tot... l'amagatall o el desfer-se de fotos.
0: Ah.
1: O de cosetes.
0: Sí, perquè els secrets són molt importants. Tot això que no te conta ta mare, ni ton pare, ni l'abuela, allò que no se conta a casa, que se queda pa dins cadascú, és el tresor. És mantindre tresors, mantindre la memòria. La memòria se'n va. Però n'hi ha una altra que tu te la guardes i se n'anirà a la tumba. En ta mare, com era de jove, quan sonava això? Mare, com era de ligona, o no? O de canalla.
1: I saps que n'hi ha una memòria lligada... Sí, clar que ho sabràs. N'hi ha una memòria lligada a la música. La música que estem escoltant de fons tot apareix en la novel·la que ha escrit Máximo Huerta. I fins i tot en els malalts que tenen malalties degeneratives greus,
0: sí.
1: En la música sí que troben connexió en certs records. És flipant,
0: connecta,
1: això,
0: absolutament. Mira, l'altre dia jo estava posant Cinema Paradiso, la primera que hem començat la xerrada, i jo me veia i li dic, Alexa... ponme Cinema Paradiso. I ma mare escolta i diu, ai, això, que tristor, no? Esta música. Però ja li evocava, no? I diu, ponme Cinema, ponme Doctor Zivago.
1: Que li agrada més, o què?
0: Perquè ella li connectava i dic, per què? I ella diu, no, res. No volia... Dic, quina cosa tindrà Doctor Zivago per a d'ella que la connecta, com tu estaves dient, que la connecta. I li dic, però el què? Diu, bueno, no vull arreglada per a l'ocasió, me diu. I dic, què seria?
1: Quina vivència tindrà associar
0: que no la vol ni compartir en mi. I li dic, Alexa, posa Doctor Zivago.
1: Mira, t'ha escoltat, Alexa. Clar que sí, la nostra Alexa és esto, no? Que és una gràcia.
0: No, és millor que l'Alexa.
1: Té la gràcia per a robes. D'alguna manera també és un homenatge a les nostres mares quan ho llegim. Jo diria, quan me l'ha fet a meua...
0: Quan tu veus a ta mare.
1: A ma mare i a les meues ties. Jo he viscut en mare i tia. Mon pare va morir quan érem xicotets. Totes ma mare i les meues ties. Ho tenen una generació, vaig a dir tacanya, en carinyitos.
0: Tacanyíssima.
1: Sí, no eren fàcils en aquest sentit, en obrir el cor, en contar sentiments o pensaments, però sí fortes i valentes, que ens van donar tot i ens han donat tot el que han pogut i més.
0: Sí, molt generoses. Sí, del plat en el troset de carn pitjor per ella. No, és que jo no vull més.
1: No tinc fam, és igual, tinc el teu tocany, jo no vull més.
0: Sí, és un tipus de mare que és moltes mares. La mare, l'aurora d'esta novel·la, són moltes mares. O moltes abueles, per cadascú.
1: Sí,
0: clar,
1: depèn
0: de la generació. I aquest tipus de mare que ha sigut abnegada, generosa, bueno, també en la seva...
1: I caràcter.
0: Caràcter, no volia mala llet, anava a dir, però també.
1: També, la meva sí.
0: Sí, i un caràcter. O sigui, que aquest tipus de mare ja s'ha acabat, s'acaba ja. Comença és un altre tipus de dona. Però clar, és una dona criada per a ser una part de la societat igual, filla, mare, esposa, i ja està. O sigui, no sabem què volia ser la mare. No sabem què volia ser, si no haguera sigut...
1: Si haguera pogut triar la seva vida.
0: A lo millor haguera triat un altre home. S'haguera casat en un altre. A la setmana...
1: O no s'haguera casat, o haguera viatjat, o haguera sigut... Jo què sé.
0: Sí.
1: Pues esta aurora és moltes de les nostres mares, és de veres que sí. Que en definitiva ha sigut... És que són mares també... que li ha passat a Aurora, és filla de la secció femenina.
0: Clar, això és molt important en la novel·la.
1: Que ara has de documentar lo más grande, claro.
0: Sí, jo m'he llegit moltíssimes coses de la secció femenina i del patronato, que és una cosa que va continuar ja en democràcia, I és com elles s'alliberaven anant-se de Bellreguard, de Sueca, d'Utiel, de Buñol, a Benicàssim, a Segòvia, a Irún, a Vera de Bidasoa, que
1: és el lloc
0: de la novel·la, que era un lloc molt siniestro, no? Però paelles s'alliberava perquè se n'anaven d'Utiel.
1: Era un viatjot.
0: Era un viatjot d'amigues, amigues que potser era una de Guim.

0: Nea, o... era anar-se'n abans
1: de... Era Bermundo, d'alguna manera.
0: I ballar a soles, i vestir-se, i fer-se un conyac en el bar del poble. Clar, s'alliberaren abans d'ella quedar-se a casa? Va ser l'últim alliberament, però entraven en una altra presó. L'adoctrinament de la secció femenina. S'alliberaven, però entraven en una altra. I això és molt important en la novel·la. No, tampoc puc entrar perquè és clau a la història, però és una etapa molt important de...
1: Clar, de la vida d'Aurora.
0: De la vida d'Aurora.
1: I del que ocorre en este viatge. De fet, escolten a Mona Bell, la prisionera.
0: Sí.
1: I les amigues que estan sonant-nos de font. Això en compte ves tu. Bueno, Vera de Bidasoa, important, secció femenina, important. Però la novel·la, diguem que d'alguna manera està com... Jo diria que està dividida com en tres grans apartats, que pots dir-me que no, eh? El primer és quan tot això arranca i estan a casa... mare i fill, i gossa, i es comença i se pregunta per un fill que no existís. Una altra part seria agafen una caravana i se'n van de viatge, una road...
0: Road movie? Com, sí?
1: Viatge, que també és molt xula i passen coses molt divertides i converses molt xules.
0: Jo he disfrutat malo grande en la autocaravana. I saps per què és l'autocaravana? Perquè si tu te'n recordes de ta mare o quan veus a una mare o una tia, t'ha portat en l'autocaravana seua, en la panxa.
1: Ai, va.
0: Clar, t'ha portat a tu. L'autocaravana ha sigut la seua panxa, el seu cor, el seu cos. Ha sigut l'autocaravana en la que t'ha portat a tu. I ara és el fill...
1: És un lloc xicotet, quasi no te pots moure, però confortable i segur.
0: Confortable, segur, que dona molt per a sentiments, també per enfadar-se, estret, tensió... Ahí està tot. En l'autocaravana, i és el fill el que li regala ese últim viatge a la mare en autocaravana. I les converses, algunes són en les dos cairetes de platja. Jo és que estava escrivint aquesta novel·la i l'estava mirant, i jo estava mirant i veient al fill i a la mare en esa cadireta ahí en un poble de l'interior de València, perquè se'n van de València cap amunt.
1: Sí, se veu, eh? La llitges i veus.
0: I olorava tot, el pis, el cafè amb llet, el romer, el viatge, la gasolina, el bar de carretera, tot. L'he vist en un cap, aquesta novel·la.
1: Les aventures pels pobles xicotets, que són també molt xules, i les converses que s'obrin davant d'aixes paradetes en el viatge.
0: Complicades a vegades.
1: Complicades. I la plegada?
0: Sí, la tercera part és esa.
1: Que ahí es, bueno, el final és una resolució molt explosiva, però és l'arribada final del viatge, que és també... un aprenentatge de vida, podem dir.
0: Sí, el fill aprèn molt de les últimes paraules. No és una novel·la trista, eh? No, quan no, dic no. Últimes paraules, no és que estic a morint-se. No. És ese aprenentatge de perdonar i d'oblidar. De l'importància de perdonar i d'oblidar a la vida. Com és d'important per a sobreviure, per a aguantar episodis de la teua vida durs... De fet, és el 57, l'arribó de València, i té molt a veure... és que té molt a veure... Coincidís al mateix temps...
1: I sa descripció del paral·lelisme...
0: És molt bèstia.
1: És molt bèstia, però és d'una bellesa com està escrita.
0: Tot i que... No podem dir...
1: Que he llegit articles. Que bien, tendríamos ya que reconocer que Máximo Huerta escribe. Señor Máximo Huerta escribe como Dios.
0: No, però ha arribat
1: ara. De fa temps.
0: Gràcies, sí. L'he llegit esta setmana. Bueno, ha sigut un regal que la gent diga això ara. Dius... Porto moltes novel·les.
1: Ja fa uns quants llibres.
0: Però jo soc molt agraït pels piropos. Jo soc com un cavall que hi ha a la plaça.
1: Has d'assaborir, també t'he dit. Has d'assaborir, que les penes vienen soles, també. Hi ha gent que anem a...
0: Sí, has d'assaborir les coses bones, també, perquè hi ha roïnes... Uf, mare meva.
1: Bueno, hem de dir que els protagonistes se diuen Federico, Aurora... Està la...
0: Fèlix, el germà que és ahí... El germà misteriós i...
1: I la gosseta
0: que no té nom.
1: No té nom, però és important. Perquè en la teua vida Leo és important. No sols perquè... Bueno, avui en dia és famosíssima gràcies a la llibreria de Doña Leo, però ella és important en la teua vida.
0: Sí, i en la novel·la també. Perquè jo he triat una part de la meva vida per a utilitzar-la per a la novel·la. Òbviament, si algú... Imagina, diu... Un traductor que és escriptor, una mare de 88 anys i una gosseta, diran, Max, sa mare... Sí, jo això l'he utilitzat... Si algú visualitza, no passa res.
1: I saps l'esquema? Però després la història que viuen aquests personatges és una història inventada.
0: Però m'encanta que aquesta confusió...
1: I aquest joc és
0: possible. I en la gosseta també, perquè la gosseta jo vaig descobrir en mon pare que va tindre Alzheimer, Gemma, que la gosseta era l'única persona...

0: L'únic que serviu que reconeixia mon pare. Ostres. Quan s'acostava la gosseta, que és la mateixa que tinc ara, s'acostava a mon pare i ell li canviava la cara. I la mirava i ell notava que estava a casa perquè tocava
1: gràcies
0: la gosseta.
1: A ella.
0: I la gosseta és, o el gos, és el primer cuidador que existís i no demana res.
1: Estic completament d'acord, perquè en ma casa és una peça fonamental. Nosaltres som dos xiques en casa, la meva filla i jo, i Roc, el nostre gosset, que és lletget estèticament, però
0: la
1: és...
0: La està grossa, perquè ma mare em porta els macarrons. Diu, però quan serà la matança de la gossa, mama? Però l'estàs embutint pel setembre.
1: Màxim, guarda, hem d'acabar. Vull donar-te les gràcies per estar així, però realment el que vull és donar-te les gràcies perquè escrius.
0: Gràcies, sí.
1: A més, he treballat en tu i ha sigut tan bonic treballar
0: sí.
1: en tu.
0: Ai,
1: sí,
0: hem treballat en un programa molt xulo, gràcies.
1: He après, m'he divertit i has fet sublim els guions que altres hem escrit. Bueno. S'ha sublimat, quina manera. I vull donar-te l'enhorabona, es fa feliç que escrigues, que contes, que estigues així, i que tinc moltes ganes d'apapatxar-te, que ha de precisa paraula gràcies a Estrell Llibre.
0: Ah, sí, apapatxar, apapatxar. M'encanta aquest moment. Ara s'apapatxem.
1: El llibre, ja descobrireu què és apapatxar. I en la pàgina 161 diu el Màximo Huerta. No puedo creer que... Bueno, diu ell, escriu en l'història. Sí. No puedo creer que los caminos de vuelta me parezcan tan distintos que los de ida. ¿Será así la vida? Me parece brutal esta frase.
0: Sí.
1: ¿Será así la
0: vida? Será así la vida, es una... Ai, cadascú que...
1: Molts èxits en la vida.
0: Gràcies.
1: Molta felicitat, molta alegria, moltes rises.
0: Moltes rises, és veritat. Moltes.
1: Ben bé sabeu que una de les nostres debilitats és recomanar-vos coses interessants per llegir, com la novel·la de Màximo Huerta, per escoltar, cas de la música, si pot ser en directe, i especialment per tastar, cas de la gastronomia. I direu, en este recull de bons moments, cal posar alguna delícia per al paladar, no? A esa niña le gusta el pan y a ese niño le encanta el queso. Vam descobrir que a les coves de Vinromà es fan formatges molt bons, tan bons que han guanyat un dels més prestigiosos guardons que es donen en França, Bressol del formatge. Ula la! El niño del pan i la niña del queso igual podria ser tu i jo perfectament. Bueno, i tu l'anjoveta. I ja estaria el...
2: Ja formatge d'anxoveta i el pa, almoçaríem o berenaríem de categoria.
1: Però són formatgers els dos, hem de dir, bueno, en la majoria de membres del nostre
2: I
1: equip.
2: I a més, en formatge en personalitat. Acorda que el de servilleta i el fresc també m'encanta, que és molt
1: sí,
2: saludable.
1: I que cadascú
2: té
1: el seu moment.
2: Però un curat.
1: Per un moment especial, tu te traus...
2: Un bon tronxon.
1: I eres feliç.
2: Que mera vella.
1: Un de catí, un d'almassora. O el que ara del que ara parlarem, un formatge blau, en este cas, que té un nom, a mi me pareix preciós, Valltorta. S'elabora amb molta estima i molta cura en un poble de la comarca de la Plana que es diu Les Coves de Vinromà, que coneixereu perfectament. Este formatge, com dia al començament del programa Ximo, ha viatjat fa no res a França. A França, amb més de 400 denominacions d'origen pel que fa al formatge. I allí es fa un concurs internacional de formatges de Lyon. I mira per on! Després de competir amb un fum de formatges de molts països, va tornar a casa amb la medalla de plata el Valltorta de les Coves de Vinromà.
2: Toma, allà a la France, on tenen l'orgull del Roquefort, ve esta família de Valltorta i diu, de les Coves de Vinromà, en el formatge Valltorta, i diu, mireu, això és el que tenim. I darrere d'este formatge, el que hi ha, Valltorta anomenat, recordem-ho, estan les mans, l'estima, el bon fer de Maite Rambla i Òscar Sales, una parella que regenta esta formatgeria artesanal de les Coves de Vinromà. Maite, Òscar... Què tal, com esteu?
3: Hola, bona vespre.
2: Que guai, que alegria, no?
3: És.
1: Maite.
3: Home, pues sí, la veritat que supercontents, que no mos esperem res, nosaltres, que guanyarem.
1: No se ho esperàveu?
3: I més a Lyon, no.
1: Clar, i a Lyon, és que clar, és que este premi és molt saborós, molt substanciós. Però com va començar l'aventura? Anem a veure. Com va ser la idea?
3: Gràcies a una... La idea va ser d'una amiga que serà... d'Alicant, sí. Que li diuen, bueno, que li diuen Toñi, i és la sí. que seria de Sant Antonio, i va provar el nostre formatge en Montanejos, que és la fira del formatge.
1: Sí. Oh,
3: i entonces ella el va provar, va dir, ese formatge té que anar a Lyon. I jo dic, Toñi, a Lyon, per favor, que sí, que té que anar a Lyon, que és premiat, ese formatge. I dic, tapais, que sí. Com que ella mos va animar, ella
1: i...
3: Sí. Lo mal és que van fer i mos vam enterar ara, de no res.
1: Com s'ha enterat de la medalla? Això és per fer una pel·lícula.
2: A veure,
3: sí.
1: Feu el favor de contar-nos-ho.
3: Ai, va ser curiós, va ser, perquè va vindre ma mare a portar-me dos sobres a casa, ara al mes de gener, i això se va fer el mes de novembre, això. I sí que me van enviar el resultat per e-mail, però jo no els vaig obrir.
1: Tu no vas obrir l'e-mail. I ara ve ta mare en una carta, o dos cartes, i te diu en la carta...
3: Sí, no sé si t'ho diria en francès. Casa, sí. No, una carta en un sobre i diu, té... I el primer sobre que destapo resulta que era un calendari i dic, això publicitat, mama. I me fe, i va obrir la segona carta i me veig el diploma i dic, això la medalla de plata, han guanyat a l'Ivon. I dic, això què és, això? Claro. I claro, va ser un subidón, va ser. I toco la meva amiga, li fa, dic, Toñi, això què? I me fa, diu, que has guanyat algo? I dic, pues sí, m'han enviat la medalla de plata. ¿Qué en donen a tots o qué? ¿Qué tenen que donar a tots ahí? Pel amor de Déu. I claro, però allò va ser...
1: Ai, que bona la història.
0: Ai, vai,
1: quina alegria.
0: Que divertit que ho conteu, que bon humor. Que
1: autèntics.
3: Una família, un espanyol que fa, pues, 13 anys que tenim la caseria presentant formatge a Lyon i que era el segon de molts països. Això no té explicació. Això és
1: preciós. Bueno, Maite, això és que ho feu de categoria internacional com el claro, Premi Reconeix. Claro. A veure, que vull saludar a Òscar també. I que hola, Òscar.
3: Sí.
1: I que m'explique què té ese formatge blau que ha aconseguit esta medalla de plata i ha deixat cau a formatges de tot el món.
4: A veure, el que nosaltres intentem sempre és fer... Pues, nosaltres tenim les ovelles, nosaltres pues, munyim, nosaltres fem tot el procés... I quan tu fas el procés en qualitat d'aliments, qualitat de lleig, pues passa o sòlid normalment un producte de molta qualitat. El que pare que tampoc no t'ho esperes mai que pugues guanyar un producte a Lyon. Van guanyar en guanya Montanejos, també van quedar primers, i encara pues, han anat a Lyon. I vull dir que no solen presentar-nos en altres concursos. I és perquè mos anima aquesta xica que diu apunteu-vos que jo també moviré coses i a veure què fem. I m'ho van apuntar, però referim que nosaltres normalment nosaltres la d'això més gran és que la gent sigui comprant sempre, tot l'any.
1: El dia a dia.
4: El dia a dia, sí.
2: Ah, però no me direu que anar allí, a la Patrie du Roquefort, que tenen uns formatges blaus a França. Bueno, ja dia el president de Gaulle, és que, mire, governar un país amb més de 400 variants de formatge és impossible,
1: diàlament,
2: en sentit de l'humor, a ningú que li passi. Però, clar, anar allà i guanyar davant d'aixòs formatges, això té que ser un goig. I heu notat d'alguna manera, què sé jo, si heu anat fora o rebeu més encàrrecs, heu anat a alguna fira i la gent vos diu...
1: O us ho pregunten.
2: El formatge va al torta, que volem provar-lo, la medalla. Què vols dir això?
4: Esta setmana vam estar a Benicarló a la fira de la carxofa. I, bueno, va ser un èxit, i esta setmana pues, ha sigut un èxit de gent que té toque i cau així. Però és que nosaltres som molt menudets i tenim el que tenim. I nosaltres hem d'atendre els restaurants que nosaltres portem tot l'any.
1: Perdona.
4: Disposar d'un poquet.
1: Els restaurants de tot l'any, que són quasi tots, o molts d'ells, o uns quants d'ells, d'Estrelles Michelin, que si la Talallada, el Cosebre, sí. Llavor d'Oropesa, la Salita de Begoña Rodrigo, el poble d'aquí que da costa. Això ja és una pista de que és de formatge. Este formatge, bueno, ne feu més. El que passa és que, clar, ara estem fent-li cas al Valltorta per el premi. Però ne teniu molts. Atemi, com ho ha plegat a la Talaia, a la Salita, al poblet? Això s'ho diuen entre ells, els cuiners, els sabuts, i diuen, tasta, soy
4: por. A veure, sí, a moltes vegades així és el boca a boca. Vale? Mm. Nosaltres vam començar molt poquet a poquet, a més que fer compte que se ven tota restauració. Nosaltres anem a repartir, ho vaig a repartir jo, pues, poquet a poquet vas coneixent gent, a Madrid, així a València, a Gastrònoma, pues, vas coneixent gent, i al final el boca a boca és el que més fa. Vale, nosaltres lo fundamental nostre és qualitat en el producte
1: és
4: i servici.
1: És la qualitat.
4: Vale.
1: Home, i la qualitat, sí. Crec que entre altres coses, l'heu treballat dia a dia, perquè vau canviar fins i tot el menjar. M'ha contat un pardalet, em diu si és veritat o no. Diu, anem a canviar el menjar de les ovelletes perquè isca la llet que volem, perquè isca el formatge que volem.
0: Mira.
1: Això ho heu fet així?
4: A veure, la veritat és que això porta un procés molt llarg. Nosaltres la idea principal era tindre 1.000 i escaig ovelles per vendre llet. En la crisi del 2008, ens pues, van anar molt en terra, pues, a vendre la meitat d'ovelles, i bueno, vam buscar, després de 2 anys de papeleos, vam començar a fer el projecte de la caseria. I vam buscar un maestro casero que se diu. Vale? I després d'aquest maestro casero pues, va vindre un mes a casa nostra a viure en nosaltres per ensenyar-nos a fer formatge. I, clar, la llet i el menjar que nosaltres treballàvem i els piensos que treballàvem en aquell moment portaven correctors i portaven aminoàcids que no funcionaven com el maestro casero volia que es queria el formatge. Se'n van al maestro casero, van canviar tota l'alimentació, perquè això tardem 15 o 8 dies a canviar tota l'alimentació, van canviar uns altres productes, van canviar un altre d'això de pienso i vam anar pues, fent una altra vegada el procés a veure com eixia el formatge. I entonces mos va eixir bé.
5: Ja.
4: I el maestro casero mos va dir, pues, comencem en esta fórmula aixina i anem d'això. El que pareix pues, que això és poquet a poquet el dia a dia d'anar provant coses, perquè això quan es comences fem, nosaltres fem fred, fem collades, fem iogurts, però és que ara no mos dona de pas més, perquè no tenim prou llei per tot i tampoc no volem fer molt més. Vale? Entonces, si fas molt més, és perdre qualitat. Quan tu fas un producte de qualitat, el que busques és que isqui el millor possible.
5: Claro, poquet i bo. Vale? I si treballes... Claro, poquet i bo. Molt bé, però mira, Maite, estic mirant així la quantitat, els formatges que feu, car, ara Vall d'Horta és, està en boca de tot i això, però hi ha un que es diu...
3: A veure, que tenim enguany
5: quin
3: este premi de la Vall d'Horta.
5: Sí.
3: Però és que n'hi tenim molt més de premis.
5: Hi ha un que es diu, hi ha un que es diu la mascleta, a estic mirant així, eh?
1: És que els noms de...
3: Home, i,
5: és que m'encanta, això.
3: És que, claro, han posat noms del nostre territori castellonero sí. I valencià, que són...
1: Tossal gros, la mosquera, patamulo, claro. El miracle, la mascleta que diu Joaquí.
5: Però mascleta... mascleta perquè
3: la mascleta
5: Maite, perquè te fa una
1: explosió de sabor.
3: Te explote la boca, i se... I se, quan te'l posen a la boca, no. Però quan està... 30 segons, tens una explosió grandíssima a la boca. I què és? Per menjar-te'l, doncs, en cuina. En un ou fregit, damunt tipus ralladura de trufa, saps? Molt poqueta quantitat és molt de sabor. O en un risotto, o en una... simplement en una tortilla, també, saps? Però tens molt de sabor, tens. És. Molt. I el que te dia dels premis és que tenim l'anyejo. Tenim, que ell se va quedar segon de tota Espanya, també, sí. Medalla de plata, i després en el formatge curat ha quedat dos voltes finalista, ha quedat, en el 2019 i el 2023. Com que?
1: El Salón del Gourmet...
3: Que presenten el blau,
1: clar, el
3: molt
1: del
3: bé,
1: Gourmet.
3: De tota Espanya.
1: Medalla de plata, molt diploma, bé. No sé quan, bueno, és que jo què sé. Ahí, i, clar, com, i com us distribuïu la faena? Què fa Òscar i què fa Maite?
3: Més... Òscar s'encarrega més de les ovelles, perquè parlant clar, i ja no vull dependre més, ja no vull dependre, i ell s'encarrega més dels animals i jo m'encarrego més de la que seria.
5: Ah, sí?
3: I després,
5: on
3: pues,
5: on
3: va,
5: teniu les ovelles, Maite?
3: En la mateixa que seria, en la mateixa, en les coves de Vinromà.
5: Ah, estan allí?
3: Nosaltres la llet, la pro... sí, ho produïm tot nosaltres, ho produïm, i fem cates perquè la gent sàvia d'on és el formatge, també fem.
5: Ostres, aviseu quan que, tinguem una cata d'estes, Maite. Tinc una amiga...
3: Home, mira, este dissabte...
1: Vaig a dir-vos una cosa. Diu, Joaquí, tinc una amiga. Vaig a dir-vos una cosa, Maite. I, Òscar, jo visc a Onda. I els dic, quan hem dit la vostra història, els, i vaig vinc cada dia, els dic als meus companys, este cap de setmana m'empuixo a les coves de Vinromà a veure a Maite i a Òscar. I fer una comandeta, com és precís, perquè això ho hem de tastar, perquè això és treball de camp. Això és treball periodístic.
5: Molt bé, exactament.
1: I de farteres, perquè també som farteres. Entonces, a banda d'este cap de setmana que podem anar, tu quan tinguis un tast d'estos en el que pugueu explicar el procés, això m'ho vau dir, que ho vau de publicitar.
3: Això ho fem la majoria de fins de setmana. Ho fem, o el dissabte o el diumenge. Ho fem. Entonces, a veure, no te cregues que vingui molta gent. Pues a lo millor hi ha... Cada grupet pues, és una taula. A lo millor hi ha dues taules, un fin de setmana. A veure, a Pasqua s'ompli, a Pasqua. Sí. Ara, a veure, a lo millor dissabte que serà ple, però normalment pues, n'hi hauran de 10 a 15 persones, més no ne som, més. Ojalà que vinguere, que sempre estiguere ple el saló. I entonces ahí pues, contem la nostra història, que n'hi ha gent que se'n riu, després expliquem conforme se fa el formatge, després fem el tast de formatge i després les ovelles. Després,
1: ara has de fer girar la història... Has de fer girar la història que tenies... el... Que ara, quan conteu la vostra història, heu de fer girar això de...
3: Sí, sí.
1: Teníem la medalla que mos van dir per mail i dos mesos després me vaig enterar. Ai, quina felicitat.
3: Me vam enterar, tu. Ojo, eh?
1: Ai, vosaltres imagineu com vau començar esta aventura, Òscar? Que no sé, què passaria tot això?
4: No. A veure, lo bonico de la nostra feina és... Primera que... treballes, per lo menos jo treballo en els animals que són el que m'agrada tota la vida. Mm-hmm. En Cavan podem treballar i podem ficar preu a la nostra feina, que

0: Això és molt important avui en dia en el nostre sector agrícola i ganadera, vale? Que podem ficar el nostre preu per poder viure, clar, que és lo fonamental perquè l'agricultura ganadera pugui viure.
1: Ai, sí.
0: Vale? I acabant la satisfacció de que ve la gent a comprar teca teua i a reconèixer la teua faena. Això és el més bonic que hi ha. Que
1: quina
0: la
1: gràcia.
0: Gent te reconegui la faena. Vale? I al final és poder viure al teu poble, poder viure de lo que t'agrada i poder intentar, perquè això no s'acaba mai de dependre, de que fer coses noves. Ara estem en un cremoset que estem fent com una torta al caçar i bueno, però anem fent cada any o dos anys anem provant cosetes a veure com hi ser. Hi ha coses que van bé i hi ha coses pues, que no van bé.
1: Hem d'explicar també que és molt de treball i molt sacrificat, que tampoc... Que... Això és el resultat...
0: 365 dies a l'any.
1: Això, és un treball de moltes hores i de molt de sacrifici i de molta il·lusió, tot junts.
2: Totalment. Poseu tanta estima, també bon humor, amor al vostre treball.
1: Som
2: un exemple més d'èxit, una història d'èxit que parla de que, clar que sí, els nostres pobles d'interior del nostre territori tenen una oportunitat en efectivament que el nostre camp, que la nostra agricultura, que la bona gent dels nostres pobles tinga una eixida per a que aquests pobles no se despoblen. Fa un momentet estàvem parlant dels bars que també fan falta, sí, o negocis com el vostre, que són històries que diuen, escolta, pues sí, visquen els nostres pobles d'interior i anirem a fer un dia la visiteta i a provar aquests formatges.
3: No,
2: val, parella?
1: Maite i Òscar, Maite i Òscar, jo este cap de setmana puig a veure vos, no te digo más.
3: Ah, vale. Molt bé. No,
0: que sí, lo bonico d'això és que la costa la coneixen tots, que nosaltres quan vaixem a Fira, a València o a Alacant, no sé alguna vegada que fixe. On esteu? Sí? A les Coves. On esteu això? Al costat del Cossebre. Al Cossebre ho tenies, però ho coneixen tots. Les Coves... i ja, les Coves i tots els pobles d'interior, Culla, Benassal, Cací, però això pues, no ho coneixen la majoria de gent.
1: I són bombonets, vale? I, són bomboneres de localitat.
0: També és bonico perquè no estem massificats. Vale? També és bonico per això. Però al final te dona un poquet de tristesa de dir, està la gent a 20 quilòmetres de casa i no coneix els punts de fer productes de bodegues que tenim així a Castelló molt bones, de mermelades, de formatges, hi ha moltes coses, de mel, moltes coses menudetes, de molta qualitat, que la majoria de gent no coneix. I estan al costat, perquè dius Oropesa, Benicàssim, Alcossebre, Peñíscola, Vinaròs, estem a 20 minuts milloreta de Can Nostra. I ara es comença la gent a conèixer-nos.
1: És que és una, vale? Zona...
0: Però costa molt.
1: És una zona privilegiada, eh? Perquè en 20 minuts, sí, 40 minuts, estàs de l'interior de la muntanya a la platja i cada zona té el seu encant. Òscar i Maite...
0: La...
1: Digues, digues. Acaba la frase.
0: No, no, que nosaltres de la queixeria, així a València... estem a una hora i quart, vull dir que nosaltres estem a molt poquets, molta gent de València.
2: Qualsevol cap de setmana, que ara és una casa rural, sí, pegues la volteta
0: i
2: te passes
0: molta gent
2: a conèixer aquesta parella. Gràcies
1: Quin
2: per gust. Estar este ratet amb nosaltres.
1: Quin molta
0: enhorabona.
3: Gràcies a
0: vosaltres.
3: Gràcies a
1: vosaltres.
3: Gràcies a vosaltres. Gràcies.
0: Gràcies. Adéu.
4: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.

0: para que no tarden décadas en aprobarse. Además, introduciremos unas herramientas urgentes, como los planes especiales y los proyectos habitacionales locales. ¿Con qué objetivo lo planteamos? Poner suelo disponible para vivienda protegida de forma rápida, segura y con plazos claros.
1: I en l'àmbit educatiu, Pere York ha anunciat que abans que acabe juliol, la Generalitat començarà a transferir a tots els centres educatius una dotació econòmica de fins a 25.000 euros per a climatitzar-los. A més, també ha destacat que destinarà un total de 10 milions d'euros als ajuntaments perquè puguen dur a terme obres de millora en els centres educatius.
0: A partir de la segunda quincena de julio, es decir, ya, la Generalitat empezará a transferir a todos los centros educativos una dotación económica extraordinaria de entre 5.000 y 25.000 euros por centro para adquisición de equipos o materiales que puedan ayudar a paliar las temperaturas cuando se inicie el próximo curso escolar. También, este mismo mes, iniciaremos la tramitación de una línea de ayudas por importe de 10 millones de euros para ayuntamientos para pequeñas obras de mejora en los centros.
2: I nova reunió avui entre la Conselleria d'Educació i els sindicats docents, una trobada en què la Conselleria ha presentat la normativa que regirà l'organització i funcionament dels centres educatius durant el pròxim curs.
1: Una normativa que caldrà aplicar en educació infantil, primària, secundària i també en batxillerat i que inclou la reducció de les càrregues administratives i el reforç de l'autonomia dels centres educatius. Escoltem el secretari autonòmic del RAM, Daniel McEvoy.
3: Este any hemos procurado hacerlas más sencillas para que tengan una lectura más cómoda y sean de más fácil consulta, más ágil, para que los docentes y los equipos directivos no pierdan tiempo y se dediquen a lo que es su función principal, que es la tarea pedagógica y dar clases a los niños y adolescentes.
2: Mentrestant, a les Corts avui acaba el termini perquè els grups parlamentaris presenten les esmenes parcials i a la totalitat de la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat per a l'any que ve. Uns comptes que el PP i Vox preveuen aprovar en el ple del dia 24. Tots els grups han presentat esmenes.
1: I en el cas de Vox, el portaveu José María Llanos ha destacat que per primera vegada s'inclourà en una llei la menció a la prioritat nacional. Les seues esmenes amplien fins a 3 anys el mínim d'empadronament per a rebre la renda valenciana abans eren 15 mesos i en vivenda fins a 5 anys, tenint en compte per a criteris de puntuació l'empadronament dels pares dels sol·licitants. Escoltem Llanos.
4: Por primera vez va a figurar en una ley la prioridad nacional. No en una ley, sino en tres leyes. Va a figurar la prioridad nacional como principio rector expresamente en la ley de la Renta Valenciana de Inclusión, en la Ley de Servicios Sociales y en la Ley de Vivienda.
1: Per la seva banda, Compromís ha registrat més d'un centenar d'esmenes parcials. Escoltem part del contingut en la veu del portaveu Joan Baldoví.
5: Proposem reduir en un 25% els alts càrrecs de la Generalitat i eliminar els assessors, el cotxe oficial i el piset de luxe de Carlos Mazón. En lloc de regalar 200 milions d'euros a les grans fortunes, com està fent el PP amb la col·laboració de Vox, aquests diners es destinen a la millora de l'educació pública, de la sanitat, dels serveis d'emergències i la resta de serveis públics.
2: I en tribunals, la jutgessa que investiga la gestió de la Dana ha incorporat a la causa judicial els missatges de WhatsApp que van intercanviar l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, i l'alcaldessa de València, Maria José Català, després que ahir declarara com a testimoni.
1: Fins les 11 i 13 minuts de la nit del 29 d'octubre no va haver cap comunicació entre ells. A eixa hora, Català li trasllada a Mazón que està en la comandància de la policia local de València i que està disponible. Si necessites alguna cosa, dis-me, apunta. Pocs minuts després, a les 11 i 20, l'excap del Consell escriu: d'acord, és horrible, hi haurà molts morts, desenes segur ja. I este matí ha declarat davant la jutgessa de Catarroja, en qualitat de testimoni, l'alcalde de Cheste, José Morell. I entre d'altres ha confirmat que el 29 d'octubre del 2024 no va rebre cap telefonada d'emergències de la Generalitat i que van rescatar unes 50 persones a mitjans propis i del veïnat. També ha dit que a primera hora del matí ja es van fer els primers rescats al municipi de Xest, uns rescats que es van multiplicar al llarg de la vesprada. Pel que fa a les víctimes mortals, un total de 7 persones. persones van perdre la vida fora del nucli urbà de Xest. Escoltem José Morell en declaracions als periodistes.
6: Yo no recibí ninguna llamada específica de emergencias.
7: Nosotros llevábamos desde aproximadamente las 4:30 con rescates de personas. Ya habíamos tenido alguno por la mañana, hacia las 10. Realmente que el mensaje a las 8:11 te llegara el mensaje, pues me resultó absolutamente marciano.
2: A la informació esportiva, en el Villarreal ha començat oficialment l'era d'Íñigo Pérez després de 3 dies de proves mèdiques d'esgrogueig. El tècnic navarrès ha dirigit el primer entrenament amb 15 jugadors del primer equip i 8 del filial, on han destacat els retorns de Carlos Romero i Thiago Fernández i la baixa d'Alias i Acomac. D'altra banda, el Castelló també ha iniciat la pretemporada amb els reconeixements mèdics i també amb cares noves. Una d'elles és la de Hamza Belhari, l'ex del València, Mestalla i de l'Eldense. Això és el que ha dit Hamza de cara a l'any que ve.
8: Me decidió por el proyecto del club, que todos sabemos la ambición que tiene. Y nada, estoy muy ilusionado y con ganas de empezar. Mejorar en los números y sacar mi mejor versión, que seguramente en este equipo lo sacaré.
2: Més informació a les 6 en esta sintonia i en el web i les xarxes socials de Punt Media.
9: Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
10: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
11: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
9: Som a punt. Millors moments de la vesprada d'A Punt.
12: Amigues i amics d'A Punt Ràdio, estem recordant moments preciosos viscuts a la vesprada d'A Punt. Al final del mes de gener vam tindre propostes amb les que aprendre, com ara, sobre suplements alimentaris. Sí, sí. La nostra nutricionista Clara Llorenç responia a les nostres inquietuds i curiositats sobre la creatina. Què és? Per a què serveix? Com i quan prendre-la? Voleu saber-ho? Ho recordem, anem allà.
9: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.
13: Sabeu què és la creatina? Com s'ha de prendre? Per a què és bona? Tenim molts dubtes, perquè hi ha molta informació creuada al voltant de la creatina, però el que a nivell usuari, i ara ens ho dirà l'experta també, sí que vos podria traslladar, no sóc un professional ni molt més per a recomanar res, però que sí que és cert que hi ha ciència darrere en alguns aspectes positius de prendre creatina. Com prendre-la i de quina manera? Ara ho parlarem. Però t'he despertat un poc la curiositat.
12: Moltíssim, de la creatina. És de veres que he sentit parlar molt últimament i per això també està bé que tractem
13: no
12: el tema.
13: No són esteroides, no és per
12: clar,
13: a fer-se un massa.
12: Que tradicionalment s'ha associat molt als culturistes. En canvi, tu me dius aquestes coses que a mi m'han cridat poderosament l'atenció, perquè jo, des que vaig tindre la menopausa, que a més va ser de repente per circumstàncies, jo note en el meu cos, pues, a voltes només la paraula, no són carències de memòria, però sí com xicoteig pessiguets, saps? Per suposta, en els músculs és la cosa que més he notat la diferència en el meu organisme. Per tant, és interessant saber de quina manera això pot mantindre's bé, i no sabia jo que la creatina podria ser una proposta, sempre i quan sàpigues quina creatina prendre, que sigui, i que te la recomani algú que en sàpiga, no s'agarris tu... A veure... Una garrafa. I que la tina paga dins. No, Xina, no, no, Joaquim.
13: No, és una polseta, de tota manera, i s'ha de comprar de qualitat, en efecte. I ara hem de saber tots els teus dubtes, que tenim ganes d'abordar la qüestió, amb una dona que en sap. Que en sap i ens recomanarà i ens dirà...
12: És la ciència.
14: Oh, Ximo, una dona. Oh, m'has dit una dona.
13: He dit què?
14: M'has dit una dona, m'has sentit supermajor.
12: És una xiquilla.
13: No, bueno, sí, una jove, una jove.
14: És broma.
13: Una jove professional emergent. Ai, no m'he quedat, què dic?
14: He de mentalitzar-me de que ja no.
12: Deus amb tot el pes de la ciència i això te dona la categoria.
14: Vale, me pareix bé.
13: Vale, una joveníssima, la seva exultant joventut, és inclús, arriba a ser...
14: La creatina no manté jove, però ajuda.
13: És del coi, en això ho dic tot, vull dir-te. Clara Lloret,
14: anem a abordar.
13: Com estàs? Nutricionista, dietista i, a més, una professional. Abordem això de la creatina perquè tenim molts dubtes, i tant.
14: És un tema que genera molló de controvèrsia i a mi m'encanta.
12: Però això què és? Comencem pel principi.
14: Anem a començar ben fàcil. És una molècula que realment el nostre cos, vale, la produeix, i a banda també les fonts de proteïna, sobretot la carn i el peix, vale, ens aporten un poc de creatina. El problema és que aquesta producció, pues conforme se n'anem fent majors, si fem més esport del que toca, en certs moments de deprivació del son, o, per exemple, en patologies hormonals, com comença a ser la menopàusia, comença a disminuir. Vale? Entonces necessitem aquest punx extra. I ahí la gent dirà, però el que menja no me basta? I el problema és que no. En aquestes ocasions, el que menges no basta. Perquè, per exemple, després parlarem de la dosi recomanada i de més, però en les dosis recomanades, en aquestes certes situacions, hauries de menjar un quilo de carn al dia per arribar a la creatina que necessites. Un quilo de carn és...
12: una
14: barbaritat. Una barbaritat.
13: I on estaria el depòsit de creatina en el cos?
14: El depòsit este de la creatina s'acumula en el múscul, vale. Vale? I podem pensar-ho com una bateria, que al final és el que dona al nostre múscul o al nostre cos energia, sobretot en moments de que necessitais energia ràpida.
12: Vale. Per tant, el primer hàndicap que hem de llevar-nos de damunt és que és una cosa que només serveix per a culturistes o per a gent de moltes hores de gimnàs.
14: Claro, el problema és que sí que és de veritat que jo crec que gràcies a que cada volta n'hi ha més estudis, antes se pensava que l'únic benefici era a nivell rendiment esportiu, ja. Que és de veritat que els beneficis a nivell esportiu són molt consistents.
12: Són evidents, ja.
14: Exactament. Però ara s'ha vist, després els parlarem més detalladament, que n'hi ha beneficis a nivell salut cognitiva, a nivell densitat òssia, pèrdua de massa muscular i el que han parlat antes, gent sobretot que treballa a turnos que no dorm a lo millor les hores suficients.
12: Interessant.
13: Vale, jo he sentit parlar que conforme te fas major i te mires a l'espill, he sentit parlar, no, ho he vist, que estic visquent en les meves pròpies carnes.
14: Jo també, jo també.
12: Però jo com a fer major?
13: Jo soc sexagenari. Mitjan, la
14: dècada
13: allà.
14: Pues te cuides molt bé.
13: Fem el que podem. Tinc els telòmeros. Tinc un telòmero. Tinc un pedaço de telòmero. No, però, a banda de bromes, te mires a l'espill, o sigui, com diu un amic meu, fins als 40, la garantia encara val. Però a partir dels 40, com si alguna avaria d'alguna cosa, que són molts quilòmetres, si vens a pensar-ho. I mires el múscul i dius, això està fent-se moll, i perdem, i diu, no, és que això és una... Es coneix com sarcopènia.
14: Correcte.
13: És a dir, que perdem massa muscular conforme en fent majors, diguem, de manera...
14: Sí,
12: natural.
14: Sí, encara que tu dius, però si mai ha fet esport, o sigui, mai ha fet musculació i sempre ha tingut una massa muscular correcta, però és de veres que a partir dels 40-50, una de les coses és perquè este magatzem de creatina va disminuint en el cos i perdem més massa muscular. Però és que les dones encara ho tenim més fotut que vosaltres, perdoneu la paraula, perquè a nivell hormonal, per estrògens, fan que perdam encara més massa muscular i massa òssea. Per això per a nosaltres és inclús més important.
13: Perquè els homes tenim més estrogen, diguem, de manera
14: la testosterona, fisiològica. La testosterona vos ajuda a que mantingueu aquesta massa muscular un poc més que nosaltres. Vale. Però sí que és de veres que, sobretot, ja no tercera edat, perquè tercera edat és molt avançada, però a partir dels 40-50, que aquesta massa muscular ens costa, a no ser que fem musculació, tots els dies ens consta mantindre-la, ajudar al cos en esta creatina, perquè la creatina no només és per a formar massa muscular, també és per ajudar a mantindre la que tenim, per a que no n'hi hagi una pèrdua.
13: Que hi ha un moment que virgencita. No?
14: Necessitem ahir...
13: I allò que comentaves tu, Gemma, a veure què ens trasllada Clara, esta cosa que pot ajudar-nos a... Eixe retard que tenim. No tenim la memòria com la teníem, no? Exacte.
12: Sí, el nom de la mafilla, que li dius el nom del gos, de la veïna, de tapilla, no és el d'ella, coses d'ici.
14: A mi el que més m'agrada és que en qüestió d'estos dos o tres últims anys han sigut un munt d'estudis que evidencien això, els beneficis a nivell cognitiu de la creatina. I s'ha vist que millora, sobretot, la memòria, l'atenció i la funció executiva. És més, en dosis elevades de creatina està començant a tractar-se a pacients d'Alzheimer. Perquè ajuda el cervell a donar aquesta energia ràpida que els fa falta en aquest moment. O sigui que,
13: per tant... La musculació, que és el que ens aguanta drets de cara que ens fem majors i puguem retardar tot el més o anul·lar la dependència. I el tema cognitiu, escolta...
12: És fonamental. Sí.
13: I això, després, dies alguna cosa dels sossos, també? Per als sossos.
14: Sí, sí, s'ha vist...
12: Que per a nosaltres és un, que una no, preocupació...
14: No afavorís, exactament, no afavorís la formació òssea, vale, però sí disminuís l'impacte de l'osteopènia, de la pèrdua de massa òssea.
12: Per tant, qui hauria de prendre-lo? Per aquí seria recomanable prendre creatina.
14: Claro.
12: I qui ha de recomanar? O sea, no pots prendre creatina perquè sí.
14: A veure, sí, per

0: De quina manera hauria de prendre's ben presa?
1: Si estàs sentint el programa i veus que eres una de les persones...
0: Les característiques.
1: Pots prendre-la sense problema. El que passa que sí que n'hi has que...
2: Ara mirarem a veure quina és la que recomanaríem, no?
1: Però persones, per exemple, que haurien de prendre la creatina. Esportistes de qualsevol tipus, vale? Tant d'esportistes de resistència com de força. Gent major que vulga mantenir la massa muscular i veja que està perdent massa muscular sense haver canviat absolutament res en la seva vida diària. Persones que sospiten que no mengen la proteïna correcta, que, perdoneu, però són molts en eixe cercle,
0: no?
1: Exacte. Persones, per exemple, que treballen a torns, vale? Que treballen en torns de nit, torns de dia, i que dormen menys hores de les que toquen, i sobretot el que han parlat, gent amb problemes de densitat òssia, i sobretot s'ha vist que ajuda al metabolisme de la glucosa també, o sigui, persones amb problemes de diabetes o de glucosa també pot ajudar-los.
2: Ostres, és que l'altre dia també...
1: És un grup brutal, eh?
2: Brutal. La quantitat de gent que ens va bé o ens aniria bé prendre creatina. Has parlat de prendre la proteïna correcta. Si vols, algun dia podem obrir també este meló.
1: Ui, me pareix molt bé.
2: Que me sembla molt interessant, perquè he llegit també, en fi, documentació, que els meus xicons com són, això ja ho dic jo, que són informàtics, d'això me posen coses, i a més me les traduixen de l'anglès.
1: I a
2: mi que m'encanta la quantitat de proteïna que has de prendre i en la quantitat de vegades que s'hauria de prendre proteïna pràcticament en cada ingesta.
1: És un meló molt gran, això.
2: És un meló molt important, si vols ho fem un altre dia. Però anem a veure... I com se pren la creatina? Què és? És un,
1: vale,
2: és
1: o sigui,
2: un líquid? És un pols?
1: Bueno, ara està en format pastilles masticables, en pastilles normals o en pols, vale? Dona igual, al final el que te siga més còmodo. Lo més important de la creatina és que si te la prens avui i se t'olvida hasta la setmana que ve, no funciona de res, perquè al final aquesta molècula actua per acumulació en el múscul, vale? És com que la reserva de creatina en el múscul va augmentant-se, però si tu li dones un poquet... i dices que baixi i a la setmana després li tornes a... no servís de res. Per tant, el més important de la creatina és que se prenga tots els dies, en una dosis baixeta ja bastaria, dosis de 3 a 5 grams, i que tinga un sello de qualitat, que a mi la marca me dona igual, però almenys ha de tindre sellos de qualitat, que com? És el que assegura...
0: Com?
1: Que és,
0: explica com són.
1: Són dos sellos, que uno és Creapure i l'altre és Creavitalis. En estos dos sellos de qualitat dona igual la marca, ¿vale? Al final això t'assegura
2: Creapure o Creavitalis, buen de vore en el potet.
1: Exactament,
2: no?
1: I això t'assegura...
0: Un dels dos?
1: No, uno dels dos.
0: Uno dels dos suficient.
1: Això t'assegura que el que tu estàs comprant és 100% creatina, que no està adulterada.
2: Vale. Algú que li preocupa també l'economia. Vaig a prendre una cosa i a veure si resulta que me gaste 100 euros al mes o una quantitat de diners que no puc assumir.
1: Estarà al voltant de 20 euros al mes, més o menys, un pot de dosis diària.
2: Per aprendre la dosis diària.
1: Exactament.
2: I la ingesta té igual fer-la de matí,
1: dona
2: suc,
1: igual,
2: de
1: migdia,
2: dona el mateix?
1: Dona exactament igual. El més important és que te'n recordes de prendre-te-la. O sigui,
2: cada dia has de ser molt constant,
1: dia.
2: No?
1: Sí, perquè...
0: I té efectes secundaris? Perquè hem parlat i hem subratllat
1: no,
0: molt els beneficis.
1: No, però n'hi ha mogolla de mites al respecte. No, sí, per exemple, molta gent la creatina fa engreixar. ¿Vale? Per què està este mite tan estès? Perquè la creatina el que fa, ¿vale?, és que el múscul on s'emmagatzema absorbisca més aigua, però augmenta l'aigua intracel·lular, perquè mantengueu bé. ¿Vale? N'hi ha dos tipus de retenció d'aigua, l'aigua extracel·lular i la intracel·lular. La extracel·lular és la negativa, és la que ens sentim la cara unflada, les cames unflades, és la que està associada a connotació negativa, però la retenció intracel·lular és positiva. El que fa és hidratar la cèl·lula, hidratar el múscul, i això realment és el que no té més beneficis a nivell cognitiu i a nivell muscular. Entonces, la creatina augmenta la hidratació dins de la cèl·lula. Què passa? Que això, vulguis o no, és pes que tu agarres. Per això el problema de la bàscula, que jo li diria a totes les persones que la tiraren a la brossa. Perquè tu en el número sí que veus una ligera muntà, però no és greix, ni és un pes negatiu. Però el problema és que
0: les xifres en el pes són enganyoses,
1: bueno,
0: per moltes altres característiques, a més, perquè a voltes has augmentat el múscul,
1: totalment,
0: però no el greix corporal, per tant...
1: I en el cas de la creatina, sobretot el primer mes, vale, que és on veus la diferència, és eixe quilo de més que tu pots veure sense haver canviat pràcticament res, però és que no és negatiu, no és un pes negatiu. Vale? I és un pes que, a més, si l'acompanyes de deport, es convertirà en múscul. O sigui, que eixe mite... No és,
2: I,
1: de
2: clar, s'hidrata, diguem, a l'interior de la cèl·lula i té tots aquests beneficis que tu estàs explicant, algú podria dir, i no estarà deshidratant-me? És a dir, he d'hidratar-me més o tindre algun tipus de...
1: No, al revés.

0: Entonces está hidratant la cèl·lula perquè funcione millor. Però no,
1: necessita
0: no,
1: més aigua, diguem, no, més aport d'aigua diari, diguem, hem de beure més?
0: No, l'únic és que quan te la prengues l'has d'acompanyar

0: La creatina, vale, es va associar a uns paràmetres hormonals i justament aquests poquets homes que estaven en aquest estudi estaven també amb alopecia. Aleshores ja se va fer directament l'associació.
1: Vincular...
0: Una associació que després s'han tornat a fer després... un munt d'estudis i sabeu que no té cap tipus
1: no era,
0: de relació.
1: No.
0: Al final la caiguda del cabell és genètica i hormonal i la creatina ni té factor genètic ni té factor hormonal. O sigui que...
1: I algú que digués, esta persona no ha de prendre creatina de cap de les maneres?
0: Exactament, per a mi és un suplement super segur, super recomanable, excepte per a persones que tinguin una patologia renal diagnosticada. Però això no vol dir que si tu no n'hi ha que agarrar-li por a nivell renal si tens uns renyons perfectes, vale? No afecta. Però sí que aquestes persones, a més aquestes persones, tenen que menjar menys proteïna, per hem de augmentar la ingesta de proteïna en creatina tampoc és correcte. Seria l'únic cas. El resto, avanti.
2: Que dies és via suplement, perquè en l'alimentació hauríem de menjar-nos un...
0: Claro,
2: claro, per la meitat, molt... i dius, home, igual ha... no convé,
0: exactament,
2: no?
0: N'hi ha molta gent que diu, és que jo preferís menjar-me-lo en... Ja, però és que en alimentació
2: ja... Un besugo tots els dies no te pots fer.
0: És un quilo. És un quilo. Entonces, per això, en persones que no mengen la proteïna diària, o per exemple en dietes vegetarianes o veganes, que encara arriben menys toda, encara, és molt més interessant per a elles. Que jo veig prou interessant en molts factors. A nivell beneficis musculars, en aquest rendiment esportiu, pèrdua de massa òssia, de massa...
1: I una volta m'han prens a prendre-la sempre? O n'hi ha períodes de descans... O que jo que sé, que m'estic inventant.
0: Jo te diria que sempre.
1: Ja. Perquè no com a... cosa que digues, vaig a prendre 3 mesos i acabar en un de descans.
0: Com actua per acumulació, vale, necessites que...
1: Perquè si acabes
0: que...
1: a casa,
0: exactament.
1: Millor.
0: Aleshores sí, és algo que... En dosis baixeta, en dosis que realment...
2: Si estàs un poquet entrenant, fas una miqueta d'entrenament de força, o fas també, ho combines en aeròbic, és a dir, fas exercici regularment, regularment, saps?
0: No dos voltes a la setmana.
2: Esos, dos voltes a la setmana, no és regularment. I m'han pres a prendre creatina per la meva experiència personal en... Ja veus tu, jo soc un facutxo, però sí que note... No sé, note el múscul com més saludable.
1: Més fort, a lo millor, o com?
2: No, com més... No sé si més fort, sí, com més... Sí, és, una miqueta més desenvolupat. Més consistent.
0: Sí,
2: més
0: sobretot, sobretot sabis que els beneficis de la creatina a nivell esportiva és que en exercicis de rendiment ajuda a lo que és el tema d'esprints, vale? Energia ràpida, i en musculació ajuda a que agarres més pes, lo que vol dir que ajuda a que el vale. múscul se faça més gran perquè estàs carregant-lo, estàs donant-li més impuls.
1: I tot això se sap des de fa relativament poc de temps? No. O se té tanta consciència?
0: Els beneficis a nivell...
1: Estaven anant a conèixer ara, però se sabia ja davant.
0: A nivell esportiu són ja prou coneguts des de fa temps.
1: Estos que guanyen olimpiades ja se feien el seu gaspatxo.
0: Creatina segur.
1: Pac, pac, pac, tocaet, no?
0: A esportista que entra per la clínica, creatina 100%. Però ara és de veres que els beneficis estan ben més enllà de l'esport, que jo crec que és l'interessant.
2: Ostres, sí. En quant als efectes secundaris, l'altre dia me comentaren, a mi m'estranyix.
0: La creatina?
2: Sí. No, una persona, no sé si, però realment ho vas fer mirar, i perquè no t'arregues dos o tres kiwis més al dia?
1: Claro, no, però si no era la que...
0: Pues mira, jo, això de l'estreïment,
2: no
0: sí que n'hi ha moltes...
2: Jo tampoc, digo, no, no, a mi m'estrenyis, a tu t'estrenyis...
0: Jo crec que a lo millor serà
1: la
0: el context.
2: L'excusa,
1: no?
2: Que
0: claro,
2: estàs fent.
0: Claro,
2: vale.
0: Però això n'hi ha que acompanyar-lo d'avui i ja està. Vale. N'hi ha molta gent que sí que li dona com un poquet de rampa en l'estómago. Vale? I és de veres, que... per això és important com malestar quan te la prens. Per això és important que vagi acompanyada de prou aulla, però sobretot a gent que se pren dosis molt altes.
2: Perfecte.
0: En dosis
2: jo crec que
0: ho
2: tenim
0: 5...
2: tot aclarit.
1: O sea, que no acabarem sent l'increïble Hulk, ni
0: no,
1: Shrek.
0: No, però perquè... A mi m'encanta.
1: Si no, tindrem més força por, en el món, com a memòria, dormirem més bé, tinc una gràcia.
0: I al final és una peça del puzzle. Hem de completar tot el puzzle, però és una peça del
1: en
0: puzzle que...
1: En aquesta idea que porteu els dietistes nutricionistes d'ensenyar-nos a una alimentació sana, seria una part de complementació
0: totalment
1: sana, absolutament favorable.
0: Sí, sí.
2: I la pots incorporar a una dieta, ja fas màgia i fas una dieta, ja seria la pera.
0: Ja seria la leche,
2: però
0: clar, al final...
2: Una dieta, en què? Una dieta, dic, una recepta en creatina?
0: Anem a fer un batut
2: va,
0: amb creatina. Ah, sí,
2: vale,
0: perquè
2: vale.
0: La creatina, tu te la prens.
2: Sí, sí, sí, és una polseta, no fa gust de res. No,
0: pues a mi és un sabor que no m'apanya.
2: Sí? Te fa gust? En l'aigua? No, a mi, bueno, jo és que prenc avui.
1: Jo ja m'ho contaré.
2: Jo prenc avui el grifo,
1: Perquè m'està guanyant per la secta de la creatina.
0: Jo també, és que l'aigua del grifo és molt bona.
2: No, sí, està molt bé, però que jo estic acostumat a... No, jo l'aigua de la xeta mai la vida, que fa un gust.
0: No, rica en minerals.
2: que... li pegui...

0: en una voltieta o en la llet i tal, a mi no me fa gustar res. Sí.
1: Però no notes que costa dissoldre's? Que queda el poset.
2: I que va notar no, i més feliç. Bueno,
1: jo me la menjo en pastilla masticable.
0: A veure, home, quan te queden dos dietes, perquè és una altra volteta. Sí, és com el, costa... el bicarbonato, que sempre te queda
1: sí,
0: una miqueta
1: exacte,
0: baix.
1: Sí, exacte, és eixa mateix polset. Costa rollo. Un poc el dissoldre's. Però anem a donar una idea de batut, vale, per a que feu a casa i gasteu la creatina. A més, és un batut que ens aporta moltes més coses a banda de creatina.
2: Anem allà.
1: 200 mil·lilitres de llet. O llet o beguda vegetal fortificada, la que vulgueu. Un plàtan madur,
2: fortificada,
1: ¿vale?
2: Fortificada.
1: Fortificada.
2: Amb un castell.
1: Enriquida.
0: Fortificada.
1: Enriquida en calci i vitamina B. No, porten... això parlarem un altre dia, val. Però begudes vegetals me dona igual, però important que siguen enriquides o fortificades.
0: Fortificades.
1: Ah. Si no,
0: si
1: no és auia bruta.
0: Ah, sí?
2: Vaja. Eixes tu?
0: Eixes tu.
1: Així que begudes vegetals fortificades.
0: I què hem de mirar? Que porte
1: normalment o fica, com ja la indústria és molt intel·ligent, jo sap, o fica davant. Ah. Vale? Si només fica...
2: Com vitamina,
1: enriquida en vitamina D i calci. Perquè si no, al final, tu pensa que si no veus llet no passa res, però almenys veu un equivalent que t'aporte el mateix de la llet. Si no, realment, correcte. Les carències ahir és quan van... Va. Vale? O sigui que...
2: La... 200 mil·lítres de,
1: 200 mil·lítres de líquid.
0: O llet normal, que ja ve enriquida de la vaca.
1: Sí, per això t'ha dit o llet o beguda vegetal, claro.
0: No estava tenint, vale.
1: El plàtan madur per donar-li dolçoreta. Vale. A qui no l'agrada, una poma o una pera, dona igual. Vale. Mig alvocat per a greixos saludables i perquè li dona una textura cremoseta molt guai. Una cullerada de mantega de fruits secs, vessigada d'almela, de cacauet, o si voleu un altre toque punxi, cullereta de tajina, ¿vale? Que li dona un toc salat també molt
2: no
1: guai.
2: I no poden ser els fruits secs al sol, és millor mantega?
1: No, també, el que passa que la batidora es barallarà un poquet més.
2: Ho agrairà.
1: Però també, ¿vale? No passa res. Mm. Si tens
0: una
1: potència...
0: Bona,
2: sí. No
1: en recordo de lo que ens passava a la tele, que se barallava ahí, claro. Taca, taca, taca, taca.
0: Inolvidable.
2: Ai, sí.
0: Això, i quan se va pegar foc l'air fryer.
1: Que tiempos, que tiempos.
2: Ai, senyor, sí.
1: Quatre cullerades de iogurt natural, que jo te diria que és quasi un iogurt natural sencer, o kefir, per exemple, a qui li agrade. Llavoretes, una culleradeta, bé siga de lli o de chia.
2: Sí.
1: En funció del sabor que li vulguem donar, una culleradeta de cacau o de canella. 3-5 grams de creatina i un grapa d'espinacs. Ho triturem tot bé i la combinació de sabors, a part és un batut que ens aporta, a banda de creatina, proteïna, greixos saludables, antioxidants, vitamina C, magnesi...
0: Això és un sopar?
2: Pues té bona pinta, això.
1: Si fos un sopar...
0: Dic, pregunte.
1: Saps que tindries que...
2: Proteïna.
1: Proteïna en pols. Ah, molt bé, molt bé. Tens?
0: La proteïna en pols sí que me fa una miqueta de... me remeneix a l'estómac.
1: Però és per la composició, pels edulcorants.
0: No passa res.
2: Pues tu acompanyes en un tros de...
0: Un tros de pechuga.
1: Un tros de pechuga.
0: Pechugueta.
1: O una tortilleta.
0: O una tortilleta.
1: Te fas el batut i una tortilleta, ja tens.
0: Molt bé, molt
2: i
0: bé.
2: I això, este fenomen sols passa en la creatina. Les altres coses que també se'n posa de moda. Toma magnesio, toma...
1: Això no. Parlarem un altre dia.
2: Això sí que necessita una analítica.
1: Per a mi la creatina és el top one de suplements.
2: La creatina batut com es fes sol.
1: Exacte, és... Mira, si no res el dia del iogurt, o sea, feu-se la idea...
2: És la xiqueta de... Home, és que eres muy fuerte. Hoy és el dia del pastís de xocolata. I de què parlem? De creatina. Però el dia dels iogurts, catapunt xinxero que parlarem de iogurts.
1: Hombre, hombre. Te durarà alguna recepta guai en iogurts.
0: M'encanta.
2: Gràcies,
0: gràcies,
2: Llorenç.
1: A l'exemple.
2: If there's anything I can do... Ja ens hem assabentat de com gastar la creatina, sí? Alimentem ara altres qüestions de la vida bàsiques importants que donen sentit a allò que sentim cada dia i en cada moment, les emocions. Amb la nostra psicòloga Lorena Gascón, que en xarxes la trobeu com arroba la psicòloga japuta, ens explicava la importància de saber quines són les emocions i com viure-les. I la cosa fonamental, no hi ha cap mala o que no siga necessària, ni el fàstic, ni la ràbia, ni la tristesa, totes fan falta.
3: Escoltes els millors moments de la vesprada de punt.
2: Aquesta sintonia de la pel·lícula Inside Out, jo ho diré, ens trau uns records, perquè anem a dedicar un temps a parlar d'un sistema de processos i relacions psicoquímiques. Mira, que estic tan erudita i pedanta. Que tots produïm, vulguem o no. Moltes vegades les ignorem o les evitem. I són les responsables de que tinguem ansietat o se manifestem a través de símptomes digestius o s'agafa un atrac de malícia.
0: I unes erupcions en la pell.
2: Una plorera de
0: pol. Com vivim en elles. De vegades es deixem també portar per elles. no sempre les reconeguem. O ens ajuden a prendre bones decisions. Formen part del nostre mecanisme cerebral, com molt bé ha explicat Gemma, perquè avui parlem de les emocions.
4: Aquí, alegria, en directo desde la mente de Riley. Vamos a darlo todo.
5: Yupi.
4: Y aquí está tristeza. Aquí viene ira.
6: ¡Dejádmelos a mí! Hay que ponerse el protector bucal, señores.
2: Que me van a flipar todos, pero ¿cómo aplicar la ansiedad en la segunda parte? Més ben explica no podia estar. Ja t'ho dic. Bueno, quina meravella de pel·lícula, quina manera més divertida. Ens parla de les emocions i què bé ens ve. A mi què bé m'ha vengut com a mare, perquè va pillar la meva filla en una edat ideal per a poder-li ensenyar i explicar.
0: Què són les emocions, com reconèixer-les, veritat, i com fer que, bueno, pues d'alguna manera, no som nosaltres. És una emoció que està portant-nos. I això ja és de primer de que te vaig a millor el coco.
2: La vida.
0: De la vida. Lorena Gascón, que és la nostra psicòloga de capçalera, ve a parlar-nos avui de les emocions. Què tal, Lorena?
7: Molt bé. Un plaer estar així.
2: I el titular és?
0: Tenir la sudadora de Rick and Morty, que mola molt.
2: Sí. I el titular que sí que deia que ja volia que parlarem és no hi ha emoció roïn.
7: Així és.
2: O desestimable.
7: Sí, totalment. No hi ha emocions negatives ni roïnes perquè totes són necessàries. Totes venen a dir-nos alguna cosa. Sí, s'activen per algo.
2: I com expliquem què és una emoció?
7: Doncs mira, una emoció és un procés psicològic que té una part de que s'activa quan tu notes una necessitat teua no coberta, de repente és com, ostres,
2: forma automàtica?
7: Estic en ràbia, sí, o estic trista, o sent fàstic per algo que ha passat, no? O sigui, que ocorre quan tu tens una necessitat no coberta i és un procés psicològic perquè tu interpretes una situació i de sobte t'adones d'una cosa que no que sorprèn, no? O que no t'esperaves, o que no és com tu voldries. I, a més, té un procés fisiològic, que té a veure amb taquicàrdia o té a veure en sudoració tal vegada, no? O sigui, com el teu cos reacciona a lo que està passant, no?
2: I amb risa també.
7: Sí, l'alegria també és una emoció que també ens fa sentir coses. No parlem tant d'ella, perquè com és positiva, veritat, és com que no molesta. L'alegria no molesta tant, però sí, també ens fixa't que ens fiquen com una energia enorme, no? I el que ens donen ganes de compartir amb altres persones, això és el que fa l'alegria. O sigui, que totes les emocions tenen un missatge.
2: Totes són vàlides, totes són necessàries, ha dit. Total. Són necessàries.
7: Total.
0: Per tant, es donen com un recau i també generen en el cos tota una sèrie de mecanismes fisiològics, alguns visibles i altres no, que van per dins, i per això algunes de les que convindria tindre més gestionades, per dir-ho d'alguna manera, ens poden fer mal. Però també reconèixer-les, jo crec que és el primer pas, te dic en serio,
2: Sí, reconèixer-les, identificar-les.
0: Lo primer, dir, jo no soc, o sea, distanciar-te, no sé dir, és la emoció la que està prenent el comandament, mira, com en la pel·lícula que parlàvem, no?
7: Això, Ximo, per a que alguns pacients arriben a això que tu acabes de dir, a vegades ens estirem anys,
0: això se nota,
7: és que és una barbaritat, perquè...
2: Perquè hem viscut molt a la contra.
7: Sí.
2: O ens han educat, o no sé com explicar la cosa, no? Los chicos no lloran, les xiques que s'enfaden són lletges.
7: Sí.
2: Tu a mi, Ximo, de vegades que jo tinc problemes per manifestar enfado o ira.
7: Sí, totalment. És que mira, fa anys, fa 50 anys, o fa, jo què sé, 60 o 70 anys, igual les necessitats eren unes altres, no? A lo millor el que havíem de fer era menjar. I a lo millor és com, on vas tu plorant? Che, tira pa callar, vés-te'n a treballar i calla la boca, no? Doncs jo penso que els nostres iaios i els nostres pares els han criat d'una altra manera.
2: En les altres prioritats.
7: Clar. I ara pareix com que els joves, com que estem així dient, che, volem més salut mental, hem de fer més cas a aquestes coses, pareix que siguem com més dèbils, i el que passa és que estem més...
2: Informats?
7: Sí, totalment. Més informats i ens cuidem més. Els joves d'avui en dia es cuiden més. I, bueno, és veritat que a vegades també hi ha unes altres coses, no? Hi ha unes altres circumstàncies dels joves d'ara, però hi ha una cosa que a mi em pareix superbona, que és això, de donar-li molt més de pes a la intel·ligència emocional i a les necessitats psicològiques, total.
0: I com fem això? Reconèixer, estic en modo... No sóc jo que estic enrabiat, estic en modo ràbia. No és igual.
7: Ai, m'encanta.
0: O estic en modo por.
7: M'encanta.
0: Pegar aquest pas, com ho fem?
7: Mira, jo penso que el primer que notem és el cos. Notem alguna cosa diferent al cos. Per exemple, quan tenim ràbia, normalment, no tot el món és igual, però normalment notem com una calor ganes d'estrangular algú també.
2: Sí, però una calor que de disca per fora.
7: Sí, energia.
2: En punxonetes no sé com.
7: Sí, totalment. I així com la tristesa és com el contrari. La tristesa ens lleva l'energia. És com que estem com... De fet, hi ha un diagrama en el que es pot veure el cos amb les diferents emocions, en l'energia que desprèn el cos, en les diferents emocions. I és molt curiós que en la ràbia hi ha molta energia en tot el cos i en la tristesa no hi ha cap energia. És com molt curiós, no? O sigui, que jo penso que el primer que notem és el nostre cos dient auxilio.
2: El nostre cos fa les seues manifestacions,
7: sí,
2: d'aquesta emoció.
7: Sí, taquicàrdia, sudoració, calor, energia, no? I després, pues, normalment és com que ens donen ganes de fer alguna cosa. De fer alguna cosa, per exemple, el fàstic el que fa és que rebutgem immediatament alguna cosa que acabem d'olorar o d'assaborir, o inclús una persona que acaba de dir alguna cosa com, és, com fora, me dones ois, no? És com no puc amb tu. Yeah. I això ens està protegint. És curiós, no? Perquè a lo millor hi ha persones que diuen, ostres, jo no sé per a què serveix això de que alguna cosa em doni fàstic. Doncs ens serveix per a protegir-nos perquè això no ens fa bé. Ja sigui una persona, una cosa o un aliment.
2: Jo tinc una neboda que no li entrava de cap manera ni la llet, ni els lactis, ni el formatge i tal, i li van descobrir que tenia un cert nivell d'al·lèrgia
7: a la lactosa.
2: Però ja li produïa un rebuig. Clar. De forma natural i vindria a ser un poc això que estàs explicant.
7: Sí, és totalment, és protegir, totalment. Aleshores, és com les emocions tenen tot ahí un és com... tenim les mateixes emocions que fa milers d'anys, i inclús milions. Però clar, què passa? Que avui en dia les nostres necessitats, la nostra cultura, la nostra situació actual, no és
2: la mateixa que un troglodita, no és la mateixa que de l'antiga Roma.
7: Ara, avui en dia, per sort, pense que la majoria de les persones que ens estan escoltant, sobretot, no hi ha lleó. No estem en la selva, no? La nostra ansietat ara no ens està protegint d'un atac d'un depredador, ens està protegint d'arribar a final de mes, que també és pot greu, o una inspecció d'Hacienda, que és fotut també, però clar, a lo millor no necessitem ixa taquicàrdia, ixa... Jo no necessito anar-me corrent, Sara, no?
0: Però què passa quan estàs, per exemple, instal·lat en aquesta porta tan perillosa? El cervell, diguem, no para de veure imatges relacionades amb això que t'està passant. Per tant, en aquest cas, l'emoció, lluny de protegir-nos, pot ser estar alertant-nos d'un perill, però moltes vegades, com diria Mark Twain, he tingut milers de problemes en mi vida... la majoria de los cuales nunca sucedieron. Estàs com anticipant coses que no tenen per què passar.
2: L'apocalipsi, sempre
7: de ser. Sí. Saps què passa? Que és que són fills de l'evolució. O sea, els que sobreviviren eren els que es preocupaven.
0: Ah, val.
7: O sea, pura selecció.
2: Tot té una explicació.
7: Pura selecció natural. O sea, una vegada tu dius, che, per què es faig això, collons? I és que perquè els nostres abans passats...
2: L'emoció no és roïn, per si mateixa l'emoció és natural, és una resposta... Però la emoció té un procés, vull dir, sí. Arranca, sí. Se desenvolupa, sí. I ha de passar o no?
7: Sí,
2: o què?
7: Sí, et conte. Mira, de fet es diu, jo això no sé si és del tot veritat, perquè no recordarà ningú estudi que ho diga, però es diu molt a psicologia, que les emocions duren, jo sempre dic això perquè no vull dir, sí, això és 100%, no? Les emocions duren suposadament 90 segons. La resta del temps són...
2: Però si ho fem llarg!
0: Estem guanyant la resta del temps.
2: A mi no m'ha plorat a mi 90 segons.
7: Jo crec que tampoc
2: estan... A vegades dies, mira què et dic.
7: Jo et dic que com no tot el món som el mateix, la mateixa persona ni les mateixes vivències, jo crec que no, això no és matemàtic. Jo no crec que puguem dir tot el món sent les emocions, esta quantitat de temps. No, però sí que és veritat que la majoria de temps les mantenim amb pensaments, rumiant, fent accions, perquè a vegades també fem accions. Tu imagina que jo tinc gelos del meu nòvio, ¿vale? I me fica a mirar-li el mòbil. Això va fer que encara tinga més gels. I així successivament. O sigui que en les nostres accions moltes vegades també estem fent les emocions que no se'n vagin.
0: I quan dic, me siento culpable... Això és fatal. La culpa també va en el paquet de les emocions?
7: Sí. Ah, sí.
2: Culpa. Això me va alguna pedrega.
7: La culpa és meravellosa. A mi m'encanta.
0: Sí?
7: En
0: sèrio?
7: No, però espera.
0: Però si és una xunga.
7: Espera, te conté. No, és que és... És que la veritat és que és una emoció que a mi m'encanta treballar en teràpia, perquè jo treballo molt amb la compassió, i jo crec que la compassió és el més necessari per a la culpa. És com que ens duem molt bé, la compassió amb la culpa. I la culpa, el que ve a dir-nos, o sea, si fora la nostra culpa tinguera potetes i diguera hola, sóc la culpa, vindria a dir-nos, has fet alguna cosa que tu sents que està mal, o has fet mal a algú. I jo t'estic donant tota la força del món per a que tu repares ixe mal que has fet. O sigui, espavila i repara ixe mal que has fet. O l'altra opció és, has fet alguna cosa en contra dels teus valors, que també pot ser, no que hagis fet mal, però que hagis fet algo que va

0: en contra dels teus valors. Te fico un exemple. Imagina't que a mi m'han criat per a ser completament complaciente, en valencià no m'he vist la paraula, però com que vull que agradar a tot el món, ¿vale?
1: Sí.
0: I no m'han ensenyat a ficar límits. Aleshores, quan una persona em diu que, jo què sé, que vol algo de mi, jo li dic que no, jo em sent fatal i sent molta culpa. I aquesta culpa a mi no m'està dient que estiga mal ficar límits, perquè ficar límits no està mal. M'està dient que no estic...
2: Segons la teua manera d'haver sigut criada, educada o creença...
0: Exactament. Va en contra de com a mi m'han criat.
2: Però això se pot reeducar, això se pot arreglar, doctora?
0: Totalment. Això és el que treballem en teràpia. Jo, de fet, és una de les coses que més treballo. Fiqueu límits tots, per favor.
2: No voldria que deixarem esta xerrada tan interessant, és que jo tinc uns problemes. Una amiga... a la que també li agraeix molt les croquetes.
0: Una amiga que es diu Xema.
2: Amb l'ansietat. I te diu, no, però això se pot regular. Sí, home... Com puc frenar o com puc desestimar? I sí que tu sí que tens algun exemple per a que puguem arribar fins a frenar un atac d'ansietat que pugui anar més enllà, no?
0: Uh-huh. Mira, l'ansietat és que té diverses formes. Quan és un atac d'ansietat, és quan està ja ahí, que
2: a tope de power.
0: Sí, ja no es pot fer res. Vull dir, no es pot fer res, no, que no cunda el pànico. Es pot fer una cosa, que és el diazepam, o una altra cosa que jo vaig a suggerir avui, que és la tècnica de grounding. ¿Vos sona? És una tècnica que jo crec que té certa base en el mindfulness, encara que no és mindfulness per se, però és una tècnica que consisteix en ficar el teu focus d'atenció en altra cosa. És a dir, a mi m'està donant un atac d'ansietat, imagina que vaig pel carrer i de sobte noté com taquicàrdia, com que no puc, no? És com, oh, que em va donar.
2: I t'aferres a això, al que siga que te provoca això, eh?
0: Sí, sí, clar, quan estem ahí, normalment el que fa el nostre cervell, la nostra atenció, és anar als símptomes, anar a la taquicàrdia, i nosaltres mateixa diem, ostres, com estic ficant, eh? O sigui, com ho anem retroalimentant sense adonar-nos, i el que ahí podríem fer per a parar això, que també dic que no sempre funciona, eh? Jo crec que abans hi ha que entrenar-ho, però una cosa que pot funcionar és parar-te i dir, ara mateixa, anomena cinc coses que pots veure, quatre coses que pots tocar, tres coses que pots escoltar, dos coses que pots olorar i una cosa que pots assaborir. I és com que només nomenar-les...
2: El teu focus d'atenció s'ha anat a un altre moment.
0: Clar, tu m'haig de quedar pel carrer i t'està donant l'atac de pànic i tu dius, a veure, cinc coses que puc veure, un fanal, un cotxe...
2: Una paperera, un
0: tangi... Sí, exactament. I així, no? Quatre coses que puc tocar. Pues, no sé, la meva roba la puc tocar. Puc tocar una persona que passa.
2: La paret.
0: O puc tocar la paret, exacte, sí. O sigui, que només de... anomenar-les, la teua ment està ficant ahí el focus d'atenció, i al ficar ahí el focus d'atenció, tu no estàs en les teues pròpies sensacions, perquè el pitjor que podem fer quan ens està donant un atac d'ansietat és fixar-nos en com estem. Això el que fa és retroalimentar-lo.
3: Bueno, aquí fem una cosa, Lorena. Sí. Mira, parlar de la culpa, parlar de la gelosia,
2: ah, sí, molta tela que
3: parlar de la por, parlar de l'ansietat. Avui hem fet, diguem, com un, no? Una vista de pájaro, sí. No? De les emocions.
2: Els titulars.
3: I sobretot, ens quedem en allò, sí que podem escriure-ho en pedra, no hi ha emocions negatives. Però jo crec que les pròximes setmanes, Lorena, anem quedant i anem despedregant una per una.
0: Ai, m'encantaria.
3: I fem una miqueta de teràpia comuna, també, si podem ajudar a qui està escoltant-nos.
0: Clar, ¿vale?
2: Les emocions,
0: sí, sí.
2: No n'hi ha ninguna que siga roïn, i les croquetes són...
0: Necessàries.
2: Això diu ella, la psicòloga Japuta, si tu la seguis en xarxes, la croqueta...
3: Una mandonguilla t'arregla mal dia. Gràcies, Lorena Gaspar.
0: Moltes gràcies.
3: One big ride.
2: Even now I sit and I wonder why. Que les emocions són totes necessàries, ens ha quedat clar, i això ens deixa més tranquils per als dies que tenim més torpes. Eh? Vinga, sense deixar de banda la salut, en parlem ara d'uns altres temes. A la vesprada de punt, a la ràdio, ens van explicar que una malaltia molt rara, ultra rara, que a poc incapacita la persona afectada, pot ser la clau per a previndre la sida, ja que les persones que la pateixen són immunes al virus del VIH. Això ho hem de donar a conèixer, no cansar-nos de divulgar-ho, perquè la investigació sobre aquesta malaltia és fonamental per a la nostra societat. Per ells i per nosaltres, vam xerrar amb l'associació Conquistando Escalones. No vos ho perdeu. If you pay the price, surely cheap. Mira, vull contar-vos que fa uns dies a Vila-real vaig assistir a un monòleg molt divertit de Miguel, que segurament vos sonarà. Ai, que bé ho van passar, per cert. Bueno, pues aquella actuació era a benefici de l'associació Conquistando Escalones, i així tenim l'humorista amb Abraham, que és un dels organitzadors, en un dels seus reels.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Miguel y vengo a daros un mensajito. Tenéis que colaborar con la asociación Conquistando Escalones. Y dirás, ¿para qué? ¿Por qué? Porque la enfermedad que tiene Abraham, que es una persona que no conocéis, es una enfermedad muy rara, muy rara, súper rara, pero que tiene algo muy bueno, y es que es inmune al SIDA. Y están trabajando para mejorar eso, están trabajando para poder ayudar, y todo esto lo digo porque nadie me obliga y estoy aquí yo solo, y entonces ya está, ¿no?
4: ¿Eh?
1: ¿Hay que decir algo más, no?
4: No, estoy intentando ponerme a altura.
3: Muy bien.
2: Y este es Abraham, digo, estoy intentando ponerme a altura porque Abraham está en cadira de rodes, bueno, fan chiste entre dos, porque a todas tienen un sentido del humor. Abraham, bueno, Miguel es un humorista famoso, pero Abraham té molt de sentit del humor. Bueno, què ens va impactar? No sols l'actuació, que també, sinó el reclam d'allò que estava explicant Miguel, no? Que és que la cura de la sida està més a prop gràcies a una família amb distròfia muscular.
3: Bueno, pues volem apropar-nos a la història de Beatriz Salas, que és coordinadora general de l'associació i de tanta bona gent que està espentant d'este Conquistando Escalones. Com estàs, Beatriz?
5: ¿Qué tal? Muy buena
3: vesprada.
5: Muy bien, encantada.
3: Buah, qué bonito lo que feu. A veure, conta'ns.
5: Esperava a Abraham, però ja ha aparegut jo. Què anem a fer?
2: No? Bueno, vos hem tingut els dos, cada d'una manera.
3: Clar que sí. Pega-li una besadeta també a Abraham, com pugues. A veure, conta'ns, què és Conquistando Escalones?
5: Bueno, doncs, quasi que ho ha explicat Miguel, no? Per nosaltres. És una associació que se va crear ja fa 10 anys, enguany és l'any de la seva onzena, sí, creació, i està formada per persones que, pues, que tenen una malaltia rara, que se diu, com bé han dit, distrofia muscular, és LGMD2, però això es fa nota, això no cal. La peculiaritat que té, pues, precisament això, que els fa immunes a l'UVH. Aleshores, bueno, pues, això va ser el que va despertar l'interès de la comunitat científica. I des de 2015 van començar ahí les investigacions.
2: Vinga, però anem a PAMS i expliquem, perquè és una malaltia ultra rara, suposo que és perquè hi ha una afectació d'un determinat nombre de persones.
5: Exacte.
2: Quantes persones el pateixen i què suposa en la persona una afectació d'aquestes característiques?
5: Doncs és una malaltia, encara que, com bé has dit, Gemma, i qualsevol que el conega, Abraham ho porta el molt d'humor i el molta, bueno, és un exemple a seguir. La veritat és que és una malaltia que afecta, se té calculat com al voltant de 100 persones en tot el món, i és en el dia a dia sí que es nota. L'associació, per exemple, es diu Conquistando Escalones, perquè el primer que fa la malaltia, que afecta els muscles i els fa que siguin més dèbils, van perdent força, ells, els afectats, noten que no poden pujar les escales, no? Que ja comencen a tindre aquesta dificultat. Després ja van tindre afectació en la seva capacitat motora, dificulta, pues, no sé, accions quotidianes com pot ser pentinar-se, dutxar-se, menjar o engolir els aliments, i després, a mesura que va avançant, bueno, pues, els seus símptomes al final poden acabar comprometent, en aquest cas, els pulmons. Hi ha altres distròfies que afecten el cos, però està en concret és els pulmons, i això és el que pot causar la mort.
3: I Beatriz, la relació, la vinculació d'aquesta afectació amb el virus de la sida, com se va descobrir, diguem, esta interacció i què seria exactament?
5: Bé, bueno, pues ahí va ser un poquet quan se van ficar a investigar la malaltia, perquè cal assenyalar que fa 10 o 11 anys, un poquet abans, no sabien absolutament res, o sigui, sabien que estava la família afectada, però no sabien ni com seria la malaltia, ni per què es produïa, ni res. I van descobrir que el que és la proteïna que ells tenen afectada, els malalts, que se diu transportina 3, i esa proteïna és l'encarregada, traixin a dir-ho, no?, que ho explica molt bé el que és el líder d'una de les investigacions, des del Carlos III, Pepe Alcamí ho explica superbé i sempre intentem seguir el seu exemple, i és que esta proteïna, la transportina 3, és com si diguérem la encarregada de transportar el virus al nucli de la cèl·lula, no? Quan tu t'infectes de la sida i la transportina 3 l'agarra i la porta a la cèl·lula. Doncs els afectats per aquesta enfermedad, per aquesta distrofia, i se transport el tenen trencat, per així a dir-ho. Aleshores fa que siguem immunes a l'UVH en un voltant del 90%. Vosaltres imagineu, els medicaments que ara mateix tenim al mercat es van traure d'un pacient, d'una persona afectada per una altra malaltia, que la seva immunitat estava al voltant del 67%. O sigui, que ara estem parlant d'una immunitat pràcticament del 90% i escaig. Que tenim ahí la cura, una possible cura.
3: Quina porta d'esperança per a tantíssima gent, veritat.
2: Que important.
5: Sí, la veritat que sí, però això és molt important, i el recolzament a la ciència, sempre. La ciència és el que ens salva.
2: Parlem d'això, de les investigacions que recolzeu, perquè esteu amb sis grups, en aliança amb sis grups d'investigadors de gran prestigi.
5: Sí, estem així, mira, sí. Així propet, ahí a València, al costat vostre, quasi, està el grup de la Universitat de València. Ells són, per exemple, els que porten ja temps investigant una de les parts de les investigacions, i tenen ja, estan ahí a les portes de començar els assajos clínics en els pacients, en uns medicaments que ja s'han demostrat a laboratori que tenen eficàcia contra la enfermetat. És a dir, que en el moment que l'Agència Estatal del Medicament doni la llum verda per a poder començar aquests assajos, estaríem parlant d'un medicament que és pal·liatiu contra la enfermetat. O sigui, que estem ahí, però bueno, la ciència té els seus temps, hem d'anar amb molta cura, amb molta paciència, però bueno, està en un punt a les portes, no?, que se diu. I després, paral·lelament a això, n'hi ha altres grups, bueno, està el de la Universitat, o sigui, la Universitat de València, que hem dit, està també el Carlos III, tenim dos grups en Itàlia, tant la Universitat de Bolònia com la Universitat de Pàdua, que està un dels investigadors, i sí que és veritat que per la part de... Així també estan en laboratori, en la part del que fa la SIDA, estan ja que han pogut corregir esa mutació gènica, la que ells tenen al laboratori, i bueno, en una edició genètica pues, també seria la cura definitiva, però això també és una altra de les línies paral·leles que n'hi ha d'investigació.
3: Impressionant.
5: Quan Abraham diu, a que pareix un còmic, i nosaltres diem, pues quasi, però no, és veritat.
2: És la realitat.
3: Quan rebeu aquestes comunicacions de surts d'investigació i que darrere hi ha... I vosaltres que esteu en el dia a dia, tantes famílies i tanta gent patint, i que ja aquesta porta a l'esperança és realment emocionant. Escolta, Beatriz, també conteu-me com el personal que estiga escoltant-nos. Escolta, vinga, vull tirar una maneta a esta família, a esta associació. Què podem fer? Crec que teniu diversos actes, hi ha teatre,
2: conscienciar, informar, participar...
3: Però van falta diners, com podem convoyar? Vinga.
5: Primer, que no s'ho pensen ni que ho facin, o sigui, de pensar-nos res, així que ajuden.
3: Avant.
5: Mira, al web que nosaltres tenim, de conquistandoescalones.org, ahí n'hi ha moltes formes de col·laborar. ¿Vale? Estem també preparant una campanya il·lusionant que presentarem poquet, i després actes així a Vila-real, per exemple, si vos pilla proper, com a Gemma li va pillar l'altre dia, per exemple, el dia 14, també té servis de regal per als enamorats, jo no vull dir res, n'hi ha una obra de teatre. Sí, n'hi ha una obra de teatre que se diu Infieles, així. Després, el març, per exemple, continuem amb l'humor, perquè, bueno, com l'humor és un dels bastons de Abraham, que sempre intenta transmetre, està en Almassora l'actuació d'un altre còmic que se diu David Puerto. Sí. Després, en març, ja sabeu que a Vila-real són festes. Pues nosaltres montem un festival que se diu Birrock, que és de quatre grups de rock, toquen durant diverses hores seguides, recaptem fons. En juny, Eugènia Alemany, també, aquí a Vila-real, i portem... Mira. I després, bueno, en quant a visibilitat, també tenim una sèrie per ahí que es va estrenar a l'octubre, així al Cine de Vila-real, Cine Sucre, que se diu Abraham Conene, que, bueno, Gemma ja ha vist les dotes d'actor que té el jefe, que hi ha
2: nosaltres.
5: I l'humor, pues bueno, i la sèrie també farem per treballar en ella i per donar-li visibilitat i que la gent mos ajude.
3: Són admirables, de veritat. Gràcies per tot el treball que feu, per l'humor que li poseu i per aquest camí d'esperança per a tanta gent. Una abraçada per a Abraham, per a tot el grup, per a tota la bona gent. Beatriz, moltes gràcies.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Molta il·lusió parlar amb vosaltres. Que vagi tot molt bé.
5: Bona tarda.
3: Adéu, carinyo.
5: Adéu.
2: I volarem fins tocar la lluna.
6: All I long for, all I worship, at the door.
7: In other words,
2: sempre està bé fer divulgació sobre ciència i, a més, ser solidaris. Ens ha encantat conèixer el projecte de Conquistando Escalones. I acabem el recull de moments especials del nostre programa amb música, que és medicina per a l'ànima i l'humor. Cada setmana Carme Juan ve un dia i acaba el seu recorregut per cançons amb motiu en una interpretació en directe.

0: En esta ocasió va escollir una preciositat de tema que explica que les coses materials no donen la felicitat. Això és cosa de l'amor i el bon humor. Carmen li deia, jo vull.
1: Dóna'm una nit al Ritz i me'n riuré. No vull joies de Chanel, no em parem bé. Au, de festa amb limusín per a...

0: són les 6.
1: A punt. Notícies.
0: La Comunitat Valenciana viu les últimes hores de la segona onada de calor de l'estiu, una onada que va començar dilluns i que va registrar el seu pic, recordem, la temperatura més alta després d'ahir. Alejandro Molés.
2: Sí, va ser a la Ribera Alta, al terme de Pobla Llarga, on els termòmetres van marcar 45 graus i mig, segons les dades registrades per la PAMET. Ui, també ha fet calor, molta calor, tot i que les autoritats no han activat cap avís roig per altes temperatures, amb la màxima que s'ha apuntat a Requena, en la zona de Casas del Río, amb 41,3 graus, i superant els 40 han estat, entre d'altres, les poblacions de Jalance, Orihuela, Aiora i Villena. Avui continuem amb avisos groc i taronja a Alacant i València, i demà divendres només tindrem avisos per calor nivell groc al sud d'Alacant. A la resta farà calor d'estiu, però sense arribar als llindars d'avís.
0: I l'Institut de Salut Carlos III ha fet públic el nombre de morts relacionades amb les altes temperatures des que va començar juliol, concretament entre l'1 i el 8 de juliol.
2: A casa nostra

0: Segons aquesta institució, han sigut 29 les persones mortes, 10 d'elles ahir mateix. La pràctica totalitat de les persones mortes tenien més de 65 anys d'edat. A escala estatal, l'Institut de Salut Carlos III considera que durant els primers 8 dies de juliol vora 500 defuncions són atribuïbles a les altes temperatures i per tal de conscienciar a la població dels perills derivats per les altes temperatures, la Creu Roja ha realitzat avui a la platja del Postiguer d'Alacant un simulacre d'assistència per l'hipotímia. Escoltem la presidenta de la Creu Roja d'Alacant, Remedios Alarcón.
1: Esta campaña es a nivel nacional y lo que Creu Roja pretende es sensibilizar a la población en general para prevenir enfermedades graves derivados de la exposición al sol con las altas temperaturas. Enfermedades tan graves como la deshidratación, los golpes de calor, que son una emergencia realmente, como las náuseas, los vómitos, estado de confusión, etcétera, etcétera.
2: La Unió Llauradora i Ramadera ha convocat per a demà una concentració a València davant les conselleries d'Agricultura i de Medi Ambient per a reclamar mesures urgents i eficaces enfront de l'increment dels danys provocats per la fauna silvestre en les explotacions agràries i per a exigir actuacions decidides contra l'abandó de terres agrícoles.
3: I per a mitigar els danys que provoquen els animals salvatges a les collites, alguns llauradors d'Elx estan vigilant els camps fins i tot durant la nit. Escoltem un dels afectats.
4: Ser les 8, les 9 de les praques, quan el jabalí ix a menjar, hasta les 4 o 5 del matí, vigilant.
3: Animals com ara els porcs senglars, els conills i els muflons busquen els seus aliments entre les plantacions, el que ha provocat una caiguda en la producció de cultius com ara la vinya i la meler. Els afectats demanen l'autorització per a posar rampes i visors tèrmics, mentre que des de l'Associació Agrària de Joves Agricultors d'Alacant, el seu secretari tècnic, Ramon Espinosa, reclama a l'administració un sistema més àgil.
5: Lo que nos hace falta es un poco de voluntad política. La administración está muy cómoda. El problema es cada vez mayor. Hay que sentarse a hablar y poner en marcha otras medidas más útiles.
2: I dimecres que ve, 15 de juliol, hi ha vaga en Renfe, convocada pel sindicat ferroviari.
3: Una vaga que, segons la resolució de servicis mínims decretada pel Ministeri, provocarà la cancel·lació a tot l'estat d'uns 330 trens de mitjana, alta i llarga distància. Pel que fa als trens de Rodalia, amb origen o destinació València, els servicis mínims seran del 75% en les hores punta i del 50% en la resta d'horaris.
2: En tribunals, un jutjat de València ha imputat l'agent de la Policia Nacional per agredir una professora jubilada d'UNLAN. Una de les concentracions davant les portes de la Conselleria d'Educació amb motiu de la vaga del professorat, uns fets que van passar el 31 de maig.
0: Sí, en les imatges que van transcendir aquell dia i que es van fer virals en les xarxes socials es veu com la gent espenta per l'esquena la manifestant quan camina per la carretera i la dona cau a terra de morros. La caiguda li va provocar diverses lesions físiques. El Policia Nacional serà interrogat en qualitat d'investigat el 27 de setembre en el jutjat d'instrucció.
2: En els esports parlem de ciclisme, d'una nova exhibició de Pogacar que ha recuperat el mallot groc en la sexta etapa, la del Tourmalet, Rubén.
3: Sí, l'eslové s'ha imposat amb un colp fulminant, una escapada marca de la casa, i ja acumula 23 victòries en la prova francesa. Pogacar li trau 2,38, 2 minuts 38 segons a Jonas Vingegaard, segon en la general. I en el Mundial, esta nit es jugarà un partidàs amb màxima expectació entre dues seleccions candidates al títol. El Marroc i França es veuran les cares als quarts de final. El partit ha sigut declarat d'alt risc a París i altres grans ciutats franceses.
2: Fins ací l'última hora informativa.
6: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
7: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
8: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet.

0: Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
1: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
2: Estàs en Bambolina Sonora, amb Blanca Beneito, el programa de radioteatre d'A Punt Mèdia. Bambolina
3: Sonora. Benvinguts i benvingudes a aquest espai radiofònic d'A Punt Mèdia que proclama l'amor pel millor invent mediterrani, el teatre. Bambolina Sonora, l'escena valenciana a la teua casa.
4: Ei! Riu-te, riu-te, rata immunda! Eixa és l'única cosa que saps fer.
5: Jo sóc Fedilina, artista itinerant.
4: Quan era xicotet em vaig tindre una. Eixem a passejar pel parc, li donava farinetes per a menjar...
5: Estic on no m'esperen, aparec on no estic. Mira cap a dalt, si no estic per baix, ressuscita, col de batall!
4: Pots intentar fer riure a la reina Rictus Mortis?
6: Perquè jo sóc un fardatxo, em dic Garlic, i este desert és la meua llar.
4: Em dic Smoss. Fa mesos que vague per esta terra maleïda.
6: Et vaig dir que la senda de les papallones i l'olor de flor del taronxer era la millor elecció.
7: Intrusos! Què feu al saló principal del palau?
8: Com deixes a la teua reina a la mercè del vent i de la nit.
9: Animals que parlen, països llunyans... Vos imagineu una reina que no sap o no vol riure? El teló d'avui s'obri per apropar-nos als més menuts amb la peça Fes-me riure. Una història familiar escrita per Miguel Seguí, on els personatges exòtics i la música són els protagonistes. Miguel, a més de dramaturg, és actor i ha protagonitzat recentment la pel·lícula valenciana La Benvinguda. I per això nosaltres ara li donem la nostra particular benvinguda a l'escenari de Bambolina Sonora. Miguel, no sols has escrit, sinó que també poses veu i ànima a un dels personatges fantàstics de Fes-me riure.
10: Sí, moltes gràcies, Blanca. Bé, com bé has dit, sóc tot un home del Renaixement.
9: Això està molt bé.
10: Sí, he escrit l'obra i, a més, en aquesta ocasió faré el personatge de Costro, que és, diguem, que és el servent de la reina Rictus Mortis, que estarà a càrrec de Carmen Higueras, que també fa el personatge de Garlic, que és un fardatxo.
9: És un fardatxo.
10: Un fardatxo, clar.
9: I la reina Rictus Mortis.
10: Un animal que parla és indispensable. Estela Muñoz, que farà la protagonista, Ferilina.
9: I a més, Ferilina és la que ens porta per les terres llunyanes, no? Anem de la seva...
10: Clar, és el personatge recurrent durant tot el transcurs de l'obra. I Paco Ibáñez, que fa l'enterramorts, i un personatge molt curiós que es diu Smoll.
9: I a més, no és el nom, sinó que es pronuncia així.
10: Sí, clar.
9: Smoll, no? Com...
10: Smoll. Ara tu, Blanca, a veure.
9: Smoll.
10: Molt bé, així és.
9: Vinga, la pròxima em fica jo de fer Smoll. Molt bé, doncs, si voleu descobrir este món fantàstic, recomano a tots els xiquets i xiquetes que tinguin les seues entrades preparades. Esteu atents, perquè d'ací a uns instants ens traslladarem a un misteriós cementeri amb grills, rates i, com no, el seu enterramorts.

aquesta vegada no podràs amagar-te. Conec a la perfecció este cementeri. T'he sentit? Allà vaig! Ja et tinc! Ja et tinc! Ara no podràs escapar de les meues mans, rata immunda! Admira el poder de l'enterramorts! Eh? Però... què és això? Això no és la rata que estic buscant! Sembla una bola de pèls amb olor a caca de dromedari. De fet, crec que és una caca de dromedari. Brr, quin fàstic! Ei, riu-te, riu-te, rata immunda! Eixa és l'única cosa que saps fer. Riure, menjar i robar-me els meus tresors. Però algun dia no et somriurà la sort. I eixe dia arribarà, molt prompte arribarà. Ja em va dir el metge que això de riure maliciosament s'havia d'acabar. Si és que fins i tot les rates es riuen de mi. Que trista és la vida de l'enterramorts. Del llit al cementeri, del cementeri al llit. Envoltat d'ànimes en pena i caques de dromedari.

0: Perdó, perdó. Interrompo alguna cosa?
1: Qui és vostè? Què vol?
0: Em dic Ferilina.
1: Ferilina? Vostè no és de per ací.
0: No, amic, no sóc de per ací. I a risc de semblar-li massa impetuosa, he de dir-li que tenia moltes ganes de veure'l.
1: A mi?
0: Sí, senyor.
1: Un moment, ja sé qui és vostè.
0: Ah, sí?
1: Déu sant, perdona'm, perdona'm de tot cor. Quan un home porta tant de temps en la més absoluta soledat, aprèn a ser desconfiat amb la gent.
0: Quina gent?
1: Com diu?
0: Ha dit que el fet de no estar amb gent fa que siga desconfiat amb la gent, però si no hi ha gent a la qual ser desconfiat, no té cap sentit ser-ho.
1: Vol confondre'm?
0: En principi, no.
1: És igual. El cas és que vostè està ací i això és una bona notícia. Passe, passe al meu despatx.
0: Gràcies. És vostè molt amable. On vol que passi?
1: Com ha dit que es diu?
0: Ferilina.
1: Ferilina. Un nom realment preciós. Jo sóc l'Enterramorts.
0: Eix és el seu nom? Enterramorts?
1: En tenia un altre, però fa temps que vaig oblidar el meu altre nom. És igual, les rates de per ací em diuen l'Enterramorts.
0: Que curiós.
1: El nom?
0: No, el fet que les rates d'este lloc puguen parlar.
1: Segons com es mire, poses còmoda.
0: On? Si no hi ha res?
1: No tinc res a oferir-li per a veure i ho lamente. Deu haver sigut un llarg viatge.
0: Doncs sí, la veritat.
1: Bé. I quan començaria?
0: Començar a què?
1: Ja ho sap, a treballar. Si vol que li siga sincer, m'agradaria anar-me'n d'ací el més prompte possible.
0: Treballar? Ací, en este cementeri? Crec que s'està confonent. Jo no he vingut ací a treballar, bon amic.
1: Com que no? No l'envia al sindicat?
0: Doncs no.
1: Vostè no és la nova Enterramorts que ha de rellevar-me?
0: No, amic. Jo sóc Ferilina, artista itinerant. La meua furgoneta m'ha deixat tirada a la carretera i camine buscant un taller. Sembla que en algun moment de la meua travessia m'he perdut i ara no sé ni on estic.
1: Artista itinerant?
0: Això és!
1: Fora d'ací!
0: Però què passa?
1: Li diré una cosa. No es juga amb els sentiments de les persones.
0: He dit alguna cosa, roïna?
1: Sap quant de temps fa que treballi ací? 20 anys! 20 anys de la meua vida pegant patades per aquest paratge indòmit! Fa temps em van dir que m'anaven a jubilar i manarien el que havia de ser el meu substitut. 3 anys van passar sense que apareguera ningú. Fins que de sobte apareix vostè dient que s'alegra de veure'm i què vol que pense?
0: No ho sé.
1: Doncs això! Calla!
0: Fem una cosa. Si m'ajuda a trobar algú que em pugui arreglar la furgoneta, jo vindré ací a recollir-lo i ens n'anirem d'aquest trist cementeri. A més, podré cantar pel camí. Jo en sé un muntó de cançons, ja l'he dit que sóc artista itinerant.
1: Sí?
0: Clar!
1: Faria això per mi?
0: Doncs clar! Els viatges per carretera són més divertits i hi ha companyia. Viatjarem de poble en poble, cantant i ballant. Vostè podria tocar la pandereta. Sap el que és una pandereta?
1: Sí, clar que ho sé. Quan era xicotet em vaig tindre una. Eixem a passejar pel parc, li donava farinetes per a menjar i li llevava el morro cada dijous i cada dissabte.
0: Em pense que això no era una pandereta.
1: Ah, no?
0: No. La pandereta és un instrument de percussió amb anelles metàl·liques que té un so deliciós. Per Nadal es toca molt, però m'ajudarà?
1: Clar que l'ajudaré! Mire, si el que vol és trobar algú que la porti fins a la seua furgoneta i puga arreglar-la, l'única opció que se m'ocorre és que es faci a vostè al Castell Ludovico!
0: Al Castell Ludovico?
1: Sí, però no serà fàcil. Aquell castell és tan maleït. Fa anys que la foscor va planar sobre aquestes terres. des que va adquirir el tron de poder la reina Rictus Mortis, tot el que per ací era bell i colorit es va convertir en un territori aspre i ple de tristesa. Tot aquell que gosa endinsar-se en els dominis del castell corre l'immens perill de no tornar a eixir mai més.
0: Ah, i no hi ha un altre lloc on puc anar?
1: Crec que el castell és la teua única eixida. Llevat que vulgues quedar-te a treballar ací?
0: No. Crec que m'arriscaré a anar al castell. A més, mai he cregut en eixos mites absurds sobre reines malvades i terres embruixades.
1: Potser pots intentar fer riure a la reina Rictus Mortis.
0: Com?
1: Jo ja no puc donar-te més informació. Trobaràs el camí del castell per eixa senda d'ahir davant. Que tingues sort. Jo t'esperaré a la meua caseta. Adéu.
0: Semblava que estava mort de por, però m'ha intrigat molt l'últim que ha dit. Potser pots intentar fer riure a la reina. Potser pots intentar fer riure a la reina. Jo recordo que quan era molt xicoteta, la meua mare em va contar la llegenda d'una reina maleïda que mai havia esbossat un simple somriure. Molta gent s'acostava al seu palau per a intentar fer-la riure i rebre així una generosa recompensa, però ningú l'havia aconseguida. Potser la reina a la qual es referís la llegenda siga la mateixa que la que viu al castell Ludovico. Perquè si hi ha algú a la terra capaç de fer riure a eixa reina, sóc jo. M'acostaré al castell, li faré partir-se de riure i després m'emportaré la recompensa. Allà vaig!

En realitat, no es coneixem de res. Així que és una autèntica estupidesa tractar-vos com amics. Per què fer-nos il·lusions sobre uns sentiments que ni tan sols han nascut en

0: Per a situar-vos una miqueta, vos diré que en este moment ens trobem al saló principal del castell Ludovico. Quina acústica, veritat. Així viu la reina Rictus Mortis. No sé el que haureu sentit sobre la reina, però és tot cert. Es tracta d'un dels éssers més sinistres de la Terra. Sols us dic que des de que va néixer mai ningú l'ha vista somriure. Durant molts anys, algun dels més famosos còmics i artistes han acudit al castell per intentar fer riure la reina i així trencar la pesada tristesa que l'oprimís i emportar-se una suculenta recompensa. Però fins ara, ningú ho ha aconseguit. Fa por, veritat? Perquè jo estic cagat! L'última vegada que vaig ser descuidat amb el seu massatge de peus em va agafar del pèl!
1: Costro!
0: Déu sant!
2: La reina!
0: Com es troba avui la seva absoluta divinitat?
1: Cansada! I de mala llet!
0: No sap com ho sent.
1: Per què encara no està el meu tron preparat?
0: El seu tron? Oh, sí, sí, sí! El tron! Així el té, reina meua, el seu vell tron. Li he tret de lluentor, l'he perfumat delicadament i li he llevat un parell de pelotilles que hi havia al suport. He estat tot el matí, mamassó.
1: Oh, ben fet, fidel Costro. I dis-me, mala bèstia, amb qui parlaves fa un moment?
0: Parlar? Jo no estava parlant.
1: Com goses mentir a la teua reina d'una manera tan descarada? Fins així arriba la teua descaradura. T'atreviries a repetir, mirant-me als ulls, que no estaves parlant fa un minut?
0: Sí, però parlava amb mi mateix.
1: Ahà.
0: Veurà, mentre repassava les tasques pendents del dia, m'ha pegat per parlar amb mi mateix, per exigir-me més en els meus deures, ser més responsable
1: i
0: fer millor olor.
1: Fer millor olor?
0: Sí, reina. Sóc molt conscient del que murmura la servitud a la meua esquena. La meua olor corporal mai ha estat a l'altura de tan bell palau.
1: I no estaries parlant amb algun amic?
0: Amic?
1: Sí, amic.
0: No. Amics mai de la vida.
1: Perquè ja saps el que opine jo dels amics. Els amics són el pitjor que ha existit mai. Oh! Amics, eixos gorrers, xupla sang, demana diners i convida aniversaris. Sempre tramant coses, sempre al costat de tu, veient-te créixer, coneixent els teus secrets més ocults, absorbint tota la teua força vital en el seu profit. Els voltors devoren la carn podrida d'algun animal per alimentar-se, procrear i soltar cagarrutes per tot arreu. Però fins i tot ells tenen més dignitat que els amics. Una persona que posseïsca molts amics és una persona exposada de manera indefinida a la traïció, el desencant i l'aprensió. No vull imaginar-me l'estat d'ira descontrolada en la qual entraries i arribaràs a aventar-me que dins d'estos murs hi ha algú a qui poder considerar amic.
0: Li promet que jo només parlava amb mi mateix.
1: Ho promets?
3: No, ho promet.
1: Bé, et crec. En aquest cas, em retiraré a les meues estances a empolenar-me els colzes. Quin és el pla per avui?
0: Tenim una llarga sessió de recauxutació de nalgues de 12 a 8 i mitja.
1: Només això?
0: Bé, potser este matí tindrem la visita d'alguns artistes dels que acudixen al castell per intentar fer-la riure.
1: Si algun d'aixos desgraciats s'acosta, anota'ls, apunta'ls, marca'ls, revisa'ls, afluixa'ls, remarca'ls, sucumbisca'ls i requetera xurriquiti flauta'ls!

0: quedat clar?
1: Sí, sí, sí, divinitat. Doncs no, sembla que avui no hi ha espectacle. Millor, que malament li senten a la reina estos intents. Li donaré la bona notícia.
0: Espere! Uf, per poc no arribe.
1: Perdone?
0: No és així l'audició per a fer riure a la reina?
1: Sí, així és, però...
0: Em dic Ferilina, sóc artista itinerant. Estic on no m'esperen, aparec on no estic. Mira cap a dalt, si no estic per baix, ressuscita, col de batall. Un, dos, ei!
1: Molt bonic.
0: Sí, ho he estat assajant de canviar el castell.
1: Ja, però el seu nom no està a la llista.
0: No, no, no, no he demanat hora. Però vaig pensar que no importaria. En fi, la comèdia no hauria de sol·licitar audiència. Ella sola sap quan ha d'aparèixer.
1: Complicat.
2: Qui és esta?
3: No li agradarà, reina.
0: Hola!
2: Qui eres tu?
0: Em dic Ferilina, sóc artista itinerant. He arribat una miqueta justa i crec que el seu servent no en tenia notada l'agenda.
1: Sí, reina meua.
2: Oh, estàs així. Pots dir-me, abans que la ira s'apodere del meu cervell i convertisca el dia d'avui en un autèntic infern, perquè no he sigut informada que tenia esta actuació?
1: Bé, jo...
2: Ai, m'és igual. No vull escoltar més excuses. Estic cansada. Em fa mal el cap. I hi ha un estúpid ocell cantant a la finestra de la meua habitació. Malgrat que vaig ordenar que tots els ocells d'esta terra foren extingits. Oh, està clar que algú no ha fet bé el seu treball. Ai, sí, que per avui hem acabat. Hem portat este individu al desert de la felicitat i els caramels.
1: Al desert de la felicitat i els caramels?
2: Sí. Algun problema?
1: Bé, disposem de dos deserts. Un és el de la felicitat i els caramels, i l'altre és el de la desesperació i els crits. Oh. Potser vostè s'estava referint a este últim.
2: Oh, entenc. Sí, emporta-te'l. Millora el de la desesperació i els crits. Gràcies, costro.
0: Un moment! Ni tan sols he fet la meva actuació.
2: Quina actuació? No veig que portes cap instrument musical ni res.
0: Això és igual, hi ha altres maneres de fer riure a la gent. Jo en sé un muntó d'històries i acudits. Veurà, escolte. Un cowboy li diu a un altre:
4: el xerif és dur, porta xapa.
0: Per a ser dur no fa falta portar xapa.
4: Ja, però este no porta camisa.
2: I per què no porta camisa?
0: No ho sé, però encara així portava xapa.
2: I no podia portar la xapa als pantalons?
0: Bé, sí, però la gràcia està en què...
2: En quina gràcia? No té gens de gràcia. És un acudit absurd i mancat de qualsevol sentit. El desert! No!
0: Ai, on estic? Oh, perquè tinc la boca plena d'arena. Oh, ara ho recorde. Això és el desert de la desesperació i els crits. Oh, quin rotllo. Segur que el de l'alegria i els caramels és molt millor. Així fa una calor insuportable i el cap em fa molt de mal. Oh, encara sort que m'han deixat la bossa. Sense ella estaria perduda. Així està la meua botella d'aigua. Però he de fer durar esta aigua tot el que puga. El primer és buscar ajuda. Deixaré totes les meues coses així i aniré a mirar darrere d'eixes dunes. Potser hi ha un oasi, amb un xicotet quiosquet, amb begudes, música, xics i xiques boniques ballant. Sí, crec que aniré darrere d'eixes dunes.
5: Oh, una bossa! A veure què hi ha... No cregueu que estic robant, ni molt menys. Només controle que tot estiga en ordre. Cal anar molt amb compte amb la gent nova que apareix per ací. Podrien ser delinqüents o criatures de la nit que s'alimenten de carn de fardatxo. Eh? Perquè jo sóc un fardatxo, em dic Garlic, i este desert és la meua llar. Oh, veritat.

0: ¿Verdad que no vos agradaría que una persona extraña es ficara a la vostra casa i començara a deambular per ella? ¿Veritat que no? Doncs a mi tampoc. Ahí sí que investigaré. Què imaginava? Una botella d'aigua i... un coixí tirapets! Oh, per a què voldrà un ésser humà un coixí d'estos? No ho sé, però crec que me l'emportaré. Que es quede amb l'aigua. A mi no em fa falta.
1: Ni quiosquet, ni música, ni beguda. Només dunes i dunes i dunes. ¡Eh! Un moment! Qui eres tu? T'he fet una pregunta. Qui eres tu?
2: Ah, ho sent! No parla el teu idioma!
1: Com que no? Jo t'entenc perfectament.
0: Ai, és més astut del que imaginava.
1: Deixa de murmurar entre dents que ho estic escoltant tot. Potser estava rebuscant a la meua bossa.
0: La teua bossa? Per a què voldria jo mirar a la bossa de viatge d'una insípida, humana, bípeda i siniesca? Tinc coses més importants que fer.
1: No et crec. Segur que m'has robat alguna cosa. Oh, la botella d'aigua! Sense ella estic perduda! Ah, no. La botella està així.
0: Ja ho veus. No t'he robat res. Fins ara.
1: Espera! I el meu coixí tirapets? T'has emportat el meu coixí tirapets?
0: No sé el que és això.
1: Oh, vinga.
0: Està bé. M'estava emportant el teu coixí. Què passa?
1: Com que què passa?
0: Sí, què passa?
1: Bé, en realitat no passa res. Pots emportar-te'l. Però per a què el vols?
0: No ho sé. Per a què serveix?
1: Per a res en particular. Imita el so dels pets i poc més.
0: Ja, d'això ja me n'havia adonat.
1: Aleshores...
0: Quédate'l! Al final el pobre Garlic sempre es queda sense res. Tornaré al meu cau a mudar la pell i menjar insectes. Gràcies per res.
1: Espera, espera. No vull que te'n vagis enfadat. Potser ací a la bossa hi ha alguna cosa per a tu.
0: Oh, de veritat?
1: Sí. Mira, un barret de palla, veus? Et protegirà quan el sol siga especialment implacable.
0: Ui, a més, sembla estar fet a la meua mesura.
1: Sí, l'utilitzava per a un dels meus números, però no m'importa donar-te-la a tu. Crec que tens bon cor. Em dic Ferilina.
0: Vaja, gràcies, Ferilina. És el millor detall que han tingut amb mi des de que vaig eixir de la meua closca.
1: M'alegre que t'agradi.
0: Sent haver rebuscat a la teua bossa. Jo em dic Garlic. Com comprendràs, als deserts, a part d'Orena i alguna colobra, no freqüenten els éssers humans. Supose que t'haurà portat fins ací la reina Rectus Mortis.
1: Sí. Degueren colpejar-me al cap.
0: Eixa reina és tot un monstre, però has tingut sort de trobar-te amb mi.
1: Sí?
0: Sí, senyora, sí! Si hi ha algú que es coneix este desert con la palma de la seua pota, eixa sóc jo! Mira, si no tens moltes coses a fer, demà et portaré a fer una xicoteta ruta turística. T'ensenyaré les dunes de l'oest! I també les dunes de l'est. I després et portaré a veure els cactus que hi ha més enllà d'aixòs monticles. I alguna duna bonica.
1: Gràcies, gràcies, t'ho agraïsc. Però m'estimaria més trobar algun tipus d'oasi. En coneixes algun?
0: Un... oasi? Sí, algun em conec. Però els oasis són molt avorrits, amb la seua aigua cristal·lina, les seues palmeres i la seua música del Caribe. Na-na-na-na-na-na. T'ho dic de veritat, els cactus del monticle són tota una meravella.
1: Fem una cosa. Primer em portes a l'oasi i després t'acompanyaré a veure tots els cactus que vulguis.
0: Bé, com vulguis. Ai, que rara eres.
1: Anem?
0: Ara?
1: Clar, com més prompte millor.
0: Oh, està a punt de fer-se de nit. I este desert, a la nit, és com un parany mortal. Encara que faça molta calor, és millor moure's de dia.
1: Com que està a punt de fer-se de nit? Pensava que era de matí.
0: Així es fa de nit molt ràpid.
1: Sí que és veritat, molt, molt ràpid. I ara què fem, Garlic? Tu mateix has dit que era com un parany mortal.
0: Tranquil·la, amiga. A mi no tens res a temer. Tu dorm i jo vetlaré per tu. La meua extraordinària fisonomia i el meu avançat sentit de la vigília em permeten poder passar diversos dies alerta i amb els ulls ben...
1: Doncs sí que em servirà este xicotet animalet de molta ajuda.
0: Jo et defensaré!
3: Perdó, no volia espantar-vos.
0: Ara veuràs el que és una bèstia enfurida! Papà!
1: És igual, Garlic. No crec que vulga fer-nos mal. És una persona com jo.
3: Sí, sóc una persona. Em dic Smoos. Fa mesos que vague per esta terra maleïda.
1: La reina també et va condemnar a morir en este desert?
3: Més o menys. No em va condemnar a este desert. Primer em va condemnar a vagar pel pantà de la ganyota sinistra. Vaig escapar d'allí i després vaig caminar pel bosc de les ombres, la mar de les llàgrimes perdudes, els cocoters mentiders, el laberint del taciturn... I ara he arribat fins ací.
0: Quins noms!
1: Uau! Degueres passar molta por.
3: La veritat és que sí. Però vaig lluitar contra els meus temors i vaig eixir victoriós de cada parany que vaig trobar.
1: Que valent!
3: I ara em trobo en este estèril desert. Vaig pensar que esta terra seca i erma acabaria amb les meues forces i em condemnaria de manera definitiva. Però de sobte vaig veure una forma estranya al lluny i en acostar-me vos vaig trobar.
1: Quina sort!
3: Encara que en principi vaig pensar que es tractava d'alguna roca, mai vaig pensar que trobaria una xica tan bonica. Sí, i un... Què eres tu?
0: I tu? Què eres tu? Per la teua morfologia diria que no eres més que un moniato atrofiat.
1: Què et passa?
2: Res, que m'he engolit una mosca!
1: Jo em dic Ferilina, i este és Garlic. Gràcies a ell encara estic viva. És una espècie de fardatxo que viu per estes terres.
3: Si ha aconseguit mantindre't en vida, per a mi és suficient. Perdona si t'he espantat.
0: Al meu cau només tinc insectes per a dos. Em tem que tu hauràs de buscar-te el menjar en un altre lloc.
1: No sigues desconsiderat, Garlic.
0: No sóc desconsiderat, Ferilina. Simplement sóc caut. Qui et diu a tu que no és un altre servent de la reina que ve ací a rematar el seu treball? Mira'l, que net que va. Massa net per algú que ha travessat el laberint del Tacitur. Qui et diu a tu que quan ens adormim no ens robarà el coixí tirapets i el barret? Què farem llavors, Ferilina? Què farem llavors sense el coixí i el barret?
3: No tinc cap intenció de robar-vos res. De fet, potser tinc alguna cosa per a tu. Mira, dues maraques. Són per a tu.
0: De veritat?
3: Sí.
0: Crec que avui és el millor dia de ma vida. Aniré al meu cau a guardar estos presents. Torne en un sospir.
1: Ha sigut molt amable per part teua.
3: No ha sigut res. Entenc perfectament que vulga protegir-te.
1: I dis-me, com va ser la teua experiència amb la reina?
3: Jo em vaig presentar al seu palau amb un nombre de cartes parlants. I després li vaig oferir la novena sinfonia de Beethoven amb la tècnica Sobaquil. Però res, no vaig aconseguir arrencar-li ni un miserable somriure. Ella es va posar feta una fúria. Va començar a cridar i maleir i quan vaig voler adonar-me'n, em trobava al pantà de la ganyota sinistra.
1: No té dret a tractar-nos d'aquesta forma.
3: Bé, jo sabia els riscos que corria. He acceptat el meu destí. I ara m'alegre d'això perquè t'he trobat a tu.
1: Sí, jo també m'alegre d'haver-te trobat.
3: Al final no som més que dos bohemis perduts lluitant per un ideal.
1: Ai, eres tot un poeta.
3: Poeta és el meu segon nom.
1: I el tercer?
3: El tercer és... Popolón, però no li ho digues a ningú.
0: Ja està! Tot guardadet, el meu cap! Ai, quins tresors tinc, eh? Interromp alguna cosa?
1: No, no, no, no. Només parlaven de...
3: De la manera d'eixir d'ací.
0: Ah, bé. Això és molt fàcil. Ja he dit que jo em conec esta terra. Pam a pam.
3: Parles seriosament? Pots treure'ls d'este desert?
1: Però, Garlic, com és que no ho has dit abans?
0: Perquè no m'ho heu preguntat. Tu volies anar a un oasi a escoltar música del Carib.
1: Llavors estem salvats.
3: No perdem més el temps. Garlic, trau-nos d'ací.
0: Ai, molt llest, el xic. Deixa't de fabades. Et vaig dir que la senda de les papallones i l'olor de flor del taronger era la millor elecció.
3: Ho sé, animalet, ho sé. Però en certs moments una aventurera ha de saber improvisar, adaptar-se a les dificultats, jugar-se-ho tot a una carta. Vaig prendre una decisió en un moment complicat i no em penedis d'haver-ho fet.
0: Quin moment complicat? No hi havia cap moment complicat. Existien dos camins i tu te'n vas anar pel roïn.
1: Crec que Garlic té raó. Este lloc em fa mala espina.
3: Tu creus? Sí. Potser hauria d'haver deixat el meu instint orientatiu per a un altre moment. Però almenys hem deixat darrere aquell horrible desert.
0: Sí, per a ficar-nos en un altre lloc pitjor.
1: Tens idea d'on ens trobem, Garlic?
0: Tinc més que una lleugera idea.
1: Vaja.
0: No vos sona, este lloc? No vos dona la sensació d'haver estat ací ja?
3: Ara què ho dius?
1: Crec que estem...
0: Exacte! Ens trobem a... al castell Ludovico!
1: Cal eixir d'ací com més pront i millor.
4: Un moment! Intrusos! Què feu al saló principal del palau?
5: Reina!
6: Costro! Com deixes a la teua reina a la mercè del vent i de la nit. I estos? Un moment! Tu eres... Smalls! L'artista sobaquil que tant em va molestar. I tu... Tu eres eixa artista insolent que pretenia divertir-me amb acudits roïns. I tu... Tu... Què eres tu?
0: I tu, què eres tu? Perquè pel teu aspecte diria que...
1: Calla, Garlic! Ara no.
6: Així esteu, a la mercè de la meua benevolència. Podria esclafar-vos com a cucs, si em donara la gana. Costro!
4: Sí, reina meua?
6: Emporta-te'ls al pou de l'abisme etern. Vos assegure que d'allí no podreu tornar a eixir.
1: Espera! I si aconseguirem fer-la riure?
6: Fer-me riure?
1: Sí, fer-la riure. Fins ara, tots els artistes que han vingut davant de vostè han actuat en solitari. Però potser una actuació conjunta de nosaltres tres és el que li fa falta.
4: No, no, no, no! Jo no em fiaria, reina meua! Deixa que me'ls emporti al pou!
6: Oh, calla't, Costro! Això em sona a desafiament.
3: Sí, és un requete desafiament.
6: L'accepte! Teniu... 2 minuts.
1: Vinga!

0: Podeu apartar-vos un moment? Vinga, fora! Fuig, fuig, fuig, fuig! Tu, el fardatxo. Pots repetir una altra vegada el que has dit?
1: Jo?
0: Vinga, una altra vegada. Ah!

0: Què ha passat?
1: Què ha passat? Jo et diré el que ha passat. Que m'heu costat l'ocupació! Això és el que ha passat!
2: Però ha rigut! Ha rigut, no? Sí, sí, sí. Ho hem aconseguit!
3: On està la reina? Sí. Volem que ens doni la recompensa!
4: Això! Això! La recompensa!
1: No hi ha cap recompensa!
0: Com?
1: No existeix tal recompensa! Fa més de 100 anys que la reina té este càrrec, que està asseguda en este tron de poder, alimentant la seua llegenda negra, absorbint la vitalitat dels artistes que venien per ací amb l'engany de la recompensa. Ara que ha somrigut, ignora el que serà d'ella i si la tornaré a veure algun dia.
2: Això no té cap sentit.
4: Nosaltres volem la recompensa.
1: Quina recompensa voleu que vos doni? Mireu-vos! Vau vindre per separat i ara sou tres orgullosos amics. Existeix millor recompensa?
2: Bé, vist d'aquesta forma...
5: I ara fora! Au, vinga, fora, fora d'ací!
3: Ja sóc que és molt!
5: Fora, fora d'ací, artistes! Artistes!
6: I vosaltres?
1: Seguiu ací escoltant? Què voleu?

0: Doncs sí que em fa riure la reina Rictus Mortis, finalment. Com ha sigut aquesta experiència, l'autor Miguel, tu que eres l'autor, com ha sigut aquesta diferència de fer-lo en un teatre, de repente veure la teua creació en micròfons i en un estudi?
1: Ah, bé, bé, no té res a veure. A més, en aquell moment és veritat que el repartiment era diferent, no? Bé, no, menys Paquito, que sí que feia els mateixos personatges.
0: Que és l'enterra mort.
1: Jo inicia com a actor.
0: I l'altre? Sí, perdona, els personatges de Paquito, que era l'enterramorts, és que m'ha fet molta gràcia el Small. No sé si ho ha fet bé.
2: Small.
1: Sí. De tota manera, no sé si era tan exagerat en aquell moment com ara, o hem apretat un poquet més, o si
3: que era. Està com que no, i sí que ho era.
1: No, val. Sí que és veritat que jo en aquell moment estava de director, havia escrit l'obra, però estava de director, no hi sia d'actor. Aleshores, és com reencarnar-me en un dels meus personatges que, bé, ha sigut molt especial, la veritat.
0: I com va sorgir esta obra? De repente, escriure un infantil? D'on va eixir aquesta idea?
1: A veure, l'idea va eixir de les actrius que en aquest moment estaven treballant en l'escola de l'actor. I l'escola de l'actor és la que va fer càrrec de la producció i la distribució, entre cometes. Saps? Elles treballaven allí. I jo havia treballat també amb l'escola de l'actor, ells sabien que jo escrivia teatre i tal, i bé...
0: Anem a fer així un mix i anem a veure com...
1: I no sé, l'idea la tenia jo ja en el cap i va sortir de seguida.
0: Vau estar a l'Espai Inestable, de quin any estem parlant?
1: Del
3: 2011.
1: 2011, desembre de 2011.
0: Sí. Hem passat uns quants anys des de les obres. Aquests sí que ja estaran prou crescudets.
1: Sí.
0: És aquella experiència.
4: I nosaltres, també.
1: Diu Carmen.
0: Nosaltres estem de categoria. I com van rebre els xiquets a aquests personatges? Perquè veiem abans que l'enterramors tenia un punt sinistre, hi ha animals estranys...
1: Sí.
0: Que
1: bé, no, a veure, sí que és veritat que sabien que hi havia un xicotet risc, no? Perquè té un puntet fos.
3: Sobretot el principi, no?
1: El principi, sí. La
3: eixida de l'enterramorts.
1: El que es trobaven els xiquets.
3: Sí.
2: Només començar, sí. Era una escena molt oscura, no?
3: Molt
2: cementeri,
1: les làpides, el foscor, la fum, així l'enterramorts amb un sac, veient cames i braços.
2: Sí, sí, sí.
0: A més, després presenteu a la reina, és la reina Rictus Mortis, que si fa desaparar amb el nom, ostres, la reina també.
1: No, tot un puntet fosquet.
0: Sí, sí.
1: Però bé, en realitat, els
2: però no
1: infantils,
2: és el que pareix,
1: les produccions de Disney, de les primeres representacions de Disney, també tenien ese puntet fosc.
0: Sí. Mm-hmm.
1: Jo crec que amb el temps s'ha anat infantilitzant un poquet
4: els
1: productes infantils.
4: Perdó.
1: Sí?
4: No, que en teatre els xiquets tampoc estan acostumats a veure aquest tipus d'obra, no?
0: Mm-hmm.
4: Així tan fosca i tal. Aleshores, crec que vam ser uns innovadors.
2: I que després els personatges són més simpàtics del que...
0: Sí, després l'obra evoluciona. Encara que comença amb el cementari i tal, després tenim el personatge més innocent, més simpàtic, que a mi m'agrada, que és el Fardatxo, que no sé com vas rebre tu quan el van dir «Vas a fer de Fardatxo».
1: Però un animal que parla o una bestiola que parla, jo crec que és indispensable, no?
3: Mm-hmm.
1: En aquest tipus d'obres infantils o familiars.
0: Clar.
2: No? Que parla i que es comunica amb els humans.
0: També.
2: És el rotllo, no?
0: Sí, perquè els personatges es troben amb el Fardatxo i tu què eres? Sé que no eres una persona, però què eres? I Garlic amb el seu particular zzz, no? Com és?
2: Garlic està per comer-se-lo. Tal qual.
0: Un personatget molt simpàtic. I quins els deixem? Deixem a Ferilina. Ferilina és una de les persones que hi...
3: Sí.
0: En l'obra.
1: Que porta la llum, no? Ferilina és com tot energia i llum. I
0: ens conduïx per les terres.
3: Tot i que no era jo, eh? Ho feia Mamen Mengó.
1: Sí, en això... Clar, necessitaven un personatge, un personatge protagonista que tinguera molta energia per a conduir durant tot el recorregut de l'obra, el sí que és, i saps...
0: Bé, de fet, Estela continua amb el seu atrezo. És a dir, que...
3: Sí, sí, jo ja no m'ho he llevat.
0: Continua amb la seva energia.
1: En aquest moment, ella feia de...
3: La reina.
2: La reina.
0: Vosaltres que esteu, que heu fet molt de teatre infantil o familiar, com noteu aquest canvi d'actuar per a xiquets a actuar per a adults? Què és el que noto diferent? Quina energia que hi ha diferent?
1: A veure, hi ha una obvietat que és el text, evidentment. L'obra en si, o sigui...
0: Ja
1: no
0: sols depèn
1: de la manera d'interpretar els personatges. És que l'obra d'essència ja és diferent, ja està escrita pensant en un públic més infantil.
2: O familiar, inclús.
1: Sí,
2: perquè el que tu vas dir, que no tan sols està dirigit als xiquets, perquè qui porta els xiquets al teatre? Els seus pares, no?
0: Els agradarà als pares, també.
2: El seu punt de... O en el text n'hi han coses que van dirigides als pares, també.
1: Clar. Saber que hi ha una interpretació dels personatges per als xiquets que han de tenir un puntet més pujat que en una interpretació realista o naturalista, però, a més, tindre la picaresca, diguem, de contentar a dues bandes, als pares i als xiquets.
0: Perquè realment seran els que ho comentaran altres pares que poden portar els xiquets al teatre.
2: I després, treballar per a un públic infantil també et demana que estigues tot el rato pendent, no?
4: Alerta
2: dels xiquets, que no se te'n vagin en ningú moment, perquè si es perden...
3: Ja no tornen.
2: I és molt exigent.
0: Clar.
1: És molt.
0: Això és un ganxo.
1: A més, que si els perds, tenen una manera molt... molt present.
3: Clar, perquè si tu...
1: Que s'avorrixen, es giren, parlen, griten, i és de...
0: És de perdut, ja. Per això és molt, pot ser un ganxo, no? De repente és molt! I ahí ja penses que agafa una altra vegada. Molt bé, us heu plantejat després de... La vau estar en 2011, ara la presenteu a Bombolina Sonora, ja que esteu, vos plantegeu tornar-la a fer als escenaris?
1: Home.
3: Sempre ho hem pensat, sí. Sempre, de fet... Tornarem a fer un grup, no?, de WhatsApp per a parlar i... Ai, podríem tornar a fer-la, tal, no sé què. Se queda ahí sempre, però no sé.
1: Bé, està ahí.
3: Està ahí.
1: I a més... Ens ha costat poc d'agafar una altra vegada...
0: I això ho vaig veure els assajos des del primer assaig.
1: Hi ha coses que estan ja molt interioritzades, saps? I que ens ha costat molt poc. Així que aquesta part del treball ja estaria, saps? Canviarien coses de practicitat en qüestió de escenografia o d'infraestructura i tal, però no... Ahí està la possibilitat.
2: I que s'ho passen molt bé, no? Perquè és una obra que és molt divertida.
0: Sí, sí. Vaja, jo he conegut aquesta obra ara amb vosaltres fent els assajos i fent la gravació i m'ho ha passat bomba, vaja. Me n'estan tots els personatges, a més molt, el fardatxo, el costro que també tenia, perquè, clar, així ho fem en ràdio, però també tenia una mobilitat especial, no?, com una xepa que t'ajudava a fer el personatge. Animaleta i...
5: Has assistit al Teatre de Bambolina Sonora amb Blanca Beneito, una producció de Punt Mèdia en associació amb Marvel Media i en la participació de l'Institut Valencià de Cultura.

0: Són les 7.
1: A punt. Notícies.
0: I obrim amb una última hora. Estem pendents d'un incendi de vegetació. Rubén Dempere.
2: Sí, 5 mitjans aeris treballant a hores d'ara per a sufocar les flames de l'incendi forestal declarat a Llutxent, un foc que s'ha intensificat durant les primeres hores de la vesprada. A més dels mitjans aeris, hi treballen en la zona 3 unitats dels bombers del Consorci Provincial de València i 7 brigades forestals.
0: I la Policia Nacional busca l'home acusat de robar la seva filla, una xiqueta de Bolquers de 15 dies, de l'Hospital Francesc de Borja de Gandia. Alejandro Molés.
3: En el moment del succés, el nadó estava sota custòdia de la Generalitat després que es detectara la presència d'alguna substància estupefaent. Tot indica que cocaïna al cos de la xiqueta. I en un altre cas, la Policia Nacional investiga la violació a València d'una menor trans de 17 anys després de ser intoxicada amb la droga Alfa. Per estos fets, el agent s'ha detingut un home com a presumpte autor de l'agressió sexual.
0: I la Policia Nacional ha detingut 5 homes d'entre 21 i 43 anys a Alacant després d'interceptar 8 fusells automàtics d'assalt del model Kalashnikov, considerats armes de guerra, després d'una persecució per tota la província d'Alacant i que va acabar a la de Múrcia.
2: Els policies van interceptar el cotxe, però el conductor va fugir a 150 km per hora i van vestir alguns dels vehicles policials. Ja a Múrcia, el conductor va perdre el control del vehicle i va fugir a peu. En el vehicle del conductor fugit van trobar els 8 fusells amb els carregadors. Després, la policia va detindre a Alacant i Sant Vicent del Raspeig el conductor fugit i a 3 homes més.

0: El president del PP a la Comunitat Valenciana i cap del Consell, Juan Fran Pérez Llorca, reitera que el seu futur polític per a ser candidat a la presidència de la Generalitat dependrà del que decidisca el Partit Popular.
1: Preguntat sobre este assumpte, Pérez Llorca assegura que no és una qüestió que el preocupe i que està a disposició del partit.
2: No pido nada a cambio. Mi partido me pidió una misión y yo la voy a llevar hasta el final, que es gestionar bien las cosas mientras yo sea el presidente de la Generalitat. Cuando llegue el momento de decidir quién debe ser el candidato de mi partido, yo estaré acatando lo que se me diga.
1: I de moment, la direcció nacional del Partit Popular no es pronuncia sobre el futur polític de Pérez Llorca, tot i que el secretari general Miguel Tellado ha lloat el treball fet per l'actual president de la Generalitat.
3: Con su buen hacer, con ese trabajo riguroso, callado y eficaz, y una diligencia que son sello de calidad del trabajo que viene desarrollando en política desde hace ya muchos años.
0: Declaracions que Pérez Llorca i Tellado han fet a València en el Fòrum Nova Economia, on el cap del Consell ha anunciat una futura llei del sòl per a impulsar la construcció de vivendes protegides.
4: I en l'àmbit educatiu ha fet estos dos anuncis.
2: Que a partir de la segunda quincena de julio, es decir, ya, la Generalitat empezará a transferir a todos los centros educativos una dotación económica extraordinaria de entre 5.000 y 25.000 euros por centro para adquisición de equipos o materiales que puedan ayudar a paliar las temperaturas cuando se inicie el próximo curso escolar. También, este mismo mes, iniciaremos la tramitación de una línea de ayudas por importe de 10 millones de euros para ayuntamientos, para pequeñas obras de mejora a los centros.
4: Per cert, que la Conselleria d'Educació ha penjat avui les llistes definitives d'admesos de batxillerat a la Comunitat Valenciana i des d'avui i fins dimarts que ve hi ha de temps per a formalitzar la matrícula via telemàtica.
0: El sindicat d'estudiants ha presentat avui la querella criminal anunciada dilluns contra el regidor de Vox a l'Ajuntament de València, Juanma Badenas, per entrar sense consentiment al local que utilitza el sindicat i que és propietat municipal.
1: En la querella aporta proves que no es tracta de cap inspecció, com Badenas va justificar, i que el regidor va entrar sense autorització al local. També reclama que s'incorpore a la querella la investigació que l'alcaldessa de València, Maria José Català, ha anunciat sobre els fets.
0: I en els esports, en poc menys d'una hora, la selecció espanyola farà l'últim entrenament a Los Angeles abans del partit de quarts de final de demà contra Bèlgica.
1: La Roja encara no ha encaixat cap gol en el que portem del Mundial. Els belgues, 5, però compten, segons bona part del vestidor espanyol, amb un dels millors porters del món, Thibaut Courtois. Escoltem Dani Olmo.
5: Es una selección muy completa, ya lo he demostrado, tiene uno de los mejores porteros del mundo o el que más actualmente.
1: Dani Olmo apunta a titular demà. Luis de la Fuente té els 26 jugadors disponibles, però tot fa pensar que repetirà l'11 dels dos últims partits.
0: La nostra següent convocatòria serà a les 8, en contrapunt. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta A Punt Ràdio.
6: A Punt. Som la veu de tots. Som A Punt.
7: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges enllaçant el tramvia des d'Empalme o Benimaclet, estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
8: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
6: Som la veu de tots. Som A Punt.
9: Chiquilla! Les cançons de la nostra vida.

Hola, així continuem en un nou viatge musical. Les cançons de la nostra vida és un recorregut minuciós per la nostra història musical, la dels valencians i valencianes, i així, la ràdio pública. Este capítol és especial per tot el que representa. El moment històric, el creixement artístic de l'artista, la progressió internacional, la desaparició súbita i la creació del mite. Parlem, com no, de Nino Bravo.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: I com no, així està Mar Hernández. Quines ganes tenia jo de parlar de Nino.
2: Hola de nou, Arturo. I és que tant ell com les seues cançons donen per a molt. Podríem passar-nos hores i hores escoltant la seua música, la seua veu, però anem per feina. Continuem a la dècada dels 60, en eixa València que comença a obrir-se al món. Una València que veu com la tradició artística dels seus músics s'adapta perfectament als ritmes i melodies que arriben de fora. L'adaptació al rock, al beat, al garatge, al pop i fins i tot a la cançó melòdica és només qüestió de temps. Tant els músics com el públic ben prompte es veuen involucrats en la música moderna.

0: I ací és on trobem a Nino Bravo. Va néixer l'any 1944 a Aielo de Malferit amb el nom de Luis Manuel Ferri Llopis. Allí va viure els primers anys de vida abans de traslladar-se amb la seva família i per motius laborals a València Ciutat, al barri de Morvedre. Allí és on es va crear la llegenda i des d'on va despuntar a tot el món.
1: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
2: La primera volta que va escoltar la veu de Domenico Modugno a la ràdio va entendre que ell volia dedicar-se a la cançó. I quan només tenia 17 anys, va formar, junt amb alguns amics del barri i de l'Institut Lluís Vives, on ell estudiava, el grup Los Hispánicos, que va durar uns 2 anys amb temes melòdics i versions d'èxit del moment. El seu últim concert el van fer a la Societat Coral El Micalet. Uns mesos després, Luis Manuel va entrar a substituir el cantant d'un conjunt que ja tenia prou èxit a València i voltants, Los Supersón.

0: no van deixar gravacions, però així podem sentir-los en un assaig. Ben pronte, van contractar la banda per actuar durant 6 mesos a Benidorm, una ciutat que bullia i que era atracció de públic i de professionals de la indústria musical. Van ser 2 anys de foguejar-se a molts escenaris i de construir una de les veus que es convertiria en una de les més importants de la música europea de tots els temps.
1: L'any 1968 va ser clau per a la carrera de Nino Bravo. Ell volia seguir els passos de Tom Jones i va contractar a Miguel Ciurán, un jove que treballava com a mànager a Ràdio Popular. Immediatament va començar a buscar un nom artístic. Nino sonava cantant italià i Bravo representava molt bé la força de la seva veu. Ell no estava gens convençut amb el nom, però finalment va acceptar. Nino Bravo ja tenia mànager i ja tenia banda, Los Superson, eixa banda en la que va entrar en substitució del cantant i que serien els seus músics d'acompanyament fins al final. Només li faltava discogràfica. Fonogram va confiar en el seu talent i li va posar a la seva disposició tota l'artilleria pesada de la composició musical del moment. El primer single portava un tema de Pablo Herrero i José Luis Armenteros i un altre de Manuel Alejandro, Como todos.

0: I amb esta cançó que escoltes, com tots, s'estrena en solitari amb el nom que el duria a la fama, Nino Bravo. Està considerada com la primera cançó que va gravar en solitari amb el nom de Nino Bravo. Era l'any 1969 i el mite arrencava amb força, però encara no era molt conegut. Este disc va passar sense pena ni glòria i es van vendre molt pocs exemplars. Però esta, com tots, triomfaria milers de quilòmetres mar endins, ja que va ser la sintonia d'una radionovel·la que es va emetre a Venezuela i Argentina. Llatinoamèrica abraçava així a Nino Bravo.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
0: I després arriba la participació al Festival de la Cançó de Barcelona amb un altre tema de Manuel Alejandro. No debo pensar en ti. No debo pensar en ti.

Per a esta participació va treballar colze a colze amb el compositor, però el resultat no va ser complaent i van eliminar Nino Bravo el primer dia. Això el va desanimar molt i va decidir tornar a fer un gir a la seva carrera i apostar més alt. I així, contacta amb el mànager José Merí i la seva història comença a canviar. I és quan arriba una col·laboració de 5 estrelles, ja que entra en joc el compositor Augusto Alguero i un dels temes més populars de tota la seva discografia.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Noelia és una altra de les cançons més reconegudes de Nino Bravo que es va publicar quan arrencava la dècada dels 70. Com que estava en el punt de mira de la indústria musical del moment, comencen les conjectures. Comencen a pensar que Nino Bravo podria ser un bon representant de la incipient cançó melòdica espanyola i un gran ambaixador a la resta del món.
2: Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa pasear.

0: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
1: És quan va participar en la tercera Olimpíada Mundial de la Cançó Atenes i en el cinquè Festival de la Cançó de Rio de Janeiro amb dos cançons. La primera, El Adiós, d'Augusto Algueró i Fernando Arbex, i la segona, d'un altre tàndem especialista en l'elaboració d'autèntics hits, el Duo Dinàmico.

Elizabeth, que escoltem de fons, va representar a Espanya al Festival Brasiler de Rio de Janeiro, un tema en què Nino Bravo consolidava la seva presència artística en el continent americà, ja que va quedar finalista.

0: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
1: La dècada dels 70 començava amb molt bon peu per a un Nino Bravo que sonava en boca de totes i de tots. Nino Bravo va decidir inscriure's per a representar el seu país en el Festival d'Eurovisió. El Benidorm Fest d'eixe 1971 es deia Passaporte a Dublín, un concurs de televisió espanyola per a triar el representant.

0: programa va copar el prime time dels dissabtes durant 3 mesos, la qual cosa va suposar el llançament de tots els participants. Un programa precursor del que dècades després la televisió va batejar com Operación Triunfo. Nino Bravo no va tindre sort, encara que ell sempre va dir que el programa li va reportar molta popularitat i que el triomf havia sigut participar. La guanyadora va ser una jove Karina, amb 25 anys, que va defendre els colors del seu país al Festival d'Eurovisió. I la decisió no va ser gens desencertada, ja que va quedar en segona posició.
1: La nostra història i les nostres cançons.
0: Però tornem al que ens ocupa perquè seguim la història d'un dels músics valencians més internacionals i reconeguts a tot el món, Nino Bravo.
2: Entre 1970 i 1973 va publicar 3 àlbums complets, Te quiero, te quiero, Nino Bravo i Un beso y una flor. I a banda, un bon grapat de senzills i EPs que el catapulten com a una de les grans veus de tots els temps amb cançons com esta que escoltem, la mítica Un beso

0: I és en esta etapa on apareixen totes les melodies que han fet de Nino Bravo un artista immortal. Cançons que totes i tots tararegem sense problemes i que formen part de centenars de bandes sonores de celebracions intergeneracionals. En 3 anys, a Nino li va donar per a molt. 3 discos, que es diuen ben pronte. Però com bé sabeu, i si no, pues ho diguem nosaltres, la millor manera de conèixer un artista és amb la seva obra. Per tant, què vos sembla si escoltem un poc més de Nino Bravo?
1: Doncs a mi em sembla fantàstic, Arturo. 3 anys, 3 discos. Anem a 1970, el disc Este quiero, te quiero i la cançó En libertad.

0: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
1: I d'En Libertat i d'eixe disc, Te quiero, te quiero, avancem 2 anys en el temps. 1972 va ser l'any en el que es publica un dels seus grans èxits. Composada per José Luis Armenteros i Pablo Herrero i baix la producció de Juan Carlos Calderón, esta cançó, dins del disc Mi Tierra, es va convertir en eterna. Estem parlant

0: Poques coses més es poden dir d'este cant a la llibertat, d'este llibre d'un dels nostres artistes per excel·lència.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
0: Però el mite estava a punt de dir adeu en un tràgic accident de trànsit. En plena celebració de les Falles, el 16 de març de 1973, Nino Bravo va oferir un concert al Parador 73 i, sense saber-ho, es va acomiadar per sempre del públic valencià. El públic que tant el va acompanyar durant tota la seva carrera. Un mes després, el 16 d'abril, va morir en un accident quan viatjava a Madrid per arrodonir la gravació del seu cinquè àlbum, que es va publicar de manera pòstuma. 28 anys tenia. Per pocs mesos no va entrar a formar part del Club dels 27, una coincidència macabra que uneix tots aquells ídols musicals que van perdre la vida als 27 anys, com Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain o Amy Winehouse. I no serà per talent, perquè el valencià en tenia i molt.

Vivir, el tema que sona de fons, formava part del seu dispòstum. La única cançó que va escriure Nino Bravo, dedicada a la seva dona Mari, i que, vista en perspectiva, pot servir com a testament, com un himne a la vida, i que ell mai va poder cantar en directe.

Òbviament, la mort inesperada d'un jove sempre queda rebombori entre la societat, i més si es tracta d'un artista conegut. Al cementeri de València van acudir al seu soterrar més de 10.000 persones.

Nino se'n va anar en pau perquè va ser un profeta a la seva terra. Així se'l va voler com en cap altre lloc. De fet, el primer homenatge va ser 5 mesos després de la seva mort a la plaça de Baus de València. I l'últim va obrir fa uns mesos el recinte de concerts Roig Arena. I al seu poble, a Aielo de Malferit, es va impulsar un museu en la seva memòria. De llibres, documentals i recopilatoris de Nino n'hi ha tants que hauríem de dedicar un capítol sencer. Així que, per sort, la seva veu mai deixarà d'entonar totes eixes melodies que ens han fet tan feliços.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A Punt Ràdio.
1: I acabem este capítol de la història de la música valenciana. Però recordeu que només estem a principis dels anys 70. Queda molta història per contar i moltes cançons per ballar. Voleu escoltar-les amb nosaltres? Connecteu amb les cançons de la nostra vida.
2: Se n'anem amb el adiós, un comiat a l'altura del gran Nino Bravo. Gràcies i esperem que a vosaltres també vos salven les cançons.

0: Hi ha compareixences que serveixen per a explicar el que un govern ha fet. I després hi ha compareixences que serveixen per a explicar tot allò que un govern pensa fer. O almenys tot allò que vol que recordem que pensa fer. I el president de la Generalitat, Juan Ferran Pérez Llorca, ha convertit este dijous l'escenari del Fòrum Europa Tribuna Mediterrània en una espècie de gran aparador de legislatura. Un discurs llarg, carregat de xifres, de comparacions amb el passat i sobretot d'anuncis, molts anuncis. El missatge és clar, encara queda molta legislatura i el Consell vol transmetre la sensació que continua en mode constructor. Hi ha hagut diners per a quasi tot. Per a centres educatius, amb una partida extraordinària destinada a la climatització abans que arribi el pròxim curs, ha hagut diners, ja diem, en forma de discurs en el dia d'avui. També per als ajuntaments, perquè puguen afrontar reformes pendents en escoles que necessiten molt més que una mà de pintura. En sanitat, el relat continua pivotant sobre la comparació amb l'etapa anterior. Diu Llorca, llistes d'esperes reduïdes, més inversió, hospitals que deixen de ser maquetes i prototeràpia de la fe com a símbol d'una nova etapa. I després ha arribat un dels grans debats polítics del moment, l'habitatge. Pérez Llorca ha anunciat una nova llei del sòl amb una idea que s'ha convertit en un mantra compartit per governs de diferent color polític. Si hi ha burocràcia, hi ha retard. Si hi ha menys burocràcia, hi haurà més habitatges. És una equació que sona bé, encara que després la realitat urbanística acostuma a ser bastant més complexa. Però el Consell vol deixar clar que el seu full de ruta passa per agilitzar tràmits, generar sòl i accelerar la construcció. El que no s'accelera és la ratificació de Pérez Llorca com a candidat a les autonòmiques. Serò ho serà, com ve defensant este programa des de fa 3 setmanes.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en A Punt Ràdio, amb Gustavo Clemente.
0: Pel que fa a l'oratge, demà només tindrem avisos per calor nivell groc.

0: al sud d'Alacant. A la resta, Joan Carles Fortea, bona vesprada. Em deies abans d'entrar que serà un dia calorós, però amb temperatures no tan elevades com els últims dies.
1: Efectivament, les temperatures volen baixar. De moment es donarà una treva a la calor intensa. Clar, estem passant d'una calor que no és normal, molt per damunt de la mitjana, a una calor que continua estant lleugerament per damunt del que és habitual. Encara que aixina, alleugerirem un poc les temperatures. Avui hi ha hagut menys poblacions que han superat els 40 graus de màxima, que continua sent una barbaritat. Des de dilluns portem unes temperatures molt elevades i avui les temperatures més elevades han arribat a Casas del Riu, al terme de Requena, amb això més de 41 graus, a Jalance, on també s'han superat els 41 de màxima. Cap a les comarques litorals, les zones com ara Castelló de la Plana, València, Alacant, han superat de nou els 31 i 32 graus. Demà baixaran entre 1 i 3 graus de manera general. Esperem valors màxims a les zones costaneres entre 30 i 33 graus i màximes a l'interior que estaran entre els 34 i els 37-38. En principi, demà ja no esperem superar els 40 de màxima. Ara bé, canvia la situació lleugerament, entrarà vent més humit i, per tant, d'una calor més seca que hem tingut els últims dies, passarem una calor amb més humitat i amb més basca. Pel que fa al dia de demà, serà un dia assolellat en general, hi haurà boires a primeres hores, alguns núvols baixos, lluirà el sol al migdia, i de vesprada, demà tenim elevada probabilitat de tempestes a la zona nord de València i a la zona interior sud de Castelló. Avui ens han quedat cap a la zona de Terol, però demà és probable registrar algun ruixat, alguna tempesta a partir de les 7-8 de la vesprada a les zones interiors de València i també de Castelló, que podrien arribar al final del dia a punts del litoral. En vista el cap de setmana, les temperatures continuaran sense canvis destacables, amb una calor amb més humitat i més basca, i en general també un cap de setmana dominat pel sol i per més núvols de matí i sol al migdia. La setmana que ve ja en parlarem, perquè alguns models volen indicar que de nou tornaríem a tindre temperatures molt elevades. Encara queden molts dies, de moment. Demà baixen les temperatures, de calor seca passem a una calor amb més humitat i a l'espera d'aquesta possibilitat o probabilitat alta de ruixats i tempestes demà de vesprada a l'interior nord de València i interior sud de Castelló.
0: Gràcies, Joan Carles. Bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Precisament parlant de la calor, l'Institut de Salut Carlos III ha fet públic el nombre de morts relacionades amb les altes temperatures des que va començar juliol, concretament entre l'1 i el 8 d'este mes. Rubén Dempere.
2: A casa nostra, i segons esta institució, han sigut 29 les persones mortes de Audelles ahir mateix. La pràctica totalitat de les persones que han faltat tenien més de 65 anys d'edat. 13 d'elles eren dones i 16 homes. A l'escala del conjunt d'Espanya, l'Institut de Salut Carlos III considera que durant els primers 8 dies de juliol vora 500 defuncions són atribuïbles a les altes temperatures. I per tal de conscienciar a la població dels perills derivats per les altes temperatures, la Creu Roja ha realitzat avui a la platja del Postiguet d'Alacant un simulacre d'assistència per l'hipotímia. Escoltem la presidenta de la Creu Roja Alacant, Remedios Alarcón.
3: Esta campaña es a nivel nacional y lo que Creu Roja pretende es sensibilizar a la población en general para prevenir enfermedades graves derivados de la exposición al sol con las altas temperaturas. Enfermedades tan graves como la deshidratación, los golpes de calor, que son una emergencia realmente, como las náuseas, los vómitos, estado de confusión, etcétera, etcétera.
0: I estem pendents de l'incendi de vegetació declarat a Llutxent.
2: Cinc mitjans aeris continuen a hores d'ara treballant en l'extinció de l'incendi, un foc que s'ha intensificat durant les primeres hores de la vesprada. A més dels mitjans aeris, hi treballen en la zona tres dotacions dels bombers del Consorci Provincial de València, amb cinc autobombes, tres brigades forestals, també del Consorci, i sis unitats terrestres dels bombers forestals.
0: I 12 persones han resultat ateses per inhalació lleu de fum i 4, entre elles un bebè, han sigut traslladades a centres sanitaris a Cullera després d'incendiar-se un habitatge al carrer Ismael Merlo.
2: Dos dones de 31 i 37 anys i un bebè de 10 mesos han sigut traslladats a l'Hospital de la Ribera, un home de 66 anys al centre de salut de Cullera. Segons han assenyalat els bombers del Consorci Provincial, el foc s'ha declarat al voltant de les 4 de la vesprada, en un habitatge de la sisena planta d'un edifici de 15 altures. Part de l'edifici ja havia sigut evacuat a la seva arribada, mentre que els residents de les plantes superiors s'han refugiat a les terrasses. Les dues dones i el bebè ja estaven fora de l'edifici i una vegada ventilada l'escala, s'ha evacuat fins al carrer a la resta de veïns.
4: Contrapunt, amb Gustavo Clemente.
0: Com dèiem, el secretari general del PP, Miguel Tellado, ha avalat i ha aplaudit avui a València la gestió de Pérez Llorca, però ha evitat pronunciar-se sobre la seva candidatura a la Generalitat en les pròximes eleccions. Juan Fran Pérez Llorca ha tancat files amb Gènova i ha assegurat que està centrat

0: precisament parlant de la Dana, quines novetats judicials podem contar avui, Rubén?
1: Sí, Carlos Mazón va admetre a Maria José Català que hi hauria molts morts per la Dana. Ho va dir aquesta mateixa nit, segons hem sabut, a partir dels missatges de WhatsApp que l'alcaldessa de València ha portat al jutjat de Catarroja. És una crònica d'Adelaida Ferre.
2: El dia de la Dana, l'intercanvi de WhatsApps entre Carlos Mazón i Maria José Català va ser breu. Una única conversa al voltant de les 11:15 de la nit que inicia l'alcaldessa per a dir-li que està a la central de policia. Mazón contesta amb un d'acord, és horrible, hi haurà molts morts. I tot seguit, afits, desenes segur ja. Són les 11:30 de la nit. L'hora contradiu les paraules del propi Mazón que al Congrés dels Diputats va assegurar no haver tingut constància de víctimes mortals fins ben entrada la matinada.
3: És que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía.
4: ¿Usted no sabía que se estaba ahogando?
3: No.
4: A las 19:43 no sabía que había gente ahogándose.
3: Hasta las 5 de la mañana del día siguiente.
4: ¿Usted puede ratificar aquí, en serio?
3: No.
2: Els missatges aportats per Català també revelen l'activitat en el consistori que va reunir el Secopal i també la preocupació d'alguns regidors per la magnitud de l'emergència. Un d'ells planteja, de fet, que tocaria passar al nivell 3, és a dir, demanar al govern d'Espanya que es fera càrrec de la catàstrofe. En el xat, diverses veus hi van estar d'acord.
0: Gràcies, Adelaida. I un jutjat de València ha imputat l'agent de la Policia Nacional per agredir una professora jubilada durant una de les concentracions davant les portes de la Conselleria d'Educació durant la vaga, uns fets que van passar el 31 de maig.
1: En les imatges que van transcendir aquell dia i que es van fer virals en les xarxes socials, es

0: Veu com la gent despenta per l'esquena la manifestant quan camina per l'avinguda i la dona cau a terra de morros. La caiguda li va causar diverses lesions físiques. El policia nacional serà interrogat en qualitat d'investigat el 24 de setembre en el jutjat d'instrucció. El tribunal ha atès la postura de la Fiscalia Provincial de València, que demana que se l'investigui per tres delictes: lesions amb l'agreujant de prevalència de la funció pública, contra la integritat moral i contra els drets individuals.
1: I el jutge que investiga l'exdirector adjunt operatiu de la Policia Nacional, José Ángel González, que va dimitir el 17 de febrer, veu clars indicis de violació a una subordinada i acorda obrir sumari per a un juí a l'Audiència de Madrid.
0: Una decisió que ha adoptat després de fer les primeres proves mèdiques i psicològiques a la inspectora que va denunciar el cas, així com escoltar també els àudios que li va enviar. La denúncia relata una agressió sexual dies després d'acabar la relació que havia mantingut amb el comissari i els missatges per part d'ell pressionant-la i manipulant-la psicològicament.
1: I la policia busca l'home que este matí s'ha endut d'amagat el seu fill, un nadó que estava ingressat a l'Hospital Francesc de Borja de Gandia després de donar positiu en cocaïna.
0: El bebè estava sota la custòdia de la Generalitat i el pare i la mare estan investigats per esta circumstància. Els fets han ocorregut cap a les 7:30 del matí, quan el pare i la mare de la criatura l'estaven visitant a l'hospital, on la xiqueta de pocs dies estava ingressada després d'haver donat positiu en cocaïna. En algun moment, suposadament, la mare ha alertat de la desaparició del bebè i els agents han començat a buscar tant la menuda com el pare, que tampoc estava ja a l'hospital. Tot indica que el pare, així també el nadó, dins d'una bossa per la porta principal del centre hospitalari.
2: Contrapunt en Apunt Radio.
3: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
4: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
5: Som

0: En l'àmbit internacional, Donald Trump ha tornat a passar de la crítica a l'elogi cap a Espanya en apenes unes hores.
1: Després d'haver amenaçat de trencar tota relació comercial, el president nord-americà assegura que el govern s'ha compromès a fer una sèrie de pagaments en el marc de l'OTAN. Des de la Moncloa diuen que aquest compromís no va més enllà del 2% del PIB, que ja era públic. Àlex Sanjaime.
2: Ha sigut en el vol de tornada de la cimera de l'OTAN de Turquia.
3: Spain was very generous today. They honored the request for lots of payments.
2: Espanya ha sigut molt generosa avui i s'ha compromès a un pagament molt important. Des del govern espanyol afirmen que no saben a quin pagament se refereix, més enllà del conegut 2% en material militar. Però, hores abans, el discurs de Trump era este.
4: Spain is a terrible partner.
5: Spain has been very bad.
2: Espanya és un soci terrible. Espanya és molt roïna. Tot i el canvi de tot, des del Departament de Comerç nord-americà asseguren que estan preparant un llistat de productes espanyols als quals podrien aplicar un embargament si finalment es compleixen les amenaces i poden esquivar el fet que la negociació comercial es fa en el conjunt de la Unió Europea. Paral·lelament, la ministra de Defensa ha rebut esta vesprada l'ambaixador dels Estats Units, una trobada que ja estava prevista des de fa dies.
0: I escalada bèl·lica entre els Estats Units i l'Iran, que liquida pràcticament l'últim acord d'alto el foc.
1: Washington torna a bombardejar territori iranià mentre Teheran respon atacant bases nord-americanes al Golf. Arturo Monedero.
6: Drons i míssils tornen a creuar el salt del Pròxim Orient. Els Estats Units bombardegen vora 90 objectius militars de l'Iran, entre ells infraestructures energètiques pròximes a una gran central nuclear. L'ofensiva deixa ja almenys 14 morts. I Teheran contesta atacant instal·lacions nord-americanes

0: Unides, a Kuwait, Bahrain, Qatar i Jordània. La Guàrdia Revolucionària promet una resposta esclafadora.
1: Every time they hit us, we're gonna hit them 20.
0: Trump advertís que per cada colp ells en rebran 20, a més d'assegurar que els queda ben poc de recursos i que tenen moltes ganes d'arribar a un acord del qual dubta que siguen dignes. Un pacte que el poble iranià sembla rebutjar frontalment durant l'últim adeu a Ali Khamenei a Mashhad. Milers de persones omplin els carrers amb banderes, retrats, pancartes i consignes de venjança contra el líder dels Estats Units. Mentrestant, l'escalada militar tensiona el trànsit per l'estret d'Hormuz i allunya cada vegada més les opcions d'un alto al foc estable.

0: I avui hem dit adeu a una gran de la música, Bonnie Tyler.
1: Parlem d'aquesta necrològica. La cantant gal·lesa estava en coma induït des de finals de maig després d'haver-se sotmès a una cirurgia d'urgència. Tenia 75 anys i ha mort en un hospital de Portugal, el país on ha residit durant els últims anys.
0: Sempre en el record, sempre present la música de Bonnie Tyler. I a continuació tenim una sorpresa per a tots vostès. Fem una breu pausa i ens espera una estrella de la música actual, valenciana a més, que ens presenta, sí, en contrapunt, el seu disc.
2: Contrapunt. En Apunt Radio.
3: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
4: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
5: Som

0: Hi ha pobles que tenen una música pròpia. No perquè sempre hi hagi algú cantant, sinó perquè el vent, la terra i la memòria acaben afinant una manera d'estar al món. Elx és una d'aquestes ciutats. Les palmeres tenen un so que només fan elles. El misteri fa més de 500 anys que puja cada estiu cap al cel. I la dama d'Elx continua guardant en silenci tots els secrets d'una terra que mira la Mediterrània. Potser per això Blanca Paloma canta com canta, perquè hi ha artistes que inventen un univers i n'hi ha d'altres que el recorden. Ara publica Trenza Mia, un disc que parla de memòria, de dones, d'identitat i de transformació, però sobretot d'arrels. Blanca, benvinguda a casa, benvinguda a Punt Ràdio.
1: Moltes gràcies, que preciosa la presentació.
0: M'agradaria començar, abans de la música, pels paisatges. Quan eres menuda i encara no sabies que acabaries damunt dels escenaris, quin era el teu paisatge?
1: Ràpidament me viene a la memòria les dunes de la playa de l'Altet. Esas dunas protegidas de l'Altet en las que hemos jugado y que con el tiempo, lo grande que me parecían, ya de alguna manera se han quedado, se las ha llevado el viento casi.

0: Ses dunes que, sense saber-ho, potser han acabat ajudant a convertir-te en l'artista que eres avui, no?
1: Sí, les dunes...

0: La música, quan naix de veritat, senyores i senyors, sempre acaba trobant el camí de tornada a casa. Blanca Paloma, benvinguda a la teua terra i gràcies per haver compartit este temps amb nosaltres.
1: Ha sigut un verdadero plaer i per moltes més.
0: La iaia Carmen de segur que estaria molt orgullosa.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
1: De tu a tu.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
3: Aina, mou el cul, que qui no té faena, Déu li'n dona.
4: Vale o no vale?
5: Yeah, tranquil·la, que jo també he fet faena. He estat així pensant i m'he menjat mig paquet de pipes.
3: Però si fa 2 hores que estàs en la mateixa postura que una granota embalsamada.
6: És tan lamentable.
3: Estat a la faena, Aina, que faena feta fa goig.
5: Goig? L'únic goig que vull és menjar

0: pipes i fer la becaeta.
1: Mira-la, ahí, menjant pipes i tirant les corfes a terra.
2: Esa persona que la tanquen, que no pot estar en el carrer.
3: Rebut, policia local, anem cap allà.
1: I jo tinc faena per a parar un tren, no estic així per a les teues coses.
4: Queda clar, sí.
0: I què vols que faci si fer i desfer és la faena del matalafer?
2: Ui.
0: Jo estic fent pràctiques per entrar en el gremi.
1: Jo ja plegué. Esta xica és poc faenera i és un cas perdut.
5: Però al final mos tindrem que acostumbrar.
0: Ah, sí, sí. Jo faig de la Perea una vocació i ben orgullosa que n'estic. Avall el treball.
6: Ei, ei, que treballa el rei.
0: Ale, ja troba faena. Contenta? Compre or! Compre or!
7: Està tot molt mal.
8: Com esperava això i em fa sentir trist.
7: Molt mal està tot.
0: Fins a la pròxima llengüeta.
9: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València 102.2.

0: Acomiadem Blanca Paloma, la cantant il·licitana, demostrant una vegada més com la música és el batec invisible que dona vida als pobles valencians. I a Alacant, en particular, ressona entre les zones de la mar i els carrers plens de festa, acompanyant les tradicions, les bandes i les veus que passen de generació en generació. En definitiva, llenguatge que uneix les persones sense necessitat de les paraules i bressol de figures, en este cas, d'àmbit internacional com ella, com Blanca Paloma. I al Misteri d'Elx, la música en concret, i ese misteri que tant emociona Blanca Paloma, com ens ha dit, es converteix en un pont entre la terra i el cel en cada estiu. Les seues melodies eleven d'alguna forma l'esperit i transformen el silenci en pregària. El Misteri d'Elx, segons ha dit Blanca Paloma, és part de la seva inspiració artística. Ha sigut emocionant comprovar-ho així als nostres estudis, on passem a parlar de l'actualitat amb el company del diari ABC, subdirector a la Comunitat Valenciana, David Maroto. Hola, David.
1: Què tal, Gustavo?
0: I el director del diari Informació des d'Alacant, Toni Cabot. Hola, Toni, bona nit.
2: Salutacions, Gustavo, molt bona nit.
0: Doncs, Toni, voldria escoltar la teua reflexió sobre la música a Alacant, a Elx, al Misteri, aprofitant la visita de Blanca Paloma.
2: Parlaves tu, mateixa, Gustavo, d'aquesta connexió entre el cel i la terra, no? I parlaves, evidentment, del Misteri d'una il·licitana, has parlat d'una il·licitana com és Blanca Paloma, i, evidentment, pues, la música és, com dius, si ens centrem en el Misteri, la música és la faceta artística més notable, no? I, a més, la més valorada del Misteri, que és algo absolutament extraordinari. Jo no sé, segurament molts oients segur que han sentit parlar del Misteri, no sé si tants com estan escoltant-nos hauran pogut disfrutar-lo in situ, però jo les recomano que alguna vegada la vida té que veure el Misteri, perquè és una obra absolutament encantadora, absolutament extraordinària, i bueno, és patrimoni, efectivament, oral e immaterial de la humanitat, i això és per algo i està a la nostra terra, no? Pues es parlem d'un drama sagrat, totalment cantat, en un valor contic excepcional, no? I ahí radica, pues, aquesta extraordinària unitat musical i la seva continuïtat històrica, que està interrompida, recordem, des del segle XV, ahí és res, no? I bueno, pues és una obra, com dic, que jo crec que si algú no l'ha vist, que mire primer per YouTube, que mire per xarxes socials, com, de què va, i si té oportunitat d'anar a Elx en algunes dues representacions que fan anuals, d'aquestes representacions anuals, un en estiu, el pròxim mes d'agost, que són les festes, i això també que es fa en hivern, en el mes de novembre, que no se ho perga perquè val la pena conèixer-ho de primera mà. I bueno, com dius, no? Per a Alacant la música és la columna vertebral, no? De la seva identitat mediterrània, el motor, com dius, has comentat, de seues festes tradicionals, i un punt d'encontre més cultural on conviuen el passat històric i, a més, la modernitat, no? No es tracta sols d'entreteniment, sinó també, jo dic, l'estic, igual que molts, estem convençuts de que és un pilar social que està molt, molt arraigat en el seu paisatge.
0: I el 30 d'octubre, al Gran Teatre d'Elx, presentació del disc de Blanca Paloma. Entrem en l'estricta actualitat, amb l'urbanisme, entre d'altres qüestions com a pilar de l'actualitat, tant en València com en Alacant. En el cas de València, amb la llum verda al PAI de Mestalla, l'Ajuntament cedeix al València Club de Futbol la gestió de sòl per alçar més de 500 vivendes. David.
1: Sí, pero bueno, todo esto todavía tiene que ir al pleno y ya sabemos cómo funciona desde que Vox está partido en dos, en sus concejales y en otros dos un tanto más díscolos, y por lo tanto es un trámite, es una misión a trámite, pero todavía no se lleva, no tiene la luz verde definitiva, pero evidentemente es un paso importante para la construcción de las torres que van a estar ubicadas en el solar de lo que ahora es Mestalla, y que de una manera u otra, por la información que se ha conocido hoy, ha subyacido un debate en cuanto a la inexistencia dentro de ese plan de viviendas de protección oficial. por normativa el Valencia, que es, asumirá, si sale esto hacia adelante, asumirá el papel de urbanizador legalmente al estar firmado antes del año 21, que es cuando se llevó a cabo esa obligación de que cada nueva residencial, cada nueva de los edificios tienen que tener en torno al 10-30% de VPO. En el caso del Valencia, como el país anterior, no tiene la obligación legal de incluir VPO en estas torres que construirá una constructora o varias. La paradoja del tiempo, ¿no? Hay muchas cuestiones que se pueden hablar de este tema, pero la paradoja del tiempo me gustaría destacarla porque el estadio de Mestalla, el Valencia Club de Fútbol, fue denunciado hace décadas por los vecinos de la zona por la construcción del anillo superior, y ahora dentro de unos años van a ver como una torre de 29 pisos y otra de 22 van a estar enfrente de sus casas. El tiempo, al fin y al cabo, te lleva a caminos que son inescrutables. Pero luego también, a mí al fin y al cabo, más allá de los términos legales, porque el Valencia no tiene culpa de la situación habitacional, de la emergencia con la vivienda que vive la ciudad, lógicamente, sí que podemos extraer un debate más de fondo, ¿no?, sobre si es rentable o no hacer VPO en la ciudad de Valencia. Ahora mismo el módulo está en unos 2.400 euros. La cátedra de la Universidad Politécnica, el especialista Fernando Cosgallón, habló hace poco en un nuevo informe de que eso se tendría que aumentar y que tal vez habría que reducir las prestaciones que por ley ofrecen y deben ofrecer las VPO, ¿no? Aquello de 70 a 100 metros cuadrados y los acabados. Tal vez reducir esas prestaciones, eludir aparcamientos, climatizaciones extra, tal vez eso pueda hacer que se construya más VPO, pero es que en este caso en lo que es Mestalla es prácticamente inviable porque con el coste del suelo, con el coste de urbanizar más los impuestos, lo que hablan fuentes inmobiliarias es que por menos de 600.000 euros no se va a vender un piso en esa zona. Un piso, estamos hablando de 80 a 90 metros cuadrados. Si nos vamos a pisos en esas torres lujosos de más de 120 metros cuadrados, áticos y zonas premium, estamos hablando de que van a haber pisos en esa zona que van a superar el millón de euros.
0: Conclusions de les primeres jornades de compareixences del residencial Les Naus, de la investigació del residencial Les Naus a les Corts Valencianes. Toni.

0: Pues Gustavo, la valoració que podem fer d'aquesta comissió d'investigació del cas Snaus en Escorts s'ha reflejat un clima d'estancament burocràtic, diria jo, no? Molts xocs partidistes i també diverses retrasos en les entregues d'informació clau, no? Aquesta evolució en Escorts jo crec que es podria resumir en diversos punts, no? Després de mesos de queixes, no? De l'oposició, els partits de l'oposició per la inactivitat de l'òrgan i pues, finalment el PP i Vox s'han vist obligat a rectificar, no? I a habilitar diverses sessions d'urgència en este mes de juliol per reactivar els treballs, no? Sí que és de veres, com dic, que ha hagut un bloqueig en l'entrega de datos, no? La comissió precisament ha reprochat els retrasos significatius, no? En la recepció dels expedients, no? També recentment s'ha requerit formalment documentació pendent, no? A la cooperativa que està implicada, que implicava, a més, havia hagut una advertència legal, no? En aquest sentit, no? I, a més, la pròpia consellera de Vivenda ha retrasat envios, escudant-se en la necessitat d'un informe de protecció de datos, el que ha generat també moltes crítiques per part de la posició. També s'ha utilitzat molt el silenci, no? I desviar la culpa, no? Les primeres declaracions clau han aportat molt poca llum, no? Els tècnics municipals han derivat aquesta responsabilitat de l'adjudicació final a la Conselleria de Vivenda, mentre que altres perfils implicats, no? Ahir parlament d'això també, han optat directament per mantenir el silenci durant els interrogatoris. Ahir comentava en aquest cas de Pere Hickman, una de les tècniques que van estar directament involucrades en el cas, que té dos fills i té un nebot en propietats en l'organització dels Naus, ahir alegant que està judicialitzat, que està el tema en el juzgat, pues va dir que no, que respectava el que es diu ara, no? Respecte molt la comissió, però no ha cedit ni mitja, i és l'estratègia que va optar, no? I també, pues, parlant d'estratègia, podem parlar també d'aquesta estratègia creuada que hi ha de desgast polític, no?, entre els partits, no? Vox, per una banda, Vox i el PP han encaminat les seues preguntes prioritàriament a els edils que en aquella època de l'antic tripartito d'esquerres d'Alacant, els que responsabilitzen del disseny de les bases de les Naus, i per altra banda l'esquerra ha denunciat que el que es busca és blindar i evitar la comparecència dels alts càrrecs actuals, entre ells el propi Barcala, no?
1: I com dèiem, el president del PP a la Comunitat Valenciana i cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, reitera que el seu futur polític per a ser candidat a la presidència de la Generalitat dependrà del que decidisca el Partit Popular. Preguntat sobre este asunto, Pérez Llorca asegura que no es una cuestión que le preocupe y que está a disposición del partido.
2: No pido nada a cambio. Mi partido me pidió una misión y yo la voy a llevar hasta el final, que es gestionar bien las cosas mientras yo sea el presidente de la Generalitat. Cuando llegue el momento de decidir quién debe ser el candidato de mi partido, yo estaré acatando lo que se me diga.
1: I de moment la direcció nacional del PP no es pronuncia sobre el futur polític de Pérez Llorca, tot i que el secretari general Miguel Tellado, present en eixa conferència de Pérez Llorca avui a València, ha lloat el treball fet per l'actual president de la Generalitat.
3: Con su buen hacer, con ese trabajo riguroso, callado y eficaz, y una diligencia que son sello de calidad del trabajo que viene desarrollando en política desde hace ya muchos años.
1: David.
4: Sí, y es algo que llevamos tiempo hablando, ¿no? Que todos los caminos llevan a Llorca, es así. Y en el PP valenciano y en Génova saben que de una manera u otra están condenados a entenderse, aunque en los últimos tiempos evidentemente han valorado otras opciones que podrían salir de cara a las autonómicas del 97, pero sabiendo que la preferida, que la favorita para Génova, que es María José Catalá, va a ir a la alcaldía de Valencia, y que incluso en Génova ya lo ven con buenos ojos, viendo la competitividad que va a haber aquí en la capital de Turia con Mónica Oltra ahora y con Pilar Bernabé y con Vox pujante. Pero lo de hoy, más allá de no decir nada, se ha dicho mucho, y si

0: se puede entender como un acercamiento, también como una bajada de espadas. Pérez Llorca ha asumido que va a tener que renunciar al Congreso Regional, que desde Génova no quieren oír hablar del Congreso Regional, también porque saben que las presiones internas y las luchas internas, sobre todo con Francisco Camps, en Liza, les puede perjudicar más que ayudar, ¿no? Ellos entienden desde Génova que, y sobre todo también desde el PP valenciano, que las luchas internas, lo único que están haciendo, y el debate por la sucesión y por la candidatura 27, lo que están haciendo de una manera u otra es tapar la gestión que se puede vender de cara a las elecciones del 27. Por lo tanto, Génova entiende que Pérez Llorca renuncia a ese congreso, y Pérez Llorca entiende las palabras de Miguel Tellado como un elogio, como un acercamiento de Génova hacia su posible candidatura.
1: Toni.
2: Estic en la mateixa línia que David, sí. Jo crec que s'està interpretant-se com que Pérez Llorca, pues, pot interpretar, vull dir, com que Pérez Llorca s'ha blindat, no?, políticament a presentar-se com un gestor leal, no?, triat directament per Feijó. Lo que frena, jo crec que és moviments interns d'altres figures del partit, no?, el millor aval que és la de continuïtat està sent la pròpia acció de govern com la recent aprovació dels pressupostos. I diria que tindre en compte, a més, un dato que tindrà lloc demà. Gustavo, demà en Elx hi ha un sopar que coincideix en l'Espanya-Bèlgica, en el partit d'Espanya-Bèlgica del Mundial. Bueno, pues hi ha 1.300 tíquets que s'han venut per a aquest sopar. 1.300 coincidint en aquest, com dic, en aquest partit mundial, i a més pagant 30 euros per el sopar, no? Crec que és una demostració de força, no? Un exemple de força en aquests moments per al candidat, per al que, lo que també que estic convençut que va ser el candidat del PP per a les pròximes eleccions.
1: Amb la presència de Toni Pérez, de Pablo Ruz, en fi, tots ells presents al costat de Pérez Llorca en ixe sopar convocat concretament per a les 8 de la vesprada amb afiliats i simpatitzants a Elx en els minuts previs al partit d'Espanya. El futbol marca l'actualitat estos dies i el nostre calendari, com també la calor, la successió d'ones de calor en esta setmana en concret, amb este rècord de 3 jornades de rècord consecutives. I el debat probablement ja no és només com suportem la calor, que també, sinó com adaptem la nostra economia, com es ressentix la nostra economia a esta realitat diferent a la que estàvem acostumats, com això pot ser, obliga a repensar moltes coses en tots els sentits, i us demano una breu reflexió al respecte, David.
0: Sí, al fin y al cabo esto demuestra que la afectación por el calor en el trabajo ya no es una excepción, sino que es la tónica general de cada verano. Esto va a llevar a las empresas a reinventarse, a adaptarse a esta nueva normalidad climática, y evidentemente afectará a unos sectores más que a otros. Por ejemplo, la agricultura ya no solo es que afecta a sus trabajadores, sino que afecta al propio género, a esa rapidez de la maduración que puede hacer mermar a las cosechas. Pero al fin y al cabo, en cuanto a las empresas y también a la propia administración, es evidente que debe ser pujante la tendencia por el teletrabajo y dejar de un lado las jornadas partidas y apostar por la jornada continua desde buena hora de la mañana hasta mediodía, ¿no?
1: Toni.
2: Pues Gustavo, yo voy a posar el ull en el turisme, ¿no? En la amenaça del turisme, el model eixe de sol i platja que tenim, que saps que és clau per a la nostra autonomia, no? El turisme aporta, recordem, el 15% del PIB, no? I pues, per ells, ara mateix en aquestes zones de calor estem posant en perill aquest confort climàtic que sempre ha angoixat, no? I aquest repunt de les nits tropicals, que saben que són superiors a 20 graus i que poden alterar els patrons de la demanda, no? I ahir és on dic jo que posa més que res l'ull, no? Perquè depenem molt del turisme i fins ara el calor, fa calor, en estiu fa calor sempre, però mos havia respetat, no?

0: Toni Cabot, David Maroto, m'acomiade de vosaltres perquè durant les pròximes setmanes estaran així Rubén Dempere i Xavier García del Valle vivint l'estiu amb els oients. Així que gràcies als dos per posar el contrapunt durant tantes nits i ens esperem la pròxima temporada. Gràcies, David.
1: Un placer, Gustavo.
0: Gràcies, Toni.
2: Gràcies i passa-ho bé, Gustavo.
0: Gràcies, un fort abraç. Gràcies a Toni Escribano i a Juan Alpuente, al comandament tècnic, i a tu per la confiança a l'hora de triar-nos per a informar-te.

0: Benvingudes i benvinguts una volta més a Col·lecció de Vinils, un programa d'Apunt on parlem de discos clàssics, àlbums atemporals, obres que han creat escola o que simplement necessiten ser redescobertes. Avui dedicarem el nostre temps al disc Cambrers. D'ell parlarem amb el músic i compositor Julio Bustamante, que avui ens acompanya a l'estudi.
1: Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio.
1: Encantadíssim d'estar en aquest programa.
0: És un plaer fer un homenatge a un disc com Cambrers.
1: Moltes gràcies, de cor.

0: Cambrers va aparèixer en 1981, un any de canvis i transició per a la música espanyola. Havia començat un relleu generacional i la música pop tornava a sonar fresca, optimista, colorista i extravagant. La nova ona i el pop electrònic estaven de moda. I enmig de tot allò, quasi en silenci, apareix un àlbum anomenat Cambrers. Està cantat en valencià, però té poc a veure amb la cançó ni amb el folk. Tampoc és rock progressiu. És senzillament una cosa diferent, que immediatament es va convertir en objecte de culte. Julio, com era aquella escena musical a València en aquell moment?
1: Bé, pues, ja havia començat la transició i, pues, com tu ben has dit, l'època de la cançó protesta i del folk començava a cedir pas a la nova ola i als grups en teclats, màquines, els cabells de colors, exacte, etc. I nosaltres el que fèrem aleshores va ser el nostre petit gra d'arena, pues, el normalitzar el pop en cantat en valencià, no? Tant Remici com jo, com Pep La Guarda i altres grups, com Cuixa, jo que sé, n'hi haguerem més també.
0: Aleshores, enmig d'aquell context que tu contes, no? de cançó d'autor per una banda reivindicativa i de grups amb teclistes amb muscleres per altra banda, la vostra proposta artística, esta proposta de Cambrers, representava una novetat?
1: D'alguna manera era una mica fer una música més mediterrània, no? No tan internacional com feien els La Nova Ola o els altres, que era més oberta a les modes internacionals. I bueno, jo crec que així com els periodistes de l'època ho batejaren i bueno, jo crec que no li queda mal el terme.
0: Has nomenat fa un moment a Remigi Palmero. Si no m'equivoque, Cambrers va néixer quasi al mateix temps que Humitat Relativa.
1: Sí, bueno, els dos discos se van gravar un rere l'altre. Això va ser possible a un gran luxe que tinguérem, que Tabalet Studis, que començaven a funcionar, encara estaven en obres quan gravarem Humitat Relativa, i vamos, i tinguérem tot el suport de Lluís Miquel Campos i de Nacho Carreras, i temps per experimentar allà, en fi, avui en dia això, pues, quasi sembla impossible, a no ser que sigues milionari, no? O algo per l'estil.
0: El tema instrumental Zephyrs, únic tema instrumental de Cambrers, està inspirat en eixos dies en què vau estar junts gravant en Altea?
1: Efectivament, Zephyrs la vaig fer en Altea, que passàvem molt de temps, era una basca molt, molt gran, el de músics i de dissenyadors, etc., pintors, i sí, va eixir en unes vesprades d'estes vora mar ahí, en tota la gent.
0: Dies daurats vora mar, escoltem eixes notes de Zephyrs.

0: Col·lecció de vinils, un recorregut musical de la mà d'Àlex Martínez Orts i Rafa Cervera.
1: Escoltàvem l'aire mediterrani de Zephyrs, esta cançó inspirada en la costa de la Marina Baixa d'Altea. I estàvem comentant la presència precisament de la mandolina, no? Que és un instrument que li dona ja un aire absolutament mediterrani.
2: Bueno, sí, la mandolina en este tema va tocar el meu germà Tico Balançà, que era el bateria del grup, i després en Infraganti, quan se constituirem en banda. I, bueno, dir de Tico que en estos tres discos que la gent se refereix a ells, com el Brosa d'Air de la Guarda, el Humitat Lativa de Remichi i el Cambrers, ha estat en els tres discos, com a bateria i flautista també en el de la Guarda, bateria i flautista també en el de Remichi, i en el meu també toca el vibràfon, la mandolina, la flauta i la bateria, és clar.
1: Tinc entès que abans de Cambrers tu no volies ser intèrpret, volies només compondre cançons per a altres.
2: Ah, sí, de fet havia començat jo havia cantat molt d'adolescent i havia estat en grups i tal, però es me va donar l'oportunitat per mig d'una companyia de Madrid, d'Epic, que era un segell de CBS, de fer un parell de singles en cançons meues. I, de fet, la primera conversa que vaig tindre amb Remichi Altea, Remichi, el primer que va fer, o de les primeres coses, va ser demanar-me les tres cançons meues que després apareguerem en Humitat Relativa. I sí, i jo, de fet, les cançons de Cambrers, jo pensava molt ingenuament que sí, que les cançons meues pues les cantaria Remichi, tal volta a la Guarda, tal volta alguna a Pau Riba, que ja era amic nostre per aquell temps, però tots m'espentaren a que cantara jo el Cambrers i que fera la meva carrera com a intèrpret i d'ahí pues me canviaré la vida, m'ho veig jo, la veritat, però bueno, estic molt agraït a Remichi, ja he dit abans a Tabalet, etc., a Remichi per confiar en mi com a compositor i estrenar ell tres cançons meues i ell i el meu germà ensenyar-me tantes coses com m'ensenyaren perquè fora un músic de directe, no?
1: Aleshores, si hi haguera una persona a qui hagués d'agrair que et convencerà per fer un àlbum, tu a soles seria Remichi Palmero?
2: Bueno, a tanta gent de Remichi, des de luego, i a Lluís Miquel i a Nacho Carreras de Tabalet,

0: meu germà que ha estat tota la vida al meu costat, el, i gràcies a ell també, perquè Tico va ser un bateria en la moguda d'aquells anys indispensable, va treballar en discos en Sevilla, com el Vericuetos de Gualberto, en Pau Riba a Barcelona, també va ser músic de directe de Pau, de va gravar el de bateria i flautista en el Brossa d'ahí també, bueno, i me deixe coses també per ahí. I bueno, jo en aquella època era el ser germà de Tico Balançà me va obrir moltes portes, no? Fins i tot la meua carrera com en CBS com a compositor també és mitjan d'ell també.
1: I el més important segur, compartir projecte amb algú amb qui tens una complicitat innata.
0: Sí, va ser una època fabulosa, la veritat.
1: Les cançons de Cambrers ja les tenies abans de gravar-les?
0: Sí, sí, estaven ja fetes, sí.
1: Escoltem Jove Carolina. Què ens pots dir d'esta cançó?
0: Bueno, Jove Carolina està dedicada a una amiga d'aquella època, molt viatgera, i volia jo pues reflectir l'alegria i les ganes de viure al 100% que hi havia en aquell temps, no? Cosa que veig que ara mateix s'ha perdut prou, no? I que la gent tirava on volia sense pensar en les conseqüències, no?

0: Pues para mí Cambrers tiene la magia del momento, ¿sabes? Te sitúa en esa época, aunque es un disco atemporal, pero te sitúa en una época que no sé, que te hace como estar allí, ¿no? Vamos, un disco imprescindible para cualquier mediterráneo y para el que no sea mediterráneo también. Un disco, como dice Julio, sin ínfulas, con mucho colegueo y una grabación divertida, sin estrés, en medio de la huerta. Pop, folk, tradicional, con sonido acústico, con letras cotidianas y muy bien contadas. Y bueno, en ese disco pues ya se intuye, ya se ve venir volando el carácter de entusiasta que tiene Julio, que nos contagia y nos contamina todavía. O sea, y ahí andamos, en esa contaminación.
1: Hem escoltat Montse Azorín, vocalista històrica en l'escena musical valenciana des dels anys 80 i part de la teva banda des de fa més de 15 anys. Què penses d'això que ha dit? Que és un disc que han d'escoltar els mediterranis, però i els que no són mediterranis, també.
2: Bueno, el Montse, que sempre diu que no li agrada parlar, ho ha explicat tot estupendament, no et sembla? O sea,
1: sí, ha fet una bona síntesi.
2: Una bona síntesi. Jo poc puc afegir ja al que ha dit. Montse, en nosaltres és del disc Con tal de volar, en el del 2002, i bueno, i poc a poc per la seua personalitat i la seua valua, diguem-ne, ha ocupat l'escenari. Bueno, és una xica amb moltes idees a l'hora de produir i una gran amiga, ja és com una germana, sobretot per al meu fill, per a mi, o sea, després de tants anys, tot una gran artista i una gran professional.
1: I a l'hora d'interpretar, què li aporta a Montse les cançons de Cambrers quan les canta?
2: Les cançons de Cambrers, pues, igual que les altres, pues, a voltes canta trossets de la lletra que ella vol ressaltar, pues les canta a mi, fa el cor on toca, la percussió també. Bueno, per això ho fa en totes les cançons del meu repertori.
3: Quan la memòria es transforma en música, col·lecció de vinils en A punt.
1: Continuem en col·lecció de vinils en la sintonia d'A punt, parlant amb Julio Bustamante de tot un clàssic, un disc que es diu Cambrers. Julio, parlem ara de les cançons, perquè sonaven d'una manera molt especial. No semblaven a res del que estava fent en altres ciutats en aquell moment. A més, hi ha músics en la gravació que li donen una certa influència africana. Pot ser, és així?
2: Bueno, això va ser tota una descoberta, el poder comptar amb Pepe Dugan, seu germà Luis Dugan, i el seu cosí Lito Boricó, que venien de l'escena del jazz i el rock jazz a València, i s'oferien a tocar en nosaltres, no? I a gravar en nosaltres. Vamos, això ens va canviar els plantejaments totalment, no? A tant a Remigi en Humitat Relativa com després a Cambrers. Estan els dos discos. Pepe no va poder estar a Cambrers perquè se va viure a Madrid i a treballar allí. Però bueno, està Juan Calvo, que era el guitarrista un guitarrista de jazz del seu grup, que sí que fa el Cambrers li deu molt al duo de guitarres pop i jazz que n'hi ha al llarg de tot el disc de Juanito Calvo i de Remigi Palmero.
1: Estàs parlant contínuament i nomenant amb molts músics de jazz. Hi ha una certa influència del jazz, evident, com tu dius, en les guitarres, no?, que juguen entre el pop i el jazz. Com d'important és aquest estil en la teva música?
2: Bo, això va ser, ja te vaig dir, va ser una directriu que marcaren la gent de jazz quan entra en aquestes cançons, no?, directament. Impagable, vamos, va ser una visió que va... Estos discos deben molt a esta influència jazzy i també a la influència pop de Remigi, que ja era tot un mestre, que havia estat en Cinc Xics, i el meu germà també, que havia tocat en músics de flamenco i tot, i bueno, els dos discos se beneficien moltíssim del desparrame d'estils que n'hi ha ahí, però que estan molt ben conjuntats, no? Gràcies a la producció, no?
1: Una diversitat, però ben ensamblada. Sí. Escoltem, mentre parlem, per baix, la cançó Senyoreta X. Què pots dir-nos d'ella?
2: Bon, Senyoreta X és una cançó molt especial, està dedicada a la mare del meu fill i també a ella i també a tota la gent que vas conèixer el mateix moment, que el mateix dia, ja havia dit, a Remigi, a Carles Albert, el pintor, jo que sé, a molta gent que era la seva, diguem, la seva pandilla, no? I està dedicat a aquells dies, no? La claredat de les paraules i els cors, no? El tanta, i, vamos, va ser un moment molt especial que ens canvia la vida de tots, vamos.
1: Escoltem aquest homenatge de Senyoreta X.

0: Tenien el disc, o sigui, hem de tenir en compte que era una època que la gent volia coses noves i tal i qual, i te trobaves a gent d'altres grups de galecs com los Golpes Bajos, o gent com Hilario Camacho, que tenien el disc, no? A lo millor perquè era algo novedós, no? I algo a part de lo que s'estava fent, no? I tal. Sí, va estar prou ben rebut, no?
1: El que comentava abans Diego del tema lingüístic, ell diu que tot el rebuig als diferents idiomes, no? de l'Estat va arribar posteriorment, que en aquella època no hi havia tant
0: absolut,
1: de rebuig.
0: En absolut, exactament. De fet, tant Diego almenys va fer tres monogràfics sobre els discos, un sobre el Brossa d'Ahir, un altre sobre Interlativa i un altre sobre Cambrers, i després dels discos d'Infraganti també. També és el cas d'Ordoàs i de Juan de Pablos, no? També, entre altres, no? Avui en dia això és més impensable, la veritat, no? Està tot més comercialitzat, no? Diguem-ne, no?
1: De totes formes, sí que és cert que l'idioma feia el disc com a mínim especial, no? Feia que fos una raresa dins del panorama musical estatal. Pot ser això fora un motiu perquè fora més difícil trobar un segell que el publicarà?
0: Nosaltres tinguerem tot el suport i més de Tabalet Studis. Nacho Carreras, que era de Barcelona, el soci de Lluís Miquel, se'n va anar tot il·lusionat a Barcelona amb la seguretat que trobaria un segell per traure-lo, i se va trobar en això, que era un disc massa modern encara per el posicionament lingüístic, no? Que estava més bé el català i el valencià com a cosa política que no com a fer música pop, no?

0: Escoltes Col·lecció de Vinils, en la sintonia de Punt, on seguim parlant sobre cambrers, amb Julio Bustamante. Escoltàvem la cançó Estimada Germana, i mentre escoltàvem, Julio i jo estàvem parlant que és una cançó que possiblement, si fora en anglès, hauria pogut ser un èxit internacional, un twist molt reconegut, però per què no fer-la en valencià, no?
1: Efectivament.
0: És, la veritat és que és molt especial i molt bonic, no? Poder escoltar una cançó com esta, d'un so tan internacional i tan universal, però cantada en la nostra llengua. Què va ocórrer quan va eixir el disc? Com va rebre el públic i la crítica el treball?
1: Bo, el... anem a veure. Quan el... ja des de que es vàrem conèixer al Tea Remichitico, jo ja vàrem començar a tocar junts i s'incorporàvem a... començarem a anar a Tabaleta a gravar amb Remichi les cançons de Humitat Relativa. I ja tocàvem mentre preparàvem al mateix temps les cançons de Cambrers, ja tocàvem en directe, o sigui que va beneficiar molt el disc de Cambrers, al mateix temps d'estar gravant, estar rodant-les en directe per ahir, no? Humitat Relativa va tindre dins de del món pop i rock va tindre molt bona acollida i Cambrers es va beneficiar d'això i també el fet de fer una associació, no? Remichi Palmero, Juli Bustamante i Tico Balanzà, i bueno, eren com un grup, però més bé una associació, cadascú feia el seu propi disc, però el suport des de més i de tota la gent que anàvem trobant per allà.
0: Sí, aquell equip musical que formàveu els tres va fer que es retroalimentara l'èxit d'un treball i altre.
1: Exactament, això va ser des del principi, sí senyor.
0: Cambrers és un àlbum que ja té 37 anys, però no ha envellit, al contrari. Quan va ser conscient que era un disc que ja formava part de la història musical del pop espanyol?
1: Bé, doncs, ja quan, als pocs anys, ja sempre la gent a Barcelona, a Madrid, a València, sempre estaven, caldria, perquè se va fer una tira. Al final, el disc, després del que he explicat, el varen llançar amb el suport de Tabalet i en els diners que guanyàvem la gira que acabo de contar d'estiu, el varen fer 2.500 discos i pues, el varen esgotar en qüestió d'un any o aixina. I bueno, i la gent sempre estava que quan se reedita i tal, i després en el 2005 va haver la reedició de la Fundació Autor, que és la que estem escoltant ara en CD digital, i bueno, i ara la cosa ha seguit, la gent de sobretot per part de la gent de Barcelona, no? que ha tirat del carro els últims anys moltíssim, com tu ja saps, en homenatges, etcètera, etcètera, col·laboracions de tot tipus, i ara finalment, pues, a l'octubre d'enguany, pues, el reeditarem en vinil també.
0: Creus que Cambrers, a través d'aquestes reedicions i aquests homenatges, ha enganxat a una nova generació de músics, a una nova generació de públic?
1: Segur que sí, bueno, això jo he estat testic de primer ordre, vamos, dels grups de Barcelona a cantar les cançons a Villarroel, a Fredison, a Joan Colomo, en fi, o sigui, ja eren cançons, la música és que no té, està ahí.

0: igual que nosaltres continuem escoltant les cançons de Chubby Checker o de Bill Evans, o sea, la música pues es intemporal, ¿no? Y ni a estos discos pues tienen la frescura esta de que varem arriscar y varem disfrutar moltíssim y bueno, y ahí están, ¿no?
1: Escoltem precisament el trio de pop barcelonès Villarroel, que els acabes d'anomenar, fent una versió de la cançó Cambrers, que va ser publicada en un disc homenatge a Julio, que va aixir amb la revista Rock Deluxe.

0: Estàs escoltant Col·lecció de Vinils, dirigit per Rafa Cervera i presentat per Àlex Martínez Orts, en A.
1: Normalment als programes tenim convidats que ens envien notes de veu amb els quals parlem per telèfon, però avui hem fet una excepció perquè tenim una companya de la casa que t'admira molt i a més sabem que tu també l'admires molt a ella. Així és que donem la benvinguda a Amàlia Garrigós, que dilluns a divendres ens conta l'actualitat musical des del territori sonor. Benvinguda, Amàlia.
2: Moltíssimes gràcies, un plaer per a mi estar així cambrejant amb vosaltres, perquè després de 40 anys, mira que este disc que està viu, està vigent, està d'actualitat. A Julio jo sé que no li agrada mirar enrere, ja és ni miqueta, però, perquè això el desvia del seu present, tot i que és conscient que té aquesta responsabilitat de desviar-se un poquitiu del seu present cap al passat, perquè el seu passat és present. Vull dir, hi ha músics que han begut i beuen de la seva música i molt especialment del disc Cambrers, no? És molt curiós que grups catalans, en la seva majoria, li facin un tribut a un músic valencià que canta les dues llengües, no? L'homenatge que li feren a la Sala Apolo de Barcelona l'any 2013 i el 14 a la Sala Matís de València, hi ha un disc que jo adore, que a mi m'encisa, que va editar la revista Rock Deluxe, on hi ha versions de tots els discos, però també molt especialment de Cambrers, i això forma part també del seu present.
1: Hem escoltat abans precisament la versió que feia de Cambrers el trio de pop Villarroel, i tu has triat precisament, Amàlia, la cançó Avions, que és una versió del quartet de pop barcelonès Fred i Son, acompanyats en aquesta ocasió per Jordi Irizar, de Doble Platina, que també està inclosa al disc homenatge del qual parlàvem. Per què has triat aquesta cançó?
2: No sé, és que a mi, com que Julio és tan jove, tan alegre, tan positiu, tan optimista, esta cançó, Avions, que a més en l'època en la que vivim, que sempre estem mirant el mòbil o mirant la pantalla, et convida a mirar al cel, a veure si passen avions, si hi ha estrelles. Són aquestes coses quotidianes que ara se'ns passen molt, molt per davant, perquè estem sempre en la pantalla. Trobo que és un exemple molt clar de la música tan lluminosa com Sorolla, no?, va portar llum als seus quadres, doncs el mateix fa Julio Bustamante, i esta cançó és una mostra claríssima.
1: I del disc Cambrers, que és el disc al qual estem fent un homenatge en Col·lecció de Vinils, què significa aquest disc per a tu?
2: Hauríem de ficar a Cambrers al costat de Humitat Relativa i al costat de Brossa d'Ahir, de Pep Laguarda, no? Ixa trilogia que van batejar Juan de Pablos, Diego Manrique, José Sordovás com el pop mediterrani, no? Per a mi va ser un abans i un després en la música com per a tantíssima altra gent, no? Veníem de la música protesta, de la nova cançó, i en canvi Julio Bustamante bevia un poc de la tendència anglosaxona, no?, de la part del folk, del grup de folk de Pau Riba, i va posar en valor el pop en valencià per primera vegada.
1: Escoltem la versió d'Avions que fan Fred i Son acompanyats de Jordi Irizar.

0: Mentre escoltàvem avions, Amàlia estava preguntant-me, però tinc uns minutets per parlar amb Julio, per preguntar-li algunes coses, i tant que sí.
1: És que Julio Bustamante jo crec que és el músic més respectat de l'escena pop, tant a València com a Catalunya, també a Madrid. I tinc una opinió molt personal. Crec que l'escena valenciana dels grups que canten en valencià no el coneixen com es mereix, ni s'han interessat per la seva discografia com deurien de fer-ho. I ja és el moment que ho facin. No és el cas, en canvi, de Remigi Palmero, que no ha passat el mateix. Em pregunto per què. És un problema que canten en castellà i valencià alhora? No sé, és un plantejament que jo li voldria traslladar a Julio.
2: Bo, és un risc que jo he assumit des del principi. Jo soc des de xiquet bilingüe i m'he expressat sempre en els dos idiomes com tantíssima gent. I bueno, jo estic molt content d'haver pogut desenvolupar tota la trajectòria que he fet. Per això, el que tu parlaves, no m'agrada mirar cap enrere perquè sempre estic molt ocupat en les coses que faig actualment, però no m'importa el mirar enrere, sobretot perquè tenim, com vàrem comentar l'altre dia, la responsabilitat d'agrair a tanta gent que m'ha recolzat al llarg de tants anys, no? Perquè a la fi i a la cap ningú fa res a soles, no? O sigui, i bueno, però molt, molt content, no? I que en el pas dels anys, pues, tota la gent de Catalunya, de València, etcètera, pues, estiga ahí i
1: allà. Veguen de tu, del teu pau, de la teua font, del teu brollador.
2: Vamos, això no m'ho podia imaginar mai.
1: Eres el músic de les cinc dècades, la del 70, la del 80, la del 90, la del primera dècada del 2000 i ara la segona dècada d'este segle XXI, i en totes aquestes dècades ha gravat algun disc. Trobe que Julio Bustamante és l'únic que ha fet servir d'una manera tan natural les dues llengües, no? El castellà i el valencià, amb total naturalitat.
0: I precisament això és el que pot ser el fa ser autèntic i al final ser honest creativament, no? Quan un músic és autèntic el que ell és.
2: Gràcies.
0: Això és molt important i sempre es percep en les cançons. Moltíssimes gràcies, Amàlia, per haver format part de la nostra col·lecció de vinils.
1: Un plaer.

0: Julio, abans d'acomiadar-nos, Cambrers, tinc entès que torna a editar-se en edició vinil. Hi ha algun pla per a tocar el disc en directe, sencer, com es fa ara, amb aquests alguns clàssics quan celebren un aniversari?
1: Bo, el dona la coincidència de que ara estos dies apareix en una editorial de Madrid, Libros Walden, dos novel·les meues, que per cert les vaig començar a escriure a l'època de Cambrers, sobretot la primera. I al mateix temps la gent de Discos de Kirlian s'ha oferit a reeditar Cambrers en vinil també, i les dos editorials són amigues i farem presentacions amb actuació i concert a Madrid, a València, a Barcelona, i sobretot a Barcelona farem més d'una, segur.
0: N'estarem pendents. Julio Bustamante, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i fer que Cambrers forme part de la nostra col·lecció de vinils. Ha sigut un plaer.
1: No, un gran plaer per a mi. Molt agraït a Rafa i a tu per portar-me a este programa tan estupendo. Moltes gràcies.
0: A tu. Avui hem dedicat el nostre temps a Cambrers, el primer àlbum de Juli Bustamante, un dels noms imprescindibles de la música valenciana. Nosaltres ens acomiadem per avui, però no per molt de temps, perquè encara queden molts discos de què parlar i què recordar. Això ha sigut una nova entrega de Col·lecció de Vinils, un programa dirigit per Rafa Cervera i presentat per Àlex Martínez Arts.

0: Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
1: Els quarts de final del Mundial en Punt A Punt. Este divendres, des de les 8:30 de la vesprada, en directe, España-Bélgica. La selecció de Luis de la Fuente vol donar el pas cap a les semifinals de la Copa del Món. Amb la narració de Luis Urrutia, la coordinació de Salva Folgado i els comentaris de Fernando, Carlos Egea i Juanjo Rodri. Este divendres, des de les 8:30 de la vesprada, els quarts de final del Mundial en directe en A Punt Ràdio.
0: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Palància, 102.0.
1: De tu a tu.
0: Avui sonem amb Andreu Valor.
2: Avui tenim amb nosaltres un dels grans noms de la cançó d'autor en valencià, Andreu Valor. Nascut a Cocentaina l'any 1978, Andreu s'ha guanyat l'estima del públic amb una trajectòria sòlida i plena de sensibilitat. Ja porta 10 discos d'estudi a l'esquena.
3: A siempre iré ni así estic. Pobre de béns i ric de diez. Pobre de versos de fa enric. Canté l'amor i les parelles que viuen, veuen i se'n van. Canté un amor de contraband. Canté l'amor, canté els amants.
2: La seva música parla de valors, de dignitat, de pau i de justícia social. I ho fa amb una força i una emoció que enganxa. El 2024 ha publicat el seu desè treball, Amamar tots els versos, un homenatge vibrant al poeta Vicent Andrés Estellés, que ha estat reconegut amb 4 nominacions als Premis Ovidi Montllor. I nosaltres hem aprofitat l'ocasió per fer-li una proposta, que ens obriga el cor i ens compartisca les cançons de la seva vida. Les que el van acompanyar de menut, les que el fan somiar, les que l'ajuden a entendre el món. Així que prepareu-vos, perquè arriba Andreu Valor, més sincer i musical que mai, ací, en A Punt Ràdio.

0: Así em pariren i así estic.
1: Quines cançons o grups escoltaves en la infància o recordes que escoltaven els teus pares?
2: Recorde casa com un indret de molta música. La música ha sigut important sempre en ma casa, sobretot per ma mare, recorde jo, no? Ella, en aquells moments, escoltava un poc de tot, música italiana, coples, música estatal arrelada a l'època, no massa moderna tampoc, no? Potser per ella sí que ho fora en aquell moment. I mon pare és més de ranxeres, d'Antonio Molina, recorde sobretot, ja veus. Però és cert que el meu tiet, que vivia al pis de baix, sí que solia posar la música molt forta, i jo quan baixava per l'escala escoltava un grapat de cantautors baleats, des de Serrat a Ovidi, passant per Llach, Silvio, Aute, a més de manera constant, no? I m'encantava. Crec que aquestes passejades pis amunt i pis avall van marcar el meu camí a seguir.
3: Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo.
1: Retroba la música amb què vas créixer en A Punt Ràdio.
3: Pueda salir sin ti.
1: Quin estil de música sols escoltar últimament? Algun grup en concret?
2: Una de les coses més tristes que m'ha passat darrerament és que molta de la música que escolta està sotmetida

anàlisi, no? Com a que sempre estic buscant referències, sons, novetats, matisos que poder incloure el meu bagatge posteriori. I adoro escoltar músics internacionals de cançó d'autor, sobretot. M'influeixen molt autors com Len Hansard, Damien Rice, Rube Paines, cantautors amb un toc folk nord-europeu, diria jo, no? Que estan renovant molt l'estil i que enriqueixen amb sonoritats molt modernes, tot i tindre la guitarra com a element bàsic de la seva música, no? Però jo puc escoltar de tot, m'agrada la música en general, diria que la música folk, indie, són qui més m'atrauen darrerament la meva curiositat.

0: Hi ha alguna cançó que tinga una lletra que t'emocione especialment?
1: Difícil, hi ha moltes. Però Amor particular de Lluís Llach no em diguis. Segueix semblant-me una de les cançons més boniques i útils que he escoltat. No? M'arriba molt i m'encoratja a cantar Quin món vull, que al final no és altre que un món de pau i d'estima. Com...

perdó dels meus mots. I en la nostra partida sempre m'has donat

0: Avui sonem amb Andreu Valor. Quines cançons o grups han influït en el teu estil musical?
1: La llista seria llarga, però per dir-te algunes referències, de Lluís Jacob Bon Grapat, de Glenn Hansard, Falling Slowly, d'Ismael Serrano, Vine del Norte, de Vetusta Morla, Copenhagen, de Neus Ferri i tantes altres.

0: historias, súbete ahí y cántame una de Silvio. Solo si me das un beso. Y todos cantaron conmigo.
1: Retroba la música amb què vas créixer en A Punt Ràdio. Avui sonem amb Andreu Valor.

0: Quina és la cançó que has compost i que més et representa?
1: Diria que Tornarem a caure. Hi ha molta cosa dins d'aquesta cançó i el missatge genèric és la humanitat, que és l'única esperança de futur que tenim i que de vegades costa tant en fer patent, no?, en la nova era que vivim.
2: Tallar el vol, marcar el torn modest d'aquesta espècie, fixar la vista al sol amb un nou tacte i aprendre a caminar després.

0: Alguna de les teues cançons té una anècdota curiosa o divertida que pugues compartir?
1: Mentre sol autogestiona el meu plaer. És una cançó que parla dels somnis, però té una metàfora sensual, eròtica com a trama, i molta gent es queda més en el continent que no en el contingut. I en un concert a Salem, una localitat xicoteta de la Vall d'Albaida, el que cantava semblava que alterava les hormones d'algú i aprofitava la banda sonora per alimentar el desig en un moment, no? I em va fer molta gràcia intentar cantar buscant els somnis i els anhels, no? I trobar-me amb una situació que jo juraria que anàvem per al

0: altres tirs, fer altres, per a cap a altres indrets.
1: Recorrem el lòbul de l'orella, amb el dit fent un cicló, pels cabells filtres i ses mans. Cau i ens mulla l'aigua, brolla freda, pesa, pesa, entreus la roba en un atac ple d'ansietat. Mos al coi, després tendres mirades que il·luminen la foscor d'aquesta vella habitació. I el pessigollets que no l'ubique arrenca la maquinària de l'estat de sedació. En cada abraçada em xiu-xiuetges i lluite per no fegar-me mentre et pese tot el cos. Adoré la suavitat del tacte de la pell que estic robant-te perquè no la puc comprar. Has aconseguit paralitzar-me i grimpes per dominar el descontrol, la situació. Sense cap esforç a tu m'aclamem i en una cançó de fons inventarem el nostre món.

Amb els ulls tancats de nou somrius i no t'he de convèncer per restar-li temps aquesta nit. No us dibuixarem diverses figures, trencarem just la claror que sols una espelma ofereix. Els teus pits són la delicadesa on perdre la calma i la revolta inicia el seu camí. I quan decidim trencar les bases, m'has fet veure que quan vulga existirà sols per a mi. He despertat

0: artista o grup valencià clàssic t'agrada especialment? En recomanes alguna cançó?
1: Sempre m'ha agradat perquè han sigut símbol imprescindible de la cultura valenciana, no? El tall. I en els temps que corren suggeriria, doncs, el Tio Canya, que crec que és més necessari que mai. I justament és una cançó que reivindica l'existència de la nostra llengua sense rebutjar-ne cap altra. El que passa que al final sí que és cert que fatiga molt, no? Esgota i fa mal veure que en el teu propi territori, doncs, fins i tot la teva pròpia llengua està mal vista. Això no està bé.

0: Hi ha cap artista o grup valencià que hagis descobert últimament i que recomanes? Alguna cançó en concret?
1: Tot i que ja fa molt de temps que fa cançons en majúscula, el seu últim treball m'ha resultat molt interessant i darrerament l'escolte prou. Ell és Abraham Ribas i el seu projecte o la seva cançó que diria o us suggeriria escoltar s'anomena L'hivern perfecte. Crec que us encantarà i és un treball superdelicat que mereix escoltar-se.

0: Si pogueres fer una col·laboració musical amb un grup o artista, quin triaries?
1: Doncs bé, basant-me una miqueta en les referències que vos havia dit abans, no sóc massa original, però jo havia somiat des de fa molt de temps fer una cançó amb Lluís Llach. Està difícil la cosa, però haurà sigut un bon record per sempre.

0: Què significa per a tu la música? I per a què creus que serveix o hauria de servir?
1: Jo l'entenc com una doble vessant, no? La creativa, fruit de les emocions i necessitats d'extraure històries viscudes o anhels per complir i que em completen com a persona perquè em donen la serenitat, la il·lusió, l'evasió, la maduresa per construir la trama i vincular-la amb una melodia que abrace la intenció de la cançó. Em fa gaudir del procés creatiu i és brutal quan algú fa seu el missatge en un concert posterior. Per altra part, el poder de transformació social. Actualment la música està canviant el seu modus operandi respecte a les masses, no?

0: sé si serà millor o no, però és cert que jo enyore aquestes cançons que ens vinculaven humanament, no? I que eren la referència que identificava un moviment capaç de trontollar el ciment del món, himnes que ens agrupaven envers una idea i que ens salvava la vida. Ara hi ha festivals i concerts brutals amb una escenografia espectacular, no? Però el contingut crec que és més planer, no? No arriba a tantes parts com ho feia abans. I hi ha infinitat de música avui en dia, centenars d'estils, però el seu poder orgànic i terapèutic pel benestar social no està tan present com abans. Potser estem més polaritzats, esgotats també, però considero que és important creure en l'esperança i la música també la donava, no? I crec que això no és una bona notícia.
1: Sovint la vida és part del fred, de les arrugues que has esculpit. Viurem com si no passa el temps, sense expressar el que hem sentit.
2: En el cas d'Andreu Valor queda clar que som el que escoltem. La seva música és plena de nutrients, per a l'ànima i per a la consciència. I això és precisament el que defineix l'essència d'aquest cantautor de Cocentaina.
3: Per això ara que estem arribant al final de la playlist volem afegir un dels seus temes més compromesos, 13 Roses, una cançó que parla de 13 joves afusellades el 5 d'agost de 1939 i que forma part del seu disc Un Nou Món.
4: Sonem a Punt Ràdio.

I si parlàvem de l'edició de 2022 dels Premis Carles Santos de la Música Valenciana, ara ho fem de l'edició de 2020, perquè un altre àlbum d'Andreu Valor, Insurrecte, va guanyar el premi al millor disc de cançó d'autor. Un treball que ens va deixar joies com esta, amb què obríem el programa i amb la qual arribem quasi al final de la playlist. Vos convidem a

0: deixar-vos portar per un dels temes més emblemàtics del cantautor de Cocentaina, amb el qual moltes hem redescobert la poesia de Vicent Andrés Estellés. Així em pariren i així estic.
1: Avui sonem amb Andreu Valor.
2: Així em pariren i així estic. Pobre de béns i ric de dies. Pobre de versos de fa Enric. Cante l'amor i les parelles que viuen, veuen i se'n van. Cante un amor de contraband. Cante l'amor, cante els amants. No sé tampoc si això són cants. Dic les coses que venen van.

así en pariren y así estén. Cante l'amor, cante els amants, no sé tampoc si això són cants. Dic les coses que venen van, tornen un dia i altres se'n van. Dic les coses que venen van, tornen un dia i altres se'n van. L'esperança de contrabans.

0: I Andreu Valor encara ha sigut més reconegut perquè els Premis Ovidi Montllor d'enguany es va endur el guardó a la millor musicació del poeta Vicent Andrés Estellés per la cançó Documentals del seu àlbum Amamar tots els versos.
1: Has viscut plenament i dolorosament en un temps i un país. Has viscut en Europa uns anys determinats. Ara passen pel·lícules

0: Retroba la música amb què vas créixer en A Punt Ràdio.
1: Gràcies, Andreu, per seguir l'estela dels poetes i per fer del compromís social la teua brúixola. I gràcies també per compartir amb nosaltres les cançons de la teua vida. I ara sí, ens acomiadem amb una cançó d'un dels teus referents, un artista que ens demostra que la cançó d'autor no està renyida amb la ironia ni amb el bon humor. Autotango del cantautor, de Luis Eduardo Aute.
2: ¿Qué me dices, cantautor de las narices? ¿Qué me cantas con esa solemnidad? Si estás triste, que te

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Canal de Navarrés, 101.5.
1: De tu a tu.
2: Els quarts de final del Mundial en Punt a Punt. Este divendres, des de les 8 i mitja de la vesprada, en directe, España-Bélgica. La selecció de Luis de la Fuente vol donar el pas cap a les semifinals de la Copa del Món. Amb la narració de Luis Urrutia, la

0: coordinació de Salva Folgado i els comentaris de Fernando, Carlos Egea i Juanjo Rodri. Este divendres, des de les 8 i mitja de la vesprada, els quarts de final del Mundial en directe en A.Punt Ràdio.
1: Fronta una onada de calor, actua. En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A.Punt Ràdio.
2: A.Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València 102.2.

0: De dilluns a divendres, ens acostem a cada racó de la Comunitat Valenciana. Viatgem amunt i avall amb Sergi Alcina per estar al teu costat. En Apunt Ràdio posem l'accent en la proximitat. Posem l'accent en tu.
1: En èpoques de risc, no facis fogueres ni cremes rostolls. I recorda que les burilles mal apagades o els vidres abandonats són una causa comuna de desastres. Informa't sempre sobre els nivells de preemergència a través dels canals oficials del 112 Comunitat Valenciana.
2: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
3: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
4: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
5: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
6: fem banda
5: amb el millor repertori de músics valencians.
6: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
5: Desfilarem al costat dels nostres músics.
6: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
7: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
8: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
6: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
7: En Apunt Ràdio.
9: Els quarts de final del Mundial en Punt a Punt. Este divendres, des de les 8 i mitja de la vesprada, en directe, España-Bélgica. La selecció de Luis de la Fuente vol donar el pas cap a les semifinals de la Copa del Món. Amb la narració de Luis Urrutia, la coordinació de Salva Folgado i els comentaris de Fernando, Carlos Egea i Juanjo Rodri. Este divendres, des de les 8 i mitja de la vesprada, els quarts de final del Mundial en directe en Apunt Ràdio.
10: L'esport que realment t'apassiona. Sempre al teu costat, passe el que passe.
11: Noranta minuts en Apunt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Folgado.

Què tal? Bona nit. Són les 11 i 4 minuts i així estem els que fan possible també aquest estiu, que són este programa, el 90 minuts, en esta sintonia, la d'Apunt Ràdio. Està Juan Alpuente, al control de so, i vos saluda Salva Folgado. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a l'aplicació tant per a dispositius mòbils Apple com Android. I que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts, com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per enviar-nos textos en X o en Twitter.

0: Twitter, @90minuts i 90 en xifra. TikTok, 90 minuts ràdio, 90 en xifra. Instagram, 90 minuts ràdio, 90 en lletra. I si voleu, a més, enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el 612-421-801. 619-421-801. La pregunta que avui funciona ja en xarxes socials des d'esta vesprada és: penses que Guido Rodríguez, avui presentat com a nou jugador del conjunt de Mestalla per a la pròxima temporada, va ser tan decisiu com pensa Corberán en el joc del València d'esta temporada? Penses que Guido Rodríguez va ser tan decisiu com pensa Corberán en el joc del València d'esta temporada? I saps la pregunta ja en xarxes socials, en X o en Twitter, @90minuts, TikTok, 90 Minuts Ràdio, Instagram, 90 Minuts Ràdio, i en el WhatsApp, 619-421-801. Anem a ocupar-nos del Mundial en esta sintonia, en este programa d'avui, en el 90 Minuts, partit que està en marxa, a hores d'ara, el primer de la ronda de quarts de final, al descans, a punt de començar ja la segona part, igual en a 0, França i el Marroc. Mbappé ha fallat un penal amb certa polèmica perquè s'ha tardat vora 3 minuts en llançar-lo, situació que ha protestat la selecció de França. I el mateix Mbappé. I després, Bono és la figura de moment indiscutible en este duel, amb parades davant un llançament des de fora de l'àrea de Digne, cabotada d'Upamecano, acció individual de Due i ese penal a càrrec de Mbappé, figura de moment en un partit en el que domina França. El porter del Marroc, ex de la Lliga Espanyola, ex del Sevilla, Bono. Demà juga la selecció espanyola, el partit que vos se l'oferirem en esta sintonia també, la de A Punt Ràdio, des del programa Punt a Punt, des de les 8 i mitja, amb la narració de Luis Urrutia i els comentaris de Fernando Gómez, de Charlie Egea i de Juanjo Rodri. I a partir d'ahir, tant dissabte com diumenge, se disputaran els altres dos partits de la ronda de quarts. Dissabte, el duel entre Anglaterra i Noruega, i diumenge, el partit entre Suïssa i l'Argentina. També s'ocuparem de l'actualitat del València, avui presentat Guido Rodríguez. Vos parlarem de la situació de mercat de Santa Maria, camí del PAOK de Salònica, camí gratis, el València que regala a Santa Maria cap al PAOK. I s'ocuparem del Villarreal, que avui ha començat els seus entrenaments amb el camp, ja baix la direcció del seu nou entrenador, Íñigo Pérez, un Villarreal que sorprèn. Encara no ha fitxat cap futbolista l'equip del Sumarí, i en canvi el seu veí, el Castelló, que porta cert frenesí en els despatxos en les últimes hores. De tot això s'ocuparem de seguida en esta sintonia, la del 90 minuts. Així que 11 i 7 anem a obrir el programa com toca amb la nostra bateria de fotos. A dos passos de jugar una final, la selecció espanyola s'enfronta demà a la de Bèlgica en els quarts de final del Mundial, buscant ser una de les semifinalistes, i decidida a repetir la seva fortalesa en defensa i mostrar a més el seu talent en atac. La Roja és l'única selecció en el Mundial que encara no ha encaixat gol en els 5 partits disputats. Sobre la solidesa defensiva ha parlat Dani Olmo.
1: Somos un equipo que atacamos todos y defendemos todos. El míster siempre dice que el primero en defender siempre son los delanteros, el 9 en este caso, y luego los demás siguen. Sin duda es un trabajo espectacular también de la defensa, de toda la línea defensiva, tanto de Unai como todos los que han jugado y de todo el equipo. Si tenemos portería cero, estamos un pasito más cerca también de ganar, porque estamos metiendo goles y teniendo muchísimas ocasiones, así que también es un objetivo para todos.
0: Carlos Corberán, clau, Guido Rodríguez, ha assegurat en la presentació com a jugador del València que el tècnic ha sigut molt important perquè hi continua. Després de vestir la camiseta blanc i negra durant la segona meitat de la temporada passada, l'argentí ha signat un nou contracte per les dues pròximes temporades, més una altra opcional.
2: Fue muy importante, Carlos, para que yo esté acá. Fue alguien que quiso que me quede, tanto él como el club. El día de mañana, cuando termine mi carrera y haya dicho que jugué en el Valencia, que estuve acá, va a ser un honor terrible, como lo es un honor ahora.
0: Este matí d'altrabanda passa la revisió mèdica Javi Guerra per a incorporar-se a la pretemporada després de les seues vacances i s'ha mostrat prudent respecte a l'objectiu d'Europa.
3: Que puede ser un objetivo el acabar bien en Mestalla, que creo que se lo merece tanto Mestalla, la afición y los jugadores.
4: ¿Algún deseo para la última temporada de Mestalla?
3: Pues eso, acabar bien.
0: Xafa l'herba el Villarreal. L'equip d'Íñigo Pérez ha començat els entrenaments en la ciutat esportiva amb 15 futbolistes del primer equip i 8 del filial, en un començament marcat per la falta de fitxatges i l'absència dels mundialistes. El submarí jugarà el primer amistós de pretemporada el divendres 10 de juliol contra el Benfica i avui s'ha conegut a més que s'enfrontarà el Levante en un amistós el dimecres 5 d'agost a les 10 del matí a la ciutat esportiva José Manuel Llaneza. Hugo Sotelo, objectiu granota. El Levante treballa per a fer-se amb la cessió d'Hugo Sotelo, futbolista del Celta, que apunta a convertir-se en el segon fitxatge del mercat de l'estiu. El club granota pretén apuntalar la sala de màquines després d'haver perdut a 3 jugadors en esta demarcació, com Pablo Martínez, Hugo Raguber i Unai Vencedor. D'esta manera, Luis Castro aconseguiria la seva segona incorporació en el mig del camp després de l'arribada a Orriols del francès Enzo Bardelli. Anselmi demana jugadors de confiança. Encara sense fitxatges, l'Elx negocia amb el Club Amèrica el fitxatge del mexicà Alexis Gutiérrez Guti, després de veure com Cruz Azul pràcticament li tancava la porta pel també mexicà Carlos Alberto Charlie Rodríguez. El preparador italo-argentí va tindre les seues ordres tant l'interior del Club Amèrica com el pivot del Cruz Azul. El tècnic busca jugadors coneguts. Arranca el Club Esportiu Castelló. Els albinegres han començat avui la pretemporada amb les primeres proves mèdiques. Ha sigut un dia de retrobaments per als que continuen en l'equip, però també per a conèixer Frank Castillo i els últims a incorporar-se, Jari Black i Hansa Belari. Escoltem precisament Hansa Belari.
5: Me he decidido por el proyecto del club, que todos sabemos la ambición que tiene. Y nada, estoy muy ilusionado y con ganas de empezar. Mejorar en los números y sacar mi mejor versión, que seguramente en este equipo lo sacaré.
0: Altre talent que emigra, Jorge Yuri Carot, jugador de la Pedrera de València Bàsquet, de 2,08 metres i 20 anys d'edat, deixa el club per a jugar en la Lliga Universitària dels Estats Units, però el club taronja manté els seus drets a Europa, segons ha publicat avui l'agència EFE. Carot, que va arribar a debutar amb el primer equip de València Bàsquet i este curs ha sigut una de les referències del filial en la Lliga Sub-22, és internacional amb les categories inferiors d'Espanya. D'altra banda, avui el club ha despedit en xarxes Branco Badio i ha informat que no renovarà a l'interior dominicà Joel Soriano, que va jugar en el tram final de la campanya 2024 en l'equip i al qual ha cedit en esta última temporada primera casa de Montsaragossa i després al Ratio Farm Ulm d'Alemanya. El 18 d'octubre tindrà lloc la carrera 100% solidària València contra el càncer, organitzada per Run Càncer València. És el tercer esdeveniment amb més participació de la ciutat, després de la marató i la mitja marató. Este matí s'ha presentat la prova d'enguany, que té com a objectiu superar els més de 100.000 euros que recaptaren l'any passat per a la investigació d'esta malaltia. Les 11 i 13, tanquem la bateria de fotos, fem un alto en el camí. El primer en esta edició d'avui del 90 minuts i de seguida desenrotllem el programa.
6: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
7: Matricúlate en la UNED si quieres marcar el ritmo en tus estudios y en tu vida. Gracias a su método online y semipresencial, tú decides qué estudiar, cómo y dónde. No hay nota de corte y tienes 31 grados para elegir. Matrícula abierta desde el 1 de julio. Más información en unedvalencia.es. UNED, tu universidad pública.
8: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
9: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
10: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
9: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
8: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
10: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
11: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
10: Juga amb nosaltres esta temporada.
12: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
13: Para algunos, el 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad, porque con la garantía Peugeot Care tienes hasta 8 años o 160.000 kilómetros para disfrutar de tu vehículo sin preocupaciones. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda nuestra gama de turismos y estrena ya tu nuevo Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
14: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
15: Els quarts de final del Mundial en Punt a Punt. Este divendres, des de les 8 i mitja de la vesprada, en directe, España-Bélgica. La selecció de Luis de la Fuente vol donar el pas cap a les semifinals de la Copa del Món. Amb la narració de Luis Urrutia, la coordinació de Salva Folgado i els comentaris de Fernando, Carlos Egea i Juanjo Rodri. Este divendres, des de les 8 i mitja de la vesprada, els quarts de final del Mundial en directe en Apunt Ràdio.
16: Soldado a los perros porque me he escapado.
17: Estás escoltant 90 minuts.
16: Da mi colonia la nariz del galgo.
17: Amb Salva Folgado.

0: Son les 11 y 7, continúa el empate a cero, partido en los primeros compasos de la segunda parte entre Francia y el Marroc. Sembla que se ha igualado el partido, que ha mejorado en cuanto a prestaciones la selección del Marroc, pero continúa amenazando la selección de Francia la portería de Yacine Bono. Minuto 52 de partido, empate a cero al marcador en este partido que ha obert la ronda de cuartos de final del Mundial. S'ocupem de l'actualitat del València. Avui Guido Rodríguez ha sigut presentat com a nou futbolista del València per a la pròxima temporada, després de la seva primera etapa en les acaballes de la passada temporada. Guido ha assegurat en la presentació que el tècnic del València, Carlos Corberán, ha sigut molt important perquè ell continua després de vestir la camiseta blanquinegra durant la segona part de la temporada passada. L'argentí ha signat un nou contracte per les dues pròximes temporades. Recordem, més una altra opcional, amb pràcticament la mateixa fitxa, una barbaritat que cobrava en el West Ham United de 2,3 milions d'euros nets per temporada. Escoltem, Guido, la seva reflexió sobre la importància de Corberán.
1: Fue muy importante, Carlos, para que yo esté acá. Fue alguien que quiso que me quede, tanto con él como el club, que hablé con él, que ellos me demostraron que este es un año muy importante para el club, que queremos ir hacia adelante y eso es lo que vine a hacer. Doy el 100% todos los días a nivel deportivo, a nivel físico, a nivel mentalidad, que creo que es muy importante.
0: El migcampista més ha explicat que mai va tindre dubtes de seguir en el València i ha subratllat que el conjunt de Mestalla sempre li va mostrar interès perquè continuara.
1: Estuve pensando, hablé con el club me demostró en todo momento las ganas que tenía de que yo siga, yo se los dije también, estuvimos en charlas, sobre todo también con la gente que se encarga de eso. Y bueno, lo más importante es que hoy estamos acá. Creo que ellos me demostraron que este es un año muy importante para el club, que queremos ir hacia adelante y eso es lo que vine a hacer.
0: Guido, a més, ha dit que està així per ajudar i que donarà el 100%, que a més que s'entregarà en cos i ànima. El migcampista, això sí, ha evitat fixar un objectiu concret a les preguntes dels periodistes sobre quines són les aspiracions del club per a esta temporada.
1: Para mí lo más importante acá es entender en qué momento estamos, en qué momento está el club, en que puede ser un año muy importante y en que depende de todos. Necesitamos de ustedes, del club, de los jugadores y de la afición. Que estemos juntos como equipo, como ciudad, para llevar al Valencia donde se merece. Mantener jugadores importantes para el club, de hacer un proyecto bueno, de mirar hacia adelante, de mirar a lo que va el club, el no Mestalla, a despedir a Mestalla, a que hagan el esfuerzo y que me demuestren las ganas de quedarme.
0: L'experimentat jugador ha destacat que cal mantindre als jugadors importants de l'equip este estiu.
1: Eso es lo importante de un club, el proyecto de mantener a los jugadores que son importantes en una plantilla que vienen haciendo buenas temporadas y que lo van a seguir haciendo.
0: I finalment també s'ha referit a la importància que siga l'última temporada de Mestalla abans del trasllat al nou estadi en l'estiu de 2027.
1: Tiene un sabor agridulce por la despedida de Mestalla. Es un estadio mítico en el que creo que mucha gente le encantaría jugar. Nosotros somos unos privilegiados de jugar este último año acá. También el nuevo proyecto del Nou Mestalla es un paso adelante de todos los clubes, es hacia lo que va el fútbol. Y creo que este año tenemos que disfrutar todos de Mestalla.
0: Este és l'argumentari, diríem, més destacat que ha pronunciat este matí en la seva presentació el futbolista del conjunt de Mestalla, Guido Rodríguez. En l'acte s'ha fet la fotografia, està present Ron Garley, al igual que està present en anteriors presentacions de jugadors com Dieng o com Justin De Haas, el mateix Sato. Està present, però no ha parlat com és costum. És a dir, que Ron Garley, bueno, pues ja parlarà quan ell ho estime convenient. Així ja vos estem contant el que d'ell li agrada, aquesta zona de confort, dels cafès, dels interlocutors escollits i, si no, a través del telèfon mòbil. Ara, roda de premsa, Ron Garley continua sense donar-la i el club continua ajornant-la. No hem pogut preguntar-li, per exemple, per l'eixida de Santa Maria. Aquí el València regala al PAOK. L'operació està a punt de tancar-se. Acabem de parlar fa uns minuts amb la premsa grega que està damunt d'esta operació. S'espera que el migcampista francès estiga a Tessalònica els pròxims dies per a completar formalment ja la revisió mèdica i signar el contracte amb el PAOK. I l'operació, ja vos la hem hem contada des de fa dos dies. Santa Maria rescindís contracte amb el València, li quedava un any de contracte, el València va pagar-li el mes de juliol, jo crec que també li va pagar el mes de l'agost, va a més rebre una quantitat econòmica en concepte d'indemnització, en concepte de la fitxa que encara li pertocava per cobrar pel seu últim any de contracte com a futbolista del València. Evidentment l'any de contracte íntegre no el va cobrar, però mes de juliol sí, jo crec que també l'agost, i a més una quantitat econòmica en concepte d'indemnització. No va deixar cap diners en caixa perquè el València el regala directament cap al PAOK de Salònica. Este matí també ha passat per revisió mèdica, l'heu escoltat, no anem a recuperar ja el tall, suposo que ho farem, ho farem després en tertúlia, però respecte a l'objectiu de la temporada en el València, avui ha aparegut Javi Guerra pel centre mèdic en el qual habitualment els jugadors del València estan passant la pertinent revisió mèdica abans d'incorporar-se a la pretemporada. Guerra acaba d'incorporar-se a esta pretemporada perquè ha tingut dies de vacances, perquè va participar en aquells entrenaments previs al Mundial amb la selecció absoluta d'Espanya. Se li ha preguntat per l'objectiu a Guerra i l'heu escoltat en la bateria de fotos. No ha dit el mateix que ahir va dir en declaracions a Apunte Hugo Duro, tampoc el que va dir en aquella presentació de les equipacions de la selecció valenciana Pepelu, i ha estat més o menys en sintonia amb el que comentaren Luis Rioja i José Luis Gallà també les portes del mateix centre mèdic, que bueno, que ja veurem, que és important el dia a dia i tancar bé l'última temporada en l'estadi de Mestalla. Ja veurem si es pronuncia, ja veurem si marca un objectiu el club i en este cas Ron Garli. I hem de tancar la plana del València de manera momentània i d'ocupar-nos de la plana del Villarreal, perquè el submarí ha començat avui a treballar en camp i fonamentalment sorprèn l'absència de fitxatges. Xavi Mata, què tal? Bona nit.
2: Què tal, Salva? Bona nit, company.
0: Bé, pues, després de les pertinents proves mèdiques, de les analítiques, vaja, de tots aquests exàmens mèdics que obren la pretemporada en qualsevol equip, avui ja ha començat a treballar en camp Íñigo Pérez, amb una nòmina encara xicoteta de jugador, Xavi, perquè ha tingut 15 futbolistes del primer equip, ha estat reforçat per 8 futbolistes de la plantilla, vacances, com és normal per als mundialistes, i absència de fitxatges, Xavi.
2: Sí, al final és, avui era el primer dia de l'època Íñigo Pérez.
0: Mira, perdona, Xavi, perquè estàvem pendents del partit de França i acaba de marcar Kylian Mbappé, minut 59 de partit, marca Kylian Mbappé, acaba de trencar França la muralla de Yacine Bono, el porter de França, el millor jugador fins ara del Marroc, marca Mbappé, França 1, Marroc 0, marca Kylian Mbappé. Estaves parlant del primer dia d'entrenament d'Íñigo Pérez i el seu Villarreal, Xavi.
2: Sí, com tu has dit, pues una barreja, no?, entre jugadors del filial i del primer equip, està avui del filial, i de moment el Villarreal que està molt tranquil al mercat. Sí que ja ha donat a conèixer les noves cares en el cos tècnic, estarà Adrián López com a segon entrenador, que també és exjugador del Villarreal.

0: i la venda de Ramon Terrats per 2,5 milions, i que el Villarreal se reserva el 50% d'una futura venda. Ramon Terrats, que l'any passat no va voler anar al Getafe perquè volia anar a l'Espanyol, que és el club de la seva vida, per mala sort per al xaval, pues no l'anà molt bé. L'entrenador Manolo no ha comptat en ell i ha renovat aquesta temporada per 2 anys més, així que pues, ha buscat la vida, i el Getafe Bordalàs, que el volia ja fa temps, i bueno, finalment va allí. Jo crec que és una bona pressió per al Villarreal, perquè ja ha ingressat diners, i a més, pues, si li va bé, en un futur podria ingressar més. Des del club estan tranquils, estan a l'espera de veure què passa en Pape Gueye. De moment el jugador està de vacances, ha fet un bon mundial, és veritat que pues, Senegal no va poder passar la darrera eliminatòria, però bueno, va marcar 2 gols en el mundial, jo crec que ha fet una bona competició, i a partir d'ahí pues, veure què se pot menjar en el mercat, no? Villarreal està pensant en substituir a Parejo, que seria pues, jo crec que la posició a reforçar, i després a l'espera de que pugui ser algun jugador més, no? Sembla va sonar a Jose pel Depor, veurem, no? Si finalment algú va per algun jugador del Villarreal, però en un principi va ser un mercat jo crec que curt, no? En poques incorporacions, ja va fer un esforç molt important la família Roig la temporada passada en fitxatges de renom i gastant molts diners, i jo crec que dependrà la venda de Pegueye, no? Quan venga Pegueye, pues sí que fitxaran a un jugador ahí al mig del camp que pugui substituir-lo, i en cas que no se n'anirà, pues veurem quina incorporació podem fer, però estan molt tranquils. Ja vam parlar sí, de dos noms, no? Un de Guido, que finalment pues, lo que demanava el Villarreal no va arribar al seu sou, i l'altre, pues, el de Milla, no? Milla, que van estar valorant-lo, és veritat que se van reunir en el jugador i també en el seu entorn. El Getafe demanava 6 milions, que és el que finalment ha pagat el Como per ell, i el jugador demanava una quantitat econòmica molt alta, que el Villarreal creia que era un poc, que era, bueno, pues que era excessiva, no? El Villarreal li va dir una oferta, li va dir que no anava a superar-la, Milla va dir que tenia altres opcions, i finalment pues, ha anat al Como. I sinó que jo crec que serà un mercat llarg, no veig el Villarreal fent ni una locura ni entrant en una lluita, no? de puja per algun jugador, però sí que crec que se farà un fitxatge i serà ese mig centro, que a més jo crec que li fa falta, no? Li fa falta perquè la eixida de Tomàs i de Parejo ha deixat ahir al mig un buit que bueno, serà tapat per algun jugador del B, i després per algun fitxatge en el que estem a l'espera. Jo crec que no va ser un mercat en el que Villarreal estiga molt participatiu.
1: Saber que tot està a l'espera de que arribi una possible oferta per Pape Gueye, i a partir d'ahí, bueno, pues excepte sorpresa o alguna altra oportunitat de mercat, començarà a manejar-se el conjunt del Villarreal.
0: Sí, Pape Gueye, que té una clàusula de 45 milions, que és el que el Villarreal pues, se remetiria en cas de que vinguera per el jugador. I després també evitar que aquesta setmana baixi el nom de Ceballos, que sí que s'ha oferit al Villarreal, el seu entorn. També està, bueno, jo crec que un poc per a pujar el preu, no, del Betis, que demanava una primera fitxatge de preu alta. I el Villarreal va dir que no estava interessat en fitxar-lo, però bueno, ell sí que s'ha oferit esos deberes. I jo crec que s'anirà al Betis quan finalment arriba un acord econòmic, que és el que està intentant en el club de Leópolis.
1: Detectes tranquil·litat tot i l'absència de fitxatges? És a dir, detectes que hi ha un pla en el Villarreal,
0: sí,
1: i que aquest estiu ho veus a ese pla?
0: Totalment, totalment, tranquil·litat total, Salva. Estan molt, molt tranquils. Ells creuen que l'equip que tenen actualment és un equip per a competir per les tres competicions, en Champions este any, en Copa del Rei, en Lliga, i ja t'he dit, estan molt tranquils. Creuen que té una plantilla àmplia, que és de veres que ara l'eixida de Terrats sí que pues, crec que ja són 25 jugadors del primer equip, que estarà tenint 26, i sí que tindran que buscar algú, però estan molt, molt tranquils. Molt tranquils, i ja t'he dit ja que inclús si no és que era Pape Gueye, no descartaria, igual que el Villarreal, ni se metgera al mercat si no és ningú, eh? No ho descartaria, encara que crec que al final sí que faran algú i faran algú al mig centro, però jo crec que en el que tenen Messi i Íñigo estan convençuts de que poden fer una gran temporada.
1: Canguala també és important, no? Que puga recuperar-se i que puga d'alguna manera debutar després de passar-se tota la temporada en blanc l'any passat.
0: És vital, sí, Canguala i Logan Costa, no?
1: Logan Costa, tindre, correcte. Sí,
0: clar, Logan, que sí que ha anat al Mundial en Cabo Verde, que és una, pues, una de seleccions revelació, no va jugar ni un minut perquè venia de la lesió, a pesar de ser el capità, que és el capità de la selecció. Però sí, el Villarreal al final, pues mira, la desgràcia va ser 2 lesions a principi de temporada. La bona sort és que va ser Pau Navarro, no? Que bueno, pues, que ara mateixa és el central titular del Villarreal junt a Renato Veiga, i Canguala i Logan Costa pues, tenen com a ser la posició. I si de Pau Navarro, pues, ha fet que el Villarreal igual tenia pensat, l'any passat planificant, que aquest estiu faria la incorporació de Rafa Marín, fent un esforç, i finalment Rafa Marín pues, també s'ha anat del club, torna al Nàpoles, i el Villarreal pues, no té que fer ningun fitxatge. No? També té que tenir en compte que Mourinho pues, ha jugat central sempre, sí, que sí. Marcino era lateral dret, però bueno, Freeman també ha fet un bon mundial, i també se pot comptar en que igual pues, a Íñigo Pérez li pot agradar més Mourinho en el central. No? Això és el que estem tots expectants un poc d'aquesta pretemporada.

0: temporada, que bueno, pues comença en pocs dies contra el Benfica. I haurà, sobretot això, pues, Íñigo, si hi ha alguns jugadors que Marcelino no tenen un rol i que Íñigo pues, poden tindre altres posicions i pues, altra importància dins del terreny de joc.
1: Xavi Mata, gràcies.
0: No res, amics, a vosaltres. Que passeu un bon estiu i ens veiem quan comença la lliga.
1: Adéu a Xavi Mata. A les 11 i mitja acaba de fer el segon, minut 65 de partit. França ha marcat Dembélé. Estan apareguent les estrelles de França. Ja ho havien fet en la primera part, però havien xocat a missa mur de Bono, el porter del Marroc. Marca Dembélé, el primer el feia Mbappé. Així que França 2-0 encarrila la seva presència cap a les semis del Mundial en este minut 62 de partit. Encara, això sí, té temps per a reaccionar la selecció del Marroc. 11:31, no hi ha massa moviments en el Villarreal, ens ho acaba de contar Xavi Mata, però el seu veí, en segona divisió, el Castelló, ha fet molts moviments de mercat i, a més, avui ha començat la seva pretemporada amb les proves mèdiques i analítiques. En seu compte, José Luis Gual. Hola, Gual, què tal? Bona nit.
2: Què tal? Bona nit. Pues en el Castelló han començat ja les clàssiques revisions mèdiques per a tots els components, de moment, del planter de Pablo Hernández del Castelló de cara a la pròxima temporada, i serà la pròxima setmana quan comence ja el treball de pretemporada en aquesta primera fase que tindrà com a escenari les instal·lacions de la Coma en la ciutat esportiva a Borriol. En el capítol d'incorporacions, el Castelló ha incorporat ja uns quants futbolistes, recordem, Juanjo Nieto, Álvaro Martín, Fran Castillo, Íñigo Córdoba i els darrers que van anunciar-se la jornada d'ahir, tant Jari Black, el migcampista neerlandès, com també Hamza Belhari, que arriba provinent del València. N'hi ha que afegir a estos la renovació del central argentí Agus Sienra. Per tant, aquestes són les novetats en un planter que encara necessita, no?, alguna incorporació més, sobretot en el centre del camp. No hi ha hagut comunicació respecte del futur del brasiler Ronaldo Pompeu, que acabava el seu contracte, i per tant ahir pues, tindria que vindre un futbolista més per a tindre quatre elements en aquest centre del camp, tenint en compte que Gere Navarrena ha tornat a l'Atlètic Club de Bilbao després de complir la seva sessió amb el Club Esportiu Castelló. I en la part de dalt veurem si hi ha alguna eixida. S'ha parlat molt de que Álvaro García té ofertes, el jugador no està per la tasca d'abandonar. També es comentava d'algun interès de Camarà, però el Castelló es fa fort i demana una bona compensació econòmica, i per tant, bueno, segurament encara tenen que haver més moviments en els pròxims dies i en les pròximes setmanes, just abans de que comence la temporada. Però, mirant un poquet el planter, sobretot el necessari, segurament seria un centrecampista més, i tal volta un central específic. A hores d'ara, Pablo Hernández tindria a Sienra, a Brignani i Alberto Jiménez. Tots tres continuen de la passada temporada, encara que Melo, també en alguna circumstància concreta, podria actuar també en l'eix de la defensa. Però bueno, així estan les coses en el Castelló, com dic, ja començant el treball la pròxima setmana i estos dies aprofitant per a que els jugadors se passin aquestes proves mèdiques i demostren que venen en bon moment, en bona condició per arrencar el treball de pretemporada.
1: Gràcies, igual.

0: El Mundial que ha obert esta nit els quarts de final. La missa de partit que enfronta a hores d'ara, minut 69 de partit, França i el Marroc, 2-0, gols de Mbappé i de Dembélé per a la selecció de França. I demà juga la selecció espanyola, és eliminatòria de quarts de final. Anem a una eliminatòria ja de quarts per dia, avui França-Marroc. Demà Espanya que juga contra Bèlgica, posteriorment dissabte Anglaterra i Noruega i diumenge l'Argentina que jugarà contra la selecció de Suïssa. Demà Espanya que buscarà també estar present en el quadre final de semis entre les quatre millors seleccions del Mundial. La selecció espanyola que està mostrant talent, però, i ara ho raonarem en tertúlia, crec que és el millor equip com a bloc, té el millor comportament de tot el Mundial. I a més, és l'última selecció que en els 5 partits que ha disputat no ha encaixat encara cap gol. Solidesa defensiva, amb Unai Simón, batent tots els rècords i amb una parella de centrals que mescla bé que funciona amb Laporte i Cubarsí. I tot el treball defensiu, com ha destacat en les últimes hores Dani Olmo, de la resta de l'equip.
1: Somos un equipo que atacamos todos y defendemos todos. El míster siempre dice que el primero en defender siempre son los delanteros, el 9 en este caso, y luego los demás siguen. Sin duda es un trabajo espectacular también de la defensa, de

0: del Marroc, molt defensiva en la primera part i ara sense generar pràcticament perill, Fernando.
1: Sí, és verdad que Marruecos se estaba mostrando en este mundial como una selección que era
0: competitiva,
1: capaz,
0: ¿no?
1: Sí, que podía jugar en dos velocidades. Sí, por ejemplo, sí. En su debut contra Brasil fue algo así, ¿no? Cuando había que correr, corría la que más, y si había que defender, defendía también bien. Era capaz, pero yo creo que le ha salido con demasiado respeto con Francia. Y es verdad que la primera parte le ha ido bien, en la segunda le ha ido bien,
0: pero bueno, ¿no?
1: Ha concedido un penalti, sí. Ha habido un tiro al travesaño, aunque ese lo considero más, no sé si mérito del balón, porque es, en realidad es una jugada, la del lateral izquierdo, ¿no? La de Lucas Digne, ¿no? Que ha chutado desde lejos.
0: Oh, pero yo pensaba que había tocado Bono, ¿eh?
1: Pero sí, sí, yo creo que ha tocado. Lo que pasa es que...
0: Sí, estaba ya en el travesaño.
1: No, lo que quiero decir es que es una jugada que al final no deja de ser un chute desde fuera del área. Correcto, no es que te hayan ganado. No te hayan ganado por una cuestión táctica. Y en la segunda parte había salido mejor, y sin embargo... Pues cuando ha marcado a Mbappé en el 60, el rato que llevo aquí ya sentado, vamos, nada de Marruecos, o sea que ni defender ni atacar.
0: Molt significatiu este canvi, crec que no és per lesió, però és molt significatiu. El partit està guanyant minut 76 i ja no cal arriscar a Mbappé. Pau, me sembla un bon moviment de Deschamps intel·ligent, eh?
2: Sí, ha vist que ha anat al piso, s'ha tocat un poc el peu i ha decidit que no tenia que arriscar absolutament res. De fet, el propi Marroc ja ha retirat també a Brahim per cansament, tampoc estava participant massa en el xoc. Jo crec que el partit està vist per a sentència. Crec que després de la primera pausa d'hidratació, a lo millor el Marroc ha tingut el seu millor moment en l'encontre, ha pogut dominar algo més els temps del partit, dificultar les arribades de França, però crec que en la segona part, especialment la qualitat, ha caigut pel seu propi pes, perquè al final són els dos futbolistes més talentosos de França, Xunta Olise, els que han marcat els dos gols, en una suficiència absoluta, especialment el primer de Mbappé, que jo crec que també és un avís a navegants per al rival de França en semifinals, de que són futbolistes que no necessiten que el seu equip estiga especialment bé per acabar decidint un partit al seu favor.
1: Sí, per a mi el principal mèrit de Marruecos ha sido que no escuchábamos a Olise, que Olise no la tocaba, ¿no? Pero claro, y Dembélé poco, pero todo iba a Mbappé.
0: Dué final, también aparegut.
1: Sí, pero claro, tienes tanto... Todo, sí, claro, Dué, claro. Dué, que... Claro,
0: neutralices tienes, dos, pero te queden
1: claro,
0: dos
1: te
0: meses.
1: Queden muchos, te barbaridad. Queda muchísima, muchísima calidad por detrás.
0: Y ahora entra Barcolá. França que guanya 2-0 y demás España. Pau, favorita davant la selecció de Bèlgica. Una Bèlgica que sembla la selecció crepuscular i que va activar-se en aquest partit decisiu que anava perdent 2-0 contra el Senegal.
1: Sí.
0: Sembla que ahir va rebre com una descàrrega elèctrica, va remuntar, va guanyar el partit i s'ha clavat en quarts de final.
2: Sí, a veure, Espanya és clarament favorita, crec que té la idea de xoc molt més assentada, crec que a nivell individual és molt, molt superior a Bèlgica, però al final Bèlgica també és una selecció en jugadors experimentats en grans tornejos, que l'altre dia... comentava en Pablo Leiva, a veure si el primer any en el que no es parla de Bèlgica com la, com la possible sorpresa del Mundial, va i és la gran sorpresa del Mundial. Jo veig entrar esta Bèlgica, sí que me queda en la sensació que totes aquelles vegades que es va avisar de que Bèlgica podia ser la sorpresa, si haguera tingut a Tielemans, que és una figura que a lo millor ha arribat tard,
0: decisiva, sí.
2: Podia
0: sí,
2: haver-ho sí. sigut. Crec que a Bèlgica sempre li havia fet falta a la gran Bèlgica del millor Hazard, el millor De Bruyne, el millor Lukaku, sempre li va faltar un perfil com Tielemans. Jo és un centrocampista que seria titular en qualsevol selecció del Mundial, però que crec que la gran generació belga sí que és veritat que arriba un poc envellida, però també més experimentada. Crec que Lukaku, per exemple, és un davanter que ja no està per a 90 minuts, però que sempre que ha tingut entrades en el tram final de l'encontre ha sigut capaç de decidir al favor del seu equip per aquesta capacitat física, aquesta dificultat de centrals per a marcar-lo. Crec que Bèlgica és una selecció que és inferior a Espanya, però crec que sí que té arguments i ferramentes per a que si el partit arriba viu al tram final, poder-li ficar prou complicacions.
0: ¿Estás de acuerdo, Fernando?
1: Totalmente. Además, creo que la figura de Tielemans creo que es que está siendo clave en esta selección. Que creo que es que el día de Senegal la vi fuera, pero fuerísima. Es que creo que hizo un mal partido.
0: También.
1: Claro, dices, claro, es que marcaron en el 83 y en el 89, en el 86. Pero es que además Senegal pasó por encima de ellos. No sé cómo puede encarar.

Hola, així continuem en un nou viatge musical. Les cançons de la nostra vida és un recorregut minuciós per la nostra història musical, la dels valencians i valencianes, i així, en la ràdio pública. Este capítol és especial per tot el que representa. El moment històric, el creixement artístic de l'artista, la progressió internacional, la desaparició súbita i la creació del mite. Parlem, com no, de Nino Bravo.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
1: I com no, així està Mar Hernández. Quines ganes tenia jo de parlar de Nino.
2: Hola de nou, Arturo. I és que tant ell com les seues cançons donen per a molt. Podríem passar-nos hores i hores escoltant la seua música, la seua veu, però anem per feina. Continuem a la dècada dels 60, en eixa València que comença a obrir-se al món. Una València que veu com la tradició artística dels seus músics s'adapta perfectament als ritmes i melodies que arriben de fora. L'adaptació al rock, al beat, al garatge, al pop i fins i tot a la cançó melòdica és només qüestió de temps. Tant els músics com el públic ben prompte es veuen involucrats en la música moderna.

0: I ací és on trobem a Nino Bravo. Va néixer l'any 1944 a Aielo de Malferit amb el nom de Luis Manuel Ferri Llopis. Allí va viure els primers anys de vida abans de traslladar-se amb la seva família i per motius laborals a València Ciutat, al barri de Morvedre. Allí és on es va crear la llegenda i des d'on va despuntar a tot el món.
1: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
2: La primera volta que va escoltar la veu de Domenico Modugno a la ràdio va entendre que ell volia dedicar-se a la cançó. I quan només tenia 17 anys, va formar, junt amb alguns amics del barri i de l'Institut Lluís Vives, on ell estudiava, el grup Los Hispánicos, que va durar uns 2 anys amb temes melòdics i versions d'èxit del moment. El seu últim concert el van fer a la Societat Coral El Micalet. Uns mesos després, Luis Manuel va entrar a substituir el cantant d'un conjunt que ja tenia prou èxit a València i voltants, Los Supersón.

0: no van deixar gravacions, però així podem sentir-los en un assaig. Ben pronte, van contractar la banda per actuar durant 6 mesos a Benidorm, una ciutat que bullia i que era atracció de públic i de professionals de la indústria musical. Van ser 2 anys de foguejar-se a molts escenaris i de construir una de les veus que es convertiria en una de les més importants de la música europea de tots els temps.
1: L'any 1968 va ser clau per a la carrera de Nino Bravo. Ell volia seguir els passos de Tom Jones i va contractar a Miguel Ciurán, un jove que treballava com a mànager a Ràdio Popular.

immediatament va començar a buscar un nom artístic. Nino sonava cantant italià i Bravo representava molt bé la força de la seva veu. Ell no estava gens convençut amb el nom, però finalment va acceptar. Nino Bravo ja tenia mànager i ja tenia banda, Los Superson, eixa banda en la que va entrar en substitució del cantant i que serien els seus músics d'acompanyament fins al final. Només li faltava discogràfica. Fonogram va confiar en el seu talent i li va posar a la seva disposició tota l'artilleria pesada de la composició musical del moment. El primer single portava un tema de Pablo Herrero i José Luis Armenteros i un altre de Manuel Alejandro, Como todos.

0: amb esta cançó que escoltes, com tots, s'estrena en solitari amb el nom que el duria a la fama, Nino Bravo. Està considerada com la primera cançó que va gravar en solitari amb el nom de Nino Bravo. Era l'any 1969 i el mite arrencava amb força, però encara no era molt conegut. Este disc va passar sense pena ni glòria i es van vendre molt pocs exemplars. Però esta, com tots, triomfaria milers de quilòmetres mar endins, ja que va ser la sintonia d'una radionovel·la que es va emetre a Venezuela i Argentina. Llatinoamèrica abraçava així a Nino Bravo.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
0: I després arriba la participació al Festival de la Cançó de Barcelona amb un altre tema de Manuel Alejandro. No debo pensar en ti. No.

Per a esta participació va treballar colze a colze amb el compositor, però el resultat no va ser complaent i van eliminar Nino Bravo el primer dia. Això el va desanimar molt i va decidir tornar a fer un gir a la seva carrera i apostar més alt. I així, contacta amb el mànager José Merí i la seva història comença a canviar. I és quan arriba una col·laboració de 5 estrelles, ja que entra en joc el compositor Augusto Alguero i un dels temes més populars de tota la seva discografia.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Noelia és una altra de les cançons més reconegudes de Nino Bravo que es va publicar quan arrencava la dècada dels 70. Com que estava en el punt de mira de la indústria musical del moment, comencen les conjectures. Comencen a pensar que Nino Bravo podria ser un bon

0: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
1: És quan va participar en la tercera Olimpíada Mundial de la Cançó a Atenes i en el cinquè Festival de la Cançó de Rio de Janeiro amb dos cançons. La primera, El Adiós, d'Augusto Algueró i Fernando Arbex, i la segona, d'un altre tàndem especialista en l'elaboració d'autèntics hits, el Duo Dinàmico.

Elizabeth, que escoltem de fons, va representar a Espanya al Festival Brasiler de Rio de Janeiro, un tema en què Nino Bravo consolidava la seva presència artística en el continent americà, ja que va quedar finalista.

0: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
1: La dècada dels 70 començava amb molt bon peu per a un Nino Bravo que sonava en boca de totes i de tots. Nino Bravo va decidir inscriure's per a representar el seu país en el Festival d'Eurovisió. El Benidorm Fest d'eixe 1971 es deia Passaporte a Dublín, un concurs de televisió espanyola per a triar el representant.

0: El programa va copar el prime time dels dissabtes durant 3 mesos, la qual cosa va suposar el llançament de tots els participants. Un programa precursor del que dècades després la televisió va batejar com Operación Triunfo. Nino Bravo no va tindre sort, encara que ell sempre va dir que el programa li va reportar molta popularitat i que el triomf havia sigut participar. La guanyadora va ser una jove Karina, amb 25 anys, que va defendre els colors del seu país al Festival d'Eurovisió. I la decisió no va ser gens desencertada, ja que va quedar en segona posició.
1: La nostra història i les nostres cançons.
0: Però tornem al que ens ocupa perquè seguim la història d'un dels músics valencians més internacionals i reconeguts a tot el món, Nino Bravo.
2: Entre 1970 i 1973 va publicar 3 àlbums complets, Te quiero, te quiero, Nino Bravo i Un beso y una flor. I a banda, un bon grapat de senzills i EPs que el catapulten com a una de les grans veus de tots els temps amb cançons com esta que escoltem, la mítica Un beso.

0: I és en esta etapa on apareixen totes les melodies que han fet de Nino Bravo un artista immortal. Cançons que totes i tots tararegem sense problemes i que formen part de centenars de bandes sonores de celebracions intergeneracionals. En 3 anys, a Nino li va donar per a molt. 3 discos, que es diuen Ben Pronte. Però com bé sabeu, i si no, us ho diguem nosaltres, la millor manera de conèixer un artista és amb la seva obra. Per tant, què vos sembla si escoltem un poc més de Nino Bravo?
1: Doncs a mi em sembla fantàstic, Arturo. 3 anys, 3 discos. Anem amb...

0: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
1: I d'En Libertat i d'eixe disc, Te quiero, te quiero, avancem 2 anys en el temps. 1972 va ser l'any en el que es publica un dels seus grans èxits. Composada per José Luis Armenteros i Pablo Herrero i baix la producció de Juan Carlos Calderón, esta cançó, dins del disc Mi Tierra, es va convertir en eterna. Estem parlant

0: Poques coses més es poden dir d'este cant a la llibertat, d'este llibre d'un dels nostres artistes per excel·lència.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
0: Però el mite estava a punt de dir adeu en un tràgic accident de trànsit. En plena celebració de les Falles, el 16 de març de 1973, Nino Bravo va oferir un concert al Parador 73 i, sense saber-ho, es va acomiadar per sempre del públic valencià. El públic que tant el va acompanyar durant tota la seva carrera. Un mes després, el 16 d'abril, va morir en un accident quan viatjava a Madrid per arrodonir la gravació del seu cinquè àlbum, que es va publicar de manera pòstuma. 28 anys tenia. Per pocs mesos no va entrar a formar part del Club dels 27, una coincidència macabra que uneix tots aquells ídols musicals que van perdre la vida als 27 anys, com Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain o Amy Winehouse. I no serà per talent, perquè el valencià en tenia i molt.

Vivir, el tema que sona de fons, formava part del seu dispòstum. La única cançó que va escriure Nino Bravo, dedicada a la seva dona Mari, i que, vista en perspectiva, pot servir com a testament, com un himne a la vida, i que ell mai va poder cantar en directe.

òbviament, la mort inesperada d'un jove sempre crea rebombori entre la societat i més si es tracta d'un artista conegut. Al cementeri de València van acudir al seu soterrar més de 10.000 persones.

se'n va anar en pau perquè va ser un profeta a la seva terra. Així se'l va voler com en cap altre lloc. De fet, el primer homenatge va ser 5 mesos després de la seva mort a la plaça de Baus de València. I l'últim va obrir fa uns mesos el recinte de concerts Roig Arena. I al seu poble, a Aielo de Malferit, es va impulsar un museu en la seva memòria. De llibres, documentals i recopilatoris de Nino n'hi ha tants que hauríem de dedicar un capítol sencer. Així que, per sort, la seva veu mai deixarà d'entonar totes eixes melodies que ens han fet tan feliços.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: I acabem este capítol de la història de la música valenciana. Però recordeu que només estem a principis dels anys 70. Queda molta història per contar i moltes cançons per ballar. Voleu escoltar-les amb nosaltres? Connecteu amb les cançons de la nostra vida.
2: Se n'anem amb el adiós, un comiat a l'altura del gran Nino Bravo. Gràcies i esperem que a vosaltres també vos salven les cançons.

0: A.Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
1: Les llengüetes d'apunts de llengua.
2: A.Ràdio.
3: Suor! Bíceps! Cremar calories!
4: Tira-li, enxufa-li!
3: Avui parlarem de vocabulari de gimnàs. Hem vingut a patir!
5: No pateixis, sé el que em faig. M'entrenaré al màxim.
3: Iep, aguantes, machos, tu. Menys begudes isotòniques que així hem vingut a aprendre.
5: Vale.
3: El gimnàs és un món fascinant i cada dia milers de valencianes i valencians hi van per a perdre pes, lligar, abaixar el colesterol, lligar, enfortir el sòl pelvià, lligar... I'm sexy and I know it. Tot i que amb esta suor i esta olor d'aixelles, no sé qui lligarà.
6: A mi això no m'agrada.
7: Quasi m'ha entrat un infart.
6: Que això és una merda.
3: Però és cert que el gimnàs és un món molt marcat pels castellanismes i pels anglicismes.
8: Very, very beautiful.
9: Good morning, good afternoon, good night.
3: La meua missió en esta llengüeta és

0: Oferir-vos idees de vocabulari del gimnàs en valencià i superar el meu rècord d'esquats.
1: Jo de tu aniria amb compte, perquè volen fer un entrenament més dur que el teu.
0: 3... 4... Un altre exemple són les mancuernas o dumbbells angleses. Una forma de dir-ho en valencià és manuelles, que poden servir per a fer bíceps normal o bíceps de martell.
2: Molt millor.
0: Fent esta llengüeta he cremat una caloria. Millor això que no res, no?
3: Molt bé, molt bé. Estupendo.
0: Fins a la pròxima llengüeta.
4: I jo m'haig de posar a entrenar-me.
5: A punt ràdio.
6: Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en 2 minuts.
7: Un 9 de juliol, el Trinquet de Sagunt acollia la partida del segle. Era la final del campionat individual d'escala i corda que enfrontava dos llegendes, Paco Cabanes, el genovès, i Álvaro Navarro. Álvaro. Sí, era una final, i qualsevol final té ingredients d'emoció afegits, però aquella va ser especial. Es va convertir en un duel èpic.
8: I això se cau a terra. Que vinguen els bombers, que vinguen...
7: Quina partidassa van entregar estos dos titans de la pilota. La rivalitat entre el genovès, un jugador veterà amb àmplia trajectòria i una tècnica depurada, i Álvaro, un jove talent amb una força i una pegada impressionants, havia crescut progressivament durant la temporada. Esta final es presentava com el capítol final, el xoc definitiu que ho decidiria tot.
8: Álvaro Socarrante, el 15 de 9. Ai, està xerrant, està
7: amb una immensa expectació mediàtica, la ràdio, la televisió i la premsa escrita dedicarien una àmplia cobertura a esta cita esportiva. I, per descomptat, ple absolut a Sagunt, amb aficionats arribats de totes les comarques valencianes i de més lluny. L'ambient era particularment emocionant i, en ocasions, el públic fins i tot s'oblidava de la necessària concentració dels jugadors.
9: No sé... Que si aplaudissin més, me'n vas, diu.
7: I la partida, una batalla que no decebria cap expectativa. El genovès, amb veterania i intel·ligència tàctica, intentava controlar el ritme del joc i aprofitar les errades d'Álvaro. I per l'altre cantó, Álvaro va desplegar tota la potència i l'ímpetu d'una joventut en estat de gràcia. La tensió era palpable en cada punt. El marcador alternava avantatges per als dos jugadors. Finalment, el genovès va aconseguir la victòria i es va proclamar campió individual en una partida que era ja llegenda.
8: 15!
7: L'abraçada final entre els dos jugadors, a pesar de la tensió, va posar un remat gloriós a un cara a cara històric que, encara avui, es recorda amb fervor. El 9 de juliol del 1995.
6: Comprimits efervescents.
10: Ven i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
0: Bon dia, gràcies per visitar-nos de nou en Ven i parlem, el podcast de Llengua d'Apunt. Soc Aina Monferrer i avui ens centrarem en consells a l'hora de respondre a les comprensions orals i escrites de les proves de certificació de valencià, sobretot d'Escola Oficial d'Idiomes, però també per a la comprensió escrita de la Junta Qualificadora. A més, estos consells de cara a les comprensions també vos servirien per a proves d'altres llengües, ja que funcionen exactament igual en els nivells equivalents, un 2x1 lingüístic. Així sí que mateu dos pardals amb una pedra. En sentit figurat, que som animalistes. I ara us presentaré els tres convidats i convidades d'avui. Lourdes és professora de valencià d'Escola Oficial d'Idiomes i a banda també és autora del podcast Gem Random, juntament amb Quim Horta i fins fa poc també amb Empar Puerto. Bon dia, Lourdes.
11: Bon dia, Aina.
0: També tenim a Núria, també professora de valencià de l'Escola Oficial d'Idiomes de Saidia i coordinadora de les proves de certificació de Saidia. T'acompanyem en el sentiment, Núria. Com estàs?
12: Bon dia. Molt bé. Estrenant-me en el món dels podcasts.
0: De categoria. I per últim, també ens acompanya Carles Plasencia, que treballa al Servei de Llengües de la Universitat de València i també té formació de professor de valencià. Estàs nerviós?
13: Jo gens en absolut, estic comodíssim.
0: Primer de tot, vull fer-vos algunes preguntes que poden interessar a l'alumnat. Quins consells doneu vosaltres de cara a preparar-se la part de les comprensions de les proves orals?
12: Escoltar molt la llengua, més enllà del format exercici de la certificació, no? Perquè al final molta gent ve a classe i no, és que no té un contacte real amb la llengua, no? Aleshores, si no tens aquesta escolta continuada, què podem fer?
0: D'acord, pot ser escoltar podcasts com ara Gent Random.
2: Per exemple, molt recomanable aquest podcast, la veritat.
0: I què recomanes, Lourdes, per a l'expressió escrita?
2: Que llegen molt. No pots escriure sense llegir. Algú podria cantar sense escoltar música? Segurament no. Doncs el mateix amb això. Si no llegeixes, no pots escriure. És impossible.
0: Estic d'acord. I què els recomanes? Els recomanes, per exemple, algun mitjà de comunicació, periòdic digital?
2: Jo, en realitat, el que es recomana és que busquen àrees d'interès, el que a ells els agrada, que al final la llengua és un vehicle per arribar a molts llocs. Per tant, si vos agrada la física quàntica, doncs llegiu, per exemple, Mètode, que és una revista de la Universitat de València que està molt bé. Si vos agrada el futbol, doncs llegiu A Punt. I un poc a partir d'ahir la gent... Sí, al final llits coses que li interessen, l'aprenentatge sempre és molt més agraït, no?
0: La motivació, com hem remarcat moltes voltes així, és fonamental per aprendre.
12: Clar.
0: El patiment no val.
11: Al final, en realitat, així tenim la sort que podem fer una immersió lingüística. Aleshores, és allò que faries en castellà, si és que la teva llengua primera és el castellà, fes-ho en valencià perquè tens els mitjans per fer-ho en valencià.
12: Exacte. Jo a les primeres classes sempre dic, esteu estudiant valencià... On? Sorpresa, a València, no? I quina llengua es parla a València? Doncs aprofiteu, no? Que no esteu estudiant xinès o àrab.
0: I ara que parleu de les classes, per què creieu que val la pena matricular-se a les classes presencials d'Escola Oficial d'Idiomes, Núria i Lourdes? Jo crec que val molt la pena, eh?
12: Val moltíssim la pena, clar. Bàsicament perquè la gent que ve a classe acaba entenent que la llengua són moltíssimes coses i no només un títol, que moltes vegades la gent que s'hi presenta per lliure... Ho veiem, que no tenen cap respecte ni tan sols per adreçar-se a tota la gent que estem organitzant les proves.
0: Sí.
12: Quan estem en els nivells C, la gent directament ens pregunta en castellà, no? Perquè no tenen cap tipus de sensibilitat. I això, en canvi, en els alumnes es nota que hi ha una actitud totalment diferent i gent de nivells molt més baixets, com ara B1, que tenen moltes més limitacions lingüístiques, fan l'esforç de parlar-nos en valencià en comparació a la resta, no?
0: I tant que sí. Però, per exemple, si no podem assistir a aquestes 4 hores d'Escola Oficial d'Idiomes a la setmana i tenim la sort d'estar vinculats a alguna universitat perquè estem estudiant, perquè hi treballem... Tenim els serveis de llengües, no, Carles?
11: Així és. Nosaltres, el Servei de Llengües de la Universitat de València, oferim molts recursos perquè la gent aprenga valencià i moltes altres llengües.
0: Com ara, quins grups de conversa pot ser?
11: Sí, els grups de conversa, que jo crec que és una cosa bastant interessant perquè practiquen directament la comunicació oral, específicament. A banda d'això, també, els grups de conversa es fan en uns centres on hi ha com una quantitat de recursos molt diversos per a aprendre molta gent, entre les quals està el valencià, i que són autoaprenentatge, però també tenim a persones que t'assessoren en el teu procés d'aprenentatge i t'acompanyen.
0: I això quants diners costa?
11: Això és totalment gratuït si estàs vinculat d'alguna manera a la Universitat de València, si hi treballes o si hi estudies.
0: Això és una ganga.
11: Total.
0: Ho tenim també a la Universitat d'Alacant, a la Universitat Jaume I de Castelló i a les altres, imagine que també a les públiques. I després també m'agrada que em corregisquen redaccions. Això també ho oferiu de vades?
11: Sí, sí, sí. A veure, nosaltres els exercicis d'expressió escrita o qualsevol exercici de resposta oberta ens els pots deixar allà en el centre d'aprenentatge de llengües i nosaltres el corregim i fins i tot després pots anar amb l'exercici i amb una tècnica. Aquesta persona, diguem que t'explica quines són les errades o les coses que podries millorar, etcètera.
0: Sí, sí, individualment.
11: Sí, sí. I també una cosa molt guai que fem és que corregim i traduïm els materials docents en valencià al professorat, clar, perquè així quan les classes a la universitat que són en valencià tinguen la màxima qualitat lingüística possible en valencià, clar.
0: Aleshores, tots aquests docents, jo què sé, de dret, de farmàcia, que no tenen temps, potser, de traduir tots els seus materials o coneixements, poden tindre este servei i oferir els apunts en valencià als alumnes.
11: Exacte, sí.
0: I no ho estem aprofitant? Com pot ser? Com pot ser?
10: Ven i parlem. Un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
0: Bé, i després d'esta entrevisteta passem a explicar alguns consells per a preparar-se les comprensions orals i escrites. Si vos sembla bé, Lourdes, Carles, Núria... Aniré comentant idees i podeu anar complementant-les quan vos vinga de gust. Em podeu interrompre i el que siga.
2: D'acord. Molt bé.
0: Endavant. Doncs, a veure, per exemple, s'ha de llegir molt bé l'enunciat per fer el que realment ens demanen. I per si vos volíeu presentar a un examen...

0: de matemàtiques, així vos adoneu que no esteu a l'aula que toca, penseu que esteu en una aula de València. Núria, Lourdes, heu vist moments de crisi en la part de comprensions de les proves de valencià per no haver llegit bé l'enunciat?
1: Sí. Jo crec que és com l'error més habitual, sí, ben donat per no haver llegit bé l'enunciat, per no haver entès què és el que has de fer.
2: Clar. Sí, hi ha una tasca, no, que genera moltes, molts problemes perquè la gent no acaba d'entendre bé l'enunciat i jo a classe sempre insistisc. Llegiu-ho molt bé el dia de l'examen i sempre el dia de l'examen la gent que va per lliure moltes vegades et pregunta, sí, no estic entenent què sí, se'm demana. Sí.
0: Tants fragments com paràgrafs o idees i cada idea correspon a un fragment.
1: Però coses més bàsiques com passar en net les respostes, vull dir, hi ha gent, ja, que se li oblida i és com, a veure, és que... Si no, no et podem corregir l'examen.
0: Hi ha una plantilla i s'ha de passar en net.
3: Això vol dir que no han treballat suficientment la comprensió perquè no estan entenent els enunciats.
2: Correcte. Efectivament.
0: I segurament no han assistit a classes perquè si no ho haureu explicat, no? Uh-huh. Aleshores, no vos heu de marejar tampoc en les comprensions orals perquè cada part de l'àudio correspon a la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3, és a dir, que la informació que apareix en l'àudio apareix seqüenciada i això no sé si ha causat algun tipus de confusió en els vostres alumnes.
1: Sí, o sigui, també és com que l'àudio al final t'inclou totes les instruccions que has de seguir, no? Et diu, ara tens un minut per escoltar, ara tens un minut per respondre. La gent s'atabala, no fa cas. Simplement has de limitar a obeir quan vens a l'examen de comprensió oral. I quan et diu, passa en net, passa en net. Perquè després hi ha molta gent que el que li passa és que li falta temps. I llavors no acaba l'examen.
0: En les comprensions orals heu de tindre en compte que podeu trobar-vos un àudio que no necessàriament pertany al valencià estàndard, sinó que pot ser un àudio de registre més col·loquial o més formal o d'un altre àmbit d'ús de la llengua, no? O pot ser un text literari, fins i tot podeu trobar-vos el que vos he dit, maneres de parlar que no pertanyen al territori valencià. Lourdes, Núria, Carles, quin és l'àudio que més vos ha sobtat dels que heu trobat en una comprensió oral?
3: Jo recordo un que era un tall d'una entrevista d'un programa d'apunt, d'un programa de ràdio. Uh-huh. Era en la Siacova, perquè la Siacova, dient que integra la comprensió oral, has d'elaborar un text a partir de l'àudio, que has de recollir la informació i després elaborar un text amb aquesta informació, no? Hi ha, sí, mediació, no?
0: Correcte, això és mediació.
3: I comprensió oral. I era una entrevista sobre... Feien una comparativa entre el cinema i la literatura, però sí, l'entrevista no quedava molt, molt clar. Clar, era un nivell C2. I sí, recorde com una comprensió oral potent que també, a veure, és un nivell C2 i la gent també ha de saber a quin nivell s'està presentant.
0: De fet, a mi mateixa em costen les comprensions, sobretot les comprensions escrites, a mi em costen moltíssim de resoldre.
2: Sí, de vegades has de llegir moltes vegades, clar, no? I detectar quines paraules clau estan fent que dos frases super semblants, no? En la d'opció múltiple, per exemple, faça que una no siga correcta i l'altra sí, no?
0: I sobretot si ho entreneu en classe, doncs millor, al llarg de tot el curs, anar practicant i saber el que s'ha de fer. No arribar a l'examen i no tindré clar ni el que t'estan demanant, no?
2: Clar, i no arribar a l'examen i fer 5 anys que no llitges.
0: En València.
2: Clar.
0: Aleshores, en les proves de comprensió oral, com indiquen les instruccions, teniu només dos escoltes de l'exercici i el temps és limitat. Per descomptat, no van parant l'àudio al ritme de cada un. Per tant, com ha dit Lourdes, és important que aneu seguint les instruccions de l'àudio i també és important que entreu a la prova de comprensió amb una certa relaxació concentrada, que pareix això un oxímoron, però heu d'intentar evitar pensaments negatius sobrevinguts perquè vos poden bloquejar. Aleshores, heu d'estar ahí relaxats però concentrats. I encara que en una primera escolta no hàgiu entès molta cosa, heu de mantenir-vos igualment atents i relaxats de cara a la segona escolta.
1: Clar, al final les tasques de comprensió oral estan previstes perquè s'escolten dues vegades. Per tant, si en la primera escolta no has pogut omplir tots els buits o no has pogut respondre totes les preguntes, no passa res, perquè és que precisament per això està la segona escolta. Per tant, calma. I també passa una cosa en les comprensions, o com a mínim als meus alumnes els passa, que sempre pensen que els han eixit pitjor del que realment els han eixit. Tenen com una percepció molt esbiaixada del seu propi examen. Sempre hi ha com en pitjor sensació de la que realment després és. No
0: tant
1: sé.
0: Tant en les orals com en les escrites?
1: Sí, sí, en les expressions no. En les expressions pensen que els han eixit millor, sí, però en les comprensions...
0: Sempre pensen que... Sí.
2: De fet, les comprensions solen ser les parts que millor van, no?
0: Sí, sí, excepte que després de les comprensions, tant oral com escrites, hi ha una de les tres proves, almenys en Escola Oficial d'Idiomes, que és més complicadeta, no? La del que diuen això de clor.
2: sí, la dels buits.
0: Omplir buits amb alguna cosa. Com funcionen, per exemple, Núria, ens pots explicar això d'omplir buits en la comprensió oral?
2: Doncs en la comprensió oral normalment especifiquen un màxim de nombre de paraules, tipus 2 o 3, i està la frase parafrasejada, és a dir, no està literalment tal com l'estàs escoltant en l'àudio, no? Però després el concepte que hi has de posar sí que ha de ser literalment el que escoltes. No pots fer una interpretació, no?
0: Correcte.
2: I la part bona és que si t'equivoques en alguna qüestió ortogràfica, que sol passar molt, sí, i qüestions prou grosses, però en aquesta part no passa res.
0: No passa res perquè se suposa que estem avaluant la comprensió oral, no l'expressió.
2: Sempre que eixa xicoteta falta no canvia, que pot passar el concepte, no? De vegades una grafia pot canviar el
0: significat. I en la part de la comprensió escrita, ixe exercici temut d'omplir buits amb una paraula, això a Lourdes?
1: Això és una miqueta complicadet, perquè...
2: A mi em resulta difícil.
1: Sí, és molt difícil.
0: A mi també.
1: Has d'omplir sols amb una paraula i aquesta paraula pot ser moltes coses. Jo el consell que els dono sempre és que han de llegir la frase sencera, perquè clar, és que no pots arribar al buit i esperar entendre què necessita aquesta oració, no? Llavors has de llegir la frase sencera i pensar què necessite jo en este buit perquè la frase tinga sentit i tinga el sentit que el text demana, perquè pot ser la frase demana un verb i algú em posa una preposició, això no li dona coherència. Per tant, què necessite jo així perquè això s'entenga? Jo crec que és un bon consell.
0: Per exemple, us poso un exemple. Si teniu un tros d'un text que diu «Vaig comparar les meues habilitats culinàries amb les del meu germà i de sobte els comparatius em van deixar en evidència». Ahir sabríeu quina paraula pot anar-hi?
2: Greuges, no? Greuges comparatius.
0: Els greuges comparatius. I per què no podria ser els desajustos comparatius?
1: Perquè això és una col·locació lèxica, no? Llavors, ahir hem de tindre també un coneixement un poquet ampli del vocabulari, que clar, en un nivell C1-C2 és el que es demana, i hem de conèixer, doncs, quines són les expressions més habituals en la llengua, quines paraules se'n demanen una al costat de l'altra...
0: Sí, que has de tindre un coneixement aprofundit del vocabulari i de la fraseologia, de les col·locacions, com molt bé ha dit Lourdes. No val qualsevol cosa, ha d'haver una precisió lèxica. Aleshores, tampoc, si algú s'equivoca en alguna paraula d'aquesta part, doncs també hi haurà altres parts per avaluar la comprensió escrita i pot anar compensant-se, no?
2: Clar. Sí, solen compensar-se. Aquesta és la que sol eixir més fluixeta, no? Però les altres dues solen anar millor.
0: I després també, en les comprensions és important que només una de les opcions és correcta i que sempre se vos està demanant si és correcta segons el contingut del text, no segons el coneixement del món. És a dir, si esteu escoltant una entrevista en la qual l'entrevistat està dient que la Terra és plana i que les vaques volen, la resposta correcta serà que la Terra és plana i que les vaques volen, encara que vosaltres sapieu que en el món real se suposa que no és així.
1: Esperem que no es facin apologia del terraplanisme. Les proves de certificació, per favor. No. Però sí, efectivament, és el que estàs comentant, Aina, o sigui, no se vos està demanant, no és un passapalabra, no? A veure qui sap més coneixements enciclopèdics, sinó volem saber si heu entès el text.
0: Aleshores, voleu afegir algun consell per a les comprensions?
1: Que llegiu i escolteu.
2: Sí, sobretot això.
0: I en aquest cas, podeu recomanar algun podcast, algun programa d'apunt per a l'escolta, per a millorar l'escolta?
2: Jo és que en els podcasts no sóc objectiva, diria gent random, perquè és un molt bon
0: podcast
2: contingut,
0: de literatura i en general de pensament.
2: De fet, jo el recomano moltíssim a classe, de veritat, o sigui, i a la gent li agrada moltíssim sempre.
1: És la meua gent, Núria Martínez.
0: I des de Gent Random, quin podcast recomanaríeu?
1: Jo recomano molt Sinestèsia, que són els nostres germans majors de Ràdio Godella.
0: Sí, Ràdio Godella, clar. Que es graven molts podcasts allí. Està el mític tècnic de so, que no
1: Jordi
0: recordo.
1: Coll.
0: Jordi,
1: sí.
0: Coll.
1: I també vos recomanaria la de Parquineu, que són les germanes menudes, i són dos podcasts molt diferents, així que pense que pot abastar com un ampli ventall d'interessos, així que vos recomano molt els dos.
0: I Carles?
3: Jo recomano a l'estudiantat de la universitat, recomano molt que es posen les quads, que hi ha en Instagram, en
0: les quads de 3D?
3: més quan...
1: Ah, és de 3-10 i de punt al mateix temps.
3: Sí, sí, sí.
0: Ah, sí?
3: I que és com un producte transmèdia, no? Sí. I que crec que és bastant, bastant interessant i a banda que és com una oportunitat per a utilitzar, o sigui, per a consumir contingut en xarxes que estigui en valencià i que estigui molt a prop.
0: I que pot connectar amb gent jove que té ganes d'anar de festival i fer coses així de festa... I llibres, molt ràpidament, una rondeta ràpida. Un llibre, Carles, que recomanaries?
3: Jo no vaig recomanar un llibre i que vaig recomanar és premsa, perquè crec que necessitem que la gent llegi premsa en valencià i crec que una bona oportunitat per a llegir en valencià pot ser La Directa, que és un, sí. És un mitjà cooperatiu molt guai
0: i molt ben escrit.
2: Sí, molt ben escrit. Contingut molt interessant.
0: La Directa, molt bé. Núria.
2: Jo recomanaria una novel·la que li agrada molt, l'ha recomanada molt ja i sempre agrada moltíssim a molts perfils diferents de persones, que és Gina, de Maria Climent.
0: No la conec, Gina.
2: Molt divertida i molt completa.
1: Doncs jo vos recomano Irene Solà, perquè últimament estic pensant molt en Irene Solà. Té tres llibres, els dic, Canto jo i la muntanya balla, i Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres, i diria que són de dificultat creixent, lingüísticament parlant.
0: Són per a ser UC2.
1: Sí, però és una cosa bastant increïble.
0: Sí, innovadora de literatura universal.
1: Sí. Uh-huh.
0: Molt bé, doncs passem al joc molt ràpid, molt ràpid. Farem un joc en el qual escoltareu algunes cançons i haureu d'endevinar de qui són i a banda també haureu de dir quina varietat dialectal hi ha, perquè també podeu escoltar en les comprensions orals maneres de parlar de diferents llocs. Esteu preparades?
4: Sí. Sí. Ben i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
0: Vinga, a veure, qui ho sàpiga, que diga jo, d'acord? La primera cançó. S'està mirant el carrer que dins de casa. Quan ningú ens veu la cosa canvia. S'està mirant el carrer que dins de casa.
2: Aquest és un temacle, m'encanta tot el disc Ronaldo i Clara, de Lleida.
0: És l'últim disc, no?
2: Sí, és l'últim disc.
0: Reinaldo i Clara, s'està millor al carrer. I quina varietat dialectal utilitzen? És català oriental o què és això?
2: És occidental, són de Lleida, no? I a Lleida parlen un català molt semblant al nostre.
0: Paregudet, correcte. Bé, doncs passem a la següent cançó.

0: de tronc.
1: Algú la sap?
2: Sí, sí, sí, aquest és Pau Vallvé.
1: Pau Vallvé, berenar sopar.
2: Sí, sí, sí, el nom de la cançó no me'l sabia, però és Pau Vallvé. Pau Vallvé, és que nosaltres som molt fans de Pau Vallvé perquè encara ens queda un poc de ser indis.
1: De ser indis i portar tot ebacs.
2: Sí, de ser un poc pop català, així tranquil·let.
1: I Pau Vallvé parla també català nord-occidental, subdialecte nord-occidental,
2: no, o no? No, no, este, Pau Vallvé parla català oriental.
1: Català
2: central, no? Concretament.
1: Sí, subdialecte central és un altre estàndard que pot aparèixer, pues, en alguna comprensió oral d'alguna prova. Posem l'última cançó.

0: Maria Jaume, des de Mallorca, Resaca a sa platja.
1: Et saps el nom i tot de la cançó, sí. Molt bé, Resaca a sa platja, i se sa d'ahir, això que és un error?
0: No, l'article salat, que en l'oral, bueno, de Mallor... Bueno, no sé, mallorquí
1: Balear.
0: O balear en general, s'utilitza bastant. És molt guai el que s'està fent a Mallorca musicalment. O sigui, Antònia Font va sentar un precedent i encara estem recollint els fruits. Jo, bueno, com a popi declarada, us recomano molt el que s'està fent, perquè no només Maria Jaume, hi ha molts grups fent coses molt, molt guais.
1: No cal disculpar-se per ser indie ni popi.
0: Bueno, un poquet sí, perquè ja estem en 2023.
1: Deconstruir-nos, Doncs heu encertat les tres. No sabia els vostres gustos musicals. Mira, ha sigut casualitat. Moltíssimes gràcies per haver vingut, Núria, Lourdes i Carles. Ha sigut un goig tindre-vos així.
0: Gràcies a tu per convidar-nos.
2: Sí, moltes gràcies.
1: Com acostumem a fer en Ben i Parlem, tanquem amb una reflexió al voltant de l'aprenentatge de llengües. Hi ha un consens internacional enorme a defendre que la motivació és un dels factors fonamentals que determinaran l'èxit o el fracàs de l'aprenentatge de llengües, encapçalat per científics com ara Gardner, Lambert i Krashen. En concret, l'investigador hongarès que treballa al Regne Unit, Zoltán Dornyay, ha estudiat amb deteniment les possibles estratègies de motivació a l'aula de llengües.

0: Estic segura que Dorniay gaudiria amb les classes de valencià que tant Lourdes Frasquet com Núria Martínez imparteixen a l'EOI de València a Saibia. Així com amb la dinamització en Twitter, o també conegut com a X, contra els prejudicis lingüístics negatius que fa Carles Plasencia, des del compte del Servei de Llengües de la Universitat de València. I fins ací el Ben i Parlem d'avui. Ens veiem en el pròxim podcast.
1: Adéu!
2: Ben i Parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
3: Avui fa sol.
4: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal.
3: I corre l'oratge.
4: En A.Ràdio. De tu a tu.

0: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A. Ràdio, de tu a tu.
1: Els millors moments de la vesprada d'A.
2: Salutacions amb afecte, amics i amigues d'A. Ràdio, de les vesprades de la Ràdio Autonòmica Valenciana i d'estos moments especials que recuperem amb ganes, perquè ens van deixar bon sabor de boca. Aprenentatges, descobriments, curiositats i ganes de fer xerrades al voltant d'allò que va ser protagonista. Comencem pegant la campanada. En un any de commemoració, perquè el Micalet de la Seu fa 600 anys d'història, els campaners que el fan parlar ens van atendre i ens regalaren un moment preciós.
1: Els millors moments de la vesprada d'A.
3: El Micalet de la Seu, eixa torre tan emblemàtic, eixe campanar tan estimat, un dels monuments més emblemàtics, jo diria, si no, el que més, no, de València ens representa, jo crec, també, una manera, la tradició valenciana. Està d'aniversari i li hem de posar moltíssimes espelmetes, en la coca. Sí, sí, 600 anys d'història. Mare de Déu, se diu pronte. Des de 1400.